0: El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar al Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
2: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
1: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alícia Romero en sortia satisfeta.
3: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
1: Astúries i Castella-La Mancha del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
4: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo de separatismo catalán.
5: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
1: Tot i això, s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
7: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
8: Segur que no n'hi ha per tant.
0: Tot pot canviar de cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge a S-Alert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions al Catalunya Nit.
9: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un S-Alert, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: De fet, el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avís menys estrident per als missatges preventius.
9: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
0: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. El risc d'incendi puja de cara a aquest dissabte. Els agents rurals activaran el nivell 4 del Pla Alfa, el perill extrem, en 34 municipis de les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També s'activarà el nivell 3 per perill alt d'incendi en 356 municipis de 32 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que comporti un risc d'incendi. Tot això després que la calor ja hagi assolit rècords en un mes de setembre en diversos punts del país. Els termòmetres de Vinebre, a la Ribera d'Ebre, s'han enfilat fins als 42 graus i mig. És la temperatura màxima a què s'ha arribat mai aquest mes i supera el rècord que també va marcar el poble fa 10 anys. Pel que fa a la ciutat de Lleida, aquest divendres s'han fregat els 40 graus, rècord també al setembre des de fa 68 anys. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Lleida ha superat en gairebé 2 graus els 38 de màxima registrats fins ara el 12 de setembre del 1958. Un rècord que s'ha superat, doncs, amb escreix. Els veïns amb qui hem parlat es mostraven farts d'una calor que s'està allargant massa.
10: Una sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí a Lleida això ha sigut un estiu, i és un estiu molt dur, i ara mateix acabo de sortir d'un lloc amb aire condicionat i al sortir el xoc que tens, estem molt cansats, molt cansades.
11: Fa moltíssima calor, no aguanto més, m'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa. És horrorós, la veritat, és insuportable.
12: Que portem tot l'estiu amb una calor de polla, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre. I no es pot aguantar aquesta calor tant temps.
8: Recordem que Lleida ja ha assolit també rècord aquest estiu en dies en què s'ha arribat o superat els 40 graus, amb un total de 15.
0: Obrim plana internacional. Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
13: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra, i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: I anem ara a Itàlia, perquè Giorgia Meloni ha fet història. El seu govern s'ha convertit en el més longeu de la història recent d'aquest país, i això que encara no porta ni 4 anys, perquè es va constituir l'octubre del 2022. La líder de Germans d'Itàlia ho ha volgut celebrar aquest divendres amb un acte multitudinari a Bari, que ha reunit més de 10.000 simpatitzants.
14: L'estabilitat per Itàlia no ha estat un caprici, ha estat un escut. I gràcies a aquesta estabilitat hem pogut protegir aquest país.
0: Aquest acte a Bari ha servit també per donar el tret de sortida a la precampanya per a les eleccions de l'any que ve. Els sondejos són favorables al partit de Meloni, però no als seus socis de govern, Forza Italia i la Lliga, i guanya força un nou partit liderat per un exgeneral de l'exèrcit que es presenta sense embuts com l'autèntica extrema dreta del país. Per això, en aquest míting a Bari, Meloni ha presumit d'haver calmat els mercats, d'haver reduït l'atur i d'haver fet caure l'entrada de migrants. I precisament el dia que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, ha confirmat que espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve, com ja fa Itàlia. Meloni ha enviat aquest missatge a Brussel·les.
14: Ens van titllar d'extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.
0: El govern danès ha reunit aquest divendres a Copenhaguen un grup de països europeus que també volen impulsar aquesta mesura. Són Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. Els ministres de l'interior d'aquests països s'han reunit per negociar-ho, però sense desvelar amb quin govern de fora de la Unió Europea negocien per ubicar-hi aquestes instal·lacions. El congrés anual de Reform UK, l'extrema dreta britànica, no està sortint com el seu líder esperava. Nigel Farage ha acceptat la dimissió de 2 alts càrrecs després de les noves acusacions de finançament irregular. En paral·lel, Farage i el president de Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, present al Congrés, ha firmat un acord per combatre la immigració quan arribin al poder. Anem a Londres. Kim Olivares.
15: El congrés anual que es fa a Birmingham havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors. Però una investigació amb càmera oculta, emesa per la cadena Channel 4, mostra com un actor que es feia passar per un empresari nord-americà emparaula la donació de 500.000 de lliures de Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica. Aquest divendres, el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa. Sentim-lo.
16: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
15: Aquestes acusacions se sumen a la investigació del Parlament sobre el regal de 5 milions de lliures que Farage va rebre d'un empresari de criptomonedes el 2024, quan encara no era diputat. La policia també investiga donacions de 500.000 de lliures d'un antic assessor condemnat als Estats Units per delictes financers. Aquest divendres, el president de l'extrema dreta francesa, Jordan Bardella, ha promès que si la seva formació arriba al poder a França, l'any que ve enfortirà els controls a l'estret de la mànega.
17: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
15: Per Bardella, el president francès Emmanuel Macron no ha protegit el país davant la immigració.
0: Eleccions regionals clau a Alemanya aquest diumenge a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per a la formació d'extrema dreta Alternativa per Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és més dinàmica i ha crescut més que la majoria de regions alemanyes, i on bona part de l'empresariat tremola davant l'escenari que la ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai a la regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
18: El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
19: Vos en tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
18: Fa mesos que l'envien a l'estat federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
20: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
18: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
0: El temps. Gemma Puig.
21: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs, aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors. En molts punts també de la façana litoral, aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
6: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: SEAT reconeix que estan tots els escenaris oberts sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. Després que la direcció de Volkswagen hagi demanat la flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector Europa, el conseller delegat de SEAT, Markus Haupt, ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
22: Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
0: El president Salvador Illa considera que l'important és mantenir la presència industrial i els llocs de treball.
2: Volkswagen i Seat és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
0: Els inversors han aplaudit el pla de reestructuració de Volkswagen, aprovat aquest dijous pel Consell de Vigilància del grup, que preveu augmentar fins a 100.000 els treballadors que s'acomiadaran en els propers anys a tot el món i que no descarta el tancament de 4 plantes de producció a Alemanya. Les accions de Volkswagen han pujat aquest divendres un 6,5% en una jornada de guanys moderats per la resta de valors del sector. El president de Telefònica, Marc Murtra,

0: sense, després tenen un ús dual.
1: El president de Telefònica ha fet aquestes declaracions en un acte organitzat per Foment del Treball. La patronal catalana està treballant des de fa mesos per aconseguir que empreses d'aquí puguin optar als nous contractes públics de defensa. La Generalitat també hi aposta i impulsa un programa perquè 400 empreses de l'àmbit de les tecnologies duals, la metal·lúrgia, la maquinària i l'automoció, siguin més competitives per presentar-se a aquestes licitacions. Més coses. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. La població ha fet un minut de silenci en memòria del menor. Tarragona, Ricard Buigas.
2: El jutge d'Amposta ha decretat a presó provisional comunicada i sense fiança pel pare i la mare detinguts a València. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi. També s'hi afegeix el delicte d'abandonament de menors i el de maltractament animal. El magistrat ha retirat la pàtria potestat dels altres tres fills que té la parella. Els Mossos van trobar les restes del nen de 18 mesos al domicili familiar després d'obrir una investigació arran de la denúncia que va presentar l'avi per la desaparició de la criatura. La població del Montsià ha fet un minut de silenci en memòria del nen. Unes 200 persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, s'ha compromès a analitzar què ha fallat per evitar que torni a passar.
3: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
2: El municipi ha decretat 2 dies de dol.
1: Ha quedat en llibertat amb càrrec la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa de Guàrdia de Badalona ha pres aquesta decisió, tot i que li aplica mesures cautelars, com ara la retirada de passaport i la prohibició de sortida del territori, i també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc d'estat després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. A la dona, de 33 anys, la van detenir dijous. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de la mort. La dona continua en qualitat d'investigada, sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui qualificar encara el delicte.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
5: Les meves amigues, la meva família, bueno, és que som 4 Palau Sant Jordi, és una locura, gràcies, la veritat, és una locura. Estoy demasiado feliz.
1: Primer concert de la cantant Aitana al Palau Sant Jordi, ple a vessar en el primer dels 4 concerts que la cantant de Sant Climent de Llobregat farà a Barcelona. Els concerts formen part de la gira Cuarto Azul Tour, que va començar el 9 de maig passat. Anem a Barcelona, ho ha seguit la nostra companya Montse Pujol.
6: Des que ha sortit a l'escenari, Aitana ha fet vibrar les 17.000 persones que han omplert aquest divendres al Palau Sant Jordi. Vestida de rosa, Aitana ha sortit d'una habitació blava i ja ha interpretat el tema 6 de febrero, que ha fet vibrar tot el Palau. Ha saludat amb un bona nit Barcelona i ha explicat com de feliç se sent i se sentia actuant a casa seva. En un escenari espectacular, ple de projeccions i llums, Aitana ha cantat, ha anat desgranant els temes del seu quart àlbum, Cuarto Azul, i temes també dels seus anteriors. Abans del concert hem parlat amb algunes de les seves seguidores que ens deien per què els agrada tant Aitana.
7: Mira, nosaltres la seguim des de OT 2017. Llavors, mos encanta. I mos agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu mos encanta.
8: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
9: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, sí, jo crec que és... Transmet alguna que no en transmet les altres, aquesta connexió, saps?
6: El d'aquest divendres és el primer dels 4 concerts que Aitana farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Després, la gira la portarà per Amèrica Llatina, als Estats Units i per tota Europa.
4: 3Cat Info.
1: Amb en David Ubach.

0: El Madrid ha perdut al camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. El gol del Betis l'ha marcat Parrot al 81 de partit. Aquest dissabte es disputaran a primera el Rayo Vallecano Racing de Santander, el Villarreal Deportivo de la Coruña i l'Atlètic Club de Bilbao Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers. Els dos catalans jugaran diumenge, València-Barça i Espanyol-Sevilla. Parlem ara del Barça femení.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I és que l'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. El sorteig l'ha valorat el directiu responsable del femení blaugrana, Xavi Puig.
2: Son equipos que siempre están arriba. Intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
0: Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final d'aquest any serà a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla. Un rival que ha analitzat així Pere Romeu.
3: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
0: El Barça recupera Esmei Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women, amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
0: A les badalonines, per la seva banda, el seu entrenador, Marc Ballester, ha parlat de partit especial.
5: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana, i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
0: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi d'El Molinón en el desenllaç del partit. Sentim aquestes valoracions de Quique Álvarez.
6: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
0: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morey, Carles Pérez i Furtado. En futbol internacional, Luis Enrique ha renovat contracte com a entrenador del Paris Saint-Germain fins al 2030. I un apunt encara relatiu al futbol i al Barça, perquè ja hi ha disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT un nou episodi del podcast documental Rècords. Es titula Puya als 50 i commemora els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit de futbol. A més, aquest dissabte, a l'antena digital d'aquesta emissora, de 8 del matí a 12 de la nit, s'emetran algunes de les transmissions històriques de Joaquim Maria Puyal. Dit això, obrim el bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aleta del Barça, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones per 53-83. 30 punts de diferència que valorava així la nova jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, en declaracions a Teledeporte.
7: Nunca sabes lo que te espera realmente. Nuestro objetivo era venir aquí, plantarle cara a Alemania, no darles ni una oportunidad de respirar y continuar con el juego sabiendo que iba a ser complicado. Creo que lo hemos logrado.
0: En l'altre partit del grup, Japó 102, Mali 97. Aquest dissabte el combinat espanyol s'enfrontarà al malià en la segona jornada. I del bàsquet passem a l'handbol.
1: 3CAT Info.
0: Per explicar que el Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39-37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
8: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no estan gaire bé.
0: Declaracions Ortega, Sport 3. El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal. I pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, triomf del belga Wout van Aert des de l'escapada a la 13a etapa. Enric Mas, del Movistar, continua liderant la general sense gaires canvis.
1: Trescat Info. Trescat Info. Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. I han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. També us hem explicat que tindrem una tardor complicada per risc d'inundacions. Així ho alerta Protecció Civil. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. I de la plana internacional, Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna, al centre d'Kíev, i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. A partir d'ara us explicarem que l'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tot Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. I anirem al Festival de Venècia, on el veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. I en esports, què destaques, David Ubach?
1: Que el Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit que obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0 després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar el Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
3: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
2: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alicia Romero en sortia satisfeta.
4: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
2: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
5: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
6: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
2: Tot i això, s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
7: 3Cat Info.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.
0: Tot pot canviar de cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per a l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge d'alert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions per al Catalunya Nit.
7: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un alert, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: I el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avins menys estrident per als missatges preventius.
7: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident, i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
0: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. I de la plana internacional, Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència, en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats especials de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
9: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra, i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: Més coses. Brussel·les cancela el viatge d'una comissària europea a Sèrbia com a càstig al govern de Belgrad per l'exaltació que està fent del criminal de guerra Ratko Mladic, mort la setmana passada mentre estava empresonat. Les autoritats sèrbies mantenen la incògnita de si li organitzaran un funeral d'estat i a la Comissió Europea se li acaba la paciència. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
10: La Comissió Europea està molesta perquè les restes mortals de Mladic han arribat a Sèrbia amb un avió del govern i han estat rebudes amb honors militars. Com a represàlia, la comissària europea d'ampliació, Marta Kos, ha suspès el viatge que tenia previst fer-hi els propers dies i avisa que analitzaran amb lupa tot el que facin les autoritats durant el funeral de Mladic. Diu que ho tindran en compte a l'hora d'avaluar si deixen que Sèrbia entri a formar part de la Unió Europea.
11: No només va de qüestions tècniques, també va de valors i en especial de veure si ells s'alineen amb els nostres valors. El retorn de les restes de Ratko Mladic a Belgrad serà una prova molt important.
10: Fa anys que Sèrbia negocia el seu accés a la Unió Europea, però també ha mantingut tensions amb Brussel·les per l'afinitat del govern de Belgrad amb Rússia. El president serbi considera estúpides les crítiques comunitàries sobre la gestió de l'enterrament de Ratko Mladic. Se'l va condemnar a cadena perpètua per haver organitzat als anys 90, durant la Guerra de Bòsnia, matances com la de Srebrenica, on van morir més de 8.000 bosnians.
0: Tornem a casa nostra perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya torna a negar l'amnistia als excàrrecs republicans de sotogoverno de l'1 d'octubre, Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Els jutges han rebutjat la petició dels dos encausats que demanaven l'aplicació de la mesura després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar el juliol que encaixa amb la legislació comunitària. Sostenen els magistrats que encara hi ha preguntes sobre la llei que la justícia europea no ha respost, com ara si el delicte de malversació hi entra i que no mouran fitxa fins que el Tribunal de Luxemburg no els ho aclareixi. Per Jové, la decisió era previsible i forma part de l'estratègia de la justícia espanyola per mantenir-los la causa oberta. Són declaracions a 3CAT Info.
12: És una maniobra del tot dilatòria, amb la voluntat d'allargar el màxim possible el patiment que estem tenint la gent que estem sota la seva instrucció.
0: Jové i Salvador van tenir responsabilitats a la Conselleria d'Economia que liderava Oriol Junqueras durant el referèndum del 2017. Estan acusats de malversació, prevaricació i desobediència. D'altra banda, l'alt tribunal català ha donat per bo l'indult parcial per a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. La mesura l'havia demanat la mateixa sala, que la va condemnar per prevaricació en considerar que la pena era excessiva. El govern espanyol la va aprovar i ara l'exdirigent de Junts s'assegura que no haurà de trepitjar la presó. Òmnium Cultural demana 13 anys de presó per a cadascun dels 4 agents de la policia espanyola que aniran a judici acusats de participar en el llançament d'una bala de goma que va provocar la pèrdua d'un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. L'entitat sobiranista, que exerceix l'acusació popular en el cas, considera que el tret no va ser accidental ni justificat, sinó antirreglamentari i com a represàlia contra l'activista. En l'escrit d'acusació, Òmnium remarca, a més, que l'agressió va ser emparada per la cadena de comandament i que no pot recaure tota la responsabilitat només en l'escopeter que va disparar el projectil. Els acusa dels delictes de lesions amb pèrdua d'un òrgan principal i de tortures. Els fets van passar a l'Institut Ramon Llull de Barcelona durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. La Fiscalia no acusa els agents, considera que no han comès cap delicte. A Roger Espanyol també se'l va processar per atemptat contra l'autoritat per llançar una tanca contra els agents policials que custodiaven el centre. Però al març del 2025 se'l va amnistiar.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Interior reportarà nous elements per defensar l'actuació dels dos agents dels Mossos processats per abatre l'anomenat pistoler de Tarragona l'any 2021. El magistrat diu que hi ha indicis que els membres del grup especial d'intervenció van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. Tarragona, Ricard Boigues.
14: Els dos agents formaven part del grup que va abatre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a 3 excompanys de feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. Un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i l'altre un. El magistrat conclou que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que aportaran nous elements per defensar l'actuació del GEI.
15: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
14: L'advocat que defensa els agents, José Antonio Vitos, avança que recorreran. Desconeix quina és la proporcionalitat que pretén el jutge per arxivar el cas.
16: No es pot veure una actuació igual des d'un despatx que des del terreny on els lleis estan sotmesos no únicament amb una pressió, sinó amb un senyor que està obrint foc indiscriminadament contra ells i contra totes les persones que hi poguessin haver.
14: El jutge instructor ha arxivat la causa per a 8 agents més. El lletrat de l'acusació, Gerard Amigó, ja ha avançat a 3CAT Info que demanaran el processament de més agents.
17: Creiem que hi ha algunes altres persones que s'han d'haver imputat i, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
14: La defensa dels Mossos apunta que els GEI estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
0: Un dels dos menors detinguts per la mort d'un home a Manresa aquest dimarts estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre, que també havia estat en aquest règim, ja havia complert el temps que se li havia marcat. Així ho han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada en el cas d'un menor no suposa un seguiment policial, sinó que un professional, ja sigui psicòleg o treballador social, controla que el menor vagi a escola o al metge o que visqui en un lloc estable. Mentrestant, aquest divendres s'han fet a Manresa els funerals per la víctima. Anem a Manresa, Nàtia Dell.
18: Comiat multitudinari emotiu per dir l'últim adeu a Carles Vilajosana mentre les investigacions continuen obertes. El parlament final de la cerimònia, la germana de la víctima, abraçada a la imatge que presidia el funeral, ha dit que anirà a per totes i mourà els fils que calgui per aclarir què ha passat i fer pagar els culpables. Entre els assistents, el president de la Federació d'Associació de Veïns de Manresa, Jaume Canudes, que ha anunciat aquesta emissora que demanaran una reunió amb l'Ajuntament per parlar amb calma de com millorar la seguretat a la ciutat.
19: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
18: Tenint en compte que els dos menors implicats en el crim, que estan ja en règim tancat, eren coneguts per la policia, Canudes ha afegit.
19: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
18: A la cerimònia de comiat ha sonat la música de plens de la Patum i peces del Correfoc de Manresa perquè el Carles li apassionava aquestes festes.
0: Vist per a sentència el judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre. La Fiscalia rebaixa fins als 5 anys de presó la petició de pena contra l'exgerent de l'entitat, el principal acusat en la causa. Tortosa, Jordi Barranca.
20: L'última sessió del judici ha servit perquè les parts presentin les conclusions finals. Tal com s'esperava, la Fiscalia ha mogut fitxa i ha rebaixat fins als 5 anys i 2 mesos de presó la petició de pena contra Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa. Inicialment li demanava 14 anys de presó. Tot plegat es deu a les violacions indegudes d'un cas que va esclatar finals del 2011 i que no s'ha jutjat fins ara. Tot i així, el fiscal sosté.
21: És difícil creer que una persona con 6 quinquenios, una persona que tiene todos los poderes, una persona que coordina las 3 secciones, no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
20: La representació de la cooperativa, per la seva banda, demana contra el principal acusat 23 anys i mig de presó. A banda de Ferrer, l'altra acusada que ha arribat fins a final del judici, una proveïdora, ha acceptat una condemna de 3 mesos de presó i una multa de 4 euros al dia durant 2 mesos per falsedat de document mercantil. Més de 400 socis de la cooperativa, recordem-ho, es van quedar sense poder accedir als estalvis quan l'entitat va fer fallida.
0: La Fiscalia demana jutjar el fundador de Glovo, Òscar Pierre, per un delicte contra els drets dels treballadors. Pierre ha estat investigat per haver mantingut els repartidors de Glovo com a autònoms, malgrat les sentències del Suprem i els requeriments de la Inspecció de Treball. La defensa de Pierre, però, demana que s'arxivi la causa i sosté que el model de l'empresa de repartiment a domicili era legal. Ara serà el jutjat d'instrucció qui haurà de decidir si obre judici oral i si porta al banc dels acusats a Pierre. La investigació va començar l'estiu del 2024 arran d'una denúncia de la Fiscalia i compta amb la CGT com a acusació popular. El sindicat s'oposa a l'arxivament i defensa que Glovo va mantenir durant anys condicions laborals il·legals.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
22: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs, aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors. En molts punts també de la façana litoral, aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana, doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia i la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
13: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Trescat Info.
0: L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tota l'Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. Precisament els Estats Units són l'únic país que ha votat en contra de la iniciativa presentada per un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i de França, i que ha rebut el vot favorable de 164 estats i l'abstenció de 6. El cap de la diplomàcia de Togo ha justificat així la iniciativa.
1: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
0: L'actual cartografia del món es va establir al segle XVI, l'anomenat mapa Mercator, nom del cartògraf que el va dissenyar i que destacava les rutes de navegació de l'època. És un mapa que no correspon amb la mida real dels països, de manera que alguns eren percebuts arbitràriament com a perifèrics. Una desena de persones intoxicades, una d'elles en estat crític, arran d'un accident amb olis vegetals al port de Barcelona. Es tracta d'operaris que van inhalar monòxid de carboni a la bodega del vaixell que estaven descarregant. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 19 persones, 9 de les quals van resultar il·leses, mentre que un dels operaris el van haver de traslladar a l'Hospital Clínic i es troba en estat crític. 4 afectats més també han estat ingressats en aquest hospital i el seu estat és menys greu, i altres 5 ja els han donat d'alta. Els fets van tenir lloc dijous a mitjanit. La Guàrdia Civil i Capitaneria Marítima estan investigant les circumstàncies de l'accident. El govern ha fixat els serveis mínims per a la vaga d'educació de dimarts que ve, el primer dia de curs, en què hi hauria d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial la meitat del personal. Mentrestant, els sindicats que convoquen la vaga, la USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS, ja han anunciat que l'aturada es farà de manera descentralitzada. Hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el territori. En la majoria dels casos, les accions començaran ja a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10 del matí, que acabarà a la plaça Sant Jaume.
13: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: I said something transpired between you. Something inappropriate.
0: El veterà director nord-americà Paul Schroeder aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. Aquest divendres l'ha presentat a Venècia fora de concurs. Ho ha seguit el nostre enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
4: El director de la mítica cinta dels anys 80, American Gigolo, ens presenta un professor de filosofia que es retroba amb els fantasmes del seu passat més fosc quan entra a treballar en un nou institut. L'aparició sobtada de la víctima d'un abús que va cometre anys abans, quan tot just entrava a la majoria d'edat, tormenta el pensador i el porta a una profunda crisi existencial on es barregen la culpabilitat, la repressió, el desig, el xantatge, la pulsió suïcida i el retiment de comptes amb la víctima i amb la família. Uns temes que Paul Schroeder, que ha escrit el guió de la pel·lícula, va relligant al llarg del metratge amb les lliçons bàsiques de filosofia que el professor imparteix als estudiants i amb els seus apunts per escriure un llibre sobre el filòsof del segle XVII, Baruch Spinoza. El protagonista Jack Houston diu que la cinta farà reflexionar els espectadors sobre les grans preguntes de la vida.
1: És un dels guions més brillants que he llegit i rellegit. L'estil del Paul, quan escriu, és tan bo perquè planteja una pregunta i no la respon. I aquest gran interrogant és: som capaços de canviar? I algú com el John ha de creure fermament que podrà canviar, perquè si no, ell és el monstre.
4: Al repartiment també hi ha noms com Sofia Boutella, Daniel Zobato o Bill Pullman.
0: Més de 60 espectacles amb noms com Josep Maria Flotats, Àngels Gunyalons, Leonardo Sbaraglia, Lluís Omar o José Sacristán conformen la nova temporada als teatres del grup Focus. Entre les novetats destaquen la direcció de Sílvia Munt a Panorama des del Pont, al Teatre Goya, o l'estrena de Bons i Dolents de Joel Joan, al Condal. i entre les reposicions l'obra Els fills, un dels grans èxits de la temporada passada, amb Emma Vilarassau, Mercè Arànaga i Jordi Buixaderes, que tornarà a la Villarroel. La sorpresa del nou curs arribarà la primavera vinent al Teatre Romea, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company, que comptarà amb actors catalans i que vol obrir una nova etapa d'internacionalització per als teatres del grup. Ho ha avançat aquest divendres el president de Focus, Daniel Martínez.
2: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció amb ells, el Teatre Romea. L'obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company. Recordant els temps d'internacionalització del Romea, volem d'alguna manera encetar una nova etapa d'internacionalització.
0: Focus afronta la nova temporada amb optimisme, després d'un any de rècord, a més de 500.000 d'espectadors i una recaptació de gairebé 15 milions d'euros. En l'any del seu 40 aniversari, el grup preveu una inversió de 14,5 milions d'euros, la més gran de la seva història.
5: Esports.
0: Amb en David Ubach.
6: El Madrid ha perdut aquest divendres al camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. Per cert, que el gol del Betis l'ha marcat Parrot al minut 81 de partit. Un enfrontament que ha valorat polèmica arbitral inclosa el preparador blanc José Mourinho a la seva manera i en termes crítics.
23: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
6: Parlem ara del Barça femení.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: L'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre, amb la final a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla, un rival que ha analitzat així Pere Romeu, el tècnic.
24: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
6: El Barça recupera Esmei Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
25: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
6: El bàndol badaloni, per la seva banda, el seu entrenador Marc Ballester ha parlat d'enfrontament especial.
26: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
5: 3CAT Info.
6: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi del Molinón en el desenllaç del partit.
27: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
6: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morell, Carles Pérez i Furtado. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
5: 3CAT Info.
6: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça, Tosane Bowman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones, per 53 a 83. I del bàsquet passem a l'handbol.
5: 3CAT Info.
6: El Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39 a 37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
7: No, fixa't. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estan gaire bé.
6: Són declaracions d'Ortega Sport 3. El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal, que a la segona semifinal ha derrotat el Bidasoa a Dirun per 31-29. Pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, el belga Wout van Aert ha guanyat des de l'escapada la 13a etapa, de 193 quilòmetres entre el Muñecar i Loja. El seu company d'equip, el Visma, Sepp Kuss, se n'ha felicitat en declaracions a Televisió Espanyola.
8: Fue una etapa durísima por el calor, por la velocidad, dimos a mil toda la etapa, pero no, muy, muy contento para Wout, para conseguir una victoria, porque en esa vuelta es la única cosa que le faltaba.
6: A la general, Enric Mas, del Movistar, manté un dia més el mallot vermell de líder. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el murcià Carlos Alcaraz s'ha classificat per als vuitens de final, que jugarà contra l'estatunidenc Tommy Paul. En tercera ronda, Alcaraz s'ha desfet del xinès Wu en 3 sets, 6-3, 6-4 i 6-1.
13: Trescat Info.

0: Són les 3.
1: El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. I han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna al centre de Kiev i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. Giorgia Meloni fa gala de la seva gestió en un míting per celebrar que lidera el govern més longeu de la història recent d'Itàlia. La primera ministra assegura que Europa i el món es tornen a prendre Itàlia seriosament. Posa com a exemple que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, vol copiar-li la idea de fer centres de deportació de migrants fora de la Unió Europea. SEAT reconeix que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. El govern diu que farà el que faci falta per preservar la presència industrial i els llocs de treball. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. A tot això ha quedat en llibertat amb càrrec la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir del país. La cantant catalana Aitana sedueix les més de 17.000 persones que han anat al primer dels 4 concerts que farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Durant més de 2 hores ha repassat els temes del seu 4th àlbum i èxits anteriors.
0: Esports.
2: El Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la 4ª jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1. El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. I segons ha pogut saber 3Cat Info, l'alè del Barça de bàsquet, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla.
1: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu, amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus.
0: 3Cat Info.
1: Salutacions, us parla Carola Gil. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar al Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
4: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
3: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alícia Romero en sortia satisfeta.
5: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
3: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
6: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
7: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
3: Tot això s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.
1: Tot pot canviar de cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge a Esalert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions al Catalunya Nit.
10: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SALER, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
1: De fet, el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avís menys estrident per als missatges preventius.
10: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
1: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. El risc d'incendi puja de cara a aquest dissabte. Els agents rurals activaran el nivell 4 del Pla Alfa, el perill extrem, en 34 municipis de les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També s'activarà el nivell 3 per perill alt d'incendi en 356 municipis de 32 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que comporti un risc d'incendi. Tot això després que la calor ja hagi assolit rècords en un mes de setembre en diversos punts del país. Els termòmetres de Vinebre, a la Ribera d'Ebre, s'han enfilat fins als 42 graus i mig. És la temperatura màxima a què s'ha arribat mai aquest mes i supera el rècord que també va marcar el poble fa 10 anys. Pel que fa a la ciutat de Lleida, aquest divendres s'han fregat els 40 graus, rècord també al setembre des de fa 68 anys. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: Lleida ha superat en gairebé 2 graus els 38 de màxima registrats fins ara el 12 de setembre del 1958. Un rècord que s'ha superat, doncs, amb escreix. Els veïns amb qui hem parlat es mostraven farts d'una calor que s'està allargant massa.
12: Una sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí a Lleida això ha sigut un estiu, i és un estiu molt dur, i ara mateix acabo de sortir d'un lloc amb aire condicionat i al sortir el xoc que tens, estem molt cansats, molt cansades.
13: Fa moltíssima calor, jo no aguanto més, m'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa. És horrorós, la veritat, és insuportable.
14: Que portem tot l'estiu amb una calor de por, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre i no es pot aguantar aquesta calor tant temps.
11: Recordem que Lleida ja ha assolit també rècord aquest estiu en dies en què s'ha arribat o superat els 40 graus amb un total de 15.
1: Obrim plana internacional. Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre d'equip. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies dies abans de la primera visita dels enviats de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
9: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
1: I anem ara a Itàlia, perquè Giorgia Meloni ha fet història. El seu govern s'ha convertit en el més longeu de la història recent d'aquest país, i això que encara no porta ni 4 anys, perquè es va constituir l'octubre del 2022. La líder de Germans d'Itàlia ho ha volgut celebrar aquest divendres amb un acte multitudinari a Bari, que ha reunit més de 10.000 simpatitzants.
15: L'estabilitat per Itàlia no ha estat un caprici, ha estat un escut. I gràcies a aquesta estabilitat hem pogut protegir aquest país.
1: Aquest acte a Bari ha servit també per donar el tret de sortida a la precampanya per a les eleccions de l'any que ve. Els sondejos són favorables al partit de Meloni, però no als seus socis de govern, Forza Itàlia i la Lliga. I guanya força un nou partit liderat per un exgeneral de l'exèrcit que es presenta sense embuts com l'autèntica extrema dreta del país. Per això, en aquest míting a Bari, Meloni ha presumit d'haver calmat els mercats, d'haver reduït l'atur i d'haver fet caure l'entrada de migrants. I precisament el dia que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, ha confirmat que espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve, com ja fa Itàlia, Meloni ha enviat aquest missatge a Brussel·les.
15: Ens van titllar d'extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.
1: El govern danès ha reunit aquest divendres a Copenhaguen un grup de països europeus que també volen impulsar aquesta mesura. Són Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. Els ministres de l'interior d'aquests països s'han reunit per negociar-ho, però sense desvelar amb quin govern de fora de la Unió Europea negocien per ubicar-hi aquestes instal·lacions. El congrés anual de Reform UK, l'extrema dreta britànica, no està sortint com el seu líder esperava. Nigel Farage ha acceptat la dimissió de dos alts càrrecs després de les noves acusacions de finançament irregular. En paral·lel, Farage i el president de Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, present al Congrés, ha firmat un acord per combatre la immigració quan arribin al poder. Anem a Londres. Quim Olivares.
16: El congrés anual que es fa a Birmingham havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors. Però una investigació amb càmera oculta, emesa per la cadena Channel 4, mostra com un actor que es feia passar per un empresari nord-americà emparaula la donació de 500.000 de lliures de Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica. Aquest divendres, el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa. Sentim-lo.
17: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
16: Aquestes acusacions se sumen a la investigació del Parlament sobre el regal de 5 milions de lliures que Farage va rebre d'un empresari de criptomonedes el 2024, quan encara no era diputat. La policia també investiga donacions de 500.000 de lliures d'un antic assessor condemnat als Estats Units per delictes financers. Aquest divendres, el president de l'extrema dreta francesa, Jordan Bardella, ha promès que si la seva formació arriba al poder a França, l'any que ve enfortirà els controls a l'estret de la mànega.
18: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
16: Per Bardella, el president francès Emmanuel Macron no ha protegit el país davant la immigració.
1: Eleccions regionals clau a Alemanya aquest diumenge a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per a la formació d'extrema dreta alternativa per a Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és més dinàmica i ha crescut més que la majoria de regions alemanyes, i on bona part de l'empresariat tremola davant l'escenari que la ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai a la regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
19: El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
20: Posen tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
19: Fa mesos que l'envien a l'Estat federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
21: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
19: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
0: El temps.
1: Gemma Puig.
22: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris doncs aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors, en molts punts també de la façana litoral. Aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
0: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
1: SEAT reconeix que estan tots els escenaris oberts sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. Després que la direcció de Volkswagen hagi demanat la flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector Europa, el conseller delegat de SEAT, Markus Haup, ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
23: Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
1: El president Salvador Illa considera que l'important és mantenir la presència industrial i els llocs de treball.
24: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
1: Els inversors han aplaudit el pla de reestructuració de Volkswagen, aprovat aquest dijous pel Consell de Vigilància del grup, que preveu augmentar fins a 100.000 els treballadors que s'acomiadaran en els propers anys a tot el món i que no descarta el tancament de 4 plantes de producció a Alemanya. Les accions de Volkswagen han pujat aquest divendres un 6,5% en una jornada de guanys moderats per la resta de valors del sector. El president de Telefònica, Marc Murtra, aposta per impulsar sense complexos la indústria de la defensa a Catalunya. Per Murtra, cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa.
25: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
1: El president de Telefònica ha fet aquestes declaracions en un acte organitzat per Foment del Treball. La patronal catalana està treballant des de fa mesos per aconseguir que empreses d'aquí puguin optar

0: silenci en memòria del menor. Tarragona, Ricard Buigas.
1: El jutge d'Amposta ha decretat a presó provisional comunicada i sense fiança pel pare i la mare detinguts a València. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi. També s'hi afegeix el delicte d'abandonament de menors i el de maltractament animal. El magistrat ha retirat la pàtria potestat dels altres tres fills que té la parella. Els Mossos van trobar les restes del nen de 18 mesos al domicili familiar després d'obrir una investigació arran de la denúncia que va presentar l'avi per la desaparició de la criatura. La població del Montsià ha fet un minut de silenci en memòria del nen. Unes 200 persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, s'ha compromès a analitzar què ha fallat per evitar que torni a passar.
2: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
1: El municipi ha decretat 2 dies de dol.
0: Ha quedat en llibertat amb càrrecs la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa de Guàrdia de Badalona ha pres aquesta decisió, tot i que li aplica mesures cautelars, com ara la retirada de passaport i la prohibició de sortida del territori, i també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc de després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. A la dona, de 33 anys, la van detenir dijous. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de la mort. La dona continua en qualitat d'investigada, sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui qualificar encara el delicte.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X. El perfil @3catinfoviari.
4: Les meves amigues, la meva família, bueno, és que som 4 Palau Sant Jordi, és una locura, gràcies, la veritat, és una locura. Estoy demasiado feliz.
0: Primer concert de la cantant Aitana al Palau Sant Jordi, ple a vessar en el primer dels 4 concerts que la cantant de Sant Climent de Llobregat farà a Barcelona. Els concerts formen part de la gira Cuarto Azul Tour, que va començar el 9 de maig passat. Anem a Barcelona, ho ha seguit la nostra companya Montse Pujol.
5: Des que ha sortit a l'escenari, Aitana ha fet vibrar les 17.000 persones que han omplert aquest divendres al Palau Sant Jordi. Vestida de rosa, Aitana ha sortit d'una habitació blava i ja ha interpretat el tema 6 de febrero, que ha fet vibrar tot el Palau. Ha saludat amb un bona nit Barcelona i ha explicat com de feliç se sent i se sentia actuant a casa seva. En un escenari espectacular, ple de projeccions i llums, Aitana ha cantat, ha anat desgranant els temes del seu quart àlbum, Cuarto Azul, i temes també dels seus anteriors. Abans del concert hem parlat amb algunes de les seves seguidores que ens deien per què els agrada tant Aitana.
6: Mira, nosaltres la seguim des d'OT 2017, llavors mos encanta i mos agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu mos encanta.
7: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
8: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, jo crec que és... Transmet algo que no en transmet les altres, aquesta connexió, saps?
5: El d'aquest divendres és el primer dels 4 concerts que Aitana farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Després, la gira la portarà per Amèrica Llatina, els Estats Units i per tota Europa.
3: 3Cat Info. Esports.
0: Amb en David Ubach.
9: El Madrid ha perdut el camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. El gol del Betis l'ha marcat Parrot al 81 de partit. Aquest dissabte es disputaran a primera el Rayo Vallecano Racing de Santander, el Villarreal Deportivo de la Coruña i l'Atlètic Club de Bilbao Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers.

0: Els dos catalans jugaran diumenge, València-Barça i Espanyol-Sevilla. Parlem ara del Barça femení.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I és que l'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiev danès a domicili. El sorteig l'ha valorat el directiu responsable del femení blaugrana, Xavi Puig.
2: Son equipos que siempre están arriba. Intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
0: Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final d'aquest any serà a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla. Un rival que ha analitzat així Pere Romeu.
3: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
0: El Barça recupera Esmei Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women, amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
0: A les badalonines, per la seva banda, el seu entrenador, Marc Ballester, ha parlat de partit especial.
5: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana, i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
0: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi d'El Molinón en el desenllaç del partit. Sentim aquestes valoracions de Quique Álvarez.
6: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
0: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morey, Carles Pérez i Furtado. En futbol internacional, Luis Enrique ha renovat contracte com a entrenador del Paris Saint-Germain fins al 2030. I un apunt encara relatiu al futbol i al Barça, perquè ja hi ha disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT un nou episodi del podcast documental Rècords. Es titula Puyol 50 i commemora els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit de futbol. A més, aquest dissabte, a l'antena digital d'aquesta emissora, de 8 del matí a 12 de la nit, s'emetran algunes de les transmissions històriques de Joaquim Maria Puyol. Dit això, obrim el bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones per 53-83. 30 punts de diferència que valorava així la nova jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, en declaracions a Teledeporte.
7: Nunca sabes lo que te espera realmente. Nuestro objetivo era venir aquí, plantarle cara a Alemania, no darles ni una oportunidad de respirar y continuar con el juego sabiendo que iba a ser complicado. Creo que lo hemos logrado.
0: A l'altre partit del grup, Japó 102, Mali 97. Aquest dissabte el combinat espanyol s'enfrontarà al malià en la segona jornada. I del bàsquet passem a l'handbol.
1: 3CAT Info.
0: Per explicar que el Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39-37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
8: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no estan gaire bé.
0: Declaracions Ortega, Sport 3. El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal. I pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, triomf del belga Wout van Aert des de l'escapada a la 13a etapa. Enric Mas, del Movistar, continua liderant la general sense gaires canvis.
1: Trescat Info. Són 3:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. I han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. També us hem explicat que tindrem una tardor complicada per risc d'inundacions. Així ho alerta Protecció Civil. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. I de la plana internacional, Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna, al centre d'Kíev, i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. A partir d'ara us explicarem que l'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tot Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. I anirem al Festival de Venècia, on el veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. I en esports, què destaques, David Ubach?
1: Que el Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0 després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar el Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
3: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
2: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alicia Romero en sortia satisfeta.
4: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
2: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
5: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
6: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
2: Tot i això, s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
7: 3CAT Info.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.
0: Tot pot canviar de cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per a l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge des d'alert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions per al Catalunya Nit.
7: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SALER, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: I el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avins menys estrident per als missatges preventius.
7: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
0: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. I de la plana internacional, Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats especials de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
9: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: Més coses. Brussel·les cancela el viatge d'una comissària europea a Sèrbia com a càstig al govern de Belgrad per l'exaltació que està fent del criminal de guerra Ratko Mladic, mort la setmana passada mentre estava empresonat. Les autoritats sèrbies mantenen la incògnita de si li organitzaran un funeral d'estat i a la Comissió Europea se li acaba la paciència. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
10: La Comissió Europea està molesta perquè les restes mortals de Mladic han arribat a Sèrbia amb un avió del govern i han estat rebudes amb honors militars. Com a represàlia, la comissària europea d'ampliació, Marta Kos, ha suspès el viatge que tenia previst fer-hi els propers dies i avisa que analitzaran amb lupa tot el que facin les autoritats durant el funeral de Mladic. Diu que ho tindran en compte a l'hora d'avaluar si deixen que Sèrbia entri a formar part de la Unió Europea.
11: No només va de qüestions tècniques, també va de valors i en especial de veure si ells s'alineen amb els nostres valors. El retorn de les restes de Ratko Mladic a Belgrad serà una prova molt important.
10: Fa anys que Sèrbia negocia el seu accés a la Unió Europea, però també ha mantingut tensions amb Brussel·les per l'afinitat del govern de Belgrad amb Rússia. El president serbi considera estúpides les crítiques comunitàries sobre la gestió de l'enterrament de Ratko Mladic. Se'l va condemnar a cadena perpètua per haver organitzat als anys 90, durant la Guerra de Bòsnia, matances com la de Srebrenica, on van morir més de 8.000 bosnians.
0: Tornem a casa nostra perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya torna a negar l'amnistia als excàrrecs republicans de sotogoverno de l'1 d'octubre, Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Els jutges han rebutjat la petició dels dos encausats que demanaven l'aplicació de la mesura després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar el juliol que encaixa amb la legislació comunitària. Sostenen els magistrats que encara hi ha preguntes sobre la llei que la justícia europea no ha respost, com ara si el delicte de malversació hi entra i que no mouran fitxa fins que el Tribunal de Luxemburg no els ho aclareixi. Per Jové, la decisió era previsible i forma part de l'estratègia de la justícia espanyola per mantenir-los la causa oberta. Són declaracions a 3CAT Info.
12: És una maniobra del tot dilatòria, amb la voluntat d'allargar el màxim possible el patiment que estem tenint la gent que estem sota la seva instrucció.
0: Jové i Salvador van tenir responsabilitats a la Conselleria d'Economia que liderava Oriol Junqueras durant el referèndum del 2017. Estan acusats de malversació, prevaricació i desobediència. D'altra banda, l'alt tribunal català ha donat per bo l'indult parcial per a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. La mesura l'havia demanat la mateixa sala, que la va condemnar per prevaricació en considerar que la pena era excessiva. El govern espanyol la va aprovar i ara l'exdirigent de Junts s'assegura que no haurà de trepitjar la presó. Òmnium Cultural demana 13 anys de presó per a cadascun dels 4 agents de la policia espanyola que aniran a judici acusats de participar en el llançament d'una bala de goma que va provocar la pèrdua d'un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. L'entitat sobiranista, que exerceix l'acusació popular en el cas, considera que el tret no va ser accidental ni justificat, sinó antirreglamentari i com a represàlia contra l'activista. En l'escrit d'acusació, Òmnium remarca, a més, que l'agressió va ser emparada per la cadena de comandament i que no pot recaure tota la responsabilitat només en l'escopeter que va disparar el projectil. Els acusa dels delictes de lesions amb pèrdua d'un òrgan principal i de tortures. Els fets van passar a l'Institut Ramon Llull de Barcelona durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. La Fiscalia no acusa els agents, considera que no han comès cap delicte. A Roger Espanyol també se'l va processar per atemptat contra l'autoritat per llançar una tanca contra els agents policials que custodiaven el centre, però al març del 2025 se'l va amnistiar.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Interior reportarà nous elements per defensar l'actuació dels dos agents dels Mossos processats per abatre l'anomenat pistoler de Tarragona l'any 2021. El magistrat diu que hi ha indicis que els membres del grup especial d'intervenció van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. Tarragona, Ricard Boigues.
14: Els dos agents formaven part del grup que va abatre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a 3 excompanys de feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. Un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i l'altre un. El magistrat conclou que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que aportaran nous elements per defensar l'actuació del GEI.
15: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
14: L'advocat que defensa els agents, José Antonio Vitos, avança que recorreran. Desconeix quina és la proporcionalitat que pretén el jutge per arxivar el cas.
16: No es pot veure una actuació igual des d'un despatx que des del terreny on els lleis estan sotmesos no únicament amb una pressió, sinó amb un senyor que està obrint foc indiscriminadament contra ells i contra totes les persones que hi poguessin haver.
14: El jutge instructor ha arxivat la causa per a 8 agents més. El lletrat de l'acusació, Gerard Amigó, ja ha avançat a 3CAT Info que demanaran el processament de més agents.
17: Creiem que hi ha algunes altres persones que es tenen que haver imputat i, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
14: La defensa dels Mossos apunta que els GEI estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
0: Un dels dos menors detinguts per la mort d'un home a Manresa aquest dimarts estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre, que també havia estat en aquest règim, ja havia complert el temps que se li havia marcat. Així ho han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada en el cas d'un menor no suposa un seguiment policial, sinó que un professional, ja sigui psicòleg o treballador social, controla que el menor vagi a escola o al metge o que visqui en un lloc estable. Mentrestant, aquest divendres s'han fet a Manresa els funerals per la víctima. Anem a Manresa, Nàtia Dell.
18: Comiat multitudinari emotiu per dir l'últim adeu a Carles Vilajosana mentre les investigacions continuen obertes. Al parlament final de la cerimònia, la germana de la víctima, abraçada a la imatge que presidia el funeral, ha dit que anirà a per totes i mourà els fils que calgui per aclarir què ha passat i fer pagar els culpables. Entre els assistents, el president de la Federació d'Associació de Veïns de Manresa, Jaume Canudes, que ha anunciat aquesta emissora que demanaran una reunió amb l'Ajuntament per parlar amb calma de com millorar la seguretat a la ciutat.
19: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
18: Tenint en compte que els dos menors implicats en el crim, que estan ja en règim tancat, eren coneguts per la policia, Canudes ha afegit.
19: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
18: A la cerimònia de comiat ha sonat la música de plens de la Patum i peces del Correfoc de Manresa perquè el Carles li apassionava aquestes festes.
0: Vist per a sentència el judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre. La Fiscalia rebaixa fins als 5 anys de presó la petició de pena contra l'exgerent de l'entitat, el principal acusat en la causa. Tortosa, Jordi Barranca.
20: L'última sessió del judici ha servit perquè les parts presentin les conclusions finals. Tal com s'esperava, la Fiscalia ha mogut fitxa i ha rebaixat fins als 5 anys i 2 mesos de presó la petició de pena contra Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa. Inicialment li demanava 14 anys de presó. Tot plegat es deu a les violacions indegudes d'un cas que va esclatar finals del 2011 i que no s'ha jutjat fins ara. Tot i així, el fiscal sosté.
21: És difícil creer que una persona con 6 quinquenios, una persona que tiene todos los poderes, una persona que coordina las 3 secciones, no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
20: La representació de la cooperativa, per la seva banda, demana contra el principal acusat 23 anys i mig de presó. A banda de Ferrer, l'altra acusada que ha arribat fins a final del judici, una proveïdora, ha acceptat una condemna de 3 mesos de presó i una multa de 4 euros al dia durant 2 mesos per falsedat de document mercantil. Més de 400 socis de la cooperativa, recordem-ho, es van quedar sense poder accedir als estalvis quan l'entitat va fer fallida.
0: La Fiscalia demana jutjar el fundador de Glovo, Òscar Pierre, per un delicte contra els drets dels treballadors. Pierre ha estat investigat per haver mantingut els repartidors de Glovo com a autònoms, malgrat les sentències del Suprem i els requeriments de la Inspecció de Treball. La defensa de Pierre, però, demana que s'arxivi la causa i sosté que el model de l'empresa de repartiment a domicili era legal. Ara serà el jutjat d'instrucció qui haurà de decidir si obre judici oral i si porta al banc dels acusats a Pierre. La investigació va començar l'estiu del 2024 arran d'una denúncia de la Fiscalia i compta amb la CGT com a acusació popular. El sindicat s'oposa a l'arxivament i defensa que Glovo va mantenir durant anys condicions laborals il·legals.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
22: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs, aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors. En molts punts també de la façana litoral, aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia i la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
13: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Trescat Info.
0: L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tota l'Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. Precisament els Estats Units són l'únic país que ha votat en contra de la iniciativa presentada per un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i de França, i que ha rebut el vot favorable de 164 estats i l'abstenció de 6. El cap de la diplomàcia de Togo ha justificat així la iniciativa.
1: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
0: L'actual cartografia del món es va establir al segle XVI, l'anomenat mapa Mercator, nom del cartògraf que el va dissenyar i que destacava les rutes de navegació de l'època. És un mapa que no correspon amb la mida real dels països, de manera que alguns eren percebuts arbitràriament com a perifèrics. Una desena de persones intoxicades, una d'elles en estat crític, arran d'un accident amb olis vegetals al port de Barcelona. Es tracta d'operaris que van inhalar monòxid de carboni a la bodega del vaixell que estaven descarregant. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 19 persones, 9 de les quals van resultar il·leses, mentre que un dels operaris el van haver de traslladar a l'Hospital Clínic i es troba en estat crític. 4 afectats més també han estat ingressats en aquest hospital i el seu estat és menys greu, i altres 5 ja els han donat d'alta. Els fets van tenir lloc dijous a mitjanit. La Guàrdia Civil i Capitania Marítima estan investigant les circumstàncies de l'accident. El govern ha fixat els serveis mínims per a la vaga d'educació de dimarts que ve, el primer dia de curs, en què hi hauria d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial la meitat del personal. Mentrestant, els sindicats que convoquen la vaga, la USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS, ja han anunciat que l'aturada es farà de manera descentralitzada. Hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el territori. En la majoria dels casos, les accions començaran ja a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10 del matí, que acabarà a la plaça Sant Jaume.
13: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: I said something transpired between you. Something inappropriate.
0: El veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. Aquest divendres l'ha presentat a Venècia fora de concurs. Ho ha seguit el nostre enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
4: El director de la mítica cinta dels anys 80, American Gigolo, ens presenta un professor de filosofia que es retroba amb els fantasmes del seu passat més fosc quan entra a treballar en un nou institut. L'aparició sobtada de la víctima d'un abús que va cometre anys abans, quan tot just entrava la majoria d'edat, tormenta el pensador i el porta a una profunda crisi existencial on es barregen la culpabilitat, la repressió, el desig, el xantatge, la pulsió suïcida i el retiment de comptes amb la víctima i amb la família. Uns temes que Paul Schrader, que ha escrit el guió de la pel·lícula, va relligant al llarg del metratge amb les lliçons bàsiques de filosofia que el professor imparteix als estudiants i amb els seus apunts per escriure un llibre sobre el filòsof del segle XVII, Baruch Spinoza. El protagonista Jack Houston diu que la cinta farà reflexionar els espectadors sobre les grans preguntes de la vida.
23: És un dels guions més brillants que he llegit i rellegit. L'estil del Paul, quan escriu, és tan bo perquè planteja una pregunta i no la respon. I aquest gran interrogant és: som capaços de canviar? I algú com el John ha de creure fermament que podrà canviar, perquè si no, ell és el monstre.
4: Al repartiment també hi ha noms com Sofia Boutella, Daniel Zobato o Bill Pullman.
0: Més de 60 espectacles amb noms com Josep Maria Flotats, Àngels Gunyalons, Leonardo Sbaraglia, Lluís Omar o José Sacristán conformen la nova temporada als teatres del grup Focus. Entre les novetats destaquen la direcció de Sílvia Munt a Panorama des del Pont, al Teatre Goya, o l'estrena de Bons i Dolents, de Joel Joan, al Condal. i entre les reposicions l'obra Els fills, un dels grans èxits de la temporada passada, amb Emma Vilarassau, Mercè Arànaga i Jordi Buixaderes, que tornarà a la Villarroel. La sorpresa del nou curs arribarà la primavera vinent al Teatre Romea, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company, que comptarà amb actors catalans i que vol obrir una nova etapa d'internacionalització per als teatres del grup. Ho ha avançat aquest divendres el president de Focus, Daniel Martínez.
2: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció amb ells, el Teatre Romea. L'obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company. Recordant els temps d'internacionalització del Romea, volem d'alguna manera encetar una nova etapa d'internacionalització.
0: Focus afronta la nova temporada amb optimisme, després d'un any de rècord, a més de 500.000 d'espectadors i una recaptació de gairebé 15 milions d'euros. En l'any del seu 40 aniversari, el grup preveu una inversió de 14,5 milions d'euros, la més gran de la seva història.
13: Esports.
0: Amb en David Ubach.
5: El Madrid ha perdut aquest divendres al camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. Per cert, que el gol del Betis l'ha marcat Parrot al minut 81 de partit. Un enfrontament que ha valorat polèmica arbitral inclosa el preparador blanc José Mourinho a la seva manera i en termes crítics.
6: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
5: Parlem ara del Barça femení.
13: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: L'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre, amb la final a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla, un rival que ha analitzat així Pere Romeu, el tècnic.
8: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
5: El Barça recupera Esmei Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
24: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
5: El bàndol badaloni, per la seva banda, el seu entrenador Marc Ballester ha parlat d'enfrontament especial.
25: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
13: 3CAT Info.
5: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi del Molinón en el desenllaç del partit.
26: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
5: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morell, Carles Pérez i Furtado. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
13: 3CAT Info.
5: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones, per 53 a 83. I del bàsquet passem a l'handbol.
13: 3CAT Info.
5: El Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39 a 37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
7: No, sí, s'ha dit. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estan gaire bé.
5: Són declaracions d'Ortega Sport 3. El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal, que a la segona semifinal ha derrotat el Bidasoa a Dirun per 31-29. Pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, el belga Wout van Aert ha guanyat des de l'escapada la 13a etapa, de 193 quilòmetres entre el Muñecar i Loja. El seu company d'equip, el Visma, Sepp Kuss, se n'ha felicitat en declaracions a Televisió Espanyola.
9: Fue una etapa durísima por el calor, por la velocidad, dimos a mil toda la etapa, pero no, muy, muy contento para Wout, para conseguir una victoria, porque en esa vuelta es la única cosa que le faltaba.
5: A la general, Enric Mas, del Movistar, manté un dia més el mallot vermell de líder. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el murcià Carlos Alcaraz s'ha classificat per als vuitens de final, que jugarà contra l'estatunidenc Tommy Paul. En tercera ronda, Alcaraz s'ha desfet del xinès Wu en 3 sets, 6-3, 6-4 i 6-1.
13: Trescat Info.

0: Són les 4.
1: El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. I han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna al centre d'equip i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. Giorgia Meloni fa gala de la seva gestió en un míting per celebrar que lidera el govern més longeu de la història recent d'Itàlia. La primera ministra assegura que Europa i el món es tornen a prendre Itàlia seriosament. Posa com a exemple que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, vol copiar-li la idea de fer centres de deportació de migrants fora de la Unió Europea. SEAT reconeix que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. El govern diu que farà el que faci falta per preservar la presència industrial i els llocs de treball. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. A tot això ha quedat en llibertat amb càrrec la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir del país. La cantant catalana Aitana sedueix les més de 17.000 persones que han anat al primer dels 4 concerts que farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Durant més de 2 hores ha repassat els temes del seu 4th àlbum i èxits anteriors.
0: Esports.
2: El Madrid ha perdut el camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la 4ª jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1. El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. I segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça de bàsquet, Tosané Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla.
1: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu, amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us parla Carola Gil. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar el Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
4: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
3: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alicia Romero en sortia satisfeta.
5: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
3: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
6: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
7: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
3: Tot i això, s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.
1: Tot pot canviar de cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge a S-Alert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions al Catalunya Nit.
10: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un S-Alert, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
1: De fet, el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avís menys estrident per als missatges preventius.
10: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
1: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. El risc d'incendi puja de cara a aquest dissabte. Els agents rurals activaran el nivell 4 del Pla Alfa, el perill extrem, en 34 municipis de les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També s'activarà el nivell 3 per perill alt d'incendi en 356 municipis de 32 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que comporti un risc d'incendi. Tot això després que la calor ja hagi assolit rècords en un mes de setembre en diversos punts del país. Els termòmetres de Vinebre, a la Ribera d'Ebre, s'han enfilat fins als 42 graus i mig. És la temperatura màxima a què s'ha arribat mai aquest mes i supera el rècord que també va marcar el poble fa 10 anys. Pel que fa a la ciutat de Lleida, aquest divendres s'han fregat els 40 graus, rècord també al setembre des de fa 68 anys. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: Lleida ha superat en gairebé 2 graus els 38 de màxima registrats fins ara el 12 de setembre del 1958. Un rècord que s'ha superat, doncs, amb escreix. Els veïns amb qui hem parlat es mostraven farts d'una calor que s'està allargant massa.
12: Una sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí en Lleida això ha sigut un estiu, i és un estiu molt dur, i ara mateix acabo de sortir d'un lloc amb aire condicionat i al sortir el xoc que tens, estem molt cansats, molt cansades.
13: Fa moltíssima calor, jo no aguanto més, m'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa. És horrorós, la veritat, és insuportable.
14: Que portem tot l'estiu amb una calor de por, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre i no es pot aguantar aquesta calor tant temps.
11: Recordem que Lleida ja ha assolit també rècord aquest estiu en dies en què s'ha arribat o superat els 40 graus amb un total de 15.
1: Obrim plana internacional. Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies dies abans de la primera visita dels enviats de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
9: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
1: I anem ara a Itàlia perquè Giorgia Meloni ha fet història. El seu govern s'ha convertit en el més longeu de la història recent d'aquest país i això que encara no porta ni 4 anys perquè es va constituir l'octubre del 2022. La líder de Germans d'Itàlia ho ha volgut celebrar aquest divendres amb un acte multitudinari a Bari que ha reunit més de 10.000 simpatitzants.
15: L'estabilitat per Itàlia no ha estat un caprici, ha estat un escut. I gràcies a aquesta estabilitat hem pogut protegir aquest país.
1: Aquest acte a Bari ha servit també per donar el tret de sortida a la precampanya per a les eleccions de l'any que ve. Els sondejos són favorables al partit de Meloni, però no als seus socis de govern, Forza Italia i la Lliga, i guanya força un nou partit liderat per un exgeneral de l'exèrcit que es presenta sense embuts com l'autèntica extrema dreta del país. Per això, en aquest míting a Bari, Meloni ha presumit d'haver calmat els mercats, d'haver reduït l'atur i d'haver fet caure l'entrada de migrants. I precisament el dia que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, ha confirmat que espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve, com ja fa Itàlia, Meloni ha enviat aquest missatge a Brussel·les.
15: Ens van titllar d'extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.
1: El govern danès ha reunit aquest divendres a Copenhaguen un grup de països europeus que també volen impulsar aquesta mesura. Són Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. Els ministres de l'interior d'aquests països s'han reunit per negociar-ho, però sense desvelar amb quin govern de fora de la Unió Europea negocien per ubicar-hi aquestes instal·lacions. El congrés anual de Reform UK, l'extrema dreta britànica, no està sortint com el seu líder esperava. Nigel Farage ha acceptat la dimissió de dos alts càrrecs després de les noves acusacions de finançament irregular. En paral·lel, Farage i el president de Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, present al Congrés, ha firmat un acord per combatre la immigració quan arribin al poder. Anem a Londres. Quim Olivares.
16: El congrés anual que es fa a Birmingham havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors. Però una investigació amb càmera oculta, emesa per la cadena Channel 4, mostra com un actor que es feia passar per un empresari nord-americà emparaula la donació de 500.000 de lliures de Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica. Aquest divendres, el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa. Sentim-lo.
17: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
16: Aquestes acusacions se sumen a la investigació del Parlament sobre el regal de 5 milions de lliures que Farage va rebre d'un empresari de criptomonedes el 2024, quan encara no era diputat. La policia també investiga donacions de 500.000 de lliures d'un antic assessor condemnat als Estats Units per delictes financers. Aquest divendres, el president de l'extrema dreta francesa, Jordan Bardella, ha promès que si la seva formació arriba al poder a França, l'any que ve enfortirà els controls a l'estret de la mànega.
18: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
16: Per Bardella, el president francès Emmanuel Macron no ha protegit el país davant la immigració.
1: Eleccions regionals clau a Alemanya aquest diumenge a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per a la formació d'extrema dreta alternativa per a Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és més dinàmica i ha crescut més que la majoria de regions alemanyes i on bona part de l'empresariat tremola davant l'escenari que la ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai a la regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
19: El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
20: Posen tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
19: Fa mesos que l'envien a l'Estat federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
21: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
19: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
0: El temps.
1: Gemma Puig.
12: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs, aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors, amb molts punts també de la façana litoral. Aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
1: SEAT reconeix que estan tots els escenaris oberts sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. Després que la direcció de Volkswagen hagi demanat la flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector a Europa, el conseller delegat de SEAT, Markus Haupt, ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
22: Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
1: El president Salvador Illa considera que l'important és mantenir la presència industrial i els llocs de treball.
23: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
1: Els inversors han aplaudit el pla de reestructuració de Volkswagen, aprovat aquest dijous pel Consell de Vigilància del grup, que preveu augmentar fins a 100.000 els treballadors que s'acomiadaran en els propers anys a tot el món i que no descarta el tancament de 4 plantes de producció a Alemanya. Les accions de Volkswagen han pujat aquest divendres un 6,5% en una jornada de guanys moderats per la resta de valors del sector. El president de Telefònica, Marc Murtra, aposta per impulsar sense complexos la indústria de la defensa a Catalunya. Per Murtra, cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa.
24: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
1: El president de Telefònica ha fet aquestes declaracions en un acte organitzat per Foment del Treball. La patronal catalana està treballant des de fa mesos per aconseguir que empreses d'aquí puguin optar als nous contractes públics de defensa. La Generalitat també hi aposta i impulsa un programa perquè 400 empreses de l'àmbit de les tecnologies duals, la metal·lúrgia, la maquinària i l'automoció, siguin més competitives per presentar-se a aquestes licitacions. Més coses. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. La població ha fet un minut de silenci en memòria del menor. Tarragona, Ricard Buigas.
2: El jutge d'Amposta ha decretat a presó provisional comunicada i sense fiança pel pare i la mare detinguts a València. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi. També s'hi afegeix el delicte d'abandonament de menor.

0: analitzar què ha fallat per evitar que torni a passar.
1: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
0: El municipi ha decretat 2 dies de dol.
2: Ha quedat en llibertat amb càrrec la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa de Guàrdia de Badalona ha pres aquesta decisió, tot i que li aplica mesures cautelars, com ara la retirada de passaport i la prohibició de sortida del territori, i també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. A la dona, de 33 anys, la van detenir dijous. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de la mort. La dona continua en qualitat d'investigada, sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui qualificar encara el delicte.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
4: Les meves amigues, la meva família, bueno, és que són 4 Palau Sant Jordi, és una locura, gràcies, la veritat, és una locura. Estoy demasiado feliz.
2: Primer concert de la cantant Aitana al Palau Sant Jordi, ple a vessar en el primer dels 4 concerts que la cantant de Sant Climent de Llobregat farà a Barcelona. Els concerts formen part de la gira Cuarto Azul Tour, que va començar el 9 de maig passat. Anem a Barcelona, ho ha seguit la nostra companya Montse Pujol.
5: Des que ha sortit a l'escenari, Aitana ha fet vibrar les 17.000 persones que han omplert aquest divendres al Palau Sant Jordi. Vestida de rosa, Aitana ha sortit d'una habitació blava i ja ha interpretat el tema 6 de febrero, que ha fet vibrar tot el Palau. Ha saludat amb un bona nit Barcelona i ha explicat com de feliç se sent i se sentia actuant a casa seva. En un escenari espectacular, ple de projeccions i llums, Aitana ha cantat, ha anat desgranant els temes del seu quart àlbum, Cuarto Azul, i temes també dels seus anteriors. Abans del concert hem parlat amb algunes de les seves seguidores que ens deien per què els agrada tant Aitana.
6: Mira, nosaltres la seguim des d'OT 2017. Llavors, mos encanta. I mos agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu mos encanta.
7: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
8: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, sí, jo crec que és... Transmet algo que no en transmet les altres, aquesta connexió, saps?
5: El d'aquest divendres és el primer dels 4 concerts que Aitana farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Després, la gira la portarà per Amèrica Llatina, els Estats Units i per tota Europa.
3: 3Cat Info. Esports.
2: Amb en David Ubach.
9: El Madrid ha perdut el camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. El gol del Betis l'ha marcat Parrot al 81 de partit. Aquest dissabte es disputaran a primera el Rayo Vallecano Racing de Santander, el Villarreal Deportivo de la Coruña i l'Atlètic Club de Bilbao Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers. Els dos catalans jugaran diumenge, València-Barça i Espanyol-Sevilla. Parlem ara del Barça femení.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: I és que l'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. El sorteig l'ha valorat el directiu responsable del femení blaugrana, Xavi Puig.
10: Son equipos que siempre están arriba. Intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar ir partido a partido, pero el objetivo...

0: Diu, està claro que és llegar a la final i ganar-la.
1: Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final d'aquest any serà a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla. Un rival que ha analitzat així Pere Romeu.
2: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
1: El Barça recupera Smey Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women, amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
1: A les badalonines, per la seva banda, el seu entrenador, Marc Ballester, ha parlat de partit especial.
4: És un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
1: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi d'El Molinón en el desenllaç del partit. Sentim aquestes valoracions de Quique Álvarez.
5: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
1: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morey, Carles Pérez i Furtado. En futbol internacional, Luis Enrique ha renovat contracte com a entrenador del Paris Saint-Germain fins al 2030. I un apunt encara relatiu al futbol i al Barça, perquè ja hi ha disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT un nou episodi del podcast documental Rècords. Es titula Puyol 50 i commemora els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit de futbol. A més, aquest dissabte, a l'antena digital d'aquesta emissora, de 8 del matí a 12 de la nit, s'emetran algunes de les transmissions històriques de Joaquim Maria Puyol. Dit això, obrim el bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
6: L'actualitat esportiva a fons.
1: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones per 53-83. 30 punts de diferència que valorava així la nova jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, en declaracions a Teledeporte.
7: Nunca sabes lo que te espera realmente. Nuestro objetivo era venir aquí, plantarle cara a Alemania, no darles ni una oportunidad de respirar y continuar con el juego sabiendo que iba a ser complicado. Creo que lo hemos logrado.
1: En l'altre partit del grup, Japó 102, Mali 97. Aquest dissabte el combinat espanyol s'enfrontarà al malià en la segona jornada. I del bàsquet passem a l'handbol.
6: 3CAT Info.
1: Per explicar que el Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39-37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
8: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estan gaire bé.
1: Declaracions Ortega, Sport 3. El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal. I pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, triomf del belga Wout van Aert des de l'escapada a la 13a etapa. Enric Mas, del Movistar, continua liderant la general sense gaires canvis.
6: Trescat Info. Són 4:45.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. Hi han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. També us hem explicat que tindrem una tardor complicada per risc d'inundacions. Així ho alerta Protecció Civil. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. I de la plana internacional, Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna al centre d'Kíev i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. A partir d'ara us explicarem que l'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tot Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. I anirem al Festival de Venècia, on el veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. I en esports, què destaques, David Ubach?
1: Que el Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0 després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar el Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
3: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
2: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alicia Romero en sortia satisfeta.
4: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
2: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
5: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
6: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
2: Tot això s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.
0: Tot pot canviar de cop. És la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per a l'època i hi haurà pluges abundants. Una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge d'alert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions per al Catalunya Nit.
9: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SLR, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: I el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avins menys estrident per als missatges preventius.
9: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
0: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. I de la plana internacional, Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats especials de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
10: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: Més coses. Brussel·les cancela el viatge d'una comissària europea a Sèrbia com a càstig al govern de Belgrad per l'exaltació que està fent del criminal de guerra Ratko Mladic, mort la setmana passada mentre estava empresonat. Les autoritats sèrbies mantenen la incògnita de si li organitzaran un funeral d'estat i a la Comissió Europea se li acaba la paciència. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
11: La Comissió Europea està molesta perquè les restes mortals de Mladic han arribat a Sèrbia amb un avió del govern i han estat rebudes amb honors militars. Com a represàlia, la comissària europea d'ampliació, Marta Kos, ha suspès el viatge que tenia previst fer-hi els propers dies i avisa que analitzaran amb lupa tot el que facin les autoritats durant el funeral de Mladic. Diu que ho tindran en compte a l'hora d'avaluar si deixen que Sèrbia entri a formar part de la Unió Europea.
12: No només va de qüestions tècniques, també va de valors i en especial de veure si ells s'alineen amb els nostres valors. El retorn de les restes de Ratko Mladic a Belgrad serà una prova molt important.
11: Fa anys que Sèrbia negocia el seu accés a la Unió Europea, però també ha mantingut tensions amb Brussel·les per l'afinitat del govern de Belgrad amb Rússia. El president serbi considera estúpides les crítiques comunitàries sobre la gestió de l'enterrament de Ratko Mladic. Se'l va condemnar a cadena perpètua per haver organitzat als anys 90, durant la guerra de Bòsnia, matances com la de Srebrenica, on van morir més de 8.000 bosnians.
0: Tornem a casa nostra perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya torna a negar l'amnistia als excàrrecs republicans de sotogoverno de l'1 d'octubre, Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Els jutges han rebutjat la petició dels dos encausats que demanaven l'aplicació de la mesura després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar el juliol que encaixa amb la legislació comunitària. Sostenen els magistrats que encara hi ha preguntes sobre la llei que la justícia europea no ha respost, com ara si el delicte de malversació hi entra i que no mouran fitxa fins que el Tribunal de Luxemburg no els ho aclareixi. Per Jové, la decisió era previsible i forma part de l'estratègia de la justícia espanyola per mantenir-los la causa oberta. Són declaracions a 3CAT Info.
13: És una maniobra del tot dilatòria, amb la voluntat d'allargar el màxim possible el patiment que estem tenint la gent que estem sota la seva instrucció.
0: Jové i Salvador van tenir responsabilitats a la Conselleria d'Economia que liderava Oriol Junqueras durant el referèndum del 2017. Estan acusats de malversació, prevaricació i desobediència. D'altra banda, el Tribunal Català ha donat per bo l'indult parcial per a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. La mesura l'havia demanat la mateixa sala, que la va condemnar per prevaricació en considerar que la pena era excessiva. El govern espanyol la va aprovar i ara l'exdirigent de Junqueras s'assegura que no haurà de trepitjar la presó. Òmnium Cultural demana 13 anys de presó per a cadascun dels 4 agents de la policia espanyola que aniran a judici acusats de participar en el llançament d'una bala de goma que va provocar la pèrdua d'un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. L'entitat sobiranista, que exerceix l'acusació popular en el cas, considera que el tret no va ser accidental ni justificat, sinó antirreglamentari i com a represàlia contra l'activista. En l'escrit d'acusació, Òmnium remarca, a més, que l'agressió va ser emparada per la cadena de comandament i que no pot recaure tota la responsabilitat només en l'escopeter que va disparar el projectil. Els acusa dels delictes de lesions amb pèrdua d'un òrgan principal i de tortures. Els fets van passar a l'Institut Ramon Llull de Barcelona durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. La Fiscalia no acusa els agents, considera que no han comès cap delicte. A Roger Espanyol també se'l va processar per atemptat contra l'autoritat per llançar una tanca contra els agents policials que custodiaven el centre, però al març del 2025 se'l va amnistiar.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Interior reportarà nous elements per defensar l'actuació dels dos agents dels Mossos processats per abatre l'anomenat pistoler de Tarragona l'any 2021. El magistrat diu que hi ha indicis que els membres del grup especial d'intervenció van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. Tarragona, Ricard Boigas.
14: Els dos agents formaven part del grup que va abatre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a tres excompanys de feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. Un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i l'altre un. El magistrat conclou que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que aportaran nous elements per defensar l'actuació del GEI.
15: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
14: L'advocat que defensa els agents, José Antonio Vitos, avança que recorreran. Desconeix quina és la proporcionalitat que pretén el jutge per arxivar el cas.
16: No es pot veure una actuació igual des d'un despatx que des del terreny on els lleis estan sotmesos no únicament amb una pressió, sinó amb un senyor que està obrint foc indiscriminadament contra ells i contra totes les persones que hi poguessin haver.
14: El jutge instructor ha arxivat la causa per a 8 agents més. El lletrat de l'acusació, Gerard Amigó, ja ha avançat a 3CAT Info que demanaran el processament de més agents.
17: Creiem que hi ha algunes altres persones que es tenen que haver imputat i, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
14: La defensa dels Mossos apunta que els GEI estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
0: Un dels dos menors detinguts per la mort d'un home a Manresa aquest dimarts estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre, que també havia estat en aquest règim, ja havia complert el temps que se li havia marcat. Així ho han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada en el cas d'un menor no suposa un seguiment policial, sinó que un professional, ja sigui psicòleg o treballador social, controla que el menor vagi a escola o al metge o que visqui en un lloc estable. Mentrestant, aquest divendres s'han fet a Manresa els funerals per la víctima. Anem a Manresa, Nàtia Dell.
18: Comiat multitudinari emotiu per dir l'última adéu a Carles Vilajosana mentre les investigacions continuen obertes. Al parlament final de la cerimònia, la germana de la víctima, abraçada a la imatge que presidia el funeral, ha dit que anirà a per totes i mourà els fils que calgui per aclarir què ha passat i fer pagar els culpables. Entre els assistents, el president de la Federació d'Associació de Veïns de Manresa, Jaume Canudes, que ha anunciat aquesta emissora que demanaran una reunió amb l'Ajuntament per parlar amb calma de com millorar la seguretat a la ciutat.
19: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
18: Tenint en compte que els dos menors implicats en el crim, que estan ja en règim tancat, eren coneguts per la policia, Canudes ha afegit.
19: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
18: A la cerimònia de comiat ha sonat la música de Plens de la Patum i peces del Correfoc de Manresa perquè al Carles li apassionaven aquestes festes.
0: Vist per a sentència el judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre. La Fiscalia rebaixa fins als 5 anys de presó la petició de pena contra l'exgerent de l'entitat, el principal acusat en la causa. Tortosa, Jordi Barranca.
20: L'última sessió del judici ha servit perquè les parts presentin les conclusions finals. Tal com s'esperava, la Fiscalia ha mogut fitxa i ha rebaixat fins als 5 anys i 2 mesos de presó la petició de pena contra Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa. Inicialment li demanava 14 anys de presó. Tot plegat es deu a les dilacions indegudes d'un cas que va esclatar finals del 2011 i que no s'ha jutjat fins ara. Tot i així, el fiscal sosté.
21: És difícil creer que una persona con 6 quinquenios, una persona que tiene todos los poderes, una persona que coordina las 3 secciones, no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
20: La representació de la cooperativa, per la seva banda, demana contra el principal acusat 23 anys i mig de presó. A banda de Ferrer, l'altra acusada, que ha arribat fins a final del judici, una proveïdora, ha acceptat una condemna de 3 mesos de presó i una multa de 4 euros al dia durant 2 mesos per falsedat de document mercantil. Més de 400 socis de la cooperativa, recordem-ho, es van quedar sense poder accedir als estalvis quan l'entitat va fer fallida.
0: La Fiscalia demana jutjar el fundador de Glovo, Oscar Pierre, per un delicte contra els drets dels treballadors. Pierre ha estat investigat per haver mantingut els repartidors de Glovo com a autònoms, malgrat les sentències del Suprem i els requeriments de la Inspecció de Treball. La defensa de Pierre, però, demana que s'arxivi la causa i sosté que el model de l'empresa de repartiment a domicili era legal. Ara serà el jutjat d'instrucció qui haurà de decidir si obre judici oral i si porta al banc dels acusats a Pierre. La investigació va començar l'estiu del 2024 arran d'una denúncia de la Fiscalia i compta amb la CGT com a acusació popular. El sindicat s'oposa a l'arxivament i defensa que Glovo va mantenir durant anys condicions laborals il·legals.
7: El temps.
0: Gemma Puig.
22: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs, aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors. En molts punts també de la façana litoral, aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia i la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Trescat Info.
0: L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tota l'Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. Precisament els Estats Units són l'únic país que ha votat en contra de la iniciativa presentada per un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i de França, i que ha rebut el vot favorable de 164 estats i l'abstenció de 6. El cap de la diplomàcia de Togo ha justificat així la iniciativa.
1: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
0: L'actual cartografia del món es va establir al segle XVI, l'anomenat mapa Mercator, nom del cartògraf que el va dissenyar i que destacava les rutes de navegació de l'època. És un mapa que no correspon amb la mida real dels països, de manera que alguns eren percebuts arbitràriament com a perifèrics. Una desena de persones intoxicades, una d'elles en estat crític arran d'un accident amb olis vegetals al port de Barcelona. Es tracta d'operaris que van inhalar monòxid de carboni a la bodega del vaixell que estaven descarregant. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 19 persones, 9 de les quals van resultar il·leses, mentre que un dels operaris el van haver de traslladar a l'Hospital Clínic i es troba en estat crític. 4 afectats més també han estat ingressats en aquest hospital i el seu estat és menys greu, i altres 5 ja els han donat d'alta. Els fets van tenir lloc dijous a mitjanit. La Guàrdia Civil i Capitaneria Marítima estan investigant les circumstàncies de l'accident. El govern ha fixat els serveis mínims per a la vaga d'educació de dimarts que ve, el primer dia de curs, en què hi hauria d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial la meitat del personal. Mentrestant, els sindicats que convoquen la vaga, la USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS, ja han anunciat que l'aturada es farà de manera descentralitzada. Hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el territori. En la majoria dels casos, les accions començaran ja a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10 del matí, que acabarà a la plaça Sant Jaume.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: I said something transpired between you. Something inappropriate.
0: El veterà director nord-americà Paul Schroeder aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. Aquest divendres l'ha presentat a Venècia fora de concurs. Ho ha seguit el nostre enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
4: El director de la mítica cinta dels anys 80, American Gigolo, ens presenta un professor de filosofia que es retroba amb els fantasmes del seu passat més fosc quan entra a treballar en un nou institut. L'aparició sobtada de la víctima d'un abús que va cometre anys abans, quan tot just entrava a la majoria d'edat, tormenta el pensador i el porta a una profunda crisi existencial on es barregen la culpabilitat, la repressió, el desig, el xantatge, la pulsió suïcida i el retiment de comptes amb la víctima i amb la família. Uns temes que Paul Schroeder, que ha escrit el guió de la pel·lícula, va relligant al llarg del metratge amb les lliçons bàsiques de filosofia que el professor imparteix als estudiants i amb els seus apunts per escriure un llibre sobre el filòsof del segle XVII, Baruch Spinoza. El protagonista Jack Houston diu que la cinta farà reflexionar els espectadors sobre les grans preguntes de la vida.
23: És un dels guions més brillants que he llegit i rellegit. L'estil del Paul quan escriu és tan bo perquè planteja una pregunta i no la respon. I aquest gran interrogant és: som capaços de canviar? I algú com el John ha de creure fermament que podrà canviar, perquè si no, ell és el monstre.
4: Al repartiment també hi ha noms com Sofia Boutella, Daniel Zobato o Bill Pullman.
0: Més de 60 espectacles amb noms com Josep Maria Flotats, Àngels Gunyalons, Leonardo Sbaraglia, Lluís Omar o José Sacristán conformen la nova temporada als teatres del grup Focus. Entre les novetats destaquen la direcció de Sílvia Munt a Panorama des del Pont, al Teatre Goya, o l'estrena de Bons i Dolents, de Joel Joan, al Condal. I entre les reposicions, l'obra Els fills, un dels grans èxits de la temporada passada, amb Emma Vilarassau, Mercè Arànega i Jordi Boixaderes, que tornarà a la Villarroel. La sorpresa del nou curs arribarà la primavera vinent al Teatre Romea, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company, que comptarà amb actors catalans i que vol obrir una nova etapa d'internacionalització per als teatres del grup. Ho ha avançat aquest divendres el president de Focus, Daniel Martínez.
2: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció amb ells, el Teatre Romea. L'obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company. Recordant els temps d'internacionalització del Romea, volem d'alguna manera encetar una nova etapa d'internacionalització.
0: Focus afronta la nova temporada amb optimisme, després d'un any de rècord, a més de 500.000 d'espectadors i una recaptació de gairebé 15 milions d'euros. En l'any del seu 40 aniversari, el grup preveu una inversió de 14,5 milions d'euros, la més gran de la seva història.
7: Esports.
0: Amb en David Ubach.
5: El Madrid ha perdut aquest divendres al camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. Per cert, que el gol del Betis l'ha marcat Parrot al minut 81 de partit. Un enfrontament que ha valorat polèmica arbitral inclosa el preparador blanc José Mourinho a la seva manera i en termes crítics.
6: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
5: Parlem ara del Barça femení.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: L'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre, amb la final a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla, un rival que ha analitzat així Pere Romeu, el tècnic.
8: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
5: El Barça recupera Esmei Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
24: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
5: El bàndol badaloni, per la seva banda, el seu entrenador Marc Ballester ha parlat d'enfrontament especial.
25: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
7: 3CAT Info.
5: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi del Molinón en el desenllaç del partit.
26: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
5: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morell, Carles Pérez i Furtado. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
7: 3CAT Info.
5: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones, per 53-83. I del bàsquet passem a l'handbol.
7: 3CAT Info.
5: El Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39-37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
9: No, fixa't. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estan gaire bé.
5: Són declaracions d'Ortega, Sport 3. El Barça jugarà a la final contra l'Sporting de Portugal, que a la segona semifinal ha derrotat el Bidasoa Dirun per 31-29. Pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, el belga Wout van Aert ha guanyat des de l'escapada la 13a etapa, de 193 quilòmetres entre el Muñecar i Loja. El seu company d'equip, el Visma, Sepp Kuss, se n'ha felicitat en declaracions a Televisió Espanyola.
10: Fue una etapa durísima por el calor, por la velocidad, dimos a mil toda la etapa, pero no, muy, muy contento para Wout, para conseguir una victoria, porque en esa vuelta es la única cosa que le faltaba.
5: A la general, Enric Mas, del Movistar, manté un dia més el mallot vermell de líder. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el murcià Carlos Alcaraz s'ha classificat per als vuitens de final, que jugarà contra l'estatunidenc Tommy Paul. En tercera ronda, Alcaraz s'ha desfet del xinès Wu en 3 sets, 6-3, 6-4 i 6-1.
7: Trescat Info.

0: Són les 5. El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. I han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna al centre d'equip i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. Giorgia Meloni fa gala de la seva gestió en un míting per celebrar que lidera el govern més longeu de la història recent d'Itàlia. La primera ministra assegura que Europa i el món es tornen a prendre Itàlia seriosament. Posa com a exemple que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, vol copiar-li la idea de fer centres de deportació de migrants fora de la Unió Europea. SEAT reconeix que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. El govern diu que farà el que faci falta per preservar la presència industrial i els llocs de treball. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. A tot això ha quedat en llibertat amb càrrec la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir del país. La cantant catalana Aitana sedueix les més de 17.000 persones que han anat al primer dels quatre concerts que farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Durant més de dues hores ha repassat els temes del seu quart àlbum i èxits anteriors.
1: Esports.
2: El Madrid ha perdut el camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1. El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. I segons ha pogut saber 3CAT Info, l'alè del Barça de bàsquet, Tosané Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla.
3: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus.
1: 3CAT Info.
3: Salutacions, us parla Carola Gil. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar al Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
5: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
4: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alicia Romero en sortia satisfeta.
6: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
4: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
7: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
8: Lo único que se está produciendo és un chantatge ante un govern dèbil.
4: Tot i això, s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
9: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
10: Segur que no n'hi ha per tant.
0: Tot pot canviar de cop. És la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge a SAlert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions al Catalunya Nit.
11: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SAlert, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: De fet, el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avís menys estrident per als missatges preventius.
11: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
0: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. El risc d'incendi puja de cara a aquest dissabte. Els agents rurals activaran el nivell 4 del Pla Alfa, el perill extrem, en 34 municipis de les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També s'activarà el nivell 3 per perill alt d'incendi en 356 municipis de 32 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que comporti un risc d'incendi. Tot això després que la calor ja hagi assolit rècords en un mes de setembre en diversos punts del país. Els termòmetres de Vinebre, a la Ribera d'Ebre, s'han enfilat fins als 42 graus i mig. És la temperatura màxima a què s'ha arribat mai aquest mes i supera el rècord que també va marcar el poble fa 10 anys. Pel que fa a la ciutat de Lleida, aquest divendres s'han fregat els 40 graus, rècord també al setembre des de fa 68 anys. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: Lleida ha superat en gairebé 2 graus els 38 de màxima registrats fins ara el 12 de setembre del 1958. Un rècord que s'ha superat doncs amb escreix. Els veïns amb qui hem parlat es mostraven farts d'una calor que s'està allargant massa.
13: Una sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí a Lleida això ha sigut un estiu, i és un estiu molt dur, i ara mateix acabo de sortir d'un lloc amb aire condicionat i al sortir el xoc que tens, estem molt cansats, molt cansades.
14: Fa moltíssima calor, jo no aguanto més, m'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa. És horrorós, la veritat, és insuportable.
15: Que portem tot l'estiu amb una calor de por, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre i no es pot aguantar aquesta calor tant temps.
12: Recordem que Lleida ja ha assolit també rècord aquest estiu en dies en què s'ha arribat o superat els 40 graus amb un total de 15.
0: Obrim plana internacional. Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies dies abans de la primera visita dels enviats de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
10: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: I anem ara a Itàlia perquè Giorgia Meloni ha fet història. El seu govern s'ha convertit en el més longeu de la història recent d'aquest país i això que encara no porta ni 4 anys perquè es va constituir l'octubre del 2022. La líder de Germans d'Itàlia ho ha volgut celebrar aquest divendres amb un acte multitudinari a Bari que ha reunit més de 10.000 simpatitzants.
16: L'estabilitat per Itàlia no ha estat un caprici, ha estat un escut. I gràcies a aquesta estabilitat hem pogut protegir aquest país.
0: Aquest acte a Bari ha servit també per donar el tret de sortida a la precampanya per a les eleccions de l'any que ve. Els sondejos són favorables al partit de Meloni, però no als seus socis de govern, Forza Itàlia i la Lliga. I guanya força un nou partit liderat per un exgeneral de l'exèrcit que es presenta sense embuts com l'autèntica extrema dreta del país. Per això, en aquest míting a Bari, Meloni ha presumit d'haver calmat els mercats, d'haver reduït l'atur i d'haver fet caure l'entrada de migrants. I precisament el dia que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, ha confirmat que espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve, com ja fa Itàlia. Meloni ha enviat aquest missatge a Brussel·les.
16: Ens van titllar d'extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.
0: El govern danès ha reunit aquest divendres a Copenhaguen un grup de països europeus que també volen impulsar aquesta mesura. Són Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. Els ministres de l'interior d'aquests països s'han reunit per negociar-ho, però sense desvelar amb quin govern de fora de la Unió Europea negocien per ubicar-hi aquestes instal·lacions. El congrés anual de Reform UK, l'extrema dreta britànica, no està sortint com el seu líder esperava. Nigel Farage ha acceptat la dimissió de dos alts càrrecs després de les noves acusacions de finançament irregular. En paral·lel, Farage i el president de Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, present al Congrés, ha firmat un acord per combatre la immigració quan arribin al poder. Anem a Londres. Quim Olivares.
17: El congrés anual que es fa a Birmingham havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors. Però una investigació amb càmera oculta, emesa per la cadena Channel 4, mostra com un actor que es feia passar per un empresari nord-americà emparaula la donació de 500.000 de lliures de Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica. Aquest divendres, el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa. Sentim-lo.
18: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
17: Aquestes acusacions se sumen a la investigació del Parlament sobre el regal de 5 milions de lliures que Farage va rebre d'un empresari de criptomonedes el 2024, quan encara no era diputat. La policia també investiga donacions de 500.000 de lliures d'un antic assessor condemnat als Estats Units per delictes financers. Aquest divendres, el president de l'extrema dreta francesa, Jordan Bardella, ha promès que si la seva formació arriba al poder a França, l'any que ve enfortirà els controls a l'estret de la mànega.
19: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
17: Per Bardella, el president francès Emmanuel Macron no ha protegit el país davant la immigració.
0: Eleccions regionals clau a Alemanya aquest diumenge a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per a la formació d'extrema dreta Alternativa per a Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és més dinàmica i ha crescut més que la majoria de regions alemanyes, i on bona part de l'empresariat tremola davant l'escenari que la ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai a la regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
20: El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
21: Posen tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
20: Fa mesos que l'envien a l'Estat federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
22: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
20: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
23: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris doncs aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors, amb molts punts també de la façana litoral. Aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: SEAT reconeix que estan tots els escenaris oberts sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. Després que la direcció de Volkswagen hagi demanat la flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector Europa, el conseller delegat de SEAT, Markus Haub, ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
24: Cupra està imparable i és nostre motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
0: El president Salvador Illa considera que l'important és mantenir la presència industrial i els llocs de treball.
25: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya, des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
0: Els inversors han aplaudit el pla de reestructuració de Volkswagen, aprovat aquest dijous pel Consell de Vigilància del grup, que preveu augmentar fins a 100.000 els treballadors que s'acomiadaran en els propers anys a tot el món i que no descarta el tancament de 4 plantes de producció a Alemanya. Les accions de Volkswagen han pujat aquest divendres un 6,5% en una jornada de guanys moderats per la resta de valors del sector. El president de Telefònica, Marc Murtra, aposta per impulsar sense complexos la indústria de la defensa a Catalunya. Per Murtra, cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa.
26: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
0: El president de Telefònica ha fet aquestes declaracions en un acte organitzat per Foment del Treball. La patronal catalana està treballant des de fa mesos per aconseguir que empreses d'aquí puguin optar als nous contractes públics de defensa. La Generalitat també hi aposta i impulsa un programa perquè 400 empreses de l'àmbit de les tecnologies duals, la metal·lúrgia, la maquinària i l'automoció, siguin més competitives per presentar-se a aquestes licitacions. Més coses. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. La població ha fet un minut de silenci en memòria del menor. Tarragona, Ricard Buigas.
2: El jutge d'Amposta ha decretat a presó provisional comunicada i sense fiança pel pare i la mare detinguts a València. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi. També s'hi afegeix el delicte d'abandonament de menors i el de maltractament animal. El magistrat ha retirat la pàtria potestat dels altres tres fills que té la parella. Els Mossos van trobar les restes del nen de 18 mesos al domicili familiar després d'obrir una investigació arran de la denúncia que va presentar l'avi per la desaparició de la criatura. La població del Montsià ha fet un minut de silenci en memòria del nen. Unes 200 persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, s'ha compromès a analitzar què ha fallat per evitar que torni a passar.
3: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències.

0: El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant, del barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. A la dona, de 33 anys, la van detenir dijous. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de la mort. La dona continua en qualitat d'investigada, sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui qualificar encara el delicte.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Primer concert de la cantant Aitana al Palau Sant Jordi, ple a vessar en el primer dels quatre concerts que la cantant de Sant Climent de Llobregat farà a Barcelona. Els concerts formen part de la gira Cuarto Azul Tour, que va començar el 9 de maig passat. Anem a Barcelona, ho ha seguit la nostra companya Montse Pujol.
2: Des que ha sortit a l'escenari, Aitana ha fet vibrar les 17.000 persones que han omplert aquest divendres al Palau Sant Jordi. Vestida de rosa, Aitana ha sortit d'una habitació blava i ja ha interpretat el tema 6 de febrero, que ha fet vibrar tot el Palau. Ha saludat amb un bona nit Barcelona i ha explicat com de feliç se sent i se sentia actuant a casa seva. En un escenari espectacular, ple de projeccions i llums, Aitana ha cantat, ha anat desgranant els temes del seu quart àlbum, Cuarto Azul, i temes també dels seus anteriors. Abans del concert hem parlat amb algunes de les seves seguidores que ens deien per què els agrada tant Aitana.
3: Mira, nosaltres la seguim des d'OT 2017. Llavors, mos encanta. I mos agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu mos encanta.
4: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
5: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, sí, jo crec que és de... transmet algo que no en transmet les altres, aquesta connexió, saps?
2: El d'aquest divendres és el primer dels quatre concerts que Aitana farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Després, la gira la portarà per Amèrica Llatina, als Estats Units i per tota Europa.
1: 3Cat Info. Esports.
0: Amb en David Ubach.
6: El Madrid ha perdut el camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. El gol del Betis l'ha marcat Parrot al 81 de partit. Aquest dissabte es disputaran a primera el Rayo Vallecano Racing de Santander, el Villarreal Deportivo de la Coruña i l'Atlètic Club de Bilbao Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers. Els dos catalans jugaran diumenge, València-Barça i Espanyol-Sevilla. Parlem ara del Barça femení.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I és que l'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. El sorteig l'ha valorat el directiu responsable del femení blaurana, Xavi Puig.
7: Son equipos que siempre están arriba. Intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
6: Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final d'aquest any serà a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla, un rival que ha analitzat així Pere Romeu.
8: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
6: El Barça recupera Esmei Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women, amb transmissió a TV3. La

0: La bandera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: Volem anar pels tres punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
0: A les badalonines, per la seva banda, el seu entrenador, Marc Ballester, ha parlat de partit especial.
2: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers tres punts.
0: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi d'El Molinón en el desenllaç del partit. Sentim aquestes valoracions de Quique Álvarez.
3: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
0: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morey, Carles Pérez i Furtado. En futbol internacional, Luis Enrique ha renovat contracte com a entrenador del Paris Saint-Germain fins al 2030. I un apunt encara relatiu al futbol i al Barça, perquè ja hi ha disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT un nou episodi del podcast documental Rècords. Es titula Puyol 50 i commemora els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit de futbol. A més, aquest dissabte, a l'antena digital d'aquesta emissora, de 8 del matí a 12 de la nit, s'emetran algunes de les transmissions històriques de Joaquim Maria Puyol. Dit això, obrim el bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
4: L'actualitat esportiva a fons.
0: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones per 53-83. 30 punts de diferència que valorava així la nova jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, en declaracions a Teledeporte.
5: Nunca sabes lo que te espera realmente. Nuestro objetivo era venir aquí, plantarle cara a Alemania, no darles ni una oportunidad de respirar y continuar con el juego sabiendo que iba a ser complicado. Creo que lo hemos logrado.
0: En l'altre partit del grup, Japó 102, Mali 97. Aquest dissabte el combinat espanyol s'enfrontarà al malià en la segona jornada. I del bàsquet passem a l'handbol.
4: 3CAT Info.
0: Per explicar que el Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39-37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
6: No, fixa't. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no estan gaire bé.
0: Declaracions Ortega, Sport 3. El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal. I pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, triomf del belga Wout van Aert des de l'escapada a la 13a etapa. Enric Mas, del Movistar, continua liderant la general sense gaires canvis.
4: Són 6:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. Hi han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. També us hem explicat que tindrem una tardor complicada per risc d'inundacions. Així ho alerta Protecció Civil. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. I de la plana internacional, Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna, al centre d'Kíev, i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. A partir d'ara us explicarem que l'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tot Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. I anirem al Festival de Venècia, on el veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. I en esports, què destaques, David Ubach?
1: Que el Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0 després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar el Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
3: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
2: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alicia Romero en sortia satisfeta.
4: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
2: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
5: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
6: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
2: Tot i això, s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
7: 3Cat Info.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.
0: Tot pot canviar de cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per a l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge des d'alert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions per al Catalunya Nit.
7: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SALER, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: I el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avins menys estrident per als missatges preventius.
7: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
0: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. I de la plana internacional, Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats especials de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
9: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: Més coses. Brussel·les cancela el viatge d'una comissària europea a Sèrbia com a càstig al govern de Belgrad per l'exaltació que està fent del criminal de guerra Ratko Mladic, mort la setmana passada mentre estava empresonat. Les autoritats sèrbies mantenen la incògnita de si li organitzaran un funeral d'estat i a la Comissió Europea se li acaba la paciència. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
10: La Comissió Europea està molesta perquè les restes mortals de Mladic han arribat a Sèrbia amb un avió del govern i han estat rebudes amb honors militars. Com a represàlia, la comissària europea d'ampliació, Marta Kos, ha suspès el viatge que tenia previst fer-hi els propers dies i avisa que analitzaran amb lupa tot el que facin les autoritats durant el funeral de Mladic. Diu que ho tindran en compte a l'hora d'avaluar si deixen que Sèrbia entri a formar part de la Unió Europea.
11: No només va de qüestions tècniques, també va de valors i en especial de veure si ells s'alineen amb els nostres valors. El retorn de les restes de Ratko Mladic a Belgrad serà una prova molt important.
10: Fa anys que Sèrbia negocia el seu accés a la Unió Europea, però també ha mantingut tensions amb Brussel·les per l'afinitat del govern de Belgrad amb Rússia. El president serbi considera estúpides les crítiques comunitàries sobre la gestió de l'enterrament de Ratko Mladic. Se'l va condemnar a cadena perpètua per haver organitzat als anys 90, durant la Guerra de Bòsnia, matances com la de Srebrenica, on van morir més de 8.000 bosnians.
0: Tornem a casa nostra perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya torna a negar l'amnistia als excàrrecs republicans de sotogoverno de l'1 d'octubre, Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Els jutges han rebutjat la petició dels dos encausats que demanaven l'aplicació de la mesura després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar el juliol que encaixa amb la legislació comunitària. Sostenen els magistrats que encara hi ha preguntes sobre la llei que la justícia europea no ha respost, com ara si el delicte de malversació hi entra i que no mouran fitxa fins que el Tribunal de Luxemburg no els ho aclareixi. Per Jové, la decisió era previsible i forma part de l'estratègia de la justícia espanyola per mantenir-los la causa oberta. Són declaracions a 3CAT Info.
12: És una maniobra del tot dilatòria, amb la voluntat d'allargar el màxim possible el patiment que estem tenint la gent que estem sota la seva instrucció.
0: Jové i Salvador van tenir responsabilitats a la Conselleria d'Economia que liderava Oriol Junqueras durant el referèndum del 2017. Estan acusats de malversació, prevaricació i desobediència. D'altra banda, l'alt tribunal català ha donat per bo l'indult parcial per a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. La mesura l'havia demanat la mateixa sala, que la va condemnar per prevaricació en considerar que la pena era excessiva. El govern espanyol la va aprovar i ara l'exdirigent de Junts s'assegura que no haurà de trepitjar la presó. Òmnium Cultural demana 13 anys de presó per a cadascun dels 4 agents de la policia espanyola que aniran a judici acusats de participar en el llançament d'una bala de goma que va provocar la pèrdua d'un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. L'entitat sobiranista, que exerceix l'acusació popular en el cas, considera que el tret no va ser accidental ni justificat, sinó antirreglamentari i com a represàlia contra l'activista. En l'escrit d'acusació, Òmnium remarca, a més, que l'agressió va ser emparada per la cadena de comandament i que no pot recaure tota la responsabilitat només en l'escopeter que va disparar el projectil. Els acusa dels delictes de lesions en pèrdua d'un òrgan principal i de tortures. Els fets van passar a l'Institut Ramon Llull de Barcelona durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. La Fiscalia no acusa els agents, considera que no han comès cap delicte. A Roger Espanyol també se'l va processar per atemptat contra l'autoritat per llançar una tanca contra els agents policials que custodiaven el centre, però al març del 2025 se'l va amnistiar.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Interior reportarà nous elements per defensar l'actuació dels dos agents dels Mossos processats per abatre l'anomenat pistoler de Tarragona l'any 2021. El magistrat diu que hi ha indicis que els membres del grup especial d'intervenció van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. Tarragona, Ricard Boigues.
14: Els dos agents formaven part del grup que va abatre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a 3 excompanys de feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. Un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i l'altre un. El magistrat conclou que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que aportaran nous elements per defensar l'actuació del GEI.
15: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
14: L'advocat que defensa els agents, José Antonio Vitos, avança que recorreran. Desconeix quina és la proporcionalitat que pretén el jutge per arxivar el cas.
16: No es pot veure una actuació igual des d'un despatx que des del terreny on els lleis estan sotmesos no únicament amb una pressió, sinó amb un senyor que està obrint foc indiscriminadament contra ells i contra totes les persones que hi poguessin haver.
14: El jutge instructor ha arxivat la causa per a 8 agents més. El lletrat de l'acusació, Gerard Amigó, ja ha avançat a 3CAT Info que demanaran el processament de més agents.
17: Creiem que hi ha algunes altres persones que s'han d'haver imputat i, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
14: La defensa dels Mossos apunta que els GEI estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
0: Un dels dos menors detinguts per la mort d'un home a Manresa aquest dimarts estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre, que també havia estat en aquest règim, ja havia complert el temps que se li havia marcat. Així ho han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada en el cas d'un menor no suposa un seguiment policial, sinó que un professional, ja sigui psicòleg o treballador social, controla que el menor vagi a escola o al metge o que visqui en un lloc estable. Mentrestant, aquest divendres s'han fet a Manresa els funerals per la víctima. Anem a Manresa, Nàtia Dell.
18: Comiat multitudinari emotiu per dir l'últim adeu a Carles Vilajosana mentre les investigacions continuen obertes. Al parlament final de la cerimònia, la germana de la víctima, abraçada a la imatge que presidia el funeral, ha dit que anirà a per totes i mourà els fils que calgui per aclarir què ha passat i fer pagar els culpables. Entre els assistents, el president de la Federació d'Associació de Veïns de Manresa, Jaume Canudes, que ha anunciat aquesta emissora que demanaran una reunió amb l'Ajuntament per parlar amb calma de com millorar la seguretat a la ciutat.
19: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
18: Tenint en compte que els dos menors implicats en el crim, que estan ja en règim tancat, eren coneguts per la policia, Canudes ha afegit.
19: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
18: A la cerimònia de comiat ha sonat la música de Plens de la Patum i peces del Correfoc de Manresa perquè al Carles li apassionaven aquestes festes.
0: Vist per a sentència el judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre. La Fiscalia rebaixa fins als 5 anys de presó la petició de pena contra l'exgerent de l'entitat, el principal acusat en la causa. Tortosa, Jordi Barranca.
20: L'última sessió del judici ha servit perquè les parts presentin les conclusions finals. Tal com s'esperava, la Fiscalia ha mogut fitxa i ha rebaixat fins als 5 anys i 2 mesos de presó la petició de pena contra Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa. Inicialment li demanava 14 anys de presó. Tot plegat es deu a les violacions indegudes d'un cas que va esclatar finals del 2011 i que no s'ha jutjat fins ara. Tot i així, el fiscal sosté.
21: És difícil creer que una persona con 6 quinquenios, una persona que tiene todos los poderes, una persona que coordina las 3 secciones, no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
20: La representació de la cooperativa, per la seva banda, demana contra el principal acusat 23 anys i mig de presó. A banda de Ferrer, l'altra acusada, que ha arribat fins a final del judici, una proveïdora, ha acceptat una condemna de 3 mesos de presó i una multa de 4 euros al dia durant 2 mesos per falsedat de document mercantil. Més de 400 socis de la cooperativa, recordem-ho, es van quedar sense poder accedir als estalvis quan l'entitat va fer fallida.
0: La Fiscalia demana jutjar el fundador de Glovo, Òscar Pierre, per un delicte contra els drets dels treballadors. Pierre ha estat investigat per haver mantingut els repartidors de Glovo com a autònoms, malgrat les sentències del Suprem i els requeriments de la Inspecció de Treball. La defensa de Pierre, però, demana que s'arxivi la causa i sosté que el model de l'empresa de repartiment a domicili era legal. Ara serà el jutjat d'instrucció qui haurà de decidir si obre judici oral i si porta al banc dels acusats a Pierre. La investigació va començar l'estiu del 2024 arran d'una denúncia de la Fiscalia i compta amb la CGT com a acusació popular. El sindicat s'oposa a l'arxivament i defensa que Glovo va mantenir durant anys condicions laborals il·legals.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
22: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs, aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors. En molts punts també de la façana litoral, aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia i la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
13: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Trescat Info.
0: L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tota l'Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. Precisament els Estats Units són l'únic país que ha votat en contra de la iniciativa presentada per un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i de França, i que ha rebut el vot favorable de 164 estats i l'abstenció de 6. El cap de la diplomàcia de Togo ha justificat així la iniciativa.
1: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
0: L'actual cartografia del món es va establir al segle XVI, l'anomenat mapa Mercator, nom del cartògraf que el va dissenyar i que destacava les rutes de navegació de l'època. És un mapa que no correspon amb la mida real dels països, de manera que alguns eren percebuts arbitràriament com a perifèrics. Una desena de persones intoxicades, una d'elles en estat crític, arran d'un accident amb olis vegetals del port de Barcelona. Es tracta d'operaris que van inhalar monòxid de carboni a la bodega del vaixell que estaven descarregant. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 19 persones, 9 de les quals van resultar il·leses, mentre que un dels operaris el van haver de traslladar a l'Hospital Clínic i es troba en estat crític. 4 afectats més també han estat ingressats en aquest hospital i el seu estat és menys greu, i altres 5 ja els han donat d'alta. Els fets van tenir lloc dijous a mitjanit. La Guàrdia Civil i Capitania Marítima estan investigant les circumstàncies de l'accident. El govern ha fixat els serveis mínims per a la vaga d'educació de dimarts que ve, el primer dia de curs, en què hi hauria d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial la meitat del personal. Mentrestant, els sindicats que convoquen la vaga, la USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS, ja han anunciat que l'aturada es farà de manera descentralitzada. Hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el territori. En la majoria dels casos, les accions començaran ja a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10 del matí, que acabarà a la plaça Sant Jaume.
13: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: I said something transpired between you. Something inappropriate.
0: El veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. Aquest divendres l'ha presentat a Venècia fora de concurs. Ho ha seguit el nostre enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
4: El director de la mítica cinta dels anys 80, American Gigolo, ens presenta un professor de filosofia que es retroba amb els fantasmes del seu passat més fosc quan entra a treballar en un nou institut. L'aparició sobtada de la víctima d'un abús que va cometre anys abans, quan tot just entrava a la majoria d'edat, tormenta el pensador i el porta a una profunda crisi existencial on es barregen la culpabilitat, la repressió, el desig, el xantatge, la pulsió suïcida i el retiment de comptes amb la víctima i amb la família. Uns temes que Paul Schrader, que ha escrit el guió de la pel·lícula, va relligant al llarg del metratge amb les lliçons bàsiques de filosofia que el professor imparteix als estudiants i amb els seus apunts per escriure un llibre sobre el filòsof del segle XVII, Baruch Spinoza. El protagonista Jack Houston diu que la cinta farà reflexionar els espectadors sobre les grans preguntes de la vida.
23: És un dels guions més brillants que he llegit i rellegit. L'estil del Paul, quan escriu, és tan bo perquè planteja una pregunta i no la respon. I aquest gran interrogant és: som capaços de canviar? I algú com el John ha de creure fermament que podrà canviar, perquè, si no, ell és el monstre.
4: Al repartiment també hi ha noms com Sofia Boutella, Daniel Zobato o Bill Pullman.
0: Més de 60 espectacles amb noms com Josep Maria Flotats, Àngels Gunyalons, Leonardo Sbaraglia, Lluís Omar o José Sacristán conformen la nova temporada als teatres del grup Focus. Entre les novetats destaquen la direcció de Sílvia Munt a Panorama des del Pont, al Teatre Goya, o l'estrena de Bons i Dolents, de Joel Joan, al Condal. i entre les reposicions l'obra Els fills, un dels grans èxits de la temporada passada, amb Emma Vilarassau, Mercè Arànega i Jordi Buixaderes, que tornarà a la Villarroel. La sorpresa del nou curs arribarà la primavera vinent al Teatre Romea, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company, que comptarà amb actors catalans i que vol obrir una nova etapa d'internacionalització per als teatres del grup. Ho ha avançat aquest divendres el president de Focus, Daniel Martínez.
2: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció amb ells, el Teatre Romea. L'obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company. Recordant els temps d'internacionalització del Romea. Volem, d'alguna manera, encetar una nova etapa d'internacionalització.
0: Focus afronta la nova temporada amb optimisme, després d'un any de rècord, a més de 500.000 d'espectadors i una recaptació de gairebé 15 milions d'euros. En l'any del seu 40 aniversari, el grup preveu una inversió de 14,5 milions d'euros, la més gran de la seva història.
13: Esports.
0: Amb en David Ubach.
5: El Madrid ha perdut aquest divendres al camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. Per cert, que el gol del Betis l'ha marcat Parrot al minut 81 de partit. Un enfrontament que ha valorat polèmica arbitral inclosa el preparador blanc José Mourinho a la seva manera i en termes crítics.
6: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
5: Parlem ara del Barça femení.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: L'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre, amb la final a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla, un rival que ha analitzat així Pere Romeu, el tècnic.
8: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
5: El Barça recupera Esmei Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
24: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
5: El bàndol badaloni, per la seva banda, el seu entrenador Marc Ballester ha parlat d'enfrontament especial.
25: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
13: 3CAT Info.
5: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi del Molinón en el desenllaç del partit.
26: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
5: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morell, Carles Pérez i Furtado. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
13: 3CAT Info.
5: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones, per 53-83. I del bàsquet passem a l'handbol.
13: 3CAT Info.
5: El Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39-37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
7: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estan gaire bé.
5: Són declaracions d'Ortega Sport 3. El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal, que a la segona semifinal ha derrotat el Bidasoa a Dirun per 31-29. Pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, el belga Wout van Aert ha guanyat des de l'escapada la 13a etapa, de 193 quilòmetres entre el Muñecar i Loja. El seu company d'equip, el Visma, Sepp Kuss, se n'ha felicitat en declaracions a Televisió Espanyola.
9: Fue una etapa durísima por el calor, por la velocidad, dimos a mil toda la etapa, pero no, muy, muy contento para Wout, para conseguir una victoria, porque en esa vuelta es la única cosa que le faltaba.
5: A la general, Enric Mas, del Movistar, manté un dia més el mallot vermell de líder. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el murcià Carlos Alcaraz s'ha classificat per als vuitens de final, que jugarà contra l'estatunidenc Tommy Paul. En tercera ronda, Alcaraz s'ha desfet del xinès Wu en 3 sets, 6-3, 6-4 i 6-1.
13: Trescat Info.

0: Són les 6. El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. I han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna al centre de Kiev i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. Giorgia Meloni fa gala de la seva gestió en un míting per celebrar que lidera el govern més longeu de la història recent d'Itàlia. La primera ministra assegura que Europa i el món es tornen a prendre Itàlia seriosament. Posa com a exemple que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, vol copiar-li la idea de fer centres de deportació de migrants fora de la Unió Europea. SEAT reconeix que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. El govern diu que farà el que faci falta per preservar la presència industrial i els llocs de treball. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. A tot això ha quedat en llibertat amb càrrec la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir del país. La cantant catalana Aitana sedueix les més de 17.000 persones que han anat al primer dels quatre concerts que farà el Palau Sant Jordi de Barcelona. Durant més de dues hores ha repassat els temes del seu quart àlbum i èxits anteriors.
1: Esports. El Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1. El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. I segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça de bàsquet, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us parla Carola Gil. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar al Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
3: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
2: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alícia Romero en sortia satisfeta.
4: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
2: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
5: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
6: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
2: Tot i això, s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.
0: Tot pot canviar de cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge a SAlert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions al Catalunya Nit.
10: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SAlert, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: De fet, el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avís menys estrident per als missatges preventius.
10: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
0: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. El risc d'incendi puja de cara a aquest dissabte. Els agents rurals activaran el nivell 4 del Pla Alfa, el perill extrem, en 34 municipis de les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També s'activarà el nivell 3 per perill alt d'incendi en 356 municipis de 32 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que comporti un risc d'incendi. Tot això després que la calor ja hagi assolit rècords en un mes de setembre en diversos punts del país. Els termòmetres de Vinebre, a la Ribera d'Ebre, s'han enfilat fins als 42 graus i mig. És la temperatura màxima a què s'ha arribat mai aquest mes i supera el rècord que també va marcar el poble fa 10 anys. Pel que fa a la ciutat de Lleida, aquest divendres s'han fregat els 40 graus, rècord també al setembre des de fa 68 anys. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: Lleida ha superat en gairebé 2 graus els 38 de màxima registrats fins ara el 12 de setembre del 1958. Un rècord que s'ha superat, doncs, amb escreix. Els veïns amb qui hem parlat es mostraven farts d'una calor que s'està allargant massa.
12: Una sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí a Lleida això ha sigut un estiu, i és un estiu molt dur, i ara mateix acabo de sortir d'un lloc amb aire condicionat i al sortir el xoc que tens, estem molt cansats, molt cansades.
13: Fa moltíssima calor, jo no aguanto més, m'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa. És horrorós, la veritat, és insuportable.
14: Que portem tot l'estiu amb una calor de polla, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre i no es pot aguantar aquesta calor tot tant temps.
11: Recordem que Lleida ja ha assolit també rècord aquest estiu en dies en què s'ha arribat o superat els 40 graus amb un total de 15.
0: Obrim plana internacional. Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre d'equip. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies dies abans de la primera visita dels enviats de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
9: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: I anem ara a Itàlia perquè Giorgia Meloni ha fet història. El seu govern s'ha convertit en el més longeu de la història recent d'aquest país i això que encara no porta ni 4 anys perquè es va constituir l'octubre del 2022. La líder de Germans d'Itàlia ho ha volgut celebrar aquest divendres amb un acte multitudinari a Bari que ha reunit més de 10.000 simpatitzants.
15: L'estabilitat per Itàlia no ha estat un caprici, ha estat un escut. I gràcies a aquesta estabilitat hem pogut protegir aquest país.
0: Aquest acte a Bari ha servit també per donar el tret de sortida a la precampanya per a les eleccions de l'any que ve. Els sondejos són favorables al partit de Meloni, però no als seus socis de govern, Forza Itàlia i la Lliga, i guanya força un nou partit liderat per un exgeneral de l'exèrcit que es presenta sense embuts com l'autèntica extrema dreta del país. Per això, en aquest míting a Bari, Meloni ha presumit d'haver calmat els mercats, d'haver reduït l'atur i d'haver fet caure l'entrada de migrants. I precisament el dia que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, ha confirmat que espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve, com ja fa Itàlia. Meloni ha enviat aquest missatge a Brussel·les.
15: Ens van titllar d'extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.
0: El govern danès ha reunit aquest divendres a Copenhaguen un grup de països europeus que també volen impulsar aquesta mesura. Són Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. Els ministres de l'interior d'aquests països s'han reunit per negociar-ho, però sense desvelar amb quin govern de fora de la Unió Europea negocien per ubicar-hi aquestes instal·lacions. El Congrés anual de Reform UK, l'extrema dreta britànica, no està sortint com el seu líder esperava. Nigel Farage ha acceptat la dimissió de dos alts càrrecs després de les noves acusacions de finançament irregular. En paral·lel, Farage i el president de Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, present al Congrés, ha firmat un acord per combatre la immigració quan arribin al poder. Anem a Londres. Kim Olivares.
16: El congrés anual que es fa a Birmingham havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors. Però una investigació amb càmera oculta, emesa per la cadena Channel 4, mostra com un actor que es feia passar per un empresari nord-americà emparaula la donació de 500.000 de lliures de Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica. Aquest divendres, el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa. Sentim-lo.
17: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
16: Aquestes acusacions se sumen a la investigació del Parlament sobre el regal de 5 milions de lliures que Farage va rebre d'un empresari de criptomonedes el 2024, quan encara no era diputat. La policia també investiga donacions de 500.000 de lliures d'un antic assessor condemnat als Estats Units per delictes financers. Aquest divendres, el president de l'extrema dreta francesa, Jordan Bardella, ha promès que si la seva formació arriba al poder a França, l'any que ve enfortirà els controls a l'estret de la mànega.
18: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
16: Per Bardella, el president francès Emmanuel Macron no ha protegit el país davant la immigració.
0: Eleccions regionals clau a Alemanya aquest diumenge a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per a la formació d'extrema dreta alternativa per a Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és més dinàmica i ha crescut més que la majoria de regions alemanyes, i on bona part de l'empresariat tremola davant l'escenari que la ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai a la regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
19: El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
20: Posen tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
19: Fa mesos que l'envien a l'Estat federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
21: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
19: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
7: El temps.
0: Gemma Puig.
22: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs, aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors. En molts punts també de la façana litoral, aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia i la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
7: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: SEAT reconeix que estan tots els escenaris oberts sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. Després que la direcció de Volkswagen hagi demanat la flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector Europa, el conseller delegat de SEAT, Markus Haupt, ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
23: Cupra està imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
0: El president Salvador Illa considera que l'important és mantenir la presència industrial i els llocs de treball.
24: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
0: Els inversors han aplaudit el pla de reestructuració de Volkswagen, aprovat aquest dijous pel Consell de Vigilància del grup, que preveu augmentar fins a 100.000 els treballadors que s'acomiadaran en els propers anys a tot el món i que no descarta el tancament de 4 plantes de producció a Alemanya. Les accions de Volkswagen han pujat aquest divendres un 6,5% en una jornada de guanys moderats per la resta de valors del sector. El president de Telefònica, Marc Murtra, aposta per impulsar sense complexos la indústria de la defensa a Catalunya. Per Murtra, cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa.
25: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
0: El president de la Telefònica ha fet aquestes declaracions en un acte organitzat per Foment del Treball. La patronal catalana està treballant des de fa mesos per aconseguir que empreses d'aquí puguin optar als nous contractes públics de defensa. La Generalitat també hi aposta i impulsa un programa perquè 400 empreses de l'àmbit de les tecnologies duals, la metal·lúrgia, la maquinària i l'automoció, siguin més competitives per presentar-se a aquestes licitacions. Més coses. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. La població ha fet un minut de silenci en memòria del menor. Tarragona, Ricard Buigas.
1: El jutge d'Amposta ha decretat a presó provisional comunicada i sense fiança pel pare i la mare detinguts a València. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi. També s'hi afegeix el delicte d'abandonament de menors i el de maltractament animal. El magistrat ha retirat la pàtria potestat dels altres tres fills que té la parella. Els Mossos van trobar les restes del nen de 18 mesos al domicili familiar després d'obrir una investigació arran de la denúncia que va presentar l'avi per la desaparició de la criatura. La població del Montsià ha fet un minut de silenci en memòria del nen. Unes 200 persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, s'ha compromès a analitzar què ha fallat per evitar que torni a passar.
2: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
1: El municipi ha decretat 2 dies de dol.
0: Ha quedat en llibertat amb càrrec la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa de Guàrdia de Badalona ha pres aquesta decisió, tot i que li aplica mesures cautelars, com ara la retirada de passaport i la prohibició de sortida del territori, i també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc d'estat després de trobar restes de sang al replà de l'edifici.

0: Segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Primer concert de la cantant Aitana al Palau Sant Jordi, ple a vessar en el primer dels quatre concerts que la cantant de Sant Climent de Llobregat farà a Barcelona. Els concerts formen part de la gira Cuarto Azul Tour, que va començar el 9 de maig passat. Anem a Barcelona, ho ha seguit la nostra companya Montse Pujol.
2: Des que ha sortit a l'escenari, Aitana ha fet vibrar les 17.000 persones que han omplert aquest divendres al Palau Sant Jordi. Vestida de rosa, Aitana ha sortit d'una habitació blava i ja ha interpretat el tema 6 de febrero, que ha fet vibrar tot el Palau. Ha saludat amb un bona nit Barcelona i ha explicat com de feliç se sent i se sentia actuant a casa seva. En un escenari espectacular, ple de projeccions i llums, Aitana ha cantat, ha anat desgranant els temes del seu quart àlbum, Cuarto Azul, i temes també dels seus anteriors. Abans del concert hem parlat amb algunes de les seves seguidores que ens deien per què els agrada tant Aitana.
3: Mira, nosaltres la seguim des de OT 2017. Llavors, mos encanta. I mos agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu mos encanta.
4: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
5: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, sí, jo crec que és... Transmet algo que no en transmet les altres, aquesta connexió, saps?
2: El d'aquest divendres és el primer dels quatre concerts que Aitana farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Després, la gira la portarà per Amèrica Llatina, els Estats Units i per tota Europa.
0: 3Cat Info. Esports.
1: Amb en David Ubach.
6: El Madrid ha perdut el camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. El gol del Betis l'ha marcat Parrot al 81 de partit. Aquest dissabte es disputaran a primera el Rayo Vallecano Racing de Santander, el Villarreal Deportivo de la Coruña i l'Atlètic Club de Bilbao Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers. Els dos catalans jugaran diumenge, València-Barça i Espanyol-Sevilla. Parlem ara del Barça femení.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I és que l'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. El sorteig l'ha valorat el directiu responsable del femení blaugrana, Xavi Puig.
7: Son equipos que siempre están arriba. Intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
6: Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final d'aquest any serà a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla. Un rival que ha analitzat així Pere Romeu.
8: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
6: El Barça recupera Esmei Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women, amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
6: A les badalonines, per la seva banda, el seu entrenador, Marc Ballester, ha parlat de partit especial.
10: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana, i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
6: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visita

0: aquest dissabte a l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi d'El Molinón en el desenllaç del partit. Sentim aquestes valoracions de Quique Álvarez.
1: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
0: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morey, Carles Pérez i Furtado. En futbol internacional, Luis Enrique ha renovat contracte com a entrenador del Paris Saint-Germain fins al 2030. I un apunt encara relatiu al futbol i al Barça, perquè ja hi ha disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT un nou episodi del podcast documental Rècords. Es titula Puy al 50 i commemora els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit de futbol. A més, aquest dissabte, a l'antena digital d'aquesta emissora, de 8 del matí a 12 de la nit, s'emetran algunes de les transmissions històriques de Joaquim Maria Puyal. Dit això, obrim el bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones per 53 a 83. 30 punts de diferència que valorava així la nova jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, en declaracions a Teledeporte.
3: Nunca sabes lo que te espera realmente. Nuestro objetivo era venir aquí, plantarle cara a Alemania, no darles ni una oportunidad de respirar y continuar con el juego sabiendo que iba a ser complicado. Creo que lo hemos logrado.
0: En l'altre partit del grup, Japó 102, Mali 97. Aquest dissabte el combinat espanyol s'enfrontarà al malià en la segona jornada. I del bàsquet passem a l'handbol.
2: 3CAT Info.
0: Per explicar que el Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39 a 37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
4: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estan gaire bé.
0: Declaracions Ortega, Sport 3. El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal. I pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, triomf del belga Wout van Aert des de l'escapada a la 13a etapa. Enric Mas, del Movistar, continua liderant la general sense gaires canvis.
2: Trescat Info. Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. I han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. També us hem explicat que tindrem una tardor complicada per risc d'inundacions. Així ho alerta Protecció Civil. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. I de la plana internacional, Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna, al centre d'Kíev, i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. A partir d'ara us explicarem que l'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tot Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. I anirem al Festival de Venècia, on el veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. I en esports, què destaques, David Ubac?
1: Que el Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0 després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar el Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
3: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
2: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alicia Romero en sortia satisfeta.
4: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
2: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
5: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo de separatismo català.
6: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
2: Tot això s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
7: 3CAT Info.
8: 3CAT Info.
9: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
10: Segur que no n'hi ha per tant.
0: Tot pot canviar de cop. És la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per a l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge d'alert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions per al Catalunya Nit.
8: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un alert, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: I el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avins menys estrident per als missatges preventius.
8: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
0: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. I de la plana internacional, Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats especials de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
10: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: Més coses. Brussel·les cancela el viatge d'una comissària europea a Sèrbia com a càstig al govern de Belgrad per l'exaltació que està fent del criminal de guerra Ratko Mladic, mort la setmana passada mentre estava empresonat. Les autoritats sèrbies mantenen la incògnita de si li organitzaran un funeral d'estat i a la Comissió Europea se li acaba la paciència. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
11: La Comissió Europea està molesta perquè les restes mortals de Mladic han arribat a Sèrbia amb un avió del govern i han estat rebudes amb honors militars. Com a represàlia, la comissària europea d'ampliació, Marta Kos, ha suspès el viatge que tenia previst fer-hi els propers dies i avisa que analitzaran amb lupa tot el que facin les autoritats durant el funeral de Mladic. Diu que ho tindran en compte a l'hora d'avaluar si deixen que Sèrbia entri a formar part de la Unió Europea.
12: No només va de qüestions tècniques, també va de valors i en especial de veure si ells s'alineen amb els nostres valors. El retorn de les restes de Ratko Mladic a Belgrad serà una prova molt important.
11: Fa anys que Sèrbia negocia el seu accés a la Unió Europea, però també ha mantingut tensions amb Brussel·les per l'afinitat del govern de Belgrad amb Rússia. El president serbi considera estúpides les crítiques comunitàries sobre la gestió de l'enterrament de Ratko Mladic. Se'l va condemnar a cadena perpètua per haver organitzat als anys 90, durant la guerra de Bòsnia, matances com la de Srebrenica, on van morir més de 8.000 bosnians.
0: Tornem a casa nostra perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya torna a negar l'amnistia als excàrrecs republicans de sotogoverno de l'1 d'octubre, Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Els jutges han rebutjat la petició dels dos encausats que demanaven l'aplicació de la mesura després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar el juliol que encaixa amb la legislació comunitària. Sostenen els magistrats que encara hi ha preguntes sobre la llei que la justícia europea no ha respost, com ara si el delicte de malversació hi entra i que no mouran fitxa fins que el Tribunal de Luxemburg no els ho aclareixi. Per Jové, la decisió era previsible i forma part de l'estratègia de la justícia espanyola per mantenir-los la causa oberta. Són declaracions a 3Cat Info.
13: És una maniobra del tot dilatòria, amb la voluntat d'allargar el màxim possible el patiment que estem tenint la gent que estem sota la seva instrucció.
0: Jové i Salvador van tenir responsabilitats a la Conselleria d'Economia que liderava Oriol Junqueras durant el referèndum del 2017. Estan acusats de malversació, prevaricació i desobediència. D'altra banda, el Tribunal Català ha donat per bo l'indult parcial per a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. La mesura l'havia demanat la mateixa sala, que la va condemnar per prevaricació en considerar que la pena era excessiva. El govern espanyol la va aprovar i ara l'exdirigent de Junts s'assegura que no haurà de trepitjar la presó. Òmnium Cultural demana 13 anys de presó per a cadascun dels 4 agents de la policia espanyola que aniran a judici acusats de participar en el llançament d'una bala de goma que va provocar la pèrdua d'un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. L'entitat sobiranista, que exerceix l'acusació popular en el cas, considera que el tret no va ser accidental ni justificat, sinó antirreglamentari i com a represàlia contra l'activista. En l'escrit d'acusació, Òmnium remarca, a més, que l'agressió va ser emparada per la cadena de comandament i que no pot recaure tota la responsabilitat només en l'escopeter que va disparar el projectil. Els acusa dels delictes de lesions amb pèrdua d'un òrgan principal i de tortures. Els fets van passar a l'Institut Ramon Llull de Barcelona durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. La Fiscalia no acusa els agents, considera que no han comès cap delicte. A Roger Espanyol també se'l va processar per atemptat contra l'autoritat per llançar una tanca contra els agents policials que custodiaven el centre, però al març del 2025 se'l va amnistiar.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Interior reportarà nous elements per defensar l'actuació dels dos agents dels Mossos processats per abatre l'anomenat pistoler de Tarragona l'any 2021. El magistrat diu que hi ha indicis que els membres del grup especial d'intervenció van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. Tarragona, Ricard Boigas.
14: Els dos agents formaven part del grup que va abatre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a 3 excompanys de feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. Un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i l'altre un. El magistrat conclou que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que aportaran nous elements per defensar l'actuació del GEI.
15: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
14: L'advocat que defensa els agents, José Antonio Vitos, avança que recorreran. Desconeix quina és la proporcionalitat que pretén el jutge per arxivar el cas.
16: No es pot veure una actuació igual des d'un despatx que des del terreny on els lleis estan sotmesos no únicament amb una pressió, sinó amb un senyor que està obrint foc indiscriminadament contra ells i contra totes les persones que hi poguessin haver.
14: El jutge instructor ha arxivat la causa per a 8 agents més. El lletrat de l'acusació, Gerard Amigó, ja ha avançat a 3Cat Info que demanaran el processament de més agents.
17: Creiem que hi ha algunes altres persones que es tenen que haver imputat i, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
14: La defensa dels Mossos apunta que els GEI estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
0: Un dels dos menors detinguts per la mort d'un home a Manresa aquest dimarts estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre, que també havia estat en aquest règim, ja havia complert el temps que se li havia marcat. Així ho han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada en el cas d'un menor no suposa un seguiment policial, sinó que un professional, ja sigui psicòleg o treballador social, controla que el menor vagi a escola o al metge o que visqui en un lloc estable. Mentrestant, aquest divendres s'han fet a Manresa els funerals per la víctima. Anem a Manresa, Nàtia Dell.
18: Comiat multitudinari emotiu per dir l'últim adeu a Carles Vilajosana mentre les investigacions continuen obertes. El parlament final de la cerimònia, la germana de la víctima, abraçada a la imatge que presidia el funeral, ha dit que anirà a per totes i mourà els fils que calgui per aclarir què ha passat i fer pagar els culpables. Entre els assistents, el president de la Federació d'Associació de Veïns de Manresa, Jaume Canudes, que ha anunciat aquesta emissora que demanaran una reunió amb l'Ajuntament per parlar amb calma de com millorar la seguretat a la ciutat.
19: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
18: Tenint en compte que els dos menors implicats en el crim, que estan ja en règim tancat, eren coneguts per la policia, Canudes ha afegit.
19: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
18: A la cerimònia de comiat ha sonat la música de Plens de la Patum i peces del Correfoc de Manresa perquè al Carles li apassionaven aquestes festes.
0: Vist per a sentència el judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre. La Fiscalia rebaixa fins als 5 anys de presó la petició de pena contra l'exgerent de l'entitat, el principal acusat en la causa. Tortosa, Jordi Barranca.
20: L'última sessió del judici ha servit perquè les parts presentin les conclusions finals. Tal com s'esperava, la Fiscalia ha mogut fitxa i ha rebaixat fins als 5 anys i 2 mesos de presó la petició de pena contra Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa. Inicialment li demanava 14 anys de presó. Tot plegat es deu a les dilacions indegudes d'un cas que va esclatar finals del 2011 i que no s'ha jutjat fins ara. Tot i així, el fiscal sosté.
21: És difícil creer que una persona con 6 quinquenios, una persona que tiene todos los poderes, una persona que coordina las 3 secciones, no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
20: La representació de la cooperativa, per la seva banda, demana contra el principal acusat 23 anys i mig de presó. A banda de Ferrer, l'altra acusada, que ha arribat fins a final del judici, una proveïdora, ha acceptat una condemna de 3 mesos de presó i una multa de 4 euros al dia durant 2 mesos per falsedat de document mercantil. Més de 400 socis de la cooperativa, recordem-ho, es van quedar sense poder accedir als estalvis quan l'entitat va fer fallida.
0: La Fiscalia demana jutjar el fundador de Glovo, Oscar Pierre, per un delicte contra els drets dels treballadors. Pierre ha estat investigat per haver mantingut els repartidors de Glovo com a autònoms, malgrat les sentències del Suprem i els requeriments de la Inspecció de Treball. La defensa de Pierre, però, demana que s'arxivi la causa i sosté que el model de l'empresa de repartiment a domicili era legal. Ara serà el jutjat d'instrucció qui haurà de decidir si obre judici oral i si porta al banc dels acusats a Pierre. La investigació va començar l'estiu del 2024 arran d'una denúncia de la Fiscalia i compta amb la CGT com a acusació popular. El sindicat s'oposa a l'arxivament i defensa que Glovo va mantenir durant anys condicions laborals il·legals.
7: El temps.
0: Gemma Puig.
22: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs, aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors. En molts punts també de la façana litoral, aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia i la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Info.
0: L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tota l'Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. Precisament els Estats Units són l'únic país que ha votat en contra de la iniciativa presentada per un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i de França, i que ha rebut el vot favorable de 164 estats i l'abstenció de 6. El cap de la diplomàcia de Togo ha justificat així la iniciativa.
1: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
0: L'actual cartografia del món es va establir al segle XVI, l'anomenat mapa Mercator, nom del cartògraf que el va dissenyar i que destacava les rutes de navegació de l'època. És un mapa que no correspon amb la mida real dels països, de manera que alguns eren percebuts arbitràriament com a perifèrics. Una desena de persones intoxicades, una d'elles en estat crític, arran d'un accident amb olis vegetals al port de Barcelona. Es tracta d'operaris que van inhalar monòxid de carboni a la bodega del vaixell que estaven descarregant. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 19 persones, 9 de les quals van resultar il·leses, mentre que un dels operaris el van haver de traslladar a l'Hospital Clínic i es troba en estat crític. 4 afectats més també han estat ingressats en aquest hospital i el seu estat és menys greu, i altres 5 ja els han donat d'alta. Els fets van tenir lloc dijous a mitjanit. La Guàrdia Civil i Capitaneria Marítima estan investigant les circumstàncies de l'accident. El govern ha fixat els serveis mínims per a la vaga d'educació de dimarts que ve, el primer dia de curs, en què hi hauria d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial la meitat del personal. Mentrestant, els sindicats que convoquen la vaga, la USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS, ja han anunciat que l'aturada es farà de manera descentralitzada. Hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el territori. En la majoria dels casos, les accions començaran ja a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10 del matí, que acabarà a la plaça Sant Jaume.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: I said something transpired between you. Something inappropriate.
0: El veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. Aquest divendres l'ha presentat a Venècia fora de concurs. Ho ha seguit el nostre enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
4: El director de la mítica cinta dels anys 80, American Gigolo, ens presenta un professor de filosofia que retroba amb els fantasmes del seu passat més fosc quan entra a treballar en un nou institut. L'aparició sobtada de la víctima d'un abús que va cometre anys abans, quan tot just entrava a la majoria d'edat, tormenta el pensador i el porta a una profunda crisi existencial on es barregen la culpabilitat, la repressió, el desig, el xantatge, la pulsió suïcida i el retiment de comptes amb la víctima i amb la família. Uns temes que Paul Schrader, que ha escrit el guió de la pel·lícula, va relligant al llarg del metratge amb les lliçons bàsiques de filosofia que el professor imparteix als estudiants i amb els seus apunts per escriure un llibre sobre el filòsof del segle XVII, Baruch Spinoza. El protagonista Jack Houston diu que la cinta farà reflexionar els espectadors sobre les grans preguntes de la vida.
1: És un dels guions més brillants que he llegit i rellegit. L'estil del Paul, quan escriu, és tan bo perquè planteja una pregunta i no la respon. I aquest gran interrogant és: som capaços de canviar? I algú com el John ha de creure fermament que podrà canviar, perquè si no, ell és el monstre.
4: Al repartiment també hi ha noms com Sofia Boutella, Daniel Zobato o Bill Pullman.
0: Més de 60 espectacles amb noms com Josep Maria Flotats, Àngels Gunyalons, Leonardo Sbaraglia, Lluís Omar o José Sacristán conformen la nova temporada als teatres del grup Focus. Entre les novetats destaquen la direcció de Sílvia Munt a Panorama des del Pont, al Teatre Goya, o l'estrena de Bons i dolents de Joel Joan, al Condal. I entre les reposicions, l'obra Els fills, un dels grans èxits de la temporada passada, amb Emma Vilarassau, Mercè Arànega i Jordi Buixaderes, que tornarà a la Villarroel. La sorpresa del nou curs arribarà la primavera vinent al Teatre Romea, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company, que comptarà amb actors catalans i que vol obrir una nova etapa d'internacionalització per als teatres del grup. Ho ha avançat aquest divendres el president de Focus, Daniel Martínez.
2: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció amb ells, el Teatre Romea. L'obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company. Recordant els temps d'internacionalització del Romea. Volem, d'alguna manera, encetar una nova etapa d'internacionalització.
0: Focus afronta la nova temporada amb optimisme, després d'un any de rècord, a més de 500.000 d'espectadors i una recaptació de gairebé 15 milions d'euros. En l'any del seu 40 aniversari, el grup preveu una inversió de 14,5 milions d'euros, la més gran de la seva història.
7: Esports.
0: Amb en David Ubach.
5: El Madrid ha perdut aquest divendres al camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. Per cert, que el gol del Betis l'ha marcat Parrot al minut 81 de partit. Un enfrontament que ha valorat polèmica arbitral inclosa el preparador blanc José Mourinho a la seva manera i en termes crítics.
6: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
5: Parlem ara del Barça femení.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: L'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre, amb la final a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla, un rival que ha analitzat així Pere Romeu, el tècnic.
23: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
5: El Barça recupera Esmei Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
24: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
5: El bàndol badaloni, per la seva banda, el seu entrenador Marc Ballester ha parlat d'enfrontament especial.
25: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
7: 3CAT Info.
5: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi del Molinón en el desenllaç del partit.
26: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
5: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morell, Carles Pérez i Furtado. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
7: 3CAT Info.
5: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça, Tosane Bowman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones, per 53 a 83. I del bàsquet passem a l'handbol.
7: 3CAT Info.
5: El Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39 a 37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
8: No, fixa't. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no estan gaire bé.
5: Són declaracions Ortega, Sport 3. El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal, que a la segona semifinal ha derrotat el Bidasoa d'Irun per 31-29. Pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, el belga Wout van Aert ha guanyat des de l'escapada la 13a etapa, de 193 quilòmetres entre el Muñecar i Loja. El seu company d'equip, el Visma, Sepp Kuss, se n'ha felicitat en declaracions a Televisió Espanyola.
9: Una etapa duríssima por el calor, por la velocidad, dimos a mil toda la etapa, pero no, muy, muy contento para Wout, para conseguir una victoria, porque en esa vuelta es la única cosa que le faltaba.
5: A la general, Enric Mas, del Movistar, manté un dia més el mallot vermell de líder. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el murcià Carlos Alcaraz s'ha classificat per als vuitens de final, que jugarà contra l'estatunidenc Tommy Paul. En tercera ronda, Alcaraz s'ha desfet del xinès Wu en 3 sets, 6-3, 6-4 i 6-1.
10: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 5 de setembre del 2026, amunt persianes, tot i que encara és fosc, ben tornats, ja teníem ganes de retrobar-nos després d'una aturada llarga com una tarda d'estiu, quan canta el Quim Carandell en aquell Manel a Manel, no vull currar per vostè. Tot i que per la calor que fa, qualsevol diria que encara són vacances. Ens estalviem les presentacions perquè després de 8 temporades encetem la novena, es diu aviat. Molt a poc ja ens coneixem, tenim ganes de ràdio, d'explicar històries que ens atrapin, tornem amb les piles carregades, els clàssics de sempre, algunes novetats que prometen i les ganes de menjar-nos el món. I ara podríem arrencar fent un retrat informatiu de la temporada que ens espera, que si la crisi de Ceuta, la relació Espanya-Marroc, les vagues escolars d'inici de curs, l'estiu de Pedro Sánchez, les travesses sobre quan seran les eleccions espanyoles, el finançament, les eleccions municipals del maig amb l'auge d'Aliança Catalana, l'amnistia i el retorn de Puigdemont, la sentència del cas Pujol, Rodalies, el preu de la gasolina, la calor, les riuades, la guerra a Ucraïna i la franja de Gaza, les midterm de Donald Trump, l'assessora de Donald Trump, Javier Bardem i Victoria Luengo, el ser querido, Cronos, els 50 anys de futbol en català, el Puyal, el Quim o el Quim que ja no és el Puyal, el Barça de Flick i la final de la Champions del 5 de juny al Metropolitano, esperem ser-hi, queda dit. Però aquest ofici, aquest programa, la manera com entenem la ràdio i la treballem l'actualitat aquí al Suplement, ens demostra cada setembre que encara no tenim ni idea de les grans notícies que ens tocarà explicar. Potser ens pensem que som capaços de vaticinar algunes de les coses que passaran aquesta temporada, però el millor de tot és que la realitat del que vindrà acostuma a superar qualsevol expectativa. No ens volem perdre res i serem cada cap de setmana des que surt el sol fins l'hora de dinar, com sempre, a Catalunya Ràdio. Som el Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I avui també amb Sara Riera. Sara, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Fa molta calor, però en paral·lel Protecció Civil alerta d'una tardor amb pluges extremes i demana a la població que s'autoprotegeixi.
2: Hi haurà tempestes difícils de preveure que, sumades a les temperatures més altes per l'època, poden provocar fenòmens extrems. Avui les temperatures, com dius, disparadíssimes, han fet activar el perill extrem de risc d'incendi a 34 municipis.
0: La tornada a l'escola a Catalunya costarà de mitjana uns 3.000 euros per fill.
2: És el càlcul que ha fet l'OCU, tenint en compte el cost de les matrícules, el menjador, els llibres i el material escolar.
0: El nou sistema de finançament autonòmic enfila al Congrés on no té els suports garantits.
2: Ahir va passar el filtre de les comunitats i des de la Moncloa confien que el model entri en vigor l'1 de gener per evitar que decaigui si s'avancen les eleccions espanyoles.
0: Donald Trump minimitza el conflicte amb l'Iran i el considera de poca importància perquè només hi han mort, diu, 18 militars nord-americans.
2: El president estatunidenc mira de treure l'importància a poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat i en una setmana també en què s'han reprès els atacs després d'un mes de relativa calma.
0: I a la cultura avui sentirem Aitana, que ha brillat aquesta nit en el primer dels quatre concerts pràcticament consecutius al Palau Sant Jordi.
2: Ahir al vespre, la cantant de Sant Climent de Llobregat va fer ballar i cantar durant dues hores als seus fans en aquest espectacle de la gira del seu últim disc, El Cuarto Azul, la primera d'abast mundial.
0: Nova temporada del Suplement i els esports. Arrenquem amb la primera ensopegada del nou Madrid de Mourinho. Roger Nau, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Els blancs van caure per 1-0 al camp del Betis. Mbappé falla un penal al temps afegit i Mourinho carrega contra l'àrbitre i els jugadors andalusos a qui titlla de murris.
0: Mira, com l'Eudald Serra amb aquell murri Tamudo. Crec que era Tamudo, sí, amb aquella Copa del Rei, amb aquella final. La derrota blanca és una oportunitat d'or pel Barça.
3: Que si demà guanya el València a Mestalla, serà líder en solitari amb 3 punts més que els blancs. Els blaugrana, que viatgen avui, aquest matí faran l'últim entrenament a la ciutat esportiva i després, al migdia, Hansi Flick parlarà en roda de premsa.
0: Enric Agut, quina calor, bon dia.
4: Hola, Roger, sí, molta calor. I bé, avui un nou tast d'aquesta calor perquè la temperatura es dispara. Al migdia repetirem valors propers als 40 graus. A Ponent, Terres de l'Ebre, moltes xifres a l'interior entre 35 i 38. Ahir va ser el dia de setembre més càlid registrat a Catalunya. A 77 estacions de Metrocat van arribar.
0: De la història de Catalunya, dius?
4: Des de que tenim dades, va ser el dia més càlid del mes de... Sí, de setembre, sí, no de tot l'any, parlem de setembre, el dia més càlid des de que tenim dades a Catalunya. Algunes dades arrenquen de molt enllà. Per exemple, aquí al Fabra, des del 1914, que cada dia tenim dades, doncs ha estat el dia de setembre més calorós al Fabra, en 34.2, però és que a Vinebre van arribar als 42.5. Demà, la mateixa calor, i sembla que a partir de dimecres es desinfla. Temps estable, sol, algun núvol, una mica de pols a suspensió, la mar tranquil·la i els vents també.
1: Avui, el Suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz, Marta Monforte i Marc Molins. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, una dona que ha tingut un estiu intens. Just després, una conversa amb una vella coneguda d'aquest programa. Ana Pardo de Vera és directora corporativa de Público, periodista, anteriorment assessora del govern de Zapatero, i els últims temps ha vist com la seva germana, Isabel Pardo de Vera, antiga secretària de Transports, era investigada per presumptament haver endollat una nòvia de José Luis Ábalos.
5: És esa lucha contra decir, serà mi hermana la... una corrupta más.
0: ¿Tens aquesta lluita interna, tu?
5: A veces, al principio, llegué a pensar que, como conozco el poder y he visto pasar a tanta gente y he visto a tanta gente corromperse de verdad, ya no solo económicamente, políticamente, sino moralmente. Y dije yo, ¿qué ha pasado? Pero luego, cuando accedí a toda la documentación, estudié cómo era el tema de la contratación de obras públicas, me metí en faena, me arremangué para ver qué había ahí, me di cuenta de que no había nada.
0: Yo avui al suplement, el retorn per un dia d'Ana Pardo de Vera, un blanc de l'extrema dreta a Madrid.
5: He vivido, sí, situaciones terribles. O sea, es que te acosan. Surgen unas imágenes en las que parece que va él con un cámara, que lleva un móvil, pero no, es que lleva un escuadrón detrás de matones. Uh-huh.
0: A dos quarts d'11, la conversa sencera amb Ana Pardo de Vera. I a les 11...
6: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona, Unió Deportiva Les Palmes.
0: Avui fa exactament 50 anys que el Puyal va narrar aquest Barça Les Palmes en català. Això, evidentment, era notícia perquè era l'any 1976, 50 anys de futbol en català. Primer Ràdio Barcelona, després a Catalunya Ràdio. Una efemèride que estem celebrant aquests dies amb la gent que ho ha fet possible. En parlem amb el Jordi Borda, el director de Catalunya Ràdio. Però abans també, durant una pila d'anys, membre de la TDP i batejat, per tant, per l'Escola Puyal, també ens farà una il·lusió enorme saludar la Ruth Vilà, 10 anys a la TDP, al costat del mestre, una de les moltes veus femenines de la transmissió, i una companya d'aquesta casa a qui enviem una fortíssima abraçada. I ho remetarem amb el Ricard Torquemada, un gran company de viatge del Quim i segurament qui millor ha sabut recollir el seu llegat i la seva herència. Per cert, a partir de les 8 del matí fins les 12 de la nit, avui, que és els 50 anys exactes de l'efemèride, a l'antena digital de Catalunya Ràdio matrem algunes de les transmissions més destacades d'aquestes 5 dècades. La final de Wembley, París 2006, l'encara Messi, aquell Barça-Getafe de l'any 2007 a partir de les 12 del migdia, Stamford Bridge, el gol d'Iniesta, a Roma, el 5-0, al Madrid, al Camp Nou. En fi, algunes de les transmissions més destacades del Puyal a l'antena digital des de les 8 del matí i fins les 12 de la nit, i anirem connectant també al llarg d'aquest suplement. I avui també...
7: Hay una cosa que quería preguntarte, que es...
0: Victoria Luengo és una de les grans sensacions del cine català, espanyol i aviat també de més enllà. El ser querido brilla al costat de Javier Bardem, dirigida per Rodrigo Sorogoyen. Avui conversem amb una dona que ve de treballar també amb Pedro Almodóvar i a qui esperen tota mena de reconeixements i guardons. Passen 8 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Fa calor, però és que Protecció Civil, fa molta calor per ser el mes de setembre, se li acumulen els fronts, perquè en paral·lel Protecció Civil alerta d'una tardor amb moltes pluges extremes, demana a la població que es protegeixi i hi haurà tempestes difícils de preveure que, sumades a les temperatures més altes per l'època, faran un còctel explosiu, Sara.
2: Estem davant episodis que obliguen, per tant, els serveis d'emergència a treballar amb molt poc marge de temps, i això pot comportar que els missatges és alerta, s'envien quan ja plou o fins i tot un cop la pluja ja s'hagi acabat. Protecció Civil ha engegat aquesta campanya Tot pot canviar de cop.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments...
2: Que és per conscienciar de la importància d'estar previngut en aquestes situacions en què no sempre serà possible, com diem, rebre un missatge. Imma Soler, sots directora de Protecció Civil.
9: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SALER, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: De moment, el que ja és una realitat és que encetem aquest primer cap de setmana del mes de setembre amb temperatures de ple estiu i el risc d'incendi disparat.
2: Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem, en aquests 34 municipis de 10 comarques. A més, 360 municipis gairebé es troben en el nivell 3 per perill d'alt incendi. Davant d'aquesta situació, els agents doncs demanen extremar també les precaucions i evitar que es pugui provocar algun foc.
0: La tornada a l'escola a Catalunya costarà uns 3.000 euros per fill. És la despesa mitjana que calcula l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, tenint en compte el cost de les matrícules, el menjador, els llibres i el material escolar. De fet, Catalunya és el segon territori de l'Estat on el cost és més alt, després de Madrid, amb uns 3.500 euros, Maria Costa.
10: Els llibres d'infantil costen entre 39 i 71 euros, els de primària entre 31 i 210 euros, els de secundària entre 43 i 329 i els de batxillerat entre 93 i 509 euros, un preu que varia perquè alguns centres tenen els llibres socialitzats i d'altres no, o bé perquè alguns han incorporat noves edicions amb contingut renovat. El preu del material escolar ha augmentat un 5% respecte a l'any passat. A infantil i primària, la factura pot acabar pujant fins als 100 euros. I aquí cal afegir-li el cost del menjador, uns 97 euros al mes als centres públics. Lidón Gasull és la directora de la FAC, les Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya.
11: Aquesta és una despesa molt elevada. Hem d'entendre que són molt poques les famílies que es poden permetre el luxe de no treballar de 12 i mitja a 3, no?, i poder dinar amb ell a casa i poder-los tornar a deixar. I hauríem de començar a fer passes per intentar abaratir el cost del menjador escolar fins a poder arribar i assumir, no, la gratuïtat d'aquest servei.
10: Gasull també alerta del pes econòmic que tenen extraescolars habituals com l'anglès i que l'aprenentatge depengui de la capacitat econòmica i l'esforç de les famílies.
0: 4 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. Som a les portes d'aquesta arrencada de curs. El govern aquestes últimes hores ha fixat els serveis mínims per la vaga d'educació de dimarts que ve, és el dia que comença el curs, en què hi haurà d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre.
2: A les escoles i als instituts infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En el cas de les Bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla. Per cert, els sindicats que convoquen aquesta vaga ja han anunciat que hi haurà concentracions i manifestacions a tot el territori que començaran a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació a Orquinaona a les 10 del matí que acabarà a la plaça Sant Jaume.
0: I encara amb educació, un 15% dels infants en edat escolar tenen algun trastorn de neurodesenvolupament. El més habitual són els problemes d'aprenentatge com la dislèxia i el TDA, i cada cas necessita una resposta diferent, Toni Fortesa.
12: Tornar a l'escola pot ser especialment difícil per a infants amb aquests trastorns. Anna Sanz és especialista en neurologia pediàtrica.
13: Són nanos que són molt conscients de que no se'n surten com la resta dels nanos, que esforçant-se més a vegades mai arriben a fer-ho bé com els altres, i llavors tornar a enfrontar-se amb aquesta situació que els genera angoixa, baixa autoestima, malestar emocional, es torna a començar.
12: Per acompanyar aquests infants en la tornada a l'escola, el paper dels mestres és clau. Jordi Saladrigues, mestre d'Educació Especial, defensa la necessitat que els docents tinguin tota la informació per poder anticipar i adaptar mesures per a l'infant.
14: Cal un acompanyament molt personalitzat perquè no sempre un mateix mètode funciona per tots els alumnes. Per tant, és molt important la informació, el traspàs entre professionals i una personalització de la intervenció.
12: Conèixer bé cada infant, detectar les dificultats com més aviat millor i coordinar el suport de famílies i escoles són les claus perquè pugui afrontar el curs amb més garanties.
0: Avui sí que fem les portades dels diaris. Molts d'ells porten en portada el nou sistema de finançament autonòmic que enfila camí cap al Congrés, on no té els suports garantits després d'haver superat un primer escull. Ahir va passar el filtre de les comunitats i des de la Moncloa confien que el model entri en vigor el proper 1 de gener i així evitar que decaigui si s'avancen les eleccions. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja.
15: Bon dia. A Hisenda en va tenir prou amb el suport de Catalunya i les Canàries. Ara bé, d'aquí poques setmanes, el nou model arribarà al Congrés on necessita els vots de Junts. Tot i que el ministre Arcadi Espanya no vol parlar del concert econòmic, tant ell com la consellera Alicia Romero veuen marge per negociar.
16: Se puede seguir hablando, dialogando, mejorando, y serán los grupos parlamentarios los que tengan la última palabra.
17: I, per tant, esperem doncs, que en aquest tràmit legislatiu alguns dels diputats es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
15: El nou model preveu 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que Hisenda vol ampliar amb un fons addicional per compensar els territoris que no han quedat satisfets. Les comunitats del PP, però també Astúries i Castella-La Mancha del PSOE, critiquen que és una cessió a Catalunya.
18: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
19: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
15: Tot i això, ningú s'ha sumat al boicot de Madrid i comunitats com el País Valencià o les Illes Balears no descarten afegir-se al nou finançament si s'acaba aprovant.
0: Gràcies, Dani. A partir de les 9, les 9 tocades, saludarem aquí al suplement la consellera d'Economia, Alicia Romero. Donald Trump serà gran protagonista també d'aquesta temporada que avui encetem el suplement. Aquestes últimes hores el president dels Estats Units ha restat importància al conflicte amb l'Iran i el qualifica de poca cosa. El president estatunidenc ha volgut minimitzar la disputa amb Teheran a poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat i assegura que prefereix no qualificar-lo de guerra perquè, segons diu, no es tracta d'un assumpte important pels Estats Units.
2: Sí, ho ha afirmat aquesta matinada des del despatx oval de la Casa Blanca, des d'on ha subratllat que hi han perdut la vida només 18 militars nord-americans.
20: Molta gent no en diu guerra. Jo dic que és un conflicte militar, perquè és poca cosa per nosaltres. No és un tema important. Vam fer Venezuela i hem fet això. A Venezuela no vam perdre cap soldat i aquí hem perdut 18 persones. A Vietnam van perdre 100.000 persones i en d'altres conflictes van ser desenes de milers. Tens of
2: thousands of people. Després d'un mes de treva, els enfrontaments entre Washington i Teheran es van reprendre diumenge, després que els Estats Units ataquessin l'illa de l'Arak per destruir coets iranians. Aquesta setmana, el Pentàgon ha informat d'atacs contra una seixantena d'objectius militars pròxims a l'estret d'Hormuz per, segons afirmen, protegir el trànsit marítim en aquest pas.
0: Les importacions de gas rus han crescut un 42% durant la primera meitat de l'any. Espanya ha aprofitat els primers mesos de l'any per comprar a Moscou abans que entri en vigor el veto europeu al gas rus. Amb l'estret d'Hormuz tancat, els mercats han de buscar la manera d'emmagatzemar energia de cara al fred de l'hivern. Núria Jarquet, el bon dia.
21: Bon dia. Les importacions de gas rus han compensat les d'altres països com Qatar, que ho té difícil per exportar per la guerra de l'Iran. Per això l'estat espanyol ha augmentat les importacions de Rússia, que des de la patronal del gas rebaixen. El president de Cedigas, Joan Batalla, Catalunya Ràdio.
22: Rússia, en el que portem en el darrer any, representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comercialitzadors que tinguin contractes a llarg termini ho podran fer, amb la qual és una possibilitat, una palanca que estan utilitzant per a complir.
21: Ara, a curt termini, preocupen les reserves de gas de cara a l'hivern, però a mitjà i llarg termini, el físic de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, Jordi Soler, alerta d'altres problemes com la demanda, que no para de créixer.
23: El mercat cada cop està més tensionat. Per tant, hi haurà un moment en què hi haurà un xoc i si ho tenim clar això, doncs comencem a fer els deures, no? El que no pot ser és continuar com sempre i quan arribi el que ha d'arribar, bueno, llavors ja veurem què fer.
21: Rússia ocupa la tercera posició de les importacions de gas. Al davant hi ha els Estats Units i Algèria. De fet, prop de la meitat del gas que es consumeix aquí prové del nord de l'Àfrica.
0: De tornada als Estats Units, la justícia ha declarat finalment nul el judici contra Lindsay Clancy, la dona acusada de matar els seus tres fills petits a Massachusetts, un cas que ha commocionat l'opinió pública.
2: El jutge ha pres aquesta decisió per falta de veredicte unànime del jurat després de 7 dies de deliberacions i de no prosperar un recurs d'emergència. Ara la fiscalia haurà de decidir si retira els càrrecs, si busca un acord amb la defensa o si torna a portar Clancy a judici amb un nou jurat. Clancy admet haver matat els seus fills, però defensa que patia una psicosi postpart que l'impedia comprendre el que estava fent. La fiscalia, en canvi, sosté que era absolutament conscient del que feia.
0: Ahir van arribar a les Illes Balears una 90 de migrants en 5 embarcacions diferents.
2: La darrera va ser interceptada per la Guàrdia Civil al vespre a Cabrera. Es van rescatar allà 14 persones que hi anaven a bord. Les altres 4 passeres transportaven 75 migrants més i les van trobar a Mallorca, Cabrera i Formentera. Aquesta ruta entre el nord d'Àfrica i les illes es consolida com un corredor habitual per la immigració, on el nombre d'arribades ha crescut un 2% aquest any.
0: Un dels dos menors detinguts pel crim de Manresa estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim anteriorment, segons han confirmat fonts de la Fiscalia.
2: Els menors de 15 i 16 anys se'ls havia detingut altres vegades per casos relacionats amb robatoris violents i lesions. Un dels joves, de fet, hauria agredit amb arma blanca una altra persona a la mateixa zona de l'apunyalament mortal d'aquesta setmana. La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa assegura que calen polítiques de seguretat més clares i un seguiment més estricte dels reincidents. Jaume Canudàs és el president.
24: Hem de millorar la seguretat, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
2: La llibertat vigilada, quan es tracta de menors, no suposa un seguiment policial, sinó que es basa en mesures de seguiment per part de professionals.
0: Alemanya, eleccions regionals clau aquest diumenge a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per la formació d'extrema dreta alternativa per Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és més dinàmica i ha crescut més que la majoria de les regions alemanyes, i on bona part de l'empresariat tremola davant l'escenari que la ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai a la regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs, bon dia.
25: Bon dia. El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia, ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
1: Posen, tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
25: Fa mesos que l'envien a l'Estat federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
3: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
25: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
0: I al Regne Unit, el Congrés Anual de Reform UK, l'extrema dreta britànica no està sortint com el seu líder esperava. Nigel Farage ha acceptat la dimissió de 2 alts càrrecs després de les noves acusacions de finançament irregular. En paral·lel, Farage i el president del Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, present al Congrés, han firmat un acord per combatre la immigració quan arribin al poder. Des de Londres, Quim Olivares, bon dia.
4: Bon dia. El Congrés anual havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors, però una investigació amb càmera oculta, emesa per la cadena Channel 4, mostra com un actor que es faia passar per un empresari nord-americà emparaula la donació de 500.000 de lliures a Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica. Aquest divendres, el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa. This was an exercise.
5: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
4: Aquestes acusacions se sumen a 2 investigacions més sobre suposat finançament irregular. Entre els convidats al Congrés de Birmingham,

0: migració.
1: Gràcies, Quim Olivares, des de Londres, un quart i mig de 8 del matí. De tornada a Catalunya, la cultura avui sona a ritme de superestrella. És Aitana amb el primer dels quatre concerts que farà de manera consecutiva al Sant Jordi de Barcelona. La cantant catalana durant dues hores ha fet ballar i cantar els seus seguidors amb les cançons del seu quart àlbum i també amb èxits anteriors. La crònica de la Montse Pujol.
2: Aitana va fer-se seu al públic que ahir omplia el Sant Jordi des del primer moment que va sortir a l'escenari. Vestida de rosa i amb unes botes exultants altes, va interpretar una trentena de temes del seu quart àlbum, El Quarto Azul, i els seus èxits anteriors. Les seves seguidores i seguidors ens explicaven abans del concert per què els agrada tant la cantant de Sant Climent de Llobregat.
3: Mira, nosaltres la seguim des de OT 2017. Llavors, mos encanta. I mos agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu mos encanta.
4: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
5: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, sí, jo crec que és... Transmet algo que no em transmet les altres, aquesta connexió, sap?
2: Els temes La xica perfecta, Connexió psíquica i Superestrella van tancar el concert. Aitana tornarà a actuar aquest dissabte al Sant Jordi, dilluns i dimarts, i després anirà uns dies a Madrid i iniciarà una gira per Llatinoamèrica i els Estats Units.
6: L'informatiu del suplement.
7: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
8: Sigui
7: bon
8: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
7: Denuncien l'accés de burocràcia...
6: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
6: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
7: I a casa nostra tornen a sortir...
6: I de la resta del món.
7: Pendents de la cimera internacional...
6: Faci el temps que faci.
8: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
6: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. L'informatiu del suplement.
1: 5 minuts per arribar a 8:15 del matí. Arrenquem temporada del suplement i ho fem amb la primera derrota som talismà del Madrid de Mourinho, que cau al camp del Betis. El Barça, si demà guanya Mestalla, serà líder en solitari. Roger Nau, bon dia.
10: Bon dia, sí. Primera derrota del Madrid a la Lliga. Els blancs van perdre per 1-0 el camp del Betis en el primer partit de la quarta jornada del campionat. Parrot, al minut 81, va fer el gol dels andalusos i Mbappé, al temps afegit, va fallar un penal que hauria suposat l'empat a 1. Uns minuts abans, al 90, el Bar va anul·lar un gol del davanter del Madrid, Espí, per fora de joc. Mourinho, a la sala de premsa, assegura que no entén per què han perdut.
11: Merecimos ganar, claramente, pero el merecer no te da puntos. Enhorabuena al Betis, que jugó para empatar y le salió el gordo.
10: Mourinho carrega també contra l'actuació arbitral, segons el tècnic, massa permissiva amb els bètics.
11: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
10: La relliscada del Madrid deixa el Barça amb una oportunitat d'or per posar-se líder en solitari si demà a la tarda, a partir d'un quart de 5, guanya el València Mestalla. Els blaugrana que viatgen avui s'entrenaran aquest matí a les 11 a la ciutat esportiva Joan Gamper i després a la una roda de premsa prèvia de Hansi Flick. Demà juga el Barça, també ho farà l'Espanyol, que rep el Sevilla a l'RCD Stadium. Mentrestant, també dir que de moment avui es disputen 3 partits, el Rayo Racing, el Villarreal Deportivo i l'Atlètic Club Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers. Mentrestant, a la segona divisió, el Girona visita avui l'Sporting. A un quart de 5 de la tarda, el tècnic gironí, Quique Álvarez, sobre la incidència que pot tenir jugar al Molinón.
12: Trobarem un ambient sensacional. De segona, és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
10: El Sabadell, d'altra banda, no jugarà fins dilluns. Els laquinats rebran el Còrdoba a la nova Creu Alta. I a la Lliga Femenina avui juguen els 3 equips catalans a les 12 del migdia. Duel entre l'Espanyol i el Badalona Women en directe per TV3. La davantera blanquiblava, Ona Bardat, ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
13: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
10: I el tècnic de les badalonines, Marc Ballester, diu que és un partit especial.
14: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
10: El Barça, de la seva banda, visita aquest vespre al camp del Sevilla amb les novetats d'Esme Bruc i Quica Natzaret. Les blaugrana, per cert, ja saben quins seran els seus rivals a la fase Lliga de la Champions. Seran l'Arsenal.

0: El Servet Suís i el París a casa, i el Bayern, la Roma i el Kiu danès a domicili. I encara en futbol internacional, derrota del Paris Saint-Germain per 1-2 contra el Mònaco al Parc dels Prínceps. Ferran Torres no va marcar i poc abans del partit Luis Enrique va renovar com a tècnic dels parisencs fins al 2030. I encara un últim apunt relacionat amb futbol i amb el Barça. Ja està disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT un nou episodi del podcast documental Rècords. Es titula Puyol 50 i commemora els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit de futbol. A més, avui...
1: Tocarà Soskov, parlarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman, toca Soskov, farà Vaquero, pica Koeman!
0: Coincidint amb l'efemèride de l'antena digital de Catalunya Ràdio, s'emetran durant tot el dia algunes de les transmissions històriques de Joaquim Maria Puyol, entre elles, evidentment, la primera Copa d'Europa del Barça a Wembley. I obrim bloc poliesportiu parlant primer de bàsquet, perquè l'alè del Barça, Tosin Ebouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació a l'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i també la Supercopa ACB. També en bàsquet aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'ha estrenat amb victòria davant les anfitriones per 53-83. Avui, segona jornada, el combinat espanyol s'enfronta a Mali. També, en handbol, el Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte avui la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. La primera semifinal els blaugranes van imposar per 39-37 al Porto, tot i que el tècnic, Carlos Ortega, no va quedar gaire content. Declaracions a Sport 3.
2: No, sí que ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no estaran gaire bé.
0: El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal i acabem amb dos titulars més per dir primer que la Vuelta avui, jornada de muntanya a la Vuelta, 14a etapa, 154 quilòmetres amb sortida a Jaén i final al port de primera de la Pandera. Enric Mas continua amb el mallot vermell mentre que l'Open dels Estats Units, Carlos Alcaraz, s'ha classificat pels vuitens de final.
3: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
4: Són 2:15 del matí.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Tornen els meus ídols al Suplement cada dissabte a l'hora que surt el sol a 8:15 del matí amb el Blai Mercè i l'Olga Ábalos. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Periodistes especialitzats de la crònica musical fent homenatges, reivindicant el llegat d'ídols, alguns de més coneguts, d'altres de més anònims, de tot el planeta. I avui comencem, arrenquem temporada amb un homenatge a Dolly Parton, aquesta donassa que va traspassar fa només uns dies i que ens serveix d'alguna manera el seu 80è aniversari. Va dir adéu-siau per reivindicar doncs, el llegat de la cultura pop i popular d'aquesta dona que va marcar precedents amb la música nord-americana country, sobretot, eh?
1: Sí, sí. Diguem que Dolly Parton va aconseguir convertir la música country en pop i fer-la global. Fins i tot va arribar a tocar al festival de Glastonbury l'any 2014, i això per un artista country, i fins i tot amb tema amb molt purista, no?, dintre de la seva trajectòria, és alguna cosa inèdita.
2: Una mica el que va aconseguir en el seu moment Johnny Cash, però aportant-ho a una altra dimensió, no?, perquè la figura de Johnny Cash i la de Dolly Parton són una mica antagòniques.
1: Antagòniques totalment.
2: No?, perquè un és de negre cap a dins i l'altre és, doncs, vitalista, estrambòtica...
0: Explosiva.
2: No? Explosiva.
1: Explosiva,
2: total.
1: Sí, a més, amb lluentons. O sigui, ella lluentons. Era glamour pur i dur, Dolly Parton.
0: Segurament la cançó que més heu sentit d'ella és aquesta.

0: ara estava escoltant la lletra i realment és brutal. No sé si sabeu la història de Jolene.
1: Explica, explica.
0: És que la Dolly Parton va estar pràcticament tota la seva vida casada amb un home que es va morir no fa gaire. I Jolene era una treballadora d'allà, no sé ben bé on treballava, però que li tirava la canya al seu marit. I aquesta lletra li diu, Jolene, no em prenguis el meu home. No? Després li diu, crec que no puc competir amb aquest somriure que tu tens.
1: Ella, Dolly Parton,
0: sí,
1: ella.
0: Clar, imagina't, no sé si hi ha gaires cançons escrites a una possible amant de la teva parella, no? A mi em recorda una mica Benvolgut de Manel, no? Però en lloc de l'exnòvio és el pretendent. Em sembla magnífic. I crec que s'ha de destacar que Dolly Parton era escriptora de cançons.
1: Sí, correcte.
0: Que ella deia
2: les lletres
0: que
2: eren seves.
0: Sí, que sí, la meva veu pot ser molt personal i tot això, però sí, però escriure les cançons, això sí que és meu.
2: Però és una bauassa, també.
0: Sí, sí, no, i tant, i tant.
2: Aquesta cançó ha estat molt versionada, també.
0: Sí, jo he de dir que jo la vaig conèixer per aquesta versió. Sí.

0: The White Stripes, jo en el seu moment em pensava que era d'ells.
1: Que era de Jack White, aquesta cançó.
0: Sí, en la meva època universitària, descobrint els The White Stripes, i després vaig estar investigant i dic, no, que és de... I m'ha passat amb moltes cançons, això amb la Dolly Parton, i digues.
1: No, de fet, la cançó que sentirem, escoltarem a continuació, molt poca gent sap que és de Dolly Parton. Perquè es pensen que és de Whitney Houston, i aquí ja m'avanço
0: una mica de Whitney Houston també és, i després explicarem per què.
1: Sí, segur que escoltem I Will Always Love You, tal i com Dolly Parton la va composar.

0: Expliqueu què està passant, sisplau, a l'estudi.
1: Aquí en el Roger Escapa ens està assenyant el seu braç i pell de gallina.
2: Sí, eh?
0: Però pell de gallina com si estiguéssim a la Sibèria.
1: I aquestes, espigues que té el braç estan electrocutades ara mateix, quasi.
0: No havia sentit mai aquesta
2: gallina. No, no,
0: i tampoc tenia ni idea que aquesta, doncs, l'original era de Dolly Parton.
2: Doncs des de, amb la veu de Dolly Parton, és una cançó que agafa una pàtina totalment diferent de la de Whitney Houston.
1: Sí, sí.
2: És molt...
1: Hi ha una anècdota que diu la llegenda que Dolly Parton va escriure Jolene i I Will Always Love You la mateixa nit.
2: Correcte.
1: Després ho va matisar i va dir que potser
2: hi havia, hagut
1: alguns dies de diferència.
0: Molts royalties en una sola nit, eh?
1: Imagina't, és que només aquella nit... vas a compondre aquesta nit, ja està. Ja tens tota
0: la... Ja tens la vida feta.
1: La vida teva i la dels seus descendents i dels descendents dels descendents dels descendents.
2: De fet, no se sap ben bé quin és el catàleg sencer, però es diu que té com unes 3.000 cançons sota el seu nom. Per tant, és com que hi ha els seus nets, no, perquè no té fills, però els seus nebots, tota la seva família ja té...
1: Directament la seva
2: filla,
1: la seva fillola, Miley. Després ho explicarem.
0: I Will Always Love You, de la Dolly Parton, l'original, i l'encara més aplaudida i segurament més comercialitzada de Whitney Houston, aquesta versió. I...

0: Trepitjar aquesta cançó és un crim, però em sabria greu que Whitney Houston eclipsés Dolly Parton el dia que li dediquem uns ídols.
1: Sí, ja li dedicarem un altre ídol.
2: Sí, sí,
1: no?
2: Whitney Houston es mereix un, eh? Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Parlar de Dolly Parton és parlar de country, i si parlem de country a casa nostra,
1: ui,
0: Van Zierera.

0: Qui seria la Dolly Parton catalana?
1: Xoc,
0: qui seria? Dolly Parton, l'equivalent de Dolly Parton a Catalunya?
1: Home, Tomeu Penya. No?
0: Sí, no.
1: Perdona, tinc un WhatsApp teu de fa uns minuts.
0: Sí, era pregunta trampa per tu. Era pregunta trampa per tu. Sí, sí. No, no, claríssimament, no?
1: Claríssim. Home, de fet, és el màxim exponent del country a Catalunya.
0: Vindria
1: no?
0: a ser... Tomeu Penya? La Dolly Parton catalana vindria a ser Tomeu Penya, però amb el físic de Rosa Maria Sardà. No, potser, una mica...
2: T'has arriscat aquí, Blai.
1: Ostres.
2: Jo no faré interpretacions.
0: No, no, no ho sé.
2: Ni declaracions, tampoc. Escolta'm, una cosa. Digue'm. Aquesta versió, l'Illes dins d'un riu, també és una versió de la Dolly Parton?
1: És que aquí hem de fer un segon gir de guió, perquè és una cançó que va popularitzar Dolly Parton juntament amb Kenny Rogers. Hi ha un duet famosíssim entre ells dos, però la cançó original, l'autoria és dels Bee Gees.
0: Hi havia de ser per la Diana Ross o pel Marvin Gaye. Entre els germans Gibb dels Bee Gees no es posaven d'acord perquè havia de ser, total, que al final l'èxit va ser per Dolly Parton. Baby.

0: Dolly Parton, hem comentat abans que té milers de cançons registrades i algunes d'elles ella les ha utilitzat per explicar, doncs, la seva, fer crònica personal de la seva vida, dels seus orígens, i una de les cançons que més la va fer que es guanyés el cor dels americans és una cançó que es diu Coat of Many Colors, on explica els seus orígens humils i com s'ha fet a ella mateixa.
1: Els Apalatxes, no?
0: Es va criar. Sí, i aquestes coses que els agraden tant als americans, no? De fer-se a un mateix, no? De construir el teu propi... els teus somnis, i és una de les cançons que més conegudes també de Dolly Parton, Coat of Many Colors. Back.

Una cosa molt maca de Dolly Parton és que generava consensos entre tots els sectors, no? Amèrica mateix, tant els conservadors com els liberals, no? Estaven sempre, i els republicans, i els demòcrates, i tots fans de Dolly Parton. També passàvem als artistes de generacions diferents, i de les generacions noves, la gran hereva de Dolly Parton és la seva fillola, la Miley Cyrus. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell. A love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie running for my life. I will always want you.

també pot presumir de dir... Vaig a buscar els supervivents de la banda més important del planeta i els hi vaig a dir si volen cantar una cançó amb mi. I, clar, tothom li deia que sí a Dolly Parton.

0: of wisdom, let it be.
1: Quan va morir Dolly Parton fa uns dies, el mateix Paul McCartney va fer un post a Instagram on deia: finalment, te n'has anat, però parlant de Dolly Parton, però em sento honorat o tinc l'honor, no, de que almenys has cantat una cançó dels Beatles. O, bueno, ell deia, una cançó meva, que també sí. Això és molt Paul McCartney.
2: Ai. Sí, deien on, això de... No em puc imaginar un món sense Dolly Parton.
1: Sí,
2: no?
1: Sí. I aquest, com podeu veure, aquí la veu de Dolly Parton ja està... Ja li han passat els anys, no? I és que gairebé tenia 80 anys, no? Quan va
2: 80,
1: quan ha gravat aquest, aquest tema.
2: Sí, sí.
1: Just abans de fer els 80.
2: Va ser un dels últims, aquest.
1: Que és de l'últim disc que van registrar, que es diu Rockstar, que és precisament on hi ha versions, no? De temes de rock i de pop actuals, o no tan actuals. Born into Kentucky smoke, his mama was his one hero,
3: and he told me her name. I wasn't thinking straight. Avui homenatge a Dolly Parton des dels meus ídols del suplement. Hem parlat de Dolly Parton, però també hem sentit els The White Stripes, la Whitney Houston, fins i tot Kenny Rogers,
4: Tomeu Penya,
3: Miley Cyrus, Tomeu Penya, Ringo Starr i Paul McCartney. I amb què acabem?
2: Acabem amb una de les últimes cançons publicades de Dolly Parton en col·laboració amb Bells, que és una picada d'ullet de Jolene, no? Son of Jolene, el fill de la Jolene.
1: Sí, és com agafa, com les noves generacions de cantants de country agafen el relleu, no?, del que ha sembrat Jolene.
2: Sí.
3: Olga Ábalos, Blai Mercè, un plaer enorme tornar-vos a tenir de tornada aquí al suplement. Salut.
1: Igualment.
3: Fins dissabte que ve.
2: Que
3: pausa i continuem aixecant les persianes al suplement. Adéu.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
4: Bon dia.
3: Serà un cap de setmana de ple estiu.
4: Sí, les temperatures disparades per un mes de setembre han fet activar el perill extrem d'incendi a 34 municipis. Tot plegat és el preludi d'una tardor amb pluges extremes que Protecció Civil ja avança que seran difícils de preveure.
3: El nou sistema de finançament autonòmic encara el tràmit al Congrés on no té els suports garantits.
4: Ahir va passar el filtre de les comunitats, només amb el vot a favor de Catalunya i les Canàries, i des de la Moncloa confien que el model entri en vigor el proper 1 de gener. Junts, per ara, s'hi oposa frontalment.
3: D'aquí uns instants saludarem la consellera d'Economia, Alícia Romero, aquí al suplement. El president de Telefònica aposta per impulsar sense complexos la indústria de la defensa a Catalunya.
4: Marc Murtra diu que cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa. Ho va dir ahir en un acte organitzat per Foment del Treball.
3: A Manresa, un dels dos joves detinguts per la mort de Carles Vilajosana estava sota vigilància, sota llibertat vigilada per un delicte comès anteriorment.
4: Ho han confirmat fonts de la Fiscalia que apunten que l'altre detingut també havia estat sota aquest règim, tot i que ja havia complert el temps pautat.
3: La Fiscalia veu amb bons ulls que l'Audiència Nacional investigui l'entrada massiva a Ceuta, ara fa un mes.
4: Segons el Ministeri Públic, al darrere d'aquest episodi es podrien haver comès diversos delictes, com l'afavoriment de la immigració irregular per part d'una organització.
3: Una norantena de migrants han arribat aquestes últimes hores a les Illes Balears en 5 pasteres.
4: I en plena crisi migratòria a Ceuta per l'arribada massiva de migrants, la ruta entre el nord d'Àfrica i les Balears s'ha consolidat com un corredor habitual.
3: Donald Trump minimitza el conflicte amb l'Iran.
4: I el considera de poca importància perquè només hi han mort, diu, 18 militars nord-americans. Unes declaracions que arriben poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat.
3: I a Alemanya, aquest cap de setmana, l'extrema dreta podria arribar al poder a Landesaxònia-Anhalt.
4: Alternativa per Alemanya té ara un 41% d'intenció de vot, pràcticament el doble que la conservadora CDU. Unes eleccions regionals que tindran, sens dubte, una transcendència estatal.
3: Aitana brilla com una superestrella en el primer dels 4 concerts al Palau Sant Jordi.
4: Ahir al vespre, la cantant de Sant Climent de Llobregat va fer ballar i cantar durant 2 hores als seus fans en l'espectacle de la gira del seu últim disc, El Cuarto Azul, que és la primera d'abast mundial.
3: I els esports, som talismà, el suplement. Arrenquem temporada en la primera derrota del Madrid a la Lliga, el Madrid de Mourinho, que cau al camp del Betis.
4: Després d'un gol anul·lat per fora de joc i un penal que va fallar Mbappé, si demà el Barça guanya Mestalla, serà líder en solitari.
3: Marina Laminos, les portades dels diaris a cavall entre el nou sistema de finançament i els concerts d'Aitana.
5: Una Aitana que, segons l'Ara, reivindica com a superestrella a Barcelona. La de Sant Climent de Llobregat és la protagonista de la portada, un primer pla seu durant l'actuació, i a sota, un titular. El govern espanyol aprova el nou model de finançament. Espai també a la portada de l'Ara, a la part inferior, per una imatge antiga, en aquest cas de la fàbrica Seat, ara en perill. La superestrella Aitana també és protagonista del periòdico, una fotografia seva somrient amb el braç amunt durant el concert, un artista que apunten obre el seu regnat al Sant Jordi. Hi ha un lateral de la portada i llegim: Seat admet que el seu futur després del 2030 segueix en l'aire. La Vanguardia titula: Hisenda aprova el nou finançament que preveu 21.000 milions més. I la imatge aquí en gran, pràcticament tota la portada, de migrants al carrer de Ceuta esperant una plaça al refugi temporal. I al Punt Avui, un polític controvertit, 150 anys del naixement de Francesc Cambó.
3: La premsa que s'ha dit a Madrid amb la mirada posada a Ceuta, El País, xoca entre el govern i els jutges per la investigació sobre Ceuta.
5: I molt més contundents contra el president espanyol als altres diaris, El Mundo en titular, apuntant que Sánchez imposa el finançament d'Esquerra i ho restringeix tot a Ceuta, a La Razón. Sánchez llança el rei en solitari al viatge a Ceuta i Melilla, i a l'ABC defensa alerta que és un error molt greu publicar els informes de Ceuta.
3: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufa 57 espelmes a l'alcalde Jaume Collboni.
6: Hi ha una certesa, que és que Barcelona té un nou alcalde.
7: Va ser diputat del PS Centre el 2011 i el 2014, abans de centrar-se en la política municipal. Va necessitar 3 eleccions per convertir-se en l'actual alcalde de Barcelona, després de veure com en els 2 primers ho aconseguia Ada Colau.
3: 57 espelmes, Quico Homs.
8: Quan canvia l'anàlisi jurídic? A partir del discurs del rei del dia 3 d'octubre.
7: Militant històric de l'antiga Convergència, va ser regidor a l'Ajuntament de Barcelona, diputat al Parlament i del Congrés dels Diputats. El 2001 va entrar al govern de la Generalitat de la mà d'Artur Mas i va arribar a ser conseller d'Economia.
3: I 75 espelmes, Michael Keaton.
9: If I leave you with anything, I'm going to leave you with these two words. I'm Batman.
7: És un dels grans actors de Hollywood, a qui segur que heu vist en pel·lícules com Birdman, amb la qual va ser nominat als Oscars i amb la qual va guanyar un Globus d'Or. També es va posar en la pell de Batman, ho sentíem ara, en la trilogia de Tim Burton, un paper que el va fer saltar a la fama mundial.
3: Vida social.
10: Que era això, sempre volem massa i necessitem por.
3: Els tiets animaran la festa major de Vidreres, Marta Ferrer.
11: És cap de setmana de festes majors a Catalunya i els de Marató, els de Mataró, en aquest cas, són un dels caps de cartell d'una programació musical en què també actuaran Senyora Tomassa i les que faltaven, entre d'altres. El duo repassarà tota la seva discografia i, en especial, el seu últim disc, Cafè pels més cafeteros. Això serà a les barraques de Vidreres a partir de 11:45 de la nit. L'entrada és gratuïta.
3: És cap de setmana de Festa Major Sabadell, avui concert de Macaco.
11: Juntament amb Nil Moliner, els dos artistes posaran banda sonora a l'Eix Macià de la ciutat, tot això en una jornada que tancarà la sessió de DJ Panda. Els concerts arrenquen a mitjanit i també són tots gratuïts.
10: A cop de rock, vull viure.
3: I al Coliseum torna un dels musicals catalans més estimats, aquest cop de rock.
11: 15 anys després de la seva primera estrena, la companyia La Barca d'Osona recupera el musical de Degoll de Gom, que ens presenta un grup de joves de l'Empordà que tenen una banda de música i 3 amigues de les Terres de l'Ebre que es troben un estiu i mútuament es trastocaran tots els esquemes. Avui, a funció a les 5 de la tarda i a les 9 del vespre, queden poquíssimes entrades per 25 euros.
3: I al Heartbreak Hotel s'hi pot veure Ella i Màquina.
11: Sergi Balbel escriu i dirigeix aquest text que mostra amb ironia i sentit de l'humor l'alienació del món contemporani i el desafiament d'una dona a l'ordre establert. Tot plegat, protagonitzat per Agatha Roca i Enric Cambrai. Avui la funció és doble a 17:45 de la tarda i a les 8 del vespre i es poden comprar entrades per entre 19 i 29 euros.
3: 4 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Tocar fusta.
0: El seu esperit aventurer els havia portat a fer una travessia a peu del desert. Tot estava anant com una seda. Suportaven bé les oscil·lacions de temperatura. Havien calculat a la perfecció les provisions i caminaven a un bon ritme. Fins que un d'ells va dir: «Toco fusta perquè tot continuï així». Volent conservar la bona sort, l'únic que va fer va ser espantar-la, perquè allà on eren, la fusta era un bé escàs, i per evitar que el desig se'ls girés en contra, es van posar a recórrer quilòmetres i quilòmetres, ja no en direcció del seu destí original, del qual se n'havien oblidat, sinó a la recerca d'un oasi amb les seves palmeres. A la fi, van trobar el que buscaven. Van arribar baldats, no podien dir ni fava, i ja no els quedava menjar. Tota l'expedició, inclòs el bocamoll que els havia enviat a tocar fusta, es van abraçar a les palmeres, somicant sota un sol de justícia i pregant perquè algú els vingués a rescatar el més aviat possible. El suplement, amb Roger Escapa.
12: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça... Quan
2: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
0: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
2: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
13: Messi, encara Messi...
0: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
13: Compte!
0: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
2: Commemorem 50 anys de futbol en català.
0: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. El suplement, amb Roger Escapa.
3: Dos minuts per les 8.

0: Camí de les 8 amb les recomanacions musicals del nostre tècnic de sol, Blai Iniesta. Blai, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Per què ens portes aquesta cançó avui?
1: Perquè un 5 de setembre del 1981, els anglesos Soft Cell van arribar al número 1 de les llistes del Regne Unit amb el tema Tainted Love. El que molts no sabíem és que la cançó original, la que estem sentint, la va gravar la cantant de soul Gloria Jones el 1964.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 5 de setembre del 2026, amb un persianes ben tornats. Ja teníem ganes de retrobar-nos després d'una aturada llarga com una tarda d'estiu, com canta el Quim Carandell en aquell Manela, Manela, no vull currar per vostè. Tot i que per la calor que fa, qualsevol diria que encara som de vacances. Ens estalviem les presentacions perquè després de 8 temporades encetem la novena i molt a poc ja ens coneixem. Tenim ganes de ràdio, d'explicar històries que ens atrapin. Tornem amb les piles carregades, els clàssics de sempre, algunes novetats que prometen i les ganes de menjar-nos el món. I ara podríem arrencar fent un retrat informatiu de la temporada que ens espera. Podríem situar la crisi de Ceuta, les vagues escolars d'inici de curs, l'estiu de Pedro Sánchez, les travesses sobre quan seran les eleccions espanyoles, les eleccions municipals del maig amb l'auge de l'ENSA catalana, l'amnistia i el retorn de Puigdemont, la reforma del finançament, la sentència del cas Pujol, Rodalies, el preu de la gasolina, la calor, les riuades, les guerres a Ucraïna i la franja de Gaza, les midterm de Donald Trump, l'assessora de Donald Trump, Javier Bardem i Victoria Luengo, el ser querido, Cronos, els 50 anys de futbol en català, el Puyal, el Quim, o el Quim, que ja no és el Puyal, el Barça de Flick i la final de la Champions del 5 de juny al Metropolitano, esperem ser-hi, queda dit. Però aquest ofici, aquest programa, la manera com entenem la ràdio i treballem l'actualitat aquí al Suplement, ens demostra cada setembre que encara no tenim ni idea de les grans notícies que ens tocarà explicar. Potser ens pensem que som capaços de vaticinar algunes de les coses que passaran aquesta temporada, però el millor de tot és que la realitat del que vindrà acostuma a superar qualsevol expectativa. No ens volem perdre res i serem cada cap de setmana des que surt el sol fins l'hora de dinar. Com sempre, aquí, a Catalunya Ràdio. Som el Suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Qui a l'estiu no sua, l'hivern no menja. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia. Doncs bé, avui novament un dia ben calorós, un dia amb temperatures ben altes, que poden arribar a tocar els 40 graus a ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre, també a altres zones interior, valors entre 35 i 38, calor desbocada, també demà diumenge, i tot plegat en una jornada marcada pel sol, amb alguns núvols alts i prims.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Ens espera un cap de setmana de moltíssima calor, com explica l'Enric Agut. Venim entrenats d'aquest estiu que ha estat sufocant i aquest mes de setembre, i només en portem 5 dies, ja s'han batut rècords en diversos punts del país. Sense anar més lluny, Barcelona ha registrat un rècord de 34 graus, segons l'Observatori Fabra, una temperatura mai abans vista en un mes de setembre. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, s'han enfilat fins als 42 graus i mig. I a Lleida, ahir es van fregar els 40 graus.
3: Fa moltíssima calor, jo no aguanto més, m'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa.
4: Portem tot l'estiu amb una calor de por, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre.
1: Tot això provoca, evidentment, que el risc d'incendi sigui encara elevat. De fet, puja de cara aquest dissabte, els agents rurals activaran el nivell 4 del Pla Alfa, el perill extrem, en 34 municipis de les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També s'activa el nivell 3 per perill alt d'incendi en 356 municipis de 32 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que comporti un risc d'incendi. Amb aquest panorama no ens espera una tardor gaire més optimista, en aquest cas no per la calor, sinó per la pluja.
5: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser...
1: Protecció Civil, com sentim amb aquesta campanya, alerta d'una tardor amb pluja extrema, risc d'inundacions i tempestes intenses cada vegada més sobtades i difícils de preveure, i per això ha engegat aquesta campanya que sentim. Tot pot canviar de cop, justament per conscienciar que aquests episodis sovint són imprevistos i molt intensos. Per això pot passar que els missatges S-Alert s'envien quan ja plou o fins i tot un cop la pluja ja s'hagi acabat. La Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un S-Alert, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
1: Passen 5 minuts de les 8 del matí. El nou sistema de finançament autonòmic ja s'encara cap al Congrés, on no té els suports garantits després d'haver superat un primer escull. Ahir va passar el filtre de les comunitats i des de la Moncloa confien que el model entri en vigor el proper 1 de gener i així evitar que decaigui si s'avancen les eleccions. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, bon dia.
7: Bon dia. Ahir Hisenda va tenir prou amb el suport de Catalunya i les Canàries. Ara bé, d'aquí poques setmanes, el nou model arribarà al Congrés on necessita els vots de Junts. Tot i que el ministre Arcadi Espanya no vol parlar del concert econòmic...
8: Se puede seguir hablando, dialogando, mejorando... i seran els grups parlamentaris els que tinguin la última paraula.
7: El nou model preveu 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que Hisenda vol ampliar amb un fons addicional per compensar els territoris que no han quedat satisfets. Les comunitats del PP, però també Astúries i Castella-La Mancha del PSOE, critiquen que és una cessió a Catalunya.
9: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
10: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
7: Tot i això, ningú s'ha sumat al boicot de Madrid i comunitats com el País Valencià o les Illes Balears no descarten afegir-se al nou finançament si s'acaba aprovant.
1: Gràcies, Dani Sendeja, des de Madrid. A aquesta hora podem saludar al suplement la consellera d'Economia, Alicia Romero. Bon dia i bona temporada.
11: Hola, molt bon dia. Bon inici de temporada.
1: Consellera, qui serà clau en aquest cas perquè aquesta reforma pugui tirar endavant? Serà Junts, que ara per ara ja ha avançat que presentarà una esmena a la totalitat i defensarà el concert econòmic. Com els pensa convèncer?
11: Bé, intentant dialogar i treballant amb ells. És veritat que no és fàcil, però també és cert que tenim una finestra d'oportunitat que no havia existit en els últims 14 anys. I, per tant, em sembla que tots hem de ser responsables. Crec que la política és l'art del possible i, per tant, tenint en compte que no hi ha suports segur al Congrés dels Diputats per un concert econòmic, que és el que planteja Junts, hauríem d'intentar doncs, que es pugui avançar en una millora del finançament autonòmic. La proposta que ha posat el govern d'Espanya sobre la taula és un avenç molt important, més de 21.000 milions d'euros a tot el sistema, que representen 4.700 per Catalunya, amb un model reformat, més just, més igualitari, que respecta l'ordinalitat que sempre havia demanat Catalunya, i per tant a mi em sembla que és un bon model, que ens permet avançar, i crec que en aquest sentit Junts per Catalunya pues, hauria de treballar perquè si hi ha algunes coses que no li agraden, doncs les pugui modificar o les pugui esmenar durant la tramitació parlamentària per no perdre aquesta oportunitat, perquè la tenim avui, no sé si la tindrem d'aquí un any.
1: Fonts del Ministeri ahir apuntaven que es guardaven alguna carta per precisament seduir Junts durant aquesta tramitació parlamentària. Aquesta carta podria ser la recaptació de l'IRPF que no es va acabar de concretar amb Esquerra?
11: Ahir el ministre va ser bastant clar amb aquest tema, perquè va dir que era difícil, però evidentment el govern d'Espanya sap que si ha de convèncer Junts i ha d'incorporar-lo, diguéssim, el consens amb el model de finançament, haurà d'oferir alguna cosa. Per tant, jo aquí doncs, el que espero és que el govern d'Espanya, no només en aquest tema de l'IRPF, que podria ser un, sinó en d'altres, doncs estigui Quins? Obert a la negociació. Doncs, miri, ahir, per exemple, en el debat que va haver-hi, molt llarg, dins del Consell de Política Fiscal i Financera, es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua, que no només és a Catalunya diferencial, també és a Galícia o és a València. Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
1: L'amnistia entra dins d'aquesta equació pel finançament o això és una altra finestra?
11: Jo crec que això és una altra finestra, que és una altra via, però en tot cas no tampoc ens podem enganyar, sabem que acaba tot influint, no? Però bé, l'amnistia ha estat avalada per Europa i, per tant, ara hauria de fer el seu camí. Esperem que el faci quan més aviat millor, que el Tribunal Suprem i el Constitucional doncs, permetin, diguéssim, l'execució d'aquesta amnistia. Nosaltres el que volíem normalitzar ja d'una vegada a Catalunya, que pugui tornar, en aquest cas, doncs, Puigdemont cap aquí, i això, evidentment, segur que ajudaria, no? Però, en tot cas, jo crec que Junts per Catalunya també és conscient que hi ha un clam a Catalunya, a la societat civil, als agents econòmics a favor d'un finançament i, malgrat que sempre pot ser millor i diferent, crec que lo important és que puguem treballar perquè s'aprovi aquest nou model, que, insisteixo, fa molts anys, 17 anys que no en teníem cap sobre la taula, cap govern ho havia fet i crec que també doncs, s'ha de felicitar el govern per la valentia d'haver posat una proposta sobre la taula.
1: Clar, tenint en compte aquest calendari electoral amb les municipals, amb eleccions també en algunes autonòmiques, amb unes possibles eleccions espanyoles que tard o d'hora també cauran, ja sigui l'estiu, però segurament potser uns mesos abans, el tràmit perquè això tiri endavant, primer ha de passar pel Consell de Ministres, que evidentment anirà endavant, però les traves se les trobarà al Congrés dels Diputats amb les esmenes, amb les modificacions que es puguin presentar. Vull dir que entenc que la voluntat, almenys la seva, és que això es voti al Congrés abans d'acabar aquest 2026.
11: Sí, aquest és l'objectiu que té el govern d'Espanya, que també tenim nosaltres. Ja el 2009 tenim un precedent, perquè es va també aprovar en el Consell de Ministres doncs, tot just acabat l'estiu i va entrar en tramitació al setembre i es va aprovar abans de final d'any. Per tant, tenim aquest precedent, es pot fer i, per tant, nosaltres el que demanem al govern d'Espanya, també li ha demanat Esquerra Republicana, és que abans d'acabar l'any això es pugui aprovar i entri en vigor l'any 2027, el que significaria aquests 4.700 milions d'euros incorporats al pressupost del 27. És possible, des del punt de vista legislatiu de tramitació, és possible i hem de fer que sigui així. Per tant, doncs, el govern va dir ahir que durant el mes de setembre aprovaria el Consell de Ministres aquest model i, per tant, entrarà al Congrés. Aleshores, els protagonistes són els grups i ens caldrà tenir una certa habilitat per negociar i intentar que aquest model es pugui aprovar.
1: Consellera, més enllà del finançament, anirem parlant les properes setmanes en aquesta emissora, evidentment, amb tots els espais informatius, perquè això serà notícia i serà un dels temes d'aquesta temporada. SEAT també ha estat notícia aquestes últimes hores. Li vull preguntar pel futur de la planta de Martorell, si és que està garantit, almenys amb la marca SEAT, perquè ja sap vostè que implica molts llocs de treball i que la marca, si més no, també amb el context amb Volkswagen i l'aparició de Cupra, doncs genera debat.
12: Sí, perquè aquest és un tema importantíssim per Catalunya. El sector de l'automoció és clau. Volkswagen, SEAT, ho és a Catalunya. Molts llocs de treball, no només directes, sinó indirectes, perquè realment hi ha moltíssimes empreses, més de 3.000 empreses a l'entorn de Martorell amb serveis auxiliars i complementaris al vehicle. No? Aquí, evidentment, hi ha hagut una certa crisi amb el tema del vehicle elèctric, i això en som tots conscients, però nosaltres treballarem incansablement perquè no hi hagi canvis en aquesta planta, perquè no redueixin els llocs de treball i perquè som una planta de les més competitives d'Europa, la de Martorell, i per tant hem de fer valer això perquè no redueixin llocs de treball, perquè ens agradaria que la marca SEAT es mantingui, és una marca històrica que representa molt a Catalunya i a Espanya, i per tant, ho va dir el president ahir, intentarem lluitar i garantir aquests llocs de treball, garantir que aquesta planta segueix sent de les més competitives, i sobretot que la marca, que té un punt també emocional, però aquestes coses són importants, doncs no desaparegui, no? I esperem, encara som a temps, i per tant el que hem de fer és treballar perquè això es garanteixi.
1: Consellera, bona temporada, moltes gràcies.
12: Bona temporada a vosaltres, molt bon dia.
1: Precisament aquestes últimes hores SEAT ha reconegut que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però diuen que el futur de la planta de Martorell està garantidíssim. Després de que la direcció de Volkswagen hagi demanat flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector a Europa, el conseller delegat de SEAT ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
13: Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
1: De la indústria de l'automòbil a la indústria de la defensa, perquè atenció a les paraules del president de Telefònica, Marc Murtra.
14: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
1: Doncs ja ho heu sentit, Murtra aposta per impulsar sense complexos, diu, la indústria de la defensa a Catalunya. Per Murtra cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa. Ho va dir ahir en un acte organitzat per Foment del Treball. La patronal catalana està treballant des de fa mesos per aconseguir que empreses d'aquí puguin optar als nous contractes públics de defensa. La Generalitat també hi aposta i impulsa un programa perquè 400 empreses de l'àmbit de les tecnologies duals, la metal·lúrgia, la maquinària i l'automoció, siguin més competitives per presentar-se a aquestes licitacions. Un quart de nou és l'últim cap de setmana de vacances per molts infants i joves que dimarts tornaran a l'escola i ho faran amb el mateix clima de protestes i vagues amb què van acabar el curs. El govern ha fixat els serveis mínims i haurà d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En el cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial la meitat del personal. Per cert, que els sindicats que convoquen la vaga ja han anunciat que hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el país que començaran a les 7 del matí. A Barcelona s'han convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10 del matí que acabarà a la plaça de Sant Jaume. I a Manresa, un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana estava sota llibertat vigilada per un delicte comès anteriorment. Ho han confirmat fonts de la Fiscalia que apunten que l'altre detingut també havia estat sota aquest règim, tot i que ja havia complert el temps pautat. En tot cas, la llibertat vigilada a un menor d'edat no suposa un seguiment policial, sinó professional, és a dir, d'un psicòleg o d'un treballador social, que s'asseguren que vagi a l'escola o que visqui en un lloc estable. Això explica que cap policia estigués a sobre el menor ara detingut per aquest apunyalament mortal que ha sacsejat la ciutat. Des de la Federació d'Associacions de Veïns exigeixen un seguiment més estricte dels reincidents i polítiques de seguretat més contundents. Jaume Canudes n'és el president.
15: El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers. Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Els han inculcat una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
1: el tanatori de Manresa hi va quedar petit per retre homenatge i per acomiadar la víctima. Ha estat un funeral emotiu on s'han vist moltes corones de flors, algunes de la comunitat islàmica. El jutge ha enviat a la presó de manera provisional, comunicada i sense fiança, els pares del nen que va aparèixer mort a casa seva aquest dijous a Santa Bàrbara, al Montsià. Els ha retirat la pàtria potestat dels altres tres fills. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi, abandonament de menors i maltractament animal. Els Mossos van localitzar les restes del nen de 18 mesos després que l'avi en denunciés la desaparició. Al pis també s'hi van trobar desenes de gossos, alguns de morts i altres desnutrits. En canvi, la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs, ha quedat en llibertat amb càrrec. La jutgessa sí que li aplica mesures cautelars, com ara la retirada del passaport i la prohibició de sortida del territori, i també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. Una norantena de migrants han arribat aquestes últimes hores a les Illes Balears en 5 pasteres. A l'última, interceptada per la Guàrdia Civil i Salvament Marítim ahir al vespre al sud de Cabrera, van ser rescatades les 14 persones que hi anaven a bord. Les altres 4 pasteres transportaven 75 migrants més i es van interceptar a Mallorca, Cabrera i Formentera. En plena crisi migratòria a Ceuta, per l'arribada massiva de migrants, la ruta entre el nord d'Àfrica i les Balears s'ha consolidat com un corredor habitual. Aquest any el nombre d'arribades ha crescut un 2%, mentre que en la ruta canària ha baixat un 57%. I a Ceuta, centenars de persones han tornat a sortir al carrer aquestes últimes hores per protestar contra la instal·lació de carpes per part del govern espanyol per acollir migrants. Els veïns asseguren que a la zona hi ha escoles i comerços i demanen que es canviï la ubicació de les carpes que ja s'han començat a muntar. Per cert, la Fiscalia veu amb bons ulls que l'Audiència Nacional investigui l'entrada massiva a Ceuta ara fa un mes. Segons el Ministeri Públic, al darrere d'aquest episodi es podrien haver comès delictes, diversos delictes, com l'afavoriment de la immigració irregular per part d'una organització, amb l'agreujament d'haver posat en perill la vida o la integritat física de les persones afectades. La Fiscalia no entra a determinar qui podria haver al darrere d'aquesta entrada massiva, però sí que veu la necessitat que s'investigui. L'episodi de Ceuta ha fet aflorar encara més tots els discursos de l'extrema dreta. Justament aquest cap de setmana estem molt pendents d'Alemanya. Demà diumenge, Saxònia-Anhalt vota en unes eleccions que, tot i ser regionals, tenen una gran transcendència a nivell estatal, perquè l'extrema dreta podria arribar definitivament al poder en un lloc com a Alemanya. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs, bon dia. Què hi ha en joc?
16: Bon dia. La incògnita principal és veure si Alternativa per Alemanya aconsegueix la majoria absoluta que necessita per governar. El partit de Weidel actualment se situa en el 41% d'intenció de vot i pràcticament doble la segona força, els conservadors de la CDU, que es queden en el 23%. Per governar en solitari, que és l'objectiu d'Alternativa per Alemanya, creuen que necessiten el 46% dels vots. És el motiu pel qual la mobilització és massiva, també dels partits democràtics, per evitar un escenari temut. Si al final l'extrema dreta es quedés a prop de la majoria absoluta, i aquest sembla a hores d'ara l'escenari més plausible, s'hauria de formar una coalició que englobaria des de la CDU fins a l'Esquerra Radical. Una situació que a mitjà termini podria continuar desgastant el govern, i no només el regional. De fet, ja hi ha qui afirma que en aquestes eleccions ja hi ha un perdedor segur, el canceller alemany Friedrich Merz.
1: Jordi, estem parlant d'un estat federal amb poca població, un pes petit en l'economia alemanya, però la victòria d'Alternativa per Alemanya sí que podria generar una tempesta política. Quin significat pot tenir per l'Alemanya?
16: Si poguessin formar govern, el partit d'Alice Weidel podria decidir en temes com l'educació, la política familiar, la cultura. Tindria accés també a informació sensible, perquè ocuparia el Ministeri de l'Interior, manaria sobre la policia i fins i tot el fiscal de l'Estat hauria de seguir les seves indicacions. Seria un terrabastall monumental. També tindria una gran transcendència històrica. Seria el primer cop que a Alemanya una formació d'extrema dreta tornaria a ostentar el poder des de la Segona Guerra Mundial. I això, malgrat que l'Oficina de Salvaguarda de la Constitució ha definit el partit com a demostradament extremista. Una etiqueta que no ha estat suficient per il·legalitzar el partit, que és el que demanen els sectors més progressistes a Alemanya. Finalment, l'altra gran por dels partits democràtics és que aquesta victòria es pugui convertir en el precedent de moltes altres. De fet, és l'objectiu de l'extrema dreta. Cal recordar que per vots ja va ser el partit amb els millors resultats en les eleccions generals de la primavera del 2025, tot i que finalment es va formar l'actual coalició entre socialistes i conservadors que va escollir Merz com a canceller. Però el problema és que des de llavors les enquestes continuen eixamplant la distància i Alternativa per Alemanya no amaga la seva ambició d'acabar arribant a la cancelleria a Berlín.
1: Gràcies, Jordi Regàs, des de Magdeburg. Si l'extrema dreta alemanya té un país en què emmirallar-se, potser és Itàlia, perquè Giorgia Meloni aquests dies ha fet història.
17: Ens van titllar d'extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.
1: El seu govern, el govern de Giorgia Meloni, s'ha convertit en el més longeu des del final del feixisme al país, a Itàlia. Tota una paradoxa, i això que encara no porta ni 4 anys, perquè es va constituir l'octubre del 2022. Una fita que la líder de Germans d'Itàlia ha celebrat aquest divendres amb un acte multitudinari a Bari, que ha reunit més de 10.000 simpatitzants. Al Regne Unit, en canvi, l'extrema dreta està en hores baixes, tot plegat després que hagin dimitit dos alts càrrecs de Reform UK, l'extrema dreta britànica, per diverses acusacions de finançament irregular. Aquest divendres s'ha celebrat el Congrés Anual del Partit i el seu líder, Nigel Farage, ha dit que tot plegat és una trampa. This was an
18: exercise in entrapment. Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
1: El Congrés també ha fet acte de presència al president de Regrupament Nacional francès, Jordan Bardella, que promet enfortir els controls migratoris al canal de la Mànega si arriba al poder.
19: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
1: Bardella també ha acusat el president francès Emmanuel Macron de no protegir el país davant la immigració.

0: No van perdre cap soldat i aquí hem perdut 18 persones. A Vietnam van perdre 100.000 persones i en d'altres conflictes van ser desenes de milers.
1: A poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat, el president nord-americà prefereix no qualificar el conflicte de guerra perquè, segons diu, no es tracta d'un assumpte important pels Estats Units. Té nassos. Després d'un mes de treva, els enfrontaments entre Washington i Teheran es van reprendre diumenge passat quan els Estats Units van atacar l'illa de l'Arak per destruir coets iranians. Aquesta setmana el Pentàgon ha informat d'atacs contra una seixantena d'objectius militars propers a l'estret d'Hormuz per, segons afirmen, protegir el trànsit marítim en aquest pas. Encara als Estats Units, la justícia ha declarat finalment nul el judici contra Lindsay Clancy, la dona acusada de matar els seus tres fills petits a Massachusetts, un cas que ha commocionat l'opinió pública. El jutge ha pres aquesta decisió per falta de veredicte unànime del jurat, després de 7 dies de deliberacions. Ara la fiscalia haurà de decidir si retira els càrrecs, si busca un acord amb la defensa, o si torna a portar Clancy a judici amb un nou jurat. Clancy admet haver matat els seus fills, però defensa que patia una psicosi postpart que li impedia comprendre els seus actes. La fiscalia, en canvi, sosté que era conscient del que feia. L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tota l'Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. Precisament els Estats Units són l'únic país que ha votat en contra de la iniciativa presentada per un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i de França, i que ha rebut el vot favorable de 164 estats i l'abstenció de 6. El cap de la diplomàcia de Togo ha justificat així la iniciativa.
2: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
1: L'actual cartografia del món es va establir al segle XVI, l'anomenat mapa Mercator, nom del cartògraf que el va dissenyar i que destacava les rutes de navegació de l'època. És un mapa que no es correspon amb la mida real dels països, de manera que alguns eren percebuts arbitràriament com a perifèrics. Quatre minuts per 9:15. Avui Aitana és a les portades de tots els diaris. Així ha sonat aquesta nit al Palau Sant Jordi en el primer dels 4 concerts pràcticament consecutius que la cantant farà a la ciutat. Durant 2 hores ha fet ballar i cantar els seus fans amb cançons de l'últim disc El Cuarto Azul. Hi ha anat la Montse Pujol.
3: Aitana va fer-se seu al públic que ahir omplia el Sant Jordi des del primer moment que va sortir a l'escenari. Vestida de rosa i amb unes botes exultants altes, va interpretar una trentena de temes del seu quart àlbum, El Cuarto Azul, i els seus èxits anteriors. Les seves seguidores i seguidors ens explicaven abans del concert per què els agrada tant la cantant de Sant Climent de Llobregat.
4: Nosaltres la seguim des d'OT 2017. Llavors, mos encanta. I mos agrada la seva naturalitat i la seva veu.
5: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
6: A mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Transmet algo que no em transmet les altres, aquesta connexió, saps?
3: Els temes La xica perfecta, Connexió psíquica i Superestrella van tancar el concert. Aitana tornarà a actuar aquest dissabte al Sant Jordi, dilluns i dimarts, i després anirà uns dies a Madrid i iniciarà una gira per Llatinoamèrica i els Estats Units.
1: Els diaris avui es fan ressò d'aquest concert d'Aitana al Sant Jordi. El periòdico El Jordi Bianchotto, Marta Ferrer, dedica 2 pàgines al seu directe que diu que està entre la intimitat i l'eufòria.
7: Amb un concert que evocava el paradís infantil extraviat, diu Bianchotto que va assistir al procés evolutiu de l'Aitana nena i anònima a l'Aitana adulta i superestrella, deixant enrere la melancolia i disfrutant del present. Aitana va ser, diu, la veïna del tercer pis que ha fet fortuna i es mostra sorpresa amb la seva bona estrella, però no es priva de presumir dels seus mèrits. Tot plegat en un espectacle en què va recórrer els hits del seu últim disc i amb què va demostrar que per molt que enyori la seguretat de l'habitació blava de la seva infantesa, diu Bianchotto, en el present se la veu la mar de feliç.
1: I d'Aitana a paret. Perquè el món de la rumba ha celebrat aquest cap de setmana un concert en honor a l'artista, la gran nit de paret. El seu net, Dani Pubill, ha encapçalat una banda de 10 músics per oferir una actuació especial dedicada al rei de la rumba catalana, un espectacle que ha recollit alguns dels seus grans èxits, com aquest que sentim, El Muerto Vivo, i també Una Làgrima. Una làgrima cayó en l'arena. Tot plegat emmarcat en el Rumba Tour Festival, que avui continua en marxa amb una altra celebració, i és la de la música de Gato Pérez. Su paseo de gracia, los niños que lloran. 2 minuts per 9:15. La Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets

0: treballs homenatgen avui Antoni Gaudí a la Sagrada Família, ho faran amb una actuació en què aixecaran simultàniament un 3 de 8 a l'interior del temple durant la missa internacional. L'homenatge pretén posar de manifest la relació històrica entre Gaudí i Valls i també els vincles entre la seva obra i els castellers. L'acte culminarà a la cripta, davant la tomba de l'arquitecte, amb una ofrena floral de la ciutat i dos pilars de 5. Serà a partir de les 6 de la tarda. L'entrada és lliure, però l'aforament, evidentment, limitat. Un minut per dos quarts de nou. De seguida ens recreem amb els esports, amb la primera derrota del Madrid de José Mourinho a la Lliga. Els blancs van caure per 1-0 al camp del Betis i Mbappé va fallar un penal al temps de descompte. De seguida fem zapping també per les ràdios espanyoles a veure com ho van viure.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
4: Ara Lidl en format estalvi, 220 grams de salmó fumat a 5,49. T'estalvies un 26%. I 400 grams de pernil reserva també a 5,49. T'estalvies un 35%. Lidl, val la pena.
5: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
6: Aquesta tornada a l'escola sereu els Reis del Pati amb el 3x2 en tota la roba interior i els mitjons infantils Tex i Tex Bàsic. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 18 de setembre.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Bona entrada en la Champions de los seminuevos, Adi.
9: Gran ambientazo, mano.
8: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será citado sobre la línea.
9: Qué barbaridad.
8: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
9: Buena venta.
8: Buena venta, buena venta. ¡Ojo!
9: Ven a por
8: más.
10: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
11: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
12: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
10: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
1: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
12: Això és una promo ni res, Roger.
1: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
13: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Arribar i moldre. Ja la tenim aquí, la primera derrota del Madrid de Mourinho.
1: Saque de esquina, balón colgado, corazón del área, el remate, que para dónde Courtois, el remate, gol, gol, gol, gol,
0: aquest era l'únic gol del Betis. Els blancs cauen al camp del Betis per 1-0. Roger Nau, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, sí, Parrot. Va fer aquest gol al minut 81, va fer el gol dels andalusos i Mbappé, en temps afegit, va fallar un penal que hauria suposat l'empat a 1.
1: Ahí está Kylian Mbappé. Le va a coger carrera, pierna derecha, para la carrera, le pega, paró Valles, el remate, paró Valles.
3: Bueno.
0: Amb l'infart de fons de Roncero, la cadena SER.
2: Sí, uns minuts abans, al 90, el VAR també va anul·lar un gol al davanter del Madrid, Espi, per fora de joc.
0: I Mourinho, a la sala de premsa, va dir que no entén per què han perdut.
2: El portuguès, tot i la derrota, lloa la feina dels seus jugadors i minimitza la feina del Betis.
4: Merecemos ganar, claramente, pero el merecer no te da puntos. Enhorabuena al Betis, que jugó para empatar y le salió el gordo.
0: El gordo. El tècnic blanc, a més, comença a pressionar els àrbitres.
2: Sí, però suposadament haver estat massa permissius amb les simulacions, diu, dels jugadors andalusos. Mourinho titlla els bètics de murris.
4: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
0: És sensacional. Tindrem glòria aquest any, eh? Dies de glòria. L'ensopegada del Madrid deixa el Barça amb una oportunitat d'or.
2: Sí, perquè els blaugrana poden posar-se líders en solitari si demà a la tarda, a partir d'un quart de cinc, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio, guanya el València a Mestalla. Els blaugrana, que viatgen avui, s'entrenen aquest matí a la Ciutat Esportiva a partir de les 11 i després, a la 1, roda de premsa de Hansi Flick.
0: I encara en òrbita blaugrana...
5: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes. Començant així el campionat...
0: Avui fa exactament 50 anys, 50, que Joaquim Maria Puyal va narrar aquest Barça a Les Palmes en català. Això, evidentment, era notícia perquè era l'any 1976. 50 anys de futbol en català, primer a Ràdio Barcelona, després a Catalunya Ràdio. Una efemèride que estem celebrant aquests dies amb la gent que ho ha fet possible. En parlarem avui a partir de les 11 amb el Jordi Borda, el director de Catalunya Ràdio, però abans, durant una pila d'anys, membre de la TDP, batejat, per tant, per l'Escola Puyal, també el nostre director. Ens farà una il·lusió enorme saludar la Ruth Vilà, 10 anys a la TDP, al costat del mestre, una de les moltes veus femenines de la transmissió i una companya d'aquesta casa a qui enviem una fortíssima abraçada, també, per superar aquests problemes de salut, que va compartir també que tenia fa uns dies a les xarxes amb aquest tractament de quimioteràpia. I ho rematarem amb el Ricard Torquemada, un gran company de viatge del Quim, segurament qui millor ha sabut recollir el seu llegat i la seva herència. Per tant, avui, a les 11 del matí, aquest especial Puyal per reivindicar també tot el seu llegat. Per cert, des de les 8 del matí, si posem l'antena digital de Catalunya Ràdio, a veure, puja, Blai.
6: Ja la primera part, Stoichkov s'ha aixecat i com una bala va corrent cap a l'àrea contrària. La banqueta italiana somreia i comentava, suposo...
0: Això està sonant ara mateix a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Emetem algunes de les transmissions més destacades de les 5 dècades de futbol en català. Per exemple, aquesta primera és la final de Wembley del 92.
6: Recupera Koeman al segle central. Alça el cap...
0: El gol de Koeman encara falta una estona perquè va arribar a la pròrroga contra la Sampdoria.
6: Intenta una assistència mobilitat per Salinas, que rebut en bones condicions, posició d'Orsay.
0: Després vindrà el partit de París, la final del 2006, l'encara Messi, aquell Barça-Getafe, Stamford Bridge amb el gol d'Iniesta, Roma, la final de Roma, la final de la Champions del 2009, a partir de les 4 de la tarda, el 5-0, al Madrid, al Camp Nou, la final de Wembley del 2011, la final de Berlín. Per tant, avui, des de les 8 del matí fins la mitjanit, a l'antena digital de Catalunya Ràdio, les grans transmissions del Puyal, i anirem connectant, perquè és sensacional.
6: Però ben poca cosa hem vist pel que fa a oportunitats de gol en aquest primer temps. Envia el porter Pac Liu, que més anem al mig del camp, i a un cop de cap de Katanek, recupera Benetti a l'esquerra, intenta la centrada.
0: I a més, aquesta casa aquests dies també està estrenant el Puyal 50. És un nou episodi del podcast documental Rècords que ja està disponible a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. L'ha dirigit el Bernat Soler i commemora aquests 50 anys de l'efemèride. Demà, Roger Nau juga al Barça i també ho farà l'Espanyol.
2: Sí, els blanquiblaus rebran el Sevilla a l'RCD Stadium a les 9 del vespre. De moment, per avui, es disputen 3 partits de primera, el Rayo Racing, el Villarreal Deportivo i l'Atlètic Club Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers.
0: A segon, el Girona avui visita l'Sporting al Molinón.
2: A un quart de 5 de la tarda, el tècnic Quique Álvarez sobre la incidència que pot tenir jugar a l'estadi de Gijón.
3: trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
2: El Girona té la baixa de Justin, mentre que podrien debutar tres dels últims fitxatges, amb Mateu Morey, Carles Pérez o Mauro Furtado.
0: El Sabadell, en canvi, no juga fins dilluns perquè és Festa Major i ho han volgut fer coincidir amb la cloenda de la Festa Major.
2: Els arlequinats rebran el Còrdoba a la nova Creu Alta.
0: I a la Lliga F avui juguen els tres equips catalans.
2: A les 12 del migdia, duel entre Espanyol i Badalona Women en directe a TV3, la davantera blanca i blava, on ha bradat ambiciosa als micròfons del Tot Costa.
7: Volem anar pels tres punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
0: El Barça, per la seva banda, visita aquest vespre el camp del Sevilla.
2: Amb les novetats d'Esme Brooks i de Quique Natzaret, les blaugrana, per cert, ja saben quins seran els seus rivals a la fase de la Lliga de la Champions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern, la Roma i el Kiu danès a domicili.
0: Per cert, a França el PSG continua sense guanyar.
2: Sí, després de tres partits de Lliga hi van caure 1-2 contra el Mònaco al Parc dels Prínceps. Ferran Torres no va marcar i poc abans del partit Luis Enrique va renovar com a tècnic dels parisencs fins al 2030.
0: Joan Anton Català, bon dia.
8: Bon dia, Roger.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
8: Poc després que s'amagui el sol, podrem trobar el nostre amic Venus molt brillant sobre l'horitzó oest i, a la segona part de la nit, desfilada de planetes. El pàl·lid Saturn, després una mica més cap a l'est el vermell Mart i encara més cap a l'est i baix sobre l'horitzó est, abans que surti el sol, el molt brillant també Júpiter.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a la Ràpid, al Montsià?
8: A les 7:28.
0: I a quina hora es pondrà?
8: A les 20:23.
0: Ben tornat, Joan Anton.
8: Gràcies, igualment.
0: Temperatura a la Ràpid a aquesta hora, Enric Agut.
9: Doncs mira, 24 graus. Promet, eh? Promet un dia calorós.
0: Realment farà molta calor tot aquest cap de setmana i ja ens has dit que ha estat el dia de setembre més calorós des que tenim xifres, no?
9: Sí, sí, sí, sí. A Catalunya ha estat un dia ahir mai vist fins ara, perquè moltes estacions ja feia alguns dies que tenien temperatures molt altes. Doncs ahir el més calorós, a 77 estacions del Meteocat, que ve doncs, la meitat, es van assolir a rècord i són estacions que tenen més 20 anys o més de dades. Per exemple, a Barcelona, el Fabra, 34.2. Aquí la dada és un rècord des del 1914, però també Lleida. Ahir es van quedar una dècima de 40 graus, 39.9, i suposa també un rècord des d'aquest dades des de fa 86 anys. Avui, doncs, més del mateix. També tenen molta calor. Demà, diumenge, també molta calor. Avui, xifres a l'interior entre els 35-38 graus, però en alguns indrets, de forma local, es pot arribar a aquesta barrera psicològica i tan càlida, tan sufocant dels 40 graus a ponent, interior de les Terres de l'Ebre. I demà, diumenge, un panorama semblant. A la costa també li farà calor. Estem parlant de xifres de l'interior, però Barcelona pot arribar als 35 graus. 35 graus a Barcelona és molta calor, i més venint d'una nit ja que la mínima no ha baixat dels 25 o 26 graus en alguns barris.
0: I que som a 5 de setembre, és a dir, això en algun moment hauria de començar a baixar.
9: Sí, és que portem un estiu... Mira, no estem dient una de calor, però és que en alguns indrets és una de calor. El que estem tenint aquests dies és una de calor. I ja en portem moltes. És una onada de calor gairebé persistent durant tot l'estiu. Perquè tècnicament no, perquè hem de superar uns llindars, però bé, el que nota la gent és que això ja és massa.
0: Fins quan durarà? Ho dic també perquè dimarts comencen les classes. Moltes de les classes no estan preparades també per aquestes temperatures i els infants... doncs passaran calor a les aules i els mestres.
9: Dimarts segur, i afortunadament dimecres vol canviar. Dimecres arriben aires nous i la temperatura caurà bastant, seguirà fent calor al centre del dia, perquè és setembre, i no ve cap pertorbació amb pluges que freni molt la temperatura, però dimecres sí que s'intueix un canvi. Quan durarà? Perquè ara ens fa por dir, mira, això ja s'ha acabat, no? Perquè portem una inèrcia que és la que és, no? I de vegades costa molt trencar aquestes inèrcies, com també, ja sé que t'agrada el futbol, com el futbol, no? Quan un equip comença a perdre, doncs costa canviar, no? Doncs amb el temps a vegades passa així. Sembla que dimecres canvia el panorama. Vol dir que ja no tindrem calorades com la d'aquesta, és difícil que en tinguem, però sí que tornen a venir alguns dies càlids al setembre, octubre, com està passant els últims anys. Però aquesta podria ser ja l'última forta de l'any.
0: Gràcies, Enric.
9: Fins ara.
0: Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
10: Jo amb el cul a l'aire dormo tots els 365 dies de l'any.
0: Què dius, ara?
10: Sí.
0: Dorms completament nua?
10: Totalment, sempre.
0: Saps que sempre m'ha semblat una marranada?
10: Per què?
0: Perquè, no sé, em sembla brut. Jo necessito...
10: pues a mi em sembla una marranada dormir amb roba.
0: Doncs a mi no. Bueno, per això existeixen i es van inventar els pijames.
10: Bueno, però per estar una estona, però després te'ls treus. És que el cos ha de respirar.
11: El Sabadell és una ciutat amb ànima de gran ciutat i quan demostrem que podem competir amb moltíssima gent i que no tenim res a envejar al barri marítim...
0: El barri marítim, El barri marítim de Sabadell, que no deixa de ser Barcelona.
12: Jo sóc molt fan de l'ensaladilla de pollastre l'as, tu. Doncs la maonesa la fas amb l'oli del pollastre l'as. Tu no saps allò quina trempera que agafa.
13: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte, 5 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, que són protagonistes 3 xifres i 3 noms propis. El primer, Alicia Romero.
1: El govern d'Espanya sap que si ha de convèncer junts...
2: La consellera d'Economia fa uns minuts en aquest programa admetia que el govern espanyol ha de moure fitxes si vol aconseguir el suport de Junts al Congrés per aprovar definitivament el nou model de finançament, per exemple, negociant la població ajustada. Per ara, Junts s'hi oposa i segueix reclamant el concert econòmic.
0: Marc Murtra.
3: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa.
2: El president de Telefònica aposta per impulsar sense complexos, diu, la indústria de defensa a Catalunya per desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa. Ho va dir ahir en un acte organitzat per Foment del Treball.
0: Donald Trump.
4: Molta gent no en diu guerra.
2: El president dels Estats Units ara resta importància al conflicte amb l'Iran i el qualifica de poca cosa. Diu que només hi han perdut la vida 18 militars nord-americans, però això arriba quan falten poques setmanes per les eleccions crucials de mig mandat.
0: Avui també és un dia que es compten 3 xifres, la primera és el 4.
2: Els concerts que ha programat Aitana al Palau Sant Jordi dins la gira El Cuarto Azul, la primera mundial de la cantant, ahir en va fer el primer, i avui dissabte el segon, tots amb entrades esgotades.
0: 164.
2: Els estats que han votat a favor de la iniciativa de l'ONU de promoure un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països i en què l'Àfrica es veu més grossa i els Estats Units més petits. Estats Units són l'únic país que hi han votat en contra.
0: El 50.
2: Anys, els que fa exactament avui, 5 de setembre, de la primera transmissió en català d'un partit del Barça contra les Palmes, de la mà de Joaquim Maria Puyal.
0: Aquestes 3 xifres i aquestes 3 noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, el Marc Molins, l'Eduard Voltes i la Marta Monforte. Un mateix 5 de setembre, en aquest cas de l'any 1997, la reina Elisabet II d'Anglaterra va emetre un discurs televisat pronunciant-se sobre la mort dies abans de la princesa Diana de Gales.
5: Britain and around the world. An overwhelming expression of sadness of Diana's death.
6: Del darrer diumenge hem vist per tot el món el condol.
0: Feia 5 dies que Lady Di havia mort i la reina Elisabet II li van ploure moltíssimes crítiques perquè no havia fet cap mostra pública de dol. Per això, aquell 5 de setembre va decidir pronunciar un discurs vestida de negre que es va poder seguir en directe per la televisió britànica.
6: Va ser una persona humana extraordinària en els bons moments i en els dolents i mai va perdre la seva capacitat de somriure.
0: Aquells dies la monarquia britànica i especialment Elisabet II van viure una forta caiguda dels seus índexs de popularitat. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des del castell de Balmoral, des del Palau de Buckingham o des d'una botiga de joguines sexuals que es diu... Ai... Regne Humit.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, obrim els diaris. Diari Ara. El Xavier Bosch diu la seva sobre la gestió de Pedro Sánchez de la crisi a Ceuta, una gestió pèssima que l'ha conduït, argumenta, a un punt de no retorn.
8: Sí, mira enrere, el 25 de novembre del 2023, aquella presa de possessió de Pedro Sánchez amb les paraules d'Isabel Díaz Ayuso, etzibant-li aquell que hijo de puta, i després justificant que havia dit me gusta la fruta. Doncs bé, des d'aquell moment, aquesta cançoneta, la de Pedro Sánchez, hijo de puta, s'ha convertit en el crit de moda, el crit de l'estiu, que també s'ha sentit amb força a les manifestacions a favor de la gent de Ceuta. A més bandera, més estona dura la cançoneta, afegeix Xavier Bosch. El clam és sempre el mateix, però a Pedro Sánchez, acaba aquest article, no el trauran per la cançó d'aquest disc ratllat, sinó per les urnes, per la democràcia i per la pròpia incompetència, perquè després d'aguantar tants escàndols, remata, el cas de Ceuta no era fàcil, però era difícil fer-ho pitjor.
0: A La Vanguardia, la Isabel García Pagán també apunta que a Pedro Sánchez li cal urgentment un triomf perquè la crisi a Ceuta l'està engolint.
8: Una crisi que és munició al terreny de la immigració que la dreta adoba per créixer les urnes i deixa l'esquerra entre els principis i el desacomplexament dels seus electors. Pagán també insisteix, com Bosch, que ni els casos de corrupció sobre el PSOE ni tampoc sobre la família del president li han fet tant de mal a la imatge com aquesta crisi. Sumar ara es desenganxa d'un PSOE ferit i els socialistes s'asfixien mentre es busquen culpables al govern estatal. I conclou, ni els excessos de la dreta, que només espera veure el president davant d'un tribunal, serveixen ja com a amalgama per als socis d'investidura. Res del que ha passat aquest estiu era el full de ruta cap a les urnes i Sánchez necessita urgentment moment, un triomf. La gran pregunta ara és si aquest triomf pot ser o no el finançament.
0: Al periòdico, el Martí Savalls analitza el futur de la marca SEAT, que perilla a conseqüència de la crisi del sector de l'automòbil a Europa.
8: És el director d'Informació Econòmica de Premsa Ibèrica que hi posa una mica de context. Diu, Volkswagen era l'any 2008 una de les empreses més valorades del món, 300.000 milions d'euros a la borsa, mentre que ara la companyia ha caigut fins als 40.000 milions d'euros. Efectivament, és un fet que estan deixant morir SEAT a càmera lenta. Ara bé, la pregunta en aquest cas matisa no és si hi haurà més cotxes SEAT, ni tan sols si els models de Cupra acabaran monopolitzant la fabricació i productivitat del grup Martorell. El gran dubte, diu Savalls, és què passarà amb tota la gamma Volkswagen, Audi, Porsche, Lamborghini, Skoda, i si també tindrà èxit o no la seva estratègia per poder competir amb uns rivals que estan entrant imparables a Europa. I acaba. Charles Darwin ja va dir que sobreviu qui se sap adaptar millor a les circumstàncies, i Volkswagen no és res més que un símbol de la crisi tecnològica alemanya i europea.
0: A la premsa internacional, Albert Postils, avui Le Monde es fa ressò del cas Andic amb una peça que titula d'aquesta manera Mango, un assumpte de família, la saga d'un imperi tèxtil heretat i sacsejat per sospites de parricidi.
4: Guillaume Delacroix, el corresponsal del diari a Barcelona, fa una extensa cronologia del cas, dels indicis que s'han trobat fins ara i de la controvertida figura de la terapeuta. Escriu, Mango, que sempre s'ha caracteritzat per la seva discreció, ara viu el ritme de la premsa sensacionalista i tota Espanya segueix el drama amb incredulitat i estupefacció. No és que interessi especialment la vida quotidiana de la família Andic, però Isaac, el patriarca, era un símbol nacional d'èxit. Gairebé dos anys després de la seva mort, en un barranc de Montserrat, de la Crua sosté que Mango continua commocionada i que a la plataforma logística de Lliçà d'Amunt, així com a la seu de l'empresa a Palau Solità i Plegamans, tothom continua parlant del seu excap. En aquesta línia recull una declaració de la directora de comunicació de Mango, Doris Casares, que diu així: el millor que podem fer per l'Isaac és continuar treballant com ella ens va ensenyar.
0: Avui la Maica Navarro, a partir de les 10 del matí, amb l'Hora Negra, també fent un retrat del que ha passat en el cas Andic d'aquest estiu. Obrim els diaris esportius. Avui suquen pa amb la derrota del Real Madrid al camp del Betis.
4: Primer cau, titula Mundo Deportivo, acompanyat d'una foto en què es veuen els jugadors del Madrid, Carlos Espí i Jude Bellingham amb el cap cot. A l'esport hi llegim primera batzegada, il·lustrat amb una imatge de José Mourinho amb cara de pocs amics i de Bernardo Silva en segon pla, mirant el tècnic portuguès. I a Madrid, l'assenyalat a les portades és Kylian Mbappé, que va fallar un penal al temps afegit. Primer cop, titula el Marca, i a l'as, frenada. Un gol de Parrot tomba el Madrid en un partit amb final polèmic.
0: I la notícia web de Mundo Deportivo avancen que el Barça ja ha escollit oficialment els capitans d'aquesta temporada. Són Rafinha, Pedri, Eric García, De Jong i també Lamine Yamal, que és la sorpresa que s'incorpora també al grup de capitans. Lamine Yamal diu que Flick va escollir els dos primers, és a dir, Rafinha i Pedri, i que la votació per la resta de capitans doncs es van imposar al central Eric García, el pivot Frenkie de Jong, que ja ho era, i finalment també el jove davanter de Rocafonda, Lamine Yamal, que també serà un dels capitans del Barça. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
9: Me preguntas, Carlos, ¿nunca has pensado escribir un guion de cine? Y digo, en realidad, es que nunca he pensado, pero desde que era pequeñito, en hacer nada. Me voy a morir sin haber plantado un árbol, escrito un guion y tenido un hijo, lo cual pues no es nada bueno.
10: 0-3.
9: Hubiera sido bonito.
10: 0-3.

0: Fermín.
1: Bedside lamps, sexy. The big light in the living room, not sexy.
2: Yeah, 100%.
1: Okay.
2: I don't need any recess lighting to be on.
1: I'll tell you what, an interview in the studio, sexy. An interview on the roof.
2: Not.
1: The worst idea ever.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Avui, el suplement.
5: De seguida obrim la primera tertúlia de la temporada, el suplement, amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, la Marta Monforte i el Marc Molins. Els dissabtes també tot sovint aniran venint l'Antoni Xalong i el Jaume Clotet. Encara els tenim de vacances, però dissabte que ve ja els esperem. A les 10, com sempre, l'hora negra de la Maica Navarro. Hi ha coses que no es toquen, perquè si funciona no ho toquis. Just després, una conversa amb una vella coneguda del suplement. És Anna Pardo de Vera, és directora corporativa de Público, és periodista, va ser durant una pila d'anys tertuliana d'aquest programa. Anteriorment havia estat assessora del govern de Zapatero i aquests últims temps ha vist com la seva germana Isabel Pardo de Vera, antiga secretària de Transports i presidenta de DIF, era investigada per presumptament endollar una nòvia de José Luis Ábalos. Aquí un avançament de l'entrevista.
6: És esa lucha contra decir, ¿será mi hermana la una corrupta más?
5: Tens aquesta lluita interna, tu?
6: A veces, al principio, llegué a pensar que, como conozco el poder... Y he visto pasar a tanta gente, y he visto a tanta gente corromperse de verdad, ya no solo económicamente, políticamente, sino moralmente. Y dije yo, ¿qué ha pasado? Pero luego, cuando accedí a toda la documentación, estudié cómo era el tema de la contratación de obras públicas, me metí en faena, me arremangué para ver qué había ahí, me di cuenta de que no había nada. Yo sé que es inocente, que lo diga yo no tiene ningún valor, porque no solo es mi hermana, sino que nos hemos criado, nos llevamos 11 meses de diferencia nada más. Mi madre ha muerto con mi hermana imputada y oyendo barbaridades. Al final es verdad que la pobrecilla ya no se enteraba, pero escuchando barbaridades en la televisión, porque además una persona que apenas se puede mover ni nada está todo el día delante de la tele. Y entonces, pues entre que me veía a mí... peleándome y veía a mi hermana entrando en los juzgados, pues a mí es lo peor que se me ha quedado dentro. O sea, es que es imperdonable. Yo no creo que se pueda llegar a perdonar una situación así. No se lo perdonaré nunca, porque ahora ya da igual. El daño ya está hecho.
5: ¿A quién no le perdonarás eso?
6: ¿A quién no le perdonaré esto? Pues a toda una operación que pretende llevarse por delante el gobierno de coalición. De eso no tengo ninguna duda. Y mi hermana
5: pasaba... A dos quarts d'onze, la conversa sencera amb Anna Pardo de Vera, i aquests últims temps l'Anna és evident que també s'ha convertit en un blanc de l'extrema dreta a Madrid.
6: He vivido, sí, situaciones terribles. O sea, es que te acosan. Surgen unas imágenes... en las que parece que va él con un cámara, que lleva un móvil, pero no, es que lleva un escuadrón detrás de matones, tipo el de Desocupa y demás. Entonces llegas a temer por tu integridad física. O sea, te persiguen en el coche. Yo no soy la única. Y yo, por suerte, no vivo en Madrid capital, pero andar por Madrid se ha complicado mucho para mí. Sobretot...
5: Avui el suplement, el retorn per un dia d'Anna Pardo de Vera, serà al voltant de quarts d'onze del matí. Just després rememorem també aquests 50 anys de Puyal en un matí de dissabte on també parlarem d'aquesta pel·lícula.
7: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli sabe que eres mi padre o...
5: Victoria Luengo és una de les grans sensacions del cine català, espanyol i aviat també de més enllà. El ser querido brilla al costat de Javier Bardem, dirigida per Rodrigo Sorogoyen. Avui conversem amb una dona que ve de treballar també per Pedro Almodóvar i a qui esperen tota mena de reconeixements i de guardons. Això serà a partir de les 12 del migdia, en un suplement que hem arrencat a les 6 del matí, i serem fins les... la una del migdia, 7 hores de ràdio. I ara arriba una novetat d'aquest programa. Abans, però, mata'm això, va. Perquè aquesta temporada, just abans d'arrencar la tertúlia, abans de les 9 del matí, cada dissabte diumenge, arribaran els enigmes criminals, narrats amb la portentosa veu del Lluís Soler. Les respostes als enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat i entre les respostes més originals sortejarem aquest primer cap de setmana, veurem què acabem fent al llarg de tota la temporada. Per arrencar, tenim una meravellosa cantimplora tèrmica de 3CAT per acompanyar totes les carmanyoles ara amb la tornada de la feina. Avui l'enigma criminal, molta atenció, orella ben parada, diu així.
0: Enigmes criminals. Un saltador de perxa va completar un exercici excel·lent i va batre el rècord del món. Però aquest rècord li va costar la vida. Abans d'aterrar el matalàs, mentre estava suspès a l'aire, va patir una desgràcia. Què ha passat?
3: El suplement, amb Roger Escapa.
8: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
9: Xato! L'estiu s'acaba.
10: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
12: Aquí el tens.
11: Ja?
13: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
14: París, la postal perfecta.
15: Ah, oh, és que és tan mono.
14: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
15: Súper!
14: Nous superherois.
15: No se't pot amagar res, eh?
14: Ah! Nous enemics.
15: Què?
14: Noves aventures.
15: Que bé!
14: Mil i una sorpreses.
15: Ah, sorpresa.
14: Súpers, esteu preparats pel canvi?
15: Estic segura que podem superar el repte.
14: Prodigiosa, les aventures de Ladybug i Gat Noir. El 8 de setembre estrena al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
16: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
17: Torna a la llar amb tota la carn a la graella amb el 30% de descompte en totes les hamburgueses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 5 i el 6 de setembre.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
18: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
19: El 29.368, 2, 9, 3, 6, 8, de la sèrie 84, 8, 4.
18: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
20: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants a la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
21: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Amb David Guzmán.
22: Lectures per a tots els gustos.

0: cumples anys. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Timon torna a estrenar un hit sardanista a Premià de Mar. Hola, com esteu? Comencem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. Marc Timon torna a estrenar un hit sardanista al 53è aplec de la sardana de Premià de Mar aquest darrer dissabte d'agost que escoltem el Cuplejant. Aquest és el programa 503 i tenim més titulars. Aquests darrers dies també hem viscut estrenes de la flabiolaire Bàrbara Ardanuy i del tenorista Carles Llopart, que recuperem també el programa. La sardanada de Balaguer arriba aquest octubre amb estrenes de Pitu Chamorro i Anabat i un pregó de benvinguda. I l'activitat sardanista es dispara el proper cap de setmana per la diada de l'11 de setembre. Solsona estrena dues peces per a guitarra elèctrica i coble amb la formació local i Arnau Tordera durant la seva festa major. I el cor de cambra del Palau de la Música Catalana impulsa la sardana coral encarregant noves composicions a joves compositors corals contemporanis catalans. Sabrem quins són. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la cupla aquest cap de setmana passa per Premià de Mar al Maresme, i així us ho expliquem.
0: Coplejant, les estrenes.
1: I és que us hem de parlar del 53è aplec de la sardana de Premià de Mar, organitzat pels Amics de la Sardana de Premià, d'aquest dissabte a la tarda i a la nit, perquè hi va haver-hi una estrena de Marc Timón. El compositor de Castelló d'Empúries ha tornat a crear un altre hit sardanista que s'estrenava a Premià i que ja ha sonat a certes places, com per exemple aquest dilluns a Santa Coloma de Farners, un tema que es titula La teva pell salada. Una sardana que va interpretar la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona aquest 29 d'agost a Premià, en un aplec on també hi van participar les cobles Juvenívola de Sabadell i també la Marinada. I la sardana està dedicada a l'aplec. I com pot ser que es tituli així La teva pell salada, aquest títol que sembla doncs ben romàntic, no? Doncs bé, ens expliquen que és per les nits xafogoses i salades de l'aplec que fa que tinguis doncs la pell ben salada. Anem a escoltar aquest nou tema de Marc Timón que escoltem aquí per obrir el Coplejant d'aquesta setmana. Això és La teva pell salada, de Marc Timón, a càrrec de la Cobla Sant Jordi.

Això era La teva pell salada, la nova sardana de Marc Timón. I Timón no és l'únic que ha estrenat en els darrers dies, perquè la flabiolaire de la Flama de Farners, Bàrbara Ardanuy, també va estrenar a Santa Coloma de Farners la setmana passada una sardana que es titula Aixopluc Celestial i que els sardanistes doncs, van poder escoltar en aquesta penúltima ballada del cicle d'estiu de Santa Coloma de Farners, que precisament aquesta setmana ja s'ha acabat. És de Bàrbara Ardanuy, l'escoltem a càrrec de la cobla La Flama de Farners en la gravació de l'estrena d'aquest mes de a Santa Coloma, Aixopluc Celestial.

i de Bàrbara Ardanuy. Amb aquesta xupluc celestial repassem una altra estrena que es va estrenar la setmana passada a la Festa Major de Tordera, i és la del tenorista tordarenc Carles Llopart, que després de la seva llarga estada com a músic i estudiant a Londres ha tornat a Tordera i ha estrenat aquesta sardana que es titula 50 anys, fil del temps, dedicada als 50 anys de l'entitat La Nostra Dansa, l'entitat sardanista de Tordera, que, recordem, ho vam explicar la setmana passada, va ser la pregonera de la Festa Major de Sant Bartomeu d'aquest any, i, per tant, doncs, també ha tingut aquesta estrena d'un compositor local que, a més, és exdansaire de la colla antaviana dins de l'entitat. Anem a escoltar-la, és 50 anys, fil del temps, en la gravació que em va fer a la Festa Major de Tordera, la Cobla Bisbal Jove. I tanquem així aquesta secció dilatada de les estrenes.

0: Això era 50 anys Fil del Temps, una estrena de Carles Llopart.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Connexions al territori.
0: I més enllà de Premià de Mar, aquest cap de setmana hem tingut altres actes sardanistes, com per exemple l'aplec de Peralada, que es va celebrar diumenge, la 53a edició d'aquest aplec amb les cobles Ciutat de Girona, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Mil·lenària. Va ser al Parc de la Coromina i el va organitzar l'Ajuntament de Peralada. Escoltarem una sardana dedicada a Peralada, però seguim amb aquest repàs. Peralada encapçala els actes que repassem del cap de setmana. Aquesta setmana passada ha estat la Festa Major del barri de Sants a Barcelona i la Federació de Carrers. Festa Major de Sants va organitzar una ballada de sardanes al carrer de Vallespí de Baix amb la cobla La Llobregat. Una ballada que ens va deixar imatges ben multitudinàries en aquest carrer del barri de Sants a Barcelona. Les podeu trobar a les nostres xarxes socials. I dimecres passat les sardanes van tornar a la plana de l'Om de Manresa, al Bages, dimecres de Festa Major. No s'hi havien fet sardanes des que Nova Crida va cessar la seva activitat sardanista i el grup d'entitats Punt Manresa va agafar-ne el relleu. La cobla va ser la Cobla Sabadell. I segueixen les ballades del cicle de sardanes a Calella fins al 13 de setembre. Durant la ballada d'aquest cap de setmana, l'agrupació sardanista de Calella hi va portar a terme altre cop el curset de sardanes amb una trentena de participants. Aquest diumenge hi va haver la cobla Ciutat de Granollers. I com dèiem, escoltem la Peralada de Josep Serra, una sardana que és un ode d'aquest compositor al seu poble. És de l'any 1926, té 100 anys aquesta sardana i és preciosíssima. L'escoltem a càrrec de la cobla Montgrins i la podem trobar enregistrada en diversos discos. Nosaltres avui agafem la versió que em va fer la cobla Montgrins al concert de Nadal de Calella del 2016, ara farà 10 anys. L'escoltem.

0: Això era Peralada, de Josep Serra.
1: Obrim el taló.
0: I aquesta setmana us expliquem al Coplejant que la sardanada de Balaguer comptarà aquest any amb dues estrenes, de Pitu Chamorro i de Nevat, i un nou pregó de benvinguda. Se celebrarà els dies 2 i 3 d'octubre. El programa arrencarà divendres 2 d'octubre amb el pregó de la sardanada dedicada a enguanyar Pau Casals. Coincidint amb aquesta efemèride, l'acte comptarà amb la participació del divulgador David Puertas i servirà per recordar la relació del músic català amb la sardana i la cobla. El pregó es farà des de la sala d'actes de la Casa de la Paeria de Balaguer. El pregó comptarà també amb l'espectacle Socarrel de la ballarina Núria Argilés. La jornada de divendres continuarà amb una exposició que repassa 75 anys de cartells dels concursos de colles sardanistes de Balaguer coincidint amb l'aniversari d'aquesta tradició. La mostra inclourà una selecció dels cartells més destacats del Trofeu Ciutat de Balaguer de Sardana Esportiva i també presentarà el cartell d'aquest any obra de Verdú, Flavià Boleda. A la nit arribarà un dels plats forts del programa, la revetlla de la sardana de la plaça del Mercadal amb la Juvenívola de Sabadell, una cobla que enguany celebra el seu 50è aniversari. La proposta començarà a les 10 de la nit i convidarà el públic a ballar sardanes. Dissabte 3 d'octubre les activitats començaran al matí amb la Ruta de les Fades, una proposta guiada per l'Oficina de Turisme de Balaguer que homenatja l'escriptor i cineasta Josep Carné Ribalta i la seva obra Les Fades de Murmur. La ruta sortirà a les 11 del matí de l'Oficina de Turisme i tindrà una durada aproximada de 80 minuts. Al migdia, el pati dels Escolapis Vells acollirà Arnau Tordera amb Sirènia, una proposta que revisita l'Havanera i la Cançó de Taverna des d'una mirada contemporània. Es tracta d'una preestrena en petit format d'una nova producció de l'Obrador d'Arrel de la Fira Mediterrània de Manresa. I a la tarda, la plaça del Mercadal serà l'escenari de la triple ballada de la sardanada amb 5 hores de sardanes amb les cobles Mediterrània, Sant Jordi i la principal del Llobregat. L'activitat també inclourà sortejos i un concurs de colles improvisades. La programació de dissabte es completa al vespre amb saxo, cobla i cabaret de Mercè Martínez i Jordi Paulí al Teatre Municipal amb la cobla Mediterrània. Anem a escoltar Les Fades de Hollywood, la sardana que Marc Timon estrenava l'any passat a la sardanada de Balaguer i que aquest any doncs, tindrà el relleu amb Pitu Chamorro i també que s'estrena d'Anna Abad. Escoltem-la, aquesta, Les Fades de Hollywood.

0: Això era Les Fades de Hollywood, de Marc Timón.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
0: I és que l'activitat sardanista per l'11 de setembre és molt elevada. Hi ha programades una cinquantena de ballades a tot Catalunya entre els dies 10, 11 i 12 de setembre per celebrar la Diada Nacional de Catalunya. És un dels moments de l'any que representa un pic de facturació per les cobles i és per que pràcticament la totalitat de les formacions que estan en actiu treballen amb més d'una actuació en aquestes dates juntament amb Sant Jordi o també Sant Joan. Podeu consultar totes les ballades de la Diada a la web de Som Sardana. Nosaltres fem un recull d'aquesta segona, d'aquesta meitat de setembre. Comencem a dimecres 9 de setembre perquè a 6:15 de la tarda a Solsona hi ha concert de sardanes i música per a cobla de Festa Major, la principal de la Bisbal. I dimecres que ve també a 8:15 del vespre hi ha doble ballada de Festa Major també a Solsona amb la principal de la Bisbal i la juvenil ciutat de Solsona. Dijous 10 de setembre, a les 8, 69è aplec de la Sardana de la Garriga, vigília de la Diada Nacional de Catalunya amb les cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. I l'11 de setembre, divendres, aquest any cau a les 11, hi ha, per exemple, concert amb la cobla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes a Vidreres, o també a les 11 hi ha 6:15 de la tarda, 48è aplec de la Sardana de Masroig amb la cobla Mirant Font. Divendres 11 de setembre, també a les 9, hi haurà concert amb la cobla Mirant Font. Concert de sardanes, jotes i cançons de les Terres de l'Ebre a Bot. I dissabte 12 de setembre arriba el 27è aplec de la sardana de Sant Andreu del Palomar a Barcelona amb les cobles Ciutat de Girona i Ciutat de Cornellà a partir de les 5 de la tarda. També dissabte que ve a les 7 hi ha el 5è aplec de la sardana del Fes a Ponent amb les cobles La Principal del Llobregat i La Mil·lenària. I diumenge 13 de setembre, aplec de Santiga Santa Perpètua de Mogoda a la plaça de Santiga a partir de 2:11 i a les 4 de la tarda amb les cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. Diumenge que va també a les 11:41, aplec, concurs, disculpeu, de colles sardanistes de Tàrrega amb la cobla Tàrrega. I diumenge que ve també a 62è aplec ara sí de la sardana a les 11 i a les 4 a Sils amb les cobles Ciutat de Girona, Marinada Mediterrània i la principal d'Olet a la pista coberta de Sils. Diumenge també a les 6, concert a Jafra amb la cobla, la principal del Llobregat i el tenor Guillem Batllori, presentat per una servidora a la plaça Major, a la plaça del Castell. I diumenge que ve també hi ha el 77è concurs nacional de colles sardanistes de Tarragona amb la cobla Maricel a partir de les 6 de la tarda. També el 14 de setembre, dilluns, Festa Major amb un concert de cobla amb la cobla Montgrins a partir d'un quart d'una del migdia a l'església de Sant Pol de Sant Joan de les Abadesses. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 37è aplec de la sardana de Bellpuig, que arriba diumenge que ve dia 13 de setembre a les 12 i a 6:15 de la tarda a la plaça de Ramon Folc, al parc, amb les cobles Montgrins, Vents de Riella i Bellpuig Cobla. Anem a escoltar la sardana Bellpuig de Festa d'Antoni Saladrigues. L'escoltem des del 2001 i l'escoltem avui aquí al Coplejant per tancar l'agenda.

0: Això era Bellpuig de Festa, d'Antoni Saladrigues.
1: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I tenim més notícies destacades. El Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana impulsa la sardana coral encarregant noves composicions a joves compositors corals contemporanis catalans. Aquests compositors són Bernat Giribet, Anna Campmany, Lluc Bonal, Carles Prat, Joan Magraner o també Marc Timon. Totes aquestes obres es podran escoltar en un concert estrena al Petit Palau de la Música el proper 20 de juny del 2027. Encara falta, per tant, a les 12, però podeu ja anar-vos apuntant a aquest concert, del qual ja n'hi ha programes. Hi podran escoltar obres, per exemple, de Rafael Ferrer com Res no és mesquí o també de Josep Prenafeta, molt lluny d'aquí, entre d'altres obres, i a més aquestes noves estrenes. D'aquesta manera, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana vol impulsar la recuperació de la sardana coral convidant aquests joves compositors, l'anomenada Generació C, a interessar-se pel ritme de la sardana, per la lluminositat de la tenora o també per la melodia mediterrània que tant, diu el Palau, ens identifica. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I Solsona estrena dues peces per a guitarra elèctrica i cobla. La cobla juvenil Ciutat de Solsona col·labora amb Arnau Tordera per programar Cobla Fusió dins la Festa Major de Solsona. Serà aquest divendres 4 de setembre a Solsona en el tradicional concert de vigília de Festa Major a la Sala Polivalent. L'organitza conjuntament la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i l'Ajuntament amb la col·laboració de l'agrupació de geganters de Solsona. El concert té com a protagonista Arnau Tordera, la seva guitarra i el vocalista del grup Obès. És la primera part del concert, és l'estrena de l'obra Suite Solsonina, una peça per a guitarra elèctrica, i a la segona part la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, sota la direcció d'Albert Fontelles, oferirà un recorregut pel repertori musical de la Festa Major. Anem a escoltar un dels temes amb els quals Arnau Tordera ja va arranjar per aquesta guitarra elèctrica. És una obligada, originalment de tenora, però ara l'escoltarem de guitarra elèctrica, que és de Ricard Viladasau i no necessita presentació. És Sarroncadora, i tanquem així els breus d'aquesta setmana.

Això era Sarroncadora, de Ricard Viladasau, en la versió d'obligada de guitarra elèctrica per la Cobla Sant Jordi i Arnau Tordera.

0: l'hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició del Coplejant, que és especial perquè és l'última d'aquest darrer any. La setmana que ve comencem temporada, que per nosaltres és una mica continuació de sempre, perquè sabeu que no ens aturem mai, però diguéssim que avui podríem dir que es tanca un cicle. Hem començat al setembre, és època de canvis. Sembla que durant l'any, doncs, diem, ja tenim temps per fer les coses, però a partir del setembre, com que ens queden ben pocs mesos per tancar l'any, doncs hi ha unes energies diferents, eh? La gent va més ràpid, passen més coses, és una època que personalment doncs m'agrada moltíssim, anem a gaudir-la. Nosaltres tanquem aquesta edició amb una sardana que es titula El meu setembre, de Carla Santiago, i que nosaltres avui doncs agafem una mica el sentit d'aquesta sardana per acomiadar-nos de tots vosaltres. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals o a una de les més de 70 ràdios que ens emeteu arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve, al mateix lloc i a la mateixa hora, per explicar-vos tot el que és notícia, el món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Com es nota que la gent va tornant a la normalitat, eh?
2: Sí, sí, s'ha acabat l'agost i això ja canvia.
1: Sí, sí, la gent torna a treballar. Els que no treballaven continuen sense treballar, això també és veritat.
2: Sí, sí.
1: Però
2: sí.
1: Mira, ja tot acaba tornant a la normalitat. Com el Festa, que dintre d'uns dies tornarà a la normalitat. Però ara comença el programa.
2: Som-hi.
1: Benvinguts i benvingudes al Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
2: Hola, Amadeu, hola a tothom. Aquest Festa l'hem penjat al web festafesta.cat el divendres 4 de setembre de 2026, diada de Santa Rosa i Santa Rosalia. I atenció, perquè aquest és el programa número 861 de la nostra etapa digital i el 2650 de tota la nostra història. Déu-n'hi-do quina xifra més rodona. Prop de 37 anys a la vora de la cultura d'arrel, des d'aquell setembre de 1989.
1: Com sempre, ens podreu trobar al nostre web www.festafesta.cat i estem al setembre, Laia, i això vol dir que encarem un cap de setmana absolutament frenètic de festes majors, perquè a principis de setembre encara en queden moltes, moltes, moltes. Tenim cites imprescindibles arreu del país, per exemple, a Soses, a Vilanova del Camí, a Sarrià de Ter, a Menàrguens, a Sabadell, i podríem seguir, seguir, seguir, perquè això no s'acaba. Per exemple, podríem dir a Torredembarra, amb la seva esperada Festa Major de Santa Rosalia.
2: I pel que fa al contingut d'avui, tindrem una conversa en profunditat amb en Mateu Tres, president de l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, que ens parlarà del moment dolç que viu el sector.
1: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona de veritat. Veniu, sí, ens acompanyeu?
2: Ara sí, comença el Festa.
0: Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: Recordeu que el Festa és un programa que el podeu seguir per xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X. Us podeu subscriure també al nostre canal de Telegram. Però què esteu esperant per subscriure-us? I a més és gratis, és gratuït, i cada divendres rebeu el programa al vostre mòbil. I per descomptat podeu accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i des del web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
2: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, a Spotify i a Overcast. I també, evidentment, una salutació molt especial als qui ens escolteu des dels vostres aparells de ràdio a través de la xarxa d'emissores que setmana a setmana ens fan confiança.
1: Avui tindrem l'actualitat informativa de la mà de l'Emma Robres, la crònica dels castells amb el baròmetre casteller amb la Sara Suriol i, com us dèiem, una conversa a fons amb Mateu Tres.
0: Festa
3: amb Amadeu Carbó.
0: Festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
2: Però abans de connectar amb els nostres col·laboradors, obrim la gana musical amb bona música del país. Oques Grasses ens porten aquest Sort de tu. Escoltem-los. Comen

0: t'entenc de tu.
1: Hem escoltat Sort de tu, d'Oques Grasses. I ara connectem immediatament amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornadeu. Endavant, Emma.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornadeu.
4: Aquesta setmana, al Tornaveu, hem entrevistat a Pere Seda, dansaire, ballarí professional i coreògraf, fill de Sant Andreu de Palomar. Profundament vinculat a la cultura popular del seu barri, especialment amb l'Esbart Maragall, amb 22 anys es gradua en l'especialitat de dansa contemporània a l'Institut del Teatre. De la voluntat de combinar els dos llenguatges de la dansa, el tradicional i el contemporani, neix la companyia L'Esbort. L'entrevistem després de la seva actuació a Les Dansa amb Autoodi, una de les peces de la companyia. En aquest cas, en conjunt amb la grallera Sònia Àries. La missió principal de l'espectacle és permetre un diàleg alliberador sobre les contradiccions de viure professionalment de la cultura tradicional i la precarietat que l'envolta. En l'entrevista, Pere Seda reflexiona sobre els inicis d'aquesta peça, no només sobre la temàtica, sinó l'escenografia o el vestuari, sobre el paper que ha tingut la dansa tradicional catalana històricament, o si és possible fer les paus amb aquest autoodi. La resposta, pel ballarí, és evident.
5: Una mica en l'autoestima i a la cura de l'autoodi, no? És molt evident, però que a vegades falta que ens ho creiem una mica més tots plegats el que fem.
4: Abans de possiblement acomiadar-se de Barcelona, podrà veure's del 10 al 13 de setembre a l'Antic Teatre. Un any més, els esbarts barcelonins tornaran a participar en les festes de la Mercè per omplir de dansa i tradició la plaça Sant Jaume. Es tracta d'un acte organitzat per l'Institut de Cultura de Barcelona i coordinat per l'Agrupament d'Esbarts Dansaires i tindrà lloc el divendres 25 de setembre a les 8 del vespre. Si bé fa molts anys que se celebra, el format ha anat canviant cada any, sigui de localització o d'horari. Enguany, com a novetat, es farà en un sol dia i al vespre. Des de les 8 fins les 11, aproximadament, es podrà gaudir, doncs, de la mostra de 10 esbarts en actius de la ciutat comtal. De moment, des de l'agrupament, s'ho prenen com una prova per veure com respon el públic i si sembla interessant, malgrat limitar una mica les actuacions. Així ho explica Carles Masjoan, el president.
6: Hem escurçat una mica, però ens sembla que comparat amb poder ballar a la plaça Sant Jaume de nit, amb il·luminació, amb focus, és molt millor que no pas tocar el Palauet del Denis, que costava que la gent pugés, o a la plaça del Rei, de dia, de matí, eh?
4: Durant la jornada es faran dues rondes de 5 esbarts, és a dir, que de 5 en 5 els esbarts ballaran dues vegades. Ja que es tracta d'una ocasió única de veure els 10 esbarts junts, convé no perdre-s'ho.
7: Moltes gràcies, Emma Robres, per acostar-nos com cada setmana al pols de la cultura viva, aquesta cultura popular que no para de generar actualitat. I de la informació general passem a les places, en aquest cas a les places castelleres que cremen de valent aquest inici de setembre. Connectem amb el baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
8: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
8: El Pilar de Nou descarregat i 7 estrenes més a Vilafranca.
9: Hola, companys, ja tornem a ser aquí per compartir amb vosaltres les novetats del baròmetre dels darrers dies. I quines novetats, en tenim 8. Els castellers de Vilafranca han descarregat el primer Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals de la història. És el nou sostre descarregat del món casteller. A més, també van coronar per Sant Fèlix el 4 de 10, en el que s'ha convertit en la millor diada de tots els temps. 3 de 10, 4 de 10 carregat, 3 de 9 amb l'agulla i Pilar de 9. Per la seva banda, la Vella Valls també ha sumat el 4 de 10 carregat, que encara mai s'ha descarregat per Sant Fèlix i que l'any passat es va completar, però al segon tram de la temporada. La Jove de Tarragona ha descarregat el 3 de 10, el tercer del seu historial, i ha signat la seva actuació més completa amb el 5 de 9, 3 de 10, 2 de 9 i Pilar de 8. Per la seva banda, les Joves de Valls ha coronat el primer 2 de 8 de la temporada i ha estrenat també el Pilar de 8. Totes aquestes novetats subratllen la temporada impressionant que estem vivint. Les altres dues novetats del passat cap de setmana també van arribar a Vilafranca per la vigília de Sant Fèlix, on els Xicots de Vilafranca van descarregar el 3 de 8 que no feien des del 2019 i van sonar també a la Torre de 7. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia a través del nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquest baròmetre casteller.
2: Festa, festa!
1: I de la força de les pinyes passem a la força de l'escena musical d'Espolla. Ens arriba el folk rock carregat d'ironia de la Ludwig Band. amb el seu tema On t'has ficat aquesta nit.
0: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé

0: molt grans, la Ludwig Band, des de l'Alt Empordà, i entrem ja en el nostre tema central d'avui.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
0: Com us dèiem al principi, el bestiari festiu és una de les peces claus de les nostres festes de carrer. Dracs, víbries, mulasses, bous...
2: I per parlar de la seva salut, dels projectes de futur i de com s'organitza aquesta gran família, avui presentem una conversa amb en Mateu Tres, president de l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. Aquesta conversa la vam enregistrar al Born dins de la jornada lúdico-bestial que la mateixa agrupació organitza per la Mercè. Som-hi!
3: Tenim amb nosaltres el Mateu Tres, el president de l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. Mateu, benvingut a casa teva. Benvingut al Festa Festa.
4: Gràcies, bon dia.
3: Mateu, abans de començar et presentaré una mica i tot allò que diguis, no, això que acabes de dir no és veritat, tu vas fent esmenes, si és que és veritat, si no, si vols afegir alguna cosa, perquè nosaltres som campechanos al Festa Festa. Mira, d'entrada... Mateu Tres és nascut l'any 1986 a Sant Vicenç dels Horts, de professió és enginyer informàtic, ha exercit com a consultor, ha exercit de docent, ha estat en l'àmbit de la formació professional, és a dir, ha fet mil i una coses vinculades a aquest sector i com a enginyer informàtic. Vinculat a l'associacionisme cultural a nivell local des de l'adolescència, al Centre Catòlic de Sant Vicenç dels Horts i a la colla de diables Àngels Diabòlics. Això és cert?
4: És cert, és cert.
3: Mira, mira, veig com vaig fi, eh?
4: T'has documentat bé, eh?
3: Molt, molt. I és membre de la Junta de Govern de l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya des de l'any 2007. Primer vas entrar-hi com a vocal de la secció territorial del Baix Llobregat i més tard com a vicepresident executiu. I actualment ostentes la presidència havent pres el relleu de l'anterior president en C.T. Udina traspassat l'any 2017. És així?
4: L'última part sí, la primera penso que sí. No recordo els anys, però si ho tens anotat vol dir que sí.
3: Ho tinc anotat, sí. Ho tinc anotat. Primer anem a conèixer-te una mica, no, Mateu? Perquè, clar, aquí la gent de la cultura popular venim de diversos àmbits, de diversos professions, de diverses... moltes coses molt diferents i acabem confluint en activitats de cultura popular. Tu, Mateu, com arribes al món de la festa i com acabes sent president d'una de les federacions i grups de colles de cultura popular més dinàmiques del moment?
4: Bé, jo sempre dic que estic aquí per accident. No és una cosa que busqués ni que se m'hagués, diguem, prestat, sinó que va arribar un moment en el qual em vaig haver de prendre una decisió i em va tocar, doncs, a fer un pas endavant. Jo vaig començar en el món del foc, a la colla de diables, com bé deies, des de 16-17 anys, i quan hi va haver la famosa llei del foc, la transposició de la directiva europea, que va generar molt de rebombori, en aquell moment, bueno, doncs vaig mostrar una certa discrepància amb un determinat sector. I això, doncs, algú va veure, doncs, escolta'm, aquí hi ha algú que sembla que tingui criteri, eh? No sé si el tenia o no llavors, però, bueno, la qüestió és que algú va veure això i va ser quan em van convidar a entrar dins de la Junta de Bestiari. I a partir d'aquí tot ha anat caminant. I al final soc una persona que sempre s'entrega al màxim a tot el que fa, tant a nivell personal com professional, també en l'associacionisme, i fins aquí hem arribat. Vull dir, a mi, si no em pareu, ho anem fent. Anem fent i anem reclutant gent perquè falten mans.
3: Tu sent els papers de l'AUCA a nivell local de cultura popular, sé que has estat vinculat com a maqui en els grups de teatre local, pot ser?
4: Estava de tècnic, jo.
3: De tècnic?
4: Sí, a mi mai m'ha agradat estar davant, és a dir, el meu entorn, el meu ecosistema, la meva zona de confort no és estar aquí davant d'un micròfon, tot i que al final ja t'hi acostumes, sinó a mi sempre m'ha agradat treballar darrere les bambalines. Llavors estàvem, doncs, amb una companyia de teatre dins del Centre Catòlic i allà, doncs, fèiem de tècnics, vull dir, muntàvem tota l'escenografia, muntàvem llums, muntàvem so, fèiem tot allò que no es veu directament, però que aporta és necessari també, doncs, perquè el projecte funcioni. Mm-hmm.
3: Entrant en la federació que presideixes, exactament què fa una federació de bestiari? Bueno, exactament o no exactament, perquè de vegades definir exactament és complicat, això, eh?
4: Sí, sí, aquí podríem estar-hi hores. Teòricament, una federació el que hauria de fer és intentar, doncs, aglutinar el seu àmbit, el seu sector, intentar també defensar-lo davant de la societat, davant també dels mitjans, davant de les institucions, i sobretot promoure accions que aportin quelcom positiu en el bé comú d'aquest àmbit. Bestiari som un rara avis, m'atreviria a dir, perquè bé, sempre ens ha agradat tenir un punt transgressor, buscar aquelles accions que siguin, diguem, diferents. Ens ha agradat sempre nedar contracorrent, trencar una miqueta mites. Ens hem atrevit a parlar d'innovació a la vegada que parlem de tradició, és a dir, no ens agrada quedar-nos encasellats en el passat, sinó mirar sempre cap a futur. I sobretot, mirar cap a futur pensant en que això tingui un retorn en el col·lectiu. I aquest retorn a vegades ve doncs, perquè facilitem el dia a dia de les entitats, però també a vegades ve per introduir conceptes, introduir dinàmiques, maneres de fer, que també tinguin un retorn a nivell social, o sigui, transformar d'alguna manera la cultura. Perquè d'aquí 15 anys no ens diguin que això que estem fent ara és algo naftalós.
3: Uh-huh. Si et sembla, això, aquest exercici que et proposaré ara, ja l'hem fet tu i jo, ja el vam fet alguna vegada en alguna entrevista i en alguna que és dimensionar l'entitat. Per què? Per què dic això? Perquè de vegades, és com abans, no?, que parlàvem de la Mercè amb l'Esteve Caramés, fins que no l'hem dimensionat amb números, no et fas a la idea del que realment estem parlant. I vosaltres aquest any en algun mitjà l'heu dimensionat i realment del 2019 ara ha crescut molt aquesta entitat, del 2020, si vols, eh? I per això demanaria, dimensionem l'entitat amb colles, bèsties, gent implicada, professionals que teniu, pressupostos, perquè ara comenceu a tocar un pressupost més que considerable per una federació de cultura popular. Sí que n'hi ha de grans federacions que ho toquen, però ara vosaltres ja esteu allà.
4: Sí, bé, hem fet un canvi de lliga, no? Hem anat creixent i ha arribat un moment en el qual hem pogut fer un salt qualitatiu important. Pensa que quan jo vaig entrar a la Junta, tu saps millor l'any que jo, perquè tens aquí anotat.
3: 2017, no, a la Junta...
4: 2007, hauria de ser.
3: 2007, sí.
4: Fa uns anys. Potser en aquella època la federació hauria tenir al voltant, no arribava a un centenar de federats, amb un pressupost de 20.000 euros l'any, aproximadament. Actualment som més de 325 associacions, per tant el creixement és significatiu, i el pressupost doncs, l'haurem multiplicat per 15.
3: Okay, estem passant el milió ja.
4: No?
3: Però,
4: 300, passem dels 300, aquest any el superarem.
3: El milió o els 300?
4: No, els 300.
3: Val, o sigui, no arribem encara a aquella fita del milió d'euros.
4: Aquest any encara no.
3: Però això vol dir que s'hi arribarà, ho teniu previst.
4: Creiem que sí, perquè hi ha tota una aposta de creixement que ha de venir aquí. Però per mi l'important no és la xifra.
3: No, no.
4: La xifra final el que fa és obrir els ulls a la gent de dir, escolta'm, que sempre hem sigut una federació que ha anat a remolc d'altres, que no ha sigut una federació... se l'ha considerat una cosa petita, aquells raros del bestiari, que és un parche, no?, una mica de quatre d'aquí, quatre d'allà, que dir, atenció, que nosaltres aquí comencem a fer projectes grans, sobretot que tinguin retorn a les entitats, perquè si no, no tindria sentit el que estem fent, i això implica una responsabilitat i gestionar recursos.
3: El que és innegable és que l'agrupació de bestiari s'està diferenciant d'altres organitzacions similars, això ho estem veient, i ja portem uns quants anys que a poc a poc veiem que doncs, l'agrupació del bestiari és una federació que arrisca. I ho vàrem veure en projectes digitals, com per exemple en Bestiari 3D, al mateix temps que es donava passos endavant en accions que anaven encaminades en què ningú es quedés enrere, en generar oportunitats, per exemple, les que són inclusives. Però ara, des del febrer, d'alguna cosa heu fet públic, perquè ja ho estàveu treballant, que us poseu les piles i poseu la mirada en l'Agenda 2030 i els seus objectius de desenvolupament sostenible. Però, Mateu, anirem per parts aquí. Anirem per parts.
4: D'acord.
3: Dels projectes anteriors, com els tenim? Són vius? Comencem per un que és bàsic. Per exemple, l'inventari. L'inventari està viu?
4: L'inventari està a la nevera.

0: arriba tot i al final també s'han de prioritzar coses. Llavors l'inventari el tenim a la nevera. Tenim al cap les formes en les quals li podem donar continuïtat i creixement, però en aquest moment encara no li hem apretat a l'accelerador.
1: Per exemple, com tenim bestiari 3D?
0: El bestiari 3D està ara també en un moment de revolució, està funcionant bastant bé, i anem documentant elements de bestiari, gegants, nans, capgrossos... Inclús ens hem
1: atrevit... Ha ultrapassat el món del bestiari, aquest
0: sí,
1: projecte.
0: Inclús hem començat a fer algunes peces de religiós.
1: Per exemple.
0: En portem tres o quatre, uh-huh. I anem fent passos en aquest sentit. Per nosaltres l'objectiu sempre és poder documentar aquests elements. Seria l'equivalent a tenir un motlle de guix, doncs que potser necessitaríem un espai com tot el born per guardar-los, i ara ens hi caben amb un llapis de memòria. I per tant, en algun moment, quan fan falta doncs, poder recuperar o restaurar part d'aquests elements, tenim aquesta informació que la podem aprofitar perquè els elements puguin perdurar al llarg dels anys. No?
1: Un projecte transfronterer com el Piribest. Aquí lligueu moltes coses, perquè lligueu territori, educació i ensenyament, construcció de bèsties, relacions nord-sud, que són sí, importants. Com el tenim, aquest?
0: Això va ser un projecte puntual en el qual hem intentat moure reedicions a el que bé, doncs no és fàcil, però ho estem treballant. És a dir, sempre tenim un ull posat i creiem que és estratègic treballar amb les escoles. En el cas del Piribès, m'agradaria destacar que no en vam ser conscients fins al cap d'un temps. No? I quan després un dia veus per TV3 el foraster que va a la Catalunya Nord, passa per l'escola, la Bressola, i surt la Gònica, que és la bèstia que van construir allà, Gònica, que és al revés del Canigó, eh? Gònica.
1: Ja, però és que sona la Gònica.
0: Sí. Ostres, i veient com va arrelar amb l'alumnat i com ha sigut un instrument per cohesionar a l'escola cap a el que és la vida cultural del municipi, dius, ostres, i en aquell moment em vaig donar compte de que realment aquest projecte era transformador. Fins llavors no n'era conscient.
1: En tindrem més de projectes tipus Piribest?
0: I estem treballant.
1: I es pot avançar alguna cosa o encara no?
0: No.
1: No ho avança.
0: Sí, i estem treballant, vull dir, estem buscant finançament per poder tirar endavant aquests projectes.
1: Sí, en una cosa també us heu diferenciat, tot i que hi ha altres federacions que també hi treballen, però vosaltres d'una manera especial, és que heu posat molt també la mirada en que ningú es quedi enrere, en la inclusió de la ciutadania, en els vostres projectes, i fer arribar el bestiari allà d'alguna manera, no només com fer-ho fàcil com a espectador, sinó que també hi pugui participar com a fester. Per exemple, una bèstia inclusiva, que en diem inclusiva, no? O, per exemple, com podem fer arribar el nostre llenguatge per entendre'ns uns amb els altres, nosaltres utilitzem un llenguatge, doncs, amb llengua de signes. Per exemple, el glosari bestial seria el més entendre el significatiu. Aquests projectes segueixen vius? S'estan desplegant d'altres? En el camp de la inclusió em refereixo, eh?
0: Sí, a veure, aquests projectes segueixen vius. Nosaltres, al final, i va molt en la línia que ja t'he estat comentant, hem de ser un motor de canvi. Nosaltres podem liderar iniciatives, però sempre pensades perquè les nostres entitats federades i, en general, qualsevol entitat de cultura popular se'n pugui nodrir. Si no, no tindria sentit, això. Llavors, el projecte de llengua de signes, el glossari bestial, segueix endavant. És cert que enguany hem hagut d'aixecar l'accelerador, doncs perquè no hem aconseguit el finançament que esperàvem, però no, això no vol dir que el projecte estigui acabat. De fet, estem plantejant-nos d'intentar treure d'on puguem els esforços per poder aquest any mantenir-lo i l'any que ve poder fer un salt més gran. Ens agradaria, de fet, ja que a tu t'agraden també les novetats, no, i les exclusives, ens agradaria que aquest glossari el poguéssim ampliar a tots els àmbits de la cultura popular. Aquí, el que estem buscant ara, i aquesta aturada d'aquest any ens va molt bé per buscar aliances, federacions que es vulguin sumar amb aquest projecte, institucions, perquè això ho puguem fer el més gran possible.
1: I doncs tota aquesta informació del que heu fet us ha portat, per exemple, que aquest mes de febrer, aquest mes de febrer passat, el del 2025, obríssiu un meló que no ens va deixar de sorprendre. És a dir, jo he de dir que em vaig sorprendre, gratament. I tot el sector també.

0: es va sorprendre perquè veu proposar fer un congrés, TikTok de bèstia, es deia, on poseu al centre del debat l'agenda 2030 i els seus objectius de desenvolupament sostenible. Jo, d'entrada, Mateu, et demanaria que ens fessis una valoració breu, si vols, del que va significar el TikTok de bèstia.
1: Bé, com sempre ens passa, nosaltres anem produint projectes, produint idees, intentant-les tirar endavant. I sí que va arribar un moment en el qual vam dir, ostres, estem fent moltes coses, creiem que estem anant en la bona línia, sí que a vegades també ens equivoquem, òbviament, hem de fer autocrítica, però creiem que estem agafant una bona línia, però ens falta algo, ens falta quelcom que ens ajudi a aglutinar tot allò que ja estem fent i poder-ho d'alguna manera consolidar i poder fer, o sigui, treballar d'una manera coordinada i estratègica. I el congrés, el que ens va servir, tot el procés de preparació previ, va ser per endreçar aquestes idees, endreçar aquests projectes que tenim i donar-li un sentit, lligar-los entre ells, perquè es retroalimenten, però fins ara que anàvem fent eren com projectes que tenen un potencial de poder transformar, però molt, molt, molt disgregats. No? Llavors, el fet d'incloure els objectius de desenvolupament sostenible, per exemple, ens ajuda a donar-li un sentit a tot, a també poder decidir quines línies volem prioritzar, intentar doncs, això, alinear-nos amb aquests objectius de, que les Nacions Unides doncs, han fixat per el 2030, que és aquí on tomba la cantonada, i que almenys intentem aportar el nostre gra de sorra com a federació, però també som un instrument que pot servir per forçar, o per acompanyar les entitats a que també facin aquest canvi.
0: Podem considerar que aquest TikTok de bèstia visualitza d'alguna manera un punt d'inflexió en la vostra organització?
1: Per suposat, sí.
0: Perquè tu deies, t'he de dir que hi ha una cosa, jo no hi vaig poder-hi venir aquest any al TikTok de bèstia, i em va saber molt de greu, però per fer aquesta entrevista me l'he passat tot. O sigui, m'he visualitzat, és la gràcia dels streamings que queden a internet i pots visualitzar a posteriori tot. I tu vas dir una frase que deia, tu deies en aquest, en un parlament que fas, diu, una cosa semblant que es podia considerar que l'agrupació del bestiari us havíeu fet majors d'edat.
1: Sí, és la sensació que tenim.
0: I això exactament, quan dius ens hem fet majors d'edat, què vols dir?
1: El que et comentava abans, és a dir, ens hem de situar una miqueta en el naixement de la federació. Al final, l'àmbit del bestiari festiu creix en el context d'un congrés en el qual tots els elements d'imatgeria festiva estan repartits entre agrupacions de colles geganteres, entre grups de diables, esbars, i per tant érem un Frankenstein, érem un poti-poti, i allà doncs, hi va haver una sèrie de persones, un col·lectiu, que va decidir doncs, muntar un àmbit propi. Però sempre hem anat a remolc de què érem un poti-poti de diferents àmbits. I ha arribat un moment en el qual crec que ja hem aconseguit una entitat pròpia com a àmbit cultural. I per això considero que ja estem en el punt aquest de la majoria d'edat. Perquè ara ja tenim entitat pròpia. No depenem, enteneu-me, no som una disgregació de diferents àmbits, sinó que com a tal tenim un criteri propi, tenim unes entitats que estan responent molt bé. Al final nosaltres podem fer tot això perquè tenim una base de més de 300 associacions que confien en la federació i col·laboren activament. Si no, tot això no tindria cap mena de sentit.
2: Festa, festa. Estiu 2026.
3: Fem una petita pausa en la nostra conversa amb en Mateu 3 per escoltar una d'aquelles melodies que s'encomanen directament al cor. L'Anna Rodés ens presenta la seva particular i dolça versió del clàssic dels Pets, Bona nit.

0: Preciosa aquesta relectura de l'Anna Rodés d'un dels temes més mítics de la música en català.
1: Festa, festa!
0: I ara reprenem el fil de la nostra conversa. Seguim parlant amb el Mateu Tres, el president de l'agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
2: Una cosa que potser hem d'explicar per la gent que ens escolta, perquè, a veure, són terminologies que de vegades es fan farragoses i de vegades hem de recordar què vol dir per entendre del que estem parlant ara, no? Què és l'Agenda 2030 i què són els objectius de desenvolupament sostenibles?
3: Intentaré explicar-ho, no és el meu àmbit d'expertesa, però...
2: Tenim tot el temps del món.
3: Ho explicarem una miqueta com qui està en una conversa de cafè, no? Al final, els ODS, com es coneixen, no? Són una sèrie d'objectius que les Nacions Unides van fixar per, a nivell global, intentar abordar una sèrie de reptes o problemàtiques a nivell mundial, no? I porto la xuleta per no deixar-me en cap, no? Però bàsicament és erradicar la pobresa i la fam, reduir desigualtats, garantir l'accés a l'educació i la salut, fomentar la igualtat de gènere, protegir el planeta i impulsar societats més justes, pacífiques i sostenibles. I amb tots aquests objectius no n'hi ha cap que interpel·li directament la cultura. Cap. Ara bé, quan rasquem una miqueta en els descriptors que hi ha a dins de cada un d'aquests objectius, hi ha matisos en els quals sí que ens podem agafar, no? Llavors, el que intentem, doncs, és això, poder construir, doncs, unes comunitats més participatives i justes a través de la cultura. El tema del gènere, òbviament, doncs, aquí és important, doncs, els projectes que estem desenvolupant, etc. És a dir, hem intentat agafar de tots aquests objectius aquells que estan en el nostre abast i els intentem.
2: Quins són els que us heu agafat concretament i com ho lligareu, això? O com... Després en parlarem també dels plans, però com arribeu a dir nosaltres ens associarem o ens lligarem a aquest objectiu per tirar-lo endavant i ho farem potser d'aquesta manera?
3: Bé, resumint a molts grans trets, crec que l'aposta de Bestiari pivota per la identitat, diguem, inclusiva en tots els termes, gènere, discapacitat, etc. Per tant, que hem de ser entitats obertes en aquesta mirada, hem de ser entitats que també acollim. Al final tenim un potencial molt gran de cohesionar comunitats locals. Llavors, quan una persona no vinguda bé en un barri, en un municipi, som un instrument que els podem ajudar a integrar. Mm-hmm. Aquest discurs també a vegades xoca molt amb els discursos que tu veus als telenotícies, però som l'antítesis del que estem veient a la premsa, no? Doncs bé, poder treballar això és important. Introduir la cultura a l'educació és clau. Si no, ens quedem enrere. Ens veuran com una cosa antiquada si en el dia a dia els infants no coneixen, no tenen l'oportunitat de conèixer la cultura. I després també, doncs, si hi ha molts grans trets, per no aprofundir massa, tota la part que sigui bon govern, és a dir, com organitzem les entitats perquè siguin transparents, perquè siguin també equitatives, etc.
2: Això és una assignatura pendent, oi?
3: En general, sí. Veure, crec que no estem malament, però tenim recorregut per fer molt millor les coses.
2: És a dir, som transparents però no sabem explicar-ho.
3: Sí, correcte.
2: No?
3: Correcte.
2: Seria això.
3: Correcte. I ens deixàvem una que és la part ambiental, Que
2: també... Això com es gestiona amb un col·lectiu com el nostre, que bàsicament, a veure, hem de cercar com podem ser més respectuosos amb el medi ambient, però nosaltres toquem un material que precisament, doncs, fa emissions, per exemple.
3: Sí, aquí a més tenim la problemàtica, doncs, que darrere hi ha pocs estudis i llavors no ens ho posen fàcil. Estem treballant en un pla de sostenibilitat, però bàsicament...
2: Ara en parlarem.
3: Quan faig el petit spoiler, bàsicament el que intentem és fer una foto de com estem i intentar prendre consciència de la nostra petjada i intentar portar accions senzilles que ajudin a reduir-la. És a dir, no estem en el nivell de maduresa per aconseguir unes festes, unes festes, uns actes culturals de zero emissions, que podríem dir, tampoc és fàcil perquè ho fan les entitats, ho fan persones voluntàries, llavors tampoc podem exigir certes coses, però sí que prendre consciència i intentar aportar accions petites i concretes que ajudin a millorar.
2: No, de vegades, no ens ho plantegem, però de vegades accions quotidianes de les nostres entitats, com per exemple, on comprem?
3: Per exemple?
2: On comprem els detergents per netejar el local? Pot ser una acció transformadora.
3: Pot ser.
2: Pot ser, doncs. Estaríem en aquestes línies, també, suposo.
3: També pot ser una altra acció, quan es fan intercanvis, a vegades ens organitzem i doncs, pugem 14 cotxes de Tarragona a...
2: On sigui, és igual.
3: On sigui, a Puigcerdà. Hem pensat que potser llogant un autocar anem, primer que reduïm riscos, economitzem despeses i també la nostra petjada de carboni és menor. És a dir, hi ha accions que a vegades no són tan significatives, però tenen un retorn important.
2: I de tot aquesta, d'aquest nou marc de pensament en què l'agrupació de bestiari doncs, es tira a la piscina d'aquest nou marc de pensament o d'aquesta piscina també de, que ens planteja doncs, els ODS i l'Agenda 2030, surten accions ambicioses en el que en aquests moments esteu immersos per projectar la vostra activitat al futur. Per exemple, un pla de transversal de gènere pel 2026-2030 i també un pla de sostenibilitat. Per quin vols que comencem?
3: Pel de gènere, si vols.
2: El de gènere. Quins antecedents tenim? De quina situació partim per veure quina necessitat tenim de plantejar un pla de gènere?
3: Primer de tot, partim d'una necessitat social, és a dir, ja s'ha posat en l'ordre del dia la necessitat de plantejar el tema de gènere, les violències masclistes, en l'ordre del dia. Això és la primera cosa que hem de tenir en compte.
2: Perquè, a veure, dins les nostres entitats això passa, eh?
3: Sí, sí.
2: No ens enganyem, eh? Com a la resta de la societat, això passa.
3: Com a tot arreu, és una xacra social que afecta tots els àmbits i no perquè nosaltres diguem que no vol dir que no passi, això hem de ser conscients. I es tracta també una mica del que ja et comentava abans, és a dir, hem d'aconseguir fer un canvi de discurs perquè les entitats també l'adoptin i l'adquireixin. Són canvis d'hàbits. Val? És molt comú trobar-te entitats on qui està a la paradeta que ven el marxandatge sempre són dones. Qui està preparant els àpats són dones amb les filles, que així també hi ensenyen l'ofici i ja veuen que les nenes han de fer això i els nens se n'han d'anar a fer l'animal amb una forca o a passejar un drac. No? Estem encara en aquest punt, en molts casos.
2: Tenim una diagnosi de quina és la realitat pel que fa a la perspectiva de gènere, tant en l'agrupació com en les associacions i entitats que formen part de la federació?
3: Vam fer una diagnosi, que no tinc aquí a la davant sí. les xifres, però sí que es va fer una diagnosi on es van detectar una miqueta alguns patrons d'aquests i on també, sobretot, es visibilitza molt és amb les persones que ostenten alguna responsabilitat a les entitats. Les juntes encara no són ni tan sols paritàries.
2: No,
3: en general.
2: Queda lluny. Això és evident que encara queda lluny. Queda molt
3: començant per la pròpia federació.
2: Exacte. És el que anava a dir, però això passa tot arreu, eh? I aquest pla de gènere que es planteja i visca posa 2026-2030, quins objectius es planteja a curt termini i després a llarg termini?
3: El més rellevant del pla de transversal de gènere és que l'hem concebut per adoptar-lo com a federació i per tenir aquest instrument a les entitats perquè l'adoptin. Llavors, ara que ja tenim d'alguna manera les línies mestres de treball, tenim un pla editable, és a dir, no volem imposar-lo, sinó que volem donar un punt de partida a les entitats perquè l'adaptin a les seves dinàmiques. Llavors, ara està previst fer tota una sèrie de sessions de formació perquè el puguem explicar bé, a veure si som capaços de transmetre bé aquest objectiu a les entitats perquè se'l puguin adoptar i llavors el puguin també...
2: És a dir, d'alguna cosa, d'alguna manera, el que estem fent és un projecte que aquest pla de la federació podrà esdevenir el pla d'una entitat sòcia.
3: Sí.
2: Que amb això facilitem molta feina.
3: Correcte.
2: Aquí estem treballant allò, enxarxant-ho tot.
3: Sí, nosaltres som un instrument. Jo sempre quan ens plantejàvem una assemblea, a vegades uns estorns de preguntes, fan aportacions interessants, jo sempre dic, utilitzeu-nos, som un instrument per les entitats. No fem això per sortir una foto, no? O sigui, no estaríem aquí, estaríem en un plató de televisió venent fum, no?
2: Clar.
3: utilitzeu-nos, nosaltres volem ser una eina transformadora.
2: I hi ha sorgit un segon pla, que és el de sostenibilitat.
3: Sí.
2: I bàsicament en què consisteix un pla de sostenibilitat?
3: Bé, amb això hi ha molta, també hi ha molts biaixos, i aquí segurament hi haurà persones que discreparan. Ja? Sempre m'agrada donar aquest punt de crítica, en què la sostenibilitat tradicionalment o contemporàniament, diguem-ho, s'ha associat només a l'àmbit ambiental. Llavors, la sostenibilitat la concebem des de l'àmbit de la cultura com un element transversal, on abordem, sí, la part ambiental, però també la part d'equitat, la part de transparència i bon govern, també la part d'inclusió, i d'alguna manera abordem tots aquests àmbits per realment ser una eina transformadora, no només quedar-nos amb la part ambiental.
2: També heu fet una diagnosi?
3: L'estem començant a fer ara.
2: Esteu treballant ara en la fase de diagnosi.
3: Sí.
2: I per tant, aquí es tracta que dintre de 4 anys el tinguem fent implantat.
3: Sí.
2: O sigui, el 2030 tot això ha d'estar implantat.
3: Sí, sí, clar, la idea és, nosaltres creem un pla, ens passa com amb el pla de gènere, creem un pla, a partir d'aquesta diagnosi proposem unes accions i les anem implementant perquè d'aquí a 2030 s'hagi pogut desplegar, i llavors podrem prendre valoració de si això realment ha portat quelcom de bo a nivell col·lectiu. Que jo espero i desitjo que sí.
2: Realment, l'agrupació del bestiari doncs s'està diferenciant molt, molt. Té uns elements de diferenciació amb les entitats que li són properes o que li són, o que serien homologables unes amb les altres, no? Però quina és la teva foto de l'agrupació d'aquí 10 anys?
3: D'aquí 10 anys?
2: Si vols, 5.
3: És que va tan ràpid que no me la imagino, eh?
2: No te l'imagines?
3: No me la imagino, no.
2: Doncs escolta, Mateu, el temps se'ns menja. Vols afegir quelcom que no hagi dit, que no t'he preguntat, et ve de gust? És el teu minut de glòria per acabar aquesta entrevista.
3: Molt, molt breu, com que estem aquí en el context de les festes de la Mercè, doncs agrair la feinada i la dedicació a totes les entitats de cultura popular, especialment les de bestiari, que estan fent aquí una feina boníssima, liderat per les membres de la Junta de Bestiari, que també doncs lideren aquestes accions, i també agrair-vos a vosaltres a Festa Festa per ser aquí i ajudar-nos també a ser un altaveu d'aquesta feina que fem.
2: Doncs res, Mateu Tres i Bosch, moltes gràcies per atendre aquesta entrevista i ens veiem aviat, perquè nosaltres tenim molt contacte al programa amb l'agrupació. No volem acabar sense recomanar-vos la visita al web de l'agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, bestiari.cat, on trobareu moltíssima, moltíssima informació d'aquest àmbit festiu i tan atractiu. Mateu, fins la propera.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Festa, Festa. Estiu 2026.
0: Fins aquí aquesta conversa amb Mateu Tres, president de l'agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. Festa.

0: d'aquesta manera, amics i amigues, el programa número 2650 de la nostra història va arribant al seu final.
1: Volem agrair de tot cor la col·laboració i la feina de les nostres companyes d'avui. L'Emma Robres amb la seva crònica informativa i la Sara Suriol amb el repàs casteller. Moltes gràcies a totes dues. Us esperem la setmana vinent.
0: I per descomptat, un agraïment immens a tot l'equip tècnic i de redacció que fa possible que el Festa Festa surti a la llum puntualment cada setmana. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, el Josep Maria Anell i els micròfons, la Laia Camproví
1: i l'Amadeu Carbó. Abans de marxar, no us oblideu de gaudir de les festes majors del vostre municipi o dels pobles veïns. Aprofiteu el setembre, sortiu al carrer i feu festa, que la cultura popular la fem entre tots i totes.
0: Nosaltres acomiadem el programa d'avui amb aroma i olor, fragància, diguem-li com vulguin, de festa major i ganes, doncs això, de so de cobla. Us deixem amb la sardana Ciutat del Drac, una magnífica composició de Ferran Carballido, interpretada per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
1: La setmana que ve hi tornarem amb més cultura d'arrel. Fins llavors, que vagi molt bé.
0: Sigueu feliços. Adeu!

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa ara just 50 anys.
1: 1976.
2: Recordes Cocodril?

I Love to Love. Que aquí es va dir Me gusta amar. Arrasava les pistes de ball. Era Tina Charles. Però segurament el disc més important del 1976 va ser de Chicago. Encara no s'ho creuen ni ells, perquè s'apartava bastant de la seva línia habitual. Ha passat a la història. Si me dejas ahora, if you leave me now.

és música de cocodrils. Música per somiar desperts. Música per viure i per sobreviure.

Baby, please don't go. No, no, I'm there, Shizada. If you leave me now. La banda Chicago. Que primer es van dir Chicago Transit Authority. I el seu èxit més important, aquell 76. If You Leave Me Now, un dels discos més importants d'un any on passaven en el món coses com aquestes. El 24 de març, cop d'estat militar a l'Argentina. El 9 de setembre, moria el líder xinès Mao Zedong. El 21 de setembre, l'opositor xilè Orlando Letelier era assassinat a la ciutat de Washington. El 2 de novembre, el demòcrata Jimmy Carter guanyava les eleccions als Estats Units. I els cocodrils triomfàvem amb aquest folk rock suau dels Bellamy Brothers.

0: Let Your Love Flow. Just let your love flow. Energia de la positiva amb els Bellamy Brothers. Passejant per el 1976.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: amb l'Albert Malla.
1: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra.

El 12 de gener, el governador general del Sàhara abandona Villa Cisneros, posant fi a la presència espanyola en el territori. El 25 de gener, primer assaig d'eleccions municipals a Espanya. Esclar, no, ja estàvem acostumats i primer vam fer un assaig. El 3 de març, tres treballadors morien a Vitòria com a conseqüència dels enfrontaments entre un grup de vaguistes i la policia. Gobierno que gobierne nada. El 5 d'abril, espectacular fuita de més de 30 presos de la presó de Segòvia. No se nos dé rienda suelta. El 23 d'abril s'editava el primer diari en llengua catalana després de la guerra. La violència flor de piel. L'avui. Pero yo soy muy visto. El 3 de maig sortia al carrer El País. El 8 de maig, greus enfrontaments entre carlistes a Montejurra. El 9 de juny, aprovats els partits polítics a Espanya. El 3 de juliol, Adolfo Suárez jura el seu càrrec com a president del govern. El 4 d'agost es publica la llei d'amnistia. L'11 de setembre es convoca la primera diada autoritzada en 37 anys. Durant la celebració es canta per primer cop en un acte públic autoritzat als Segadors. El 13 de desembre s'aprovava en referèndum un projecte de llei per la reforma política. El 1976 naixien el Grec i el Teatre Lliure. El 22 de desembre, malgrat la seva famosa perruca, era detingut Santiago Carrillo, el líder del Partit Comunista. Una setmana després el van deixar en llibertat. I mentre els cocodrils vivíem intensament la transició política espanyola, aquestes eren les cançons que ocupaven els primers llocs en llistes espanyoles.

amor ya no se muere, de Gianni Vella. I una cançó escrita per José Luis Perales, per Genet, que Carlos Saura va utilitzar a la banda sonora de Cria Cuervos, que va triomfar a mitja Europa, especialment a França.

Gener de 1976. Lluís Llach fa un històric concert al Palau d'Esports de Montjuïc de Barcelona que donarà origen a una de les seves més famoses gravacions, l'àlbum Gener del 76, enregistrat en directe.

malgrat tot, la Gallineta segueix tenint les mateixes... segueix tenint les mateixes idees que abans.

Lluís Llach, Palau d'Esport a Montjuïc, gener 1976. El 6 de febrer eren prohibits els anunciats recitals d'en Raimon a Madrid.

0: ¿Recordes, cocodril?
1: A esa muchacha que dio a morder su piel de manzana.
2: Piel de manzana. Aquesta és la cançó que donava títol a un dels longplays més oblidats d'en Joan Manuel Serrat, perquè va coincidir amb el seu exili. I durant tot aquest llarg temps, en Joan Manuel va estar prohibit, vetat als mitjans de comunicació espanyols. A principis dels anys 80 li preguntàvem a en Joan...
3: I parlant, Joan Manuel, de la felicitat i de la tristesa, potser el moment més trist que has passat al llarg d'aquests quasi 20 anys va ser quan l'exili...
4: Bé, ja no... L'exili més que la tristor és la impotència i la soledat barrejades. Jo penso que un sentiment de tristor l'he tingut davant de la impotència, amb la impotència davant de la mort d'algú que un estima, de vegades d'algú que un no coneix. Però l'exili... El més fort és això, és la soledat, la distància, i això, aquest trobar-te, tenir que fer autèntics esforços per no perdre el tren del que està passant a casa teva.
3: Va ser molt dur, va ser molt llarg.
4: Sempre és dur. No, jo vaig estar escassament un any, i per mi, clar, és un temps infinit, tan infinit com que... Quan a mi em pregunten com podria separar la meva trajectòria artística en èpoques, jo sóc incapaç de fer-ho. Si em demanessin com separaria la meva vida en èpoques en aquest moment, un trencant fortíssim, brutal i absolutament absurd i injust sempre és el de l'exili.

0: conversando con la noche y con el viento.
1: Conversando con la noche y con el viento.
0: Ah, tant de bo t'hi trobis a gust amb nosaltres aquí al club passejant avui per al 1976. Festival d'Eurovisió. Espanya novament queda de les últimes en el lloc número 16 amb el cantant Braulio i la cançó Sobren les paraules.
2: A veces hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor.
0: Guanya Anglaterra amb el grup Brotherhood of Men i Save Your Kisses for Me.

0: Això és Cocodril Club.
1: Guarda els teus petons per mi. Bye, bye, baby, bye, bye. Aquell 76, el festival de Benidorm va donar el primer premi a Diango i la cançó Si yo fuera él.

0: Hasta luego,
1: cocodrilo.
2: En el cinema del 76 destacava Rocky amb una banda sonora que es va fer molt popular. També es va estrenar un remake de King Kong. I gran èxit també de Todos los hombres del presidente i de Ha nacido una estrella. Una història explicada moltes vegades en aquesta ocasió va ser Oscar a la millor cançó per Evergreen, interpretada per la mateixa protagonista de la pel·li, Barbara Streisand, que feia parella amb el cantautor i també actor Chris Christopherson.

Can't Buy It. I una curiositat en llistes britàniques, pràcticament desconeguts a Amèrica, els Bay City Rollers, adolescents, escocesos, febre de fans, i una cançó, només és una nit de dissabte.

Aquí i a Midmon el 1976 va ser un dels millors per al bon amic Elton John, que al costat de Kiki Dee va triomfar amb aquesta cançó que es va dir No me des corazones.

Don't go breaking my heart. I una coseta molt maca que potser se't va escapar, però que aquell 76 va ser Grammy, el grup revelació de l'any. Quatre nois blancs amb tocs country, una gran sorpresa, amb bones harmonies. Els Starland, Booker Bunny, Afternoon Delight.

Afternoon Delight. Starlan Vocal Band. Premi Grammy Revelació de l'any 76. Afternoon Delight. Una sorpresa ben agradable. Un altre número dels Estats Units, Diana Ross i...

I un altre número important als Estats Units, el vell amic Bob Dylan i Hurricane, dedicat a un boxejador, Robin Carter, empresonat injustament per un homicidi que no havia comès.

I els Earth, Wind and Fire, la bona energia de la terra, el vent i el foc, van ser els reis, el grup més complet, el millor show en directe, les millors harmonies vocals, tocaven matisos del rock, un bon soul, incloïen trompetes, eren boníssims, omplien absolutament tot amb el seu so. Sens dubte, van ser una de les millors bandes de tots els temps.

i la història curiosa d'aquell pardillo que vivia al costat d'Alice. Te'n recordes? Èxit del grup Smokey, amb la veu de Chris Norman, Living Next Door to Alice, Viviendo al lado de Alicia. Segons sembla, el veí estava absolutament enamorat d'ella des de sempre, però era tan tímid, tan paradet el noi, que mai es va atrevir a declarar el seu amor. Fins que un bon dia es va quedar ben bocabadat quan per la finestra va veure que un altre paio venia a buscar l'Alicia amb una limusín i se l'emportava. Per burro! Oh.

0: El 12 de gener d'aquell 76 moria l'autora britànica Agatha Christie. El 17 de març moria a Roma el cineasta Luchino Visconti. El 21 de maig es casaven Rocío Jurado i Pedro Carrasco. I en esports, en futbol, res, aquell any la Copa se la van dur l'Atlètic de Madrid i la Lliga, el Real Madrid. Musicalment, molt bo, Boston. I el primer de la Steve Miller Band i també de la Elo. I els Manhattan Transfer. I seguien els Stones. I Paul Simon i Rod Stewart. I a les discos, Donna Summer es convertia en la reina de les pistes. I Bonnie M, que començaven. 1976 va ser un any especialment intens. Segons senyalava la propaganda oficial encara controlada per els poders de la dictadura i expressada obertament en mitjans de comunicació com el Alcázar, tras la muerte de Franco, los españoles se habían vuelto golfos, vagos, mujeriegos y descarados.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Ei, estàs a la radio? Gràcies per estar en connexió. Algú va dir, a veure si t'agrada aquesta, que la vida és com les tecles d'un piano. Les blanques són els moments feliços. Les negres, els moments difícils. Ah, però juntes toquen la millor melodia. La vida. Però també algú va dir fa molt i molt de temps que la vida sense música seria un error. Aquí en tenim i en quantitat. I des que es va posar en marxa el programa, aquell llunyà octubre de 1993, hem procurat sempre punxar les versions originals de les cançons, és a dir, les que vosaltres recordeu perquè són les que en el seu moment es van comercialitzar, no? Però, en general, hem escoltat pocs directes. Per això aquesta hora que estem estrenant ara de Cocodril serà especial perquè serà només de directes. I comencem molt bé. Mark Knopfler, el gran guitarrista, el líder de Dire Straits, va fer una gira amb Emmy Lou Harris, per la que sempre hem tingut una debilitat des dels anys 70 que la vam descobrir. Vam fer una gira junts que el 2006 va acabar a Barcelona i, malauradament, el Palau Sant Jordi només va tenir 4.500 assistents. Llàstima, bueno, van tenir que fer uns arranjaments al Palau Sant Jordi perquè no es veiés buit, perquè sabeu que hi caben gairebé 20.000 persones. Bueno, una llàstima, però tenim la gravació d'aquest tema fantàstic. If This Goodbye. Mark Knopfler i Emmylou Harris. Junts i en viu.

Realment, Mark Knopfler aconsegueix que la guitarra parli. If this is goodbye, si això és un adeu. De la gira All the Road Running, tot el camí corrents que van fer Mark Knopfler i Emmylou Harris. I que van acabar a Barcelona el 2006. Una hora de directes al Coco. Concerts irrepetibles, amb la força del caliu del públic, versions diferents de les comercialitzades en disc que sempre hem posat des dels inicis d'aquest programa. I ara, una ocasió ben especial, un concert on ens hagués agradat especialment ser-hi, un concert de Bob Dylan amb els seus amics Neil Young, Tom Petty, Eric Clapton, George Harrison, Roger McGinn. L'ocasió ho mereixia, eren els 30 anys, l'aniversari dels 30 anys de la carrera de Bob Dylan. Es va celebrar al Madison Square Garden de New York el 1992 i junts, per exemple, van fer aquest My Bike Page.

Quina colla, eh? Quin luxe. Suposo que has anat reconeixent les diferents veus. Era el festival dels 30 anys de Bob Dylan. L'aniversari de la seva carrera el 1992 al Madison Square Garden de New York, i amb ell, doncs, amics seus com Neil Young, com Tom Petty, com Eric Clapton, com Roger McGuinn, com George Harrison. I parlant de George Harrison, el 2002 es va fer un concert d'homenatge. Recordem que George ens deixava a causa d'un tumor al pulmó el 29 de novembre de 2001. Bé, doncs, al cap d'un any es va fer un concert d'homenatge al Royal Albert Hall de Londres, on hi van participar Ringo Starr, Paul McCartney, els dos Beatles supervivents, Tom Petty, Billy Preston, que per molts està considerat el cinquè Beatle, i el sisè Rolling Stone, perquè va ser pràcticament l'únic intèrpret que va tocar amb les dues bandes aparentment o supostament rivals, no? Per cert, que en aquest concert d'homenatge a George Harrison, els arranjaments de les versions que es van fer de les seves cançons van ser responsabilitat d'Eric Clapton, però això sí, els va supervisar la seva vídua, Olivia, i també el seu fill Danny, que físicament s'assembla molt al seu pare, no? Per exemple, Jeff Lynne de la ELO va fer Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm pau, dóna'm amor. Una cançó que George Harrison va publicar a finals de 1973.

Jeff Lynne de l'Electric Light Orchestra versionant el tema de George Harrison, Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm amor, dóna'm pau a la terra. Ho van fer el 2002 al Royal Albert Hall de Londres com homenatge a George Harrison, que havia marxat a l'altra dimensió l'any anterior. També hi eren Ringo Starr, Paul McCartney, Tom Petty, Billy Preston. Els arranjaments d'aquestes versions van ser d'Eric Clapton, però supervisats per la vídua de George Harrison, Olivia, i per el seu fill, Danny. Hora de directes al cocodril. Torn per al gran Elton John. El recuperem a Austràlia el 25 de març de 1984. Dos anys més tard, el 86, Elton va tornar a Austràlia i d'aquell concert es va publicar un doble àlbum en directe. Llàstima que aquell dia Elton no estava gens bé de veu. Crec recordar que al poc temps l'operaven d'uns nòduls vocals, però va quedar enregistrat. Però nosaltres escoltem el de dos anys enrere, el del 84, que ell estava molt bé de veu. Quina escollida aquell concert d'aquella ocasió? Doncs, per exemple, Daniel. Original també del 1973.

Elton John. En concert a Austràlia el 25 de març de 1984. Aquest concert no es va comercialitzar. Sí, com abans et comentava, es va treure en un doble àlbum, el que va fer dos anys més tard també a Austràlia, però en un dia que ell no estava gens bé de veu. Són directes, una hora especial del teu Cocodril Club, el programa que pots escoltar en diferents dies i horaris, a través de més de 100 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Però si no et vols perdre res, si t'has dormit, si t'has despistat, recorda que pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, en el teu passeig. Els trobaràs instal·lats a la plataforma iVox.com. També estan a Spotify i a Google Podcast. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Està ple de bons records musicals i de tota mena. Som més de 20.000, però hi faltes tu. Agrega-t'hi i digues la teva. Bueno, aquí no ens estem de res, en aquest especial directe. És com si estiguéssim per uns moments a tots aquests concerts realment irrepetibles. Ara, un concert de Queen a Montreal, el 1981, interpretant Another One Bites the Dust, que aquí es va dir Que otro muerda el polvo. Una cançó que, per cert, la va escriure el baixista de Queen, John Deacon, i la banda va pensar que era una mala cançó. No l'anaven a gravar, però la va escoltar Michael Jackson i els hi va dir, si això és boníssim. Fins i tot Michael Jackson es va oferir a gravar-la amb ells. Bueno, finalment ho van fer sense Michael Jackson, però va ser un gran èxit.

0: Freddie Mercury en plena facultats. En directe a Montreal 1981. Realment potent. Another one bites the dust. Que otro muerde el polvo. Has connectat amb el Coco i amb una hora especial directes.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Si et vols posar en contacte amb el programa, pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I ara, Batiato. Batiato en directe a Barcelona, a l'antic Celeste, però no el del carrer Argenteria o Plateria, sinó ja el del Poble Nou, al carrer Almogàvers. El 1988, quan feia poquet que el seu últim single era aquest, I te vengo a buscar. Quan ell cantava Este siglo ya se está acabando. I fixeu-vos els anys que portem del nou segle ja, no?

y te vengo a buscar, aunque solo para verte o hablar.

0: Per sort, hi vam estar i molt a prop d'ell. En aquella ocasió, el 1988, el Celeste de Barcelona, Batiato, amb el que aleshores era el seu últim single, I te vengo a buscar. Hora especial del Coco, dedicat només a directes. Aplaudiments, sisplau. Algú va dir... Existeixen ulls en els que es troba el significat de la vida.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Especial directes. Mira, mira. O millor dit, escolta.

0: Losing My Religion, el gran clàssic de Rem, Perdent la meva religió. En directe al 1999 a Anglaterra, al festival de Glastonbury. Especial directes en aquesta hora del Cocodril Club. I ara... Estadi Olímpic de Montreal. 1980. Així començava el concert dels grandiosos Emerson, Lake and Palmer.
1: Ladies and gentlemen, Emerson, Lake and Palmer.

En concert, des de l'Estadi Olímpic de Montreal el 1980, Emerson, Lake and Palmer, amb aquest tema original de Henry Mancini, el Peter Gunn. El concert continuava amb aquesta altra peça. També molt bona. Són directes al Coco. Una miqueta prou de Duran Duran. Saltant fins l'any 2000 al Festival Viña del Mar, a Xile. Duran Duran, la banda liderada per el carismàtic Simon Le Bon. An ordinary world.

Sí, és realment molt maca. Ordinary World, aquest món ordinari dels Duran Duran. Sona diferent en directe l'any 2000 al Festival Viña del Mar a Xile. Especial Coco de directes. Ara tornem al 1988 i tornem al Royal Albert Hall de Londres per escoltar la versió que va fer en aquella ocasió Humberto Tozzi del seu Rock.

en directe, Gloria. Umberto Tozzi, el 1988, al Royal Albert Hall de Londres. I ara, la reina del pop, Madonna, en directe a Buenos Aires, el 2008, i una versió molt especial, molt diferent, de la Isla Bonita de 1986. Especial directes del teu Cocodril Club.

0: Ha estat una hora realment especial del teu Cocodril Club. Especial directes amb alguns dels millors de tota la història. Perquè els hem sentit tocar i cantar en directe en ocasions irrepetibles. Acabarem aquest especial amb un directe que només té el teu amic el Coco. Perquè vam ser els únics en el seu moment que vam tenir permís per poder punxar so directe de taula de mescles i poder gravar el primer i únic concert a Espanya d'uns històrics, d'un grup fantàstic, dels Amèrica. Va ser a la sala Luz de Gas de Barcelona el 23 de setembre de 1996. Concert presentat i recomanat per aquest programa que escoltes, Cocodril Club. Us deixem amb Amèrica i, com sempre, demanant-vos un últim favor. Procureu ser feliços, cocodrils!
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Good evening, ladies and gentlemen. Let's have a warm welcome for America.
3: Take care of your beautiful city, Barcelona. Thank you, Robert. Thank you, Robert.

0: Catalunya Ràdio.
1: Feijóo i Díaz Ayuso surten en tromba contra el sistema de finançament. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta David Casablancas.
2: Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia.
3: Para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
1: L'endemà del pacte de mínims, el nou sistema, pendent encara de passar pel Congrés, el líder del PP i la presidenta madrilenya han fet un acte junts a Madrid amb tot el morbo que això suposa arran de la compra d'un àtic de luxe en diners públics. I el to que han emprat era, d'alguna manera, el que es podia esperar, Tania Tàpia.
4: Sí, Madrid es va quedar sola en el boicot a la reunió que va aprovar el nou finançament. Ningú més, el PP, la va seguir, però avui Ayuso ha tret pit de la decisió i ha atacat fins i tot els polítics catalans, diu, pel seu nivell de vida i sous, i ho fa en un dels moments més complicats, encerclada per la polèmica de la compra de l'àtic. Tot i aquest mal moment, el que passa, Feijóo li ha fet costat en l'arrencada del curs polític del PP madrileny i ha carregat també contra un model, diu, cuinat amb Esquerra perquè ella i Sánchez puguin seguir governant.
1: De finançament també n'ha parlat Alicia Romero, ho ha fet el suplement. La consellera d'Economia ha admès que el govern espanyol haurà d'oferir alguna cosa a Junts. Romero no contempla la recaptació de l'impost de la renda, però sí diu altres opcions.
5: Es va parlar molt de població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte, perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori.
1: Feijóo i Ayuso, que han carregat contra Pedro Sánchez pel finançament, i també per Ceuta. Sobre això tenim una novetat, que us expliquem de seguida. El govern espanyol ha anunciat que pren el control del port de la ciutat autònoma per ubicar-hi un miler de migrants. De la crònica internacional, Rússia continua atacant Ucraïna en plena visita dels emissaris de Donald Trump a Moscou. Hi ha diversos morts en un seguit de bombardejos. Trump, per cert, que ha relativitzat la magnitud de la guerra a l'Orient Mitjà.
6: A lot of people don't call it a war. I call it a military conflict because it's small potatoes for us.
1: Molta gent no en diu guerra, jo li dic conflicte militar perquè és poca cosa, ha dit el president nord-americà. Això mentre els atacs al voltant de l'estret d'Hormuz continuen. En aquest informatiu us explicarem també que a Espanya es fan més pagaments en efectiu que amb targeta, un 57% concretament, per sobre de la mitjana europea. Ho diu un estudi a una vintena de països del continent d'una plataforma que defensa l'accés als diners en metàl·lic.
7: Les persones mayores no tienen un buen conocimiento del funcionamiento de los sistemas electrónicos, las personas discapacitadas y luego la población rural por el hecho de la necesidad de la asistencia de los cajeros.
1: I en l'últim tram de l'informatiu, molt de cinema.
8: El retrato de la infanta debe llegar a su destino. Para garantizar el matrimonio.
1: Anirem a Venècia, tercer dia del festival, i l'Òscar Callau ens parlarà de les Índies. És una road movie amb coproducció catalana situada al segle XVIII, en una Europa devastada per les guerres i les revoltes antiborbòniques. I encara de cinema, pel suplement ha passat Victoria Luengo, l'actriu que protagonitza amb Javier Bardem El ser querido, que ha rebut tot tipus d'elogis per la seva interpretació, entre altres.
9: I la Victoria Luengo està absolutament superbia, amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat Estaven, i jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, pero ¿qui és? I em diu, de un director que hizo una película, no sé si la viste, se llamaba E.T. I jo em vaig posar a plorar, perquè era Steven Spielberg.
1: A 2:45 arriba el Catalunya Migdia Esports. Què ens expliques, què ens explicaràs, Oriol Rodríguez? Molt bon dia.
10: Molt bon dia, que avui fa 50 anys de la primera transmissió del Barça en català, de la primera transmissió d'en Puyal. Reviurem alguns dels millors moments. També sentirem el tècnic del Barça, Hansi Flick, abans del València-Barça demà, i les primeres excuses de Mourinho en el seu retorn a Madrid amb la derrota ahir al camp del Betis. A la Lliga Femenina s'ha acabat ara, per cert, l'Espanyol 0, Badalona Women 1.
1: Situació a les carreteres a aquesta hora, equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
11: Bon dia, David. Després d'un matí prou tranquil, aquesta hora queden punts de retencions a la C60 Argentona en sentit sud, per enllaçar amb la C32, a la C58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona i a la Ronda Litoral de Barcelona des de la Barceloneta en sentit Llobregat. Això és tot des de l'equip viari.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Fa molta calor, alertes activades, temperatura rècord en un mes de setembre, el risc d'incendis molt alt a diverses comarques de Catalunya i pinta, Enric Agut, bon dia, que aquesta tònica es mantindrà tot el cap de setmana, oi?
13: Doncs sí, es manté tot el cap de setmana. Avui i demà, molta, molta calor. Ara mateix arriba als 39 graus al pantà de Siurana, 38 a Vinebre, i ja hem tingut algun nou rècord. Per exemple, a Barcelona, amb avui ja portem 4 dies consecutius de rècord, s'ha arribat als 35,2, superant per un grau el rècord d'ahir. Avui alguna xifra pot tocar els 40, a Ponent, a Pla de Lleida, també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà es mantindrà aquesta calor i sembla que a partir d'aquest dimecres començarà a canviar el panorama i la calor ja no serà tan intensa, amb xifres ja més normals per l'època. Així doncs, paciència, queden dies de calor intensa, 4 dies, sobretot avui demà, amb un cel serè, amb pocs núvols. Demà podríem tenir alguns intervals, però bé, el dia es mantindria estable.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb David Casablanques.
1: 2:06. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha atacat el model de finançament que proposa el govern espanyol, després de, recordem-ho, deixar la cadira buida ahir a la reunió on es va aprovar. Ho ha fet a l'arrencada del curs polític a Madrid, on tant ella com el líder del seu partit, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han acusat Sánchez d'impulsar aquesta nova llei per, diuen, supervivència política i per comprar voluntats a Catalunya. Anem a Madrid. Tània Tàpia. Tània, bon dia.
4: Bon dia. Sí, Isabel Díaz Ayuso es va quedar sola en el boicot a la reunió dels consellers d'Hisenda, però avui, al costat del líder del seu partit, ha defensat que Madrid s'havia de plantar.
14: Todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagar la fiesta nacionalista a 4 mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
4: I enmig de la polèmica per la compra d'un àtic de luxe amb diners públics, que ha obviat, ha criticat així els polítics catalans.
14: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña, con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
4: Ayuso ha amenaçat que farà el que calgui, diu, si el model s'acaba aprovant, unes crítiques a les quals s'ha sumat també Feijóo, atacant el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, amb qui la Moncloa va pactar inicialment el model.
15: Es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
4: El nou finançament aportarà 21.000 milions extres a les comunitats autònomes per aplicar-se, però li cal encara l'aval del Congrés. El PP ja planteja més portar-lo a la justícia si s'acaba aprovant. Des del PSOE retreuen als populars que deixi els seus territoris sense més diners per pagar els serveis públics. Sentim Pilar Bernabé.
16: Es mucho más rentable insultar que aprobar un sistema de financiación para que la gente tenga más recursos, que recapacite, que la españolidad no se mide en insultos.
4: Avui, Feijóo i Ayuso també han atacat Sánchez per la crisi de Ceuta. Conclouen que el president és dur amb els que el critiquen, diuen, però tou amb les màfies i amb el rei marroquí, perquè, segons afirmen, està doblegat als seus interessos.
1: Tània, gràcies, bon dia.
4: Bon dia.
1: De seguida parlem de Ceuta, abans, però, de finançament, perquè n'ha parlat al suplement la consellera d'Economia, Alicia Romero. Admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés. Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda, que deixa molts diners a l'Estat, però diu Laia Framis que hi ha altres opcions.
17: Per exemple, cedien una qüestió que Catalunya sempre ha reclamat, que és tenir en compte el cost de la vida en el càlcul de la població ajustada. Catalunya ha exigit històricament que s'utilitzi també aquesta variable a l'hora de repartir els diners entre les autonomies per compensar, diu, territoris on és més car viure.
5: Per exemple, en el debat que va haver-hi, molt llarg, dins del Consell de Política Fiscal i Financera, es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte, perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També, doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
17: I ha demanat a Junts que plantegi esmenes per modificar el text durant el tràmit parlamentari. Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2027. Ara bé, fins ara, Junts no s'ha mogut de la seva posició i reclama el concert econòmic per Catalunya.
1: El govern espanyol tira pel dret i agafa el control del port de Ceuta per poder reubicar els migrants que des de fa un mes, més d'un mes, malviuen pels carrers de la ciutat. Aixecarà unes carpes i rellotjarà més de 1.000 persones. Aquesta reubicació estava pactada amb la ciutat autònoma, però a última hora s'ha fet enrere a través de la negativa del Consell d'Administració del Port, que al·lega raons de seguretat, Maria Núria Rebelle.
18: És per això que el ministre de Transports, Òscar Puente, ha fet un cop de puny a la taula i ha signat una ordre emparat per la llei de ports que li permet prendre el control de la infraestructura i instal·lar-hi aquestes carpes. Ports de l'Estat ha fet un informe on, si bé admet que la instal·lació d'aquestes carpes pot incrementar els riscos a la protecció de la infraestructura, prevalen, diu, raons d'interès general que justifiquen aquesta ocupació. Ara, la Secretaria d'Estat de Migracions podrà fer servir una superfície de 16.000 metres quadrats repartits en dues parcel·les. Fins ara s'havien consensuat aquestes decisions amb el govern de Ceuta i, de fet, el seu president, Juan Jesús Vives, va assumir la decisió que s'instal·lessin aquestes carpes i fins i tot va visitar les parcel·les. De fet, l'executiu espanyol va optar pel port perquè Vives havia rebutjat altres emplaçaments com la fàbrica de farines o l'hospital militar. D'altra banda, el govern espanyol ha prorrogat fins al 22 de setembre els controls fronterers aeris i marítims a viatgers procedents d'Itàlia. Aquesta mesura es va activar fa un mes com a resposta a la decisió del govern de Giorgia Meloni de suspendre temporalment l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta.
1: Encara sobre Ceuta, el programa Solidaris de Catalunya Ràdio d'avui posa el focus en els joves marroquins de l'anomenada Generació Z, nascuts entre el 1990 i el 2010, alguns dels quals arribats a Ceuta aquest estiu, Maite Curto.
19: Sí, ara fa un any es van manifestar contra la corrupció del govern de Rabat i per reclamar millores en l'educació i en la sanitat. Unes protestes que, segons les organitzacions de drets humans, van suposar dures penes de presó per a milers de joves. El Solidaris ha parlat amb Anas Baixain, un jove marroquí de 23 anys que viu a Girona i que va arribar a Espanya en pastera quan tenia 15 anys. L'Anas comparteix moltes de les experiències d'aquests joves que són a Ceuta.
20: Em dona una mica de pena perquè el Marroc deixa marxar molta gent jove que realment tenen moltes capacitats per créixer el país i tal. És com un mercat, diguéssim, de persones.
19: La historiadora i antropòloga Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, denuncia la instrumentalització dels joves en contextos migratoris.
21: Aquells que estan més descontents, alhora són aquells que són més susceptibles o de caure, diguem, o de comprar aquests missatges, diguem, de promesa d'un encreuament de la frontera més fàcil en un determinat moment. I d'un dia per l'altre.
19: Solidari s'emet avui a les 10 del vespre i el podeu recuperar sempre que vulgueu a la plataforma 3CAT.
1: Crònica internacional, 3 minuts i un quart de 3. I novetat d'ara mateix, de fa només uns minuts, Vladimir Putin ordena aturar els atacs contra Kyiv durant 3 dies. El mandatari rus informa que la mesura té l'objectiu de facilitar les tasques als enviats de Donald Trump, que ja són a Moscou, per intentar rellançar les negociacions per aturar la guerra a Ucraïna i presentar un nou pla de pau, Joan Aleix Mata.
10: Sí, Steve Witkoff i Jared Kushner, els emissaris de la Casa Blanca, reuneixen avui amb Vladimir Putin i demà viatjaran a Kyiv per trobar-se amb Zelensky. El mandatari ucraïnès havia demanat que, amb motiu de la visita dels diplomàtics nord-americans, s'aturessin els atacs a tot el territori ucraïnès. Malgrat això, Rússia ha bombardejat aquesta matinada una planta metal·lúrgica a la regió de Dnipropetrovsk, un atac que ha causat almenys 5 morts i 5 ferits. Moscou també ha atacat un edifici residencial a la capital, on no hi ha hagut víctimes mortals, i ha llançat projectils contra l'aeroport de Kyiv i el de la ciutat veïna de Borispil. El president ucraïnès considera que aquests atacs contra aquesta infraestructura són un intent deliberat del Kremlin per torpedinar les negociacions de pau. Portaveus del govern rus han advertit, de fet, pocs minuts abans de l'arribada dels diplomàtics, que qualsevol proposta per acabar la guerra haurà de tenir en compte la realitat sobre el terreny.
1: No ens movem de Rússia. Malgrat les sancions als atletes russos, el país continua sent una potència en molts esports, un dels quals els escacs. En aquesta disciplina fa gairebé 20 anys que no ocupa el número 1 del rànquing mundial, però ara hi ha un nen de només 11 anys que aspira a aconseguir-ho. Es diu Roman i l'hem entrevistat la nostra corresponsal a Moscou. Cristina Solís, bon dia.
0: Bon dia. L'any passat el Roman Chakhchiev es va convertir en el mestre internacional d'escacs més jove de la història i aquest any ja ha fet el primer pas per ser considerat gran mestre, un títol que només tenen uns 2.000 jugadors a tot el món. Tant ell com la seva mare, Sa Clara, expliquen que l'afició per aquest esport li ve de ben petit.
2: El pare buscava alguna cosa a l'armari i vaig veure una capsa i vaig preguntar què era. Des de llavors em van començar a agradar els escacs.
22: Ho va deixar tot de banda, totes les joguines, només jugava a escacs. El Roman sempre ha volgut ser campió del món.
0: Els esportistes russos han de competir sota bandera neutral, però en alguns tornejos infantils els permeten representar Rússia, com va passar fa uns mesos a Sèrbia, on el Roman es va proclamar campió. La Sa Clara, la mare, ho recorda amb orgull.
22: Quan el Roman era al podi i sonava l'himne, el cantàvem i teníem llàgrimes als ulls d'eufòria i d'alegria. En aquell moment vam tenir el desig de continuar perquè l'himne de Rússia torni a sonar amb la màxima freqüència possible.
0: Les autoritats comunistes van convertir els escacs en un símbol de la superioritat intel·lectual del sistema socialista sobre l'Occident capitalista. Del 1948 al 2005, 7 dels 8 campions del món es van formar a l'escola soviètica. Ara, amb l'esport rus castigat per la guerra d'Ucraïna, Rússia somia en recuperar aquella hegemonia perduda.
1: Pel que fa a la situació a l'Orient Mitjà, Donald Trump resta importància al conflicte amb l'Iran i el qualifica de poca cosa. El president de nord-americà ho ha dit aquesta matinada des del despatx Oval i, seguint la línia del vicepresident J.D. Vance, ha negat que es tracti d'una guerra perquè, diu, només hi han mort 18 soldats nord-americans, Miquel Àngel Violant.
23: A poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat, Donald Trump ha minimitzat el conflicte i assegura que es tracta d'un assumpte menor pels Estats Units.
24: Molta gent no en diu guerra. Jo dic que és un conflicte militar perquè és poca cosa per nosaltres. No és un tema important. Vam fer Venezuela i hem fet això. A Venezuela no van perdre cap soldat i aquí hem perdut 18 persones. A Vietnam van perdre 100.000 persones i en d'altres conflictes van ser desenes de milers.
23: Mentrestant, continuen els atacs a l'estret d'Hormuz. Els Estats Units han bombardejat avui un petrolier iranià tocat a la illa de Hark, la principal terminal d'exportació de cru del règim. Segons l'agència oficial iraniana, no hi ha hagut víctimes. El president Trump també ha amenaçat d'atacar la muntanya de Pickax, sota la qual es creu que l'Iran té una instal·lació nuclear subterrània a gran profunditat per enriquir urani.
1: I ara una qüestió que té a veure tant amb la guerra a Ucraïna com la guerra a l'Orient Mitjà. Les importacions de gas rus han crescut un 42% durant la primera meitat de l'any. Espanya ha aprofitat els primers mesos de l'any per comprar a Moscou abans que entri en vigor el veto europeu al gas rus. Amb l'estret d'Hormuz tancat, els mercats han de buscar la manera d'emmagatzemar energia de cara a l'hivern. Núria Hart, bon dia.
25: Bon dia. Les importacions de gas rus han compensat les d'altres països, com Qatar, que ho té difícil per exportar per la guerra de l'Iran. Per això l'estat espanyol ha augmentat les importacions de Rússia, que des de la patronal del gas rebaixen. El president de Cedigas, Joan Batalla, Catalunya Ràdio.
26: Rússia, en el que portem en el darrer any, representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comercialitzadors que tinguin contractes a llarg termini ho podran fer, amb la qual és una possibilitat, una palanca que estan utilitzant per a complir.
25: A curt termini preocupen les reserves de gas de cara als mesos de més fred, però el físic de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, Jordi Soler, alerta d'altres problemes a llarg termini, com la demanda, que no para de créixer.
27: El mercat cada cop està més tensionat. Per tant, hi haurà un moment en què hi haurà un xoc. I si ho tenim clar, això, doncs comencem a fer els deures, no? El que no pot ser és continuar com sempre i quan arribi el que ha d'arribar, bueno, llavors ja veurem què fer.
25: La majoria del gas que entra a Espanya és liquat i Algèria continua sent el principal proveïdor a la península.
1: I encara una més de la crònica internacional. A Alemanya demà hi ha unes eleccions regionals considerades clau a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, al nord-est del país. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya podria aconseguir governar per primera vegada perquè els sondejos la situen a tocar de la majoria absoluta. Un dels artífexs de l'ascens de la formació és el seu carismàtic líder, Ulrich Zygmunt, amb un perfil atípic per un candidat de l'extrema dreta. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs, bon dia.
28: Bon dia. Ulls blaus i mig serrell, curt i ros, engominat cap al costat. Però, sobretot, sempre un somriure als llavis. És Ulrich Zygmunt, el candidat de l'Alternativa per Alemanya a les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt. Els actes electorals de l'extrema dreta són sovint festes familiars, amb guinguetes on el mateix candidat serveix cervesa gratis als simpatitzants. S'hi parla poc de política, tot i que Sigmund té clares les prioritats.
3: Clarament migració. La gent ja no reconeix la seva pàtria i ho diu ben clar. Segon tema, la inflació i el desenvolupament econòmic. La gent ja no es pot permetre el més senzill. Paguem el litre de benzina 2,40 euros, mentre que a Polònia val 1,70, amb el petroli al mateix preu. Això la gent ho veu. Se'ns estafa per una ideologia climàtica i l'economia s'estavella. És el problema de base.
28: Sigmund ha fet part de la campanya damunt d'un ciclomotor, el de la marca Simpson ja extingida, un dels símbols de l'Alemanya de l'Est. Fundada per dos germans d'origen jueu, els seus descendents han intentat en va que l'extrema dreta no instrumentalitzés la marca. No se n'han sortit. A 60 km per hora, Sigmund pretén arribar a la majoria absoluta, imprescindible per poder governar.
3: Volem estabilitat en aquest país. La gent s'ha de poder fiar del govern, i això només ho aconseguirem tots sols, i no pas amb socis que no són de fiar. Necessitem confiança en la política, i per això ho farem sols.
28: Comercial de formació, Sigmund és propietari d'una empresa que ven ambientadors. Si finalment aconsegueix el càrrec, es convertirà en el primer ministre de l'extrema dreta a Alemanya des del 1945. També en el més jove de la història del país.
1: Passen 5 minuts d'un quart de 3, un minut per la publicitat, i de seguida sabrem si encara hi ha molta gent que paga en metàl·lic.
6: Catalunya migdia. Amb David Casablanques.
7: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
6: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
7: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Aquest cap de setmana, el Tot Gira torna en la seva màxima expressió.
8: Tornen les tardes de Ràdio Esportiva a partir de les 4 i fins que faci falta.
6: Aquest dissabte, a un quart de 5, Sporting Girona.
9: El Girona busca la primera victòria de la temporada, ara que ja té la plantilla tancada.
6: També a un quart de 5, Barça-Jaén des del Palau. Semifinals de la Supercopa de Futbol Sala.
9: A partir de les 6, Sant Andreu Àguiles. I després, Hora Barça amb la prèvia del partit de Mestalla.
6: I diumenge, després de la TDT del València-Barça, serem a la final de la Supercopa de Futbol Sala i enllaçarem amb la Transmit de l'Espanyol Sevilla.
9: A més de la Fórmula 1 a Itàlia i de la Supercopa Ibèrica d'handbol.
8: Han tornat les tardes de cap de setmana de ràdio i esports.
6: Tot gira amb David Clopés.
8: Tenim passió per l'esport.
6: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
6: Catalunya migdia, amb David Casablanques.
1: 2:22. A Espanya encara es fa més pagaments amb diners en efectiu que amb targeta, en concret un 57% del total. És una de les conclusions d'un estudi fet a 20 països europeus per Denaria. És una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Això situa a Maite Espanya per damunt de la mitjana europea.
19: Així és, i pel que fa a l'acceptació dels diners en efectiu, Espanya se situa a la zona intermèdia, però presenta un elevat risc d'exclusió monetària per la pèrdua de caixers i d'oficines bancàries. El president de Denaria Espanya, Javier Rupérez, posa xifres d'aquests resultats.
12: Los españoles que tienen más de 64 años en un 79% utilizan el efectivo. Eso también se traduce en el tema de la aceptación del efectivo. Hay un 70% de la población española que, aunque no utilice el efectivo, dice que el efectivo tiene que existir y tiene que tener una parte significativa de la vida económica.
19: Per Rupérez, fer pagaments amb diners en efectiu dona llibertat d'ús i més seguretat i control del que paguem. Afirma que arran de la pagada, molta gent ha pres consciència de la necessitat de portar al damunt diners en metàl·lic.
1: A 3 dies de tornar a les aules, en un curs que es preveu convuls, amb un calendari de mobilitzacions que ja comencen el primer dia, ens volem fixar avui en el 15% dels infants en edat escolar que tenen algun trastorn del neurodesenvolupament. Els més habituals són els problemes d'aprenentatge, com la dislèxia i el TDA. I cada cas necessita una resposta diferent. Ens ho explica Antoni Fortesa.
13: Tornar a l'escola pot ser especialment difícil per a infants amb aquests trastorns. Anna Sanz és especialista en neurologia pediàtrica.
14: Són nanos que
4: són molt conscients de que no se'n surten com la resta de, dels nanos, que esforçant-se més a vegades mai arriben a fer-ho bé com els altres, i llavors tornar a enfrontar-se amb aquesta situació que els genera angoixa, baixa autoestima, malestar emocional, es torna a començar.
13: Per acompanyar aquests infants en la tornada a l'escola, el paper dels mestres és clau. Jordi Saladrigues, mestre d'Educació Especial, defensa la necessitat que els docents tinguin la informació suficient per poder adaptar les eines a l'infant.
5: Cal un acompanyament molt personalitzat perquè no sempre un mateix mètode funciona per tots els alumnes. Per tant, és molt important la informació, el traspàs entre professionals i una personalització de la intervenció.
13: La pediatra Anna Sanz destaca la necessitat d'un acompanyament positiu de les famílies en aquest inici de curs.
4: No entrar en aquella dinàmica de prepara-te, que ara començaràs tercer, i aquí hauràs d'estudiar molt, eh? Posar una mica la por al cos. No, al contrari, donar-nos que l'escola és un lloc fantàstic on anem a aprendre, on tenim companys, on ens ho passem bé, i sobretot donar-li la seguretat de que si algú no funciona, l'ajudarem.
13: Conèixer bé cada infant i detectar les dificultats com més aviat millor és clau perquè pugui afrontar el curs amb més garanties.
1: Serós, el Segrià ha inaugurat avui el nou parc de bombers voluntaris després de gairebé dues dècades de reivindicacions per tenir unes instal·lacions adequades. L'equipament acull actualment 18 efectius. En capellà, a Serós, hi tenim en Roger Segura.
14: El nou equipament del Baix Segre, format per 15 mòduls, servirà de model per als nous parcs de bombers voluntaris de Catalunya, com ha destacat durant la inauguració la consellera d'Interior, Núria Parlon.
15: Ara tindreu una instal·lació que, a més, és de la primera que fem. Modular prefabricada, és a dir, inspirarà noves construccions que es permeten garantir la durabilitat dels equipaments, però ser més ràpids.
14: Els bombers van abandonar el novembre del 2021 l'antic parc de Serós, que havien ocupat durant 26 anys, després que s'hi detectessin greus deficiències estructurals. Durant uns mesos es van instal·lar a l'alberg municipal i des del juny de fa 4 anys treballaven provisionalment en un magatzem de l'Ajuntament. Fa un mes es van traslladar a les noves instal·lacions que han suposat una inversió d'1,9 milions d'euros.
1: 4 minuts i dos quarts, us ho havien dit a la portada. Avui tenim molt de cinema.
16: ¿Qué quieres que te diga yo?
17: Nada, no quiero que me digas nada.
16: O sea, me echas toda esta mierda a la cara.
17: No te estoy echando nada, no te estoy echando nada a la cara. Me has pedido tú que te lo cuente.
1: Això que sentim és un fragment del Ser Querido, protagonitzada per Javier Bardem i Victoria Luengo, que sentíem. L'actriu mallorquina se situa al radar de Hollywood arran del seu paper en aquest film.
25: Luengo ha passat avui pel suplement de Catalunya Ràdio i ha revelat que, en conversa amb Javier Bardem, el director nord-americà Steven Spielberg la va felicitar per la seva interpretació a la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen.
18: I la Victoria Luengo està absolutament superbia, amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat, estaven, jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, pero ¿qui és?

0: i que ha rodat una pel·lícula en francès que s'estrenarà aviat. El Ser Querido es pot veure a les sales de cinema des del 26 d'agost.
1: El Ser Querido des de fa poc més d'una setmana. Ahir una pel·lícula va tenir una estrena de rècord. Es va estrenar ahir i és rècord.
2: Necessitem reforços a les Rambles en Boqueria.
3: Hem de passar algú a les Rambles, 5 ambulàncies.
4: Aquí compta el 4-0, què ha passat a les Rambles?
1: És Cronos, coproduïda per 3CAT, es basa en els atemptats a la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017.
0: En el primer dia en cartellera, Cronos va aportar més de 16.000 espectadors als cinemes i va recaptar prop de 120.000 euros, unes xifres que la converteixen en la millor obertura d'una producció catalana i en llengua catalana. Més endavant s'emetrà per TV3 i estarà disponible a la plataforma 3CAT.
1: I encara més de cinema, anem cap a Venècia.
5: El retrato de la infanta debe llegar a su destino. Para garantizar el matrimonio entre nuestros dos soberanos.
1: La productora catalana Astor Media participa en la pel·lícula suïssa Les Índies, que s'ha presentat en una secció paral·lela de la Mostra de Venècia. Ambientada al segle XVIII, posa el focus en una expedició que travessa mitja península ibèrica per portar un quadre de Velázquez a la cort francesa de Lluís XIV. Bona part dels paisatges i els figurants són lleidatans. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
6: Aquesta road movie de l'absolutisme il·lustrat ens transporta a una Europa de devastada per les guerres i les revoltes antiborbòniques, on tres homes armats han de travessar Espanya i França amb missió d'estat. Han de lliurar a Lluís XIV el retrat d'una infanta que ha de segellar l'aliança entre les corones espanyola i francesa. Una ficció protagonitzada per una de les menines de Velázquez que té base històrica. Sentim el codirector, Nicolas Chapoulet.
7: Hi ha plusieurs tableaux qui voyagent.
8: Hi ha diverses pintures que viatgen. N'hi ha quatre que viatgen a quatre països diferents per forjar aliances. De fet, essencialment, estaven venent la monarquia al millor postó. I el que ens va fascinar, més enllà d'això, va ser la qüestió de la diplomàcia d'aquests retrats en la pràctica de la història de l'art i com aquests retrats adquireixen, de sobte, una mena de poder increïble.
6: La participació catalana ha estat fonamental per trobar les millors localitzacions i els personatges secundaris més autèntics. Ariadna Dot és productora d'Astor Media.
9: Més de la meitat del rodatge es va rodar a Catalunya. La pel·lícula comença a la Seu Vella de Lleida, és la primera localització. Surt el Congost de Montrevei, no? Hi ha com localitzacions com molt icòniques, no? En aquest sentit. Hi ha un tema d'actors. De fet, quan comença la pel·lícula, la primera actriu que surt és la nena d'Alcarràs, és la Inet Jounou, la que fa d'infanta.
6: La cinta té el suport de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals.

0: Dos quarts de tres de la tarda arriben els esports. Oriol Rodríguez, molt bona tarda.
1: Bona tarda. Avui estrenem una nova temporada al Catalunya Migdia Esports i ho fem amb un munt de reptes esportius al davant. No podíem tenir una millor data per començar que aquest 5 de setembre, ja que avui és un dia molt especial per la llengua catalana i també per la Ràdio Nacional d'aquest país, per Catalunya Ràdio. De ben segur que si heu escoltat l'antena, tant ahir com avui, ja ho heu notat, però avui celebrem els 50 anys de la primera transmissió del Barça en català. Són 50 anys de la primera transmissió d'en Puyal. L'home, la veu inconfusible durant 42 temporades, el culpable que tants i tants narradors i narradores s'hagin volgut dedicar a aquest ofici, el d'explicar en català el que passa en un camp de futbol. El culpable que tota una generació sigui capaç de traslladar-se a alguns dels millors records esportius de la seva vida escoltant només un instant de les màgiques narracions d'aquestes 5 dècades. Beneït, 5 de setembre del 1976.
2: Catalunya Migdia Esports, amb Oriol Rodríguez.

0: Avui tot el dia a Catalunya Ràdio estem de celebració, de seguidors en parlem, però abans es porta en directe, s'ha acabat el derbi de la Lliga Femenina de Futbol entre l'Espanyol i el Badalona Women a Sant Adrià i en Marc Andrés. Marc, bona tarda.
1: Bona tarda, primera victòria del Badalona Women en aquesta Lliga F i una victòria a les acaballes a la Ciutat Esportiva Dani Harque. Al minut 89, Paula ha trobat a Maria Llompart i Llompart ha fet el 0-1 que ha donat la victòria al Badalona Women en aquesta Ciutat Esportiva de l'Espanyol. Per contra, un conjunt blanc i blau que continua sense sumar punts i per segona jornada consecutiva perd gairebé a les acaballes del partit. Per tant, a 0 l'Espanyol, 3 primers punts de la temporada pel Badalona Women.
0: Gràcies, Marc. I com us dèiem, celebrem 50 anys de

0: Transmissions de futbol del Barça en català, la nostra llengua.
1: Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip, disposada a observar com el Barça...
0: Amb aquest Barça a Les Palmes s'explicava per primer cop un partit de futbol, un partit del Barça en català, a Ràdio Barcelona des d'aquell 5 de setembre del 1976. Roger, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Hi ha un munt de moments que han quedat gravats a la memòria de diverses generacions de culers.
2: En aquests 50 anys hem viscut molts moments emocionants, com el de la Lliga d'Urruti.
3: Urruti atrapat, Urruti atrapat! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! T'estimo, Urruti, t'estimo!
2: El mític gol de Wembley.
4: Tocarà Soskov per anar a Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Soskov per Vaquero, pica Koeman!
2: El gol de Pizzi contra l'Atlètic de Madrid en la remuntada a la Copa del Rei.
5: Pizzi, Pizzi, Pizzi! Che, qué bueno que viniste! Qué bueno que llegaste, Pizzi! Pizzi, qué bueno que llegaste! Pizzi, Pizzi, son macanudo! Pizzi, Pizzi, Pizzi!
2: O també el Bernabéu aplaudint el Barça.
6: Ha marcat el Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, i el Bernabéu que aplaudeix.
7: Bernabéu.
6: I el Bernabéu que es posa l'empeu i aplaudeix. És el que em faltava veure. Ara ja em puc morir. Ara ja em puc morir. El Bernabéu d'empeus aplaudint. D'empeus aplaudint el Bernabéu. I perquè estigui tothom content, el Bernabéu dret aplaudint. El Bernabéu dret aplaudint. Ha marcat el Gaúcho el tercer. Si fa o no fa, una jugada semblant a la del segon. El 32
2: i també Messi fent història.
8: Més que planeta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
6: gol, gol, gol, gol,
0: Joan Andrés i pèrdua de veu i pèrdua de papers general amb el gol d'Iniesta a Stamford Bridge. La primera Champions de Wembley del 92, la final de París el 2006, aquell Barça-Getafe del 2007, aquest gol d'Iniesta a Stamford Bridge del maig del 2009, o el 5-0 del Madrid al Camp Nou el 2010. Són algunes de les transmissions que estem recuperant des de les 8 del matí i fins a la mitjanit avui a l'antena digital de Catalunya Ràdio. A veure què són ara.
9: Iniesta a l'esquerra.
10: Som al 26 de la primera part del partit. Tenim Eto'o al mig, Messi a la dreta, Iniesta a l'esquerra. Però ataquen els del Chelsea. Una pilota llarga cap a la frontal, un magnífic control des de la frontal de Drogba, la sortida de Valdés que atrapa la pilota i Drogba que es queixa d'una empenta dintre l'àrea.
0: Doncs ara mateix aquest partit entre el Chelsea i el Barça, aquest gol màgic d'Iniesta al maig del 2009, està sonant al canal digital de Catalunya Ràdio, després en sonaran més fins a la mitjanit, com us dieu, per si voleu recuperar algun d'aquests moments màgics, tot plegat també completat amb un podcast dels 50 anys de transmissions, encapçalat pel Bernat Soler, que ja podeu sentir també en un nou rècord al web de Catalunya Ràdio. Avui, per tant, és 5 de setembre, demà dia 6, demà juga el Barça.

0: El Barça demà buscarà el 4 de 4 al Camp de la València, situar-se líder després de l'ensopegada del Real Madrid al Camp del Betis. Ara sentirem les primeres excuses de Mourinho d'aquest curs, però abans, Roger Bosà, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Cap a València, amb Lamine o sense Lamine?
1: Amb Lamine, que viatjarà, tot i que avui és veritat que s'ha entrenat en solitari, no ha saltat a la gespa amb els seus companys. Flick ha explicat que tenia un cop. Després de l'entrenament, Lamine li ha dit que està bé i, per tant, viatjarà a València i podrà jugar. Això ha dit Flick. Una altra cosa és que sigui o no titular demà a Mestalla. Per Flick, demà un partit dur, tot i que el rival sigui el València, que no està bé, i a més amb l'avís del que li va passar ahir al Madrid.
2: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a un quart de cinc de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
1: Per cert, que ja estan definits els capitans per aquesta pròxima temporada. Per aquest ordre seran Rafinha, Pedri, Eric, De Jong i Lamine. D'aquests cinc, Flick ha escollit els dos primers, que són Rafinha i Pedri, i la resta els ha votat al vestidor. Recordem, Eric, De Jong i Lamine Yamal. Aquesta temporada Flick ha decidit fer-ho així i ell mateix explica per què.
2: Quan miro l'equip i els jugadors, penso en els jugadors que tenen més influència. I crec que aquests són Rafinha i Pedri. Jo no volia decidir els cinc capitans. Volia escollir-ne dos, aquests dos. Perquè són molt importants i estan jugant com a titulars. Per mi aquest procés era clar. Ara conec l'equip molt millor que abans. Tenim un bon equip de capitans i estic content. De moment tot va bé. Però potser hi haurà moments en què les coses no aniran tan bé i caldrà parlar. Aquesta temporada necessito que cada jugador assumeixi la seva responsabilitat dins l'equip. Estic content amb els capitans.
1: L'equip viatja avui mateix cap a València. Abans el club farà pública la llista de convocats cap a les 6 de la tarda, en la qual insistim, segons Ait Flick, i serà Lamine Yamal. També està previst que torni Gavi, ja recuperat, per jugar aquest partit demà a Mestalla a partir d'un quart de 5.
0: Bé, doncs més informació avui a la tarda. El tot gira de 8 a 4 a 9 amb en David Clopés, amb aquesta llista en què a priori ha d'haver la presència del mataroní Lamine Yamal. Després, evidentment, s'ha d'acabar de confirmar. Gràcies, Arbu.
1: Adéu.
0: Demà també juga l'Espanyol. Aquesta tarda hi haurà roda de premsa de Manolo González abans de rebre el Sevilla. Una roda de premsa a partir de les 5 de la tarda. També la podrem escoltar al Tot Gira.

0: D'aquí 6 minuts arribarem a 3 quarts de 3 de la tarda. Som els de Catalunya Ràdio. Com dèiem, ahir va tenir la primera patinada al Real Madrid de Mourinho.
1: Ahí está Kylian Mbappé. Le va a coger carrera, pierna derecha para la carrera. Le pega, paró Valles, el remate, paró Valles.
2: Bueno.
1: Cartuja,
2: mejora de contrato.
1: Ojo, Valles que lo celebra, no le ha hecho gracia a Kylian Mbappé. El penalti está mal tirado. La acción de Valles es un paradón, Herraez. Y luego Mbappé.
0: Hombre, es que le sobra Valles.
1: ¿Qué pasa con Valles?
3: Enhorabuena al Betis que jugó para empatar. Y le salió el gordo.
0: Segons el tècnic portuguès, al conjunt bètic li va tocar ahir la grossa de Nadal. Betis 1, Real Madrid 0, un partit en què Xavi Soler, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: El Madrid amb Mbappé al capdavant, ara ho sentíem, es va fer un fart de fallar gols cantats.
4: El francès va tenir fins a 4 grans ocasions de gol, però ahir la punteria no la tenia afinada. Fins i tot, en temps de descompte, va veure com el porter del Betis, Álvaro Vallés, li aturava aquest penal que sentíem. Per tot plegat, Mourinho diu que no sabia ben bé per què havien perdut.
3: No sé por qué hemos perdido. No consigo justificar porque colectivamente el equipo ha jugado muy bien en todos los aspectos, ha jugado muy bien. Individualmente también no tengo nada que reprochar a ningún jugador con su actitud. Todo lo contrario, la gente ha dejado todo. Merecemos ganar claramente, pero el merecer no te da puntos.
4: Mourinho, que va veure la groga a la segona part, va tornar a optar per retirar Guler i fer entrar Diomandé, avançada a la segona part, quan el jugador turc era qui millor estava rendint. En canvi, va deixar Vinícius, Bellingham i Mbappé al terreny de joc. Mourinho diu a més que els jugadors del Betis van ser més espavilats.
3: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos. Son más listos. Y obviamente que con el apoyo de una afición fantástica que empuja, que presiona, consiguen este tipo de cosas.
4: Recordem que el Madrid rebrà l'Inter dimarts a l'estrena de la Champions.
0: A veure com li va a Mourinho contra el seu ex-equip en aquesta estrena al Santiago Bernabéu, ja en plena Lliga de Campions, que comença tot just la setmana que ve. I avui tenim més partits al nostre particular Univers Futbol. Entrarà en 3 partits aquesta tarda, la primera divisió.
4: Sí, a 4:15, el més destacat segurament, aquest Atlètic Club de Bilbao, Atlètic de Madrid a Sant Mamés, i amb molts ulls posats sobre Julián Álvarez, després que el davanter argentí sabés que el seu futur immediat passa per l'equip matalasser i no pas pel Barça, com era la seva intenció. No s'espera que Julián sigui titular, però caldrà veure, segur que hi haurà càmeres atentes, a la seva actitud quan surti al camp, si és que surt al camp. Recordem que l'Atlètic de Madrid se situarà provisionalment líder si guanya a l'espera del que faci demà al Barça. A 6:45, el Rayo tornarà a jugar a l'exili, tornarà a jugar a Butarque, ho farà contra el Racing de Santander. I a 9:00, el Villarreal Deportivo de la Coruña, curiosament, serà el primer partit a casa pels de la Plana, que han jugat les 3 primeres jornades de domicili. El fet de no haver guanyat en aquests 3 primers partits comença a posar pressió a l'equip groguer contra un Deportivo, on veurem si ja debuta, molts el posen fins i tot de titular, Marc Casado. Al futbol internacional, avui els partits destacats els busquem a les lligues italianes i a la Lliga dels Països Baixos. A Itàlia, a 6:00, un interessantíssim Inter-Nàpols, el que és el mateix, el primer de l'any passat, l'Inter contra el segon, el Nàpols, o el primer de fa 2 temporades, el Nàpols, contra el segon de fa 2 temporades, l'Inter. I als Països Baixos ens fixem en un clàssic, un Ajax-PSV. A partir de 8:00, el PSV, el gran dominador dels últims temps, sobretot la temporada passada, que va arrasant aquesta lliga, contra aquest nou projecte de l'Ajax de Mitchell, que no ha començat gens malament la temporada. I a la primera ref, aquesta tarda, debut a casa del Sant Andreu, tot i que no jugarà el Narcís Sala, ho fa a les instal·lacions de Can Dragó, rep a l'Àguiles de Múrcia. Serà a partir d'un 7:15 i serem amb l'Ernest Macià. Mitja hora més tard, a 7:15, el Nàstic jugarà al camp del Cartagena amb molta moral després de la gran primera victòria a casa contra el Saragossa de la setmana passada.
0: Tot això a l'Univers Futbol. D'aquí un minut arribem a 3:15 de la tarda. Com a Marc Andrés ens explicava tot just fa uns minuts, que el Badalona Women ha acabat guanyant el duel català de la jornada a la Lliga Femenina de Futbol. Espanyol 0, Badalona Women 1. Marc Andrés és una jugadora de les de Badalona.
5: Sí, Oriol, amb la protagonista del partit al final, la jugadora que ha donat els 3 punts al Badalona Women, Maria Llompart, bona tarda.
6: Bona tarda.
5: Bé, ha costat, però en aquest minut 89 ha arribat el gol. T'ha tocat fer-lo tu, però bé, entenc que molt contentes totes les jugadores del vestidor.
6: Sí, al final també ho dèiem aquesta setmana, que necessitàvem un plus de punts o un plus de bones sensacions d'un partit i acabar pues, amb una victòria a l'últim minut i a sobre havent fet un partit molt complet durant els 90 minuts, crec que és molt especial per totes, sí.
5: Clar, el resultat sempre marca si s'ha jugat bé potser o si s'ha jugat malament, però igualment les sensacions molt diferents avui que les de l'Atlètic Club, no?
6: Sí, bueno, al final també si tu guanyes jugant malament surts amb bona cara i si perds jugant bé surts amb mala cara. Al final el futbol és guanyar. I evidentment pues, si guanyes i jugues bé sempre és millor, no? Però bueno, són sensacions de perdre un partit, de guanyar un altre, però hem de seguir amb la mateixa línia i era la setmana que ve ja ens anem a Eibar a jugar fora el tercer partit seguit i intentar sumar punts i a seguir.
5: I sé que tothom sempre diu bé, si guanyem el més important és més igual qui marqui, però a nivell personal entenc que la sensació de marcar doncs, també és especial, important i sobretot donar la victòria en aquests últims minuts.
6: Sí, és molt especial sempre marcar. Passa poc perquè és molt complicat marcar gols i més en aquesta lliga que cada vegada el nivell és major i a mi, pues, ja que marco pocs, quan marco sempre intento pues, estar feliç per mi, per l'equip i ja està.
5: D'acord, Maria, doncs moltes gràcies, gràcies i bons 3 punts.
6: Moltes gràcies.
5: Les paraules de la Maria Llompart, la jugadora del Badalona Women, que avui, amb el seu gol, ha donat la victòria al conjunt badaloní, els 3 primers punts de la temporada.

0: Això és el que ha passat aquest migdia entre dos dels equips catalans que tenim a la Lliga F. Aquesta tarda, l'altre equip català que tenim, el Barça, jugarà al camp del Sevilla. Ho farà a 8:45 amb les novetats d'Esme Brooks i de Quique Nazaret a la llista d'un Pere Romeu, que diu que el Sevilla és un equip alegre.
1: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
0: Doncs aquesta tarda, pendents d'aquest partit que jugarà el Barça, que recordeu que es va estrenar amb golejada la primera jornada del campionat de Lliga. Passen 2:45 de la tarda, fem una petita pausa i de seguida anirem fins a Gijón, on avui juga el Girona.
2: Catalunya migdia esports, amb Oriol Rodríguez.
3: La defensa del Barça que ja es disposa a atacar.
4: Tot és possible un dia de partit.
3: Va centrar cap al punt de penal i arriba Fermín!
4: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Diumenge, a partir de les 3, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio.
2: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
5: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
6: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
7: Ei, com va? Com et dius?
8: Tenim un nom que el sap tothom.
7: Però d'on surts tu?
8: Tant se val d'on venim, si del sud...
7: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
8: Ara estem d'acord, estem d'acord.
7: Sí, i una estrella ens agermana.
9: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
2: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
10: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça...
2: Quan 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
11: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
2: Puyal 50, una edició especial dels rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
12: Messi, encara Messi...
11: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
12: Compte!
11: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
2: Commemorem 50 anys de futbol en català.
11: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
2: Catalunya migdia esports, amb Oriol Rodríguez.
0: 3:45 de la tarda. Dins d'aquests 50 anys de narracions esportives de futbol en català, algunes de memorables també, les ha cantat el nostre personatge que saludem a continuació, és l'Eduard Solà. Eduard, bona tarda.
13: Hola, què tal, Oriol?
0: L'Eduard, amb aquestes narracions i el seu mític patapam, quan el Girona era bàsicament a la primera divisió, però també t'has de fotre un fart de cantar patapams també a la segona divisió, perquè el Girona ja sap quina plantilla té en aquest primer tram de temporada, com a mínim fins al mercat d'hivern, i per tant ja pot començar a fer els deures. El primer pas avui, a partir d'un 4:45 de la tarda, en directe al Tot Gira, Sporting de Gijón, Girona.
13: Sí, amb un partit on el Girona ja té tota la plantilla absolutament a punt, després que hi ha hagut aquestes últimes jornades amb una plantilla amb condicionades a les baixes que hi podia haver. Ara ja Quique Álvarez l'entrenador ja sap quins jugadors disposarà com a mínim en aquesta primera volta de la Lliga, i avui que el Girona juga amb un camp superdifícil com és el cas de l'Sporting, el Molinón. Fa moltes temporades que el Girona no jugava aquí, de fet a primera divisió no s'han enfrontat mai. Aquí va jugar-hi el maig del 2022, algunes jornades abans de pujar a primera, però ara hi ha Quique Álvarez absolutament centrat amb els jugadors que tindrà aquesta primera volta, amb les baixes, recordem, de Sigankov, d'Arnau, de Minso, de Joel Roca, d'altres jugadors, i amb les fitxatges d'aquesta última setmana, sobretot aquest últim de Carles Pérez, que suposem que avui no serà l'equip titular. Justin es baixa, juntament amb Bounai i amb Porto. Aquests dos últims encara no estan en condicions. La primera convocatòria per Mate i per Carles Pérez, juntament amb Mauro Furtado, aquest central lateral esquerre portuguès tan i tan jove.
0: I avui el Girona visita un camp que, evidentment, és un dels mítics del futbol espanyol, aquest Molinón, on l'Sporting el que fa aquesta temporada, com a mínim, és marcar molts pocs gols, és dels equips menys golejadors, gairebé el segon equip menys golejador de la segona divisió, juntament amb els seus compatriotes de l'Oviedo, també hi ha aquí a l'Aldenc, Valladolid, a Ceuta, etc. Sí, hi ha equips que no marquen, però en aquest cas tampoc rep cap gol. L'Sporting, juntament amb el Sabadell, són els únics que encara no han vist com li perforaven la porteria.
13: Sí, s'enfronten aquests dos equips, podríem dir, d'un costat i l'altre. El Girona és un dels màxims golejadors, ha fet 7 gols, sobretot la setmana passada amb aquells 5 gols que li va fer a les Palmes. És un dels equips més golejador contra l'equip menys golejat, juntament amb el Sabadell, com deies, Oriol. Ni l'Esporti ni el Sabadell han encaixat encara cap gol aquesta temporada, amb un porter gironí, amb Rubén Ñáñez a l'equip d'Asturià, aquest jugador que es va formar al Girona, de Lloret de Mar, que després ha fet diferents voltes, que fins i tot va tenir un acostament amb una possibilitat de fa algunes temporades de ser nou jugador del Girona, però en definitiva és el porter titular, és el capità d'aquest Sporting de Gijón. No ha encaixat cap gol, per tant avui veurem si acaba guanyant l'equip màxim golejador o l'equip menys golejat, com és el cas de l'Sporting de Gijón. Un Sporting que és líder, amb 7 punts, després de no haver perdut cap partit aquesta temporada, contra un Girona que la primera jornada va empatar, la segona va perdre i la tercera va aconseguir la victòria.
0: Hi ha algun equip, algun 11 ja que pugui ser reconeixible a partir d'avui pel conjunt de Quique Álvarez?
13: Aviam, encara no és oficial, però jo diria que sobretot Asprilla serà titular a la banda esquerra o dreta, juntament amb Brian Hill. És baixa Justin, jo diria que pot ser l'últim, l'únic canvi que pot haver a l'equip titular respecte a la setmana passada contra les Palmes, i el dubte que tinc és si Francesc tindrà continuïtat al lateral dret o bé ja entraran Boñar o Mate, aquests dos jugadors que han arribat a última hora i seran ja titular des del primer dia. Jo en principi crec que només el lloc de lateral dret, si continuarà Francesc o entrarà ja segurament Boñar, i el canvi d'Esprilla per Justin. No crec que hi hagi gaires canvis més a l'equip titular.
0: Doncs aquest partit a partir d'un quart de 5 de la tarda en directe al Tot Gira, amb l'Eduard i tota la colla, per viure aquesta, esperem, primera victòria del Girona fora de casa. Per això ja sé que no t'agradava gens, però t'ho he d'explicar. El descans, Reial Societat B 0, Tenerife 0, un partit en aquesta Lliga Hypermotion, en la qual...
13: Sí, ja la segueixo, Oriol, ja la segueixo. Ahir també 0-0, les Palmes.
0: Ha de viure el Girona aquesta temporada, esperem que sigui l'única, perquè ha pujat a primera divisió, evidentment, a partir de la propera temporada i pugui tornar. Eduard, ens sentim aquí una estoneta a Tot Gira. Fins ara.
13: Fins ara, adéu.
0: Vinga, 5 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. El que volem fer ara és entrar al Palau Blaugrana, perquè hi ha Francesc Ripoll, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
0: Avui s'hi juga les semifinals de la Supercopa de Futbol Sala. Platform per nosaltres arribarà a partir d'un quart de 5 de la tarda amb el partit del Barça, però ara hi ha en joc la primera semifinal.
14: Sí, l'estan jugant al Pozo de Múrcia i al Palma. Estem a la recta final, falten 4 minuts per arribar al final del partit. Ja està guanyant el Pozo de Múrcia per 5-4. Partit igualadíssim entre dos equips candidats a guanyar títols aquesta temporada. Ara mateix el finalista seria el Pozo i el Barça, doncs, que intentarà aquesta tarda classificar-se també per aquesta final de la Supercopa, que juga al Palau Blaugrana per primer cop a la història.
0: Ja hi ha ambient ara, s'ha d'anar omplint a mesura que passin els minuts per quan en jugui el Barça. No?
14: Ara no hi ha gaire ambient, sí que és cert que hi ha gent del Pozo, gent del Palma, però sí que es preveuen més números, més persones al Palau quan jugui el Barça. De fet, ens deien que vindran uns 250 dracs de la gran animació del Palau, que això ja farà que soni molt al Palau aquesta tarda, en un partit contra el Jaén, que és un equip que porta mals records al Barça, sobretot la temporada passada. perquè l'any passat, a la final de la Copa d'Espanya i a la semifinal de la Copa del Rei, el Jaén va derrotar el Barça tots dos a la tanda de penals. I, de fet, ahir a la prèvia, Javi Rodríguez deia que això els feia tenir encara més ganes de jugar contra ells.
15: Llegamos bien, llevamos muchas semanas ya de pretemporada. Jugamos en casa, ¿vale? Aunque no haya tantos colores azul y grana y se vea más naranja y amarillo, pero lo cierto es que estamos contentos, que estamos confiados, que tenemos muchísimas ganas, que es una nueva oportunidad de enfrentarnos a Jaén después de la Copa de España, la Copa del Rey, que caímos eliminados o perdimos la final contra ellos por penaltis y caímos eliminados en Copa del Rey, así que es una nueva oportunidad para poder ganar.
0: Doncs aquest Barça-Jaén a partir d'un quart de 5 de la tarda podreu seguir també el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Fins ara, Francesc.
14: Fins ara.
0: D'aquí 3 minuts arribem a les 3 de la tarda, parlem de ciclisme, la Vuelta, avui 14a etapa en final en alt, qui no la guanyarà? Alfons Rulina, bona tarda.
16: Bona tarda.
0: És Tadej Pogačar, però tot i així no tot són males notícies per a l'eslovè.
16: Correcte, i és que el ciclista de 27 anys ha renovat amb el UAE Team Emirates per 6 anys més i serà fins al 2032, en principi. Són 13 anys a l'equip dels Emirates perquè corre per ells des del 2019. Pogačar ha declarat que han crescut junts, que han compartit moments increïbles i que és el millor lloc per seguir creixent i guanyant perquè encara li queden molts reptes pendents. Un d'ells, evidentment, és guanyar aquesta Vuelta que se li resisteix i que avui viurà una etapa que pot ser decisiva. 152 quilòmetres entre Jaén i la Serra de la Pandera, un cim mític on han guanyat alguns dels millors ciclistes. Roberto Heras el 2002, Alejandro Valverde el 2003, Damiano Cunego el 2009 i Richard Carapaz el 2022. A la general, recordem que Enric Mas continua líder amb 1 minut 45 segons sobre Roglic, una mica més de 2 minuts sobre Félix Gall i gairebé 4 minuts sobre Richard Carapaz.
0: Això en ciclisme ja, que cada setmana s'estrena una nova temporada del Top 14, la Lliga Francesa de Rugby, considerada la més forta de tota Europa. I l'USAP de Perpinyà juga aquesta tarda amb l'objectiu de no tornar a patir per la permanència. Anem a Perpinyà, Laura Bertran.
17: L'USAP ha acabat penúltima 4 vegades en les darreres 5 temporades, sinònim de partit de carro creu per salvar-se. L'entrenador principal, Laurent Labitte, hi va arribar en plena crisi al mes de novembre, així que ara pot començar de zero. Sentim Pere Manzanares, la veu de l'estadi Aimé Giral des de fa més de 25 anys.
18: Aquest top 14 és considerat com el campionat nacional més rellevant del món i l'USAP manté el més petit pressupost. Per tant, no pot esperar gaires miracles.
17: Aquest estiu, però, ha estat intens, amb 12 sortides i 12 arribades. Destaca la tornada del pilar format al club Enzo Forletta, així com un dels fitxatges estrella del top 14, l'ala neozelandès Sevu Riz, que té el rècord d'assajos marcats a la Super Rugby, la màxima competició de l'hemisferi sud. L'objectiu principal és molt clar.
18: És posicionar l'USAP entre la desena i la dotzena plaça per a no tornar a viure les angoixes dels últims anys.
17: L'USAP s'estrenarà a París contra l'estadi francès aquest dissabte a les 7 de la tarda.
0: Doncs ho seguirem també al Tot Gira. Aquesta tarda, per cert, no us perdeu a partir de les 7 de la tarda. Això, el Tot Gira.
19: First off, you compare it to a lot of other Euroleague teams.
0: Estaires Martín és un dels pals de palleta del renovadíssim Barça de bàsquet. Avui passa pel Tot Gira. Per cert, que en bàsquet la selecció espanyola femenina amb la catalana Mariona Ortiz ha caigut avui contra Mali per 82 a 73 al Mundial de Bàsquet. Gràcies a la Gisela Cot, a les vies de so, Xavi Vallderder també al control central i a la Nadia Roig a la producció. Nosaltres hi tornem a partir de les 4. El Tot Gira avui amb aquest Sporting Girona.
20: Trescat Info.

0: El PP torna a carregar contra Pedro Sánchez per la reforma del finançament. Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso l'acusen de comprar la seva continuïtat i d'imposar el model ideat per Esquerra per garantir-se, diuen, el seu suport. La consellera d'Economia, Alícia Romero, explica al suplement de Catalunya Ràdio que caldrà fer alguna concessió a Junts perquè hi voti a favor. El president rus Vladimir Putin ordena parar els atacs a Kiev durant 3 dies per la visita dels emissaris de la Casa Blanca a la zona per presentar un nou pla de pau per a Ucraïna. Hores abans, Moscou ha bombardejat diversos objectius, entre els quals l'aeroport de la capital i una fàbrica d'acer al centre del país. Hi ha mort 5 persones. Donald Trump diu ara que el conflicte bèl·lic amb l'Iran és una qüestió menor i rebutja qualificar de guerra els atacs intermitents. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat avui un petrolier iranià a l'illa de Kharg, el principal centre d'exportació de cru de Teheran. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per poder-hi reubicar un miler de migrants, part de l'allau de persones que fa un mes va entrar de manera massiva a la ciutat autònoma. Tot i que la reubicació s'havia pactat amb el govern saudí, aquest s'ha fet enrere a través del Consell d'Administració del port al·legant raons de seguretat. Protecció Civil manté l'alerta per calor intensa, màximes que avui tornen a fregar o superar els 40 graus. També es manté l'alerta pel risc d'incendi amb 34 municipis de 10 comarques amb el nivell de perill extrem. El foc de vegetació que s'ha declarat a Tordera al Maresme ja està controlat i s'han desconfinat les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa. La productora catalana Astor Media participa a la pel·lícula suïssa Les Índies, que s'ha presentat en una secció paral·lela de la Mostra de Venècia. Ambientada al segle XVIII, posa el focus en una expedició que travessa la península Ibèrica per portar un quadre de Velázquez de la cort de Lluís XIV. Part dels paisatges i dels figurants són lleidatans.
1: Esports.
2: Lamine Yamal viatja a València, però serà dubte fins a última hora per jugar demà amb el Barça-Mestalla per molèsties per un cop. I a la Lliga F, final, Espanyol 0, Badalona 1. A la tarda, Sevilla-Barça a 8:45.
0: Tarda canicular, com dèiem, amb molts indrets, nous rècords de temperatura pel mes de setembre, també demà la calor serà intensa.
1: 3Cat Info.
0: Passem poc més de 3 minuts de les 3 de la tarda. Us està parlant Jaume Brufau. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha atacat el model de finançament que proposa el govern espanyol després de deixar la cadira buida ahir a la reunió on es va aprovar. I ho ha fet a l'arrencada del curs polític a Madrid, on tant ella com el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, han acusat Pedro Sánchez d'impulsar aquesta nova llei de supervivència política i per comprar voluntats, diuen, aquí a Catalunya, Madrid, Tània Tàpia.
3: Isabel Díaz Ayuso es va quedar sola en el boicot a la reunió dels consellers d'Hisenda, però avui, al costat del líder del seu partit, ha defensat que Madrid s'havia de plantar.
4: Todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que ella pueda mantenerse y Sánchez después.
3: I a mig de la polèmica per la compra d'un atic de luxe amb diner públic que avui ha obviat, ha criticat així els polítics catalans.
4: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
3: Ayuso ha amenaçat que farà el que calgui, diu, si el model s'acaba aprovant, unes crítiques a les quals s'ha sumat també Feijóo, atacant el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, amb qui la Moncloa va pactar inicialment el model.
5: Es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
3: El nou finançament aportarà 21.000 milions extres a les comunitats autònomes per aplicar-se, però li cal encara l'aval del Congrés. El PP ja planteja fins i tot portar-lo a la justícia si s'aprova. Des del PSOE retreuen els populars que deixin els seus territoris sense més diners per pagar els serveis públics. Sentim Pilar Bernabé.
6: És mucho más rentable insultar que aprovar un sistema de financiación para que la gente tenga más recursos, que recapaciten. Que la españolidad no se mide en insultos.
3: Avui Feijóo i Ayuso també han atacat Sánchez per la crisi de Ceuta, conclouen que el president espanyol és dur amb els que el critiquen i tou amb les màfies i amb el rei del Marroc perquè, segons afirmen, està doblegat als seus interessos.
0: La consellera d'Economia, Alícia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa a Junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio avui al matí, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda que deixa molts diners a l'Estat, però diu que hi ha altres opcions. Per exemple, cedir en una qüestió que Catalunya sempre ha reclamat, que es tenia en compte el cost de la vida en el càlcul de la població ajustada. Catalunya ha exigit històricament que es faci servir també aquesta variable a l'hora de repartir els diners entre les autonomies per compensar territoris on és més car viure-hi.
7: Per exemple, en el debat que va haver-hi molt llarg en el, dins del Consell de Política Fiscal i Financera es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
0: També ha demanat a Junts que plantegi esmenes per modificar el text durant el tràmit parlamentari. Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2027, però fins ara Junts no s'ha mogut de la seva posició i reclama el concert econòmic per Catalunya. El president rus Vladimir Putin ha ordenat aturar els atacs contra Kiev durant 3 dies. El mandatari rus ha informat que la mesura té l'objectiu de facilitar les tasques als enviats de Donald Trump, que ja són a Moscou, per intentar rellançar les negociacions per parar la guerra a Ucraïna i presentar un nou pla de pau. Steve Witkoff i Jared Kushner també han de viatjar demà a Kiev per trobar-se amb el president ucraïnès. El mandatari havia demanat que, amb motiu de la visita dels diplomàtics nord-americans, paressin els atacs de tot el territori, però Rússia bombardejava de matinada una planta metal·lúrgica a la regió de Dnipropetrovsk, un atac que, com a mínim, ha deixat 5 morts i 5 ferits. També ha atacat un edifici residencial a la capital, on no ha fet víctimes mortals, i ha llançat projectils contra l'aeroport de Kiev i el de la ciutat veïna de Borispil. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky considera que els atacs contra aquesta infraestructura han sigut un intent deliberat del Kremlin de torpedinar les negociacions de pau. Portaveus del govern rus han advertit, pocs minuts abans de l'arribada dels diplomàtics nord-americans, que qualsevol proposta per acabar amb la guerra haurà de tenir en compte la realitat sobre el terreny. I Donald Trump resta ara importància al conflicte amb l'Iran i el qualifica de poca cosa. El president dels Estats Units ho ha afirmat avui de matinada des del despatx Oval i, seguint la línia del vicepresident J.D. Vance, ha negat que es tracti d'una guerra perquè, diu, només hi han mort 18 soldats nord-americans. A poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat, Trump ha minimitzat el conflicte i ha assegurat que es tracta d'un assumpte menor pels Estats Units.
8: Molta gent no en diu guerra. Jo dic que és un conflicte militar perquè és poca cosa per nosaltres. No és un tema important. Vam fer Venezuela i hem fet això. A Venezuela no van perdre cap soldat i aquí hem perdut 18 persones. A Vietnam van perdre 100.000 persones i en d'altres conflictes van ser desenes de milers.
0: Mentrestant, continuen els atacs a l'estret d'Hormuz. Els Estats Units han bombardejat avui un petrolier iranià a tocar de l'illa de Kharg, la principal terminal d'exportació de cru del règim. Segons l'agència Tasnim, no hi ha hagut víctimes. El president Trump també ha amenaçat d'atacar la muntanya de Pickax, sota la qual es creu que l'Iran té una instal·lació nuclear subterrània a gran profunditat per enriquir urani. El govern espanyol tira pel dret i agafa el control del port de Ceuta per poder reubicar els migrants que des de fa un mes malviuen pels carrers de la ciutat. Aixecarà unes carpes i reallotjarà més de 1.000 persones. Aquesta reubicació està bé pactada amb la ciutat autònoma, però a última hora s'ha fet enrere a través de la negativa del Consell d'Administració del Port, que alega raons de seguretat. És una informació que ha elaborat Maria Núria Rebella.
9: És per això que el ministre de Transports, Òscar Puente, ha fet un cop de puny a la taula i ha signat una ordre, emparat per la llei de ports, que li permet prendre el control de la infraestructura i instal·lar-hi les carpes. Ports de l'Estat ha fet un informe on s'hi admet que la instal·lació de les carpes pot incrementar els riscos per la protecció de la infraestructura, prevalen raons d'interès general que justifiquen l'ocupació. Ara, la Secretaria d'Estat de Migracions podrà fer servir una superfície de 16.000 metres quadrats repartits en dues parcel·les. Fins ara s'havien consensuat aquestes decisions amb el govern de Ceuta i, de fet, el seu president, Juan Jesús Vives, va assumir la decisió que s'instal·lessin aquestes carpes i fins i tot va visitar les parcel·les. El port de Ceuta al·lega raons de seguretat per no autoritzar aquesta reubicació. Sosté que molt a prop hi ha 42.000 tones de combustible i hi ha risc de sabotatges. De fet, l'executiu espanyol va optar pel port perquè Vives ja va rebutjar altres emplaçaments com la fàbrica de farines o l'hospital militar. D'altra banda, el govern espanyol ha prorrogat prorrogat fins al 22 de setembre els controls fronterers aeris i marítims a viatgers procedents d'Itàlia. Aquesta mesura es va activar fa un mes com a resposta a la decisió del govern de Giorgia Meloni de suspendre temporalment l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. Avui, el butlletí oficial de l'Estat publica aquest allargament de la mesura. Especifica que l'activació està subjecta a una avaluació permanent i que pot quedar sense efecte abans de la data prevista si desapareixen les amenaces que van motivar que s'adoptés. L'ordre que signa el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, apunta que la mesura no podrà ser prorrogada automàticament i que s'allargarà depenent de la seva necessitat i proporcionalitat.
0: Avui el programa Solidaris de Catalunya Ràdio posa el focus en el jovent marroquí de l'anomenada Generació Z, nascuts entre el 1990 i el 2010, i alguns dels quals han arribat a Ceuta aquest estiu. Ara fa un any es van manifestar contra la corrupció del govern de Rabat per reclamar millores a l'educació i a la sanitat. Unes protestes que, segons les organitzacions de drets humans, van suposar dures penes de presó per milers de joves. Bé, doncs, el Solidaris ha parlat, per exemple, amb Anas Bahsain. És un jove marroquí de 23 anys que viu a Girona i que va arribar a l'estat en pastera quan tenia 15 anys. Comparteix moltes de les experiències d'aquests joves que ara són a Ceuta.
10: Em dona una mica de pena perquè el Marroc deixa marxar molta gent jove que realment tenen moltes capacitats per créixer el país i tal. És com un mercat, diguéssim, de persones.
0: La historiadora i antropòloga Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, denuncia la instrumentalització dels joves en contextos migratoris.
11: Aquells que estan més descontents alhora són aquells que són més susceptibles o de caure, diguem, o de comprar aquests missatges, diguem, de promesa d'un encreuament de la frontera més fàcil en un determinat moment. I d'un dia per l'altre.
0: El programa Solidari s'emet avui a les 10 de la nit i el podreu recuperar sempre que vulgueu a la plataforma 3CAT. És el crit "Atureu les embarcacions". Una consigna que han cridat centenars de manifestants, vestits de negre, i han passat muntanyes per bloquejar avui al migdia durant una estona els accessos al port anglès de Dover en protesta per l'arribada de migrants amb pasteres. Han interromput durant una estona les operacions d'entrada i sortida del port que gestiona un terç dels intercanvis comercials entre la Gran Bretanya i la Unió Europea. El líder de l'extrema dreta britànica, Tommy Robinson, ha afirmat a les xarxes que la protesta és, textualment ha dit, un advertiment dels patriotes britànics a l'establishment.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Protecció Civil manté l'alerta per calor intensa i risc d'incendi. Avui ja s'han assolit registres com els gairebé 38 graus i mig del pantà de Siurana o els 38 del Montmell, i el Servei Meteorològic de Catalunya pronostica que els termòmetres tornen a fregar o a superar els 40 graus a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, la Catalunya Central i el nord de Girona. Una calor intensa que també dispara el risc d'incendi, com a conseqüència d'un anticicló que comportarà molta sequedat, baixa humitat i absència de vent. La titular d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència a la ciutadania.
12: Demanar, sobretot, al conjunt de la ciutadania que s'informi pels canals oficials, tant de Protecció Civil com de bombers i d'agents rurals, per seguir els consells de salut pel que fa a la protecció de les altes temperatures, també en els canals de salut, i, sobretot, molta precaució amb aquest alt risc d'incendi quan accedim o ens movem o pel medi natural.
0: Agents rurals que han activat el nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem, en 34 municipis de 10 comarques, l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També està activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill de l'incendi en 356 localitats de 32 comarques. Els bombers ja han controlat l'incendi de vegetació forestal que s'ha declarat a Tordera al Maresme, i Protecció Civil també ha aixecat el confinament de les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa. El foc ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum que ha estat atesa pel sistema d'emergències mèdiques. L'incendi ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat les edificacions. Els bombers mantenen 12 dotacions terrestres a la zona. També està estabilitzat l'incendi de vegetació agrícola a la Sénia, al Montsià, amb els bombers, però, que hi mantenen encara 3 dotacions. I Seròs, al Segrià, ha inaugurat avui el nou parc de bombers voluntaris després de gairebé 20 anys de reivindicacions per tenir unes instal·lacions adequades. L'equipament Seròs, Roger Segura, acull actualment 18 efectius.
13: El nou equipament del Baix Segre, format per 15 mòduls, servirà de model per als nous parcs de bombers voluntaris de Catalunya, com ha destacat durant la inauguració la consellera d'Interior, Núria Parlon.
14: Ara tindreu una instal·lació que, a més, és de la primera que fem. Modular prefabricada, és a dir, inspirarà noves construccions que es permeten garantir la durabilitat dels equipaments, però ser més ràpids.
13: Els bombers van abandonar el novembre del 2021 l'antic parc de Seròs, que havien ocupat durant 26 anys, després que s'hi detectessin greus deficiències estructurals. Durant uns mesos es van instal·lar a l'alberg municipal i des del juny de fa 4 anys treballaven provisionalment en un magatzem de l'Ajuntament. Fa un mes es van traslladar a les noves instal·lacions, que han suposat una inversió d'1,9 milions d'euros.
1: 3CAT Info.
0: Passa poc més d'un minut d'un quart de 4 de la tarda.
1: El temps.
0: Enric Agut.
15: Dissabte molt calorós, un dissabte de ple estiu, de molta calor. Avui, 5 de setembre, s'estan produint alguns nous rècords per un mes de setembre. Ahir ja, un total de 77 estacions al Metrocat, a més de 20 anys de dades, van batre un nou rècord per aquest mes. Va ser el dia més càlid des que s'agafen dades a Catalunya, mai vist fins ara. Doncs avui, novament, cau algun rècord. Per exemple, a Barcelona, quart dia consecutiu, batent rècord pel mes de setembre a l'Observatori Fabra de Barcelona. Ahir va quedar al voltant dels 34,2 graus la màxima, avui 35,2, un grau per damunt del rècord d'ahir. Anem trencant rècords amb molta facilitat, amb massa facilitat. Bé, ara mateix ja s'arriba gairebé als 40 graus en alguns indrets, 39 graus al Pantà de Siurana, a Vinebre 38, Cabanes 38, són temperatures provisionals perquè encara hi ha temps que vagin pujant més. Un dia molt calorós, ahir va ser el número 21 d'aquest any que s'assolien els 40 graus a Catalunya. Demà diumenge seguirem amb aquestes calorades i a partir de, sobretot, dimecres, sembla que començaria a desinflar-se i dijous i divendres ja amb xifres més normals per l'època de l'any. Farà calor, però no aquesta calor tan disparada. Si avui les màximes més altes poden tocar els 40-41, dijous les més altes es quedarien al voltant dels 32-33. Temps tranquil, avui demà sol amb algunes bandes de núvols alts i mitjans.
1: 3CAT Info.
16: 25 anys construint històries. Marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25a Gala Catalunya aixeca el taló. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys acusat d'haver apallissat la seva parella a Aitona, al Segrià. La dona està ingressada a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però la seva vida no corre perill. L'agressió masclista es va produir al voltant de les 6 de la matinada d'ahir. Després de l'agressió, els Mossos van detenir el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre. I els Mossos d'Esquadra van escorcollar i al vespre al pis de Manresa on viu un dels menors detinguts per l'homicidi de Carles Vilajosana. Segons que han informat a aquesta emissora, es va acordonar al carrer Santa Llúcia a la recerca de nous indicis que permetin reforçar les proves acusatòries contra els detinguts. L'operatiu el va comandar la Divisió d'Investigació Criminal i va comptar amb la participació d'efectius de la Brigada Mòbil i de la Policia Científica. Dimarts passat, el mateix dia de l'homicidi, els Mossos ja van fer un primer escorcoll en un local ocupat de la zona. Un dels menors detinguts estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim abans, segons han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada, quan es tracta de menors, no suposa un seguiment policial, sinó que es basa en mesures de seguiment per part dels professionals. Als menors de 15 i 16 anys se'ls havia detingut d'altres vegades per casos relacionats amb robatoris, violents i lesions. Uns joves que, de fet, haurien agredit amb arma blanca una altra persona a la mateixa zona, un d'ells, d'aquest apunyalament mortal d'aquesta setmana. La investigació continua oberta. Una dona catalana de 64 anys ha mort avui després de ser embestida durant un correbou a Aina, Albacete. Els fets han passat cap a les 11 del matí durant les festes patronals del municipi. Segons el Servei d'Emergències de Castella a la Manxa, la dona es troba fora de les barreres de protecció del recorregut quan ha estat embestida per un bou. Tot i l'assistència d'urgència que ha rebut en un primer moment, ha mort quan era traslladada a l'heliport. L'alcalde d'Aina ha explicat que la víctima venia de Catalunya i que era el municipi acompanyada dels seus familiars. A banda de la dona, el mateix correbou també ha quedat ferit en un braç un home de 60 anys. Arran de l'accident, l'Ajuntament ha suspès tots els actes festius previstos per a aquest dissabte.
1: 3CAT Info.
17: El retrato de la infanta debe llegar a su destino para garantizar el matrimonio entre nuestros dos soberanos. Mi sobrino, don Alejandro de la Sierra...
0: La productora catalana Astor Media participa a la pel·lícula suïssa Les Índies, que s'ha presentat en una secció paral·lela a la Mostra de Venècia. Ambientada al segle XVIII, posa el focus en una expedició que travessa mitja península ibèrica per portar un quadre de Velázquez a la cort francesa de Lluís XIV. Bona part dels paisatges i dels figurants, Venècia, enviat especial Òscar Callau, són lleidatans.
18: Aquesta road movie de l'absolutisme il·lustrat ens transporta a una Europa devastada per les guerres i les revoltes antiborbòniques, on tres homes armats han de travessar Espanya i França amb missió d'estat. Han de lliurar a Lluís XIV el retrat d'una infanta que ha de segellar l'aliança entre les corones espanyola i francesa. Una ficció protagonitzada per una de les menines de Velázquez que té base històrica. Sentim el codirector, Nicolas Chapoulé.
19: Hi ha diverses pintures que viatgen. N'hi ha quatre que viatgen a quatre països diferents per forjar aliances. De fet, essencialment, estaven venent la monarquia al millor postor. I el que ens va fascinar, més enllà d'això, va ser la qüestió de la diplomàcia d'aquests retrats en la pràctica de la història de l'art i com aquests retrats adquireixen, de sobte, una mena de poder increïble.
18: Els personatges viatgen lentament, esquivant perills per a desenes de paisatges naturals de gran bellesa, mentre lectures i gravats d'època els fan somiar en els territoris i les riqueses enlluernadores del nou món, les Índies. Pauline Julier és l'altra directora del film.
20: El títol t'evoca una cosa molt gran de descobriment, de deseo de un altre món, de modernitat. Eso va con la idea que el personaje le interesa mucho el conocimiento, la representación, las imágenes y también el mundo en general.
18: La participació catalana ha estat fonamental per trobar les millors localitzacions i els personatges secundaris més autèntics. Ariadna Dot és productora d'Astor Media.
21: Més de la meitat del rodatge es va rodar a Catalunya. La pel·lícula comença a la Seu Vella de Lleida, és la primera localització. Surt el concurs de Montrevei, no? Hi ha com localitzacions com molt icòniques, no? En aquest sentit. I hi ha un tema d'actors. De fet, quan comença la pel·lícula, la primera actriu que surt és la nena del Carràs, és la Inet, jo ho nou, la que fa d'infanta.
18: La cinta té el suport de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals.
22: Que esto con tu huella sabe lo fe.
23: ¿Qué crees que te diga yo?
24: Nada, no quiero que me digas nada.
23: O sea, me echas toda esta mierda a la cara.
24: No te estoy echando nada, no te estoy echando nada a la cara. Me has pedido tú que te lo cuente.
0: Y Victoria Luengo se sitúa al radar de Hollywood arran del seu paper protagonista, El ser querido.
24: Viene de la realidad. De lo que yo recuerdo y de lo que yo viví. Viene de la realidad.
23: No viviste eso, Emilia. Es imposible que vivieras eso.
0: L'actriu mallorquina ha passat avui pel suplement de Catalunya Ràdio i ha revelat que en conversa amb Javier Bardem, el director nord-americà Steven Spielberg la va felicitar per la seva interpretació a la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen.
25: I la Victoria Luengo està absolutament superbia, amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat, estaven. I jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, pero ¿qui és? I em diu, de un director que hizo una pel·lícula, no sé si la viste, se llamaba E.T. I jo em vaig posar a plorar perquè era Steven Spielberg, ha escrit el meu nom en un WhatsApp.
0: El ser querido està preseleccionada com a candidata a ser nominada als Oscars juntament amb La bola negra i Los domingos. Victoria Luengo també ha explicat que comença a fer passos a la seva carrera internacional i que ha rodat una pel·lícula en francès que s'estrenarà aviat. El ser querido ja es pot veure a les sales de cinema des del dia 26 d'agost.
1: Esports.
0: Fins a 3:45 amb Xavi Soler. Bona tarda.
2: Bona tarda. Segona divisió. A partir d'un 4:45 el Girona juga la quarta jornada al Molinón contra l'Sporting de Gijón. A aquesta hora podem entrar al Molinón per saber l'11 de Quique Álvarez. Eduard Solà, bona tarda.
26: Doncs efectivament un 11 amb només un canvi respecte als que la setmana passada van aconseguir aquella victòria tan important, la col·legiada davant les Palmes. Justin, que ja vam explicar ahir que tenia una lesió muscular, s'ha quedat a Girona i el seu lloc entra Esprilla. Per tant, primera titularitat per al colombià, que de fet és el màxim golejador del Girona aquest començament de temporada, amb 3 gols. Un al dia del Córdoba, 2 la setmana passada contra les Palmes. L'equip avui del Girona amb Gazzaniga a la porteria, Francesc David López Júnior i Àlex Moreno en defensa, Izan i Fran Beltrán al doble pivot, Brian Hill i Esprilla a les bandes, Adal, Benat i Abel. Un Girona que recordem que té 4 punts a la classificació després d'haver perdut un partit, haver-ne empatat un altre i haver-ne guanyat un altre, i que juga al camp de l'Sporting de Gijón, que és un dels co-líders de la categoria.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament abans de jugar demà a la tarda contra el València a Mestalla. Lamine Yamal, amb un cop, no s'ha entrenat amb el grup, tot i que aquesta tarda viatjarà amb l'equip a València. Hansi Flick, en roda de premsa, ha confirmat que Lamine està bé i demà estarà a punt per jugar a Mestalla. Si els blaugrana demà guanyen el València, seran líders de la Lliga en solitari, amb 3 punts més que el Madrid, que hi va perdre per 1-0 al camp del Betis. De l'ensopegada blanca n'ha parlat Flick a la prèvia del partit.
3: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a 4:15 de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
2: Per cert, el Barça ha fet oficial el nom dels capitans de l'equip aquesta temporada. Seran, per aquest ordre, Rafinha, Pedri, Eric García, Frenkie de Jong i Lamine Yamal. Flick ha escollit els dos primers, Rafinha i Pedri. La resta els ha votat al vestidor. Així ho ha explicat el tècnic alemany.
3: Quan miro l'equip i els jugadors, penso en els jugadors que tenen més influència. I crec que aquests són Rafinha i Pedri. Jo no volia decidir els 5 capitans. Volia escollir-ne 2, aquests 2. Perquè són molt importants i estan jugant com a titulars. Per mi aquest procés era clar. Ara conec l'equip molt millor que abans. Estic content amb els capitans.
2: Avui a primera divisió juguen 3 partits a l'Atlètic Club Atlètic de Madrid a 4:15, el Rayo Racing a 6:45 i el Villarreal Deportivo a 9:00. A la Lliga F, victòria del Badalona al camp de l'Espanyol.

0: pues és el que fa que tot sigui més negatiu i vulguem pues, demostrar el que venim fent des de la pretemporada, que crec que érem, per dir-ho d'una manera, un altre equip, ens hem de tornar a trobar com a equip per treure un bon resultat.
1: El Barça visitarà aquest vespre al camp del Sevilla amb les novetats d'Esme Brooks i Quica Nazaret. Primera divisió, primera federació, volem dir, avui dos partits, són el Sant Andreu Àguiles en quart de set a Can Dragó i el Cartagena Nàstic a tres quarts de set. A la Supercopa de Futbol Sala, en quart de cinc, el Barça s'enfrontarà al Jaén a la segona semifinal. A aquesta hora ja sabem qui és el primer finalista. Entrem al Palau Blaugrana. Francesc Ripoll, bona tarda.
2: Bona tarda. I el primer finalista de la Supercopa d'Espanya que es disputa al Palau és el Pozo de Múrcia, que ha derrotat per 8 gols a 4 al Palma. Ha començat millor l'equip balear, però els murcians han estat encara millor a la segona meitat. Per tant, el Pozo a la final i el Barça intentarà classificar-se aquesta tarda a partir d'un quart de 5 contra el Jaén. S'espera una bona afluència d'aficionats blaugranes al Palau.
1: En ciclisme, l'equip Emirates ha anunciat la renovació de Tadej Pogačar fins al 2032. També ha confirmat que l'eslovè no tornarà a córrer aquesta temporada i, per tant, es perdrà el Mundial de Ciclisme en ruta al Canadà de finals de setembre. I és en marxa la 14a etapa de la Vuelta, etapa de muntanya, amb final a la Sierra de Pandera, 76 quilòmetres pel final, amb un grup d'escapats a 5 minuts al gran grup amb el líder Enric Mas, que defensa 1 minut i 45 segons respecte al segon classificat, que és Primoz Roglic. En handbol, el Barça se jugarà avui la final de la Supercopa Ibèrica. Serà a Vigo contra l'Sporting de Portugal. En bàsquet, la selecció espanyola femenina ha perdut contra Mali per 82 a 73 al partit de la segona jornada del Mundial Femení d'Alemanya. La jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, amb 20 punts, ha estat la millor del combinat espanyol. I a Fórmula 1 avui es disputen els entrenaments oficials que definiran la graella del Gran Premi d'Itàlia. En la jornada de lliures d'aquest migdia, el britànic del Mercedes George Russell ha estat el pilot més ràpid.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 3:45. Estem destacant que el Partit Popular ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez per la reforma del finançament. Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso l'han acusat de comprar la seva continuïtat i d'imposar el model ideat per Esquerra, diuen, per garantir-se el seu suport. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha explicat que caldrà fer alguna concessió a Junts perquè hi votin a favor. El president rus Vladimir Putin ordena aturar els atacs a Kiev durant 3 dies per la visita dels emissaris de la Casa Blanca a la zona per presentar un nou pla de pau per a Ucraïna. Hores abans, Moscou havia bombardejat diversos objectius, entre els quals l'aeroport de la capital. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per poder-hi reubicar 1 miler de migrants, part de l'allau de persones que ara fa un mes van entrar de manera massiva a la ciutat. Tot i que la reubicació s'havia pactat amb el govern ceutí, ara s'ha fet enrere a través del Consell d'Administració per motius de seguretat. Des d'ara fins a arribar a les 4, entre altres coses, farem atenció a les eleccions importants que hi ha previstes per demà a Alemanya, on l'extrema dreta podria aconseguir per primera vegada formar govern a l'estat federat de Saxònia-Anhalt. Segons les enquestes, el Partit Alternativa per Alemanya s'acosta a la majoria absoluta. Això impediria formar un cordó sanitari en contra. I a l'estat espanyol es fan més pagaments amb diners en efectiu que no pas amb targeta, un 57% del total. Un estudi apunta, però, que cal millorar el sistema de caixers automàtics per facilitar l'accés als diners en metàl·lic. I en esports a aquesta hora, Xavi Soler, bona tarda.
2: Bona tarda. La Minya Mal viatjarà a València aquesta tarda. Serà dubte, però, fins a última hora per jugar demà amb el Barça-Mestalla per molèsties a un cop. I a segona divisió, Esprilla per Justing és l'única novetat de l'11 inicial del Girona per jugar a partir d'un 4:15 contra el Molinón a la quarta jornada de la categoria.
1: Tarda molt càlida, canicular, fins i tot en alguns indrets, amb nous rècords de temperatura pel mes de setembre, i és que

0: Avui els valors més alts tornen a tocar o superar els 40 graus i moltes màximes se situen entre els 35 i els 38. Demà es mantindrà aquesta calor intensa. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha atacat el model de finançament que proposa el govern espanyol després de deixar la cadira buida ahir a la reunió on es va aprovar. Ho ha fet a l'arrencada del curs polític a Madrid, on tant ella com el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, han acusat Pedro Sánchez d'imposar aquesta nova llei per supervivència política i per comprar, diuen, voluntats a Catalunya, Madrid, Tania Tàpia.
1: Isabel Díaz Ayuso es va quedar sola en el boicot a la reunió dels consellers d'Hisenda, però avui, al costat del líder del seu partit, ha defensat que Madrid s'havia de plantar.
2: Todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
1: I enmig de la polèmica per la compra d'un àtic de luxe amb diner públic que avui ha obviat, ha criticat així els polítics catalans.
2: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña, con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
1: Ayuso ha amenaçat que farà el que calgui, diu, si el model s'acaba aprovant, unes crítiques a les quals s'ha sumat també Feijóo, atacant el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, amb qui la Moncloa va pactar inicialment el model.
3: Es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
1: El nou finançament aportarà 21.000 milions extras a les comunitats autònomes per aplicar-se, però li cal encara l'aval del Congrés. El PP ja planteja fins i tot portar-lo a la justícia si s'aprova. Des del PSOE retreuen els populars que deixin els seus territoris sense més diners per pagar els serveis públics. Sentim Pilar Bernabé.
4: És mucho más rentable insultar que aprovar un sistema de financiación para que la gente tenga más recursos, que recapaciten. Que la españolidad no se mide en insultos.
1: Avui Feijóo i Ayuso també han atacat Sánchez per la crisi de Ceuta. Conclouen que el president espanyol és dur amb els que el critiquen i tou amb les màfies i amb el rei del Marroc perquè, segons afirmen, està doblegat als seus interessos.
0: La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha admès que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa a Junts per Catalunya si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda, que deixa molts diners a l'Estat, però diu que hi ha altres opcions. Per exemple, cedir en una qüestió que Catalunya sempre ha reclamat, que és tenir un compte al cost de la vida en el càlcul de la població ajustada. Catalunya ha exigit històricament que es faci servir també aquesta variable a l'hora de repartir els diners entre les autonomies per compensar territoris on és més car viure.
5: Per exemple, en el debat que va haver-hi molt llarg dins del Consell de Política Fiscal i Financera es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
0: També ha demanat a Junts que plantegi algunes esmenes per modificar el text durant el tràmit parlamentari. Alícia Romero ha insistit que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor l'any que ve. Però fins ara Junts no s'ha mogut de la seva posició i reclama el concert econòmic per a Catalunya.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president rus Vladimir Putin ha ordenat aturar els atacs contra Kiev durant 3 dies. El mandatari ha informat que la mesura té l'objectiu de facilitar les tasques als enviats de Donald Trump, que ja són a Moscou, per intentar rellançar les negociacions per aturar la guerra a Ucraïna i presentar un nou pla de pau. Steve Witkoff i Jared Kushner també han de viatjar demà a Kiev per trobar-se amb Volodymyr Zelensky. El mandatari ucraïnès havia demanat que, amb motiu de la visita dels diplomàtics nord-americans, s'aturessin els atacs a tot el territori ucraïnès. Tot i amb això, Rússia ha bombardejat aquesta matinada una planta metal·lúrgica a la regió de Dnipropetrovsk, un atac que ha causat com a mínim 5 morts i 5 ferits. Moscou també ha atacat un edifici residencial a la capital, on no hi ha hagut víctimes mortals, i ha llançat projectils contra l'aeroport de Kiev i el de la ciutat veïna de Boryspil. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, considera que els atacs contra aquesta infraestructura són un intent deliberat del Kremlin de torpedinar les negociacions de pau. Portaveus del govern rus han advertit, de fet, pocs minuts abans de l'arribada dels diplomàtics nord-americans, que qualsevol proposta per acabar la guerra haurà de tenir en compte la realitat sobre el terreny. Tot i les sancions als atletes russos, el país continua sent una potència en molts esports, un dels quals els escacs. En aquesta disciplina fa gairebé 20 anys que no ocupa el número 1 del rànquing mundial. Però ara hi ha un nen de només 11 anys que aspira a aconseguir-ho. Es diu Roman i l'hem pogut entrevistar o fer la nostra corresponsal a Moscou, Cristina Solies.
7: L'any passat, el Roman Chakhjev es va convertir en el mestre internacional d'escacs més jove de la història i aquest any ja ha fet el primer pas per ser considerat gran mestre, un títol que només tenen uns 2.000 jugadors a tot el món. Tant ell com la seva mare, Saglara, expliquen que l'afició per aquest esport li ve de ben petit.
8: El pare buscava alguna cosa a l'armari i vaig veure una capsa i vaig preguntar què era. Des de llavors em van començar a agradar els escacs.
9: Ho va deixar tot de banda, totes les joguines, només jugava a escacs. El Roman sempre ha volgut ser campió del món.
7: Els esportistes russos han de competir sota bandera neutral, però en alguns tornejos infantils els permeten representar Rússia, com va passar fa uns mesos a Sèrbia, on el Roman es va proclamar campió. La Saglara, la mare, ho recorda amb orgull.
9: Quan el Roman era al podi i sonava l'himne, el cantàvem i teníem llàgrimes als ulls d'eufòria i d'alegria. En aquell moment vam tenir el desig de continuar perquè l'himne de Rússia torni a sonar amb la màxima freqüència possible.
7: Les autoritats comunistes van convertir els escacs en un símbol de la superioritat intel·lectual del sistema socialista sobre l'Occident capitalista. Del 1948 al 2005, 7 dels 8 campions del món es van formar a l'escola soviètica. Ara, amb l'esport rus castigat per la guerra d'Ucraïna, Rússia somia en recuperar aquella hegemonia perduda.
0: I les importacions del gas rus han augmentat un 42% durant el primer semestre d'aquest any. Espanya aprofita per comprar a Moscou abans que l'any vinent entri en vigor el veto europeu al gas rus. Amb l'estret d'Hormuz tancat, els mercats han de buscar l'escletxa per emmagatzemar energia de cara als mesos més freds. Informe de Núria Har.
10: Les tensions geopolítiques es reflecteixen en les importacions de gas, un mercat que a Espanya està diversificat. Per això, en el que portem d'any, les importacions de Rússia han compensat les d'altres països com Qatar, molt perjudicat pel conflicte a l'Orient Mitjà. El president de la patronal Cedigas, Joan Batalla, fa una altra lectura de l'increment del gas rus. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Rússia, en el que portem en el darrer any, es representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comercialitzadors que tinguin contractes a llarg termini podran fer.
10: La majoria del gas que arriba a Espanya, al voltant d'un 70%, ho fa liquat en vaixell, com el gas rus. Això també obre la porta al mercat a través de l'Atlàntic, com els Estats Units, que amb el retorn de Trump a la Casa Blanca han firmat un acord amb Brussel·les per exportar gas liquat.
11: El sistema gasista espanyol és un dels més robustos a nivell europeu i fins i tot a nivell mundial, amb una gran capacitat doncs, de diversificar les fonts d'origen, perquè tenim 7 plantes de regasificació que ens permeten importar de tot arreu.
10: El físic expert en energia i transició energètica de l'Institut de Ciències del Mar, Jordi Soler, ha explicat a Catalunya Ràdio que aquest gas nord-americà és el que prové del fracking.
12: Tot i que la producció no ha caigut, hi ha pous que ja han deixat de ser, de produir el ritme que produïen. Els recursos fòssils tenen un pic de producció, no? El ritme al qual tu pots extreure. A partir d'aquí, l'extracció del recurs continua, però és molt més cara a nivell energètic i a nivell econòmic.
10: Segons aquest investigador del CSIC, a curt termini la preocupació és omplir les reserves de gas de cara a l'hivern, que estan per sota del que estableix la normativa europea. Però per Soler hi ha altres problemes a mitjà i llarg termini, sobretot en un mercat on cada cop hi ha més demanda d'energia.
12: El mercat cada cop està més tensionat. Per tant, hi haurà un moment en què hi haurà un xoc. I si ho tenim clar, això, doncs comencem a fer els deures, no? Perquè tenim temps per gestionar això. El que no pot ser és continuar com sempre i quan arribi el que ha d'arribar, bueno, llavors ja veurem què fer, perquè llavors serà un problema greu.
10: Algèria continua sent la font més important de gas de tot l'estat espanyol.
0: Tres minuts i seran 3:15.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern espanyol ha pres el control del port de Ceuta per poder reubicar els migrants que des de fa més d'un mes malviuen pels carrers de la ciutat autònoma. Ha decidit aixecar unes carpes i reallotjarà més de 1.000 persones. Aquesta reubicació estava pactada amb la ciutat autònoma, però a última hora s'ha fet enrere a través de la negativa del Consell d'Administració del Port, que ha al·legat raons de seguretat. Informació de Maria Núria Revella.
13: És per això que el ministre de Transports, Òscar Puente, ha fet un cop de puny a la taula i ha signat una ordre, emparat per la llei de ports, que li permet prendre el control de la infraestructura i instal·lar-hi les carpes. Ports de l'Estat ha fet un informe on s'hi bé admet que la instal·lació de les carpes pot incrementar els riscos per la protecció de la infraestructura, però avalen raons d'interès general que justifiquen l'ocupació. Ara, la Secretaria d'Estat de Migracions podrà fer servir una superfície de 16.000 metres quadrats repartits en dues parcel·les. Fins ara s'havien consensuat aquestes decisions amb el govern de Ceuta i, de fet, el seu president, Juan Jesús Vives, va assumir la decisió que s'instal·lessin aquestes carpes i fins i tot va visitar les parcel·les. El port de Ceuta al·lega raons de seguretat per no autoritzar aquesta reubicació. Sosté que molt a prop hi ha 42.000 tones de combustible i hi ha risc de sabotatges. De fet, l'executiu espanyol va optar pel port perquè Vives ja va rebutjar altres emplaçaments com la fàbrica de farines o l'hospital militar. D'altra banda, el govern espanyol ha prorrogat fins al 22 de setembre els controls fronterers aeris i marítims a viatgers procedents d'Itàlia. Aquesta mesura es va activar fa un mes com a resposta a la decisió del govern de Giorgia Meloni de suspendre temporalment l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. Avui, el butlletí oficial de l'Estat publica aquest allargament de la mesura. Especifica que l'activació està subjecta a una avaluació permanent i que pot quedar sense efecte abans de la data prevista si desapareixen les amenaces que van motivar que s'adoptés. L'ordre que signa el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, apunta que la mesura no podrà ser prorrogada automàticament i que s'allargarà depenent de la seva necessitat i proporcionalitat.
0: Arxivat el procediment conegut com a Catmon contra l'exsecretari de Relacions Internacionals de Convergència, Víctor Terradellas, mort ara fa un any, i l'exdiputat de Junts, Francesc de Dalmases. La jutge no hi veu delicte i d'aquesta manera accepta el criteri de les defenses i de la fiscalia. El cas es va obrir fa 10 anys i s'investigava Terradellas i de Dalmases per possibles irregularitats en subvencions públiques, diners que haurien pogut servir per finançar de manera indirecta el procés. A partir d'aquest cas es va obrir més procediments contra l'independentisme, com ara la trama russa, coneguda com a Volkhov, que es va arxivar a finals del 2024. A través de la xarxa X, Francesc de Dalmases ha expressat el seu agraïment a les persones que l'han acompanyat durant tot aquest procés i ha recordat que sempre ha dit el que pense sobre Catalunya.
6: 3CAT Info.
0: Són 3:15.
6: El temps.
0: Enric Agut.
14: Molta calor avui dissabte, es torna a disparar la temperatura, una calor sufocant, una calor extraordinària. Ahir vam tenir el dia, pel mes de setembre, més càlid a Catalunya des de que s'agafen dades. 77 estacions de Metrocat amb més de 20 anys de dades van batre un nou rècord per aquest mes de setembre. A Barcelona es va arribar als 34,2, també 42,5, per exemple, a Vinebre. Doncs bé, avui, novament, alguna estació està batent rècord. És el cas de Barcelona, l'Observatori Fabra de Barcelona avui assoleix la temperatura més alta de la seva història des de 1914 per un mes de setembre. S'ha arribat als 35,2 graus a 5 de setembre. Molta calor, màximes que avui normalment poden arribar als 40 graus a les zones més escalfades de Ponent, de les Terres de l'Ebre, ja ens apropem. Si avui cau algun 40, doncs seria el dia 22 que s'assoleixen els 40 graus a Catalunya. Un rècord també. Temps tranquil avui demà, el cel tranquil, demà amb alguns intervals de núvols i també bona mar en general.
6: A 3CAT Info,
15: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
6: insostenibles.
16: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
6: El retrat d'un planeta en crisi.
17: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
18: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
6: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: A Alemanya aquest cap de setmana hi ha unes eleccions regionals clau a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, al nord-est del país. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya podria aconseguir governar per primera vegada perquè els sondejos la situen a tocar de la majoria absoluta. Un dels artífecs de l'ascens de la formació és el seu carismàtic líder, Ulrich Siegmund, amb un perfil atípic per un candidat de l'extrema dreta. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
19: Ulls blaus i mig serrell, curt i ros, engominat cap al costat. Però sobretot, sempre un somriure als llavis. És Ulrich Siegmund, el candidat de l'Alternativa per Alemanya a les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt. Els actes electorals de l'extrema dreta són sovint festes familiars, amb guinguetes on el mateix candidat serveix cervesa gratis als simpatitzants. S'hi parla poc de política, tot i que Siegmund té clares les prioritats.
20: Clarament migració. La gent ja no reconeix la seva pàtria i ho diu ben clar. Segon tema, la inflació i el desenvolupament econòmic. La gent ja no es pot permetre el més senzill. Paguem el litre de benzina 2,40 euros, mentre que a Polònia val 1,70, amb el petroli al mateix preu. Això la gent ho veu. Se'ns estafa per una ideologia climàtica i l'economia s'estavella. És el problema de base.
19: Siegmund ha fet part de la campanya damunt d'un ciclomotor, el de la marca Simpson ja extingida, un dels símbols de l'Alemanya de l'Est. Fundada per dos germans d'origen jueu, els seus descendents han intentat en va que l'extrema dreta no instrumentalitzés la marca. No se n'han sortit. A 60 km per hora, Siegmund pretén arribar a la majoria absoluta, imprescindible per poder governar.
20: Volem estabilitat en aquest país. La gent s'ha de poder fiar del govern, i això només ho aconseguirem tots sols, i no pas amb socis que no són de fiar. Necessitem confiança en la política, i per això ho farem sols.
19: Comercial de formació, Siegmund és propietari d'una empresa que ven ambientadors. Si finalment aconsegueix el càrrec, es convertirà en el primer ministre de l'extrema dreta a Alemanya des del 1945. També en el més jove de la història del país.
0: A Bolívia, com a mínim dues persones han mort i una quinzena estan desaparegudes i una vuitantena més han quedat malferides per dues explosions que hi ha hagut en una caserna a Viacha, a 30 quilòmetres de la capital, La Paz. Es desconeixen les causes exactes del sinistre, que ha passat en una zona que l'exèrcit fa servir per emmagatzemar material pirotècnic, segons les autoritats bolivianes. A l'estat espanyol, els pagaments en punts de venda amb diners en efectiu superen els que es fan amb targeta. És una de les conclusions d'un estudi que ha fet Denaria, una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Sapiguem-ne més detalls en aquest reportatge que ens ha preparat la Maite Curto i que ha comptat amb el muntatge tècnic de Jordi Galbany.
21: La plataforma Denaria Europe va néixer per defensar, promoure i garantir l'ús dels diners en efectiu. Ha analitzat la situació en 20 països europeus i conclou que a Espanya el 57% dels pagaments que es fan en els punts de venda són amb diners en metàl·lic. Això el situa per damunt de la mitjana europea. Si parlem de l'acceptació d'aquest mètode de pagament, Espanya se situa a la zona intermèdia, però presenta un elevat risc d'exclusió monetària per la pèrdua de caixers i oficines bancàries. El president de Denaria Espanya, Javier Rupérez, posa xifres a aquests resultats.
22: Los españoles que tienen más de 64 años en un 79% utilizan el efectivo. Eso también se traduce en el tema de la aceptación del efectivo. Hay un 70% de la población española que, aunque no utilice el efectivo, dice que el efectivo tiene que existir y tiene que tener una parte significativa de la vida económica.
21: Rupérez destaca una asignatura pendent, la millora de la infraestructura de caixers automàtics.
22: No únicamente España, sino prácticamente toda Europa, como consecuencia de la pandemia, registró una importante reducción en el número de cajeros, ¿no? Eso naturalmente condiciona mucho la capacidad de acceso al efectivo.
21: I aquesta falta de caixers afecta de manera especial aquests col·lectius.
22: Las personas mayores no tienen un buen conocimiento, ¿no?, del funcionamiento de los sistemas electrónicos. Las personas discapacitadas no tienen capacidad de hacer frente a una economía digitalizada. Y luego el tema de la población rural por el hecho de la necesidad de la existencia de los cajeros.
21: Arran de l'apagada, molta gent ha pres consciència de la necessitat de portar al damunt diners en metàl·lic.
22: En ese momento el efectivo era el único sistema de acceso a los servicios normales de supervivencia, ¿no? Y eso efectivamente ha aconsejado que se tenga una cierta capacidad de efectivo en los bolsillos, ¿no?
21: Per Ru Pérez, fer pagaments amb diners en efectiu té avantatges respecte a l'ús de les targetes.
22: És una libertat enorme de utilització, ¿no? No dependemos de ningún tipo de sistema digital. Por otra parte, la libertad supone la falta de control. Por otra parte, también hay una mayor seguridad en el uso del efectivo. Cuando utilizamos el efectivo sabemos, estamos viendo, estamos tocando exactamente lo que estamos pagando.
21: En els últims 3 anys, Denari ha rebut 500 denúncies i queixes per impediments en l'accés i l'ús de l'efectiu.
0: Els episodis de jornades consecutives d'altes temperatures aquest estiu han comportat mal de caps en sectors com el de la pagesia. A Prades, la collita de la patata se n'ha ressentit. Han hagut d'avançar l'arrencada i tenen una previsió de pèrdues de la meitat de la producció. Prades, Ariadna Escoda.
2: Enguany, la necrosi està la principal preocupació dels productors de la IGP Patata de Prades, que preveuen una pèrdua d'entre un 40 i un 60% de la collita. La necrosi és una afectació que compromet el desenvolupament dels tubercles i que es manifesta amb taques marrons a l'interior de les patates. Si bé hi ha alguns indicatius exteriors que poden alertar que una peça està afectada, detectar-ho és una tasca laboriosa. Eugeni Coll és el president de la IGP Patata de Prades.
3: Normalment ara ja podríem començar a vendre, però aquest any, donada aquesta plaga, el que haurem de fer és deixar reposar una mica la patata al magatzem per poder detectar després, al cap d'uns dies, més bé quines són bones i quines no. És una mica més dura del tacte i a vegades fa com un petit grill, també fa com una espècie de granilló.
2: Coll fa referència a esperar per sortir al mercat fins a finals de setembre amb aquestes patates que han arrencat. Gairebé tots els productors ja han acabat aquest procés inicial, avançat per culpa dels episodis de calor intensa. Segons l'organisme, enguany podrien arribar a un màxim de 30.000 quilos, molt per sota d'anys anteriors, quan se n'arrencaven uns 300.000.
6: 3CAT Info.
0: Poc més de 5 minuts i mig i seran les 4 de la tarda.
6: Esports.
0: Xevi Soler, bona tarda.
4: Bona tarda. Ara un quart de 5 començarà el partit del Girona a la segona divisió. Jugarà la quarta jornada al Molinón contra l'Sporting de Gijón. Un Girona, recordem, que en les tres primeres jornades ha sumat 4 punts amb un canvi respecte a l'última victòria contra les Palmes a Montilivi. Gazzaní a la porteria, Francés, Júnior, David López i Àlex Moreno en defensa, Izan i Fran Beltrán al doble pivot, Esprilla, que és l'únic canvi, entra pel lesionat Justin, Abel Ruiz i Brian Hill, línia de 3 per davant, i Benat en punta, un partit que, com diem, començarà en quart de 5, el podreu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Mentrestant, a primera, el Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament abans de jugar demà a la tarda contra el València a Mestalla. Lamine Yamal, amb un cop, no s'ha entrenat amb el grup, tot i que aquesta tarda viatjarà amb l'equip a València. Hansi Flick, en roda de premsa, ha confirmat que Lamine està bé i que demà podrà estar a punt per jugar a Mestalla. Si els blaugrana demà guanyen, el València seran líders de la Lliga en solitari, amb 3 punts més que el Real Madrid, que hi va perdre per 1-0 al camp del Betis. De fet, de l'ensopegada blanca n'ha parlat avui Hansi Flick a la roda de premsa prèvia del partit.
23: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a un quart de 5 de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
4: Per cert, el Barça ha fet oficial el nom dels capitans de l'equip aquesta temporada. Seran, per aquest ordre, Rafinha, Pedri, Eric García, Frenkie de Jong i Lamine Yamal. Flick ha escollit els dos primers, Rafinha i Pedri, la resta els ha votat al vestidor. Així ho ha explicat el tècnic alemany.
23: Quan miro l'equip i els jugadors, penso en els jugadors que tenen més influència. I crec que aquests són Rafinha i Pedri. Jo no volia decidir els 5 capitans. Volia escollir-ne 2, aquests 2. Perquè són molt importants i estan jugant com a titulars. Per mi aquest procés era clar. Ara conec l'equip molt millor que abans. Estic content amb els capitans.
4: Avui a primera divisió juguen 3 partits. L'Atlètic Club de Bilbao, Atlètic de Madrid a partir d'un quart de 5. El Rayo Racing a 2:15 i el Villarreal Deportivo a partir de les 9.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A la Lliga F, victòria del Badalona al camp de l'Espanyol, 0-1, gol de Maria Llompar a l'últim minut del partit.
1: Necessitàvem un plus de punts o un plus de bones sensacions d'un partit i acabar pues, amb una victòria a l'últim minut i a sobre havent fet un partit molt complet durant els 90 minuts, crec que és molt especial per totes, sí.
4: La jugadora de l'Espanyol, Ona Baradat, lamenta el fet de perdre el partit just en aquest tram final.
5: Crec que mereixíem una mica més i crec que això, pues, és el que fa que tot sigui més negatiu i vulguem pues, demostrar el que venim fent des de la pretemporada, que crec que érem, per dir-ho d'una manera, un altre equip, ens hem de tornar a trobar com a equip per treure un bon resultat.
4: El Barça visitarà aquest vespre el camp del Sevilla amb les novetats d'Esme Brooks i de Kika Nazaret.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Parlem de futbol sala. Aquest cap de setmana es disputa la Supercopa, primer títol estatal oficial. Serà el Palau Blaugrana. El Barça s'enfrontarà al Jaén. A la segona semifinal serà a partir d'un quart de cinc. A aquesta hora ja coneixem el primer finalista d'aquesta competició. És el Pozo de Murcia, que ha superat el Palma per un clar 8-4. I, com diem, serà el primer finalista en aquesta final demà, on l'enfrontarà el Barça o el Jaén. En ciclisme, notícia d'última hora, l'equip Emirates ha anunciat la renovació de Tadej Pogacar, atenció, fins a l'any 2032. També ha confirmat que l'eslovè no tornarà a córrer aquesta temporada, per tant, es perdrà el Mundial de Ciclisme en Ruta, un mundial que es disputarà a finals de setembre. Ara mateix és en marxa la 14a etapa de la Vuelta a Espanya, una etapa entre Jaén i Sierra de la Pandera de 154 quilòmetres, un final en port de primera categoria. Ara, quan falten 60 quilòmetres pel final, un grup d'escapats, de més de 40 escapats, sense homes molt importants a la general, marxa amb uns 4 minuts d'avantatge respecte al gran grup. Recordem el líder, el mallorquí Enric Mas, amb 1 minut i 45 segons de marge respecte al segon classificat Primoz Roglic. En handbol, el Barça jugarà avui a partir de 8:45 la final de la Supercopa Ibèrica contra l'Sporting de Portugal, una final que es disputarà a Vigo. Aquest cap de setmana, Toni Bou ho té tot a favor per certificar el seu 40è títol mundial de trial. Avui demà es disputen les dues proves puntuables del Gran Premi dels Països Baixos. El pilot de Piera, amb 97 punts d'avantatge a la general, pot aconseguir el ple de títols des del 2007, 20 mundials indoor, i pot aixecar avui o demà el 20è a l'aire lliure. En Fórmula 1, ara a les 4 comencen els entrenaments oficials del Gran Premi d'Itàlia. Fins ara, el britànic de Mercedes, George Russell, ha estat el més ràpid. I en bàsquet, la selecció espanyola femenina ha perdut contra Mali 82-73 en partit de la segona jornada del Mundial de Bàsquet.

0: 9 i 19 minuts. Els dèiem a l'inici del programa que anirem ara, d'una forma reposada, conversant amb portaveus dels diferents grups polítics municipals i també amb l'alcaldessa sobre els fets de fa una setmana. Ha passat una setmana, per tant, entenem que després també de parlar amb l'inspector en cap dels Mossos, amb el regidor de Governació, ara hi ha també possibilitat de fer un balanç allò mínimament reposat una setmana després. On ens havíem quedat? Ens havíem quedat amb les reflexions de l'inspector en cap dels Mossos d'Esquadra, el Garraf, Antoni Fernández Santerres. Reflexions. Primera, el que va passar a Sitges no havia passat mai en la història de gairebé 20 anys de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Segon, a més de tractar-se d'uns actes de violència gratuïta, ara es pot parlar del concepte de violència recreativa, una forma de violència gratuïta on hi juga molt la vanitat individual exposada a les xarxes socials. Tercer, amb l'investigació oberta es pot dir que tots els que varen participar en aquells actes de fa una setmana eren joves, però no tots eren menors. I que hi ha hagut també testimonis que han pogut identificar nois de Sitges. Per tant, compte amb utilitzar l'argumentari que tots són de fora o molts són de fora. Cinquè, no es va identificar, he dit cinquè, quart, millor dit, no es va identificar ni detenir ningú la mateixa matinada, perquè la prioritat era recuperar la pau al carrer, garantir que ningú no prengués mal i que la festa major pogués continuar. Cinquè, els Mossos han obert diligències per un delicte de desordres públics que té una tipificació penal que estableix penes de 6 mesos a 3 anys de presó. Sisè, la investigació es centra, ara, en identificar el màxim de persones possibles a través dels documents i els testimonis. Els Mossos conviden a que tot aquell que pugui tenir informació que la faci saber. Setè, el cap dels Mossos assegura que ningú quedarà impune i que si algú se sent responsable per haver participat en els fets d'aquella nit, que ho confessi perquè es pot tenir en consideració a l'hora de rebaixar la pena. Vuitè, el dispositiu estava perfectament dimensionat d'acord amb la història d'estadístiques delinqüencials de Sitges, però és evident que els fets viscuts plantegen nous escenaris de planificació en el futur que hauran de tenir en compte aquesta nova tipologia delictiva. Novè, darrere de tot plegat, també ho va dir l'inspector, hi ha un problema social, hi ha un fet social, hi ha una crisi de valors que ens interpel·la a tots, començant probablement pels pares. I desè, i final, confiïn en els Mossos d'Esquadra. Això per part de l'inspector en cap dels Mossos d'Esquadra. I després tindríem l'altra derivada, que va apuntar el regidor de Governació, David Martínez, dient que l'Ajuntament es planteja presentar-se, personar-se com a acusació particular en aquest cas. L'endemà d'aquests fets, i probablement el grup polític que més n'ha parlat a les xarxes sobre aquest assumpte ha estat el Partit Popular, amb un comunicat intens sobre els altercats de la Festa Major. El Partit Popular assenyalava el que considera inseguretat a Sitges i la pèssima resposta del govern municipal. I a la vegada demanava, exigia, la resposta o les explicacions immediates del regidor David Martínez. El Partit Popular, així ho deia la nota de premsa, exigeix explicacions immediates al responsable de seguretat de l'Ajuntament, David Martínez, després dels greus incidents registrats durant la Festa Major. La diputada del Partit Popular al Parlament i portaveu del partit a l'Ajuntament, Eva García, va ser contundent: no podem normalitzar que una batalla campal alteri un dels actes més importants de la Festa Major. Els sitgetans mereixen poder gaudir de les seves tradicions amb tranquil·litat i seguretat. A les xarxes socials, el Partit Popular, com també en aquesta nota de premsa, es fa tot un seguit de preguntes. Quin era el dispositiu de risc previsible planificat per la matinal? Quants efectius operatius de la policia local i els Mossos d'Esquadra estaven previstos? Quines mesures de coordinació intercossos s'havien establert? Quins protocols i procediments d'actuació havien estat comunicats? I quina previsió específica s'havia fet davant del risc de conflictes i concentracions multitudinàries? Regidora Eva García, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia, Vicent.
0: Comencem pel començament. Quan us veu assabentar d'aquests fets, quina va ser la vostra primera reacció?
1: Bé, doncs aquella matinada del dia de Sant Bartomeu, el mateix dilluns a la matinada, vam començar a rebre doncs, missatges a través de del WhatsApp, de les xarxes socials, on s'alertava ja de la situació que s'estava malauradament vivint en el passeig i en carrers propers al passeig, i per tant doncs, aquí vam començar a preguntar, a interessar-nos per quina era la situació, i fins al dia d'avui, Vicenç, perquè tu ho explicaves molt bé, si em permets, eh?
0: Sí, sí.
1: Vaig avançant a l'explicació. Tot just fa una setmana d'aquests terribles fets que es van produir durant la Festa Major i encara no tenim cap explicació per part del govern municipal. Més enllà d'una petita trobada que vam tenir, que va durar aproximadament 4 o 5 minuts, el mateix dia de Sant Bartomeu al matí, doncs, justament quan anàvem cap a l'ofici, doncs vam tenir una petita trobada doncs, amb el cap de Mossos d'Esquadra i amb el cap de la policia local, on ens va explicar el que realment ja sabíem que havia passat feia poques hores, no? Però a hores d'ara, després d'una setmana que es produïssin aquests fets, no tenim encara cap explicació ni de l'alcaldessa, ni tan sols tampoc, i és molt greu, del regidor de la policia, del regidor David Martínez, no? Per tant, jo crec que això és el més greu. Crec que hi ha dos temes que ens hem de preocupar. En primer lloc, i com no pot ser d'una altra manera, Vicenç, l'actuació tan violenta que van tenir desenes de joves durant aquesta matinada de la Festa Major. Això jo crec que ens ho hem de... Bueno, ens interpel·la, com tu deies, com a un fet social que hem d'analitzar què està passant en aquesta societat. Però en segon lloc, i no menys important, la enorme preocupació que tenim per la incapacitat d'aquest govern municipal per posar-se al davant d'aquesta crisi sense precedents, no? Perquè ara sabem, sembla ser que han dit a la ràdio, perquè els heu entrevistat, que es plantegen personar-se. O sigui, és que no s'ho han de plantejar, és que això ja hauria de ser, diguem-ne, això ja hauria d'estar fet. Ha passat una setmana, tampoc entenem com és que no hi ha gent ni tan sols identificats, perquè és veritat que aquella nit de la policia local, que des d'aquí vull tornar a donar el nostre suport absolut tant a la policia local com a Mossos d'Esquadra, però aquella nit la policia local estava completament desbordada, però tots hem vist imatges on la policia va reduir a persones a violents a aquest tipus d'individus que van actuar d'aquesta manera, i ens estranya molt, ens sorprèn que no hi hagi ni tan sols cap identificat, no? Però, com deia, ha passat una setmana, no tenim cap notícia, cap ni una, ni per part de l'alcaldessa, del regidor de la policia. I això és molt greu, és encara més greu que el que va passar.
0: En aquella reunió ràpida abans de l'ofici, regidora, es va establir algun compromís? Veu fer alguna petició en veu alta, d'alguna manera? Bueno, es va quedar d'alguna forma?
1: Sí, per part dels regidors de l'oposició que hi érem en aquest moment, en aquella petita trobada, peu dret, parlo
0: sí.
1: 3-4 minuts que doncs, se'ns va explicar, doncs sí que els regidors de l'oposició vam fer 4 preguntes, si hi havia identificants, si s'havia detingut algú, ens van dir que no, el cap de Mossos d'Esquadra ens va dir que no hi havia cap detingut ni cap identificat, i que en funció de com anessin les investigacions, doncs s'actuaria d'una manera o d'una altra, però això per part de la policia. Però per part de l'Ajuntament no sabem absolutament res després de més de 7 dies. No? Per tant, això és gravíssim. Repeteixo, el regidor de Governació, el regidor David Martínez, ni està ni se l'espera, perquè ja ningú espera res d'aquest senyor, i tornem a preguntar-li quin era l'operatiu policial previst, quin era el dispositiu que hi havia previst per aquella nit, perquè no era una nit més normal de Festa Major. S'havien produït determinats actes també violents feia uns dies, no només a Sitges, sinó també a d'altres municipis, que indicaven que potser, probablement, podia passar alguna cosa, i per tant, tornem a demanar-li al regidor quin era el dispositiu que hi havia previst, perquè no ho sap. Jo vull recordar, Vicenç, que l'últim ple municipal jo personalment li vaig preguntar, abans, molt abans de la Festa Major, un mes abans, li vaig preguntar al regidor David Martínez que quin era l'operatiu que tenia previst per aquell dia, per aquella nit, per aquell cap de setmana, quines ordres polítiques s'estaven donant a la policia, i no em va saber contestar, perquè és que no ho sap, perquè tenim un regidor que, repeteixo, ni està, ni se l'espera, ni s'entera, perquè ho hem vist, ho estem veient després d'una setmana.
0: Entenc que aquesta setmana Ningú us ha comunicat res tampoc per telèfon, ni heu pogut, o no sé si heu volgut o d'alguna manera trucat algú perquè us poguessin dir alguna cosa, o no hi ha hagut cap mena de comunicació tampoc, eh?
1: No, en absolut. De l'Ajuntament no sabem absolutament res. La informació que tenim doncs, és perquè tots coneixem persones properes, potser doncs, a un cos de la policia o un altre, i per tant hem pogut preguntar i hem pogut saber doncs, alguna uh-huh. cosa. Doncs, que... Però oficialment per part de l'Ajuntament, silenci sepulcral. I això és molt greu, Vicenç, no és cap broma. O sigui, la imatge que es va donar de Sitges aquella matinada de que això és la ciutat sense llei, jo crec que això és gravíssim i repeteixo, no tenim un govern municipal que es posi a davant d'aquest conflicte i prengui mesures i prengui decisions i dongui la cara i expliqui què és el que va fallar, què és el que es va fer bé i què és el que s'ha de fer perquè no torni a passar mai més.
0: Una darrera qüestió, regidora, perquè heu deixat clar ja una de les qüestions que us haguéssim formulat, si enteniu que l'Ajuntament s'ha de personar com a acusació particular, és evident que ja heu dit que sí, però aquesta que, diguem-ne, més general, que apela segurament a moltes raons i a moltes causes, com creieu que es pot arreglar una qüestió d'aquestes?
1: El problema és haver permès que haguem arribat en aquesta situació, perquè doncs, de tothom és conegut que a Sitges passen moltes coses i ningú pren decisions. Jo crec que fins i tot hi ha ordres per no actuar davant de determinades situacions. I no em refereixo en aquest cas, em refereixo a d'altres anteriors. Jo personalment he preguntat 200.000 vegades sobre el Top Manta. Els Top Manta, doncs, que campen a Sus Sánchez, no? com diem, pel passeig i ningú pren mesures. Jo ho he preguntat moltes vegades. Se'm diu que no és veritat, que no n'hi ha tants i que, bueno, escolta'm, només es posen una estona a la setmana. No. Malauradament estem donant la imatge de que a Sitges es pot fer qualsevol cosa i que aquí no passa res. Hauria d'haver-hi un dispositiu policial amb mà dura, amb mà ferma i que actués de manera contundent i no haguem de tornar a tenir una situació, malauradament, com la que vam viure la matinada de la Festa Major.
0: 9:31, Eva García, portaveu del Partit Popular. Gràcies.
1: Gràcies a vostè.
0: Gràcies, adéu-siau, bon dia.
1: Adéu.
0: Publicava Fets per Sitges el dia de la Festa Major aquest comunicat a xarxes socials. Des de Fets per Sitges condemnem rotundament els greus incidents i les actituds violentes que s'han produït aquesta matinada a Sitges després de la nit de Festa Major. La violència, les destrosses i els comportaments incívics no poden tenir cabuda en una celebració que és de tots i totes. Volem expressar el nostre suport als agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra, així com al SEM, als serveis de neteja i a totes les persones que han treballat per recuperar la normalitat i garantir la seguretat. També volem reconèixer especialment les colles i la Comissió de Festa Major per la seva responsabilitat i comprensió davant d'una situació excepcional. Sitges mereix celebrar-se amb orgull i respecte. Doncs ha passat gairebé una setmana. Nacho Rubí, bon dia i bona hora.
2: Molt bon dia, Vicenç.
0: Alguna reflexió sobre el que es va viure, el que heu pogut escoltar, el que heu parlat segurament amb molts sitgetans i sitgetanes?
2: Bueno, pues m'imagino com la gran majoria dels sitgetans, no? I sitgetanes, que al final, tristor, no? Pel decebuts de com estem anant com a societat, no? I realment, pues, un punt, com heu parlat més d'una vegada, s'ha parlat més d'una vegada, un punt d'inflexió, no? Que està passant cap a on anem i, lamentablement, són uns incidents que ens avergonyeix, que a mi m'entristeixen molt. M'entens? I que ens afectin tan directament a la Festa Major, pues és una cosa que, bueno, pues molt dolgut.
0: Com creieu que es pot resoldre això? O com creieu que s'ha d'encarar això? Tant des del punt de vista, si voleu, ciutadà, com des del punt de vista de l'Ajuntament com a institució?
2: Nosaltres, o sigui, jo faria que la gent escoltés l'entrevista que veu fer l'altre dia el senyor inspector dels cossos de Mossos d'Esquadra, perquè veritablement és una entrevista on et deixa clar molts punts de vista des del punt de vista policial i sobre com es pot actuar, com es va actuar sobre aquella nit. I aleshores, segurament, molt de les coses que estem sentint, que estem parlant, que la gent està dient, realment jo els convidaria que escoltessin aquesta entrevista perquè segurament canviarien una miqueta l'actitud i serien una mica més reflexius amb aquest tema, no? Uh-huh. Això a nivell policial. A nivell d'institució, bueno, pues, a nivell d'Ajuntament, jo penso que la comissió, evidentment, va estar en el seu lloc, evidentment, es deuen als serveis d'ordre públic i evidentment, tenim un Ajuntament que tampoc no és que estiguin en el seu millor moment, no? Tenim un regidor que nosaltres hem sigut molt crítics amb la seva feina i el seu lideratge al front de governació, i després tenim una alcaldessa que, bueno, que no està tan bé passant els seus millors moments. Per tant, a nivell institucional jo crec que hauria de fer un pas més, no? I donar força als cossos i seguretat i als que entenen del tema, més que a nivell municipal. I nosaltres l'únic que hem de fer a nivell municipal és posar-nos a la seva disposició, perquè realment, escoltant l'entrevista de l'altre dia del senyor inspector, crec que estan pel bon camí.
0: O sigui que el senyor Fernández us va convèncer de totes totes.
2: Molt, perquè jo hi posaré el baremo com a moltes cases de molts sitjatans, no? Jo, primer, el que vaig dir, aquests són uns fills de la grandíssima puta, estarien que haver tallat les mans tirant les ampolles, i a casa cadascú els vam jutjar, els vam prejutjar i els vam sentenciar, no? Aleshores, tret d'això, si fas una petita reflexió sobre com ho veuen els cossos policials, el com, el per què i com va anar tot, realment, encara que ens costi creure, si siguem coherents, mm-hmm, van fer una bona actuació policial. El que passa que en aquell moment, gent com jo, que som de Sant Calenta, jo hagués anat allà i m'hagués dit, hòsties, amb aquests nanos, els hagués agafat del mm-hmm, del coll i els hagués enfonsat en mar, segur. Però realment, l'actitud que va tenir els Mossos d'Esquadra és molt coherent, com ho van fer, com ho van tractar, i penso que aquest, ens agradi o no, a simple vista, penso que és el camí que hem de seguir.
0: Una qüestió final. Creieu que l'Ajuntament s'hauria, en el cas que es produeixi, com sembla que va, d'alguna forma, explicar d'una manera molt, molt oberta l'inspector un procediment judicial, l'Ajuntament creieu que s'hauria de presentar com a acusació particular?
2: Això és un tema complicat, perquè jo entenc que si això està ja en fase d'instrucció, segons va comentar l'inspector, i això trigarà uns mesos, jo penso que primer s'ha de veure l'evolució dels informes, s'ha de veure quines conseqüències, el què, el com, qui, quan, i aleshores a partir d'aquí jo penso que ja es parlaria, perquè aquí tothom ens posem moltes vegades amb les posicions més populistes. Jo penso que hem deixat de treballar primer a la policia i després amb els jutges. I aquí entre nosaltres, com a acusació popular, és molt populista, però jo no sé si realment és efectiva i si nosaltres hem d'emplear recursos públics amb aquests casos, quan veiem que, diguéssim, l'acció de la policia, i evidentment, si troben, com va dir l'inspector, els indicis, i tota aquesta història, poden tirar cap endavant, que el mateix sistema judicial ja agafi el seu recorregut propi. Mm.
0: Nacho Rubí, gràcies.
2: A vosaltres. Bon dia.
0: Per tant, tenim el regidor David Martínez, portaveu de Sitges Grup Independent, que ens va dir el divendres que l'Ajuntament es planteja per sonar-se com a acusació particular. Han escoltat Eva García, la portaveu del Partit Popular, que diu obertament que l'Ajuntament no és que s'ho plantegi, sinó que hauria de presentar-se com a acusació particular. I hem escoltat també Nacho Rubí, portaveu de Fets per Sitges, assenyalant una certa prudència en aquest sentit fins que la investigació no estigui una miqueta més avançada. Continuem. Saludant Elena Alonso, la portaveu del Margalló. Elena Alonso, bon dia i bona hora.
3: Molt bon dia, com estem?
0: Quan veus saber el que va passar fa una setmana, la matinada de Sant Bartomeu? Com ho veus saber i com, sobretot, com veus reaccionar quan veus saber el que veus saber?
3: Mira, jo em vaig assabentar l'endemà a través de xarxes i a través també de missatges que altres companys meus a l'oposició em van escriure, perquè jo personalment estava a vacances i fins i tot estava fora de Sitges. Uh-huh. Amb la qual cosa, si no arriba a ser per aquest motiu, jo m'hagués assabentat potser pels mitjans de comunicació, perquè va sortir per TV3 i va sortir, penso que també, per Telecinco.
0: Per tot arreu, vaja.
3: Sí, per tot arreu, uh-huh. Malauradament, vam ser notícia per això. Em vaig enterar així, em vaig assabentar així. Amb la qual cosa, jo et puc fer un petit discurs, no com a persona que va estar allà, lògicament, uh-huh. Tampoc van estar els meus companys amb el joc dels fets,
0: sí.
3: Però sí que els van patir, perquè la matinal es va haver de retassar i bueno, va tenir conseqüències en canviar-se l'itinerari, etc, etc.
0: Quan veu veure les imatges, què veu pensar?
3: Ostres la que s'està liant. Ostres, què ha passat? Això no és normal. És el primer que vaig pensar, què és el que ha fallat, si és que ha fallat alguna cosa, què està passant a Sitges. Però és que malauradament és Sitges, però són altres poblacions, no és només a Sitges. Sí que és cert, i per el que diuen i em comenten també amics i companys, que també hi havia bastanta gent que era que és del nostre municipi, que és de la nostra vila.
0: Uh-huh.
3: Però jo crec que això també ve per un efecte crida i a través de xarxes, on no sé com aquesta gent arriba a fer aquestes coses. Jo no sé si és perquè després ho volen penjar i posar-se la medalla de mira lo xulos que som o si el que fem, que reconem a la policia. Uf, no sé com s'arriba amb això.
0: Mm-hmm.
3: Però sí que és cert que van ser com 200 persones i mm-hmm. Això és impensable.
0: Veu tenir l'oportunitat d'assistir a aquesta mena de reunió abans
3: no.
0: De l'ofici? No, però suposo que
3: no.
0: Em veu ser informada d'alguna manera, no?
3: No. A mi se'm va informar a través d'un correu electrònic.
0: Sí.
3: Jo vaig comentar, perquè en un principi deien que es faria una junta extraordinària de portaveus, jo vaig anunciar al xat que tenim de portaveus que jo estava fora.
0: Sí.
3: I que, bueno, que esperava que se m'habilités algun canal tipus Zoom, Meet, uh-huh. Teams o alguna cosa per poder estar connectada. Vaig rebre també un missatge de la regidora a mi i a tothom dient que al final no es feia aquesta extraordinària de portaveus i que s'informaria. Vaig tornar a dir també a la regidora que, sisplau, que algú em digués alguna cosa i ningú em va contestar.
0: Mm-hmm. Per tant,
3: o sigui que no vaig tenir notícia. Sí que és cert, i també ho vull dir,
0: sí.
3: Que no sé si va ser abans de l'entrada o sortida d'ofici, l'alcaldessa em va enviar un àudio dient que ella mateixa m'informaria i així va ser.
0: Uh-huh.
3: Després em va informar.
0: Al llarg de...
3: Una reunió que havien tingut amb Mossos.
0: Sí. Al llarg d'aquesta setmana heu tingut alguna altra mena d'informació o n'heu pogut parlar amb algú?
3: Jo he parlat amb els meus companys, he parlat amb veïns, he parlat amb gent, fins i tot de mitjans de comunicació que m'havien trucat, i a tot uh-huh. els he comentat el mateix. A veure, jo crec que aquí... Jo no faré ara un discurs parlant de seguretat, perquè jo no sóc especialista en seguretat, amb la qual cosa ara dir què és el que s'hauria d'haver fet o no és molt fàcil i molt senzill. I més, ja et dic, quan un no és especialista, per uh-huh. això estan els cossos de seguretat... que reuneixen abans i que elaboren el dia a dia del que serà això. Però sí és cert que aquí a Sitges, com a policia local, ens falten efectius. No tenim, o sigui, aquí en un total tenim més o menys 80 persones, 80
0: sí.
3: policies, ¿vale? Que hi ha uns 6 grups operatius. D'aquestes 80 persones, aproximadament 6 o 7 estan a segona activitat. En carrer, no treballen per les nits, uh-huh. estan més en funcions de telèfon, administratives, etc. I al carrer hi ha, descomptat, inspectors, tal, aproximadament unes 50 persones. D'aquestes 50 persones hi ha vacances, hi ha baixes, etc, etc, amb la qual efectius no en tenim. Ara sí, s'obriran unes...
0: places?
3: Sí, exacte, perdona.
0: No, passa sí. res, home.
3: Unes convocatòries... Per un total penso que són de 13, 6 més 13.
0: Uh-huh.
3: Bueno, aquestes convocatòries arriben molt tard. I si continuem amb l'entrevista que se li va fer a l'inspector dels Mossos d'Esquadra, l'inspector Santervàs, que va dir que de l'any passat amb aquest, l'any passat van rebre aproximadament unes 13 trucades el 112, sí, el mateix dia a Sant Bartomeu, per coses, per aldarulls més o menys greus que podien haver passat. I que fins la matinada, fins a les 4 de la matinada, només havien rebut 4 aquí. Mm-hmm. Llavors la meva pregunta és, si els Mossos d'Esquadra, tal i com ell diu a la seva entrevista, va reforçar, a través del Ministeri de l'Interior, bueno, sí, de Governació, etc., un 30% dels seus efectius, només per aquesta nit, entenc que és per l'al·luvió de trucades que van tenir l'any passat, perquè no s'ha fet això en policia local, perquè no s'han incrementat, perquè la policia local, en aquest cas, no té ni tan sols material antidisturbi que pugui tenir el cotxe. És que no tenim res, que tenim una policia local que, perdona l'expressió, però és que van a cuerpo descubierto. I aquests senyors són els primers que ens han de protegir, són els primers que han d'estar ben uniformats i amb material al cotxe i ells mateixos. Si no ho tenen.
0: És a dir, si entenc el raonament, enteneu que de la mateixa manera que els Mossos, òbviament per la dimensió que té el cos de Mossos d'Esquadra, en un moment donat poden demanar reforços i els reforços arriben d'immediatesa, la policia local, exacte, hauria de tenir la capacitat, o com a mínim els mitjans, exacte, per poder, exacte, aturar d'entrada situacions...
3: Exacte.
0: D'acord.
3: Exacte. Ja des de l'inici, però no només en casos puntuals com Sant Bartomeu, ara ens vindran les festes de Santa Tecla, no... Aquests senyors policies que estan per protegint-se i per cuidant-se són els primers que han d'estar protegits ells, i no ho estan, perquè els hi falta material, els hi falten dotacions, i això és el primer que hem de fer.
0: Mm-hmm. Dues qüestions finals. Una, la que anem preguntant també a tots els portaveus. Creieu que l'Ajuntament s'hauria de personar com a acusació particular en aquest cas?
3: Uau, quina pregunta. Jo crec que hauríem de deixar veure com van les detencions, si és que hi ha, quin recorregut té, i no sé si és el cas de destinar més cèntims de l'Heraldi Públic en un altre cas, però bueno, jo crec que és un tema que s'hauria de parlar, jo crec que és molt d'hora ara per decidir si entrem com a causa o no entrem com a causa.
0: Doncs la segona pregunta no és que sigui més fàcil, perquè en algun moment us heu plantejat, com segurament molts a casa seva, com s'arregla això? Això que hem viscut, això que ha preocupat a tanta gent?
3: Pues no sé com s'arregla. Et refereixes a nivell de
0: l'Ajuntament? Exacte, sí.

0: alguna cosa s'està fent malament. Com es pot solucionar això? No ho sé. De veritat és que no ho sé. S'ha de parlar, s'han de fer cursos, s'ha de conscienciar el jovent dels problemes que hi ha, d'aquestes crides que hi ha per xarxes. Sobretot s'ha d'informar i se'ls han de donar eines perquè ells puguin esbrinar i sobretot poder discernir quan una cosa és certa i quan no. I aquí el que falta és també moltes vegades voluntat de posar-se en allò. Vale? Els nens, els joves ens han superat a tots en xarxes socials, en fer servir els ordinadors i en tot. I de vegades ens trobem que, bueno, que ens passa una miqueta la mà per la cara.
1: Voleu dir que accedeixen a missatges i accedeixen a continguts?
0: Que nosaltres no tenim l'abast, és que no sabem ni on els podríem trobar, aquests missatges. I això s'hauria de fer un control molt, molt exhaustiu i molt fort.
1: Les reflexions d'Helena Alonso del Margalló. Helena Alonso, gràcies.
0: A vosaltres, com
1: gràcies.
0: Sempre.
1: Adéu-siau, bon dia. Gràcies.
0: Adéu.
1: El sobre em diu primer dia... Ens agrada propiciar reflexions, com diria aquell, amb ordre i coneixement, amb calma, que tothom es pugui expressar, però és que ens sembla necessari perquè, evidentment, ha passat una setmana. I parlar d'aquestes coses, diguem-ne, sempre és més bo que dolent, segur. Abans que no parlar-ne, val la pena parlar-ne i que tothom pugui dir la seva, com els comentàvem, amb ordre i coneixement. L'endemà d'aquests fets, Vox publicava també una nota de premsa llarga dient Vox denuncia la manca de previsió davant dels greus disturbis de la Festa Major de Sitges. Entre altres coses, en aquest comunicat es recollien opinions del regidor de Vox, José Antonio Gilabert, dient, entre altres coses, el nostre reconeixement i suport absolut als agents que durant la matinada del diumenge o dilluns varen haver d'enfrontar-se a una situació d'extrema violència. El que no podem acceptar és que els qui tenen la responsabilitat de garantir la seguretat esperin a que esclati una batalla campal per mobilitzar els mitjans necessaris. Vox, que diu, entre altres coses, i José Antonio Gilabert, que això no era un incident imprevisible, que això no es pot despatxar com un incident imprevisible. Sitges ja ha viscut problemes d'aquestes característiques i sabem perfectament que determinats horaris i concentracions requereixen dispositius reforçats. Si el risc és conegut, el dispositiu ha d'estar preparat abans que comencin els disturbis, no després. Gilabert va recordar que Vox va portar al ple municipal del passat mes de juliol una proposta d'acord per potenciar l'activitat policial de repressió activa de la delinqüència per part de la policia local. I en aquest sentit, el partit reafirma que porta temps advertint que la seguretat ha de ser una prioritat. Els greus esdeveniments d'aquesta Festa Major tornen a demostrar que no podem baixar la guàrdia ni escatimar recursos en seguretat. El comunicat assenyalava finalment que Vox ha reclamat, en línia amb la petició del sindicat CIP-FEPOL, que revisi el dispositiu policial desplegat durant la Festa Major i es depurin les responsabilitats que corresponen per evitar que una situació similar es torni a repetir. José Antonio Gilabert, bon dia i bona hora.
2: Bon dia, Vicenç.
1: Una setmana després, quina reflexió teniu del que va passar fa una setmana?
2: Hi ha diverses qüestions aquí. En primer lloc, des de Vox Sitges, hem estat molt ferms i hem presentat 4 mocions durant tota aquesta legislatura respecte a la seguretat de Sitges. La primera va ser a l'octubre del 2023, que precisament ja parlava de l'ampliació dels membres de la policia local, així com el seu equipament. El gener del 2025, que era respecte a la persecució dels delictes i la personació en els procediments, la mateixa es va fer amb la modificació que es va fer de la llei 1/2026 del 8 d'abril, que també per personar-se en els procediments, sobretot els de furts que afecten la població de Sitges, i l'última que van presentar el juliol del 2026, que jo crec que era de lo més adient. Per què? Perquè en realitat el que tenim de tindre és una policia preparada, amb les dotacions suficients i que faci el que té de fer la policia. I la policia, com diu tota la tècnica policial, el que es tracta és de dissuadir, reprimir i després detenir a les persones que cometen delictes.

0: Jo he parlat amb diversos policies. De fet, aquesta última moció va sortir de converses que vam tindre a policies, a diversos policies locals, perquè no solament amb policies locals de Sitges, sinó també a policies locals de Barcelona. I em diuen, precisament, i han escoltat a la senyora Elena Alonso, que els policies locals de Sitges, molts troben que va ser molt desafortunada, per dir-ho d'una manera suau, les intervencions que van tindre tant el PSC com la regidora no escrita, Elena Alonso, de representació del Margalló, perquè no van ser conscients del problema que tenim i el que van fer és criticar la proposta d'acord. Estem en una situació a Sitges que, si vostè agafa totes les dades, perquè l'inspector en cap de Garraf va fer unes intervencions i va parlar dels delictes,
1: sí.
0: Pot ser que n'hi hagin baixat. No el que diu ell, no el que diu ell, però sí que és cert que han baixat, en realitat, en el que va d'any, gairebé un 6,5%. Però és que Sitges es troba a la cinquena o sisena població que Sitges de Catalunya es cometen més delictes per cada 1.000 habitants. De fet, a Sitges estem amb 85 delictes per cada 1.000 habitants. Dit això, respecte als fets que van succeir a la nit abans de la matina, era previsible, que fins i tot es va poder veure ja pel matí, tal com va dir la regidora Eva Martín, tant com va dir els bombers de Sitges, que cada vegada n'hi ha més tipus de delictes que comet gent molt jove, creant el deluig. I tal com va dir la regidora Eva Martín, ja aquell mateix matí ja va veure dos nois que estaven totalment borratxos. És veritat que si vostè veu els vídeos, és gent molt jove i que ho fa quan ja ha acabat tot. Que aquí es tindria de fer una reflexió. La reflexió és, abans, que vostè també una qüestió que vostè va apuntar amb l'entrevista que va tindre amb l'inspector, que va apuntar a vostè, Vicenç. Uh-huh. És veritat que abans es tenia de fer compatible quan la gent sortia dels bars i de les discoteques,
1: sí.
0: Llegats, i que coincidia...
1: Amb la sortida de la matinal, sí.
0: Amb la sortida de la matinal. I és veritat. El que passa que sí que és veritat que hi havia molta gent que es derivava cap a les discoteques.
1: Uh-huh.
0: I que tot es feia molt més escalonat. Aquí el que ha passat és que a les 4 de la matinada el que vam tindre de tot, o sigui, al carrer de l'1 de maig, vam tindre també discoteques que ara cada vegada n'hi ha menys a Sitges i al concert del passeig. I de sobte, zero. Se va acabar tot. I n'hi ha una qüestió, i aquí sí que ho tinc de dir, que jo crec que l'inspector va dir... Bueno, va ocultar una situació que es va produir. Quan es van desallotjar els bars musicals,
1: sí.
0: No? Que diuen,
1: sí.
0: La unitat del Sarro van abandonar Sitges. O sigui, i això, mm. això és un comunicat que ha fet els sindicats de la policia local de Sitges, que van dir que un dispositiu va finalitzar sense incidents rellevants. Un cop finalitzada la seva funció, la unitat Arro va abandonar Sitges.
1: Mm-hmm.
0: I després... Clar, quan no hi havia suficients membres de la policia, tant de Mossos d'Esquadra com de policia local, que la policia local de Sitges, necessitem reforçar-la, tal com vam presentar nosaltres a la moció del mes de juliol, doncs no tenien els suficients efectius per fer front a la situació en què estaven visquent.
1: Per tant, entenc, regidor, que d'entrada sou dels que plantejaríeu o creieu que es podria parlar una vegada més d'allò que es feia antigament, de l'empalmada fins a les 6 del matí, de propiciar que hi hagi activitat fins a l'inici de la matinal per evitar que quedi gent sense interessos particulars al carrer durant dues hores, des que acaba la revetlla, des que tanquen els bars musicals i les discoteques fins a l'inici de la matinal, per exemple?
0: Això seria una qüestió que es tindria de valorar. O com a mínim, que el concert del passeig acabés abans del tancament dels bars.
1: D'acord.
0: Perquè es derivaria la gent cap al carrer 1 de maig i és molt més fàcil fer una acció d'aquest tipus en un carrer, dic per tècnica policial,
1: sí.
0: un carrer tancat, que amb el passeig o amb qualsevol indret que sigui obert.
1: Per tant, sobreentenc també, a partir del que ens heu comentat, que considereu el dispositiu policial insuficient aquella nit, malgrat que l'inspector dels Mossos d'Esquadra digués que estava perfectament dimensionat d'acord amb la realitat estadística de la delinqüència a Sitges.
0: Sí, és evident, és que no ho dic jo. És que el que va passar perquè el dispositiu era insuficient i perquè després també tenim de saber per què se'n va anar al Sarro quan van acabar el concert i quan es va desallotjar al carrer del Pecat.
1: Uh-huh. Entenc que deu ser present en aquesta petita reunió que es va fer abans de l'ofici de la Festa Major. En veu treure personalment alguna conclusió d'aquella reunió?
0: No vaig treure cap conclusió. Sí que vaig estar present. Uh-huh. Conclusió no vaig treure cap. De fet, els que es van donar certes explicacions va ser el representant qui era dels Mossos d'Esquadra, així com el representant que havia de la policia local, que ens van explicar com havia anat la matinada. Però tampoc ens van donar gaires explicacions de com estava confeccionat el dispositiu, quines mesures n'havien pres. Es van explicar que havia sigut el dispositiu que era el de tots els anys. De fet, el que ens expliquen des de la policia local és que era el dispositiu de tots els anys. El que passa és que, clar, Sitges ha canviat molt. Quan vaig escoltar l'inspector des del 2007, fins ara mai havia hagut cap tipus d'aquests aldarulls. Vale, sí, molt bé, però és que Sitges ha canviat molt. Ha canviat molt Sitges i ha canviat molt la gent jove de Sitges i jo crec que de tot el món.
1: Mm-hmm. Enteneu que l'Ajuntament s'hauria de personar com a acusació particular?
0: Sí, però anem a veure, aquí vull fer alguna puntualització.
1: Vinga.
0: Miri, les propostes d'acord que va presentar Vox tant al gener del 2025 com al juny del 2026 eren aquest sentit. Perquè l'Ajuntament de Sitges personés com a acusació particular en els procediments que afecten a Sitges com a ajuntament. S'ha de dir dues qüestions. Ara, quan diu ara inventar, és que ara no es poden personar com a acusació particular. Primer perquè té d'arribar o a un jutjat o tenen d'arribar a la Fiscalia de Menors, perquè també vaig escoltar l'inspector quan deia que no hi havia molta diferència entre si eren menors o majors. És veritat que el tipus penal és el mateix.
1: Sobretot pel que fa referència a la investigació, va dir l'inspector.
0: La investigació és la mateixa, però el procediment és totalment diferent. Perquè d'entrada, si són menors, va a la Fiscalia de Menors. I tota la instrucció la fa la Fiscalia de Menors. I és en aquell moment quan es podran personar, igual que quan arribi, si són majors, quan arribi a
1: el jutjat,
0: però quan arribi a la Fiscalia de Menors. Però és que l'Ajuntament tindria de fer un pas previ, que no és ni el jutjat ni la Fiscalia de Menors, perquè per poder-se personar com a acusació particular, traient a part els delictes que queden reflectits a la Llei Orgànica 1/2026 del 8 d'abril, que ja precisament es fa una modificació a la Llei d'Enjudiciament Criminal perquè es puguin personar als ajuntaments com a acusació particular, solament es poden personar si a l'Ajuntament és part ofesa o ha patit alguns danys.
1: D'acord.
0: Llavors, el que tindria de fer és tota una relació de danys que ha patit per poder-se personar com a acusació particular.
1: D'acord.
0: Clar que des de Vox són partidaris de que es personin com a acusació particular, però el problema que tenim és que com no han fet cas i no s'han personat en cap procediment com a acusació particular per la repressió d'aquest tipus de delictes, doncs ara poden dir, sí, ens personarem, sí, quan es personaran? per començar, solament es poden personar quan això arribi al jutjat i acabi tota la investigació.
1: Per tant, entenc a partir del que ens comenteu que l'Ajuntament abans hauria de fer, per dir-ho d'alguna manera, un inventari de tots aquells béns públics que han estat malmesos arran dels fets de fa una setmana.
0: Exacte.
1: D'acord. Per entendre que representa el bé comú i, per tant, l'agressió o la desfeta o la destrossa dels béns comuns.
0: Exacte. Uh-huh. Exacte.
1: D'acord, aquest seria el pas previ, sempre i quan, òbviament, això acabi en el jutjat. I una qüestió final, en aquest sentit, com a ciutadà, com a polític, això com s'arregla, dit d'aquesta manera?
0: Miri, això té diverses qüestions. És veritat que tot el que ha escoltat com l'inspector en cap, com a la regidora Eva Martín, que va fer va parlar molt d'aquesta qüestió, era dels valors morals i d'educació. Sí, és veritat, però en quin sentit? El sentit és el següent. A la policia se la té de tindre respecte. I l'educació que es té de fer és el professor se té de tindre respecte, a la policia se té de tindre respecte. I nosaltres tenim d'anar per aquest camí perquè tots els seients de l'autoritat, tant els mestres, tant els metges, tot aquestes persones que estan fent un servei públic, se té de socialitzar i d'educar amb el respecte amb totes aquestes persones. I després és evident que el futur de la societat, sobretot a Europa, una de les qüestions més importants és la seguretat. I llavors es té de conjugar totes aquestes qüestions respecte a l'autoritat i fer ferma i no escatimar en recursos amb seguretat.
1: 10:04 del matí. José Antonio Gilabert, gràcies.
0: De bé, moltes gràcies.
1: Gràcies, adéu-siau, bon dia. A l'altre costat del fil telefònic, una persona que ens aniria molt bé també, i que ens anirà molt bé també, per lligar amb les paraules, amb les reflexions que Pol Vigó, el president de Barraques, ens va deixar, un cop havien acabat les Barraques, sobre aquells incidents que van succeir amb el punt Lila de Barraques. No només va parlar d'aquells incidents amb Pol Vigó, sinó que va deixar tot un seguit de reflexions que entenem també i interessants. No sabem si per lligar una cosa amb l'altra, però és evident que després d'aquells fets de Barraques han arribat aquests fets de Festa Major i tot plegat. Si es pot lligar o no, no ho sabem, però per descomptat que genera un context en el qual val la pena també en referir-s'hi. I com que en Josep Maria Tubau ha estat molts anys darrere de Barraques i també va viure el que va passar a Barraques, a més de la seva condició de regidor de Guanyem Sitges, doncs segurament podem aquí obrir una miqueta també el ventall del context dels fets. Josep Maria Tubau, bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia, Vicenç.
1: A veure, comencem per per la mateixa pregunta de la resta de portaveus. Quan va saber en Josep Maria Tubau que havia passat el que havia passat aquesta matinada de Sant Bartomeu?
2: Doncs just quan arribàvem a l'Ajuntament per sortir
1: amb la
2: matinal. Però tot i això ja ho vam copsar anant des de casa a l'Ajuntament. Vull dir, es veia un ambient enrarit. Just a Can Perico ja vaig veure una furgoneta dels antidisturbis baixant. Suposo que es dirigien cap al passeig. I l'ambient ja era raro, de gent amunt, avall. I bé, tot semblava indicar que res de bo estava passant en aquells moments.
1: I un cop veu saber què havia passat, què veu pensar?
2: Bé, doncs molta ràbia, molta tristesa. De fet, jo crec que tenim una ferida oberta que la tindrem oberta durant molt de temps. I bé, doncs enfadat. Enfadat més que res perquè ja hi havia indicadors que deien que això podia passar. És a dir, hi havia un historial darrere, els fets succeïts, els punt liles de Barraques, amb anterioritat doncs, també van haver-hi problemes a les festes de barris, tant al Poble Sec com a Cases Noves. Després ens hem assabentat que per Carnaval també hi havia hagut problemes. I bé, doncs tot això doncs ja d'alguna manera doncs, ho vèiem probable que pogués passar.
1: Pel que fa al dispositiu i pel que fa a les reflexions que va fer l'inspector dels Mossos, en definitiva el que s'ha comentat, perquè entenc que en Josep Maria Tubau també va ser amb aquella petita reunió que es va fer abans de l'ofici?
2: Sí, hi érem, crec que la Mònica, el Luis Mi, la Carme i el senyor de Vox i jo. I bé, doncs bé, va ser una reunió de 5 minuts que ben poc vam poder parlar. Vam demanar al govern una reunió amb més temps, però no va ser possible, i és aquí on venen una de les nostres queixes, doncs que hi ha hagut falta d'informació de tot plegat. A dia d'avui, tot el que sabem és gràcies a Ràdio Maricel, i no ho sabem doncs, per cap reunió que haguem fet de portaveus, i és una cosa que no ens agrada.
1: Perquè entén Josep Maria Tubau que les principals reflexions que s'haurien de prendre o que s'haurien de posar sobre la taula arran d'aquells fets, quines podrien ser? Quan parla en Josep Maria Tubau d'un context enrarit de fets que ja han succeït i que aquesta festa major també s'han posat de manifest, cap on creieu que hauria d'anar la reflexió sobre el que va passar?
2: A veure, jo no sé cap on haurà d'anar, però sí que és cert que hi han hagut doncs, atacs masclistes en la prèvia de festa major. Hi han hagut càntics feixistes, i aquí podíem entrar doncs, també a la celebració del Mundial de Futbol de la selecció espanyola, atacs a les festes de barri, vull dir, atacs homòfobs, atacs xenòfobs, i jo crec que no s'està donant la importància que s'ha de donar a tots aquests fets.
1: Perquè això com s'arregla?
2: Doncs s'arregla plantant cara al feixisme, això des d'un primer moment. S'arregla treballant, analitzant i també posant més diners perquè coses com aquestes no passin, no podem escatimar amb tot això. I jo crec que cal reflexionar molt, molt, molt i molt cap on ha d'anar la festa.
1: Entén, Josep Maria Tubau, que l'Ajuntament s'hauria de personar com a acusació particular, no? Sí?
2: No, nosaltres des del minut 1 vam demanar doncs, que es denunciessin els fets. De fet, ja ho vam demanar amb els fets del punt Lila de Barraques. I òbviament, doncs, els fets que va passar el 23, bueno, el 24 abans de la matinal, doncs, creiem que s'hauria de personar, i tant que sí.
1: Com que ens sembla que de tots els portaveus i de tots els regidors a qui hem saludat, Tubau és el que actualment manté la seva condició de ballador, de portant, de membre del seguici festiu, al llarg d'aquesta festa major veu veure actituds, situacions que anaven més enllà del que es pot veure en qualsevol festa major i que us van generar preocupació?
2: Sí, Vicent, sí. A l'entrada de Grallers ja vam veure que seria una entrada a Grallers complicada. De fet, nosaltres ens vam desplaçar fins al carrer Major per estar més tranquils i veure com enfilaven cap a l'Ajuntament, i allà ja vam veure que s'andava una mica de mare. Després de la processó cívica també vam poder cursar una mica doncs, que, bueno, que hi havia gent molt, molt passada i ens va preocupar. I després una altra cosa, per exemple, hem vist hem vist que hi ha hagut gestos, una paineta, per exemple, cap a la gent de quan han passat les autoritats.
1: Sí.
2: Això ho vaig veure jo amb els meus ulls i bé, jo crec que ens hem de preocupar de tot aquest ambient que està passant.
1: Josep Maria Tubau, gràcies.
2: Oi tant.
1: Sí, home, i tant.
2: Abans d'acabar, molts hem vist un vídeo, val, que corre per les xarxes,
1: sí,
2: on es veu una persecució policial,
1: sí,
2: val,
1: sí,
2: al carrer Marquès de
1: Mont-roig.
2: De Mont-roig.
1: Que em sembla que és una persecució policial que acaba, diríem, gairebé a les portes del Mont-roig. Està tancat al Mont-roig, però és, sí, més o menys allà, eh?
2: Sí. Correcte. I que es pot sentir una frase, ven aquí, maricón de mierda, te reviento. Val?
1: Ah.
2: Demanarem explicacions, demanarem que saber qui diu aquesta frase, perquè ens preocupa, perquè podria ser d'algun agent del cos de la policia local, i realment, si és així, doncs creiem que és un mal exemple i que es depurin responsabilitats.
1: D'acord.
2: Nosaltres amb la policia local sempre hem parlat molt bé del cos, vull dir, creiem que en els últims anys doncs ha fet bé la seva tasca, però veient aquest vídeo sí es demostra que aquesta frase ve de la pròpia policia local, doncs ens preocupa greument aquesta frase. Ho volíem
1: sí, sí, perquè... oi tant. Anava a preguntar, perquè com que hem vist el vídeo, és molt intel·ligible la frase, perquè...
2: Oh,
1: sí, s'entén, eh? Sí, sí.
2: Jo crec que és evident.
1: D'acord.
2: És evident, Vicenç.
1: D'acord.
2: Demanem explicacions i, de fet, també des de Guanyem demanem que se'ns convoqui immediatament a una junta de portaveus per parlar de tot plegat.
1: Mm-hmm.
2: No pot ser que ens assabentem de les coses per Ràdio Maricel, que passats uns dies de festa major no sapiguem res. I bé, és una tònica que s'està donant, eh? Vull dir, no és d'ara. Però, ostres, jo crec que com a portaveus mereixem la màxima informació d'uns fets tan greus que ens obliga a tots a reflexionar, a treballar i a fer el que calgui pel millor de la festa. I una altra cosa que vull dir, Vicenç,
1: sí,
2: és que sort hem tingut d'aquesta comissió. Vull dir, creiem que la comissió ha fet una feinada de Déu, les entitats han estat molt bé, i ja no digui, doncs, el tema dels balladors. Vull dir, els balladors, els baix blancs, gegants, bueno, tothom, mm-hmm, ha tingut un comportament doncs molt bo, i llàstima d'aquests fets que hem de lamentar.
1: Segurament, com que hem vist la part fosca, encara valorem més la part positiva, eh?
2: Sí, sí, es valora, perquè davant les adversitats és on tots els ciutadans, uh-huh, doncs fem pinya, no? Vull dir, jo crec que es va veure, vull dir, que la gent tenia ganes de sortir al carrer, tenia ganes de sortir a la matinal, tenia ganes de fer la processó, i, ostres, jo crec que tant la cercavila, bueno, tant la processó com la matinal, doncs va anar molt fluida, uh-huh, la gent la va poder disfrutar, malgrat la prèvia que vam viure tots plegats.
1: Certament va ser una pinya molt maca, la que es va veure, efectivament. Josep Maria Tubau, gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies, adeu-siau, bon dia.
2: Adéu.
1: Un minut passa d'un quart d'onze. Saben que ens agrada fer aquest exercici, perquè, a part, entenem que és l'exercici que s'ha de fer. Parlar-ne, ara que han passat uns dies. I, per tant, també tots aquells... No separarem aquests àudios, perquè ens sembla que està resultant molt interessant aquest lligam i aquestes reflexions tan ponderades que estan fent els representants polítics sitgetans. I encara ens en queden, eh? Perquè ara anirem al moll de l'os, perquè aquí també hi ha una doble condició molt interessant, a més de política. Bàsicament, Carme Gasull és educadora. Per tant, diguem-ne que aquí segurament també l'educadora pot parlar i, evidentment, no cal ni dir-ho, la regidora també pot emetre la seva opinió. Des de Vers en Comú Podem saludem Carme Gasulla. Carme Gasulla, bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia, Vicenç.
1: No sé si començar la conversa amb la condició de Carme Gasulla educadora o amb la condició de Carme Gasulla política, però potser que la comenci per l'educadora,
3: sí.
1: Perquè com que quien tuvo retuvo y mantuvo, segurament, no sé si el que he vist, el que us han comentat, tot plegat, com a educadora, us mereix alguna reflexió així, que la resta de mortals, que no estem dins en l'àmbit de l'educació, potser a vegades ens costi trobar.
3: Doncs tens tota la raó, no? Perquè realment aquí ens cal una reflexió molt important. No podem mirar cap a una altra banda quan hi ha determinats comportaments violents, no? que doncs, agafen també doncs, una mica amb el pas canviat, perquè hi ha una responsabilitat individual, evidentment, de qui els comet, però també col·lectiva doncs, de tothom, començant per les administracions i acabant per la comunitat educativa, per les famílies, jo diria que la societat en general. I ens hem de fer diverses preguntes amb el que ha passat, no? Si s'està oferint doncs, prou acompanyament als nostres joves, sense en absolut justificar què és el que ha passat aquí, aquesta violència, però perquè la convivència té aquests límits, no? I el repte aquí que tenim és molt important, no? Acompanyar la joventut i sobretot prevenir abans que els problemes esclatin, i han esclatat. I aquí també vull una mica adreçar-me doncs, als responsables, no? Cal actuar amb fermesa quan algú traspassi aquests límits, però hem de saber quin pla hi ha des de la regidoria de joventut, d'educació i de governació, sense estigmatitzar doncs, els joves, però cal treballar i exigir responsabilitats a tothom. Nosaltres el que hem de fer no és actuar quan el problema ja ha esclatat, sinó molt abans, no? En prevenció, educació i polítiques de joventut. No?
1: Perquè segurament aquí un dels problemes principals, dels problemes, del que ha trasbalsat més a la ciutadania és, per un costat, no trobar les raons, perquè així directament és difícil trobar les raons que han motivat aquests fets, i per una altra banda, el fet també sembla bastant evident i reformat per l'inspector dels Mossos d'Esquadra, que algunes de les persones que han anat a deixar testimoni a la comissaria han assenyalat que alguns d'aquests joves són joves de Sitges. I aquestes dues qüestions probablement ens han trasbalsat a tot una mica. Alguna explicació? Us va sorprendre el que veu veure? Li veu trobar alguna explicació? Veritablement això és difícil que hi puguem trobar aquí algun, no sé si dir, algun argument que ens ajudi a consolar-nos una mica.
3: La veritat és que sí que vull deixar molt clar que ser jove no és sinònim en absolut de violència.
1: Evidentíssim.
3: No? Seria profundament injust posar tots els joves al mateix sac. Però
1: val per tots els joves que d'entrada han sortit per festa major, s'han passat bomba i ens han fet passar bomba a tots plegats.
3: Uh-huh. La gran majoria va gaudir sense problemes, en civisme i de la festa major i amb responsabilitat. Però és evident que cal fer una reflexió molt més profunda, més enllà de les actuacions policials. Em va sorprendre. La veritat és que aquest caldo de cultiu ja s'estava coent des de feia temps. Mm-hmm. Amb el que vam viure doncs, amb episodis anteriors, i vull destacar sobretot l'atac al Punt Lila, no? Que sí. Crec que és una mica doncs, el que vam viure també de manera, jo crec que molt, doncs molt punyent, perquè és atacar una eina que defensem i que justament es crea per evitar violències molt concretes. I després aquests missatges incendiaris que a vegades sentim a les xarxes. No? Jo crec que evidentment hem de fer aquesta reflexió i a més assumir les responsabilitats que pertoquin. No?
1: Fet aquesta prèvia, quan us veu assabentar del que estava passant aquesta matinada?
3: Doncs a través d'una pregunta de qui m'ha precedit a portaveus, al xat que tenim de portaveus d'en Tubau.
1: Vaja.
3: Va preguntar què és el que havia passat, perquè també val a dir que a mi trobo a faltar més presència, més comunicació i més treball amb l'oposició per part del govern. I ja ho havien dit quan estaven al govern. Jo crec que hem d'estar tots units, estem d'acord, però no simplement és dir-ho, sinó practicar-ho. No?
1: Estem a punt de dir que tothom està igual avui, eh?
3: És que, al final, si avui el govern ens diu que hem d'estar tots units, jo, nosaltres diem que sí, units per condemnar la violència, per suposat, per defensar la nostra festa major, i sobretot per saber què ha fallat i què hem de millorar. Però això s'ha de posar en pràctica. Ens van trobar que aquesta informació ens va arribar perquè la vam demanar. I llavors, això és el que no pot ser, no? La unitat no és simplement una declaració. Es demostra, doncs, compartint informació, escoltant a l'oposició, fent-la partícip de tot plegat i treballant conjuntament, perquè és un problema que ens afecta a tots. I nosaltres hi serem, però el que cal, òbviament, és transparència, explicacions i jo diria que fins i tot responsabilitats. Cal treballar plegats i jo crec que el govern ha d'anar en aquesta línia. Si va en aquesta línia, ens hi trobaran segur.
1: Entenc que aquesta setmana poca informació heu rebut sobre el que va passar?
3: Molt poqueta. De fet, estem esperant que se'ns convoqui també per veure quin és el pla d'acció, perquè la informació que van rebre va ser per part dels comandaments de policia local i de Mossos d'Esquadra, i en un moment a l'ofici del 24. Mm-hmm. O sigui, tampoc va ser una cosa que, diguéssim, molt improvisada, gens formal. Jo crec que el tema és prou greu com per asseure'ns i estar-nos les hores que calgui, no? Nosaltres hem estès la mà i crec que aquí no es poden fer, doncs, partidismes, no? No, amb aquest acte tan punyent, no? I en aquest sentit nosaltres pensem que no s'ha de fer política partidista amb la violència, però el que no pot ser és que mirem cap a una altra banda. I per això cal una mica escoltar tothom, també escoltar aquest correu, que no sé si els meus companys de l'oposició n'han parlat, no? Que va enviar el sindicat a la policia parlant de la manca d'efectius, una mica denunciant que estem treballant en unes condicions des del punt de vista de la policia local gairebé de subsistència, no? I això també s'ha d'analitzar. I el que no pot ser és que el regidor de governació d'això no en parli.
1: N'ha fet referència, el regidor Gilabert n'ha fet referència a aquest correu dels sindicats, i també més d'un regidor, si no recordo també la regidora del Partit Popular, Eva García, ha fet referència a la manca d'elements de suport que té la policia per enfrontar-se a situacions d'aquest tipus.
3: És que al final, a banda de les actuacions que se'n derivin, jo crec que també hem d'actuar en condicions. No sabem nosaltres, que com deia abans, no?, que posem una mica sal a la ferida, però és evident que el tema és prou greu com per fer un dispositiu, doncs, correcte, i el que és evident és que aquest correu que ens va enviar per part del sindicat de policia el tenim tots, i per tant hem de fer una reflexió. No pot ser que no en parlem. Crec que tothom ha de treballar les millors condicions, però jo crec que el tema va, com deia abans, no?, va més enllà del que ha passat, sinó com evitar que passi, no? Llavors és molt i molt preocupant veure gent molt jove, menors d'edat, doncs accedint també a l'alcohol d'una manera gairebé, diguéssim, gratuïta. Jo mateixa vaig presenciar, m'ho havien explicat, jo mateixa vaig presenciar l'endemà, el 24, doncs com una mare de família comprava alcohol amb un súper de la vila a la filla menor d'edat, i diria que menor de 14, acompanyada de les seves amigues. I crec que això és el que tots plegats ens hem de posar, sense culpabilitzar ningú ni estigmatitzar ningú, d'entendre que no podem donar, doncs, aquestes eines amb gent tan jove, perquè és profundament perillós, sobretot amb els temps que corren.
1: Us va generar algun dubte el dispositiu policial?
3: Bé, jo crec que a veure, està clar que es va desbordar, i jo crec que aquí el que nosaltres hem trobat a faltar és més explicació política, més presència també del regidor de governació i valorar, doncs, una mica amb el sentit de constructiu si hi ha hagut errades de planificació, de coordinació i la que deia, no? I quina resposta s'ha de fer i si cal, doncs, corregir-lo, doncs endavant, no? I per part dels comandaments l'explicació va ser molt correcta. Estem parlant d'un tema que no és únic exclusivament Sitges, però clar, el tema que ens ocupa és Sitges. Uh-huh. Per tant, hem de fer doncs aquestes explicacions, no?
1: Creieu que l'Ajuntament hauria de personar-se com a acusació particular?
3: Jo no tinc cap dubte. Jo crec que un ha de ser molt contundent amb aquests actes, igual que la qüestió del punt lila. I a més, jo crec que aquí sí que és important la reacció immediata a l'acció. És a dir, el que no podem és demorar-nos tant en el temps, perquè llavors ja per sentit. Jo crec que sí que s'ha de personar com a acusació, i que no podem en absolut donar, doncs, aquesta cobertura diguéssim, sense fer un pas endavant, no? Jo crec que és important actuar amb contundència, però, com deia abans, no? Treballant en polítiques de prevenció en tots els àmbits, en l'àmbit educatiu i en l'àmbit de la joventut especialment. Mm. I per això volem saber quin és el pla que té el govern en aquest sentit. No?
1: I aquella pregunta que estem fent, tòpica, retòrica, si es vol, això com s'arregla? Això que s'ha viscut, això que ha generat tanta pena a tothom, com s'arregla?
3: No diré que això s'arregla d'un dia per l'altre, perquè és obvi, però de la mateixa manera que això ja venia a començar des de feia temps, doncs s'ha de començar a treballar. Ja des de, però hauria d'haver començat a treballar a l'endemà mateix. Que no pot ser que estiguem en aquesta fase de que no tenim cap pla d'acció, de que no tenim cap més explicació, i ens trobarem, no? Això és el que jo crec que més enllà de les declaracions que facin uns i uns altres, nosaltres també vam fer una declaració amb una condemna sense matisos de qualsevol acte de violència. Tenim un problema molt seriós i cal entomar-lo amb valentia, i jo crec que en aquest sentit també vull posar doncs en valor la valentia i el coratge que va tenir la Comissió de Festes, doncs, fent aquesta declaració el 24, condemnant els fets, i crec que és importantíssim sumar-nos tot a la mateixa causa i treballar plegats, però necessitem un pla d'acció. Més enllà de les declaracions que són totes fantàstiques, però trobo a faltar doncs això, més presència, més pla d'acció i més informació.
1: Des de Verds en Comú Podem, Carme Gasulla, gràcies.
3: Moltes gràcies, Vicent.
1: Gràcies, adeu-siau, bon dia. Suposo que s'han adonat que no tenim el rellotge sobre la taula, per tant, aquesta primera hora ens està sortint un petit ple municipal, però ja ens està bé, perquè el que ens agrada sobretot és aquest tipus de reflexió exposada d'aquesta manera, i ens sembla, repetim, molt interessant el que cadascun dels representants de les diferents formacions polítiques sitgetanes estan deixant, perquè poden agafar, si volen, un argumentari d'un, un argumentari d'un altre, complementaris tots ells. Bé, la nota de premsa del PSC l'endemà dels fets. Des del PSC de Sitges condemnem fermament els aldarulls, els actes vandàlics i els enfrontaments amb els cossos de seguretat que s'han produït aquesta matinada al passeig. Volem expressar el nostre suport i agraïment a la policia local, als Mossos d'Esquadra i a tots els professionals que han intervingut per restablir la normalitat i garantir la seguretat. La Festa Major és una de les expressions més importants de la nostra identitat col·lectiva i l'hem de poder viure amb llibertat, civisme i respecte. Els comportaments violents d'una minoria no representen Sitges ni poden embrutar la nostra Festa Major. Davant la violència i el vandalisme, tolerància zero. Això des del partit, però ens sembla que no va poder més. I al matí del 24, el Luis Miguel García publicava a Twitter, al seu perfil d'X: animals, són animals. Tant se val si són de fora o són d'aquí, tant se val si són menors o no, són uns animals. Tot el suport a la policia Sitges i als Mossos i el reconeixement a tota la feina feta per la Comissió de la Festa Major a Sitges. Es referia, Luis Miguel García, i amb aquestes paraules, a un dels molts vídeos en què es veia precisament com es llançaven ampolles a les forces de seguretat. Luis Miguel García, bon dia i bona hora.
4: Hola, bon dia, Vicenç, bon dia.
1: Us va sortir de dins, això, eh?
4: Sí, jo crec que sí, que he escoltat algun dels meus companys que m'han precedit. Estem en una situació límit, hem arribat al límit ja del que podem suportar. Algunes actuacions i algunes accions, ja no tan sols de violència als carrers, sinó també a les xarxes socials. I arriba un moment ja que treus que tens de dins i gairebé et poses al seu nivell, que no és el que volen, el que vull jo tampoc, però s'ha de dir les coses com són i no amagar la realitat que tenen.
1: Quan veus saber el que havia passat la matinada de Sant Bartomeu?
4: Pues poc abans de les 6 de la matinada vaig rebre un parell de whatsapps d'algun company que tenia notícies del que estava passant, i 5 minuts, 10 minuts després, de la mateixa manera que la Carme, la pregunta que va llançar el Tubau al grup de portaveus, sí, que va comentar l'alcaldessa.
1: Una setmana després, quina reflexió us ve al cap?
4: La reflexió que us ve al cap és que anem tard. Anem tard perquè estem molt preocupats del que està passant. Això no és una baralla puntual, és violència al carrer, amb destrosses i enfrontaments entre jovents menors d'edat, sobretot amb la policia, la nostra policia, la policia local i els Mossos d'Esquadra. I això no és el que volem nosaltres a Sitges. Creiem que anem tard, que el govern va tard, el regidor de governació està amagat, no sabem si està de vacances o què, està amagat, no ha dit res des de la reunió que van tenir el mateix dia 24, després de la sortida d'ofici, que va ser per cobrir l'expedient per part de l'alcaldessa, perquè va ser una reunió de 5 minuts escaig, amb... estaven gairebé tots els grups municipals excepte la companya Elena Alonso, que estava fora, i va ser un cobriment d'expedient, perquè ni l'alcaldessa ni el regidor de governació van dir absolutament res. Va parlar el comissari de les Mossos d'Esquadra i l'inspector de policia, que agraïm tota la informació que van donar, però no es va tractar cap tema. Fins i tot van arribar al final d'aquesta petita reunió que jo li vaig demanar a l'alcaldessa, escolta, deixem-ho aquí, ni a la sortida d'ofici que estaven a la plaça de l'Ajuntament, deixem-ho aquí i una vegada acabi la festa major ens reunim i parlem. Però fins ara no tenim cap notícia.
1: A partir d'aquí i del que comenteu, ja que vareu escoltar les paraules dels responsables dels cossos de seguretat, creieu que el dispositiu estava ben dimensionat o no?
4: Nosaltres pensem que el dispositiu a priori estava ben dimensionat. Hem parlat amb l'interior i hem parlat amb la policia local nosaltres aquesta setmana. Hem tingut converses amb els dos cossos de seguretat. I segurament que el dispositiu estava ben dimensionat. El que va passar després demostra que era insuficient. Jo entenc que la policia té els seus procediments, els seus operatius, i ho treballen amb aquesta previsió segons les dades que tenen de situacions anteriors. Això no podem nosaltres debatir ni discutir amb la policia local o Mossos d'Esquadra com s'ha de fer el dispositiu. Que sí que podem demanar, i hem de demanar, són responsabilitats polítiques al regidor de governació per no demanar més policies i preveu, com ja es preveia, ja després de l'entrada de Gallers, que ja es van detectar algun grup que estava fent soroll, ja es preveia que hi havia aquest problema en aquest sentit. Sobretot també, com ha dit, no, sembla que ha estat el Gilabert, no recordo, aquest tram que n'hi ha entre el tancament del concert, sí, i els establiments de les 2 de maig i la sortida de la matinal. Que estava ben dimensionat, segurament a priori, a les dades que tenia la policia i Mossos d'Esquadra, estava ben dimensionat, però el que s'ha demostrat és que és clarament insuficient a les dades que tenim després.
1: O sigui que diríem, perquè creiem que aquest pot ser un punt d'una certa coincidència, com a mínim, entre els diferents representants de les formacions polítiques de l'Ajuntament, creieu que d'alguna forma seria bo que no quedés aquest, allò que en diuen els anglesos, aquest gap, aquestes 2 hores sense que passi res entre el final de la revetlla o el tancament dels locals d'oci nocturn i l'inici de la matinal?
4: Bueno, primer de tot s'ha de quedar clar, s'ha de deixar clar que els responsables són el jovent que va provocar aquest tros de la ruta, aquest enfrontament. Després nosaltres tenim l'obligació, com a representants públics i com a institucions, d'evitar que això es produeixi. Si això és una de les possibles solucions, endavant. Pot ser que sigui una bona solució, abans parlàvem també de la manca de discoteques. Abans havia discoteques al poble i la gent sortia del concert, anava a la discoteca i de la discoteca anava a la matinal.
1: Exactament.
4: Bueno, jo crec que això és un dels punts que s'ha de poder treballar amb el gremi, amb el sector de l'oci nocturn, i si s'ha de permetre una mica més l'horari d'obertura fins a les 6 de la matinada, pues treballem-ho, pensem-ho i a veure si és una de les solucions possibles que posa sobre la taula. Però segurament no serà l'única i tindrem que buscar més solucions.
1: Creieu que l'Ajuntament s'hauria de personar com a acusació particular?
4: L'Ajuntament el que ha de fer de moment és recollir tota la informació que ja està fent policia local i està fent Mossos d'Esquadra, traslladar-la a la Fiscalia. La Fiscalia ha de prendre la iniciativa en aquest sentit, i una vegada que estigui al jutjat, evidentment que l'Ajuntament de Sitges s'ha de personar com a acusació particular, sobretot per defensar el seu patrimoni i el seu mobiliari urbà, que són els aldarros que es van produir, han fet estralls i danys al nostre mobiliari urbà.
1: I la pregunta que hem fet a tothom, així com a polític, com a ciutadà, com creieu que s'arregla una qüestió d'aquest tipus?
4: Com s'arregla això?
1: Sí.
4: Això és molt complicat, dices. Mira, d'entrada nosaltres la setmana que ve el que farem és demanar una taula de seguretat i convivència extraordinària. Creiem que hem de començar a treballar la part política per treballar aquest problema que tenim, que és un problema cívic. Però no som ingenus, això no s'arregla només amb més policia. Sabem que n'hi ha, ara sortiran 19 places de policia, n'hi ha una manca d'efectius, però això no s'arregla només amb policia. Necessitem parar, necessitem reflexionar, necessitem seure a la mateixa taula educadors, pares i mares, instituts, entitats, ajuntaments, institucions i cossos de seguretat. Hem de preguntar-nos què està passant als nostres joves i què podem fer com a comunitat. El que no podem és continuar veient aquestes imatges i que no és una cosa només de Sitges. Aquestes imatges molt similars les hem viscut també a Igualada o molt recentment a les de Guna de Bilbao. Veiem que n'hi ha un problema generalitzat amb aquesta violència al carrer i el que hem de fer totes les institucions, com he comentat, és ser una taula amb els pares, mares, educadors, entitats, etc., per buscar una solució a aquests problemes que estem patint.
1: Luis Miguel García, gràcies.
4: Gràcies a vostè.
1: Gràcies, adéu-siau, bon dia.

0: 10 i 37 minuts. A l'altre costat del fil telefònic, el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya i també regidor de Cultura. Ai, la cultura, que ens hauria de salvar de tantes coses. Albert Oliver Rodés, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicent.
0: Quan veu saber el que havia passat la matinada de Sant Bartomeu?
1: Bé, el que estava passant. Em vaig assabentar de matinada, o a primera hora del dia 24, del dia de Sant Bartomeu.
0: Mm-hmm. Què veu pensar?
1: Què vam pensar? Doncs, d'entrada, pena, tristesa. Vaig pensar que la Festa Major no es mereixia això, eh? I no s'ho mereixia perquè eren aquells moments que s'estava, que la matinal, no?, s'estava retrasant,
0: mm-hmm,
1: i que quan parlem, o quan pensava que la Festa Major no s'ho mereixia, pensava en la comissió, amb totes les persones, amb tots els balladors, amb totes les colles, amb la il·lusió i l'esforç que fan per la Festa Major.
0: Aquesta també seria una frase extrapolable a tots els portaveus polítics: la Festa Major no es mereix això. Per què creieu que ha passat?
1: Bé, ara mateix és un moment de reflexió i d'intentar entendre què s'ha passat. Això no és una excusa, el que vaig a dir ara, però quan reflexionem i seiem a estudiar què ha passat i a prendre mesures per evitar-ho, no podem deixar de banda de que no és un fet únic a Sitges, eh? Això està passant amb altres festes majors, amb altres celebracions. I dic això, insisteixo, no és una, això no ha de ser una cap excusa.
0: Creieu que el dispositiu policial estava ben dimensionat, es va veure superat per les circumstàncies?
1: Bé, jo amb el dispositiu de seguretat, policia local i Mossos, plena confiança, segur. I ja ho estan fent i ho haurem de fer i haurem de participar en una reflexió perquè això, posar les mesures perquè això no torni a passar, però no tinc cap dubte que amb les dades i amb la professionalitat dels cossos de seguretat no posaria en dubte la planificació del dispositiu de seguretat.
0: Mm-hmm. Creieu que l'Ajuntament s'hauria de personar com a acusació particular en aquest cas?
1: Sí, jo crec que sí, que s'haurà de personar, eh, en el moment que correspongui. Els Mossos estan ja fa dies que treballen amb aquesta investigació oberta per desordre públic, i l'Ajuntament també està preparant els seus informes o ha preparat ja els seus informes i recollit tota la informació dels danys que es van produir sobre el mobiliari, sobre la via pública, per presentar-ho en el moment que correspongui.
0: O sigui que, d'alguna manera, allò que ens comentava el regidor Gilabert, aquest pas previ que l'Ajuntament ha de fer per poder-se presentar com a acusació particular, l'Ajuntament ja el tindria fet, és a dir, el llistat, per dir-ho d'alguna manera, de béns públics que varen resultar malmesos o destruïts en aquella nit.
1: Ah, sí, segur. Això des del minut zero.
0: Uh-huh.
1: Des del minut zero s'està treballant amb això, vull dir, és de sentit comú.
0: Uh-huh. Uh-huh. I la qüestió que hem formulat a tothom: com creieu que es pot resoldre, que es pot reconduir un assumpte d'aquest tipus?
1: Bé, doncs aquesta és la pregunta. Jo crec que mostrant unitat, millorant el que hagi de millorar i fent aquesta reflexió no només política, sinó com a societat, no? Què està portant a certs joves, a grups de joves, a actuar amb aquesta violència recreativa, no?, que ens deia el cap dels Mossos.
0: Mm-hmm.
1: No reivindiquen, no protesten, no exigeixen, només surten a fer mal i a rebentar la festa. Doncs això, evidentment, hem de parlar d'educació, hem de parlar de cultures, de cultura, hem de parlar de família, aquesta reflexió compartida i aquest treball entre en fi, per tota la societat.
0: Com que estàveu al ball de les autoritats, com els altres representants municipals, veu veure, heu vist en aquesta festa major algunes actituds que us hagin preocupat?
1: No especialment. Sí que hi ha actituds que preocupen o sorprenen, però jo personalment no he notat cap diferència de aquest any d'entrada a la plaça de l'Ajuntament o algun altre moment al passeig, que hi ha bueno, certes persones que se dirigeixen i diuen alguna borrada. En fi, no hem notat cap increment d'aquestes actituds. No?
0: Albert Oliver Rodés, gràcies.
1: I gràcies, Vicent.
0: Gràcies, adéu-siau.
1: Sí. Em permets per
0: acabar? Sí, sí, oi tant.
1: És que tinc l'eco de dits aquí a sobre de la taula,
0: sí.
1: I jo crec que em quedaria amb la primera pàgina de l'eco, no? I permetem que llegeixi, la festa s'imposa als entrebancs.
0: Uh-huh.
1: La coordinació i col·laboració amb les diferents costures permet sobreposar-se a la pluja i als lamentables aldarulls. Aquest és el resum i el missatge que m'agradaria enviar.
0: Doncs queda aquest missatge que de nou posa en valor el paper de Valls, de comissió, d'ajuntament, de parròquia, de tots aquells que varen entendre que el que havia passat la matinada no podia ser que enterbolís tota la resta de la festa major. Regidor, gràcies de nou.
1: Gràcies, Vicent.
0: Gràcies, adéu-siau. D'aquesta roda de declaracions d'avui ens queden encara Mònica Gallardo i l'alcaldessa Aurora Carbonell, perquè, com els comentàvem, el portaveu de Sitges Grup Independent, a la vegada regidor de Governació, David Martínez, va ser present en aquest programa el passat divendres i poden també recordar, recollir, tornar a escoltar les seves declaracions. Mònica Gallardo publicava el dia de la Festa Major: davant la gravetat dels incidents violents d'aquesta matinada que han alterat de manera important els actes de la Festa Major de Sitges, he sol·licitat una junta de portaveus extraordinària. Cal identificar els autors i actuar amb contundència des de la institució. Mònica Gallardo, bon dia i bona hora.
2: Molt bon dia, Vicent.
0: Sap Mònica Gallardo, d'entrada, comencem per aquí i després enfilarem tota la resta, si hi ha intenció, si hi ha possibilitat de celebrar aquesta junta de portaveus extraordinària, més enllà de la reunió, de la petita reunió que es va mantenir en caràcter d'urgència abans de l'ofici?
2: Bé, no ho sé. En qualsevol cas, aquesta junta de portaveus extraordinària ara ja seria ordinària, ja no té cap sentit. I lamento molt profundament doncs que l'alcaldessa i el regidor de Governació fossin incapaços de trobar una estona reposada, doncs, no sé, a mans de la processó, a les 4, a les 5, és igual, els fets eren tan greus que requerien de l'esforç de tots plegats i moure l'agenda perquè poguéssim parlar amb tranquil·litat del que havia passat a la matinada i no de la manera com es va fer a la sala de juntes, en plena sortida d'ofici, amb una reunió d'urgència per cobrir l'expedient, perquè no li diguéssim ja, no l'apretéssim més, no?, l'alcaldessa i el regidor. I els fets, doncs, malauradament, no són per cobrir l'expedient i, com han comentat la resta de companys, doncs és lamentable la gestió del govern en tot aquest cas. Està clar que tenim una alcaldessa i un regidor que ocupen el poder, però ocupar no vol dir governar, i el desgovern i el descontrol i la desinformació és el que denunciem en aquests moments. No?
0: Anem pel principi. Quan us veu assabentar que havia passat el que havia passat la matinada de Sant Bartomeu?
2: Doncs ens en vam assabentar abans que portaveus ens informessin. Les persones més joves de l'equip i del grup de Junts per Sitges ens van començar a enviar missatges i ens van començar a enviar imatges, i a partir d'aquí doncs ja va ser quan vam ser conscients de la magnitud dels fets, i posteriorment doncs ja tots plegats sabeu com va anar i el que s'ha vist i el que ha circulat i malauradament la mala imatge que hem projectat com a municipi.
0: Què veu pensar aleshores i què penseu una setmana després

0: bateria, una bateria de preguntes, unes per Sitges, les altres a nivell de país, en tant que la participació dels Mossos, però pensem que és molt preocupant. I pensem que, més enllà de la dimensió del dispositiu policial, aquí la política i l'acció de govern ha fallat per tot arreu. Hi ha moltes preguntes que volem que responguin el més aviat possible. No sabem quantes reunions de coordinació hi ha hagut prèvies a Festa Major entre els cossos de seguretat, amb el regidor de Governació, amb la regidoria de festes i amb tot el que suposa organitzar un dispositiu d'aquestes característiques. Ens preocupa moltíssim que s'estigmatitzi a persones d'altres llocs, a persones d'aquí, als menors, als no menors, perquè no tenim dades i no tenim informació. Jo no sé si la resta ho han fet, jo un dels exercicis que he fet aquests dies és parlar amb els joves, parlar amb ells i veure amb ells els vídeos. És evident que hi ha algunes persones de Sitges que sembla que s'identifiquen fàcilment, mm-hmm. i és evident que segurament també hi ha implicades altres persones que no siguin de Sitges, però això no és el que més ens ha de preocupar. Ens ha de preocupar molt, molt, molt que la nostra policia local patís, i patís molt aquella matinada i en el torn posterior, perquè ens consta que la nostra policia no té el material necessari per donar resposta acompanyant els Mossos en una situació tan greu com aquesta. Ens preocupa molt que, fins on sabem, aquest govern s'ha carregat una cosa que era molt important, que era la unitat de la policia administrativa, que permetia fer controls dissuasoris als establiments de conveniència, a les pròpies barres, perquè els joves no tinguin aquesta facilitat que tenen per accedir a l'alcohol. I aquesta pregunta també l'he fet a menors joves del meu municipi. M'han dit, Mònica, és molt fàcil comprar alcohol sent menor d'edat. Per tant, què està fent aquest govern amb una pràctica que s'havia fet anteriorment i que Sitges doncs, s'havia posat en pràctica aquesta actuació? Sabem que això ja no es fa. No sabem per què no es fa. Per tant, hi ha un seguit de coses que necessiten una resposta immediata i que davant d'aquesta situació, davant de les imatges i davant de les notícies que han sortit, nosaltres el que no podem fer són comunicats i dir que actuarem i que farem i que demanem unitat. No, senyors, vostès han d'actuar, han de governar i han de prendre les regnes perquè estem enviant un missatge d'inoperància absoluta, amb respecte total cap als cossos de seguretat, però nosaltres hem d'incidir també sobre el dispositiu que s'organitza per part dels cossos de seguretat. I això és exactament el que no ha passat. Més d'una setmana després no hi ha absolutament cap acció més enllà de comunicats que ja m'atreveixo a dir que són frívols, perquè, si em permets, Vicenç, crec que ens hem de remetre a fets anteriors. És que venim d'una reunió que ja vam tenir alguns portaveus sobre el que havia passat amb el punt Lila. I et demano un moment per parlar d'això, em preocupa moltíssim.
1: És a dir, perquè com bona part també dels portaveus, enteneu que va lligada la situació que es va viure al punt Lila amb, d'alguna manera, aquest estat de coses que ha propiciat fets com els de la Festa Major?
0: És evident, i aquí hi ha coses que haguéssim pogut fer i que no s'han fet. Imagineu-vos, al punt Lila, un dels dies de barraques, el primer o el segon dia crec que va ser, va haver d'interrompre el servei perquè les tècniques, les persones que estaven donant servei al punt Lila van ser increpades, van rebre agressions verbals greus, que així s'han qualificat, greus, molt greus, i a més el propi punt Lila, és a dir, la carpa i el material, va patir agressions per part d'aquestes persones. Nosaltres vam requerir, vam demanar una trobada per veure què s'estava fent, perquè, evidentment, aquest govern, si nosaltres no els apretem, no feien absolutament res. I a mi aquí em sembla que tenim un problema molt greu, perquè, i perdoneu-me potser la duresa i la vulgaritat de l'expressió, estic fins als nassos de sentir proclames ideològiques de feminismes i de coses similars, i quan arriba l'hora de la veritat, quan nosaltres podem fer coses, no s'ha fet absolutament res. A banda de política, sóc també mare de dos fills, una d'elles adolescent, una nena de pràcticament 16 anys, i jo no sé quin missatge estem donant a les noies, especialment les noies, quan en aquest poble tenim punts liles en les que hi ha dones que són agredides, professionals tècniques, en les que no hem estat capaços que denunciïn, una empresa que tampoc ha denunciat els fets, i per tant, tot això és un frau, o sigui, estem davant d'un frau, és a dir, no hem denunciat res, no s'ha requerit res a l'empresa, i per tant tenim punts liles que, si em permeteu l'expressió, són fakes, perquè a l'hora de la veritat no serveixen absolutament de res.
1: Faig un parèntesi aquí. Entenc que el que ens dieu, el que va passar en el punt Lila, no, no ha merescut cap denúncia, ni per part, de l'empresa que gestiona el Punt Lila, ni per part de ningú més.
0: Cap ni una. És a dir, nosaltres vam dir, bueno, però aquestes noies com és que no han denunciat? És a dir, sí. Si les persones que tu t'han d'acompanyar, perquè els protocols diuen tu davant de qualsevol agressió o assetjament has de denunciar, resulta que les persones que han d'acompanyar a la

0: possibles víctimes no denuncien. Resulta que l'empresa tampoc denuncia. Però és que, és més, resulta que el govern, que és qui paga aquest servei, tampoc denuncia. Per tant, de veritat, de què estem parlant? És a dir, prou de clichés, prou de comunicats i actuem d'una santa vegada. És a dir, cap confiança en aquests punts lila, perquè quan hi ha una crisi clara i manifesta com hem tingut, que no en van tenir prou amb barraca, sinó que a més també es va reproduir, evidentment, la nit de la revetlla de Festa Major, perquè es va haver de tancar també aquest punt lila, doncs és evident que tot això és un postureig i que és una cosa per quedar bé i que a l'hora de la veritat no serveix absolutament de res. I a mi em preocupa molt com a servidora pública des de la política i sobretot també com a mare. Per tant, estem en una situació molt greu des del punt de vista polític, no? Perquè hi ha un desgovern absolut i ara no sé què és el que dirà l'alcaldessa, que estan treballant, que estan recollint. A veure, una situació com la que hem viscut a Sitges requeria que ja alguna cosa s'hagués fet. I nosaltres, més enllà dels informes policials, tenim potestat i l'obligació de personar-nos, presentar-nos i actuar contundentment davant d'aquests fets, i més quan encara són reiterats. Evidentment, amb molta més gravetat la nit de Festa Major, no? I aquesta és la situació.
1: Entenc pel que digueu, evidentment, tampoc cal donar-hi massa voltes, que enteneu que el dispositiu de seguretat de la nit de Festa Major es va veure superat per les circumstàncies?
0: Absolutament superat, però ens preocupa que això destapa, d'alguna manera, una situació de carències importants en el cas de la policia local i segurament una manca de recursos en el cas de Mossos d'Esquadra, que també preguntarem al propi cap de Sitges en aquella reunió apressurada al moment de la sortida d'ofici. Bé, ens reconeixia, demanarem més dispositius per aquesta mateixa nit, perquè, és a dir, jo crec que tothom s'ha vist superat i al final nosaltres tenim la responsabilitat de no haver enviat el missatge i ponderar realment el que ens passa en un dia en el que sabem que hi ha molta gent i tenint en compte, reitero, els precedents dels que veníem. Nosaltres som, i jo especialment, molt respectuosa amb la feina que fan els cossos de seguretat. Nosaltres no hem de dissenyar dispositius, però sí hem de demanar coses concretes i hem de posar damunt la taula quines són les coses que poden passar. I reitero molt especialment el que et deia fa uns moments, em preocupa moltíssim que allò que es feia fa un temps s'hagi deixat de fer. No sabem per què no hi ha una unitat de policies de paisà que es dedica a intentar minimitzar la venda d'alcohol. La venda d'alcohol il·legal, a missa a les revetlles, la venda d'alcohol a menors tant a les barres com als establiments de conveniència que no compleixen els horaris. Què està passant a Sitges? No s'està controlant absolutament res de tot això. I això no és culpa dels dispositius policials. Això és culpa de qui ha de marcar les directrius de les prioritats de seguretat a Sitges, que és el senyor David Martínez, que és el regidor de Governació, i que és la senyora Aurora Carbonell, que és l'alcaldessa de Sitges. Absolutament desapareguts. Encara és l'hora que, més enllà dels comunicats, hagi de sentir a l'alcaldessa liderant un moment greu a Sitges i, per suposat, el regidor que bé, l'altre dia sembla que demanava unitat, però quina unitat quan no l'hem sentit obrir la boca en tots aquests dies. Ha estat absolutament desaparegut i sense oferir-nos cap tipus d'informació, ni evidentment cap espai d'informació, de debat, de treball, que és el que hagués requerit doncs, la gravetat dels fets del que va succeir.
1: O sigui, més enllà de la trobada de dilluns, per les circumstàncies pròpies del moment, no hi ha hagut manera de comunicar entre ni han trucat ni els han trucat ni res.
0: No han fet no. Absolutament res. També us he de dir que, malauradament, a aquestes alçades nosaltres almenys no tenim cap tipus de confiança en la capacitat d'acció raonable per part d'aquest govern, per part de l'alcaldessa, per part del regidor, perquè si en circumstàncies com aquestes han estat incapaços de coordinar, doncs no en tenim cap de confiança. És a dir, suposo que cobrirà l'expedient i ara es veuran apretats, perquè és una demanda unànime de tots els grups de l'oposició a convocar-nos, a cobrir l'expedient, però nosaltres estem obligats a treballar d'una altra manera i això significa doncs haver d'anar fent feina d'investigació, parlant amb la policia pel nostre compte i anant doncs rebent bé, les dades de la manera que podem. Evidentment, anunciem que avui mateix entrarem un seguit de preguntes de les que demanarem una resposta immediata, no d'aquí un mes, perquè tenim a tocar a Santa Tecla, però tenim també a tocar doncs, la Nit de Foc, i Sitges al final és un municipi on afortunadament hi continuen passant moltes coses, Sitges és un municipi de festa, i no podem estar d'aquesta manera dient que estan recollint la informació dels danys causats a la via pública. Quants dies trigaran, no? Quants dies trigaran en saber tot el que s'ha malmès? Jo crec que això a hores d'ara hauria d'estar resolt. Evidentment, sumar-hi també els danys privats, en aquest cas la terrassa de l'Esports Bar, i tot això, si no han estat capaços de fer-ho en una setmana, no sé exactament què més hem d'esperar, no? La situació d'incapacitat del govern és absolutament claríssima. Per tant, nosaltres esperem que ens convoquin, però no hi tenim absolutament cap confiança. Per tant, en aquest govern, en gran minoria, doncs haurà de deixar que siguem els grups de l'oposició els que puguem també una mica estar al capdavant de tot això, no? Perquè no en saben. Està clar que no en saben, està clar que la seva inacció ha provocat ressaques importants. Jo no dic que siguin els causants de la situació, perquè això seria massa agosarat, però en qualsevol cas sí que em permeto dir que hi ha coses que haguessin pogut evitar i que no s'han evitat.
1: Dues darreres qüestions. Enteneu que l'Ajuntament s'ha de personar com a acusació particular?
0: Per suposat. L'Ajuntament té molta feina, en primer lloc, a revisar el contracte que té amb l'empresa que gestiona el punt Lila. Evidentment, amb tota la gran quantitat d'imatges que hi ha posteriorment relacionades amb els fets del 23, ja segurament la policia això ho dirà, ens hem de presentar com a acusació particular pels danys que ha patit Sitges i els costos econòmics que tindrà en tot el mobiliari urbà, i per tant estem obligats a demanar responsabilitats, siguin menors, siguin majors, o sigui quina sigui la condició de les persones que van provocar aquests aldarulls. Per tant, sí que ens hem de presentar com a acusació particular.
1: I la segona, que és aquella que és tan oberta com complexa també de respondre. Com creieu que s'arregla una qüestió com la que vàrem viure fa una setmana?
0: Doncs s'arregla treballant més, s'arregla coordinant els dispositius i sent conscients de la magnitud i de la importància del que en tenim entre mans. Sitges continua sent un lloc atractiu, afortunadament, per les persones que hi vivim, però per molts que decideixen venir aquí de festa. És veritat que tenim un problema social, però a mi això m'agradaria, sense minimitzar-ho, dir que no podem fer que sigui l'altaveu del que és la joventut, del que és el jovent de la nostra societat. Hi ha gent meravellosa i majoritàriament la gent jove de Sitges i d'arreu és fantàstica. Jo reitero, aquests dies he procurat sobretot parlar amb els joves, i ells són els primers, molts d'ells, que estan decebuts i que estan preocupats pel que està passant al seu poble. Per tant, el missatge és la gent jove val molt la pena, i que hi hagi un grup, encara que en aquest cas sigui nombrós, de persones que cometen aquests actes reprovables, lamentables, i que cal perseguir, que cal castigar, no podem de cap manera demonitzar la societat. Això requereix que parlem molt amb ells, i que els que som més, perquè som més els que es comporten bé, doncs tinguin una veu amb alta veu per damunt d'aquests que utilitzen les xarxes socials per divertir-se d'aquesta manera lamentable. Crec que és molt important posar-los amb ells en valor. Crec que és absolutament imprescindible que es convoqui una taula perquè puguem saber tots, no només el govern, i que el govern, jo crec que el govern ara ja està en un carreró sense sortida. No es pot permetre el luxe de coordinar a soles res, perquè ha demostrat la seva incapacitat. Per tant, hem de ser tots els grups municipals els que hem d'estar informats, assabentats, i ser partíceps també d'allò que es coordini en el futur per les festes, i deixar-nos estar d'històries, i deixar-nos estar de comunicats, i començar a actuar de manera contundent. I, per suposat, també un missatge molt important, no? Un missatge d'agraïment i d'enhorabona a la Comissió de Festa Major, a la que no li toca aquesta part i a la que li va tocar, doncs, coordinar tot el dispositiu de Festa Major al marge dels aldarulls. Crec que se n'han sortit molt bé, que ha estat una Festa Major des d'aquest punt de vista fantàstica, i per tant aprofitar també aquest moment per fer un agraïment molt gran, no? Molt gran a la Comissió de Festa Major, i un missatge d'escalf als agents de seguretat, especialment a la policia local, que em consta que sé que van patir i que a hores d'ara continuen patint, perquè més enllà de que es convoquin places d'aquí dos dies, no pot ser que tinguem agents que no poden sortir al carrer perquè no tenen les eines necessàries per protegir-se a ells, que és el que els permet protegir-nos a la resta, no? Així que, bé, hi ha coses que podem fer. Jo vull enviar un missatge positiu perquè els que governem hi són per fer coses. Si nosaltres l'únic que sabem dir és que estem esperant informes i que estem esperant que la policia digui coses, jo als senyors que diuen això, és a dir, a l'alcaldessa, al regidor de Governació i al propi Albert Oliver, que deia que estem esperant doncs, que marxin a casa seva, a esperar que bé, que ja s'hi posin uns altres, no?, a gestionar i a governar, perquè ocupar el poder, reitero, no és simplement dir aquesta llarga llista de banalitats i de frivolitats i de clichés ideològics que ens estan portant a un Sitges absolutament desgovernat des d'aquest punt de vista.
1: Mònica Gallardo, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Gràcies, adéu-siau, bon dia. Bon dia. Onze i tres minuts. Hem començat un quart de deu, més o menys, eh? Què genera unanimitat plena? I ens sembla que abans d'escoltar l'alcaldessa també, perquè l'Ajuntament així ho va manifestar. El paper de la comissió genera, per exemple, unanimitat plena a l'entorn de tot el que s'ha viscut aquesta festa major. L'Ajuntament que emetia un comunicat el 24 d'agost al matí dient, entre altres coses, l'Ajuntament de Sitges rebutja i condemna de manera contundent les actituds violentes i els aldarulls que s'han produït aquesta matinada un cop ha finalitzat el concert de festa major al passeig de la Ribera. Davant d'aquesta situació, en primer lloc, l'Ajuntament expressa el seu suport als cossos de seguretat que han hagut d'intervenir per contenir els grups implicats i restablir l'ordre públic, així com protegir la integritat de les persones i dels mateixos agents. També vol agrair la feina dels serveis sanitaris i dels equips de neteja que han treballat per garantir l'atenció de les persones i la recuperació de l'espai públic. L'Ajuntament vol deixar clar, diu també el comunicat, que els incidents i les conductes violentes no aturaran la celebració de la festa major. La matinal ha sortit i Sitges ha pogut mantenir un dels actes més emblemàtics de Sant Bartomeu gràcies també a la responsabilitat i la col·laboració de les colles participants. L'Ajuntament reitera el seu rebuig total a qualsevol conducta violenta o incívica i defensa una festa major segura, respectuosa i compartida per tothom. Alcaldessa Aurora Carbonell, bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia.
1: Quan veu saber què estava passant la nit de fa una setmana? Quan se'n va assabentar l'alcaldessa?
2: Mira, la nit dels fets, diguem, la nit del 23-24, a mi em van trucar a les 5 i 20 del matí, em va trucar el sergent per dir-me que hi havia molts aldarulls, que s'estaven provocant, hi havia molts problemes a Bassarrodona, sobretot, i que potser la matinal no podria sortir. Allò va ser el primer punt que evidentment, jo havia estat, la nit abans havíem estat a la zona del passeig, al ball.
1: Sí.
2: De fet, amb la regidora Lila i amb l'Albert Oliver vam anar a veure el punt Lila per veure com estaven i tot. Vaig estar una estona al ball, estava bé, hi havia moltíssima gent, evidentment, però hi havia un molt bon ambient. I per tant, no feia molt que m'havia posat al llit, diguem, i a les 5 i 20 és quan em va trucar la policia. Evidentment, des del minut aquell, de seguida, en pocs minuts, de seguida em va trucar també la regidora, l'Eva Martín, em va trucar el Salmerón, el president de la comissió, ens vam posar actius en el moment de dir, bueno, trobem-nos a l'Ajuntament a veure què fem, no?
1: Sí.
2: Perquè era aquest moment. Sí que vull dir, perquè he estat escoltant que molts dels portaveus deien que no sabien res, a les 6:50 és quan el Josep Maria Tubau va enviar un WhatsApp al grup de portaveus, tenim un grup de portaveus,
1: sí.
2: A les 5:50 al matí. Va dir, què està passant? I jo, a les 5:50, bueno, ell 5:53, jo 5:56, vull dir, al minut, els hi vaig contestar, vaig posar a portaveus, hi ha molts aldarulls al passeig, al moment de tancar una massa important de gent ha anat contra la policia, s'han hagut de demanar reforços, vaig enviar un vídeo perquè es veiés tota l'operativa que s'estava fent. A les 6:02 vaig dir, ara sembla que no hi ha tanta gent, però s'estan fent moltes destrosses al passeig. Per seguretat, la matinal no podrà començar fins que la situació estigui del tot controlada.
1: Uh-huh.
2: Això a les 6:02. Ningú dels portaveus que ara estan dient tant, ningú va dir res, en absolut. Ningú va dir què passava.
1: És a dir, va quedar alcaldessa la vostra resposta sense tenir...
2: resposta absolutament de ningú.
1: Uh-huh.
2: Al cap d'una hora, a les 7, jo vaig tornar a escriure. Estem esperant que ens autoritzin per sortir en breu. El recorregut s'ha escurçat per garantir la seguretat. La matinal surt de la plaça de l'Ajuntament i vaig especificar tot el recorregut que feia ara. Arrenquem ara mateix la matinal, a les 7:12. A les 7:25, el primer missatge que tinc, que és de la, precisament de la Mònica Gallardo de Junts per Sitges, que diu: m'han passat algunes imatges que fan realment molta por. Dic sí. I a les 9 del matí, la senyora Gasulla em diu que això és molt preocupant, i a partir d'aquell que a 9:15 havíem quedat aquí a l'Ajuntament per fer l'esmorzar. Uh-huh. A partir d'aquella hora és quan tothom es comença a despertar i a dir què ha passat, la Creu Roja, que no sé què, i tots comencen a parlar. Ho dic perquè jo des de les 5:55 del matí vaig informar els portaveus de tot el que estava passant, absolutament amb temps. Per tant, a 9:15 havíem quedat aquí i de fet jo els vaig dir: us explicaré què és el que ha passat. Quan van venir aquí, un per un, els vaig agafar i els vaig portar amb el despatx i els vaig explicar exactament què havia passat, amb la policia, tot com va començar amb una baralla, que després va sumar més gent, que havia vingut al Zarro, que després havien vingut a ordre públic, els vaig explicar tot. És evident que amb les meves explicacions no en tenen prou i em van demanar una junta de portaveus extraordinària. Jo, sabent que era a les 12 la sortida, teníem a les 11 l'ofici, a les 12 la sortida d'ofici, el dia 24 és un dia realment que la festa major ens ocupa absolutament tot el dia.
1: Sí.
2: Per tant, els vaig dir: si voleu, a la sortida d'ofici, com estarà Mossos d'Esquadra i policia local aquí, doncs us poden fer una explicació breu del que ha passat. Una junta de portaveus, convocar-la. Penseu que nosaltres som 10 partits polítics aquí a Sitges, per tant, hi ha 8 partits polítics que estan a l'oposició. 8 partits que entre ells tampoc es posen d'acord. Llavors un em deia: no, no, jo a les 4 no, jo vull a les 5, no, jo a les 8 no, a mi fes mal la per Zoom que jo estic a no sé on. No. És molt difícil coordinar tanta gent que tothom. Per tant, jo els vaig agafant d'un en un i els hi vaig explicant. I bé, el que va passar és que a la sortida d'ofici vam aquí tenir els cossos de seguretat i els van explicar amb molt més detall, que és com ho han d'explicar ells, els professionals, exactament com va anar tot, no? Mm-hmm. I que realment va ser així. Va començar amb una baralla més o menys petita, però com va coincidir amb el final del ball, es va juntar tota la gent del ball i tothom va començar a tirar objectes contra la policia i realment va ser un moment molt crític, no?, d'anar contra les forces de seguretat, no? Es va cridar a més reforços de Mossos, que evidentment, ells ja ho han explicat molt bé, no? Estaven per la zona de Girona i per tant van trigar una mica més, però evidentment jo penso que és molt important que la festa ho ha superat. És a dir, amb tot això va haver un moment que potser la matinal no la va sortir, perquè ens van dir que no era, potser no podia sortir perquè al terra hi havia vidres o hi havia desperfectes. Doncs la bona coordinació entre la regidoria, que també estaven aquí, els treballadors de la regidoria, entre la comissió, que també estaven tots els de la comissió, i entre els cossos de seguretat, entre tots, vam dir: ei, canviem l'itinerari una miqueta, l'escurcem, sortim una mica més tard, però la matinal ha de sortir. Per nosaltres això era bàsic. O sigui, la tradició està per damunt de tot això. I crec que en això sí que ho vam aconseguir. Mm. Però ho dic perquè, clar, he escoltat molt els portaveus que han criticat molt que no se'ls informava. Home, van estar des de les 5:55 del matí informats en uns moments de molta tensió, perquè pateixes molt, evidentment. Mm. Pateixes que no passi res, que ningú es va fer mal, increïblement. No va passar res, ni una rascada. Que això també penso que és per la bona feina dels cossos de seguretat, que van saber controlar una baralla d'aquesta índole, no? Van saber-ho controlar en el sentit de que ningú es fes mal. Ningú es fes mal. I això és importantíssim. I que la festa seguís endavant. Penso que és importantíssim.
1: Ara, i després... Digueu, sí, sí.
2: No, és que he estat escoltant, he sentit que deien: bueno, 5 minuts ens van explicar. Bé, no van ser 5 minuts, podeu veure les imatges. No vam sortir al balcó per veure la sortida d'ofici, cosa que a nosaltres ens feia patir molt, perquè la sortida d'ofici, bueno, per mi, precisament, és l'acte més important que hi ha de festa major. No mostrar el teu respecte a la festa damunt del balcó de l'Ajuntament el dia de la sortida d'ofici, doncs per mi era molt important. I vam estar donant aquestes explicacions a la sala de juntes, fins que va entrar la regidora de festes i va dir: home, potser que sortiu al balcó perquè s'està acabant la sortida d'ofici i estem aquí tots reunits. I en aquell moment va ser quan vam començar a sortir, ho podeu veure per les imatges, que realment no van ser 5 minuts, va ser una bona estona que es va estar a la sala de juntes per donar totes les explicacions les màximes possibles, perquè enteníem que aquell dia era impossible convocar una junta de portaveus. De fet, després vam tenir problemes per la pluja, si recordeu. Llavors també la regidoria de festes, que anava absolutament boja, van tenir que reunir-se en parròquia, en comissió, per decidir si sortia més tard o no per la pluja. Vull dir, va ser un dia molt complicat. Mm-hmm. I, per tant, en moments d'aquests tan complicats, el que es demana, com va tenir la població, com va tenir la comissió, com va tenir les forces de seguretat, que tots vam actuar solidàriament, conjuntament, i amb empatia total, jo el que demanava dels grups de l'oposició era aquesta empatia. Empatia, de dir, home, doncs jo estic... Perquè a les 6 del matí aquí a l'Ajuntament no hi havia ningú. Vull dir, si realment tenien tant interès, doncs només que haguessin vingut aquí haguessin vist què estava passant. Però, clar, a vegades fer proclames o dir coses des del sofà de casa és molt fàcil, no? I després dir que tot està molt malament. És molt fàcil. Has d'estar al peu del canó quan passen les coses. I t'has de mullar. I ja has de dir, surt la matinal, doncs sí, que surti. Doncs demanem aquesta empatia i aquest respecte per la festa, també, i per la tradició. Que una junta de portaveus extraordinària, que és per informar, perquè en aquell moment no es decideix absolutament res, es pot fer perfectament l'endemà. S'ha de tenir aquest respecte per la festa i aquest respecte per la tantíssima gent que va mostrar aquesta solidaritat, com els balls, tots els balls aquí a la plaça de l'Ajuntament, amb un respecte increïble, esperant a que diguéssim quan podia sortir la festa major. Ningú, quan podia sortir la matinal, ningú ens va dir increpant i ningú ens va dir res. Tothom amb una educació i amb una responsabilitat, de veritat, que jo és amb el que em quedo, eh? I evidentment, per part de la comissió, per part de la parròquia i per part de la regidoria de festes, tothom allà al peu del canó. Això és el que demano.
1: Si em permeteu, algunes qüestions a partir, després d'aquesta intervenció inicial, tornem al principi. Us va sorprendre el que va passar aquella nit?
2: Va sorprendre amb el sentit de... Jo estava repassant, perquè molta gent ha dit que per què no es van denunciar, no?, a les persones. Jo no sé si recordeu que l'any 2020 va haver una baralla molt gran també al carrer Espalter.
1: Sí.
2: Crec que era l'estiu. I en aquell moment tampoc no es va detenir a ningú, però els cossos de seguretat van fer una investigació amb les que, amb, també, igual que ara, amb els vídeos, repassant, i al cap d'un o dos mesos es va denunciar a bastantes persones, i moltes persones van passar pel jutjat i van tenir represàlies d'aquella actuació. Doncs ara és el mateix. Em va sorprendre en el sentit... Hi havia moltíssima gent aquest dia, tothom ho va dir, és veritat, sí. Es veia molta gent. A mi em va sorprendre, i després veient imatges, que fos gent tan jove. La veritat, la majoria nois, molt joves, i que anessin contra la policia, no? I amb unes proclames i amb uns crits que a vegades deies, a veure què té que veure això, no? Pedro Sánchez dimissión. Vull dir, unes coses d'aquelles que no s'entenien, la veritat. Per tant, home, sí que em va sorprendre que es fes tan gran, no? Per una... Això, nois molt joves, amb les cares destapades, per tant, no, està clar que no era res que estava premeditat, ni que estava pensat, ni res, sinó que va ser, doncs, que la mateixa voràgina del moment, no?, et porta a actuar d'aquella manera. Però la sorpresa és aquesta, evidentment.
1: Creieu que, tot i el plantejament del dispositiu de seguretat, tenint en compte, com va dir l'inspector dels Mossos d'Esquadra, estava pensat a partir de les dades estadístiques de la delinqüència a Sitges, creieu que la situació va superar la capacitat del dispositiu de seguretat?
2: Sí, però realment que l'entrevista que li vau fer vosaltres, no, al cap dels Mossos, que va ser molt interessant, perquè realment són ells els que ens saben, i jo confio plenament. Si ells et diuen, portem aquí 18 anys, sempre o ens anem adaptant, evidentment, al que va passant, però mai ha passat cap actuació d'aquest tipus aquí a Sitges. Aquí tenim aquest dispositiu, aquest districte teníem 25 Mossos més aquí a Sitges. El dispositiu era l'adequat. Jo no penso que estigués mal pensat en absolut, perquè això, aquesta violència recreativa, que hi diuen ells, doncs en cap cas era premeditada ni es podia saber. És veritat que això és un punt d'inflexió que t'ha de fer pensar, doncs, quan passa aquesta situació, com podíem actuar molt més ràpidament, no? Clar, que els d'ordre públic estiguessin a Girona, doncs això va ser un hàndicap important, perquè si haguessin estat aquí molt més a prop, amb res, amb 20 minuts això es soluciona, no?, molt més ràpid. Per tant, tal com va dir el cap dels Mossos, jo crec que aquestes coses són les que ens han de fer aprendre a redissenyar potser algunes situacions. però en cap cas no es pot dir que la dimensió, l'operatiu que estava pensant no era l'adequat, perquè sí que era l'adequat, evidentment.
1: A partir del que ens han dit i del que han deixat també sobre la taula alguns dels portaveus, alcaldessa, creieu que la policia està infradotada pel que fa a elements que els permetin protegir-se de situacions d'aquest tipus?
2: A veure, nosaltres en els últims anys la policia, totes les demandes que ha fet, s'han anat complint sempre, és a dir, des de els xalecos antibales, des de les tàser, des de tot el que han demanat, sempre s'ha anat a petició de la policia, perquè evidentment són ells els que en saben i són ells els que demanen, els que creuen que necessiten, no? Doncs ara, si es necessiten cascs pel cap, doncs evidentment que es tiraran endavant. Totes les peticions que fan normalment sempre han estat totes cobertes, i crec que en aquest cas igual, si se'ns necessiten materials o el que sigui que els han de donar més seguretat, endavant. Penso que la seva actuació doncs també va ser molt important i molt destacable i molt ben feta, no? En el sentit de que ells doncs van actuar seguint després quan venen els cossos d'ordre públic, tal com explica els Mossos, qui mana ordre públic, no? I van seguir les directrius que deien ordre públic. I això penso que han demostrat que tenim una policia local absolutament preparada i bona per aquestes situacions, no? I conjuntament la bona manera que tenen de treballar i la bona coordinació que hi ha amb els Mossos és importantíssima aquí a Sitges, no? I de fet, penso que el cap dels Mossos ho va dir, no? Que com han baixat els delictes en els últims anys, i això és la boníssima coordinació que hi ha entre els dos cossos de seguretat.
1: Perquè entenc que heu estat coneixedora d'aquest correu electrònic que ha enviat un sindicat policial fent valer aquesta manca d'equipament d'un determinat tipus,
2: sí.
1: No?
2: Sí, per exemple, doncs això, demanant per exemple, crec que hi ha alguna sol·licitud de cascos pel cap, està bé, molt més control, que també ens sembla bé, i ens hem posat moltíssim a sobre dels locals, els bars, els restaurants, què passa amb el vidre. Això és un tema que ens preocupa i que des de serveis urbans s'ha insistit, s'ha treballat, s'ha dit moltíssimes vegades, s'han fet inspeccions, però sempre queda un reducte, que queda algun cubell amb vidre, i això no ens ho podem permetre. I això hem de seguir fent-ho, no? Però no serà perquè serveis urbans no ha fet una feinada en això, però també ens ho demana la policia, que hi hagi encara més control en això, perquè el que no hem de deixar precisament és a la vista, no?, material que es pot utilitzar contra la policia. Hi ha una sèrie de coses que demanen, que moltes són molt assumibles. Fa temps que, a més, estem treballant amb la policia per unes millores importants, i que esperem que ara, abans de finalitzar l'any, les puguem portar al ple per la seva aprovació, i entre altres coses és doncs millorar material, millorar els efectius i millorar en general el servei de la policia local.
1: A partir del que comentava també fa uns moments la portaveu Mònica Gallardo, es vigila prou la venda d'alcohol a determinats locals en moments com la Festa Major? Hi ha hagut en aquest sentit, o hi ha manca d'efectius per vetllar per aquest assumpte?
2: A veure, es vigila sobretot des d'activitats de l'Ajuntament, és qui vigila els horaris, vigilem molt els horaris, també perquè no s'obrin molt tard. És veritat que s'ha parlat molt de l'alcohol i amb els joves. Jo parlant amb la policia, i jo estic absolutament d'acord, segurament la droga més dolenta que hi ha actualment a la gent jove són els telèfons mòbils, no? Tota aquesta violència recreativa, que és, vaig a fer mal i m'ho gravo i ho penjo perquè després es vegi, això realment és un problema. Jo crec que aquí és on s'ha de treballar més, no? I també, segurament, influencers, alguns mitjans molt concrets de comunicació, alguns partits polítics que fan unes proclames i que incendien cada dia les xarxes per animar a la gent, això és molt perillós. Això és molt perillós, i aquí sí que com a societat crec que hem de fer una reflexió. Només s'ha de veure que tothom, les imatges, no? Tots els nens llançant botelles, llançant coses i gravant-ho a cara descoberta i dient unes proclames i unes estranyíssimes que no tenen res a veure ni amb Sitges, ni amb la Festa Major, ni amb res. I només és per gravar-se, per veure's i per tenir més likes i més visites i perquè es comparteixi més, no? Jo crec que aquí és on tenim un problema greu.
1: O sigui que més enllà de l'alcohol gairebé s'estaria parlant d'aquesta, no sé si dir-ho d'aquesta manera, de consciència inconscient, és a dir, un fa actes conscientment, tot i que els actes no es facin des de, sí, des de la inconsciència.
2: No. Jo crec que és una feina, evidentment, global de tothom, de l'educació, per educació, evidentment, segur que s'ha de fer moltíssima més prevenció, segur que s'han de fer moltes més xerrades a instituts, a escoles, segur que s'ha d'explicar molt més tot el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer, i per tant és feina de tothom, però també jo crec que aquí també hi ha gent responsable en el sentit d'animar a la gent jove a que actuï d'aquesta manera, no? I com s'ha dit algú, no és només aquí, sinó que és desgraciadament a molts llocs que estan sortint aquestes modes, no? Fins i tot és a Europa, eh? A mi, que aquests dies, això sí, vull agrair, no? Per exemple, l'alcaldessa de Cubelles, que en seguida em va enviar un missatge de suport, o diputats, alcaldes d'altres llocs, tothom t'envia missatges de molts ànims. Bé, hi havia un senador que em va dir, desgraciadament, Aurora, això és un fet que està passant a Europa en general, no? Es veu que a Alemanya fins i tot tenen un nom, no? Aquests grups de gent que va, sobretot, a fer molts aldarulls i a gravar-se i a publicitar-ho i a treure-ho, no? I bé, això és un problema com a societat que tenim.
1: Alcaldessa, heu estat a punt de dir que heu rebut més suport des de fora que no pas des de dins.
2: Home, des de dins, tot el suport total, sí, com
1: ja,
2: he dit, eh?
1: Ja ens heu entès. Sí,
2: però
1: sí,
2: des del consistori, però també vull insistir, som un consistori molt divers. Hi ha 10 partits polítics i això és molt complicat, perquè per buscar un dia per reunir-se, no saps, Vicenç, el que costa. No saps el que arriba a costar. Clar, són 10 partits polítics i cadascú pensa d'una manera diferent.
1: Enteneu,
2: però molt diferent, eh? Aquí no hi ha unió per l'oposició tampoc, eh?
1: Hi ha hagut, però, aquí un fil conductor també, i a partir del que dieu, enteneu que hi hagi d'alguna manera aquesta crítica que ha vingut, diríem, unànimament per part de tots els portaveus amb qui hem parlat, òbviament, llevat dels del govern, de no haver-se sentit informats al llarg de tota aquesta setmana?
2: Sí, també és veritat que ara informació nova, diguem, no n'hi ha cap. Estan fent la policia, els Mossos estan fent una investigació. És l'únic que puc dir amb una reunió. És a dir, jo crec que informats, almenys amb el grup de WhatsApp dels portaveus, se'ls informa al minut. Se'ls ha dit amb el punt lila que hem fet. Se'ls ha dit amb una altra persona que també està fent, ha fet unes pintades pels carrers ara aquests dies i també estan també anant a drets socials i han fet algunes actituds, diguem, que també la regidora Lila ha tingut que denunciar. Els estem informant cada dia del que anem fent. És veritat que no fem una reunió conjunta, perquè ens costa, no diré que no, i jo no tinc cap problema en reunir-me i explicar, però hi ha moments, mira, en Vicenç, el moment de si sortia, a quina hora sortia la processó,
1: sí,
2: al vespre,
1: sí,
2: va haver-hi alguna portaveu que va dir, ens assabentarem abans per la gent que per nosaltres. Doncs segurament, per què? Perquè la decisió final de quan surt la processó, tal com diu el protocol de festa major, ho decideix des de la regidoria de festes, des de la parròquia i des de la comissió. Ells parlen amb els caps de colla, ho pregunta tothom, per tant, hi ha molta gent de Sitges que ja sap que s'està parlant d'això, però nosaltres encara no ho sabem i no ho hem decidit. Doncs hi ha portaveus que em criticaven, per què no ho dic jo abans que ho sàpiga la gent? És impossible, és absolutament impossible. I quan estàvem a la matinal, que si sortíem o no sortíem, també estàvem tots aquí a la plaça d'Ajuntament, i clar que la gent parla. De fet, a mi va haver-hi gent que em va dir, és que han clavat una gabinetada amb una persona, n'hi han ferit. Vull dir, es diuen moltes animalades, perquè, bueno, normal, perquè hi ha moltíssima gent, la gent està molt nerviosa, passa moltes coses, i és impossible estar al minut informant a 10 partits polítics diferents que un et contesta, un altre no diu res, bueno, la majoria no diuen res, però quan et contesta al cap de 3 o 4 hores, perquè no ho ha llegit, perquè és normal, no? Però és molt complicat, jo no diria que no. I puc fer una reunió cada dia, si es vol, cada dia. Però un respecte a la festa, un respecte als cossos de seguretat, un respecte a la gent que està al peu del canó a cada minut, I crec que aquesta demanda de vull informació, doncs deixa'm dir que també és molt egocentrista, diguem, no? O sigui, fixa't que el problema més greu que han dit és que no els informem a temps. Home, jo crec que aquí hi ha problemes potser més greus, com a societat, les nostres festes, les nostres tradicions, com hem d'actuar, els cossos de seguretat. Jo crec que hi ha problemes segurament més importants que a quina hora m'has comunicat que anaves a fer, anaves a sortir la festa, si a les 4:85 o a les 4:74. Home, una mica de serietat, una mica d'empatia i una mica de tocar de peus a terra de lo que són les coses.
1: Tres coses per acabar, alcaldessa. Primera, aquesta que també segurament, vaja, la podeu contestar més que ningú. No s'ha formalitzat cap denúncia sobre els fets que va viure el Punt Lila a les passades barraques o sobre els que ha pogut viure per Festa Major?
2: Per cert, dels Punt Lila, que també em sap molt de greu, que ara hi ha partits, i no només Vox, sinó Junts també, que estan dient com si el Punt Lila no serveix de res. Que el Punt Lila és importantíssim, perquè és prevenció. Vull dir, el Punt Lila el defensarem a capa i esposa, i això no és postureo, això és veritat. I el Punt Lila, la regidora, i més d'un regidor, vam estar allà el dia que va passar el Barraques, la regidora i altres regidors, i jo mateixa, vam estar el dia 23 al Punt Lila. Per tant, aquí també demano més empatia i més proximitat, que vagin a parlar amb les treballadores del Punt Lila. El Punt Lila, el que va passar a Barraques, primera, ho tenen els nostres serveis jurídics, és clar que es presenta denúncia, però per presentar una denúncia, nosaltres no hi érem al moment que va passar, no vam veure res. Per tant, qui va veure es necessita un informe, o de les treballadores o de l'empresa, que ja el tenim, però també de la seguretat privada que hi havia a Barraques, també de Barraques. Es demana informar a tothom i això ho té serveis jurídics de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament, evidentment, que presentarà denúncia d'aquests fets, però les denúncies es presenten argumentades. Per molt que jo digui, sí, ja hem denunciat, no, denunciem amb tots els arguments i amb tots els informes que necessitem.
1: La segona...
2: I amb els aldarulls, el dia 23, sí. El mateix.
1: És el que us anava a preguntar, si l'Ajuntament, hem d'entendre que sí, a partir del que ens ha dit també el regidor Oliver Rodés, es presentarà com a acusació particular.
2: Exacte, i ho fem tal com ens diuen Mossos. Mossos estan ara recaptant tota la informació, tots els vídeos, tota la gent del carrer, gent que ha trucat, tota la informació l'estan recaptant i estan fent aquesta investigació. En aquesta investigació ens sumem nosaltres amb els nostres informes de serveis urbans que l'estan fent, que sent algú que diu, ui, sí que triguen a fer un informe, home, pots fer un informe molt ràpidament, dient s'han trencat 4 papereres, o pots demanar pressupostos de què em costa a mi posar papereres noves, què em costa a mi una barana que han trencat, posar-la nova. És a dir, això és un informe dels danys exactament. També amb els privats, també amb els comerços que hi ha allà, també des de promoció econòmica es posen en contacte amb els comerços i pregunten què ha passat. I tot això s'ajunta amb la investigació dels Mossos d'Esquadra i, per tant, presentem conjuntament aquesta denúncia.
1: Mm-hmm.
2: I les denúncies s'han de fer ben fetes.
1: Sí. I la qüestió final, perquè a part també estem aquí amb la mateixa condició, estem parlant d'una alcaldessa que també és mare. Com creieu que s'arregla això? Aquesta pregunta que hem formulat a tots i a tothom a partir d'aquesta pena que ha viscut també Sitges arran d'aquests fets. Com creieu que s'arregla això?
2: Doncs, evidentment, tots hem dit que són temes molt complicats. També és veritat que s'ha de... Aquí dic que hi ha gent jove maquíssima, gent col·laboradora, molt bona gent, gent que lluita pel canvi climàtic, que lluita pel feminisme i que lluita per moltíssims valors, com sempre han lluitat. Però, com he dit jo crec que com a societat tenim un problema amb les xarxes socials, són un problema, la veritat, que s'han de tractar. I es tracten a les escoles. Es tracten també des dels cossos de seguretat, es tracten des de l'administració pública, tant des de la Generalitat com des dels ajuntaments, des de les regidories. Però jo crec que aquí, doncs, evidentment, és educació i educació, que és la base de tot. I com deia el cap dels Mossos, no? Deia algun pare o alguna mare, si veu que el seu fill ha fet això, doncs acompanyar-lo i dir-li anem a la policia, anem-ho a explicar i reflexionar i parlar amb ells. És importantíssim parlar amb els fills, no? I dir, perquè com és que t'has trobat en aquest moment? Què t'ha passat? Què pretenies fer amb això? Jo penso que és importantíssim. I bé, és un problema com a societat que tenim amb aquests reductes de gent jove que incitats per les xarxes socials es veuen abocats a fer aquestes... I per què? Per què es veuen abocats a això? Jo, mira, també et diré, i era la meva filla, que és més gran, però em va dir, ostres, si tota aquesta gent fes tot això per reivindicar l'habitatge, doncs igual estaria millor. I és veritat. Vull dir, què estaven reivindicant? Res. Ara, aneu a lluitar per l'habitatge, anem a lluitar per canvi climàtic, anem a lluitar per això. Això sí, però clar, fer aquesta violència pura i dura, recreativa, bé, és un problema com a societat.
1: 11:32, alcaldessa, gràcies. No sé si hem perdut ara. Sí, ha quedat el gràcies en veu alta. Vinga, tanquem la roda.

0: 9 i 13 minuts i com els comentàvem, ara ve un apartat de material sensible que té relació, recordarem que ahir vàrem, el programa va prendre un rumb que, diguem-ne, interessant a partir de les reflexions dels portaveus de les diferents formacions polítiques. Aquestes reflexions que van acabar a prop d'un quart de 12 del matí aproximadament, un quart o dos quarts, vam estar 2 hores i quart ben bones parlant dels fets de la matinada de Sant Bartomeu. Nosaltres us recomanem, encara que sigui llarga la conversa, us recomanem per tot el que es va dir. Enmig de totes les declaracions, varen tenir la de Josep Maria Tubau, la de Guanyem Sitges. Varen parlar dels fets en si, etc etc. I en acabar la conversa, Josep Maria Tubau ens va alertar d'un vídeo que li havia arribat en aquests termes.
1: Molts hem vist un vídeo, val, que corre per les xarxes,
0: sí,
1: on es veu una persecució policial,
0: sí,
1: val,
0: sí,
1: al carrer Marquès de
0: Mont-roig.
1: De Mont-roig.
0: Que em sembla que és una persecució policial que acaba, diríem, gairebé a les portes del Mont-roig. Està tancat al Mont-roig, però és, sí, més o menys allà, eh?
1: Sí. Correcte. I que es pot sentir una frase, ven aquí, maricón de mierda, te reviento. Val?
0: Ah.
1: Demanarem explicacions, demanarem que saber qui diu aquesta frase, perquè ens preocupa, perquè podria ser d'algun agent del cos de la policia local, i realment, si és així, doncs creiem que és un mal exemple i que es depurin responsabilitats.
0: D'acord.
1: Nosaltres, amb la policia local, sempre hem parlat molt bé del cos, vull dir, creiem que en els últims anys doncs ha fet bé la seva tasca, però veient aquest vídeo sí es demostra que aquesta frase ve de la pròpia policia local, doncs ens preocupa greument aquesta frase. Ho volíem dir.
0: Sí, perquè... oi tant. Anava a preguntar, perquè com que hem vist el vídeo, és molt intel·ligible la frase? Perquè, sí, s'entén, eh? Sí, sí.
1: Jo crec que és evident.
0: D'acord.
1: És evident, Vicenç.
0: D'acord.
1: Demanem explicacions.
0: Això passava ahir, com els deia més, material sensible és un spin-off, per dir-ho d'alguna forma, una derivada del relat de la nit tan difícil, compromesa i esforçada dels cossos policials i també de la policia local. Aquí no hi ha discussió. Estem parlant d'un moment concret amb alguns agents concrets de la policia local. Aquest vídeo és una seqüència contínua enregistrada des d'un balcó del carrer Marquès de Mont-roig. És una seqüència d'un minut 56 segons que passa de matinada. I què s'hi veu en aquest vídeo? La seqüència comença amb unes imatges que ens situen a la cantonada Marquès de Mont-roig, plaça de la Indústria. De cop i volta apareixen en el plànol tres nois que corren esperitats en direcció al carrer Parellades. Gairebé de manera immediata, veiem una parella de policies que persegueixen els nois. Durant aquesta persecució, a la qual s'hi afegeixen altres membres del cos per assistir als companys, és on es pot escoltar sense poder identificar qui ho pronuncia, tot i que atès el caràcter dels fets pugui deduir-se, una frase imperativa. Ven aquí, maricón de mierda, te reviento. Barrejada amb altres paraules inintel·ligibles, fins que s'escolta un al suelo. Finalment, els agents de la policia aconsegueixen enxampar un dels nois, el redueixen, l'emmanillen i queda de boca terrosa a l'alçada de la cafeteria Mont-roig, òbviament tancada, a aquella hora. L'individu ha perdut una de les seves bambes i un dels policies l'estavella amb força contra la persiana del Mont-roig d'una patada. Se sentiran en el vídeo un cop, bé, doncs és la bamba que surt disparada per aquesta patada del policia. Per tant, entenem, fins que ningú no es digui el contrari, que es va produir una detenció. Es va detenir algú. Després, què va passar amb aquesta persona, amb aquest jove? No ho sabem, però es va detenir algú. Un cop aixecat, el noi és endut pel grup de policies en direcció a la plaça de la Indústria, mentre un dels policies li inquireix: ¿Dónde está tu hermano? I el noi li respon: Yo no he hecho nada. Des d'un lloc indeterminat, que pot deduir-se que sigui probablement el balcó des d'on s'ha filmat l'escena, una veïna exclama: És un niño. Una persona propera a ella li respon: És un niño, però ha hecho daño. I des del carrer els policies interpel·len a la veïna: Siempre con los malos, diu un. I un altre rebla la conversa apuntant a la gravetat del delicte, tirando botellas y quemando contenedores, i ordenant a la veïna que marxi amb un contundent: Métase pa dentro. I aquí és on acaba el vídeo, aquesta seqüència d'un minut i 56 segons. Escoltem el vídeo i després saludarem en uns moments l'inspector de la policia, Jordi Altarriba.
2: Uno pilló. Las manillas. Y la bomba por ahí. ¿Sí?
0: Aquesta és la seqüència del vídeo. Inspector Altarriba, bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia.
0: Quina nit més difícil, eh?
3: Sí, va ser una nit complicada. No?
0: Va ser una nit complicada. Suposo que com a la gran majoria de mortals, us ha arribat aquest vídeo, del qual em feia referència ahir el regidor Josep Maria Tubau.
3: Alguna... Va arribar els dos o tres dies, potser, dels fets. Entre altres, bueno, m'ha arribat un munt de temes.
0: Està clar.
3: I un d'aquests, bueno, que sí, que ho vam veure, i nosaltres, a partir d'aquí, obrim el que és un protocol intern, que se'n diu una informació reservada,
0: sí.
3: Per tant, de dilucidar, diguéssim, possibles, doncs això, accions incorrectes, inadequades, o el que s'acabi, diguéssim, desprenent d'això.
0: Mm-hmm. Quan el veu veure, des del coneixement professional i des dels anys de trajectòria, veu, no sé si considerar que aquí hi havia algunes accions que no eren les adequades?
3: Bueno, això, com dic, és la informació que està reservada, que, diguéssim, ho determinarà. Jo, permeteu-me que jo crec que no és el moment de fer una valoració d'aquestes, sobre el contingut. Sí que hem d'entendre el context de la situació,
0: està clar,
3: de tota la nit i la tensió, i la situació que es va viure, no? Que no va ser gens, diguéssim, agradable. Però que, en fi, que nosaltres, diguéssim, sí que ho valorarem, en fi, i això, i si convé això, a vegades per fer després, diguéssim, com pedagogia amb els agents del que no s'hagi de fer o de com s'ha de fer, en fi, del que han de tenir, i si hi hagués una possible falta, doncs també determinar-ho.
0: Perquè tothom en tingui coneixement, com acostuma a desenvolupar-se un procediment d'aquest tipus? Un cop des del cos sobre aquest procediment, què és el que s'acostuma a fer i quan acostuma en general a durar l'anàlisi d'una situació com aquesta?
3: Home, no serà llarg, diguéssim, això. És veure, juntar-se, passa que bueno, aquests dies també hi ha gent així de vacances d'això, però sí. La prefectura, els comandaments superiors, pot fer una valoració això, tècnica i policial, i a partir d'aquí, diguéssim, procedir, si és que hi hagués alguna cosa, llavors, una proposta d'inici d'un expedient o alguna cosa, i si no, això, pues, corregir internament la conducta que no sigui prou adequada, en fi, o incorrecta, no?
0: Uh-huh. Un apunt només, inspector, i aquest pel coneixement de tots els que hem vist el vídeo, allà es produeix una detenció?
3: No, jo ja li he explicat abans al company, de detenció que de nit no va haver-hi cap, com ja es va dir. El que hi ha és una retenció per poder fer la identificació plena de la persona que presumptament, diguéssim, havia actuat allí en algun aldarull, no? Llavors, això, la llei 4/2015 de la protecció de la seguretat ciutadana ho permet, això, no?, de fer una retenció, diguéssim, pel temps imprescindible perquè puguis identificar plenament una persona.
0: D'acord.
3: O si no porta documents, etc.
0: D'acord. Per tant, perquè ens aclarim tots, encara que en el seu moment s'emmanillés aquesta persona, es va emmanillar per retenir-lo i després entenc que se'l va alliberar.
3: Se'l va deixar, sí, una vegada identificat plenament, doncs es deixa, diguéssim, que pugui marxar, per entendre'ns.
0: D'acord. Finalment, el vostre balanç d'aquella nit?
3: Bueno, el balanç és que és una llàstima que passin uns fets així, tan lamentables en aquest sentit, que la festa havia anat en aquest tot correctament, es va fer el tancament dels locals del Sinutón sense cap problema, es va acabar el concert sense cap problema, i de cop a volta, a més sense una causa allò determinada, que es creï un sortir aquest bolet, això, no?, que comencin a insultar, agredir, i sobretot el llançament d'objectes, no?, que ja no només per la policia, sinó hasta per la resta d'usuaris, en fi, i després acabes, diguéssim, d'alguna forma, igualint la festa de la gent que està gaudint i disfrutant, com va passar, per exemple, en el matinal, que va tenir una narreria per seguretat, no?
0: Està clar.
3: I és trist, això, no?
0: Us hi havíeu trobat mai, inspector?
3: Jo, en un cas així tan, diguéssim, d'un aldarull tan gran, jo porto 20 anys de cap i 40 de cervell, no recordo així, a veure, fets puntuals.
0: Sí, està clar.
3: Incidents, sí, però clar, i tanta gent també, no així, i però sobretot jo el que em sorprèn més és el fet que no hi ha, diguéssim, un motiu perquè surti, no?
0: El que ens fa trencar el cap a tots, eh? Que no hi ha raons.
3: Sí, però bueno, malauradament, la societat que vivim una mica, no sé si per les xarxes socials això és una cosa que no hem sigut una cosa, diguéssim, atípica.
0: Sí.
3: Vull dir que, no sé, l'any passat va passar, em sembla que era Molins de Reis, en dues vegades, i amb altres festes majors, així, bueno, és una manera de vegades d'acabar la festa, entre cometes, d'uns quants. També s'ha de dir que la majoria es comporta correctament, no?
0: Uh-huh.
3: I, bueno, pues, sí, entre tots hem de prendre, diguéssim, mesures i treballar-ho per millorar-ho, això, no?, en aquest sentit.
0: Està clar.
3: Per la banda policial, per una banda, però aquí jo crec que hi ha més profundament, diguéssim, aspectes, no sé, més cívics o més de formació.
0: Més enllà de l'aspecte estrictament policial, eh? Està clar.
3: Exacte.
0: Està clar. Inspector, molt agraït per les explicacions.
3: De res, bon dia.
0: Gràcies, adéu-siau, bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: Nou i 27 minuts, per tant, s'ha obert un procediment d'anàlisi d'informació interna de la policia local arran d'aquest vídeo i el que esmenem a partir de les explicacions de l'inspector en cap de la policia local, Jordi Altarriba, és que no es va produir una detenció, que el que es va produir va ser una retenció. O sigui, encara que s'emmanilli aquest jove, com es veu en el vídeo, aquest jove de minuts després va ser alliberat perquè se'l va identificar i un cop identificat, doncs, se'l va deixar anar. Per tant, no es va arribar a produir una detenció, sinó que es va produir, com ha assenyalat l'inspector Jordi Altarriba, és aquesta retenció. Per tant, de moment, el que podem dir respecte d'ahir, respecte a aquelles explicacions que demanava Guanyem Sitges, és que la policia ha obert ara un procediment intern que evidentment, ha de desenvolupar-s'hi, del qual doncs, n'han de sortir les conseqüències que siguin vinculades a la forma de procedir repetim, d'alguns agents, aquests agents concrets, en el moment de la detenció d'aquest jove la matinada de Sant Bartomeu.

9 i 28 minuts del matí. Alegre i festiva matinal. Escriu a l'Eco d'aquesta setmana Eduard Tomàs i... com

0: Mirat amb dies de distància, escriuries exactament el mateix?
1: Ah, sí, sí, i tant.
0: Sí.
1: Sí, sí. Bueno, és veritat que en aquell moment, no?, ja vaig intentar que fos una cosa com suau, perquè és veritat, no?, que a vegades, no?, se t'escalfen els dits també. Però sí, sí, no el vaig rellegir, no sé, ara... Sí, quan ja va sortir l'Eco i això, no?, el cap de setmana el vaig rellegir... Sí, sí, no canviaria ni una coma.
0: Hi ha agafem dos fragments de l'article. El primer, l'Eduard Tomàs diu, el que ha passat és el fet puntual d'un problema general. I aquest no es resoldrà només dient que aquests joves no tenen respecte cap a la nostra festa, perquè tampoc la tenen, cap a la societat on viuen. I paràgrafs més tard, l'Eduard fa referència al bonisme imperant i aquesta, diríem, tendència molt sovint a mirar cap a un altre costat quan hi ha problemes d'aquest tipus. Diu, entre altres coses, el problema de fons de la nostra societat, que fem postureig, no encara cap problemàtica. En els molts vídeos que hem vist circular s'identifiquen diversos dels joves. Fa pocs dies es tancava un punt lila perquè era perillós per les mateixes persones que hi treballaven. En ambdós casos, zero detencions. La matinal no comença a l'hora pels aldarulls amb violència. Caldria, doncs, que l'Ajuntament es personés com a denunciant cap a aquests joves, fet que la institució finalment farà, que es fessin les identificacions que calgui, que es faci un peritatge de les destrosses i se'l reclami el pagament, i si són menors, els tutors legals. Quina sensació, i com que molts dels que han escrit també poden parlar en alguns casos en condició de pares, en altres, al veure joves... Tothom ha estat jove, tothom ha viscut la festa major. Veus coses que no havies vist i sents coses, suposo, que no havies sentit.
1: Sí, a veure, jo aquí a vegades també és veritat que és una mica el que has dit, que tots hem sigut joves, i a veure, és veritat que a vegades també es fan bestieses quan ser jove, i jo crec que això s'ha de contemplar. Llavors, per mi, per això intentava, almenys jo en l'article, intentar escapar-me una mica de... A només dir, mira, aquests joves i d'allò, i ara aquesta situació... Com això, el punt aquest puntual, de que, bueno, són joves, i mira, d'allò, i mira, hi havia ja tots els vidres, no?, del contenidor de vidre, i mira, doncs van agafar i van començar a tirar i ja està. Sinó que per mi hi ha com molt més de fons. Al final és tipus, bueno, si ja arribes a acabar tirant vidres, no?, ja sense importar-te, no?, tot el que pot comportar,
0: sí,
1: no?, li donis amb algú, o que rebentis un vidre d'un cotxe, o etcètera, no?, no, si ja et sents en aquesta d'allò, tipus que, no?, que tot da igual, una mica, i això, i només ho tanquem, que, bueno, són joves de matinada, no sé què, que si el ball tenc abans, que si tenc després, que si què faran, que si s'avorreixen, per mi és quan ens perdem aquesta doble... O sigui, és com aquest doble camí, per una part, és com, bueno, sí que podem parlar de concret, no?, els joves, la problemàtica pot haver-hi, etcètera, o per què s'està donant així... Però l'altra part, i per mi és la important, i per això tot deia tot el bonisme, etcètera,
0: sí, sí,
1: és que, escolta, el primer ensenyament que hauria d'haver-hi és que quan un fa una cosa té una responsabilitat, i si tu fas una cosa té una conseqüència. I el que per mi no està parant de passar és que sempre ens oblidem de la conseqüència. Llavors, està molt bé debatre què passa, saps, d'allò, o sigui, què es pot fer, saps, etcètera, però que... Està molt bé, però cada moment, cada acció, té que tenir una conseqüència. I això és el que no ens podem obviar i el que sempre s'està obviant, no?
0: Aquest bonisme interpel·la tothom, a la societat en general, als pares, tutors, a part dels propis joves?
1: Home, no, això tothom. No,
0: a tothom,
1: de la societat, sí, sí, home, i dels governants més que ningú, i dels mitjans. No estic parlant de Ràdio Maricel, però jo treballo en un mitjà públic i sí, sí, els primers. Primer també ho dic, que sempre es desvia tot això després en debats estèrils que no van enlloc, per exemple, no? Jo preferiria que això no quedés en un debat de, bueno, uns joves, què es pot fer, saps, que se'ls hauria d'explicar, com els hi podem d'allò, sinó com, bueno, que també hi hagués una altra part que fos, no, escolta, hi ha hagut unes destrosses, doncs el que dic, es faci un peritatge a qui es pugui identificar directe. Per ell. A vegades això del cap de turc, bueno, doncs que hi hagi uns caps de turc i el mateix, i des de l'Ajuntament, etc., evidentment s'hi personin, perquè al final les destrosses també són per Sitges, no? Segur que també va tenir uns costos a nivell de policia, a nivell d'ambulàncies, a nivell de neteja, però escolta, esperit i tot, i a qui se li pugui imputir.
0: Per tant, quan aquests dies a molts els preguntaven i això com s'arregla, l'Eduard Tomàs creu que una de les primeres formes d'arreglar-ho, com a mínim, és... que tothom sigui coneixedor que fets d'aquesta mena comporten conseqüències?
1: Clar, clar. això és el primer.

0: Houston com qualsevol cosa, hauria de ser.
1: O sigui, sí, sembla...
0: Així, o sigui, el que no pot ser és, veus allà una batalla campal i després, perquè vaig mirar expressament la notícia, no?
1: Sí.
0: Així a mitjans, hi ha zero detencions. Dic, bueno, però una cosa, si estàvem allà... Clar, perquè jo sortia a la matinal. Dic, ostres, estàs allà, no pots sortir. Et sembla increïble el que t'estan explicant que està passant. I després et diuen, bueno, no pot sortir perquè hi ha tot un problema, no?, de violència, hi ha, no?, han vingut no sé quantes dotacions de policia, les ambulàncies, etc. I després tota la neteja per tot el dels vidres, no?
1: Mm-hmm.
0: I dius, ostres, primer que no sortíem, després que sortim la meitat. Dius, bueno, però ja, qui hagi provocat això, hi haurà una conseqüència de tot això. El que no pot ser és com, ai, hi ha una cosa que no ha passat mai, perquè és així de trist, no, bueno, es queda com l'anècdota aquella d'aquella matinal que va passar aquella al Darull. Això és el que per mi és inconcebible.
1: D'acord.
0: Que funcionem així.
1: Una qüestió final, Edu. Quina, perquè com que també aquest és un debat on el fet social té molta rellevància, com ja hem dit, quina imatge creus que projecta la societat davant d'aquests joves? I si hi té alguna cosa a veure aquest comportament o el que va passar amb missatges a través de les xarxes, actituds determinades en àmbits, diguem-ne, més seriosos, si això té una incidència amb l'actitud de molts joves.
0: Clar, és que això és el que és com... Saps? És que és com... Ja està a un nivell que és com molt gros, saps? Al final és com una bola de neu, això, i ara voler parar una bola de neu que és gegant, i dir, no, ara la pararem tota. Com, bueno, no, la pararem tota, perquè dius, vale, els joves tenen aquest comportament. Ja, però fa 5 anys ja també tenien un comportament. I fa 10 anys ja també tenien un comportament. Saps? I fa 15 anys, si ens posem, vull dir, a l'entrada de Grallers ja també ja passaven coses. Saps? Llavors és com una mica de... Bueno, al final és com... I més. O sigui, d'aquí 5 anys, els aldarulls aquest, d'aquest any, segurament seran poca cosa comparat amb el que hauran fet, no? Perquè potser en lloc de tirar vides ja hauran rebentat no sé quina cosa.
1: Mm-hmm.
0: Perquè jo crec que també hi ha aquest punt de, bueno, sempre és com una mica... i més, perquè tampoc no s'atura res, no? Llavors, clar, dius, ostres, totes les coses que estan, tots aquests inputs, tot això, tot hi és, però jo penso que un dels principals també és això, de que, bueno, estem en aquest dia de que tampoc passa res, no? I sempre no passa res, però no passa res és com en molts àmbits, eh? O sigui, de moltes maneres.
1: Vols dir que mai passa res, al final? O passen bueno, poques coses?
0: O a vegades, des de la cosa més petita, respecte cap a la festa, per exemple, no? Pues hi ha moltes coses que potser no s'hi ha d'entrar més, i respecte ja a això que és global, que ja és de la nostra societat, pues el mateix, que no pot ser que hi hagi aquests aldarulls i no passi res.
1: Tanco referint-me al títol de l'article, finalment vas viure una alegre i festiva matinal?
0: Sí, al final sí.
1: Al final,
0: això ha de ser-hi algú. Bueno, és que jo, clar, jo què sé, clar, una cosa molt maca de matinal és que surts de nit i conforme estàs fent la matinal has de fer de dia. És de les coses més maques que té la matinal.
1: És aquella...
0: Ja començar de dia ja vam veure sortir el sol.
1: És aquella imatge que, mira, ens ve molt bé per recordar-lo, aquella imatge que sempre evocava Pere Stanfli, que estava al baluard sempre a l'inici de la matinal, perquè deia que una de les imatges més boniques era precisament veure passar els gegants i l'inici de la cercavila de la matinal a l'albada, quan sortia el sol. Bé, doncs, al final la matinal es va celebrar, article que, com els dèiem, el recomanem, un dels articles de l'ECO, escrit per Eduard Tomàs, com diu ell mateix, a les 19:43 hores del dia 24, quan el més calent era l'aigüera. Eduard, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Gràcies, adéu-siau.
0: Adéu, vagi bé.
1: L'assumpció de responsabilitats. Tema de fons en aquest article d'Eduard Tomàs. Ricard Vicente. L'article es titula, articles a l'Eco, ho recordem i ho recomanem, que val molt la pena llegir-los, La violència a la festa s'educa, diu entre altres coses en Ricard. Acabar repetint missatges buits i fent barricades en policlins o contenidors no té res de rebel, és només el reflex de la frustració i la reproducció mecànica d'un model agressiu que els joves han vist legitimat. Aquest ecosistema es troba amplificat per l'entorn digital on creixen les noves generacions, sota l'aparença de broma o de rebel·lia contra allò políticament correcte, s'hi amaguen ideologies xenòfobes, masclistes o homòfobes. Quan l'odi es disfressa de contingut viral, es desactiva el sentit crític, normalitzant actituds que abans haurien encès totes les alarmes. I segueix més endavant. El problema real no és l'edat ni l'origen, sinó el model cultural i social que hem ofert mentre aquests nois i noies creixien. La violència no sorgeix del no-res, s'aprèn quan es premia l'atac personal a les xarxes, es legitima el discurs d'odi com una opció possible i respectable, o es tracta la discriminació com una forma de transgressió. El que va passar a Sitges només és el mirall de la nostra manera de comunicar-nos i de conviure. Per frenar aquesta escalada cal assumir la nostra responsabilitat deslegitimant la violència en tots els espais, en tots els àmbits públics, etc, etc. Ricard Vicente, bon dia i bona hora.
0: Bon dia, Vicent.
1: En Ricard, que sempre està envoltat d'allò que en diríem el món de l'educació, el món de l'ensenyament, de la canalla, de tot en general, quan va saber dels fets de la matinada de Sant Bartomeu, què va pensar?
0: Que tard o d'hora passaria. Sí, estic escoltant altres companys i altres persones que parlen de la tristor. Evidentment, sí, és una imatge trista, és una imatge penosa, però no és el primer que em va venir al cap pensar que era trist, que ho és, evidentment, sinó que era una qüestió de temps.
1: Per què?
0: Crec que perquè des de fa molt de temps cap aquí, i ara quan escrivia l'article pensava des de que han crescut, bueno, doncs que potser fa 10 o 12 anys, no sé, és una manera de dir una dada,
1: Sí, sí, sí.
0: Que des dels mitjans de comunicació, des de les xarxes socials, s'està donant una visió negativa, agressiva, dura de la realitat en general. Mm-hmm. O sigui, la tendència és molt dura. Un nen, clar, jo em fico en l'edat de quan jo era un nen o quan era un adolescent,
1: sí,
0: bueno, tenia una sèrie de referències, uns pares que venien d'una situació de postguerra, uns avis que havien passat la guerra, tota una sèrie de referents i de valors, pot sonar una mica dur, però de referents i de valors que hi eren. I llegia uns diaris, i també mirava els noticiaris de la televisió pública. I tot això, jo ho trasllado una mica, faig servir els meus nebots, no tinc fills, però tinc nebots, tinc nebots, i faig servir els meus nebots com a conillets d'Índies, i moltes vegades converso amb ells. Tinc la sort de poder conversar amb ells, i tenir una relació molt, molt, molt xula de tieta nebot, a neboda. Jo em trobo amb aquestes reflexions. D'on traieu les notícies del TikTok? Com compareu les notícies, saber si és cert o no? Bueno, és que això, tiet, no ho fem. Què en penseu de tot això? Tot això és una merda. Els polítics, una merda. I els polítics és una cosa. I la política, una merda. Uh-huh. I les polítiques, o sigui, les coses que es fan, les polítiques educatives, socials, culturals, esportives... Tiet, no m'atabalis. I clar, si tot el que va arribant és negatiu, d'una agressivitat i d'uns missatges que només fa veure una mica... No estic molt amb les xarxes, però allò mínimament... Sí, sí, sí. I veig els títols, veig els ítems que són tan agressius, tan absolutament atacants, ofensius, i no hi ha una rèplica per una altra banda que puguis treballar-ho en uns altres àmbits, a casa, perquè també tinc, per això que comentaves, no tinc la sort o la desgràcia o la situació de parlar amb molts alumnes, de parlar amb molts mestres, de parlar amb moltes famílies, i aquesta sensació hi és.
1: És a dir, és com si ens diguessis que aquest entorn que afavoreix la negativitat, l'hostilitat, l'atac, el maniqueïsme, els bons i els dolents, està afectant d'una forma directa en la manera de veure la vida de molts joves i en la manera d'actuar davant d'aquesta vida?
0: Exacte, que només estan tenint aquesta versió de la vida.
1: Ja.
0: I, evidentment, la versió de la vida n'hi ha moltes. Però aquesta negativa és la que està imparant més. Negativa, hostil, desagradable.
1: Mm-hmm.
0: Quin raonament té que uns joves es comportin d'aquesta manera? Què està passant aquí darrere perquè no puguem haver pogut treballar els drets, la democràcia, com hem arribat fins aquí? Una mica el que comentava a l'escrit.
1: Sí.
0: La memòria.
1: Sí.
0: Com hem arribat aquí? D'on venim? O com ha sorgit tot això? Jo em dono compte que molts joves no s'ho pregunten, això. O sigui, fa 4 dies em preguntava els símbols de la festa o el per què de les festivitats o les celebracions, no el saben, no el saben.
1: Mm-hmm.
0: Però és que tenim un problema pitjor, que potser no saben com els drets i com els valors
1: en general.
0: Com ho fem, això? Llavors, clar,
2: com començo a pensar, hi ha una cosa que són els drets, que tothom, molts pares, moltes famílies, tenim el dret, tenim el dret, tenim el dret, correcte, tenim el dret. I el deure, i el deure de saber comportar-nos, de saber estar en comunitat, de saber comportar-nos en societat, de saber quan entres en aula com et comportes amb el mestre, com vas a una reunió, si t'aixeques abans d'hora, si com et relaciones i comuniques amb l'altre pare davant de l'escola, si amb la direcció com t'adreces, sí.
1: Mm-hmm.
2: Jo estic cansat de veure coses d'aquestes que dic, no són maneres. I penso, potser m'equivoco, sumant, tota una manera de fer en aquest sentit, que segurament és el que hem vist més, doncs s'ha fet una manera de ser.
1: D'acord.
2: I llavors, portat al límit,
1: evidentment. Sí.
2: Casa, i també he volgut deixar clar l'article que, escolta'm, defensa
1: sí.
2: tothom jove
1: no.
2: i que no cal
1: sí.
2: fer-nos més mal,
1: no,
2: però
1: no,
2: en general sí que pesa aquest discurs hostil.
1: No eximeixes els joves del que ha passat, però creus que això que ha passat apunta també cap a la resta. Apunta cap a tots nosaltres.
2: Bàsicament cap a la resta. O sigui, els joves són un producte de nosaltres.
1: Sí.
2: I llavors forma part del que ells han viscut. Alguna responsabilitat tindrem, si no tota, del que s'estan trobant. Sí que està passant aquí perquè aquestes reaccions puguin ser possibles. És molt trist pensar que un nano fa això, però és molt més trist saber que d'uns pares...
1: Mm-hmm.
2: Què ha passat aquí darrere? No sé, jo no sé què em preguntaria, no?
1: Mm-hmm.
2: Però,
1: això encara et deixa més estabornit que els fets en si, de pensar bé com ha estat possible que s'arribi a això quan en principi hi ha un entorn que hauria de possibilitar que no s'hi arribés això i que hauria de poder aconseguir que tots aquests joves tinguessin com a mínim un cert criteri de valors, no?
2: Exacte, és que crec que han creat petits monstres entre tots.
1: Mm.
2: Petits monstruïtos.
1: Mm-hmm.
2: Perquè aquesta d'això de poder-ho tenir tot i tenir-ho ja, que jo entenc, però de vegades tinc aquella sensació de, escolta, és que m'assemblo més no amb els meus germans, que són més grans que jo, ni amb els meus pares, sinó amb els meus avis, de la manera de fer, que amb els meus nebots.
1: Yeah.
2: Perquè ha canviat tant tot, i ha estat tot tan immediat, i tot és tan crematístic, i tot ha de ser per ja, i tot ha de tenir un valor per se, en el sentit d'això que en trec jo. Bueno, treball de la comunitat, la paciència, saber que la vida és un camí,
1: mm-hmm.
2: i que s'ha d'anar treballant, i que de vegades cauràs i t'aixecaràs, tot aquesta...
1: No et va sorprendre el que va passar, però t'esborrona les raons del per què va passar.
2: Sí, però que veus la tele cada dia i veus que només... Veus
1: sí.
2: un congrés. Bueno, qui diu congrés diu un ple municipal.
1: Qualsevol, sí, és igual.
2: I veus que, home, vols dir que això és això? Vols dir que la política, jo que continuo pensant que la política és l'eina que tenim per relacionar-nos i per establir la cosa comuna. I no parlo ni de colors ni de tard. O sigui, la manera de gestionar allò comú, que hi hagi joves que em diguin, bueno, això no forma, a mi no, dic, home, tio o tia, home, no. Hi ha una gestió pública que s'ha de fer, i hem de saber poder fer. Si em dius que no forma part del d'allò, després passen les coses que passen. Tot s'està posant molt a l'extremisme, estan sortint idees molt radicals, i tots sabem que això no pot resoldre res. Al contrari, ho embolicarà, perquè amb els extremismes no arribem al lloc. Perquè som una societat plural. I, per tant, home, preocupa. A mi, com a educador, em preocupa molt des de fa temps com estan anant les coses. Perquè home, estem creant uns espirals i unes maneres de relacionar-nos i de parlar-nos, o de no parlar-nos, de les coses, de coses no explicar-les.
1: Sí.
2: No poder tenir un raonament. He tallat amb el meu nòvio per WhatsApp. Digue'm un moment. Vull dir, coses de... Que dic, uf... Portant-ho una mica a l'extrem, però per agafar la idea.
1: Per tant, dues coses per acabar. Sobreentenc que no s'hi està posant prou atenció amb el que estan vivint molts joves, amb la imatge de societat que s'està projectant als joves, amb la responsabilitat social que tenen els que no són joves respecte als joves, respecte al seu lleure, respecte a les seves distraccions, respecte a les seves reflexions...
2: de manera de comunicar-se, de relacionar-se, de tenir parella, de trobar feina,
1: sí,
2: de trobar
1: pis... Sí.
2: Tot això, clar, que està afectant. I aquestes persones en pocs dies seran els representants públics,
1: sí, sí,
2: i seran les persones que comandaran la societat cap on hagi d'anar.
1: Com diuen aquells que, com diuen aquells que ja tenen una certa edat, poden dir els que ens han de pagar la pensió. En el futur, eh?
2: Això no ho sé. Sí.
1: Això ja no ho sé.
2: No, però... Jo no sé si ho veuré. Ja, però
1: ja no ho sabem si ho veurem, eh? Però està clar, està clar. Els que pugen, o alguns dels que pugen, òbviament, perquè és evident que
2: com... Evidentment, tot.
1: Està clar,
2: ho agafo pel broc gros, eh?
1: Sí, sí, sí. No, no, és que...
2: Però sí, sí que hi ha certa tendència a no donar valor a això. Evidentment, hi ha joves fantàstics, la gran majoria.
1: Sí, sí, sí.
2: I no es pot agafar la paella en aquest sentit, com si fos aquest, com si això fos la gran majoria. Però marca unes tendències. Mm-hmm. I no només han passat per festa major. Que un punt lila se'l carreguin per barraques... Ostres, David, o sigui, un punt lila. O sigui, no, home, no, aquí està fallant algú greu de fons, algú greu perquè no té cap sentit. O, no té, no, o jo no li trobo sentit
1: sí,
2: dintre
1: sí.
2: els valors
1: està
2: que
1: clar.
2: M'han ensenyat.
1: Està clar. Ja, escriuries exactament el mateix avui?
2: Sí,
1: sí,
2: sí. sí, sí.
1: És a dir, han passat els dies i la reflexió a posteriori manté l'article tal com raja, eh?
2: Tal com raja.
1: Tal com raja. Ricard Vicente, gràcies.
2: A tu vosaltres.
1: Gràcies,
2: bon dia.
1: Digues, Ricard. Adéu, bon dia, adéu. Gràcies. I en aquest seguit de converses que anem mantenint, demanant allò un debat reposat, hem passat els dies, permet ser un debat reposat amb reflexions interessants, ens ha semblat que algunes de les que es van publicar a l'Eco aquest passat cap de setmana mereixien d'alguna manera ser també motiu d'una conversa amb algunes de les persones que les van escriure. L'Amèlia Gimeno va publicar un article llarg, molt interessant, titulat Reflexions per una trista barricada. En aquest article es diu, entre altres coses, potser hem permès massa en els últims anys i ara ens trobem immersos en una realitat que rebutgem i que ens repugna. El jovent no té espai a la festa, és un fet. Fa anys que la festa està morint d'èxit i no sabem com salvar-la. Tenim infants que es desviuen dia a dia per reproduir les processons més inversemblants amb els ninots de la davallada. Quan ja s'aixequen pel seu propi peu, s'uneixen al primer ball que els accepta. És voluntat de la criatura o divertiment tots els pares. Però sigui com sigui, viuen una fal·làcia que molts ni recordaran quan es facin grans. I llavors, creixem, volem sortir, volem ser part de la festa, però la festa ens rebutja. No hi tenim cabuda. Sitges ha crescut, cada cop som més, però la festa no creix. I què fem? Si el concert acaba i no tenim lloc on caure, barriquem el carrer perquè el nostre president és un gos molt dolent. Perquè no ens enganyem, diu en paràgrafs posteriors, qui destrossa el punt lila i llença ampolles de vidre, també és sitgetà. És de casa i té total impunitat per fotre la festa en l'aire. I la té perquè fa setmanes que veiem el mateix modus operandi a les festes de barri, del poble, i no hi ha repercussions. Acaba l'article, que és molt més llarg, dient cal pedagogia, repetiré el que ja vaig dir en el seu moment, que torni l'assignatura Sitges. Malgrat tot, que vagi per davant, l'escola fa pedagogia, però la feina comença i acaba a casa. Amèlia Gimeno, bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia.
1: Amèlia, quan vas escriure aquest article? I t'ho pregunto per si ho vas escriure a cop calent o vas deixar passar unes quantes hores.
3: Doncs la veritat, Vicenç, és que va ser a cop calent.
1: A cop calent.
3: I tant, sí, sí.
1: Quan el...
3: Va ser una reacció al tornar de la ballada final, gairebé et diria.
1: D'acord. No sé si dir d'alguna manera impulsiva.
3: Sí, totalment.
1: Sí. Quan el llegeixes ara, què penses?
3: Crec que mantinc tot el que hi ha escrit,
1: ah-ha.
3: Però també crec que hi ha una reflexió més enllà que potser no es veu reflectida.
1: Doncs anem per parts, perquè l'Amèlia, entre altres coses, és grallera.
3: Uh-huh, correcte.
1: I no sé si... I ho preguntem a persones que no només han format part de la festa major, sinó que la viuen i que hi participen. En aquesta festa major has vist coses que no t'han agradat respecte a les d'altres festes majors que també haguessis pogut veure?
3: La veritat, Vicenç, és que el que anem veient no és una cosa d'un any. Ja fa anys que ens n'adonem de situacions que no acaben d'agradar-nos.
1: Uh-huh.
3: Aquest any, sense anar més lluny, a l'entrada de Grallers, quan l'escola vam pujar a l'escenari... Just abans que comencéssim a tocar el toc de matinades que sempre fem a dalt de l'escenari, vam veure una llauna volant. I això no és nou.
1: Uh-huh.
3: veiem gots, veiem llaunes, veiem líquids volant i et fa qüestionar-te moltes coses, no? Què estem fent aquí? Per què estem fent això? I si tota aquesta gent que és aquí veient-nos el dia 23 a les 12 sap per què hi és.
1: Aquesta és una d'aquelles qüestions que molt sovint ens hem formulat, que ha acabat, no sé si amb la frase tòpica o feta de cal pedagogia, cal pedagogia, però en el final de l'article també l'Amèlia ho diu, potser que d'una vegada torni la signatura Sitges, si és que hem de parlar de pedagogia ja per començar, no?
3: Sí, sí, sí. Des d'una posició molt personal, des de la meva feina, al final jo a banda de grallera doncs, soc docent, soc professora, i des de l'escola sempre, als voltants de Santa Tecla, és un tema que es posa sobre la taula, no? Que es parla, que es viu fins i tot, i potser hem d'anar una mica més enllà, no només de viure-la i compartir-la amb els nostres alumnes, no? Una mica també arran d'això va venir l'article de l'IAQ.
1: Ahà. Ets una docent, és jove. Què passa quan una docent jove, o simplement una persona jove, veu les imatges del que va passar la matinada del dia 24? En el sentit de si et venen moltes coses al cap, més enllà del fet en si del que signifiquen aquestes imatges.
3: Sí, sí, sí, et venen moltes coses al cap. Al final, com a docent jove que sóc, la meva realitat, la realitat que he viscut jo a l'escola també és molt curta, no? I una mica el que vam veure el dia 24 de la matinada va ser un reflex del que ja s'està veient com a societat des de fa molt i molt de temps, no? Alumnes o joves molt, molt més reaccionaris, potser sense un motiu de ser real, però sí, pel fet de ser reaccionaris i una mica les reflexions o el que et passa pel cap va per aquí, no? Què està passant com a societat i com podem mirar de revertir-ho o contenir-ho, no ho sé.
1: En la teva realitat més immediata, suposo que deus veure, com suposo que tots en general, no? Joves esplèndids que motiven dia a dia en la feina, i no sé si d'alguna manera el que va passar entens per què diríem que una gran majoria de sitgetans els generés aquesta pena, aquesta, no sé si dir, aquest trasbals?
3: Sí, sí, evidentment, perquè al final és un dels dies, o per no dir-ho, és el dia més esperat de tot el calendari, i que acabi amb aquest mal regust de boca per quatre bretolades, doncs sap molt de greu, sap molt de greu, i és normal que la sensació fos una mica de desencant i de tristor. També és veritat que després la festa va seguir,
1: sí,
3: i va seguir bé, malgrat la pluja es va sortir i es va viure com s'ha de viure, no? Però sí que és veritat que potser tots teníem en el cap, no?, aquelles imatges que hem vist tots.
1: Has deixat anar aquesta derivada, que ens sembla importantíssima, que és la de les xarxes socials. I fins a quin punt creus que determinats missatges estan entrant d'una manera molt, molt, molt, molt lliure, per dir-ho d'alguna manera, sense cap sedàs, sense cap mena de gestió en aquest sentit, a molts adolescents, i missatges molt contundents, tant des del punt de vista polític, ideològic, com des del punt de vista de comportament cívic?
3: Sí. Mira, jo ara, si em permets, faig servir les paraules del meu pare, d'en Xavier Jiménez, que també ha sigut professor durant molts, molts i molts anys, ara és jubilat.
1: Et anava a preguntar, que no sé si ell està més sorprès que tu, encara.
3: Bueno, ell està sorprès, també.
1: Ell està sorprès, també. Tanco parèntesi. Tanco
3: parèntesi. Parlat, sí, sí. Bueno, et volia dir, parlant d'això, del tema de xarxes socials.
1: Sí.
3: Al final, quan ell era un docent jove, diguéssim, el gran enemic era la televisió, no?
1: Sí, senyor.
3: I això és el que en aquell moment ell sempre deia, no? Les famílies preocupades, passa moltes hores davant de la tele. El problema és la televisió o és l'ús que en fan d'aquesta televisió, no? Si ens ensenyem a veure el que els pot beneficiar, la tele és tan dolenta com ens volen fer vendre, no? I ara una mica, i et dic, això són paraules d'ells,
1: sí.
3: Ens trobem una mica amb el mateix amb el telèfon, no? Ara, el gran discurs que tenim a les escoles és si els alumnes han d'estudiar o han de venir a l'escola amb pantalles o sense, no? Mm-hmm. Al final és la realitat que tindran quan surtin de l'escola. El problema és la pantalla, el problema és l'ordinador, és l'ús que se n'hi dona. El problema és que tinguin xarxes socials o és l'ús que en fan d'aquestes xarxes socials, no? Quines limitacions hi ha? Els estem protegint prou amb aquestes xarxes socials? És evident que a les xarxes socials qualsevol persona es pot gravar dient qualsevol barbaritat i si arriba, doncs arriba, no? I aquests discursos al final... Van calant. No ho sé. Jo crec que l'important, de nou, és... Sí, les xarxes socials són perilloses, hem d'aprendre a fer-les servir i des de casa i des de les escoles hem d'intentar acompanyar-los el màxim possible perquè aquestes xarxes no acabin arribant, no, en aquests extrems, no? Perquè al final se senten crits, se senten càntics per festa major, però que ho sentim als patis de les escoles, d'on venen aquests càntics realment? Venen de casa? Ho dubto molt.
1: Sí.
3: Venen de les xarxes? Doncs què hem de fer?
1: Aquells càntics que no tenen res a veure ni amb la festa major, ni tenen res a veure amb l'escola, ni tenen res a veure amb l'activitat quotidiana dels joves o d'alguns nens i nenes, no? Per tant, aquest article teu que val que entra la pena profunda per assistir al que s'ha assistit i al final hi ha també una frase que fa referència també a la pedagogia que comença i acaba a casa. Per tant, aquí hi ha una responsabilitat que va, entenem, a la societat en general i a les cases particulars de cadascun d'aquests joves que són protagonistes d'alguns d'aquests fets, no?
3: Home, jo crec que això és així. És a dir, al final els responsables dels actes són personals, però si un noi és menor d'edat i està sota la tutela o sobre la responsabilitat d'uns pares, evidentment aquí hi entra una part de responsabilitat que va més enllà de les xarxes i que va més enllà de l'escola. Vull dir, al final, des de casa, també hem de ser conscients del que ens està passant, del que està passant al carrer, del que està passant als telèfons dels nostres fills, i hem de, d'alguna manera, no sé quina és la fórmula màgica, tant de bo la sapigués, però és evident que, vaja, que quan jo a la seva edat, si vaig fer qualsevol dolenteria, vaig tenir les repercussions pertinents a casa, jo crec que és evident.
1: Una certa sensació generalitzada de no saber com abordar això i també una sensació generalitzada de on fiquem els límits o on hem ficat els límits a les coses perquè això hagi pogut acabar desembocant en situacions com aquestes, no?
3: Sí, i tant.
1: Per tant, no és un debat fàcil de reconduir, aquest.
3: No, absolutament no. De fet, ja et dic, les paraules que jo vaig plasmar a l'article van ser fruit d'un moment de tristor i d'impotència que no havien passat ni 24 hores dels fets i tant de bo fos tan fàcil com reconduir, tant de bo.
1: Has tingut feedback a l'article?
3: Sí. He anat tenint feedback de companys, de col·legues, de grallers. Evidentment, tot i que el text és llarg, queda molt, o sigui, hi ha molt, s'ha deixat molt per dir i també genera, no, això, no? Ara parlem, doncs mira, no menciones això altre, doncs ostres, doncs tens tota la raó, i sí que genera molt de, bueno, al final som gent que som sitgetans, que portem molts anys involucrats i que ens sap greu, que ens fa llàstima, també tot sigui dit, eh? Vull dir, al final aquest article té el punt de vista més trist del que va passar,
1: sí.
3: Però a la vegada també veus joves involucrats de la manera més positiva, em venen al cap moltíssimes cares d'alumnes o exalumnes que s'ho estimen i que vetllen perquè tot funcioni, i segurament si hi havia joves involucrats en tots aquests actes que són de Sitges i que segurament també s'ho estimen, el que passa que, bueno, hi ha moments en què potser l'eufòria del moment ens porta a fer coses que no...
1: Que no són les que haurien de ser, no?
3: Exacte.
1: Una qüestió final, perquè en l'article no només fa referència al que es va viure per Festa Major, sinó que el que es va viure per Barraques, el que també es va viure a les Cases Noves, en altres moments. Et pregunto si des de la teva perspectiva creus que això ara en fem molt debat, però d'aquí 4 dies això s'acabarà esbravant com el bitxí, o creus que aquest debat es mantindrà relativament viu com per poder-hi trobar una sortida?
3: A veure, el més fàcil és que s'acabi esbravant, perquè al final estem arribant al final de l'estiu i... Bueno, però sí que és cert que la gent que ha viscut tots aquests atacs, podríem dir-ne, i que ho han denunciat públicament, són gent que també estan molt, molt involucrats, que tenen molt a dir-hi, i jo crec que per aquesta banda crec que no s'ha d'esbravar, no s'ha de diluir, i hem de... Com a mínim n'hem de parlar, com a mínim ho hem de fer públic, com a mínim hem d'intentar buscar, no?, moments de seguretat, no?, doncs, sense anar més lluny a cases noves. Era una persona molt propera a mi que va rebre aquest atac. La ràbia, la impotència en el moment, quan ho expliques molt bé, però a partir d'aquí, què hem de fer? Què hem de fer? Hem de deixar de fer coses perquè aquestes coses no passin? No, jo crec que aquesta no és la via, però sí que hem d'intentar buscar com a mínim espais per parlar-ne, per discutir-hi i intentar trobar punts on puguem... No ho sé.
1: Mm-hmm. Doncs m'ho poses molt bé per la darrera pregunta, perquè més d'una i més d'una podríem pensar... Em sap molt greu, però mira, deixem-ho córrer, no escric, perquè si escric i ho deixo i es publica, aleshores després no vull tenir jo ara discussions ni debats. Uh-huh. En algun moment vas pensar, mira, no escric res, o sí, ho deixo anar, o sí, aquest és un debat que vas tenir.
3: I tant. Jo vaig arribar a casa, ho vaig escriure, ho vaig deixar reposar, i... tot el dia 25, no m'ho vaig ni tornar a mirar.
1: Per allò de dir, no em vull ficar en problemes, o sí, o no,
3: clar,
1: o no sé.
3: Bueno, vull dir, al final és una opinió d'una persona que era allà i, mm-hmm. i ho ha viscut, però vaja, que cadascú té la seva i que potser no fa falta fer més d'allò. Però sí que és veritat que el dia següent, el dia 26, vaig tornar-hi a caure, no? Tinc això escrit. Papa, ja. què et sembla, què em penses? Ostres, i tant, endavant, Amèlia. I una mica sense pensar-m'ho li vaig enviar al Magí i una mica ha anat així.
1: Doncs potser sí que val la pena plantejar també aquesta reflexió per tots aquells que a vegades diuen no ho faig perquè no sé què. Bé, doncs segurament les coses també es mouen perquè hi ha persones que deixen anar les reflexions personals, òbviament expressades amb respecte, però les deixen anar i les diuen en veu alta. Amèlia Gimeno, gràcies.
3: Moltes gràcies a tu, Vicent.
1: Moltes gràcies, Amèlia. Adéu-siau, bon dia.
3: Adéu.

0: Vaja, que qui està més sencera és la Bruna. Hola, Bruna.
1: Sí, hola.
0: Que està més, més allò de dir, més de dia de cada dia ja, i que passi el que sigui, que estigui a punt. Martí.
2: Molt bon dia.
0: Home, Déu-m'hi-do, aguantes bé també.
2: Sí, home, sí, sí, estem, home,
0: sí,
2: molt sencers.
0: Sí, home, sí. La Núria també, Déu-m'hi-do,
3: sí, sí,
0: per haver passat un correfoc i haver estat batejada per totes bandes. Hola, Núria.
3: Hola.
0: Ei, i m'anunciaven que la Paula no tindria ni veu, però veu té.
1: Tinc veu, bon
0: Tens
1: dia.
0: Tens veu. Ànima també, però l'està posant a lloc. L'està posant a lloc. Bé, què tal Vilafranca?
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Sí, és una festa major que m'agrada bastant.
0: Uh-huh. L'has viscut de tota? Tot el que has pogut?
1: Sí, tot el que hem pogut, però tu? No. O sigui, hem anat a diferents actes comptats.
0: Comptats.
2: Sí, no, que Vilafranca és molt complicada, viure-la sencera, perquè ja, és molt intensa i té molts actes, tres dies de processons. És...
0: Més intensa que la d'aquí?
3: No.
2: Clar, o sigui, aquest és el tema.
3: No.
2: Intensa a nivell d'actes...
0: És que m'ho veia venir. És, sí, més llarga.
2: Exacte, exacte.
0: Però
2: exacte.
0: Més intensa diria que com aquí, aquest
3: intent. Jo crec que ho deuen viure com un carnaval nostre, que són cinc dies, saps? O sigui, vull dir, no estic comparant, però vull dir que... El carnaval dura una setmana, però tens com bastant temps per descansar.
0: Sí, sí, sí, sí. Xinuxano, xinuxano.
3: Sí, com que el vas païnt i aquí la festa major arriba i se'n va, saps? Llavors, no sé.
0: Tot i que ens deies que vas sentir ahir en el correfoc una sensació de...
3: No, no, ahir era molt agobiant. O sigui, era com la Patum, però clar, la Patum es concentra tot en un... O sigui, parlo de, com del salt de plens i tal, en una plaça, i el d'ahir va ser molt agobiant. Sí, molt. No em vaig ni cremar de la gent que hi havia. És com, bueno... Sí, sí.
0: Excessiu?
3: No, no, és que era horrible. O sigui, va haver un moment que jo quedava com atrapats en un carrer, llavors hi ha com un cordó que porten uns pals i tal. És que jo feia temps que no hi anava al Ball de Foc i vaig al·lucinar. I, clar, de cop tu avançaves, arribaves com fins al principi del cordó i no et deixaven passar. O sigui, no podies ni entrar.
0: D'acord. I per tant, vas quedar d'espectadora, per dir-ho d'alguna manera, sí, perquè no podies entrar dins.
3: Exacte, fins que de cop ja vam arribar més o menys cap a la plaça de l'església i allà ens van deixar entrar i ens vam entrar una mica com al meu jo de dins. Però...
0: Està clar, està clar.
2: Bueno, és d'aquests actes de foc que han mort d'èxit.
3: Sí, sí,
2: perquè...
3: sí.
2: Perquè...
0: Això no, de morir d'èxit.
3: No, no, no, que el tenim descontrolat.
0: Sí?
2: Sí, sí. O sigui, no és que sigui tan descontrolat, és que hi ha tanta gent i és tan complicat que si tu realment, bueno, és que realment amb els correfocs que potser la Núria o jo estem més acostumats a veure de, diguéssim, un ball de diables tradicional o qualsevol cosa així, no hi té res a veure. Ara, si tu el que vols és anar a cremar-te i a saltar sota el foc, vés-hi, aviam si pots, perquè amb tota la gent que hi ha,
0: sí,
2: et costarà,
0: sí,
2: moltíssim.
0: Però és clar, això com s'arregla això?
3: No sé, perquè
0: un cop has arribat a aquesta dimensió de les coses...
2: Arreglant-ho és plantejant-te completament el format del Ball de Foc i volent-lo reconvertir a una cosa diferent que ara mateix tampoc sé i tampoc sóc ningú per dir-los a la gent de Vilafranca com ho ha de canviar.
0: Sí, però feina tenim nosaltres.
2: Però si ho volen revertir és d'aquesta manera, que és canviant el format.
3: Vinga. A més, va haver com caos perquè es van encendre no sé quina part del sostre... Hi havia com un sostre de foc i just passaven els carros amb tota la pirotècnia i els diables es van començar a tirar sobre els carros perquè els carros no s'encenguessin. Bueno, va haver un liu just sortint de la plaça de la vila a la cantonada. I, bueno.
0: Núria, quin quadre, eh?
3: No, no, i jo a més em vaig quedar sola perquè vaig perdre tothom i dic, bueno, ja em trobaré la gent. Sí, sí.
0: Bueno, anem pels deures pendents. Com va anar la festa major, Bruna?
1: Pues no vaig estar. No vaig poder estar.
0: Uau.
1: Al final. Bueno, no passa res.
0: No passa res.
1: No, i a més ve Santa Tecla ara.
0: Ah.
1: Pues tampoc m'ho prendré a mare, saps?
0: T'han arribat coses o què?
1: Sí, sí,
0: sí.
1: He vist coses. Sí.
0: Has vist coses? Has vist coses que no t'han agradat, suposo?
1: Home,
0: que
1: clar.
0: Són les que acostumen a fer-se virals, eh?
1: Sí.
0: En general?
1: Sí, sí.
0: T'ha vingut algun pensament?
1: No, bueno, és que tampoc és que li hagi donat moltes voltes, la veritat. Però sí que vaig flipar una mica perquè... Mira, jo, a mi em va pillar el poble i el poble és... Vull dir, hi ha molt poca gent i... Poca gent coneix Sitges, saps?
0: D'acord. Quin poble?
1: Olleres de Roa, es diu. Estava per Castilla y León.
0: D'acord, d'acord.
1: Sí, sí. I em van vindre...
0: O sigui, una desconnexió total, eh?
1: Sí, sí, sí, tal qual, tal qual. I em van vindre les meves amigues dient-me, tu no eres de Sitges, tal? I jo, sí, què passa? Perquè jo no m'havia enterat.
0: Tu no eres de Sitges.
1: Sí, sí, perquè jo no m'havia enterat de res. I em van dir, what, pues has visto...
0: Lo que ha pasado, que no sé què.
1: Sí, no, després ho vaig veure i vaig dir, joder, tela.
0: Ahà.
1: però bueno.
0: Núria, què tal la festa major?
3: Molt bé. Bueno, encara que lo dels el d'arulls no em va agradar gens, no sé, per mi
0: haurem de fer una mica de diferenciació, allò d'exercici, eh? Els aldarulls no són festa major.
3: No.
0: Però han passat per festa major.
3: Sí.
0: Però no són festa major.
3: No.
0: Per tant, la festa major va anar molt bé?
3: La festa major va anar molt bé. El que va passar al passeig, jo és que és una cosa que no estic gens d'acord, que no m'agrada gens. No sé ni qui ho va fer, ni el per què, ni ho vaig entendre. Només sé que em van fer despertar molt d'hora per la matinal i vam sortir una hora i mitja i la matinal és alegre i festiva i no va ser ni alegre ni festiva, va ser...
0: No la va sentir alegre ni
3: no,
0: festiva?
3: No, perquè a mi el que m'agrada a la matinal és sortir pel racó de la calma
0: i veure que surt el sol.
3: I veure que surt el sol i llavors amb el fum dels diables i el sol aquell, saps, que ja comença a sortir d'agost.
0: Aquella imatge sí. Bucòlica, sí.
3: Sí, va ser raro, perquè vam sortir de dia a la matinal, que normalment els diables pues, surten de nit,
0: sí, sí.
3: I a la tarda vam sortir de nit quan normalment sí, sortim sí, de dia. I va ser molt estrany.
0: Sí, sí. I Sant Bartomeu va entrar per Sant Lli.
3: Sí, això també.
4: Bueno. I no va passar pel carrer Sant Bartomeu.
0: Ja. I no va passar pel carrer Sant
3: Bartomeu. Exacte. No, no, sí, sí.
4: Home, això també els hi va passar als de Vilanova, que van renovar el vot del poble el dia següent.
0: És veritat.
2: Però porten ja anys fent-ho, eh? Porten ja anys que renoven el vot del
0: sí,
2: poble.
0: Sí, perquè ja, o sigui... Bé,
4: almenys nosaltres que... no tenim com a llegenda de que dona mala sort i tot
0: no,
4: això.
0: No, és veritat, eh? Bé, no, no cal que la tinguem, no. Perquè les no. Coses venen com
4: ja, ja
0: venen.
4: Exacte, ja venen soles.
2: No fa falta. No.
0: Però en qualsevol cas fas bon balanç.
3: Sí, a veure, sí que a vegades anava la processó una mica paradeta, però és que jo crec que és el mateix tema de cada any.
0: Ja, està clar. Sí. Ja no hi considerem aquí, no, suposo?
3: No.
0: Ja va paradet o va talladet, uns anys anirà més tallat, uns
4: altres... I qui para la processó?
0: Oh,
3: vols
0: va,
3: que
0: mulli? Va, vols que... Sí, que li preguntes a la Núria.
4: Sí.
0: Núria, qui talla la processó?
3: És que em funaran infinitament, eh?
0: Bueno.
3: Jo crec...
4: Per no jo per... tinc una teoria.
3: Jo crec que és el carro de la vella que talla la processó.
0: Aquí hi ha maldat, eh?
3: És broma,
0: és broma.
3: Si voleu no és broma, però...
0: Bueno, la teoria de la Paula?
4: A mi em dona que els timbalers oh. Com tallen molt la processó. O sigui, perquè els diables ja ho tenen tot com molt assumit, arribar a plaça ja ho tenen com molt com preparat el canvi d'entrec la bossa per fer la superencesa, no sé què. En canvi, els timbalers arriben allà, fan el seu ball, perquè ja és un ball més... Mm-hmm. Saps? Es llueixen com volen i al final jo crec que són els que acaben tallant-ho. És la meva teoria.
0: És la teva teoria. No hi ha ningú dels bastons que talli?
4: Almenys a les places nosaltres no passem fent balls
0: parats. Núria, no riguis.
4: I...
0: No,
4: no. Però és que és això, o sigui, nosaltres quan arribem, quan baixem de ballada o estem al carrer Barcelona, estem 20 minuts parats sense fer res.
3: Jo...
2: Sí, perquè arribeu al cable. Esteu
3: sí,
2: arribant al cable i...
3: Però és que... Quina mania, tu? O sigui, vull dir... Això és el que comentàvem l'altre dia. Vull dir, la festa major dura 36 hores aquest any, 37 o 37 i mitja, no sé quan ha durat. Però vull dir, o sigui, òbviament no cal que vagi supertallat, perquè si no es fa molt pesat tant pel que balla com pel que ho mira, però és un cop a l'any. Vull dir, si volen entrar a la plaça i fer un ball i que estan dos minuts, és que tampoc ho veig tan greu, saps què vull dir? És que és un cop a l'any. Mm-hmm. Si fos cada cap de setmana et diria, bueno...
4: Sí, però vosaltres teniu la comi, en plan, tireu,
3: sí, sí,
4: corre,
3: sí.
4: Corre, corre.
3: Clar, clar.
4: És horrorós.
3: Però és que ja ho sé, però és com, bueno, porto 20 minuts aquí esperant, ara no em faci córrer, vull dir... Saps?
2: Bueno, aquest és el tema, que molts cops qui fa que tota la processó vagi una mica més a poc són els balls de davant, els de darrere reben el que ve de davant,
3: sí, sí.
2: Però els de darrere són els que reben el corre, corre... perquè hem d'arribar, perquè a tal
4: bueno,
2: hora s'ha d'estar.
4: Llavors, molts anys, sobretot, per exemple, jo recordo l'any passat, a la Cívica, que els pastorets els deien correu, correu, i al final es van negar i em va semblar perfecte de dir és que no poden fer ni un ball. O sigui,
3: al final tant corren...
4: Exacte,
3: i,
4: sí, o sigui, no té cap mena de sentit al final.
0: Probablement al final sigui aquest el plantejament, eh?
3: Ja.
0: Que no vagi sé. Fent i ja està.
3: Clar.
0: I un any anirà més. Sí que és veritat que hi ha anys que pot anar molt tallada, però em sembla que aquest any tothom va acabar més o menys satisfet de com,
4: sí.
0: De com va anar
4: sí.
0: Tot, no?
3: No sé, bueno, clar, jo, no sé, hi havia moments que sí que anava una mica parat.
0: I és veritat
3: no, sí,
0: que des de dins la vida es veu d'una manera i des de fora es veu d'una altra.
4: Sí, sí,
0: però hi havia una sensació,
4: sí.
0: Diguem-ne, de satisfacció, no?
4: Com a espectador, quan està tallat, és bastant... Bueno. Pesat, es fa molt pesat. Però hi ha moments que assumeixes ja que anirà tallat. Per exemple, quan estàs a la plaça de l'Ajuntament esperant que arribin els balls a la processó, assumeixes que anirà tallat perquè bueno, cadascú vol acabar de passar-s'ho bé a la processó i arribaran quan arribin i ja està, no hi ha més.
0: El foc té aura, eh?
3: El foc té molta aura.
2: La Núria té aura tirant carreteres, la veritat.
0: El foc té aura. És evident. Segurament altres balls també, eh?
4: Per però, mi tots tenen però, aura, eh?
0: Però jo, mira, jo crec que pel foc es mor.
2: Jo a 6:15 del matí sentir els picarols de qualsevol ball pel carrer Major...
0: La Bruna senteix.
2: És més 50.000 d'aura. I el foc, molt el que vulguis, eh? Però per mi això és el màxim d'aura...
0: Quina derivada més bonica, perquè alguns de vostès ens deien què m'ha sabut greu aquest any? Bé, doncs a tots aquells a qui a primera hora del matí de Sant Bartomeu escolten els picarols, escolten de lluny el foc, escolta el so de la festa major que arriba i que aquest any, és clar, a primera hora, aquella matinal que de la mateixa manera que la Núria vol veure el sol sortir, a molta gent li agrada que la matinal la desperti i de fons senti tot això, com hi ha molta gent que li agrada escoltar les sardanes de fons quan acaba la festa major, doncs aquesta imatge tan maga, eh?
2: Home, és que jo crec que també fa una mica... O sigui, no és només veure passar un ball, sinó és tot el que té la festa major. I per mi és un dels millors moments. O sigui,
0: sí, aquest so dels, té molts, eh? Aquest so dels picarols.
2: Llevar-me al matí, sortir i tal, i estar en cap a la plaça de l'Ajuntament per la matinal i veure com va arribant gent de diferents valls i et passa per davant i que et va buscar a casa el seu amic i se't van creuant i ara ve un dels pastorets i una bastonera i un no sé què i te'ls vas creuant i vas sentint... els picarols o el que sigui, per mi això és la felicitat.
0: Aquesta serà l'última Santa Tecla?
1: Sí, per desgràcia.
0: Mare de Déu, senyor. Sí que estamos bien.
1: Bueno, però pues intentaré viure la el millor que pugui, no? Suposo. Clar. Però sí.
0: Home, no estem segurs.
1: Home, claro.
0: Això no cal ni dir-ho, eh? Clar, perquè només hi ha que tres oportunitats. La processó de la vigília, la sortida d'ofici i la processó.
1: Sí. Bueno.
0: I en el cas teu, suposo que la matinal només?
1: Només la matinal, sí.
0: Només la matinal.
1: Però bueno, no passa res. És el que hi ha.
0: És el que hi ha.
1: Que es pot fer.
0: Ho tens molt assumit, eh?
1: Sí, home.
0: La darrera matinal. I en aquest cas, en Santa Tecla, hi ha aquell avantatge de que si fa mal temps, sempre hi ha la possibilitat de la repesca de la matinal al cap de setmana següent, però bé, el cas és que es pugui viure aquesta matinal.
1: Sí.
0: I després, el que sigui.
1: Sí. Bueno, a veure, la matinal, per mi... és el que més il·lusió em fa de tot. No només perquè jo surti, sinó perquè... És que quan ha dit el Martí d'Espigar...
0: Anaves a sentint.
1: Sí, és que m'he recordat de quan ens reunim tots a la Palmera, que estan tots els balls allà junts, tal. Clar, jo tinc amigues que van a altres balls. I sempre, cada any, me recordo que es fa la imatge de... Per exemple, si nosaltres tenim els bastons i fa gitanes,
0: sí.
1: Doncs ens canviem les coses. La gitana porta els bastons i nosaltres les... Bueno, no recordo el nom, però sí.
0: Sí.
1: I sí, és molt bonic. M'acabo de recordar.
0: Per fer-vos aquesta mena de...
1: Sí, com el canvi de ball, perquè vulguis o no, com tots som de Sitges, tots ens coneixem tot.
0: Sí.
1: I ens ho sentim tot, llavors. Sí, és molt maco. Però sí.
3: Jo això ho faig al cable, després de l'ofici.
0: Sí?
3: Bueno, cada vegada que passa algú d'algun ball que conec li demano el que sigui.
0: Moments.
3: L'armilla,
0: sí.
3: La corona del Jesucrist de la Moixiganga...
4: Per sumar aura, no?
3: Sí. M'ho fico tot per sobre.
0: Moments particulars.
3: Sí.
2: El barret de Llucifer.
3: El barret de Llucifer l'he portat tota la festa amb això.
0: També et passa, Paula, amb alguns... O no tant?
4: No, la veritat.
0: No.
4: El Martí sempre m'intenta encascatar el barret de l'àliga perquè jo sóc del drac, però me'l trec ràpid i ja està. Però això que parlàvem de l'aura, o sigui, per mi tots els balls de la festa major tenen molta aura, que diguéssim. Però, per exemple, quan vaig a altres festes majors, dic, és que em faria com vergonyeta fer aquest ball. Però per ells segur que té molta aura, saps?
3: Però quin ball? Els bastons?
0: Què?
4: No.
0: Ah. Què et faria vergonyeta? Les cotonines?
3: Uah, és que sabia que no vas a dir això.
4: No sé, o sigui, del seguici de Vilafranca, jo mirava i dia, no ballaria l'àliga, no ballaria les cotonines, no ballaria els figataires, no ballaria el ball pla. Els bastons sí.
0: Els bastons sí? Sí.
2: Els bastons de Vilafranca tenen aura, sí, també. Sí.
0: Tenen aura, també.
3: Que les cotonines són superguais.
0: Salves només els bastons?
4: No, és en general.
0: En general. Oh.
3: Mare meva.
0: Oh.
4: No, però és això, o sigui,
0: jo, pareix... crec, jo crec que vius un trànsit que molts sitgetans han viscut el primer cop que van a Vilafranca. Perquè hi ha una visió de Vilafranca, de la festa major de per sobre, vaja, la festa major de les festes majors, vens d'aquí, que tot té una pulsió tan, tan potent, i arribes allà, i la gent darrere les tanques, i els balls que passen d'una manera més, clar, ordenada. Molt bonica, però molt ordenada. Mm. En canvi, aquí dona tot la sensació de que se'ns acaba el món l'endemà.
3: Però ho vivim i, més. O sigui, jo
0: per, això, per això mateix ho dic.
3: Jo arribo a un poble que és festa major i que la gent va vestida com mudada de missa, és com... I la samarreta...
4: I amb el mocador.
3: Sí. O sigui, vull dir, no portes res de la festa major, saps?
0: Aquí ens mudàvem molt fa 50
3: ja,
0: anys.
3: Ja no, ja m'imagino. Jo entenc que tota la vida no ha sigut de les samarretes. No, no, no. Deu haver començat cap
0: sí,
3: als 80.
0: Sí, però et resulta poca...
3: Ja, sí,
0: poc,
3: no sé.
0: Poc intensa.
3: Fa... O sigui, és com el dia de festa major la gent que fa coses de no festa major, tipus... anar a la platja o de cop, saps, surts de l'hora de Can Fals i algú fent footing. Avui no es pot. Ja està.
0: Out of context total, eh?
3: Exacte.
0: Aquests footings de
3: sí, sí.
0: T'ha passat? Has anat a Vilafranca alguna vegada?
1: Que, no. Bueno, no. No sé, igual de petita pels castellers, ja. Però de veure així la processó i tal, no.
0: No et crida l'atenció tampoc?
1: Bueno, mira, de fet m'ho va dir l'altre dia a ma mare.
0: Li vas dir que no?
1: No, però no sé, no... No em venia molt de gust aquell dia. Veus? Però no és perquè no vulgui anar-la a veure.
0: No, no, no, no, sinó simplement que no motiva, sí. No motiva prou.
1: Bueno, no sé, igual l'any que ve.
0: Ja.
4: Està ben a prop, Vilafranca.
0: Ui, tant.
3: Sí, són 20 minutets. Sí.
4: És com anar a Vilanova.
0: I s'hi pot aparcar?
4: Sí, sí, superfàcil.
0: Bueno, superfàcil.
4: Sí.
3: Sí, sí. Hi ha uns descampats allà fora que... Sí, sí, pots aparcar el
0: cotxe. Veus, una cosa va per l'altra. Passa per Cabé, ell.
2: Sí, sí.
4: Bon, clar, Martí, vam aparcar perfecte.
2: És que nosaltres no vam anar al Vall de Foc, llavors, com vam anar directament als concerts de la nit, i sí. Hi havia molta gent que feia el contrari a nosaltres. Anava al Vall de Foc i no es quedava als concerts.
4: Sí, llavors... no estava previst pujar, i a l'assaig de Castells vam començar, va, pugem.
0: Aquelles coses que dius, sí, bueno, que no saps com i acabes a Vilafranca.
3: Hi havia mig Sitges, eh?
0: Sí?
3: Sí, sí.
4: Però com a totes les festes majors del voltant.
0: Hi ha mig Sitges.
4: O sigui, tu veus passar... Bueno, sobretot el foc, i veus que el 50/70% de la gent va amb samarretes de festa major de Sitges.
3: Sí, sí, això és fort.
0: Té un punt això, perquè aquí també trobeu molta gent de Vilafranca o de Vilanova,
4: no?
0: Allò? No. Gent. És que és el que pensava, eh?
4: És que per el reconeixeríem sí, ja amb les dessuadores, els mocadors...
1: Ah, ja,
4: ja, és que no passa.
3: Sí. Sembla que vagin a atracar un banc, o sigui... I tot mullats, tota l'estona.
4: Això és escarós.
3: Quin fàstic. Van mullats.
0: Sí?
3: Van mullant, abans de ficar-se el correfoc. És impossible que us cremeu que van...
0: Que aneu tapats fins dalt, ja.
3: Però van més tapats que quan vas a la Patum, eh? O sigui, molt tapats. Botes de muntanya o unes coses.
0: Botes de muntanya?
3: I clar, de cop et veuen a tu allà i et diuen...
0: On vas així?
3: Sí, i llavors la gent que està com d'organització et diuen ara et cremaràs, eh? I jo, ja, ja. Estic bé.
2: El problema és que aquesta gent que... té el mateix dret que tu a gaudir d'un cor.
0: Home, està clar.
2: Però aquesta gent, com que van tapats fins dalt, ja els hi diu costar reconèixer entre el que és un triangle i un quadrat davant seu perquè no deuen veure res. Llavors, clar, quan tu ets un diable que hi participa, és que se't tiren a sobre. I és que els has d'apartar perquè no veuen ni on són. O sigui, ells veuen formes geomètriques al seu voltant i no entenen el que tenen al costat ni al davant. Llavors és com... aquesta gent que a més va així tapada i se't tira a sobre i va saltant així
3: yeah.
2: I és com, tio, estàs a un correfoc, mira endavant el que tens i si et fa por, posa't unes ulleres, que no passa res, ningú et mirarà malament per portar unes ulleres, però deixa d'anar tapat fins a dalt com si anessis això a trecar un banc i mira el correfoc. És que, vull dir, no vas només a saltar sota el foc, també vas a veure'l.
0: Trobeu algun perfil així el 19 de setembre, la nit de foc aquí, o no?
3: Sí, sí que hi ha algun, sí, sí. Algun n'hi ha. Eh?
0: Sí?
3: Sí,
0: algun.
3: Sí, sí, algun n'hi ha. Sí, sí, sí.
0: Per això et dic que també és veritat que és un altre estil, que no pas una cercavila o foc d'una cercavila. Eh?
2: Sí, també és veritat que s'ha d'entendre molt bé on vas i quan hi vas, perquè ja fa anys que tant a Vilafranca com a Vilanova, com a molts llocs, i aquí a Sitges també ha passat, que s'ha de reivindicar molt el fet de què és cada acte. Vull dir, el dia de la nit de foc, vull dir, tira't els diàlegs.
0: Fes el que vulguis, sí.
2: Però el dia de la processó, no direm aquí a Sitges que no et posis sota el foc perquè és impossible, però representa que els diables o el Dràcula Liga han de poder desenvolupar el seu ball de manera... I sí, per aquí a Sitges sobretot, la manera de desenvolupar el ball és en la participació del públic. Vull dir, té un molt a veure, però per exemple a Vilanova, Vilafranca, no, i fa molts anys que es demana que a processons i tot plegat la gent del públic quedi fora. O sigui, si tu vas amb el barret perquè et cauen espurnes i ho veus des de fora, és el teu problema, però el que no pots fer és posar-te al mig del recorregut, que aquí Sitges s'hi passa. És diferent, vull dir, no estic criticant el que passa aquí a Sitges, ni molt menys.
0: Cada terra fa sa guerra.
2: Però és això, que fa molt de temps que es demana precisament perquè els balls, igual que el ball de bastons o el ball de pastorets, tu no et posaràs al mig mentre estiguin ballant.
4: Bueno.
3: I si poso?
4: Sí.
2: Vale. Perdó, però ja ens entenem.
3: No, sí.
0: Perdonat.
2: S'ha de poder entendre que...
0: Diguem-ne que no t'atreviràs tant amb un ball de bastons a ficar-te al mig, perquè saps que pot caure...
2: O les gitanes, quan fan cordó, no et poses al mig del cordó de les gitanes i agafes una cinta. Doncs és una mica el mateix, que tot i el ball de diables tirar foc i que hi hagi molta gent que li agradi el foc, s'ha d'entendre que també és un ball de la festa major i que ha de poder desenvolupar el seu ball, tot i que cadascú consideri el ball de diables que balla més o balla menys, perquè aquí a Sitges caminen, però s'ha d'entendre com a que és un ball i l'estan desenvolupant i estan actuant com qualsevol altre ball de la festa major.
0: Ambient de Revetlla bé, diferent que el d'aquí, semblar?
4: Molt millor.
3: Molt millor, sí.
0: Molt millor, tu, aquest any. Bueno, per què?
4: Pues és això, diferents ofertes, sí, diferents propostes, diferents llocs on anar de festa.
2: La majoria de festes majors del Penedès o de tal s'entén la nit com a també festa.
4: Per

0: Vilafranca es gasten molts, molts, molts calés en grups per la nit. Perquè si ve... Ahir vam anar a veure el Big Band, però també va 31 Fam, també va Auxili, també va... No sé, molts ball, molts grups.
1: Sí, sí, una llista llarga.
2: Que van al Valle a Valle, també.
0: Van al Valle a Valle. La sí. veritat que dels millors concerts de Vilafranca.
2: Jo vaig anar, jo vaig
1: anar. I vas anar.
2: Sí.
1: Va passar alguna cosa que es va fer molt viral
2: ah,
1: en aquell
2: sí?
1: concert. Però no em facis dir el què.
0: Es veu que jo vaig llegir a Twitter que es veu que es va aturar el concert perquè va passar algo amb la seva nòvia o algo així i el tio va baixar.
1: Alguna cosa, alguna cosa
2: no
1: va
2: té
1: passar.
2: Nòvia al Valle a Valle.
0: T'ho
2: no,
0: juro que em va llegir algo així.
1: Va passar alguna cosa. Va no, passar sé, alguna
2: o sigui,
1: cosa.
2: Va haver un moment que va parar com el concert perquè s'estaven pagant, però ja està.
0: Ah, s'estaven pagant.
1: Va dir alguna cosa.
2: Però va ser re, dos minuts, va dir... Baixo jo, eh?
0: És que el macarrisme català bueno, és molt macarrisme.
1: El macarrisme català. És bona aquesta instrucció, eh? Baixo jo.
2: Sí, sí, va dir, aviam si hauré de baixar jo.
1: I ja està, ja està. Déu-n'hi-do.
2: Tothom, sí, sí, baixa.
1: Però vaja, marxa.
0: Sí, no, clar.
1: Com és el retorn a la vida quotidiana?
0: Ui, serà molt complicat.
1: Sí? La Bruna ja hi ha començat d'alguna manera?
3: Bueno, no, encara estic...
1: Encara no?
3: Encara estic d'estiu, eh?
1: El dia 8 toca...
3: Sí, sí, toca matinar.
1: Toca matinar?
3: A 5:30. No, no, és que jo no.
1: Sí,
3: no estic preparada.
1: Mira. I tant, si estàs preparada. Ja t'ho dic
0: que
1: està dos dies a dos quarts de sis i preparada ja per la resta d'això. Perquè el curs comença quan?
3: Pues no, és que no sé si el 10 o el 14. És que no tinc
1: de
3: idea.
1: Setembre?
3: Sí, clar.
1: Això ja és...
3: Ja, és que no sé mi-ho, és dintre de res.
1: No saps pair-ho?
3: No, però, no, és que porto com tant de temps sense... estrès, sense pensar, en plan, pensada, vull dir...
1: Sí, sí, de no preocupar-se.
3: Sí, sí.
1: De no preocupar-se, això vol dir, no que no pensi, no?
3: Clar.
1: De no preocupar-se.
3: Quina sé, no.
1: Que ara cau al damunt, això. Però una mica de motivació, deu ser,
3: hombre,
1: no?
3: Hombre, clar, no sé si ganes tinc, però perquè com començo de nou amb una altra cosa i tal, no sé què... Que, a veure, és que se'm fa també una mica difícil pescar res perquè mai m'he canviat d'institut. Sempre he estat a l'escola de Pia. I ara ens és raro, però bueno, no sé.
1: És a dir, serà el primer cop a la vida que canvies sí. de... On vas a parar?
3: A l'Escola Pia, però a Barcelona.
1: Vale.
3: Sí, sí. I no sé. Bueno, no sé, ja.
1: Ja, ja. El
3: ja
1: canvi.
3: Veure, ja
1: a veure què. A veure. Martí, el retorn.
0: De moment el farem molt a poc a poc.
1: Ah.
0: A poc a poc i anirem veient.
1: Això té un avantatge, com a mínim.
0: Bueno, jo és que per mi, jo sempre defensaré, i jo ho he defensat sempre, que per mi l'estiu acaba amb Santa Tecla. Encara que vagi al col·le, encara que treballi, encara que tingui mil coses a fer. Però jo fins que no passa Santa Tecla, per
1: no,
0: mi...
1: No serà el cas, perquè no, però d'aquí 10 anys, a veure si m'ho dius, això.
0: No, i segurament no, eh?
1: No, dic per què.
0: I segurament d'aquí 2 tampoc t'ho podré dir.
1: Però és a dir, mentre però... puguis, l'estiu acaba jo, per Santa Tecla.
0: Jo ho defensaré sempre.
1: Ho defensarà sempre. La Nuri... també ho defensa.
2: Jo estic aquest barco 100%, però tu pots estar treballant que
1: i pensar que
2: l'estiu s'acaba després de Santa Tecla.
1: Perquè, esclar, treballant estàs treballant.
2: Jo sí. Bueno, jo vaig començar a treballar el dia 25 d'agost.
1: Amb... És un bon dia per tornar
2: sí,
1: a treballar.
2: Sí, sí. I ens han acabat ja les sortidetes intersetmanals, però al final ahir va haver alguna que es va colar. Llavors, bueno.
1: Escolta, no. I el retorn com es pren? Això de tornar...
2: Mira, saps què passa?
1: I no sé si cadascú té una certa metodologia.
2: Jo he arribat a un punt a la vida que he adoptat...
1: Ei, ha arribat a un punt a la vida. Quants anys tens, Núria?
2: Home, 30. Ja, és un punt a la vida, no?
1: Bueno, sí, va t'ho compro. Gràcies. És un punt a la vida. Tenint-ne 61, li puc comprar.
2: He arribat a un punt a la vida que al final és millor ficar-li com bona cara a la vida, llavors, vull dir...
1: Ah.
2: Fa molta mandra tornar, fa molta mandra la rutina, però al final és que, no, és, que és lo que hi ha, saps? Llavors és millor...
1: Actitud.
2: O sigui, el dia 25 a les 8 del matí em volia morir, però ho vam treure.
1: M'agraden aquestes expressions. Sí. Em vull morir, però aquí estic, però em vull morir.
2: Odio la meva vida ara mateix.
1: Però aquí estic. Per tant, ja fa... diguem-ne que força dies
2: sí.
1: que estàs aposentada en la quotidianitat.
2: Sí, per desgràcia, sí. O sigui, sí que és veritat que quan tornes és més fàcil, a més teníem jornada intensiva, teletreball, així...
1: Et carrega molt la feina o no?
2: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí?
2: Sí, sí, sí. Aviam, els meus amics diran... Eh? Sí.
1: Que hi ha un senyor a la contraportada de La Vanguardia que parla de la jubilació als 70 anys, eh?
2: No. A mi aquesta putada que no me la faci.
1: No?
2: Ja t'ho dic, no.
1: Ja els ho veiem... Martí, no, eh? Bruna,

0: pensar-ho.
1: Les tenim més a prop que lluny.
2: Però com que els 70? Però jo que treballo en un departament creatiu de màrqueting i comunicació, quina creativitat tindré jo als 70 anys?
0: Qui sap?
2: Bueno, no sé.
0: Qui sap? La tornada a la quotidianitat de la Paula?
3: A mi m'espanta.
0: Ostres.
3: Perquè, no, o sigui, durant tot l'estiu he seguit bastant com la rutina, però és que ja tinc masses coses a fer quan comenci... O sigui, ja comencem amb els assajos de Carnaval, aquest divendres.
0: Aquest divendres que ve,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí.
0: D'aquí dos dies.
3: Clar, començaran els assajos de Castells Universitaris.
0: Sí, clar, Carnaval el 4 de febrer.
3: Les pràctiques, la feina, o sigui... Bueno, és que començarà tot de cop, que ja puc prendre immunoferon per no agafar angines un altre cop, perquè és que ja m'ho veig a venir.
0: Hauràs de fer trenes per Santa Tecla, també?
3: És que cau molt malament.
0: Bueno, sí, és dimecres, no, Santa Tecla?
3: Sí, sí.
0: Sí.
3: Llavors, sí, ja tinc mares escrivint-me, però no els he contestat.
0: Ja. Yeah.
3: Perquè és que...
1: I això del Carnaval del 4 de febrer, la persona que ha fet el calendari aquest any, què li ha passat? Perquè...
3: És l'església, és l'església.
2: Depèn de la lluna.
1: Que era broma.
3: Ah, sí?
2: No és l'església, depèn de la lluna.
0: Molt bé, Núria.
3: Gràcies.
1: Era broma, perdó.
0: T'ha sortit molt bé això de la persona que ha fet el calendari aquest any.
1: Veig que aquesta broma no...
0: No ha sortit.
1: No, però, ostres, és que... Vull dir... 4 de febrer.
0: Entenc que no has d'assajar res per Carnaval, tu.
1: Jo, bueno, he d'assajar... Sí, he d'assajar l'aixecar el got de la taula. És el que he d'assajar.
0: No has d'assajar res.
2: Tu el Carnestoltes?
1: Sí. Ja m'esperen a mi per fer de Carnestoltes.
0: No sé si és molt de musicals o no.
1: No gaire. Deixem un no gaire.
0: No gaire. Per tant, comenceu els assajos ja aquest divendres.
3: Sí.
0: Ja deus tenir... I ja... Quin dius en provàveu vestits? Perquè, ho
3: el dia
0: tu?
3: Abans de la vigília, Festa Major.
0: Ah, exacte.
1: La vigília de la vigília.
0: La vigília, sí, de la vigília. Sí.
2: Jo no m'he provat res encara.
0: Ni tens assaig.
1: No, vas amb la reina.
2: És que jo faig fardo.
1: Ah. És que no vas amb la reina.
0: Ah. Pensa...
2: No, sí, surto amb Enigma.
0: El fardo té aura, també. Eh?
2: El fardo té molta aura.
0: En els darrers anys.
2: Sí, sí.
3: Ho parlàvem molt amb una amiga perquè diu és que em sento... molt important o molt guai quan vaig per Festa Major amb el maquillatge ficat i la dessuadora de la colla i li deia, espera't a fer algun ball de Festa Major, sí. I puja al carrer Major abans de la sortida de les dues. O sigui, crec que és el sentiment més de dir, hòstia, és que sóc la puta de massa. Sí. A mi em passa molt que dic, jo
2: és que jo, no puc, jo em vesteixo el Palau, no puc fer aquest
0: està clar.
2: Aquest desfile.
3: Vaig carrer Major i veig, em saluda tothom i és com, és que que afortunada sóc, Déu meu.
0: Surs per Carnaval, Bruna?
4: Sortia, ho vaig deixar, perquè no... No. Bueno, ara ho veig des de fora, ja està.
0: I què tal?
4: Bé, bueno, a veure, jo m'ho passo bé, però no sé. A veure, ho trobo falta, però no sé.
0: No,
1: jo crec que no trigaràs gaire a tornar-hi a entrar.
3: Ja, no. És que quan entres bueno, ja no surts.
0: No trigaràs gaire a tornar-hi a entrar. Home, si va marxar amb motius...
4: No, en veritat no, eh? Vaig marxar per...
1: Però potser va marxar per edat, va. Al final, si va no, anar a les escoles infantils...
0: Sí. És a dir, vas marxar per edat. Per tant, sí, estàs en aquest bueno. Trànsit en què, vinga, m'hi tornaré a posar quan...
4: Sí, jo crec que ja el pròxim cop ja serà ja. Per gran, si és
0: de,
4: que entro.
0: De fardo o de ploma?
4: Ua, pues, una pregunta, perquè de fardo jo crec que em molaria bastant.
0: Sí?
4: Sí, perquè a mi em va molt així com la risa, teatre,
0: teatre
4: tal...
0: I tot això?
4: Sí, sí, sí. Em flipa.
0: Més que la ploma, eh? 10:53, dimecres que ve més. Els que siguin, els que puguin, vaja.
1: Arribarem, segur.
0: Sí. No hi ha cap Festa Major més, ja?
2: No, eh? Algú
1: sí,
2: hi haurà.
1: Sí, sí,
3: no vull saber-ho.
1: Si n'hi ha, que divendres hem de baixar la carretillada de Torre d'en Barra.
0: La carretillada de Torre d'en Barra.
1: Sí, home,
0: ei,
1: sí.
0: Per provar no les palatals, eh? La carretillada de Torre d'en Barra. I anireu amb un carro carregat de pólvora.
1: Segur.
0: Segur. Bueno.
2: Diumenge vermut, eh? Al Prado, que punxen les pitjors possibles.
0: Oh, tens raó, sí. Tens raó. Una de les pitjors.
1: Bueno, la gent que arribi després de la festa dissabte del Riquis.
2: No,
1: ha sortit bé.
2: S'ha de fer comunicat avui.
0: Doncs no.
1: Ostres, no ha sortit
2: bé. No, ha sortit bé, però ja us ho explicaré.
0: Molt després. Bé, això que no es pot explicar en veu alta.
2: Exacte.
0: Martí, gràcies. Núria, gràcies. Paula,
3: moltes
0: Bruna.
3: Gràcies.
5: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
6: Vinga, 3 minuts passen d'un quart de 12 del migdia, del matí, i bé, ens va cridar molt l'atenció fa uns quants dies una informació que llegíem a la Vanguardia, que portava per títol "Una funerària deposita cenizas de fallecidos en el mar desde Port Ginesta". La funerària en qüestió és Cenizas Mediterráneo. I ens ha cridat molt l'atenció, clar, Port Ginesta, però és que si entres a la web veus que a part de Port Ginesta també hi ha el port d'Aiguadols, hi ha diversos ports de la província de Barcelona, de Tarragona, de València, i fins i tot em sembla haver llegit que de Marbella, sí, efectivament, també Marbella, Fuengirola, és a dir, bona part de la costa mediterrània. Estem en comunicació telefònica amb el responsable d'aquesta empresa, Albert Vidal, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Bon dia. Què és Cenizas Mediterráneo? És una funerària, exactament, o no?
7: No, Cenizas Mediterráneo és una empresa que va néixer el 2013 amb l'objectiu de poder fer servei als clients que no existia. Uh-huh. Que era poder depositar les cendres dels difunts al mar.
6: D'acord.
7: Perquè tot era molt de tanatoris, eren cementiris, i volíem fer donar-li una visió molt diferent, i a més que ens estaven demanant molta gent.
6: D'acord. A partir d'aquí, Albert, la primera de les preguntes. Hi ha un mite, gairebé diria un mite fundacional, que diu que està prohibit llançar les cendres al mar. Aquest mite és veritat, és mentida, o com funciona? Perquè, clar, evidentment, si les dipositeu vol dir que es pot.
7: Sí. És legal depositar les cendres de difunts al mar, uh-huh, però amb les autoritzacions pertinents i complint una sèrie de requisits.
6: D'acord. I quins són aquests requisits? S'ha d'anar a un lloc específic? S'han de posar d'una determinada manera?
7: Bueno, d'entrada, l'autorització es demana a les capitanies marítimes corresponents. En el uh-huh cas de Sitges o Aiguadols, que parlàveu, és la capitania marítima de Barcelona, en uh-huh aquest cas. Llavors, hi ha un real decret del 2022 que explica com es té que fer, i es té que fer una declaració responsable, complir amb un informe de compatibilitat de l'estratègia marina, que això sona molt raro, però al final és pues, realment tindrà cura d'on les depositem, uh-huh, i només depositar sempre urnes biodegradables i pètals de flors naturals. No pots tirar ni els tallos, que es diu, no sé com es diu en català, guixa? Guixa,
6: mm-hmm, em sembla. Les guixes, sí, sí.
7: Sí,
6: les tiges.
7: I llavors
6: tiges.
7: Manté hi ha una profunditat, no es pot tirar en algun fondo protegit, tens que fer un estudi, enviar-los a capitania, i amb això ells et donen una autorització per uh-huh X anys, depèn de la capitania, per poder fer aquesta activitat.
6: D'acord, és a dir que l'autorització la teniu per un temps i vosaltres el que teniu, entenc, és definits uns indrets a on es poden abocar aquestes cendres.
7: Sí, uns uh-huh indrets determinats, que són unes coordenades marítimes que ens donen, que és on podem depositar-ho, perquè aquí no fem mal a ningú, ni al fons marí, ni a res. Sí.
6: S'entén que el que es llença des de l'embarcació és la urna, no es llencen les cendres.
7: Sí, senyor. Es llença la urna completa. Uh-huh. La urna es desfà en 3 minuts. Vull dir, aquestes urnes biodegradables que llencem,
6: sí,
7: en 3 minuts la urna ha desaparegut.
6: D'acord. O sigui, que és molt ràpid. Sí, hem llegit que són solucions salines, oi? Que llavors és molt fàcil que amb l'aigua del mar, pum, es desfaci,
7: sí,
6: oi?
7: Sí, sí. Es desfà, sí, no té cap contraindicació pel mar, diríem, d'alguna manera.
6: D'acord.
7: Es desfà amb res, sí, uh-huh, sí.
6: Aquesta idea va sorgir, pel que hem llegit a la web de l'empresa, el 2013, oi? És a dir, que ja té un cert bagatge.
7: Sí. Des del 2013 vam començar i hem anat cada vegada més incorporant nous ports perquè ens ho demanaven, perquè normalment les famílies dels difunts sempre busquen un lloc que li recorden al difunt. I llavors, uh-huh, moltes vegades no és possible just davant on es volien per l'autorització, perquè les autoritzacions no tenim autoritzacions per tots els punts del mar.
6: Clar.
7: Però cada vegada estem incorporant més ports i sobretot ports on hi ha de llocs que hi ha població important, que llavors és on tenim més demanda.
6: Uh-huh. Perquè entenc que si teniu bastants ports, treballeu amb diverses embarcacions situades a cadascun d'ells.
7: Sí, cada port té embarcacions i a vegades una embarcació pot cobrir dos o tres ports que estan molt propers desplaçant-se d'una a l'altra. Però sí, sí, hi ha moltes embarcacions. Sí,
6: ens ha cridat l'atenció de l'article aquest que sortia a la Vanguardia ara fa uns dies. L'any 2025, l'any passat, veu fer 585 cerimònies a la costa catalana. Això són ben bé dos per dia.
7: No, costa catalana no.
6: No.
7: A tota la costa mediterrània,
6: d'acord. Sí. Val, m'ha confós perquè com només surten ressenyats els ports catalans, d'acord, però igualment són moltes cerimònies.
7: Bueno, moltes, nosaltres considerem que no són tantes, perquè al final pensi que tenim, pues, són 18 barcos funcionant i llavors si comença a dividir entre barcos, ports i zones ja no són tantes. Mm-hmm.
6: D'on ve la demanda? Com us coneix la gent i com us demana la gent que feu aquest tràmit final?
7: Bueno, al principi va ser a través de la web nostra, que vam posar una web i va començar a tindre clients de la web. Després ha anat creixent perquè tenim contractes amb tanatoris importants a cada una de les zones. Per exemple, aquí tenim amb Altima, amb Mémora i amb altres tanatoris a la zona d'aquí, que ells ens porten, ens envien els clients, ells ens diuen que tenen un client que vol que necessita aquest servei, nosaltres els hi fem per ells. També hi ha empreses que es dediquen a cerimònies especials, com pot ser l'empresa Pazi, que és una empresa, em sembla que és d'Antena 3, una empresa que també ens dona serveis. I a poc a poc, pues, ara ja al principi ens va costar molt i ara a poc a poc ens truquen ells per dir-nos, escolta, volem que ens feu aquest servei per nosaltres, no? I a poc a poc estem creixent. Això és
6: d'acord.
7: El que està passant.
6: I pel que hem llegit a la web també oferiu dos tipus de servei, el servei, diguem, presencial i el servei que directament llanceu les cendres, diguem, sense la família, oi?
7: Sí, senyor, que al principi ens pensàvem que no n'hi haurien gaires i ens està sorprenent. Ens fan anar a recollir la urna, moltes vegades a algun tanatori, ens firmen un paper perquè puguem anar a recollir-ho i nosaltres ens comprometem a depositar aquesta urna en aquests punts autoritzats en un temps determinat.
6: D'acord. Perquè i el servei presencial també té un quòrum màxim, oi? Perquè l'embarcació és l'embarcació que és.
7: Sí. Tenim un quòrum màxim de les embarcacions, normalment són de 12 persones i hi ha un capità i a vegades hasta algun acompanyant, depèn si hi ha gent gran o no hi ha gent gran, però entre 10 i 11 màxim en algun cas, si només va el capità. Ara estem treballant també per incorporar barcos més grans, que encara no estan a la web ni està, però estem treballant amb allò perquè hi ha algun punt determinat que ens demanen barcos amb més capacitat.
6: Que volen
7: més endavant.
6: Més presència a la cerimònia, per entendre'ns.
7: Sí, més família. Més família.
6: Sí, correcte. Sí. I quan triga el servei? Perquè, clar, doncs tothom, qui més qui menys, té experiència que ha anat a enterrar un familiar i això té uns terminis, però, clar, si aquest termini li hem d'afegir el termini del vaixell, quan es pot demorar aquest enterrament, que no és enterrament?
7: Bueno, normalment entre una hora i una hora i quart és el que entre que surt l'embarcació del port, va al punt autoritzat, para en el lloc i espera que les famílies es despedeixin del familiar o del difunt i tornar una hora i quart, més o menys.
6: És a dir, no aneu molt endins?
7: No, anem més o menys, són unes 3 milles marines, que són, doncs, multipliqui per 1,7 més o menys, quilòmetres de distància. Estic allunyada de la costa. Entre una de les... de lo que ens obliguen és anar-nos-en a una distància i a una profunditat mínima i més o menys són com unes 3 milles de la costa.
6: I des de que es rep l'encàrrec per part de la família o de la funerària fins que es pot fer efectiu aquest acte, quan triguen més o menys per activar la barca, per demanar els permisos?
7: No, tenim un permís que ens dona, ja, ja es, per un temps determinat.
6: Ah, d'acord, ja existeix.
7: Tenim que fer després una declaració voluntària, però és immediat. Uh-huh. Si el temps és bo i tenim lloc, pot ser en 48 hores es pot fer el servei sense cap problema.
6: Es pot fer ràpid. Clar, una altra de les qüestions, ho hem cercat perquè també ens ha cridat l'atenció. L'Església Catòlica no contempla els llançar cendres al mar. S'han trobat amb la necessitat de fer cerimònies religioses tenint en compte problemes que sorgeixen a partir de les creences?
7: No, nosaltres al final posem l'embarcació i rebem a la família. Hi ha famílies que poden portar inclús un capellà per fer el que sigui, però són elles les que organitzen tot. Nosaltres aquí
6: no hi
7: entrem ni sortim.
6: D'acord.
7: Nosaltres portem la família on tenim que portar-la i tornem.
6: D'acord. Per tant, i després, clar, queda un record, no?, del fet d'on s'ha deixat el difunt, pel que hem vist també.
7: Sí, nosaltres els enviem com un plano, una cartografia marina, amb les coordenades exactes on es va depositar el difunt, i els enviem a ells perquè ells tinguin aquest record. És com un quadro en el qual molta gent, bueno, suposo que la posa, no sé què fan exactament, però bueno, que la veritat és bastant curiós. I a més ens serveix perquè hi ha famílies que volen tornar al lloc. Llavors ens venen amb aquestes coordenades i tornem a anar al lloc 3, 4 anys després a depositar pètals o el que sigui, i hi ha famílies que repeteixen.
6: D'acord, és a dir, es fa com un acte de record, també. Diguem, seria un servei afegit, aquest.
7: Sí, com abans la gent, bueno, com abans i ara, la gent va al cementiri a posar flors pels familiars en els nichos, doncs seria una mica el mateix, però l'ambient és una mica diferent.
6: I repassant la web també hi ha una cosa que ens ha cridat molt l'atenció: les mascotes. La gent també, diguem, llença les cendres de mascotes al mar?
7: Bueno, nosaltres donem el servei, la realitat és que és molt poc, molt poc. Jo recordo dos casos, imagini's el que li estic dient.
6: O sigui, és molt escàs. El servei, evidentment, doncs, clar, al final, diguem, el producte...
7: És el mateix.
6: Perquè ens entenguem, és el mateix, oi? Simplement, el servei es pot oferir, i algun cas residual, doncs, també ho demanen. Per tant, aquest servei, i el que també vam llegir en l'article de La Vanguardia, és un servei que està sortint cada cop més, i que per tant està incrementant també la seva demanda.
7: Sí, és el que està passant. Cada any incrementem més i esperem que segueixi així. Que nosaltres posarem més barcos i més ports a disposició dels clients, i entenc que hi haurà cada vegada més demanda i podrem donar més servei, perquè a vegades hi ha ports que no podem donar el servei, ens truquen i diem, aquest aquí no podem fer-ho, i al final no es fa el servei.
6: I ara la pregunta, clar, l'empresa ja sabem més o menys què ens dirà, perquè tot té uns costos, però és un servei car?
7: Bueno, aquí el més car és tindre els vaixells, que són vaixells grans, vaixells que gasten molta benzina, però sort que anem molt a poc, la benzina al final no és el més important, el cost més important és el propi vaixell.
6: D'acord, i per tant s'ha d'alguna manera s'ha d'amortitzar. Doncs aquesta possibilitat, que és una possibilitat que, pel que hem entès, les mateixes funeràries ofereixen com una opció moltes vegades a les persones, doncs, que han d'enterrar un familiar, i és un servei que ofereix des de fa temps a diversos ports de la costa mediterrània, i entre ells el port Ginesta i el port d'Aiguadols, Cenizas Mediterráneo, cenizasmediterráneo.com, si volen xafardejar, doncs hi ha tota l'explicació en aquesta web, un servei, doncs, que també, com dèiem, es presta a Sitges i que ens ha cridat l'atenció, i per això hem pogut parlar amb el responsable de l'empresa. Albert Vidal, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
6: Fins aviat, adéu.
7: Fins aviat, adéu.
8: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
0: Nou i 28 minuts, els ho dèiem la setmana passada. El Parc del Garraf cercava persones voluntàries per al seguiment de la migració de rapinyaires. En una jornada celebrada el diumenge 30 d'agost a la Pleta, l'oficina del Parc del Garraf, Rafa González, ornitòleg i un dels agents d'espais naturals del parc, va donar, doncs allò, algunes de les instruccions necessàries per a aquests voluntaris que, durant aquests propers dies, fins al 15 d'octubre, faran el seguiment de la migració de les aus rapinyaires. Si volen més informació, al web del Parc del Garraf poden trobar fins i tot un magnífic gràfic amb les il·lustracions de totes les aus, de totes les aus que d'alguna manera o d'una altra passen pel Garraf en aquesta època, evidentment, de canvi d'estació. José Luis Herrera, director del Parc del Garraf, bon dia i bona hora.
9: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia, José Luis.
9: Com estem?
0: Per començar, gairebé una pregunta obligada. Ara que estem, diguem-ne, en el darrer tram de l'estiu, el parc com l'ha passat? S'ha patit molt o no?
9: Bueno, realment els resultats finals són bons perquè hem tingut molt pocs incendis, la vegetació sembla que s'està recuperant amb la molt poca pluja que hem tingut i sembla que aquests efectes de la sequera que havíem vist fa dos estius, doncs almenys no van a més. I sembla que la cosa es va estabilitzant. Mm-hmm. Així que bé, podem dir que hem passat amb bona nota.
0: Vist el que ha passat a tot arreu, no sé si en algun moment el director del parc se n'ha anat a dormir pensant ai.
9: Bueno, una mica cada dia, no? El director i tota la gent que estem treballant aquí a l'equip del parc, estem molt preocupats durant l'estiu. Sabem que estem en una zona molt complicada pels incendis forestals, però bueno, de moment una mica la sort i sobretot tota la feina de coordinació, no només de la gent del parc que comentàvem, sinó tota la gent, no? Les ADFs, els ajuntaments, Protecció Civil, bombers, Mossos, agents rurals, no? Tota la gent que s'està coordinant any rere any i estiu rere estiu per intentar que la campanya doncs no ens doni males notícies i de moment ens estem sortint.
0: Com que evidentment tenim un espai per tractar els temes més importants del parc del Garraf, però només en un apunt, què creu el director que s'hauria de fer ara en aquests mesos que venen perquè l'estiu que ve poguéssim estar una mica més tranquils?
9: Bueno, nosaltres continuarem fent el mateix que fem sempre. Eh? Per una banda, treballem molt el tema de prevenció a l'hivern, no? Això que es parla tant, i bàsicament treballem el que són les infraestructures per si de cas haguessin d'arribar els bombers, el que són camins i punts d'aigua, però també treballem el màxim possible la gestió forestal, la massa forestal, reduïm combustible, ja sigui aquestes infraestructures que fan els ajuntaments, no? Al voltant de les urbanitzacions i nuclis habitats, també a les parcel·les de les urbanitzacions i també dins del parc a finques forestals, doncs reduir una miqueta l'estructura del combustible i posar una mica més difícil si comences un foc i una mica més fàcil per als mitjans d'extinció que haguessin de treballar. Per tant, continuem com sempre.
0: És època de migració i ens ha cridat molt l'atenció perquè en la informació del Parc del Garraf i sobretot pel que fa referència a aquesta proposta dels voluntaris pel seguiment de migració de rapinyaires, hi ha un gràfic d'aquells esplèndids que tant pot agradar a la gent que s'estima la natura i l'estudia, fins a 16 aus rapinyaires diferents es poden visualitzar al Garraf?
9: Sí, hi ha algunes que són les més habituals, no és fàcil veure-les a totes si venim un dia, però sí que és veritat que tenim un pas molt marcat d'aquesta migració de les aus rapinyaires que venen del nord cap al sud, no? Per passar l'hivern a terres més càlides del sud. I llavors l'orografia sobretot l'orografia, però els vents dominants fan que passin per aquest tram de molt a prop d'aquí de l'oficina d'informació de la pleta, de l'oficina del parc. I nosaltres és el que diem el mirador de Canòpolis, no? Aquesta zona on tenim la Fundació Trifolium, que té la seva gossera aquí, i ajuden als gossos, doncs al costat tenim un mirador que és ideal per veure el pas d'aquestes aus migratòries. Per tant, sí que és veritat que tenim, no és el pas que podem tenir a Tarifa, no? On tenim moltes més aus, però en aquesta zona és una de les zones més idònies per veure el pas de migratòries de rapinyaires.
0: Dues qüestions a partir d'aquí, des del desconeixement. Per un costat, travessen, evidentment, van de ruta, travessen el parc, algunes I ho dic així, d'una manera molt, anava a dir, molt prosaica, molt bàsica. Algunes hi fan estada, encara que sigui un dia, unes hores. El parc és també un lloc on es guareixen d'alguna manera, on hi fan parada en aquest trajecte, o el travessen directament?
9: No és habitual que les rapinyaires s'aturin aquí al parc, però sí que podria ser, però la majoria d'elles passen de llarg. No que són les rapinyaires, altres aus sí que tenen parada, aus més petites, però les que són rapinyaires normalment passen de llarg, però sí que es poden veure. I el que té l'orografia i el condicionament dels vents que tenim en aquesta zona fan que passin a una alçada no tan alta i que puguem gaudir de la seva visió, no? Del seu vol més a prop que en altres zones.
0: Entenc pel que ha proposat el parc, amb aquest grup de voluntaris, que hi ha també una finestra de visualització de rapinyaires, no? Una finestra temporal, és a dir, que a meitat d'octubre, diguem-ne que difícilment ja se'n poden veure?
9: Clar, comencen a passar ara, primers de setembre. Això varia molt amb les condicions meteorològiques i també amb aquest canvi climàtic en el qual estem immersos. Doncs també estem veient que s'està desplaçant una mica, però encara no sabem exactament les dates. Llavors sí que és veritat que de l'1 de setembre fins al 15 d'octubre són aquesta finestra temporal que comentaves, en la qual és més fàcil visualitzar. També pot ser que dins d'aquests dies alguns, per les condicions de nubositat o de vent, no es donin aquest pas i un altre es doni amb molta més força. Depèn molt de les condicions meteorològiques.
0: Això és el que us anava a comentar a partir del que dèieu. L'assumpte del canvi climàtic, això fins a quin punt pot propiciar que cada vegada aquesta migració es faci una miqueta més tard? És a dir, que puguem parlar, en lloc de l'1 de setembre, mitjans de setembre, és a dir, arribarà un moment en què es desplaçarà aquesta finestra de la migració arran de les condicions climàtiques?
9: Sembla que s'està desplaçant. Realment tenim moltes dades, perquè vam començar en 1989 amb alguns voluntaris, es va començar a fer aquest seguiment. I des d'aquell moment, any rere any, ja portem més de 35 anys, doncs sempre s'han estat aquests dies, no tots els dies, però la majoria d'aquests dies que comentem de pas, hem anat recollint dades amb un mètode estandarditzat, mirant també la meteorologia i, per tant, ja comencem a tenir una sèrie de dades importants. Tot i així, potser les dades no són concloents, perquè, com comento, no és només el canvi climàtic. De vegades, la meteorologia, si al principis de setembre no es donen les condicions idònies, igual s'endarrereix i, de sobte, passen tots la segona setmana de setembre, no? Doncs, però sí que és veritat que estem veient aquest desplaçament que comentaves cap a més endavant, però no tenim unes dades concloents ara
0: mateix. D'acord. Quin és el perfil del voluntari que s'apunta a aquesta proposta del parc? I ho dic perquè, evidentment, cal, haig d'entendre, un coneixement previ, com a mínim, per tenir una certa consciència del que s'està observant i, sobretot, de tenir la informació o d'apuntar-ho amb coneixement de causa, no?
9: Sí, la majoria de gent que tenim, que està treballant o que, bueno, voluntàriament està fent aquest seguiment, són gent que ja té un coneixement previ d'ornitologia. Alguns són realment experts en aquest pas de rapinyaires i en l'identificació d'aquestes aus. Però sí que és veritat que no tanquem aquestes persones que estan interessades i que potser estan començant i s'estan iniciant en aquest món de la identificació de les aus o la fotografia de les aus, que també hi ha molta gent que sempre ve a fer aquestes fotografies. Doncs no ens tanquem. Per tant, qualsevol persona que estigui interessada, jo l'animo a contactar amb nosaltres, ja sigui per correu o per telèfon mòbil, amb el parc del Garraf, i que... Perquè si és una persona experta, doncs pot venir qualsevol dia ella sola i ja podrà fer el seguiment. Però si no és experta, doncs intentarem que coincideixi amb altres persones i que a poc es pugui anar formant, no? I d'aquí a poc que pugui ser una altra persona experta que pugui anar formant a l'altre. O sigui, la idea és aquesta, que la gent que ja sàpiga pugui ajudar els que no sabem tant.
0: D'acord, o sigui que no cal ser ni biòleg ni ornitòleg, amb ser aimant de la natura i especialment interessat en la natura i hi hagi una motivació precisament, pot servir igualment.
9: Exacte, pot servir igualment i sobretot ganes d'aprendre i de col·laborar.
0: Ho heu apuntat fa un moment. Hi ha molta gent que fa fotos, perquè, esclar, suposo que amb 35 anys d'observació, en els seus inicis, pocs haurien tenir la possibilitat de poder fer fotografies de les aus migratòries, perquè, evidentment, la tècnica en aquell moment tampoc estava a l'abast de tothom, i ara, no sé si molts ja venen amb càmera fotogràfica i amb el desig també de poder captar fotografies de les aus.
9: Sí, de fet, jo ja saps que fa poquet que estic aquí de director, sí, només 2 anys i mig, i porto aquesta serà la tercera campanya.
0: Ah.
9: I el que més em va sobtar la primera campanya és que no hi ha tants prismàtics, sinó més teleobjectius, no? de càmeres. I realment, a més, acaben amb el teleobjectiu. Però clar, amb els prismàtics, perdona. Però el bo que té la fotografia és que si tens algun dubte en la identificació d'aquesta au, que fins i tot els experts de vegades, perquè passa molt lluny, perquè clar, el sol toca d'una manera, doncs es pot dubtar, no? Llavors aquesta fotografia es pot compartir, i entre tots els experts que formen part d'aquest grupet, doncs al final acaben identificant aquesta au. Per tant, també ens ajuda molt. I sí que és veritat que ja cada cop hi ha més afició a aquesta fotografia, i la veritat és que les fotos que es fan són molt, molt maques.
0: Ho dic perquè, és clar, suposo que és un moment fugaç, això, no? Evidentment, això és, com diu la frase feta, es caça el vol, i no sé si en aquest cas els rapinyaires o les aus rapinyaires van molt en solitari o d'alguna manera van en grup, o és una forma diferent de com hem també vist, sobretot des del punt de vista fotogràfic i visual, a través de programes de televisió, moltes aus que emigren i que migren en grup i que generen aquestes imatges tan estètiques. En el cas de les rapinyaires, el vol és més en solitari o també van en grup?
9: Normalment som la majoria d'espècies van més en solitari, tot i que hi ha algunes espècies que sí que es poden veure agrupades. Tot i que en aquest temps també, a més de rapinyaires, es poden veure altres espècies que no són rapinyaires i que estan passant per aquí, que potser sí que passen en grup, i també es fan fotos d'aquests grups que, com dius, tenen molta plasticitat, no? Són realment molt, molt, molt, molt, molt xules.
0: Això passa en algun moment determinat del dia? És millor primera hora del matí, migdia, tarda, vespre?
9: Ui, aquí diria que no, no tenim una franja
0: horària. No hi ha una franja horària,
9: però diria que no, però tampoc no t'ho podria dir segur, perquè sí que és veritat que nosaltres intentem fer des de les 9-10 del matí fins a les 5-6 de la tarda. Però hi ha vegades que alguna vegada pues, alguna persona es queda més temps, i sí que hi ha més pas en algun moment. Per tant, és que no és tan, no tenen un rellotge de pas, no? No és tan fàcil veure una franja.
0: Doncs d'aquí la darrera qüestió per en José Luis Herrera. Hem d'entendre que qualsevol persona que s'apunti voluntària, un dels valors que ha de tenir és la paciència.
9: Sí, ha de tenir molta paciència, perquè pot ser que trobis un dia en el qual surtis d'aquí amb un munt d'aus identificades i de diferents espècies i amb fotos supermaques, o que vinguis un altre dia i passis hores i hores, i no es vegi res.
0: Bé, però si a vegades genera una certa frustració, això,
9: Sí. Pot acabar a generar-la sobretot a les persones que estan començant. Clar, les persones que ja coneixen aquest seguiment i aquest món, no?, del seguiment de les aus en general, doncs ja saben que has de tenir molta paciència, i que per trobar una foto bona d'aquestes que dius no és tan fàcil. Potser has de passar unes quantes hores allà i tirar moltes fotos fins que et surt la... Normalment les aus no posen, no? Per les fotos no és tan fàcil.
0: Per tant, això funciona com la natura, eh? Poc a poc, paciència, sí. I et col·loca lloc, eh? Finalment, entenc, per tant, a partir del que heu comentat, que aquelles persones que puguin estar interessades només cal que contactin amb el parc, i aleshores el parc els pot informar els millors llocs d'observació, com començar a observar les aus, més enllà d'aquesta proposta que ha fet pels voluntaris que habitualment ja hi estan avesats, no?
9: Sí, sempre que tinguem alguna persona interessada, ja sigui en aquest seguiment o en altres moments, doncs que contacti amb nosaltres, ja sigui per correu o per telèfon, com li vagi millor, o que vingui aquí presencialment a la pleta, I nosaltres encantats d'ajudar la gent que s'estigui iniciant en aquest tema, qualsevol aspecte de la natura, i de gaudir de la natura i respectar-la.
0: D'acord. Una darrera qüestió, José Luis. Aquesta no sé si més anecdòtica o no, però com que ja se'n comencen a veure per tot arreu, algú s'ha acostat al Garraf ja per buscar bolets o no?
9: No sé si s'han acostat, però diria que bolets per aquí no.
0: Va, pocs, eh?
9: No, pensa, aquí a la Pleta han plogut 30 litres en tot l'estiu, repartits en 4 episodis de pluja.
0: Doncs ja està tot dit.
9: No crec que sigui el millor lloc per collir bolets.
0: D'acord. Per tots aquells que a vegades van a les zones més obagues del Garraf, però aquesta febrada generalitzada no era el cas. José Luis Herrera, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
9: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, adéu-siau, bon dia. Adéu-siau, bon dia.

0: Vinga, 4 minuts per arribar a les 11 del matí, hora d'Europa, amb en Joaquim Millán. Joaquim, bon dia, des d'Eurolocal.
1: Molt bon dia, com estàs?
0: Espera, això ha costat una miqueta.
1: Com estem?
0: Mira, jo diria que pitjor, que ara ho analitzarem amb els nostres contertulians, però jo diria que pitjor de com vam deixar l'últim programa.
1: Mira, jo no sé si pitjor o no, però la sensació sí.
0: Ah, exacte.
1: La percepció i la sensació que tenim és negativa.
0: No hem millorat en res.
1: Que passa l'estiu i dius, tornem a estar amb les mateixes peces sobre la taula i no, a sobre amb la sensació que no anem a la direcció adequada. M'entens? Vull dir, amb la qual sí, la sensació no és bona, diguem-ho així.
0: En Joaquim ens deia, ara hi ha el Soteu, que és el debat de l'Estat de la Unió, ens diu Soteu, eh?
1: Sí, Soteu, el 16 de setembre.
0: Però no sé què ens explicarà von der Leyen, però ja el tenim, sí? Mira, doncs ja comencem amb el Pau, perquè sabem que no té...
1: Amb el Pau Solanilla, perfecte.
0: No té molt de temps. Pau Solanilla, bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
0: Mira, bé, allò, volem començar ràpid amb tu, perquè sabem que també tens poc temps. I ara comentàvem amb el Joaquim, si a l'últim programa de l'Hora d'Europa abans de l'estiu ja teníem un punt de pessimisme, jo diria que aquest estiu ens ho ha empitjorat una mica tot, no?
2: Bueno, més que de pessimisme, jo crec que hem de ser conscients que el món és cada vegada més complicat.
0: I tant, i tant.
2: És un món, fent el símil de aquesta saga de pel·lícules, és un món Fast and Furious, ràpid i molt, molt, molt cabrejat. Llavors, la Unió Europea no està formatejada per aquest món. No?
0: Correcte.
2: Jo sóc dels que penso que Europa té uns fonaments suficientment sòlids com per afrontar els reptes que tenim per endavant. Però necessitem fer canvis polítics, però sobretot canvis culturals. És un món molt més transaccional i menys basat en valors i en principis. I la Unió Europea, sobretot, és un projecte basat en valors i en principis. Llavors, no hem de renunciar als valors i als principis, però hem de començar a ser més transaccionals, que no vol dir més agressius. Uh-huh. Vol dir desplegar una intel·ligència estratègica, negociar millor, deixar de ser una mica bambis, pensar que només amb declaracions arribarem a aconseguir certes coses. Per això dic, no és agressivitat, és intel·ligència estratègica. La Unió Europea té...
0: Digues, no, Pau, acaba.
2: No, i per acabar, deia que aquí la Unió Europea té que maridar, diguem, la competitivitat amb la sostenibilitat, l'equitat, la democràcia i la seguretat. Són cinc elements que s'han de tornar a maridar d'una altra forma com ho hem fet amb el segle XX o al principi del segle XXI.
0: Correcte. Hem de ser més pragmàtics. Això ja fa dies que ho venim dient també en aquest programa. Hem de ser una mica més pragmàtics davant d'aquest món de reptes.
2: Un realisme idealista. No hem de perdre els ideals, però un realisme idealista.
0: El que passa és que això, clar, només amb les darreres dues, tres setmanes... Ahir a Alemanya, que acusa ja directament a Rússia d'aquells drons a Dresden. A Leipzig. La setmana passada, o aquest cap de setmana, referèndum a Islàndia, ens diuen que no. Uns dies abans, ja portem dies enfrontats entre Espanya i Itàlia i Dinamarca pel tema de Ceuta. És a dir que, a més, discutits dintre de casa. Clar, cada cop ens van a dir posem un circo i ens creixen els nans.
2: Bueno, és que, a veure, fent un símil, si nosaltres forméssim part d'un grup d'amics, de nois i noies, o homes i dones, on hi ha discussions creuades, on hi ha mal ambient general, això ens contamina a nosaltres, ens afecta. Encara que no siguem els actors o l'origen, no? Doncs el món funciona una mica igual. El nostre aliat estratègic transatlàntic ha canviat, ho hem parlat alguna vegada, als Estats Units, Rússia està en una situació molt més agressiva, que és una mostra d'habilitat, la Xina és un poder emergent, Amèrica Llatina, els populismes de dreta creixen, l'entorn és més complicat i això contamina Europa ineludiblement. No? Per això dic que hem de tornar a revisitar alguns dels fonaments que tenim. Però jo avui, en algun programa ja ho he dit abans, també tenim que tornar a refer les aliances des de la centralitat democràtica europea. La polarització entre les principals famílies polítiques alimenta això que estem parlant, no? Aquestes forces il·liberals al món i en el si de la Unió Europea.
0: Unes forces il·liberals que, a més, es poden fer amb el poder en els propers mesos de l'eix fundador de la Unió, que és França i Alemanya. O sigui que tampoc podem negligir que clar, ens podem trobar que els dos principals països fundadors i diguem pal i paller d'aquesta Unió estiguin comandats per forces obertament antieuropeistes.
2: Efectivament, i per això necessitem canvis que no poden ser gradualistes. Ja no serveix. I aquells que són moderats, jo i segurament vosaltres, no som bojos, no? Uh-huh. Però necessitem un cert radicalisme democràtic. És a dir, els petits canvis ja no serveixen, perquè el món va tan ràpid que arribem sempre tard i donem avantatge a aquestes forces liberals. Per això dic que necessitem nous pactes, noves aliances des d'una centralitat transversal, prendre riscos, perquè la innovació genera riscos, però jo estic segur que tenim les bases per poder canviar les coses. Ara, ens hem d'atrevir i ho hem de fer sobre bases transversals més àmplies. Si la dreta fa una cosa i l'esquerra li dona una clatellada i l'esquerra fa una cosa i la dreta per sistema li fot una clatellada, doncs dividim els demòcrates. És de manual, és una mica com la llei de la gravetat. I les forces liberals fent-se forts des de la perifèria i els nous bàrbars que venen a prendre Roma, i Roma és Europa.
0: El problema, Pau, és com es fa això, és a dir, que una Europa acostumada des del 53 a treballar d'una manera, de cop i volta li dius no, així no hem de treballar, ara hem d'anar directament, hem de fer les coses de manera radical i clar.
1: Sí. Però això vol dir dues coses. Una, que vol dir que ineludiblement per poder actuar d'aquesta manera, amb aquest món que dèiem Fast and Furious, tu necessites ja acció, i per això vol dir que tu has de donar més poder de decisió a la Unió Europea, perquè no pots estar discutint 27 governs, 27 estats, pendents de les seves eleccions també estatals, a veure qui guanya i tal, temes que requereixen una acció ja, i que tu portes un debat que no saps quan realment acabaràs tenint la decisió presa, això per una banda. I per l'altra banda, també tenim la ciutadania. La ciutadania avui en dia vol resultats. Però vol resultats a l'àmbit local, vol resultats al govern de la Generalitat, vol resultats a Espanya, vol resultats a Europa, i el que volen és ja, no, farem el que deia una mica el Pau, farem un pla estratègic que després el convertirem en no sé què, invertirem 300 milions de gent. Diu, escolta, no em diguis ara que invertiràs tant. Què faràs? Quins projectes jo veuré dintre d'un any, dintre de 6 mesos, dintre... No em diguis, perquè després les xifres, i posa cap de temps, rasques, i dius, on estan aquells diners, en quins projectes? Per tant, hi ha una desconfiança també que s'ha generat, on s'aprofita per aquestes forces que deia el Pau, que poder, a cops de tuit, diuen, jo ho faig això demà passat, que també sabem que no serà veritat, però clar, la gent diu, aquests iguals em diuen demà passat, doncs cansat d'esperar, a veure si aquests ho fan demà passat, no? I per això hi ha aquest perill, no? No sé si Pau ho veus igual.
2: Sí, efectivament. És a dir, la Unió Europea o la idea d'Europa ha de tornar a fer tangibles els beneficis emocionals i els beneficis funcionals. És a dir, per què em serveix en el meu dia a dia el projecte europeu en temes com la vivenda, la mobilitat, la sostenibilitat, etc. I alhora, beneficis emocionals, és a dir, pertanyo a una comunitat que marida de forma raonable el progrés amb l'equitat, la democràcia amb la seguretat, això és un benefici emocional. I això ja no es pot fer des de Brussel·les, ni des de Madrid, ni des de Roma. Això s'ha de fer des del territori, des de la comunitat. El procés de desglobalització que estem vivint, el territori i la comunitat torna a ser el referent de la gent, perquè hi ha una desconfiança en tot allò que són les grans institucions, les grans empreses. És a dir, ho hem de fer hem de tornar als bàsics, que és el territori, que no vol dir tornar al nacionalisme, vol dir tornar al concepte de comunitat. No? I això és un canvi de paradigma. Sí que les decisions s'han de coordinar i es poden prendre a Brussel·les, però la gent ha de tenir la percepció que és el seu territori qui l'acompanya, qui l'abraça, qui el guia, qui el protegeix. No Brussel·les, ni Madrid, ni Roma, ni Helsinki. I això és tornar a fer, és una mica la política de les carícies, que jo he fet alguna vegada algun article, no? La política de tornar a sentir-se com a pròpia, no?
1: Poder els lideratges que tenim en aquests moments no tots estan capacitats per fer això, perquè evidentment també és un canvi de fer política, tu em deies, i també un canvi de lideratges. És com un equip de futbol que al final dius, bueno, canviem l'estil del... Els jugadors són els mateixos, però canviem l'estil de l'entrenador, perquè igual canviar l'estil de joc i amb els mateixos jugadors tindrem uns resultats diferents. No ho sé, però també és veritat que hi ha una manca de lideratge ja no de persones, sinó poder de les mateixes persones, però que lideren diferent, m'entens? Perquè és necessari.
2: Aquesta és la clau. Aquesta és la clau, Quim. I mira, nosaltres no serem els que farem una crítica a les èlits europees o polítiques, perquè hi ha gent fantàstica, gent... però en general la percepció és que aquestes èlits no tenen el pols necessàriament de la realitat. Són unes èlits que tenen tots els bàsics coberts, que fan una bona feina, però que no tenen el pols de la realitat.
1: Necessitem gent... No són empàtiques amb el territori ni amb la gent.
2: Efectivament. La percepció, tornem a les percepcions, que la gent ha de veure que qui li està governant són persones més o menys com ells.
1: I no que s'arremanguen.
2: Que estan en una bombolla completament alienats de la realitat. L'exemple d'això és el conflicte que veiem amb els agricultors. Van haver de sortir els agricultors a tota Europa perquè entenguessin que s'havia no de desregular, desburocratitzar, perquè s'havien fet unes capes de greix burocràtic excessiu. Si ara es pot desburocratitzar, que no desregular, que és diferent, doncs vol dir que ens havíem passat de llarg amb la burocratització, perquè molta d'aquesta gent no té el pols de la gent del camp, i qui diu dels agricultors, diu de la gent del món de la indústria, etc etc. Necessitem gent que tingui la humilitat de reconèixer que no sap de tot i que han de baixar al territori, escoltar i aprendre. Les èlits necessiten escoltar i aprendre.
0: Interessant això que planteges, més enllà de clar, ens hem passat dècades de conflictes embolicats en la bandera, i ara diguem que la primera reflexió era que hem de allunyar-nos del concepte dels nacionalismes, tot i tornar al territori, que aquest, diguem, aquesta dicotomia com a mínim és interessant plantejada, i la segona, aquest allunyament, aquesta burocratització, que al final respon a una certa necessitat de control, però que evidentment es passa a uns quants pobles i al final perd el seu sentit. Tenim...
2: Jo proposaria, és a dir, jo crec que hi ha una cosa, és a dir, els responsables, funcionaris europeus, els funcionaris tal, jo els exigiria una setmana a l'any baixar al territori, estar amb la gent.
0: De colònies.
2: Una setmana a l'any. Sí, és una immersió de la realitat. I un any que vagin a Finlàndia, un altre que vagin a Itàlia, i un altre que vagin a Grècia, o a Portugal, o a Espanya. Perquè ja ho veiem també a la política, i també en el món de l'empresa, els alts directius de l'empresa, perden sentit de la realitat.
0: Que bo.
1: Jo me'n recordo una cosa, que aquí a Sitges és una cosa que segurament quan la dic molta gent dirà sí. Durant molts anys hem estat pensant que sobre les nostres platges acabava prenent una decisió una persona a Madrid, en un despatx, que ni tan sols havia trepitjat el territori. No? Deies, com és possible? Almenys que vingui. Si bé trepitja, després s'equivocarà o no, però almenys ha vist les platges, ha vist el que està passant, i poder prendre una decisió millor o pitjor.
0: Té una foto al despatx, home, té una foto al despatx de que surt al mar.
1: Escolta, és aquesta sensació,
0: va,
1: no?
0: Que fa una estona que el tenim ja escoltant també a l'altre costat. Oriol Lázaro, bon dia.
3: Bon dia a tothom.
0: Anava a dir, com aquí estàvem com enredats, no t'hem saludat. Sabem que en Pau ens ha de deixar. Pau, pots aguantar 5 minutets?
2: Sí.
0: Doncs, perfecte. Doncs, escolta'm, volíem entrar amb l'Oriol, que ja ens estava escoltant, l'Oriol que ha estat, per una banda, a prop d'aquests alts funcionaris de Brussel·les i, per una altra banda, doncs ara, per necessitats, trepitja territori.
3: Sí.
0: Anava a dir, quina valoració fas d'això que ens ha comentat el Pau?
3: Sí, no, home, és una valoració totalment encertada. El problema és que això ara ens n'estiguem adonant, perquè ho arrosseguem de fa molt temps, no és nou, diguem, que estem allunyats de la realitat i per això fem lleis que no s'ajusten a la realitat. Això, si has anat a trepitjar el territori, te n'has adonat des de fa temps. Parlo perquè, com tu deies, he tingut contacte amb la política europea perquè vaig estar amb un eurodiputat, amb el Francesc Gambús, i nosaltres sí que vam fer territori. De fet, la meva feina era fer territori a Catalunya, per intentar veure en què fallaven o en què encertaven les directives europees. I ja en aquella època, t'estic parlant del període de 2014-2019, molta gent ens va expressar en diferents camps, des de la pesca, la ramaderia, la gestió forestal, que hi havia moltes coses que no s'ajustaven a la realitat del seu dia a dia. Hi havia, per exemple, algun pastor que havia de llogar camps a València per poder justificar el nombre de caps de bestiar que tenia. Per què? Perquè una pastura no es considera pastura si hi ha un arbre. O sigui, a 25 metres a la rodona d'un arbre no és pastura. Però tu vas als boscos catalans i veuràs vaques, i veuràs ovelles, veuràs cabres pasturant sota els arbres. Per tant, això ja és un desajust. Un altre exemple, els pescadors. Abans d'entrar a port han d'omplir un formulari i enviar-lo per internet a una central de tot el que han pescat. Això, si ets un vaixell de pesca d'altura, que et portes 2 mesos a fora i tens una setmana per tornar cap a port, tens una setmana per fer l'inventari i entrar-ho. Si ets un vaixell petitó que surt cada dia i que part d'aquestes 8 hores o 9 hores o 10 hores que està al mar les ha de dedicar a picar exactament què ha pescat, a més amb una pesca molt variada, perquè en el Mediterrani pesquem una mica de tot, és unes hores infinites i totalment desajustat, per tant, no s'ajusta, no s'adequa. Això són exemples clars d'això que estàveu dient, de, ostres, algú va escriure sense haver conegut el que està passant en realitat, no? Ara, que el context actual ens forci, ens obligui o ens ajudi a dir, ostres, hem de fer aquest pas, benvingut. I tant, això sempre s'ha de fer, ser propers.
0: Anava a dir, sembla mentida que Google o Amazon siguin més capaços de saber el que necessitem que els nostres representants.
3: Vas agafant, tenen aquests motors de recerca. Home, aquí tampoc no et passis, tampoc no, és això.
0: Però
3: sí que el que potser hem d'aprendre com a classe política és el primer, com deia molt bé el Pau, fer-nos una pròpia cura d'humilitat, de dir, home, podem ser molt experts en una cosa, però sempre hi ha aspectes que no acabem de conèixer. Doncs investiga, pregunta, informa't. I això t'ajudarà a ser molt, molt més equànim, molt més bo i molt més encertat a l'hora de redactar. No?
0: Pau, quan trobem la solució ja ens hauran matat?
2: No. Jo sempre dic que hem de fer el discurs de l'optimisme i de reconstruir la idea de progrés a Europa, que no és una idea ideològica, és el progrés en terme general. No? És a dir, no podem pensar que el futur serà pitjor que avui o abans d'ahir, perquè llavors estem morts. No? El que passa és que, com ha passat tantes vegades a la història, ens hem de reinventar, reconstruir. Les coherències del segle XX no serveixen moltes d'elles pel segle XXI. Però es tracta de pensar a poc i després actuar ràpid. I el que fem és normalment al revés, no? Pensem molt ràpid i actuem a poc. No?
0: Fem al revés.
2: Bueno, doncs,

0: que parlàvem fa uns mesos, l'any passat, que teníem dos informes espectaculars del que havia de fer la Unió Europea? Si la diagnosi la tenim, les declaracions les tenim, el que ens falta és la implementació. I portem 3 o 4 mesos, o més o 6, que aquests temes han desaparegut de l'agenda mediàtica, política, econòmica, social. Si ja ho hem fet, aquest exercici, si tenim la fulla de ruta, el que passa que ens hem d'arremangar, deia l'Oriol i la humilitat de reconèixer que ens necessitem tots a tots per fer aquest trànsit, aquesta transició, que no és fàcil, però és possible i és necessària. I amb això Europa tirarà endavant, perquè tenim els fonaments per fer-ho.
1: La pròpia arquitectura de la Unió, que ha estat molt útil i molt pràctica per moltes coses, ara precisament perjudica per poder buscar una sortida al que necessita.
2: Bueno, inclús jo diria perjudica, però també aquí hi ha un... Amb aquesta cura d'humilitat, els propis estats han de reconèixer que no són tan importants com ells es creuen en el context actual i global, si la Unió Europea ha de fer action a aquests informes, perquè vol dir, i tornem a una mica el que deia el Pau al principi, que cal actuar amb una manera de fer política diferent, propera, però també prendre decisions ja que tinguin un resultat que sigui tangible per a la ciutadania, que és el que tornarem a agafar confiança si som capaços de fer això. Però això vol dir que, ostres, no podem estar massa burocratitzats, que és el que ha passat a la Unió Europea darrerament, però inclús als estats mateixos. Per tant, jo crec que hem d'agafar la fórmula i posar-la en marxa ja, perquè no anem massa bé de temps.
1: Correcte.
3: Mira, crec que toques una mica el punt feble que és els estats, aquí, perquè, com diu el Pau, la Unió Europea no para de posar eines i reflexions i té una bona estructura. Jo crec que no és problema de l'estructura de la Unió Europea, sinó que el problema és de la capacitat dels estats, o bé de la voluntat de voler tirar endavant allò que es proposa, que s'escriu, que es veu evident des d'un punt de vista europeu i pensant en la ciutadania, però que quan gires a l'òptica i passa a ser una òptica més estatal i d'interessos més concrets de cada estat, doncs potser no encaixa. I aleshores aquí és on hi ha les diferents velocitats, hi ha les coses que s'han pensat però no s'han aplicat, i és on tenim aquestes disfuncions. Això, moure això sempre ha costat molt i segueix costant. Potser el fet que actualment, aquest segle XXI, no, doncs l'actualitat se't menja i si no actues et passen per sobre, igual fa que tot això que està grinyolant, doncs a poc a poc realment agafi una mica més de velocitat de creuer. Però això que diem de ser propers, la Unió Europea, dels principis que té, és el principi de subsidiarietat, que vol dir que aquell que pot actuar més a prop doncs sigui qui actua, no? Si això els estats són els primers que ho frenen, doncs vol dir que no arribem a tenir aquesta actuació propera a nivell europeu. Penso que és una de les coses que s'haurà de corregir.
1: Pau, una reflexió final abans d'acomiadar-te.
0: Bueno, com sempre, d'acord amb l'Oriol, i la reflexió final, jo saps que m'agrada acabar sempre en positiu. Podem fer-ho millor, tenim les eines, necessitem l'empenta de la ciutadania. És normal que estiguin cabrejats, però no alimentem els nous bàrbars de l'extrema dreta i liberals. Tenim que exigir-nos, autoexigir-nos, fer-ho millor i ho podem fer millor. I el futur no està escrit. Si ho fem millor, el futur serà millor. Per tant, la Unió Europea és un projecte de futur, no de passat, de futur. El que passa és que l'hem de reconstruir i ens necessitem tots a tots.
1: S'ha d'adaptar al segle XXI, que encara no, diguem, no ens hem adaptat gaire bé.
3: Tant, totalment d'acord amb el Pau, eh? Totalment d'acord.
1: Vinga, doncs, Pau, moltíssimes gràcies, com sempre, per aquestes reflexions, molt interessants, perquè una miqueta també ens hem posat tots ràpidament en situació, allò 2 de setembre, de cara al nou curs. Pau, com sempre, moltíssimes gràcies, una abraçada.
2: Una abraçada.
0: Una abraçada per a tots.
2: Gràcies.
1: Oriol, continuem amb tu una estoneta més, si et sembla. Escolta, clar, hem començat al principi amb el Pau reflexionant sobre que em sembla recordar que l'últim programa de l'Hora d'Europa abans de l'estiu ja va ser amb vosaltres, i clar, plantejàvem el món que se'ns venia i què passarà aquí allà.

0: I clar, ens hem trobat que ara a l'estiu tenim que Espanya s'ha enfadat amb Itàlia i amb Dinamarca, que Alemanya ha acusat a Rússia de guerra híbrida, que Islàndia no vol venir amb nosaltres al col·le. I em deixo algunes coses, probablement. Clar, diguem que encara estem pitjor que fa dos mesos.
1: No, dèiem la sensació. No?
0: La sensació, la sensació.
1: Tenim una sensació que també està ajustada per el que tu estàs dient, però que és com una sensació de dir que en vez de tindre aquest punt d'optimisme del Pau, de dir, bueno, pues, davant d'això, reactivem, és com, ostres, estem començant a instal·lar amb el... Això va pitjor.
0: Sí.
1: Si ens instal·lem amb allò de dir, això va malament, això va pitjor, què farem, què farem, què farem, no?
2: Bueno, però és molt important, el punt que sempre posa el Pau, de dir, girem la mirada i posem un positiu.
0: Sí.
2: Recuperant un clàssic, la Unió Europea avança a cop de crisi. Sempre s'ha dit això, sí, no? Doncs home, tenim moltes crisis alhora vol dir que avançarem molt.
1: Bona aquesta, m'agrada, m'agrada. Hosti, llàstima que el Pau no t'escolti perquè s'apuntava ràpid.
2: No, home, i aquesta no és que hagi de ser l'actitud, és que és l'única manera de poder realment avançar. I ara tenim totes aquestes crisis, però jo crec que l'important és fer aquell exercici que estàvem dient, digue-li d'humilitat, digue-li de generositat, fins i tot, que vol dir, escolta l'altre, escolta el per què. Per què es queixa Itàlia, per què es queixa Espanya, per què es queixa Islàndia, per què no vol entrar. Anem a mirar-ho bé, perquè potser resulta que estem parlant justament d'exemples com els que estava jo posant una mica, no? Que era un dels punts forts de perquè Islàndia acaben dient no volem ni continuar amb les negociacions.
1: Sí, clar, és continuar les negociacions, sí, sí.
2: És el control de la pesca, que és justament l'exemple que jo us posava, no? O sigui, la Directiva Europea de Pesca està perjudicant a la pesca al Mediterrani. Clar que a nivell atlàntic n'hi ha uns quants armadors grans o uns quants països que tenen bons armadors, que aquesta directiva se'ls ajusta com en ella el dit. Però hem de ser capaços de poder moldejar i poder trobar o excepcions o poder fer una dualitat de dir si estàs en aquest àmbit doncs has de fer-ho així, si estàs en aquest altre àmbit doncs a tu t'aplica una altra cosa. I aquí és, escolta'm, què t'incomoda Islàndia? Bueno, entre altres coses, l'incomoda la pesca, que és la pesca i l'agricultura, sobretot, no? Doncs, ostres, anem a parlar d'això en concret, si vols, abans de continuar amb altres coses.
1: Perquè fixa't, Oriol, que ara ho teníem bastant bé, justament, perquè un dels temes era amb el que ha passat l'últim any, la pretensió del senyor Trump, parlant de Groenlàndia, de la ruta nòrdica, bla, bla, bla, que tot això va suposar també en Dinamarca i tal, és a dir, els islandesos podien dir, ostres, cuidado, quan veies les barbes
2: Sí,
1: a veure, la propera igual venen per nosaltres, no? Era un moment de dir, ostres, amb aquest tema geopolític estem més sols que la una allà.
2: Però poder, aquí el problema...
1: Poder una aliança amb la Unió Europea ens convenia geopolíticament, no? I un 47 ho ha pensat, però el 52 ha dit, ostres, entrar a la Unió Europea ens encurseta i poder perdrem una part de l'economia més forta, que és el que deies tu, la pesca. I dius, si amb el tema de la pesca no podem decidir nosaltres i decideixen a Brussel·les, pues no volem. I això ha sigut un tema important en aquest referèndum.
2: Home, i tant, i a part d'això, o sigui, pensa que, per exemple, Islàndia ja està dins de l'espai econòmic europeu, està dins de l'ESTA. Té molts avantatges de la Unió Europea. I
1: està Schengen, per exemple, està Schengen. Tu pots anar a Islàndia amb el carnet d'identitat.
2: Per tant, té lliure moviment de persones i mercaderies. Vull dir, escolta, a partir d'aquí, què més necessito? Doncs poca cosa més. El problema, i ens passa una mica que anem amb una actitud similar a les d'Estats Units, de voler colonitzar i ensenyar-li al món com han de viure i com han de ser. No? I ens pensem que, com que som la Unió Europea, anem a veure un senyor i li diem, va, tu has de ser de la Unió Europea. Ens dirà que sí, ja d'entrada, perquè som fantàstics. I quan ens diuen que no, quedem parats. I diu, ostres, no? Com pot ser això? Va, doncs aprofitem per revisar-nos. No? Al final, no hem d'intentar ser alliçonadors, ni ser el gran allò, tenir aquell paternalisme de vine, que t'abraço i et salvo.
1: Podem de convèncer i seduir.
2: Exacte. Hem de ser un més, parlar de tu a tu i dir-li, escolta, forma part del nostre equip, que t'escoltarem. I això és el que, sobretot en països petits, trobo faltar. No? I Islàndia és molt petitó, però és que Islàndia, a més, i aquí també hi ha una part d'exercici empàtic i alhora històric, és a dir, mira't la història d'aquest país i empatitza amb què senten i com ho senten, no? Aquesta gent ve d'haver fet fora el seu propi govern, haver-los empresonat a tots i haver-se renovat de nou haver passat una crisi del 2008 bastant forta, recuperar-se econòmicament i de cop i volta rellançar el país d'una manera que fins al moment no s'havia vist, no? I ara es governen d'una... A més, tenen un control sobre el govern bastant important, han lluitat molt contra la corrupció. Ostres, quasi que em fan enveja, no? Doncs potser que anem a aprendre això. Ells, el millor el que tenen és una mica d'allò de dir, ostres, si ho estem fent també ara nosaltres, per què hem d'anar a posar-nos a un altre espai on potser comencem a tenir problemes?
1: Bueno, o estarem diluïts i no podrem prendre les decisions que fins ara pues, hem pres, que ens han anat bé perquè, mira, des del 2008 fins ara, ostres, vull dir, hi ha hagut un canvi bastant significatiu.
2: Sí, sí. Doncs clar, tot aquest exercici, a vegades, les aproximacions que es fan, doncs potser no s'ha fet prou bé. I de cop i volta diem, oh, com pot ser? Doncs mira, noi, haver escoltat.
0: Sí, bueno, tot sigui dit, ara el nou primer ministre britànic també diu que el del Brexit, que els hi ha anat malament econòmicament, i però bé, és igual, o sigui que aquests quan bueno, piquin la porta no hi haurà porta, però bé.
1: Sí, bueno, també va allà, estava bastant molt ajustat i poder també va ser una campanya sí. Que tots ho hem estudiat, ho hem parlat i s'ha vist molt d'alguna manera amb un impacte bastant important del que ara coneixem com a fake news en aquell moment, no? Per tant, també ens va ensenyar això.
2: Permetem una reflexió, eh?
0: Endavant.
2: Ara potser des del Regne Unit diuen, ostres, ens ha anat malament. Però algú ha parat de reflexionar i dir, potser la Unió Europea ha anat bé, tenir quedar-se amb el Regne Unit a fora, que és una de les coses que es va valorar. I al final, quan algú no vol ser l'equip, això ho deia el Cruyff, no? Uh-huh. Qui no vulgui ser-hi, que se'n vagi. No hem de forçar ningú, però el que sí que hem de fer és ser tan humans o tan propers o tan, diguem-ne, fantàstics, no? que la gent vulgui venir al nostre equip. I això, aquest és l'objectiu, penso, important que ha d'aconseguir la Unió Europea, que la gent vulgui formar-ne part només pel fet de dir, ostres, és que aquí ho fan molt bé.
0: Les batusses internes entre estats, i ara vinc amb la qüestió aquesta de Sánchez, Meloni, la primera ministra danesa, Frederiksen, no ajuden. No ajuden, perquè... Però, com que els governs es mouen per incentius, anava a dir, als governs no els hi va bé tenir sempre una Unió Europea de la que queixar-se, un sistema, mira, com que tinc un problema a Lampedusa, mira Ceuta, com estan... Saps?
1: Per el doble llenguatge, per segons què i tal, i després el doble llenguatge, pel que m'interessa, em desmarco final, com que jo no sé de què va.
0: I al final la Unió Europea acaba sent gairebé un MacGuffin.
2: Sí, sí, mira, ara tirem una mica enrere, però amb això sempre estem a petar una mica en el mateix punt del problema, que és els estats.
0: Sí,
2: Però recordem, o sigui, la migració, el tema migratori ja és un tema que s'arrossega de fa molt temps, i jo recordo Jean-Claude Juncker, quan va haver-hi la guerra de Síria i aquella crisi migratòria,
0: sí,
2: que venien
0: milions
2: de sirians a través de Grècia cap a Europa, i va voler mediar, va voler ser un element important de poder assumir, absorbir i gestionar bé, que era el que es proposava aquesta migració. Quants estats van respondre? Un, la Merkel.
1: A la Merkel, Alemanya.
0: Sí.
2: I va rebre fins a la carnet d'identitat. O sigui, la van deixar de volta i mitja. Va ser l'única persona que era líder polític i a sobre tenia humanitat, per dir-ho d'alguna manera. No buscava només els resultats de les enquestes, sinó que buscava donar resposta a un problema humanitari. Pensem que és això, també. És que aquí també ens, a vegades això no hi posem prou atenció. Però més enllà d'això, aleshores què passa? Es va voler posar allò de les quotes, es va voler dir que cada estat assumís un percentatge? Ningú va respondre.
1: Alemanya
2: va crear Frontex com a una eina europea per ajudar a controlar les fronteres. Tampoc, com que ningú no s'ho ha cregut, existeix, però a trompicons. I no té capacitats executives o, diguem, competències, no?
1: Clar, perquè si hagués estat així, el problema de Ceuta hagués estat un problema europeu. Però en el moment, com que no ha estat així, perquè els estats no volen, quan ha passat això, llavors, hòstia, com que ha anat malament, tothom s'ha desmarcat, començant per la Meloni, que
2: això
1: també
2: mateix
1: ho fa per una qüestió política, d'oportunitat política, etc. Pues es desmarca, veus això, no sé què, pam, pam, pam, i clar, penses, bueno, però les fronteres no són europees, vos haureu un problema europeu, però com que no han volgut que el desplegament de Frontex fos, perquè això volia dir també cedir el control de les fronteres dels estats a la Unió Europea, fins que no passi, és com la pandèmia, fins que no hi ha una pandèmia, no diuen, ah, doncs que això, el control d'això hauria de portar-ho a la Unió.
0: L'Albert Balada sempre ens ho recorda, ell, la competència d'immigració és exclusiva dels estats.
1: Correcte.
2: Sí, senyor. Això és tan estúpid com si partíssim la frontera mediterrània d'Espanya a trossets, no? Un trosset ho controla Catalunya, l'altre trosset València, l'altre trosset no sé què, i després jo no vull saber res de què fa el veí.
1: Quan, a més, en un moment donat, clar, una persona que entri per on sigui a l'espai de la Unió Europea té llibertat de circulació. És a dir, quan si agafa un cotxe i tira, i pot arribar a Estocolm, i si no té casualitat de que li posin una multa o la parin, ningú pararà una frontera. No hi ha fronteres físiques que et diguin stop, a veure com quina cara fa vostè, el deixem passar o no.
0: Tenim una disfunció en un problema important.
1: Correcte.
0: Que és el que comentaves abans, és a dir, una cosa és una disfunció d'un vaixell de pesca que entra a port i ha de fer un formulari, una altra una disfunció d'una política troncal de la Unió.
1: Sí, però aquí, com diu molt bé l'Oriol, hi ha una part que pot ser, podem dir, la Unió Europea és lenta, bla, burocràtica, etc. Però bueno, els estats ja els hi va bé perquè posen pals a les rodes per intentar seguir tenint una sèrie de competències en un món on cada vegada tindre aquestes competències són més insignificants perquè ets molt petit. M'entens? És molt petit. No, per més que les tinguis, vale, i què? No et salvarà ni una cosa ni una altra. Llavors jo crec que aquí estem en un punt que moltes vegades ho hem parlat en el programa amb el Joan i amb vosaltres, ja portem temps, estem en un món que va molt ràpid, una Europa que està molt lenta, això ja hem dit moltes vegades, bla, bla, bla, bla. Però, escolta, o posem action, o en aquests moments també comencem a tindre tot el que estava dient el Pau, i dir, totes aquestes noves tendències polítiques que d'alguna manera no estan per la labor de fer Europa, sinó estan per altres motius, i que comencen a tindre també, doncs, bueno, donat el desgast i la manca de credibilitat davant d'aquestes accions que al final no arriben de la ciutadania, doncs, bueno, se'ls dona, i això està passant a tots els nivells, també al nivell europeu, se'ls està donant la possibilitat o una oportunitat, i ja veurem això si al final és la solució. Jo crec que no, perquè la solució la tenim ja, com deia el Pau, ja tenim el llibre a seguir, que està pactat, està parlat, tothom, està a dretes, esquerres estan d'acord, més o menys, etc, amb els dos informes que tenim en aquests moments, que són els que marquen una mica el que s'hauria de fer. Però, bueno, tindre un informe, si tu no l'apliques, no serveix de massa.
2: Però, a veure, és que, totalment d'acord, però penso que en aquest món tan globalitzat i, com dèiem, no, Google ens pot donar solucions i la IA ens pot dir, ens pot aconsellar què fer cada moment, imagina't, no? Però, justament en aquest món, el que ens cal potser és recuperar aquells lideratges del segle XIX que eren com molt propers, eren lideratges que s'acostaven a la població per explicar-los exactament cap on, o sigui, què proposaven, com resoldre els problemes, quines polítiques estaven proposant, i alhora escoltar, que és el que dèiem abans. Ara mateix hi ha una prioritat o un problema a nivell europeu destacadíssim, que és l'habitatge. Molt bé. Ara s'estan proposant eines per fer accions per promoure l'habitatge social, però escolta'm, jo que sóc alcalde de Campdevànol, necessitaré unes accions i unes inversions molt diferents que pugui ser l'alcalde de Reus, o, no sé, qualsevol altra població, no? És que fins i tot en poblacions veïnes pots tenir casuístiques diferents. En el meu poble no cal edificar de més. Per exemple, en un poble que som 3.200, potser en recuperar els 120 habitatges buits que hem identificat, doncs ja millorem la situació.
0: Clar.
2: Val? A cada... O sigui, hem d'intentar ser, evidentment, mirada europea, que vol dir en gran, una mirada global dins del món, però alhora la següent mirada ha de ser molt propera i molt quirúrgica. I si soluciono un raconet d'Europa, doncs ja estaré aportant una mica de solució. I si sumo molts raconets, doncs ja tindré tot un espai arreglat. I així anar sumant. Hem de fer petites accions que ens ajudin a fer grans passos.
0: Que és allò que més o menys deia el Pau, de tornar una miqueta al territori sense embolicar-se en la bandera.
1: Primer punt, i sobretot ser clar. Jo crec que la gent avui en dia, i també el Pau deia, vull dir ser action vol dir donar acció, que la gent la vegi tangible. No podem dir, vale, farem una sèrie, amb el tema d'habitatge, farem una sèrie de coses que dintre de 10 anys, i dir, bueno, vale, i d'aquí a 10 anys què faig jo amb els meus fills, què faig jo, i vale, mentre fem un pla que això ens ho soluciona a 10 anys vista, mentre com ho solucionem, perquè el problema el tinc ara. No puc esperar 10 anys a veure... I a més a més, clar, podem la desconfiança dir, bueno, vés a saber si dins de 10 anys aquest mana o no mana, i si aquest programa, aquest pla s'ha canviat 20 vegades, i el que era fa 10 anys serà 15, i el que eren 1.000 habitatges en seran 200. Clar, llavors hi ha aquesta situació també que deixem que les coses vagin i llavors s'ha de córrer a actuar. Jo crec que el tema de l'habitatge i el tema que està passant, això fa 20 anys ja ho sabíem. Sabíem el tema de la tendència demogràfica, sabíem tota la tendència també turística, sabíem que tot el que seria la llibertat de circulació a l'Europa, pues, agilitzaria que la gent, evidentment, pues, aniria a buscar a poder territoris, pues, amb millor clima com el nostre, etcètera, etcètera, amb una capacitat econòmica diferent a la nostra. Tot això no és que ens ho trobem ara i dir, ai, mira, ens està passant això. Tot això fa 20 anys o 25, ja ho sabíem. Què s'ha fet fa 25 anys? Perquè si s'hagués actuat, avui ja no tindríem aquest problema. I ara hem d'actuar i dir-li a la gent, espera't, farem una cosa perquè dintre de 10 anys t'ho trobaràs. I la gent diu, mira, escolta, tu, això ja ho sabies fa 25 anys, ara em trobo un marrón i ara m'estàs dient que tinc que esperar 10 anys més. O sigui, tenim un problema de credibilitat, un problema de proximitat, d'empatia, perquè si això s'hagués fet, la gent hagués dit, bueno, jo també tinc fills, jo també tinc els meus veïns, etc. Doncs haig de solucionar ja. És a dir, en aquests moments la política ha de ser propera, però també ha de donar resultats. I això és un problema que no estem acostumats per la qüestió burocràtica, per la qüestió dels lideratges que hi ha avui en dia que no estan acostumats a això, i que fas grans declaracions als mitjans i fas promeses i et penses que amb això ja has complert. No.
0: Oriol,
2: deixa'm repartir una mica amb els mateixos. Tot això, els estats estan quedant, des del meu punt de vista, estan sent l'estòper, però és que queden superats per la situació. Perquè hi ha coses que han de superar-los, han de ser més globals, ha de ser la Unió Europea qui gestioni fronteres, ha de ser la Unió Europea qui gestioni aquest nou impuls d'una política de defensa, però alhora ha de ser una política molt més propera que no pas l'estructura d'un estat qui estigui aplicant les solucions a aquests dies, a dia a dia que estem parlant ara, no? Per tant, o els estats comencen a entendre que a poc s'han d'anar sent més laxes, o patirem en aquesta transició que tard o d'hora sí o sí acabarà passant.
0: Serà difícil, però de tota manera, una darrera, Oriol. A partir de la reflexió que feies abans, dels lideratges de, diguem, d'altres èpoques, hem perdut el carisma?
2: L'hem perdut en pro dels resultats i del curtterminisme.
0: Val.
2: Fem el gran eslògan, fem la gran crida, però no hi ha el que se'n deia l'estadista, no? Aquells grans personatges que t'agrada més o menys, però que tenen una visió a futur i el que fan és projectar com volen que avanci, que es desenvolupi el seu país, el seu entorn, cap al futur. Això és el que falta.
0: Doncs ho notem a faltar, Oriol. Escolta'm, moltes gràcies, com sempre.
1: Gràcies, Oriol.
2: Sí, no, de res, a vosaltres.
0: Per aquesta estoneta...
1: Per cert, vas estar fa poc, ara que llegia l'altre dia, vas estar fa poc a Estocolm, no? Què vas anar a fer a Estocolm?
2: Sí, mira, a Estocolm hi va haver una trobada de cultura popular catalana, no? La Difolk.
0: Ah, els famosos de Difolk.
2: Sí, senyor.
0: De Sitges també hi hem anat, a vegades.
2: Doncs,
1: per això ho dic.
2: Perquè els geganters de Campdavano també hi van participar i vam anar-hi. I realment va ser una gran mostra de la cultura catalana, que a més es va poder barrejar i intercanviar moltes experiències amb altres cultures, perquè allà hi havia un festival de cultura, per tant va ser com molt interessant. I a més Estocolm tenia molts turistes en aquell moment i també van diguem, interessar-se molt pel que estava passant allà amb la cultura, que és això que estem veient, castells, geganters, baix de bastons, tenies allà grallers, tot tipus d'esbars, tot tipus de cultura catalana. Va ser com una gran festa major que va durar 3 dies, i allà vaig adonar-me'n d'una cosa molt important.
0: A veure.
2: Que segurament la cultura pot aconseguir moltes més coses, o totes aquelles coses que la política no és capaç d'aconseguir. Perquè l'intercanvi, anava a dir el bon rotllo, no? Però aquelles, les ganes de voler aprendre de l'altre, d'escoltar l'altre, d'interessar-te per com és l'altre, això la cultura popular ho té. T'està ensenyant les meves tradicions, d'on venim, com som, i aleshores a tu això t'atrau i t'agrada i l'escoltes i tens ganes de conèixer l'altre. No? I això és el que hem estat parlant fins ara, que políticament això ha desaparegut, perquè utilitzem el curtterminisme, el resultat a curt termini. Home, si dic que aquest és un, no està gestionant bé, a mi m'afavoreix, doncs ho dic.
0: Ja
2: home,
0: està.
2: Però, ens està, però ens està perjudicant a la resta, m'és igual. Doncs això amb la cultura, diguem que es difumina o desapareix. I, per tant, em va semblar molt interessant.
0: Són molt diferents dels suecs?
2: Són molt diferents, en bastants aspectes. En bastants aspectes són molt diferents, amb costums i tal, però clar, van marcats també pels horaris del sol,
0: clar,
2: el clima...
1: Si això fa molt,
2: molt
1: el clima
2: molt...
1: marca tant, quan vas sí. a un país, depèn del clima que tinguis, ràpidament entens moltes coses que veus, que al primer sí, moment sí. et xoquen, després veus el clima, t'adaptes i dius, ho entenc.
0: D'acord.
2: Clar. Totalment d'acord. Sí,
0: doncs,
2: sí.
0: Mira, molt contents de que hagueu també pogut passejar-vos per aquesta Europa que sempre reivindiquem des d'aquest programa. Doncs repetim, sí. Oriol, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Una abraçada, Oriol.
2: Moltes
1: fins
2: gràcies.
1: Aviat.
2: Adéu, merci.
0: I, Joaquim, doncs, bueno, ja hem començat el
1: la
0: curs.
1: La temporada, hem començat la temporada forta.
0: Sí,
1: fort,
0: a veure com l'acabem.
1: Bueno, esperem acabar-la bé.
0: Perquè si cada dos mesos ja canvia tot, ja no, bueno, ja no et dic res.
1: Esperem acabar-la bé i, com a mínim, espero que el proper programa, o si no, els propers programes, tinguem una perspectiva o una idea de que les coses sembla que comencen a anar bé o no van tan malament com pensàvem.
0: Bueno,
1: si és això, mira, ja signo ara mateix.
0: Ens quedem, per tant, amb l'optimisme que sempre ens vol
1: moderat,
0: acabar...
1: Optimisme.
0: Pau, moderat optimisme que ens vol acabar en pau sobre l'anilla. Joaquim, des d'Eurolocal, perdona. Moltíssimes gràcies, com sempre.
1: A vosaltres, com
0: i fins
1: sempre, i ens veiem dintre un mes.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Dos minuts per arribar a les 11 del matí. Bonica història, anem tots a Borredar, Albert? Perquè, escolta, ens han venut al poble. Molt xulo. Però d'una cosa xula passarem a una altra cosa xula, i és que aquest proper dissabte, 5 de setembre, a les 10 del matí, al camp d'Aiguadols, la Fundació Eusebio Sacristán, en col·laboració amb el Divercit de la Unió Esportiva Sitges i el Rotary Club, organitzen la primera jornada d'esport inclusiu, una iniciativa adreçada principalment a nens i nenes amb diversitat funcional, a l'alumnat de l'Escola d'Esport Inclusiu de la Fundació, als alumnes del Divercit de la Unió Esportiva Sitges i a tothom que vulgui participar per gaudir de la jornada. Per comentar una miqueta, per comentar les activitats que es faran, però també una miqueta a l'entorn de la Fundació, tenim a la Paula Sacristán. Paula, bon dia.
1: Bon dia.
0: A veure, explica'ns una miqueta en què consistirà aquesta jornada, aquesta primera, oi? És la primera vegada que s'organitza la jornada.
1: Sí. Exacte, és...
0: Així, bé,
1: vale. Gràcies. Sí, és la primera vegada que organitzem aquesta jornada. Sí que hem fet algunes activitats semblants, però les hem fet més tancades, no?, cap als nostres participants i una mica amb l'equip del Divercit. Uh-huh. La idea que tenim per aquesta primera jornada d'esport inclusiu de Sitges és que qualsevol família o nen o nena que vulgui venir a conèixer quina és la nostra tasca amb les nostres escoles 100% esport, també quina és la tasca que fan des de l'equip del Divercit de la Unió Esportiva Sitges, el puguin conèixer, no? Que qualsevol nen o nena que vulgui practicar esport amb altres nens o nens i vulgui passar-s'ho bé pugui venir i una mica, doncs, fer una mica de xarxa, no? Que donar-nos a conèixer i passar una bona estona tots i totes juntes.
0: D'acord, és a dir, al final, visibilitat i, evidentment, diversió.
1: Exacte, sí, nosaltres tenim previst fer... Bueno, hem fet hi ha un cartell amb un formulari obert perquè qualsevol família que no tingui, doncs, vinculació en cap de les dues organitzacions pugui venir. Uh-huh. I després també, doncs, hem fet difusió entre els nostres equips. Ara mateix tenim al voltant de 40 inscripcions, que està prou bé.
0: Sí, molt bé.
1: I la nostra idea és una mica fer, doncs, petits grups, no? Amb tots barrejats, i que vagin passant com per diferents estacions o diferents activitats que poden estar directament relacionades amb el futbol o no, perquè nosaltres també sempre intentem com potenciar una mica el joc col·lectiu i de més. I sí que després farem com un petit partidet, no? Uh-huh. Perquè tots puguin tenir la seva estona de jugar a futbol en equip. I després sí que també, doncs, els convidarem a un petit esmorzar, no? Uh-huh. per acabar de fer aquesta, bueno, aquesta part més social, potser. No?
0: Per tant, aquí el futbol és l'excusa.
1: Sí, total.
0: Bàsicament. Sí. Es fa en un camp de futbol, organitza, al darrere, a part, hi ha un equip de futbol, però en el fons aquí el que es tracta és de que s'ho passin bé.
1: Exacte. Sí, nosaltres creiem que al final treballem amb el futbol, no? Perquè som la Fundació Eusebio Sacristán. Uh-huh. Eusebio Sacristán va ser un jugador de futbol i ens hem adonat que el futbol és una eina molt, molt potent, no? Per fer crida a nens i nenes, no? O sigui, òbviament hi ha molts esports que, bueno, amb els que es podria treballar, però al final l'esport que més es practica aquí és el futbol, no? Uh-huh. I per nosaltres és com molt fàcil, perquè tu tires una pilota a terra i qualsevol nen o nena, independentment de la seva condició o situació, va darrere per xutar-la.
0: Correcte,
1: no?
0: Correcte.
1: Llavors, nosaltres sempre l'esport és una mica com una excusa, una eina per fer una trobada, i la nostra activitat potser també té, doncs, això, aquest caire social, no? Més que esportiu com a tal, de rendiment, de tècnica, de...
0: Això és obvi. El que passa és que abans, ara quan començàvem, li preguntàvem amb la Paula, clar, de fet, el ventall de la diversitat,
1: sí,
0: és gairebé infinit.
1: Sí, sí.
0: Per tant, clar, no, anava a dir, l'adaptabilitat és immensa, no?
1: Sí. Sí, bueno, al final també és tot un procés, i nosaltres, per exemple, fem la nostra activitat aquí a Sitges, però la fem també a altres municipis com Vilanova i Roquetes. Uh-huh. I dintre de cada municipi fem dos grups, un de més petits i un de més grans, i és que cada grup és totalment diferent. Llavors nosaltres sí que tenim com una metodologia que ens donen eines i activitats que podem adaptar i com les podem adaptar, però sí que és veritat que el nostre equip de monitors, no, hem de ser gent molt creativa, no? Sí, perquè al final nosaltres el que intentem garantir és que sigui un espai segur i en el que qualsevol nen o nena pugui practicar, pugui fer l'activitat que estiguem fent. Entenem que de vegades no podem arribar a tothom perquè és molt difícil, però sí que nosaltres sempre ens és igual si hi ha una diversitat funcional, si es coneix o no l'idioma, si la situació familiar, la situació... Ens és igual. No ens és igual, vull dir, sí. Ho teníem en compte, no? Perquè al final s'ha de tenir en compte perquè aquests nens porten una motxilla, però nosaltres les deixem a fora, totes aquestes motxilles invisibles, no? I quan estem a dins intentem treure profit, jugar, passar una bona estona i al final, com et deia, cada nen és un món, cada nen o nena, i és igual que hi hagi diversitat o no, al final t'has d'adaptar sempre i nosaltres estem jugant, com t'he dit, que és bastant fàcil, no? Bueno, no sempre, però de primeres és com més senzill i al final nosaltres l'únic objectiu és que els nens puguin ser nens en aquesta estona, no? I s'ho puguin passar bé i deixin com les seves coses a fora, com et deia, com la motxilla.
0: Per acollir nens t'has de guanyar les famílies primer, no?
1: Sí. Bueno, he de dir que nosaltres hem tingut... Sí que és veritat que... Bueno, tot és un procés, no?
0: Correcte.
1: Perquè al final entenc que també hi ha famílies que de vegades tenen pors o tenen... Bueno, és normal, no? Llavors nosaltres sempre és això, som molt flexibles, respectem molt a tots els nens i nenes amb les famílies, si es volen quedar a mirar poden venir a mirar, si volen marxar poden marxar, i sempre és un procés, o sigui, a l'inici de curs sempre és com molt veniu, mireu, com us sentiu, és molt, és molt lent, no? Realment, fins que també nosaltres sempre fem, per exemple, la mateixa estructura de sessió, perquè si hi ha nens, per exemple, amb autisme o amb discapacitat intel·lectual, es puguin adaptar millor, no? O sigui, sàpiguen sempre que primer va això, després va això, després va l'altre. Llavors és com intentem adaptar-nos i això, ser flexibles i donar l'espai a tothom, que al final hi ha famílies que decideixen continuar i hi ha d'altres que no. També ens passa una cosa molt maca de vegades, és que hi ha famílies que porten els seus nens a les nostres escoles i l'any següent ja no estan perquè se'n van a un altre esport ja federat o més, que té més entrenaments a la setmana o de més, i al final també això està molt bé, que sigui com una porta d'entrada, no?
0: D'acord, és a dir que si veuen que hi ha la possibilitat d'incrementar, doncs aleshores us deixen, però us deixen, diguem, per bé.
1: Sí, exacte, sí, sí. I per nosaltres, perfecte, nosaltres tot el que puguem ajudar, o com ara, per exemple, que fem aquesta jornada amb la Unió Esportiva Sitges, no? I amb el seu equip del Diversit, tot el que sigui treballar en xarxa i ajudar-nos entre tots, nosaltres estem encantats.
0: Perquè durant l'any la Fundació què fa?
1: Nosaltres aquí a Sitges tenim la nostra escola 100% Esport, que és una escola de futbol inclusiva. Nosaltres fem la nostra activitat els dilluns al Cruyff Court d'Aitana Bonmatí, que està allà al parc de Can Robert, i tenim dos grups. Tenim un grup a les 5, que és per nens i nenes d'entre 5 i 9 anys, i després un altre grup a les 6, que és per nens i nenes d'entre 10 i 15, 16. Llavors, com et deia, nosaltres fem un entrenament setmanal, és una activitat subvencionada. Fem com un petit copagament per garantir la participació, no, una mica, però és una activitat subvencionada, després nosaltres els hi donem la seva equipació, no? I ells venen una vegada a la setmana i s'entrenen amb el seu equip. No fem res competitiu en principi, però sí que anem fent trobades, per exemple, amb el Diversit acostumem a fer dos o tres trobades durant l'any, que anem tots al Camp d'Aiguadols, i fem una jornada com la que farem ara, però entre nosaltres...
0: Diguem, tancada.
1: Sí. I sempre intentem fer altres activitats complementàries, com ara l'any passat, per exemple, col·laborem també amb la Fundació Barça i vam tenir la sort de poder fer un entrenament allà a la ciutat esportiva del Barça, que va ser molt emocionant i va estar molt bé. Llavors, això, nosaltres estem oberts per fer totes les activitats que puguem fer per als nostres participants i per d'altres nens o nenes dels municipis en els que treballem. Que sigui fer esport, fer xarxa, fer sociabilitzar, nosaltres estem encantats.
0: I per tant que surtin de casa.
1: Exacte, sí. Deixin pantalles, es relacionin entre ells, aprenguin a jugar potser un nen sense diversitat apren a jugar amb un nen amb diversitat, se't treuen també molts prejudicis...
0: Aquesta també te la volia preguntar. Com funciona la barreja?
1: Doncs funciona molt bé. Jo sempre he pensat que la diversitat és molt profitosa sempre, perdó, i funciona molt bé perquè, bueno, és com t'he dit al principi, hi ha un període d'adaptació, no? Perquè al final tots tenim les nostres pors, els nostres, com una mica estereotips, no? De dir, ostres, aquí em fa una mica de por això, o hem tingut fins i tot, com et comentava abans, nens amb caminador, clar, al principi et poden arrullar, saps? Passen corrents, però després és com que ells mateixos s'acaben ajustant, no?, una mica i troben la forma. Al final és molt maco perquè, per exemple, els grans ajuden els petits es fixen, no?, en com juguen els grans.
0: Mira, potser... com a l'escola de Borredà, que ara ens explicava, no?
1: Sí, igual. Sí, no, i és com que tot es va regulant. Sí que és veritat que, vull dir, tenim nens amb diversitat funcional, però també tenim molts nens i nenes que potser es troben en situacions de falta de límits, de falta de tolerància a la frustració, vull dir que ens trobem en molts casos diferents, no? Però al final entre ells és com que fan la seva comunitat, no? Fins i tot els més grans sempre acaben amb el seu grup de WhatsApp i després es fan amiguets i tal, i està molt bé. És com, és tan important que nosaltres pensem que les persones amb diversitat funcional, no?, les persones en situació de vulnerabilitat, ocupin espais com ara, per exemple, el Cruyff Court d'aquí de Sitges, com és que la gent que a priori no té cap situació de diversitat funcional o cap situació de vulnerabilitat aprengui a jugar i a respectar que cadascú necessita, doncs, potser el seu temps d'adaptació o el seu temps per fer un exercici o potser necessita més suport, però hem de donar aquest suport... I es generen com aquí, sinergies molt maques.
0: Aquí aprèn tothom.
1: Exacte, sí. Sí. Nosaltres és com que una mica el nostre lema és que juguem tots i juguem i aprenem tots.
0: O sigui,
1: el nostre objectiu és que els nostres equips aprenguin a ser equips.
0: Que no és competició,
1: no,
0: perquè
1: no.
0: Evidentment l'aspecte competitiu de l'esport doncs ja està molt més acotat.
1: Exacte.
0: Però hi ha un... El futbol és un joc, com pues, el bàsquet i com són la majoria dels esports, o tots els esports, però en el fons això és un joc.
1: Clar,
0: una pilota votant i hem de fer alguna cosa amb ella.
1: Sí, un joc col·lectiu, no individual.
0: Correcte, sí.
1: Llavors, sí, això intentem.
0: D'acord. A partir de també d'aquest compartir, oi? Entre els diferents participants, en què, doncs, tots tenen un hàndicap, que és adaptar-se a l'altre, no?
1: Exacte, sí, però això és la vida al final, no?
0: Sí, que en el fons ho fem sempre, també,
1: sí.
0: Perquè, esclar, quan jugàvem de petits també t'adaptaves amb la gent que comparties.
1: Sí.
0: Per tant, i aquí rau també la història de la inclusivitat.
1: Exacte.
0: No? La idea aquesta que bé... més enllà de les mancances que puguem tenir tots, doncs al final també tots podem compartir i hem de buscar aquest mínim comú denominador que és el que compartim.
1: Exacte, això és.
0: Aleshores, tot plegat. Per tant, el que feu a la Fundació és acompanyar aquestes famílies, aquests infants que tenen algun tipus de necessitat, que són molt diverses aquestes necessitats,
1: sí.
0: I ens ho ha comentat la Paula, és a dir, que no són les... no ens hem de centrar en un tipus de mancances, sinó que clar, són molt diverses. Clar, com les mancances són molt diverses, l'amic, diguem, el barrejar-les també és complex.
1: Sí, exacte.
0: I aquí entreu vosaltres.
1: Sí. Però bueno, també estem... O sigui, també tenim... famílies ni nens i nenes que no es troben en cap situació de complexitat, que simplement doncs també ara mateix potser anar a un club esportiu, un club de futbol federat, diguéssim, té un cost molt elevat, són 3 dies a la setmana més del cap de setmana, vull dir, hi ha moltes coses que potser hi ha famílies que diuen, ostres, el meu nen li agrada molt, o la meva nena li agrada molt jugar a futbol, però... necessitem una cosa que sigui com més calmada,
0: soft.
1: No?
0: Sí.
1: O moltes vegades el competir, a més hi ha molts nens i nenes que no se senten prou còmodes, no? També, llavors estem oberts a que vingui tothom.
0: D'acord, és a dir que no és, no és necessari sí. tenir un problema.
1: Exacte.
0: Perquè ens entenguem, no, sí, sí. oi? I aneu a la Cruyff Court, que a més entenc que la... sí. perquè és un lloc molt sol·licitat aquest.
1: Sí, és un lloc molt sol·licitat i costa de vegades fer entendre, però bueno, al final aquí a Sitges, com a molts municipis, hi ha un problema amb el tema d'espais esportius.
0: Ui.
1: Ja estan tots molt saturats i nosaltres som els últims que hem arribat perquè portem només 3 anys. Llavors sí que estem en contacte amb l'Ajuntament sempre i sempre intentem veure altres vies perquè el Cruyff Court és un espai obert, no? I al final l'estem tancant. I a més també, no sé si has estat, però és un espai molt petitet.
0: Sí, sí, aquí he estat. I és molt petit.
1: I llavors, clar, bueno, això ens limita més, no? Diguéssim. Mm-hmm. Llavors tenim vies, però ara per ara, de moment, seguim el Cruyff Court.
0: D'acord.
1: Esperem que d'aquí no molt puguem estar en un espai obert, no? I no.
0: A dir, toquem les portes d'esports, no? I veure...
1: Sí, no, estem en contacte amb ells sempre i sempre hi ha hagut molt bona relació. També estem en contacte amb els serveis socials, al final, amb el CIS de Sitges, que també ens deriven a famílies i la veritat és que estem molt contents.
0: Quanta gent teniu habitualment? És a dir, a quanta gent, diguem, doneu servei?
1: Nosaltres aquí al municipi de Sitges, he de dir que els grups són molt petits, però perquè també l'espai és petit, com comentava.
0: Clar.
1: No podem fer grups massa grans. L'any passat vam tenir un grup només, aquest any volem fer dos, i l'any passat teníem al voltant d'uns 10 nens i nenes. Què passa? Que més de 10 no volem acollir a cada grup, no? Llavors per això hem fet aquest altre grup, per fer, vale, pues intentem fer... farem 10-15 inscripcions perquè, bueno, també de vegades no sempre venen tots, no? Llavors, és això. En total, uns 30 nens i nenes intentarem tenir de cara a aquest any.
0: D'acord.
1: Si en un futur fem...
0: Tinguéssiu més espais, podríeu incrementar aquest número.
1: I però... ho acabarem fent segur, però bueno. Quan arribi el moment ja, ja ho veurem. Ara de moment farem això. Les inscripcions encara no estan obertes, però sí que com que ara tenim aquesta jornada, tampoc volem com atabalar molt a la gent, no? I ja de cara a la setmana vinent començarem a promoure la nostra escola, que sempre s'inicia la primera setmana de l'octubre.
0: D'acord. Ja ens ho has comentat, teniu contacte amb la gent del Diversit de la Unió Esportiva Sitges, és a dir, és important també aquest contacte entre entitats, no? A Roquetes, a Vilanova, també feu més o menys el mateix?
1: Bueno, en realitat, nosaltres a Roquetes i a Vilanova, a Roquetes sí que estem en contacte amb la penya jove, perquè ja sí que estem allà amb ells al camp, i no hem arribat a fer cap actuació conjunta, però sí que al començament d'aquest any volem fer una activitat oberta també al Cruyff Court que tenen allà a Roquetes. I en Vilanova hem estat en contacte també amb altres associacions. De fet, fa 3 anys vam participar en un torneig escolar que organitzava el Vilanova. Vull dir, sempre cada any intentem anar coneixent altres entitats que siguin més o menys semblants o que entenguin una mica la filosofia de la nostra activitat, perquè si no és molt difícil, i fer doncs això, altres activitats. A Reus, per exemple, també tenim una escola i allà una vegada al mes els nostres entrenadors són els entrenadors de l'equip de la Lliga Genuine d'allà del Reus, i una vegada al mes, per exemple, fem entrenament conjunt amb ells i elles.
0: D'acord, és a dir que...
1: Sí.
0: Has dit ells i elles, evidentment la inclusivitat també
1: suma
0: gèneres en aquest sentit, no hi ha divisió.
1: Sí, estem molt contentes, i parlo en femení perquè amb el nostre equip de monitores som quasi totes dones.
0: Molt bé.
1: Estem molt contentes perquè cada vegada més veiem que al principi potser veiem més que venia el nen i la germana es quedava fora. I també hem fet com aquesta feina de vinga, les germanes també, o a les teves amigues, o... I cada vegada estem veient que hi ha més noies que, bueno, anava a dir que s'atreveixen, però no, que venen, no? I tenen ganes de passar-s'ho bé també, i és una... Sí que no estem al 50-50, però ens agradaria molt arribar i seguirem treballant per fer-ho.
0: Detecteu, clar, en el fons, pel que ens estaves explicant, hi ha una limitació al creixement, que és la necessitat d'espai. Mentre no hi hagi més espai, difícilment podreu créixer més del que ja esteu fent amb el que hi ha. Però clar, en el fons, 10 nens, 30 nens o 30 famílies és poc pel grau de necessitat que deu haver en la inclusivitat.
1: Sí, però fixa't que... O sigui, un dels objectius d'aquesta jornada és que les famílies ens coneguin, perquè 30 és poc a priori, però abans t'he dit que, per exemple, l'any passat vam fer un grup.
0: Sí.
1: I aquest any estem fent dos, vull dir, i l'any passat podríem haver fet dos, però no vam arribar a fer els dos, perquè hi ha com... De vegades trobem que no estem donant a la tecla, no?
0: D'acord.
1: Perquè aquesta activitat, perquè pensem que la nostra activitat... Al final és molt flexible i podria venir molta més gent de la que ve. Llavors és com, no sabem ben bé perquè estem com cada any buscant noves vies perquè ens conegui la gent, perquè jo penso que d'alguna forma ens falta arribar o donar-nos a conèixer aquí al municipi.
0: És a dir, falta un punt de visibilitat.
1: Exacte, sí.
0: de la Fundació.
1: Sí, i això és també un dels motius pel que fem aquesta jornada.
0: És a dir que, bàsicament... Per això estàs aquí, eh?
1: Sí.
0: O sigui, bàsicament també per poder-ho explicar. És a dir, hi ha molta gent que probablement aquesta via li podria doncs ajudar a buscar una possible sortida, pel menor, pel que sigui, que directament, com si no ho sap que existeix, doncs no piques.
1: Exacte.
0: I aleshores vosaltres, esclar, oferiu aquesta, feu aquesta jornada també per visibilitzar l'existència, la tasca que feu des de la Fundació per doncs, intentar que la gent ho vegi. I clar, en el moment que tingueu més demanda també podreu picar una altra porta.
1: Demana més pressió, no?
0: Ah, exacte. Al final, clar, tots som vasos comunicants.
1: Clar, sí.
0: Per tant, en el moment que tingueu més gent, més força tindreu per dir, bueno, és que també necessito més lloc.
1: Sí, també entenem que sí que és veritat que bueno, al final hi ha moltes famílies que ja tenen els seus extraescolars agafats, que els seus nens i nenes ja... i que potser no els encaixa el dia o, bueno, o que donen
0: clar,
1: prioritat a altres tipus potser de teràpia, d'activitats. Llavors, bueno, és una mica que pot passar, no? Però nosaltres diem, ostres, què passa aquí, no? Perquè...
0: Però en el fons no hi ha cap exclusivitat.
1: No.
0: Això és complementari de fer moltes altres coses. A més, ho feu un dia a la setmana, no? Pel
1: exacte,
0: que m'has comentat.
1: Sí.
0: Tampoc és...
1: Sí.
0: No...
1: Sí, nosaltres estem treballant per aquest any poder això arribar als 30 nens i nenes i bueno, doncs continuar creixent tot el que puguem, perquè al final el nostre objectiu és que no hi hagi cap nen o nena que es trobi amb que no pot accedir a una activitat esportiva.
0: Per aquesta activitat, els límits d'edat que heu posat és entre 5 i 16 anys.
1: Sí.
0: Això és el mateix que feu amb l'activitat habitual de l'any?
1: Exacte, sí. Que després ens trobem amb que tenim nens que passen els 16 anys i si volen poden continuar. Vull dir, som molt flexibles.
0: Molt flexibles, ja.
1: I
0: és que ara t'anava a preguntar.
1: Sí.
0: I quan tenen 16, què han de fer?
1: No, i també... Clar, precisament per això nosaltres també tenim molt aquest contacte tan estret amb l'equip del Diversit, perquè, clar, què passa amb aquests nens quan tenen més de 16? Bueno, doncs també han de saber que tenen altres activitats o altres equips als que poden sumar-s'hi. També ho fem una mica perquè, clar, potser som un grup de... Aquí a Sitges som menys, però potser som un grup de 25 i hi ha nens de 9 i de 17. Clar, també a nivell físic és una mica complicat.
0: Correcte.
1: I també... intentem, o el que volem, és que aquests nens, quan es facin més grans, ja a partir dels 16 anys, puguin començar a relacionar-se o a jugar amb altres adults. I al final és com la tasca que fan l'equip del Diversit, que són adults amb discapacitat intel·lectual, que també tenen nens a partir de 16 anys, jo crec. Llavors és com una mica el que volem és donar aquesta continuïtat, no? Aquesta via de sortida, de dir que veieu que hi ha altres activitats... per quan creixeu, o sigui, coneixeu, perquè de vegades ve un nen que coneix a un altre o que sàpigues que aquí a Sitges també tenen aquest, aquest equip de d'adults, com dèiem, amb discapacitat intel·lectual, que la veritat és que és una passada. És maquíssim. A mi m'encanta fer activitats amb ells perquè t'ho passes molt i molt bé.
0: D'acord. Ara, esclar, tots hem vist la pel·lícula Campeones, per exemple,
1: sí.
0: que és una mica de tocar la cresta de tots, de dir, bueno, és que aquesta gent també...
1: Clar.
0: També vol fer esport.
1: Sí.
0: I també...
1: Vol, pot, i a més és que... Els valors que ells tenen, els valors que haurien de ser esportius de tothom, ells els tenen tan clars i és que sense voler donar-te cap lliçó, en aquest cas, aprens molt més d'ells que al final ells de tu, perquè al final ells en les seves lligues tenen unes altres normes també, no? que és com el tema de l'esportivitat, dels valors, del treball en equip, de tot això ho tenen molt, molt treballat. I la veritat és que dona gust, nosaltres juguem, ells són adults, que hi ha alguns que són molt grans, i nosaltres juguem, portem a nens de 5 anys, i és que juguen perfecte, o sigui, no hi ha cap problema.
0: El respecten.
1: Tingut, sí, s'ajuden, s'acompanyen, òbviament, jugant a futbol tothom vol fer el gol, tothom vol tocar la pilota, i això és normal, no? Això és, bueno, forma part de l'esport. Però després, si algú cau, l'ajudes a aixecar-se, com aquestes petites... aquests petits detalls, no? Una vegada vam jugar ells contra nosaltres, la primera, i ells, bueno, òbviament anaven guanyant, no? I l'entrenador només els hi va dir, els hi va recordar que estaven jugant amb nens més petits i al final vam empatar. Vull dir, clar, això qui t'ho fa, no?
0: Sí, en el món competitiu actual,
1: exacte.
0: Oi? Clar, comentaves, la majoria de les monitores sou noies. Entenc que deu ser molt enriquidor, no?
1: Sí.
0: Allò que comentaves, al final, allò que sempre es diu, a vegades aprens més tu que el que ensenyes.
1: Sí, nosaltres sempre a inici de curs, sí que és veritat que com fem poques hores, els nostres monitors canvien molt, no? Però a inici de curs sempre fem com algunes reunions en les que jo sobretot els dic no vingueu amb por perquè són nens i nenes i venen a jugar i al principi és com que et dona molt respecte perquè tu potser no has treballat, no? Amb nens i nenes doncs, amb discapacitat o nens i nenes que no coneixen l'idioma o no sé. Llavors és una mica com venir tranquil, no? Una mica nosaltres cada setmana els hi passem una metodologia però després parlem entre tots, no? Què podem fer aquí, què no podem fer o mira jo tinc aquesta activitat o l'altra, i al final intentem també sempre tenir equips una mica multidisciplinars, no? Intentem sempre tenir un integrador o integradora social perquè tingui com aquesta visió més de donar eines, no? Als altres monitors que potser no en tenen tantes, però al final és que, vull dir, bueno, jo en el meu cas soc psicòloga, però mai havia treballat amb persones amb diversitat funcional, i al final és que has de respectar, has de donar flexibilitat, nosaltres sí que els diem que deixin fer, vull dir, si un nen vol estar jugant amb la gespa 5 minuts, deixeu-lo, que es distregui, intentem que torni, però sempre és això, respectant el que volen fer, ficant unes normes de convivència bàsiques, no? I això, l'any passat vam fer també una formació d'educació emocional, una mica perquè ens donessin algunes eines, no? Sobretot del moment de que arriben i marxen i de més, perquè sí que tenim molts nens i nenes amb situacions complicades a casa, no? I es nota molt amb el tema emocional, del tema de frustracions, de com es parlen entre vegades, o llavors sí que intentem també oferir aquest tipus de formacions als nostres monitors i monitores perquè entre tots i totes anem aprenent, no?
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Doncs tot plegat, d'entrada, començarà, i podríem dir, la temporada.
1: Exacte,
0: eh?
1: Sí.
0: La temporada començarà aquest proper dissabte. Dissabte 5 de setembre a les 10 al Camp Municipal d'Aiguadols en aquesta jornada d'esport inclusiu organitzat per la Fundació Eusebio Sacristán amb la col·laboració del Diversit, d'aquest equip de persones amb discapacitat intel·lectual de la Unió Esportiva Sitges i també amb el suport del Rotary Club de Sitges, una jornada que començarà a les 10, que s'allargarà durant doncs, una horeta i mitja aproximadament,
1: sí.
0: Després berenar, o sigui, esmorzar,
1: sí,
0: oi?
1: Exacte.
0: Anaves a dir?
1: Sí, no, que, bueno, Finalment, l'hora d'inici, perdó que no t'ho he dit abans, seran les 10:30, perquè per tema d'espais hem hagut de retrasar mitja hora. Però bueno, si veniu a les 10 no passa res perquè ja estarem allà.
0: Ja estareu allà.
1: Serà de 10:30 a 12 l'activitat com a tal.
0: D'acord, de 11:15 a les 12, una jornada amb l'objectiu d'apropar l'esport a tothom. Tothom hi pot anar, tothom hi pot anar.
1: Exacte.
0: Que és el que és el que ens ha comentat la Paula. I bé, i que té objectiu de donar a conèixer aquest projecte perquè doncs, les persones del municipi doncs, que puguin interessar-se per la tasca de la Fundació Eusebio Sacristán doncs, també pugui veure com funcionen. Els participants, qualsevol nen o nena de 5 a 16 anys pot participar. Ara ja tenen 40 persones apuntades,
1: sí, sí.
0: Per tant, doncs, la cosa va bé, però en qualsevol cas hi ha un formulari d'inscripció accessible també a la mateixa web de la Fundació Eusebio Sacristán. Per tant, doncs, tothom que vulgui veure, conèixer, portar algú o simplement tingui curiositat per com funciona aquest món que durant la temporada també els dilluns es reuneixen a la Cruyff Court, allà on es fan gairebé baralles d'adolescents, oi? Doncs
1: sí.
0: Allà mateix...
1: Es fan altres coses, també.
0: Es fan altres coses, oi? Els dilluns... I tot això, doncs, que ens ho ha explicat la Paula Sacristán. Paula, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquesta jornada, sobretot, i que vagi molt bé també aquesta temporada, on no s'aspira a guanyar cap títol, oi?
1: No.
0: Però que sí que s'aspira doncs, a millorar la qualitat de vida d'aquests nois i noies.
1: Exacte, molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a tu.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

10 i 27 minuts, l'avantguàrdia del divendres 28 d'agost d'aquest 2026 presentava una història molt maca. El títol de l'article de Lídia Penelo era «Sense Cal Ferrer no hi ha poble». Una parella que buscava un canvi de vida va aconseguir el traspàs d'aquest establiment de Borredà, que fa de bar, que fa de restaurant i que fa de botiga, entre d'altres serveis. L'article començava dient «A Borredà no s'hi arriba per casualitat, ubicat a la carretera que connecta Berg i Ripoll. Aquest poblet és un lloc tranquil de 400 habitants sensats. Va viure el seu esplendor econòmic i demogràfic gràcies a la ramaderia i a l'impuls de la indústria tèxtil a finals del segle XIX, però fa dècades que el poble ha anat menguant en molts sentits. Malgrat tot, hi ha un establiment que ha resistit tots els embats. Parlem de Cal Ferrer, que és, com en dèiem abans, i aquí en teníem, un colmado, un bar, un restaurant, un estanc amb servei de premsa, missatgeria i moltes coses més. Bé, la història és que en Jordi Heras i la Inés Tubau els va arribar a l'hora de jubilar-se, eren els titulars de l'establiment i van penjar el cartell de «Es traspassa». Bé, ells mateixos ja varen ser conscients que quan penjaven el rètol això costaria. No sé què farem si ningú ho agafa. Sense Cal Ferrer no hi ha poble, es comentava, diu l'article, a la cua de la Fleca o en el petit supermercat que regenta Llúcia Soler i la seva família. Passava el temps i no hi havia manera de resoldre fins que varen aparèixer Paco Melgarejo, originari del Paraguai, i Lucía Grichenko, originària de Rússia. La parella vivia a Sitges, ell és cuiner

0: Home, et vagi millor, Paco, sense problema, eh? Sense...
1: Entenc català. Sí, i està la meva dona, també.
0: Ah, perfecte, doncs saludem a la Lucía. Lucía, bon dia.
2: Bon dia, bon dia
0: bon
2: a tothom.
0: Dia. Deixeu-me que, d'entrada, ens sembla, ja teníeu la nena, però ens sembla que fa ben pocs dies heu tingut el nen.
1: Una nena, també.
0: Una nena, també. O sigui que, felicitat doble, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Ah, aquesta història, Paco, quan comença? Perquè tu treballaves, si no tinc malentès, si l'ocellet no ens ha fallat, tu treballaves al cable.
1: Correcte. Estava de cuinet en el cable.
0: Des de fa quant de temps, Paco?
1: Ja, pues fa...
2: 2000... què?
1: Crec que 7 anys, més o menys.
0: D'acord.
1: 2014, més o menys.
0: Déu-n'hi-do. O sigui que fa uns 12 anys treballaves al cable, haig d'entendre que tot anava bé. La Lucía treballava a l'aeroport de Barcelona.
2: Sí, jo estava al lloguer de cotxes, a Sixt, a una multinacional.
0: Entesos. Encara hi treballes?
2: No, ara estic de baixa.
0: Ah, d'acord, és el que anava a dir. Ara estàs de baixa maternal, però i continues treballant o no?
2: Bueno, nosaltres hem començat el negoci junts, doncs estem els dos al carrer.
0: Perfecte, o sigui que tots dos heu deixat les vostres feines habituals per assumir tota la feina que porta Cal Ferrer, eh?
2: Correcte.
0: Entesos. Bé, aquesta història quan comença? Perquè l'article de La Vanguardia diu que no us dava la vida i que buscàveu, no sé si dir, una vida més tranquil·la, una vida més assossegada.
2: Nostra filla ha nascut en 22.
0: Sí.
2: I doncs hem estat 2 anys per relleu, per compaginar d'alguna forma la vida de pares, no?
0: Sí.
2: I fent torns. I doncs 2 anys hem aguantat així, i al final, en tardor de 24, hem trobat a Cal Ferrer, i el 28 de desembre de l'any 24 hem fet el trasllat.
0: D'acord. Volíeu, Lucía, volíeu, Paca, un canvi de vida, entenc, eh?
1: És correcte, sí.
2: Volíem més qualitat de vida i estar més junts, perquè el que fèiem que jo treballava de matí i Paco de tardes.
0: D'acord.
1: Volíem fer més família, saps?
0: Entesos. Però, esclar, pensar en Borredà, és a dir, Sitges, que és un poble on l'activitat no s'acaba, gairebé diríem mai, a Borredà, que suposo que la vida... Coneixíeu Borredà, coneixíeu la zona, us cridava l'atenció?
1: Sí. L'ho conegut a través del meu amic i company... Oriol Carbonell.
0: Sí.
1: I gràcies a ell havíem agafat un alquiler de vacances.
0: Sí.
1: No? Entre 5 cuinet i nada. I així havíem conegut Borredà.
0: O sigui, l'Oriol Carbonell, l'Oriol que havia treballat al cable i que ara està a la Nova Premsa.
1: Correcte.
0: I una bona colla de cuiners veu anar un estiu per aquí a la zona en un lloguer de vacacional.
2: Bueno, més bé tardor, perquè el que buscàvem és buscar bolets.
0: Sí.
2: I doncs hem agafat el pis per tot l'any, però la principal raó de per què han agafat el pis a Berguedà era perquè hi ha bolets.
0: Entesos.
2: I doncs la recol·lecta de bolets és el que ha trucat més d'aquesta zona.
0: D'acord. Aleshores, quan va aparèixer l'oportunitat de Cal Ferrer i quan veu pensar que era el moment, com ens deia la Lucía l'any 24, de dir, vinga, va... ens hi posem i endavant.
2: Després de 4 anys de lloguer ens han dit que no llogaven més el pis, que no volien prolongar el contracte.
0: Sí.
2: I hem anat per poble buscant si hi ha algun lloguer de l'altre pis.
0: Sí.
2: I hem trobat a Inés, hem parlat amb ella i ha dit, i no voleu mudar-vos perquè aquí hi ha un negoci, una casa, i així ens ha sigut una mica parlar de números i fer un fletxasso.
0: És a dir, entenc que anaven al PAC, al negoci, i també l'allotjament, la casa?
2: Sí.
0: Sí. O què ben plantejat, això? És com si fóssiu els ermitans d'una parròquia o d'una ermita, més o menys.
2: Sí, sí, un PAC de repoblació, bàsicament.
0: Un PAC de repoblació. Deixeu-me que us pregunti, perquè, és clar, els números aquí Sitges eren uns, els números de Borredà deuen ser uns altres i suposo que l'expectativa...
1: Sí.

0: L'expectativa, no sé, de negoci, de vida, és diferent a Borredà, no?
1: Sí, sí, no, perquè a Sitges hi ha una multitud de llocs i hi ha una competència brutal i aquí som molt poquets de negocis i, doncs, i Cal Ferrer és un lloc emblemàtic, és un lloc de costums, és un lloc on cada veí de Borredà fa el seu cafè, té seva rutina diària.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs sempre hi ha un recorregut de gent de sempre, vull dir que la clientela és de sempre i després sempre hi ha vida. Uh-huh. I doncs, i com el lloc té molts negocis junts, premsa, gas butà, tabac, doncs sempre la gent troba necessitat d'entrar a fer algun recau.
0: Uh-huh. Escolta'm, Lucía, on has après aquest català tan bo?
1: Aquí, a Borredà.
0: És a dir...
2: L'ha agafat en 4 mesos.
0: És que és el que està dient en Paco. Aquest català que escoltem és aquest català que s'ha après a Borredà?
1: Sí.
0: Mare de Déu. Això sí que és una immersió amb un èxit indiscutible, eh? Perquè, quin català...
1: Sí, això ha sigut també un marcador perquè la gent ens agafin amb més a gust, perquè, clar, he agafat l'idioma tan ràpid i tan fàcil.
0: Està clar.
1: I després d'experiència, l'atenció al client i això, doncs, clar, entre amabilitat i idioma i tot, hem guanyat els cors. Para... I la cuina bona de Paco, doncs hem guanyat. Para... A través d'estómac i ulls.
0: Per aquí anava. Quan veu entrar Cal Ferrer, esclar, la Lucía ens ho comenta, si estava en una empresa de lloguer de cotxes, és evident que el tracte amb el client ja el tenia. El Paco, si estava en una cuina, és evident que el tracte amb el client no el tenia tant, perquè aquest és un ofici, diguem-ne, més centrat a l'interior de la cuina que no pas en el servei al restaurant. Quan veu entrar Cal Ferrer, quina sensació veu tenir d'entrar en un establiment que serveix per tantes coses a la vegada?
1: Bueno, ha sigut una mica complicat, però Inés i Jordi ens han fet una introducció molt bona. Han estat 2 setmanes amb nosaltres,
0: sí,
1: fent una introducció completa de quasi 24 hores. Doncs ens han presentat els plats, els proveïdors, els clients, sí, tot.
2: El poble en si,
0: sí,
2: ha sido...
1: costums, i després si necessitàvem alguna cosa més endavant, doncs clar, trucàvem i dèiem, Inés, com es fa moro i orella? Com es fa això? Perquè clar, la cuina d'aquí és molt diferent.
2: La cuina d'aquí és molt diferent, la veritat, a comparar a lo que és la platja i tot això, sí, és diferent.
1: A Sitges, si fas un croissant i un suc de taronja i un cafè, ja la gent està tipa.
2: Clar.
1: Aquí amb esmorzars de forquilla, amb callos, amb mongetes i això...
2: A 6 de la matí, t'imagina, no?
1: Que venen dir... els pagesos i clar, o demanen i dius, mare meva, com ho poden menjar, això?
0: Perdó, a les 6 del matí, callos amb mongetes...
1: Sí,
2: correcte.
0: Mare de Déu.
2: O peu de porc, també. Eh?
0: O peus de porc. O sigui que d'alguna forma, Paco, t'has hagut de reciclar molt aquí, eh?
2: Sí, sí. He millorat bastant, per això.
0: Perquè...
1: Hem après una cuina totalment diferent, de muntanya.
2: Ara sí que he agafat la cuina catalana bona.
0: D'acord, perquè haig d'entendre que Borredà fa molt més fred que Sitges quan arriba un moment.
2: Sí.
0: Sí.
2: Ara mateix, aquest matí, havíem fet 17.
1: 17 graus, però l'estiu aquest estiu és molt diferent als estius normals, perquè
0: sí?
1: Aquest estiu hem estat 3 mesos amb 34 graus.
0: Déu-n'hi-do.
1: El que passa és que aquí no hi ha tanta humitat.
0: Tat.
1: I en hivern el fred de Sitges és molt més fred, també les cases... Aquí estan totes aïllades, a comparació a Sitges, que hi ha forats per fer ventilació.
0: Sí.
1: Doncs aquí, per exemple, no passem tant de fred perquè estan les cases totes fetes, preparades per hivern, bàsicament. I és diferent.
0: En el vostre dia a dia, què és el que us està resultant, o com a mínim, què és el que està sortint més? La cuina o la feina del negoci? Què creieu que tira més?
2: Tot.
1: La veritat, per nosaltres...
2: És un conjunt.
1: Per nosaltres, el que veiem a on es pot fer més desenvolupament i més propaganda i
0: sí,
1: més creixement és el restaurant. La botiga, la veritat que és un complement que intentem fer com un pack quan la gent, per exemple, entren a la botiga, que entrin a prendre un cafè,
0: sí.
1: O la gent quan fan seu dinar, que surtin i compren producte local, perquè apoyem molt els pagesos i els productors locals, i els portem un producte molt, molt bo i molt únic, que a la costa o a Barcelona no arriba, perquè la producció és molt petita.
0: Està clar.
1: I doncs tenim un embotit molt bo de Gironella, embotit molt bo del Pens, mermelades, galetes de vinyes, que està com fruites de cabra, de vaca aquí de les granges del costat. Doncs estem intentant apoyar molt el productor local i que sigui l'experiència única per al client, perquè aquest producte no ho troben en lloc.
0: Em sembla que qui us està escoltant està salivant a hores d'ara ja, amb tota aquesta varietat de productes. El restaurant es diu igual que el Colmar, és Cal Ferrer tot, eh?
1: Sí, tot el negoci es diu Cal Ferrer.
0: D'acord. Sí. A Borredà hi ha algun altre restaurant?
1: Sí. Hi ha dos establiments més.
0: Sí.
1: Hi ha un restaurant a la carretera, que es diu Baix Pirineu, i un altre bar-restaurant que es diu Sant Marc.
0: D'acord.
1: Som tres.
0: En sou tres. Escolta'm, i quin horari acostumeu a fer? Perquè no sé si també aquí, clar, la demanda del client és diferent a la demanda d'un poble com Sitges, d'un poble de costa. A Borredà, els horaris de la clientela és més dinar i esmorzar que no pas sopar?
1: Exacte.
0: Ah.
1: Nosaltres fem, obrim el negoci a les 6:30, perquè hi ha molta gent que fan la tala d'arbres o pagesos,
0: sí,
1: que surten molt aviat. Obrim a les 6:30 de dilluns a dissabte,
0: sí,
1: i després fins dijous obrim la cuina fins les 4, doncs fem esmorzars i dinars.
0: D'acord.
1: Però la botiga i el bar estan oberts fins les 9.
0: D'acord.
1: Vull dir, per fer la cerveseta i Coca-Cola i això, està obert.
0: Però és a dir,
1: I després, divendres i dissabtes, fem sopars fins les 11.
0: Déu-n'hi-do. O sigui que a 6:45 del matí, qui vulguin esmorzar ja pot anar a esmorzar?
1: Sí.
2: Correcte.
0: Aquest horari, aquí, vaja, diguem-ne, això, aquí no es contempla, però ni de lluny, 6:45 del matí ja es pot anar a esmorzar. Com heu administrat, i aquesta també és una qüestió important, estem parlant ara d'una parella, dues criatures, a Borredà, un negoci que obliga molt, perquè la cuina, l'establiment, el colmado, tot plegat, com heu pogut conciliar, i aquest suposo que era un dels objectius també, Paco i Lucía, la vida familiar amb la vida professional, amb guanyar-se la vida?
1: Nosaltres lo que ajuda, perquè Paco es cuida molt del restaurant i la cuina,
0: sí.
1: Jo estic més centrada en administració i les compres i els proveïdors.
0: Sí.
1: Doncs estem al mateix negoci, però i anem per una mateixa meta, però estem dividits en sectors.
0: D'acord.
1: Doncs això ajuda perquè no ens enfrontem molt. I això la veritat que ajuda, perquè poder que si estiguéssim 24 hores en una cuina, doncs poder que sigués més complicat.
0: Uh-huh.
1: I després tenim un equip molt bo. Hem agafat la gent que han treballat, després hem trobat més gent que
0: sí.
1: Volien treballar amb nosaltres, perquè han vist que fèiem coses bé i volíem progressar, i això, clar...
2: També volíem fer poble, saps?
0: Està clar.
2: Agafar la gent d'aquí, intentar de fer treball per a tots, i, bueno, és el que hem aconsegut de moment.
1: Perquè ara mateix jo, per exemple, puc estar tranquil·lament de baixa, i Paco també,
0: sí.
1: I que l'equip faci sol, perquè
0: en aquest
1: quasi 2 anys hem fet un sistema, hem fet control, hem fet coses que l'equip no es perdi. Vull dir que hi ha un sistema que ajuda que l'equip tingui tot ben escrit i controlat.
0: O sigui, Lucía, entenc que vosaltres esteu ara supervisant en aquest període de baixa, esteu supervisant a un equip amb el qual teniu tota la confiança del món.
2: Correcte.
0: Perquè
2: El... I aquest podíem fer, així podem fer més família.
0: Està clar
1: no,
0: que
1: perquè,
0: sí.
1: Perquè també la nostra filla ha nascut el primer dia de la festa major. Aquí de Borredà, el dia 21 d'agost.
0: Sí.
1: I hem estat en plena festa major a l'hospital.
0: Sí.
1: I l'equip estava fent de meravella que els clients ens han dit que no ens donem compte que no hi era si no fossi per no veure les vostres cares. Però el servei i tot ha sigut perfecte.
0: O sigui, els clients no han notat res, vaja.
1: No
0: han notat res.
1: Per això, perquè això és la nostra meta, bàsicament, que si nosaltres no estem, que tot funcioni com rellotge.
0: Està clar. En el dia a dia, primer, una qüestió molt bàsica. Com és la vida de poble? Perquè aquí sí que podem dir com és la vida d'un poble de 400 habitants, més o menys. Com és aquesta vida i quin atractiu... És que com que us estem escoltant i estem a punt de dir és que se us escolta tan feliços, com és la vida de poble? Paco,
2: la vida de poble, la veritat, que és com una família gran.
0: Ahà.
1: És una comunitat.
2: És una comunitat. No som aquí números, som persones que la gent cada dia con felicitat se saluden. El bon dia, bona nit o qualsevol coseta que necessiten sempre estan ahí presenta. O sea que, no sé, és totalment diferent.
1: I també és una vida de rutina, perquè cada veí té la seva rutina diària, que van a fer seu croissant a Sant Marc, després van a fer seu segon cafè a Cal Ferrer, després fan un vermut en un altre lloc i així ens van aportant i cadascú té la seva rutina diària, que, per exemple, les senyores se reuneixen a les 11 de matí cada dia a Cal Ferrer per fer el seu cafè.
0: Vaja.
1: Després, a les 6 de la tarda, els senyors que juguen botifarra, que és un joc aquí de cartes molt conegut, a les 6 de la tarda se reuneixen a fer la botifarra, la partida fins a les 7. A les 9 de matí, quan els pares porten els nens al col·le, se reuneixen a Cal Ferrer a fer el seu esmorzar. Després del col·le, van al supermercat que tenim aquí el Coaliment, van a comprar la seva merienda. Vull dir que cada dia és una rutina i doncs nosaltres som partícipes d'aquesta rutina.
0: Des del punt de vista de... aquells que us escoltin poden pensar, bé, i els serveis... els serveis, jo què sé, les comunicacions amb el telèfon, els mòbils, l'hospital... esteu ben servits en aquest... Això us preocupa, us va preocupar en el seu moment que no quedéssiu massa aïllats o no?
1: A veure, i ja servei no és tan fàcil com a Sitges, per exemple, que el CAP està a prop. Vull dir que nosaltres tenim el CAP, però tenim el metge només de matí els dijous.
0: Sí.
1: Que si necessites cap altre dia que no sigui dijous, tens que desplaçar-te a Berga. Però quan és 20 minuts en cotxe.
0: Sí.
2: Però ahí tenim que dir que també és necessari el cotxe, en este cas.
0: Està clar. Sí.
2: En el tema de mobilitat sí que...
0: es nota.
2: Aquí és un poco complicat.
1: Ah-ha. Sí, perquè tenim bus que es trasllada entre dilluns a divendres 3 cops al dia, que és més que bé el bus per treballadors i els nens que van al col·le, a l'institut. Sí. Perquè aquí tenim un col·le rural que és des d'un any, des de Bressol fins 12, fins P6, i està molt bé. El que volem dir que si algú vol vida al poble i vol canviar, necessitem famílies amb els nens, perquè el col·le és meravellós, l'atenció és molt bona, però tenim ara mateix 19 nens.
0: 19 nens? És a dir, a Borredà hi ha 19 nens que els deveu conèixer tots, suposo, eh?
2: Correcte.
1: I lo maco del col·le rural és que estan tots junts i els grans ajuden els petits. I els petits aprenen dels grans. Mm-hmm. Fan hort, fan classes a l'aire lliure i és preciós perquè la nostra filla ha entrat al Bressol a Sitges i li ha costat molt perquè ha estat amb 18 nens de 2 anys a la mateixa aula i aquí ha estat amb una nena més, vull dir dos al Bressol amb una professora. I clar, ha començat a parlar, a obrir-se i ha agafat el català perquè jo amb ella parlo rus, Paco castellà i ara parla català. Vull dir que...
2: parla català millor que nosaltres.
1: Estranys parla tres idiomes ja.
0: Déu-n'hi-do, perquè deixa'm que t'ho pregunti Lucía i a Paco també, perquè en el vostre país d'origen, en el vostre entorn, quan éreu petits, la vida era semblant a aquesta de Borredà? Era una altra vida? Això us està sorprenent molt? O és la vida que vosaltres volíeu perquè la recordàveu de quan éreu petits? Que no sé què. El que està passant ara a la vostra vida era el que desitjàveu perquè de petits ho havíeu viscut? O això us ha vingut també de nou?
1: És molt de nou perquè Paco és de capital. D'acord. Ell és d'Assumpció.
0: Sí.
1: I jo sóc d'una ciutat gran també. Bueno, jo sóc crescuda a Lituània i sí. Sóc d'una ciutat de 250.000 habitants.
0: D'acord.
1: A veure, la infància sí que sembla una mica perquè abans no teníem tanta por de sortir al carrer i sortir sols amb bici sí. I això. Jo, per exemple, anava a un colmado del costat a comprar pa sol amb 3 anys.
0: Sí.
1: Que era una mica una vida semblant a la vida de poble, però hem viscut a les ciutats grans.
0: D'acord. Per tant, això que esteu vivint ara és
1: sí.
0: un ideal de vida.
2: Correcte.
0: Correcte.
2: Per mi, sí.
0: Per tu, sí.
2: A nosaltres, també.
0: Està clar. Un ideal de vida. Bé, a partir del que deia la Lucía, i aquí, més o menys, perquè ho sabreu, un pis, una casa a Borredà, que val o que pot valer? Per aquells que
2: vale, diguin... la meitat de lo que podria... jo crec que la meitat de lo que costaria allí en...
0: A Sitges.
2: O sea, más accessible, saps?
0: Sí.
2: I és diferent, perquè aquí les cases són més grans, o els pisos són més grans...
1: En terreny, això.
2: En terreny, i per no parlar ja de les vistes que es tenen aquí d'alrededor... Estamos en el Prepirineo, en una zona molt boscosa.
1: Molt verda.
2: Molt verda.
1: Lo que està és molt sol·licitada aquesta zona també perquè és molt tranquil·la i la gent després de la pandèmia també han anat buscant també segona residència més a la muntanya, més a la natura. I clar, quan els pisos o les cases a surten,
0: sí.
1: També se'n venen o se'n van molt, molt ràpid.
0: Ahà. I el més, no sé si dir-ho d'aquesta manera, el més complex, el més dur de la vida a Borredà, què és? Passar l'hivern o determinats moments de l'hivern? No, res.
2: No. És que cada dia, com em diu, cada dia aquí és diferent.
0: És diferent.
2: És alegria en el sentit de tot. És que, no sé, cada dia...
1: No lo trobem.
2: No hem trobat nada dur, sincerament.
0: D'acord. Això vol dir que enyoreu alguna cosa de
1: no,
0: Sitges?
1: No.
0: Trobeu a faltar alguna cosa? No. Que bo.
1: No.
2: De moment no.
0: No.
2: Perquè, home, com em diu en el principi, és que hem fet família aquí.
0: Està clar.
2: Hem venit a disfrutar. He deixat de ser un desconegut.
0: Sí.
1: Ens hem sentit invisibles, perquè no som de tota la vida. Hem vingut en 2013 a Sitges, perquè
0: sí.
1: Som els dos de fora.
0: I, en canvi, aquí a Borredà, us sentiu de Borredà des del primer dia?
1: Sí.
2: Sí. La gent no ha agafat.
0: La
2: sí.
0: Gent us ha agafat, literalment, com si fóssiu borredans de tota la vida.
2: Sí. Correcte. Sí, sí.
1: Sí, part de la comunitat.
0: Sí, sí.
2: És molt bonic, per això, eh?
0: És una història maquíssima. És una història maquíssima. Perquè, entenc, aquesta és la vida que voleu... Quan sigueu grans, quan... Aquesta és la vida.
1: Sí.
0: Sí.
2: Una vida que no estén en el torno del sistema aquel monòtono
0: sí.
2: De trabajo, casa, trabajo,
0: ajo,
2: casa, no. També disfrutem una mica de la vida, no?
0: La
2: que la vida és una vez sola.
0: I tant.
1: És que aquí entre la natura, els animals, els gorgs que tenim, que són preciosos, amb aigua fresca, amb aquesta calor que fa... bolets en hivern, si neu també,
0: sí,
1: però
0: sí, sí.
1: L'hivern al final hi ha sol i està preciós també. El fred no és tan... és sec, vull dir que és aguantable. Tenim al costat a 40 minuts una muntanya que són rasos de paguera que pots disfrutar
0: sí.
1: De neu i anar amb trineus.
2: O el Pedrafort, que també no tenen aquí al costat.
1: Sí.
2: I si vols una mica més, ja el tens a la Molina, a Riba de Freser...
0: Sí.
1: I els pobles de Berguedà són preciosos, la veritat, que cada poble té un
2: casc
1: antic i preciós. I, bueno, fem molta comunitat també amb gremi d'hostaleria i estem intentant fer participar amb comerciants i restaurants de la zona i fer pinya.
0: Una qüestió final. Perquè quan vareu dir a la vostra família, als vostres amics, als vostres companys, escolta, marxem a Borredà, que volem començar una nova vida. Què va dir la família? Què van dir els amics, els companys?
2: S'han quedat tots anonadats.
0: D'acord. És a dir, van pensar, aquests s'han grillat, s'han tornat bojos.
2: Sí, exacte. Sí. Han dit, què ha passat?
0: Què ha passat?
2: És un gol al cap o què ha passat, saps?
0: Escolta'm, i ara què diuen, Paco? Després de 2 anys i de... Què diuen? Els sorprèn això que ha passat? Les històries que us expliqueu, aquesta...
2: No, estan totalment...
1: Estan orgullosos.
0: Orgullosos.
2: La veritat de tot. Sí, sí, sí.
0: Orgullosos.
2: I la veritat que he aconsegut, de moment, van fer les coses com devien fer i estan molt felices.
0: Uh-huh. Per tant, suposo que, com dirien en castellà, la moraleja, la història que hi ha darrere tot això és que qui vulgui, que qui cregui que la vida actual en aquest sistema i en aquest context no li acaba d'agradar i pensa que pot tornar a començar en un altre lloc diferent, amb una altra forma de vida diferent, que no trigui massa a pensar-ho perquè només es viu una vegada.
2: Correcte, sí. És així.
0: És així. I això és el que...
1: Digues,
0: Lucía.
1: Nosaltres amb el sistema que vivim, que la gent està molt depressius, amb les atacs d'ansietat i això, el que nosaltres tenim un lema, que si no t'agrada com està el sistema, canvia't el lloc o canvia't el sistema o la visió, però, sí, sí. Però no tens que sofrir i per aquest motiu. Uh-huh. Tu pots canviar tot.
2: Tu eres el dueño realment de la vida.
0: Si no pots canviar el món, canvia la manera d'abordar la vida, no?
1: Sí.
2: Correcte. Sí,
0: sí. Lucía, Paco, moltíssimes gràcies.
2: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
0: Felicitats per aquesta nova vida i qui us escolti segurament alguna reflexió n'haurà tret si en el seu moment actual diu ui, quin desastre tot i mira els ells dos que bé que estan. Ei, suposo que en moments difícils i en moments complexos també, sí. I més amb dues criatures.
2: Hi ha
0: moments per tot, però aquest sentiment de viure com amb un li agrada viure. Gràcies de nou, Lucía, Paco. Que vagi tot molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Adéu-siau, bon dia.
2: Adéu, bon dia.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Encara recordem quan la van projectar al Prado. Bé, la recordem perquè, és clar, ja tenim una certa edat i vagin a saber si la pel·lícula era qualificada per majors de 18 anys o no, però bueno, la vàrem veure de petits i vam arribar a casa perquè aquella escena del ball de graduació on a Carrie la banyen en sang, li llencen un cubell de sang des de dalt i li cau tot. Bé, aquesta imatge, que és la imatge icònica del festival d'enguany, del festival del 2026, la pel·lícula que protagonitzava Sissy Spacek com una alumna d'una escola a qui els companys la tenien veritablement fregida, marginada, però que descobreix que tenia poders telecinètics, o sigui, els poders de moure objectes amb, diguem-ne, amb la ment. A partir d'aquí, una història terrorífica que va impactar molt en el seu moment. Carrie és la pel·lícula simbòlica d'aquest festival i aquesta banda sonora que estan escoltant és la banda sonora d'un home que també vindrà a Sitges, del compositor Vino Donaggio. El festival que s'inaugurarà amb la pel·lícula Found Alive de Carlota Pereda, la directora de Cerdita i de l'Ermita. En la història del festival, per primer cop, el certamen l'inaugurarà un llargmetratge d'una directora espanyola. Sessió inaugural, Found Alive, trobada viva. La sessió de cloenda, la pel·lícula Wicker, d'Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, una fantasia fosca també amb tocs de comèdia. Aleshores, bàsicament, abans no escoltin, en aquest cas, a Àngel Sala en mode virtual i a Mònica García en mode presencial, a la roda de premsa d'ahir, alguns noms que vindran al festival d'enguany. Peter Jackson, director novazelandès que rebrà un dels grans premis honorífics. És l'autor de la trilogia del Senyor dels Anells i també d'una versió de King Kong de l'any 2005, tot i que el festival també projectarà el King Kong de John Guillermin, produït per Dino De Laurentiis el 1978 o 76 aproximadament, que és una pel·lícula que en el seu moment la crítica va destrossar del tot. De Peter Jackson, què es podrà veure? Doncs un dels seus primers clàssics, Brain Dead, Clínicamente Muerta, en versió restaurada amb 4K. Hi haurà també una trobada entre Peter Jackson i Rick Baker. Qui és Rick Baker? Bé, doncs Rick Baker és el maquillador que ha rebut més Oscars en tota la història dels Premis de l'Acadèmia, 7 Oscars al millor maquillatge. I Rick Baker, en el seu moment, també va ser el creador del King Kong, de la versió de John Guillermin del 1976, de la qual ara en parlàvem fa un momentet. Doncs faran un mano a mano parlant de King Kong, parlant també de l'animal que és el símbol del festival. Peter Jackson, gran premi honorífic. Segon gran premi honorífic per Amy Irving. Amy Irving, protagonista de Carrie, el seu personatge, la Sue Snell, era la gran amiga de Carrie White i el testimoni de la seva vida tan tràgica. Fou nominada Amy Irving per Yentl i ella serà el segon gran premi honorífic d'aquest festival. Tercer gran premi honorífic del festival, per Danny DeVito, a qui segurament molts tenen ficat exclusivament en papers de comèdia, però Danny DeVito ha fet de tot. Ha fet d'actor, ha fet de director i ha fet de productor. El pingüí de Batman Returns, del retorn de Batman, rebrà el gran premi honorífic. Fou el director de Tira mamá del tren, de La guerra de los Rous, de Matilda, i el productor d'una gran pel·lícula d'Erin Brockovich, una de les pel·lícules d'aquelles de denúncia, que en el seu moment també, l'any 2000, va tenir un ressò molt important. Erin Brockovich, que la protagonitzava, com estic de memòria, una de les grans, algú a casa ho deu estar pensant. Bé, ara no em veu cap. Danny DeVito, el tercer gran premi honorífic del festival. Bàrbara Rey, ho hem comentat aquesta setmana, el premi Nosferatu, l'espai Brigadun del festival celebra el seu 40è aniversari i Bàrbara Rey rebrà el Premi Nosferatu. Com deia ahir, Mònica García serà evidentment una de les presències més mediàtiques del festival per un munt de raons, no totes cinematogràfiques, però en qualsevol cas rebrà el premi per haver estat una de les heroïnes del cinema fantàstic espanyol als anys 70. I com els deien, Alejandro Amenábar també serà a Sitges acompanyat d'Eduardo Noriega i de Feli Martínez, perquè aquest any s'escau el 30è aniversari de la pel·lícula Tesis, de la primera pel·lícula d'Alejandro Amenábar, aquella història tan horrorosa d'algú que tenia segrestat a una noia en els sòtans d'un edifici i li feia totes les malifetes del món i les filmava. Una peeping movie. Bé, doncs, 30è aniversari de Tesis, Alejandro Amenábar, l'home de Abre los ojos, de los otros, de Mar adentro, de Mientras dure la guerra, Alejandro Amenábar serà a Sitges també, acompanyat d'Eduardo Noriega i de Fele Martínez. No cal dir que el Sitges tindrà la seva King Kong àrea en tots aquests espais, també el Mercat Vell, l'Estudi Vidal, el Miramar, el Fan Shop Meeting, la Zombie Walk, com cada any, el primer cap de setmana del festival, i en espera que el Retiro, perquè ahir també es va preguntar en la roda de premsa pel Retiro, què passa amb el Retiro, que no sé què. Mònica García ja ho va dir, que el Retiro és un espai privat, per tant, el festival depèn de com vagin les coses i de com vagin les obres, però que els havien garantit que l'any que ve, a l'edició del 60è aniversari del festival, el Retiro estarà disponible. Mentrestant, tota aquesta gran quantitat d'activitat s'haurà de repartir entre, sobretot, el Melià, el Prado i l'Escorxador, que l'any passat ja va ser un dels espais d'exhibició. Ahir, la roda de premsa del festival a la Casa Cupra, a Barcelona, com els comentàvem, ha estat pare l'Àngel Sala, i per tant la seva presència era una presència virtual, perquè està acabant el permís de paternitat. Quan comenci el festival ja l'haurà acabat el permís, ja ho va dir Mònica García. Àngel Sala en l'àmbit virtual i Mònica García, la directora de la Fundació, en l'àmbit presencial. Escoltarem Àngel Sala assenyalant la vinguda de Peter Jackson i aquesta presència important que tindrà King Kong també en el festival, i després Mònica García parlant d'altres premiats de l'edició d'enguany.
1: Hola, què tal? Bon dia. Bueno, si esteu veient aquesta gravació, no faré el símil amb Tesis, que és una de les pel·lícules protagonistes d'aquesta edició. No vaig per aquesta comparació, sinó que he tingut una filla i estic de baixa paternal. Però bueno, hem gravat aquí per poder estar amb tots vosaltres també i compartir la programació del Sitges d'enguany, que estem molt il·lusionats, molt orgullosos, i tenim moltes ganes també de comunicar-la a tots vosaltres. I començarem per grans noms, no? I bueno, un gran nom en general del cinema, per la quantitat de premis que ha guanyat en la seva carrera, per la quantitat també d'èxits que ha tingut, però també per a Sitges, perquè és una de les personalitats que han vingut una vegada abans de la que serà aquesta en la segona, però va deixar moltíssima, moltíssima empremta, és el Peter Jackson. Peter Jackson va estrenar en 92, en 1992, Brain Dead. Alguns estaven començant a treballar al Festival de Sitges, i recordo aquella entrada una mica tarda, perquè venia jo de fer algunes cosetes del Brigadun i d'altres seccions, i arribava a la sessió de Brain Dead una mica apressurat, i bueno, això va ser una festa, no? Brain Dead, una pel·lícula que, a més, la gràcia va ser la distribuïdora espanyola en aquell moment, Manga Films, liderada per el gran Luis del Val, li va posar un títol mític que ha quedat per sempre: Tu madre se ha comido a mi perro. Que és el que li passa al protagonista, realment. És dir, no estan dient res que no passi en la pel·lícula. Però Brain Dead fue sempre aquí, a Catalunya i a Espanya, Tu madre se ha comido a mi perro. I la pel·lícula era una comèdia splatter de zombies molt d'antípodes, amb uns personatges increïbles, una protagonista espanyola, Diana Peñalver. I Peter Jackson torna a Sitges per celebrar Brain Dead en una nova còpia en 4K, que serà la gran protagonista del dia de la Zombie Walk, i per otorgar-li el premi, el gran premi honorífic del festival, perquè un senyor que ha fet Brain Dead, Baptiste, Meet the Feebles, i després va canviar de registre absolutament Criatures Celestiales, les trilogies del Senyor de los Anillos, la primera de les quals va guanyar tots els Oscars del món, en especial El retorn del rei, la tercera entrega, que va guanyar rècord d'Oscars, inclús el de millor pel·lícula i millor director per a Peter Jackson. És un dels nostres, i un dels nostres que ha arribat a guanyar un Oscar de Hollywood, com també l'ha guanyat afortunadament el Guillermo del Toro i molts altres cada vegada més, no? Però Peter Jackson estarà a nosaltres, i a més acompanyat també d'un altre gran convidat, que són amics i que també van coincidir en el 92, un dels personatges que té més Oscars aún que Peter Jackson, que és Ray Baker. Ray Baker és el maestre de los efectes especials, especialment dels efectes de maquillatge, creador d'aquella transformació mítica en Home Job d'un home lobo americano en Londres, que va a provocar sensacions i terror en tota una generació. Va ser la pel·lícula d'Home Job per excel·lència, amb perdó també per l'Aullidos de Joe Dante, que va ser en el mateix temps força important també, i la pel·lícula de John Landis, un clàssic, no? I Ray Baker, que ja tenia una carrera espectacular en el camp del maquillatge i dels efectes especials, i que la tindria després moltíssim més. Però hi ha una pel·lícula que la que fem un homenatge i que compleix 50 anys, que a més està molt relacionada amb una cosa molt important per nosaltres, que és el nostre logotip, el con, que és el King Kong de Dino Laurentiis, perquè la coneixem com el King Kong de Dino Laurentiis, no? Aunque el director era el molt interessant John Guillermin, el King Kong, que té ara una versió també en 4K i que serà presentada per el Rick Baker, però també també està involucrat el Peter Jackson, que com és clar, és un expert i un fanàtic del personatge de King Kong. Ell va fer un grandíssim King Kong, probablement una de les seves millors pel·lícules també, i bueno, los tindrem al gran Rick Baker. Ja té el premi honorífic del festival, el va tenir en otra edició, i evidentment ara vindrà a presentar este King Kong majestuós en la pantalla del gran auditori, King Kong de Guillermin, con i de Laurentiis, con Jeff Bridges, Jessica Lange i Charles Brodin. Atenció, Jessica Lange i Jeff Bridges, que han sigut el que han sigut després, no? Han arribat a ser actors també en Oscars i d'una projecció increïble, però allà eren jovenets. De fet, la Jessica Lange era debutant. El King Kong de Laurentiis, Rick Baker, Peter Jackson, presències, jo no diria importants o espectaculars, mítiques, a Sitges 2026.
2: Bueno, per començar a fer agenda, sessió especial, King Kong, Peter Jackson, Rick Baker. No només la pel·lícula, sinó una xerrada amb ells dos, parlant precisament del mite de King Kong, efectes especials, maquillatge, o sigui, una de les meravelles i joies que formarà part de la memòria històrica d'aquest festival. Se sumen aquestes presències a les que ja havíem anunciat el director Robert Eggers, que torna al festival i que farà una sessió especial amb el passe de The Witch, i de l'actriu Barbara Rey, que també se la retre un homenatge amb el premi Nosferatu. Altres presències que vindran al festival, que no tindran premi perquè ja els hi hem donat en altres edicions anteriors, però que ens fa especial il·lusió destacar aquí, serà la del director Nicolas Winding Refn. Ens presenta la seva darrera pel·lícula, Her Private Hell, i parlant de duos creatius, no ve sol, ve de la mà d'un dels mestres de la composició de banda sonora italià, en Pino Donaggio. Pino Donaggio, que fa triplete, és el responsable de la banda sonora de Carrie, la pel·lícula mítica que heu estat sentint en entrar en aquesta sala, però també de Her Private Hell i també d'un altre títol que és Ferin, que també estarà al festival. Els dos faran també una sessió, una masterclass, parlant del procés creatiu i de la creació d'aquesta banda sonora que us deia de Her Private Hell. Però tenim més Rick Baker, ja us han comentat, i el Michael Ironside. Us en recordeu? Crec que és un dels grans villans mítics del cinema dels 70, 80, 90, el Michael Ironside. Vindrà al festival, ens acompanyarà, perquè, si us en recordeu, un dels leitmotivs principals d'aquest any són els poders paranormals i és el rostre d'Scanners. Per tant, farem una sessió especial amb el Michael Ironside. I el nostre següent, ara sí, tornem a la carretera dels Premis Honorífics. Ara, si se'n recordeu, una actuació bastant mítica d'un pingüí en una pel·lícula que es diu Batman Returns. Estem parlant de Danny DeVito. Podeu aplaudir. Què us dic del Danny DeVito, director, actor, productor, La guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari, al festival amb ell. Ha estat productor de pel·lícules com la nominada a l'Oscar Erin Brockovich i tot això, més tot el llegat que porta a les seves espatlles, justifica el gran premi honorífic del festival. A més, ve a treballar perquè presenta una pel·lícula a la secció oficial que ja havíem anunciat, que és la de Drac, a la qual ell és productor executiu i és una mica pel·lícula empresa familiar, perquè la seva filla, la Lucy DeVito, és protagonista, el seu fill, el Jake DeVito, també és coproductor, per tant, tindrem la trupe familiar al festival i sobretot aquesta presència mestra, ja no sé què dir-vos. Si el Peter Jackson era una gran notícia, la confirmació de Danny DeVito ens ha deixat fora de joc a tots. I crec que ens fa moltíssima, moltíssima il·lusió a tots els que seguim el Fantàstic des de fa generacions.
0: Per tant, Peter Jackson, Amy Irving, Danny DeVito, Bàrbara Rey, Alejandro Amenábar i els guardonats també amb les màquines del temps, Robert Eggers, Yuen Wu-Ping, Bob Murawski, Takashi Shimizu i Mark Lester. O sigui que molts noms, alguns d'ells, òbviament, coneguts especialment pels seguidors del món fantàstic i, sobretot, del fantàstic que ve de l'Orient. El festival del 8 al 18 d'octubre. I va acabar la roda de premsa amb Mònica García dient: bé, hi haurà més coses, però ja les anirem anunciant. Però ahir, com els comentàvem, una roda de premsa d'una hora i 14 minuts en la qual van quedar també continguts pendents, però els fonamentals, aquests.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: No s'equivoquen, no. És Guillermina Mota i Joan Manuel Serrat. En aquell programa que es feia a Televisió Espanyola, Catalunya o Circuit Català, que es deia Les Guillermines del Rei Salomó.
1: I amb banys de cultura i rosatge amb mossat, el xicot de pell dura, com es fa cultura.

0: I aprendràs els pronoms febles i llegiràs en carné. No sabem ara quin impacte tindria que una cançó digués i aprendràs els pronoms febles i llegiràs en carné. Guillermina Mota, per tots aquells que sou joves i no sabeu qui era Guillermina Mota, en la línia de Mari Sampere, que cantava couplets. Núria Feliu, que cantava couplets. Guillermina Mota, que també va cantar couplets. En aquesta línia de cantants catalanes que es van incorporar al nostre patrimoni cultural col·lectiu, i Guillermina Mota, que cantava de tot. Cantava aquest tipus de música, cantava Jo sóc barcelonista, com qui no volia la cosa, i que també va protagonitzar alguns dels programes televisius més coneguts del circuit català. Jordi Vidal, bon dia i bona hora. No sé si hem perdut a Jordi Vidal o no. El tenim? El tenim, eh?
1: Hola.
0: Ara sí.
1: Em sentiu?
0: Perfectament. Perfectament.
1: Perdoneu.
0: No, home, no, perdonat. I ara, que només és divendres i són les 11. Bon dia, Jordi.
1: És veritat. Bon dia, què tal?
0: El record que pot tenir en Jordi Vidal de la Guillermina Mota, quin és?
1: Doncs mira, alguns capítols que vaig veure als anys 80 de les Guillermines...
0: Ja hi som.
1: També era com molt, molt petit, no? Les Guillermines del rei Salomó, però jo també era molt petit. Recordo com imatges. Després recordo haver-la vist en programes de tarda, com a tertuliana i tot això, vull que també hi era una persona que ja... O a la Palmera, també la recordo.
0: I tant.
1: I recordo que era un personatge que em fascinava, tot i que no la col·locava enlloc, no? Era un personatge que es feia sentir, es feia veure, que tenia com un desparpajo impressionant,
0: sí.
1: Que era molt envejable, l'alegria de... una alegria que tenia.
0: Aquell punt com de mitja bogeria, eh? Aquell punt com de...
1: Sí, aquesta cosa frívola,
0: sí,
1: també, no?
0: Sí, sí.
1: Posar-hi humor a tot, i això a mi em fascinava, perquè també jo intento posar-li humor a tot, no? Però quan va ser realment, quan vaig començar a trobar Guillermina, va ser a través del disc que va treure en Joan Manuel Serrat als anys 95, em sembla, el de la banda sonora d'Un temps i un país,
0: sí,
1: que va fer un repàs de tot el disc, de tota la producció, bueno, un repàs de tota la producció, no? però un bon repàs de tot el que era la nova cançó catalana. I allà hi va incloure una cançó que és un poema de Segarra, que la va musicar que és la cançó del Desig Pensant, que va posar la música a la Guillermina. I allà ja vaig pensar, ui, què és això? I ja vaig començar a estirar, i al cap d'uns anys una amiga em va passar tota l'antologia de la Guillermina, i treballant a Madrid la vaig escoltar tota i vaig dir, aquí hem de fer alguna cosa amb aquest material, perquè és impressionant.
0: He començat per aquí perquè no sé si quan en Jordi Vidal va pel món i diu un espectacle sobre Guillermina Mota, hi ha moltes persones que li pregunten qui és Guillermina Mota, perquè fa molts anys que Guillermina Mota està volgudament apartada de tot el que és l'exposició pública, i ens sembla que deu haver moltes generacions, o vàries com a mínim, que no en deuen tenir massa coneixement de tota aquesta trajectòria de Guillermina Mota.
1: Absolutament. Inclús gent que l'hauria de conèixer, tampoc la coneix, no? I fora del nostre territori, diguéssim, de Catalunya, la Guillermina, tot i que va fer coses a nivell nacional, de televisió, a nivell estatal, no és una persona molt, molt coneguda. I quan a partir la generació següent a la meva, ja pràcticament ni la coneixen, no? Que no saben ni qui és. El que és molt bonic és que quan venen a veure l'espectacle, se n'enamoren i volen escoltar més cançons perquè descobreixen una persona amb un món interior impressionant, amb un gust i un talent que és poc usual.
0: I de nou en aquest context, per què deu haver passat això? Com deu haver passat, bueno, no sé si amb Núria Feliu o si amb Mari Sampere o si amb alguns d'aquells noms que han format part de la nostra tradició d'espectacle, de cultura, de cantants.
1: Sí, com que no estimem gaire el que fem, diguéssim, ràpidament ho posem en un calaix, no? Però si això li afegim la pròpia voluntat de la Guillermina Mota de no voler exposar, de retirar-se, de no, d'haver fet el que havia fet i ja no voler fer res més, clar, això, vull dir, amb la cultura actualment, que si no estàs exposat no existeixes, doncs encara ho accentua més, no?
0: Aquest és un espectacle amb tres Jordis, pensat pel dramaturg Jordi Prat, interpretat per Jordi Vidal, acompanyat al piano per Jordi Cornudella. L'espectacle, però, com ens acabes de dir, Jordi, va partir de la teva idea i aleshores vas anar a cercar a veure qui et podia ajudar en això, o com va anar?
1: No, mira, aquest espectacle, si dic la veritat, no hauria d'existir.
0: Vaja.
1: Va ser com una sèrie de casualitats, perquè en Jordi Prat i jo hi hem treballat moltes vegades junts i hem fet havíem fet com dos espectacles anteriors més o menys amb el mateix format, que havíem fet amb cançons de l'Ovidi Montllor i després amb cançons de Jacques Brel. I llavors estava ell, en Jordi Prat, tenia un espectacle programat a la Sala Atrium de Barcelona i hi havia uns dies que no es podia, que un dels lectors no podia, i li van dir: per què no recuperes un d'aquests espectacles? I em va trucar en Jordi i li vaig dir: ostres, fem una cosa nova. I ell em va dir: què? I era just quan jo estava a Madrid i estava escoltant Guillermina Mota sense parar, no? I li vaig dir: Guillermina Mota, perquè jo sabia que a ell també li agradava. Primer va arrufar una mica el nas i va dir: home, ara fer un espectacle per quatre concerts només. Jo li vaig dir: a mi em ve de gust, si a tu et ve de gust, som-hi. I llavors vam trucar al Jordi Cornudella, que gairebé ni ens coneixíem per xarxes, pràcticament. I llavors li vam dir si s'apuntava al barco, ell s'hi va pujar, i va sortir un espectacle que, per això, vull dir que... venia, o sigui, vam començar per fer quatre concerts i ja portem 5 anys amb aquest espectacle.
0: O sigui que això va néixer gairebé fruit de la casualitat, de la voluntat, i va néixer un espectacle de butxaca que ha anat travessant tots aquests anys i que suposo que no té data de caducitat, perquè en principi el mou la voluntat vostra de continuar cantant i difonent aquest patrimoni de Guillermina Mota, no?
1: Sí. O sigui, aquest espectacle neix de la casualitat i també de l'amor per aquest material i per aquest personatge, que és Guillermina Mota. Nosaltres el anem fent, el tornem al Maldà aquest octubre i novembre, que farem 6 concerts. És un espectacle que el tenim així, com dius tu, de butxaca, no? Que el tenim i quan ens ve de gust el fem. També és veritat que jo sempre els dic als meus companys, tant el Joan Griset, que és el tècnic i el que va fer tot l'espai i el que ens acompanya als concerts, i en Jordi, que dic: el dia que us canseu, ho dieu i parem, perquè aquest espectacle el fem perquè ens agrada i perquè ens ve de gust. I tots li tenim tant d'amor que no volem deixar de fer-lo.
0: D'acord, de moment no s'ha cansat ningú.
1: De moment no.
0: No.
1: De moment no.
0: I no sé si en aquest format és relativament... fàcil no cansar-se d'un espectacle que suposo que després de tantes hores de vol obliga menys que podia obligar al principi, que és relativament, no sé si, fàcil de portar a tot arreu.
1: Sí, és un espectacle molt fàcil de portar, vull dir que és molt senzill i l'hem fet en molts formats diferents, no? El que sí, l'única cosa que necessita és un espai recollit, perquè hi ha cançons molt delicades, hi ha cançons molt extrovertides, com la gent quan dius Guillermina Mota, tothom pensa en el couplet, que ho és també, però clar, té tota aquesta altra part més íntima, de cançó francesa, cançó pròpia, una cançó delicada, que és el que a mi més m'agrada, i en realitat a tot l'equip és el que més ens agrada, aquestes cançons delicades, no? Però també Guillermina Mota també és aquesta cosa frívola, extrovertida, no? Que també s'hi ha d'incloure, perquè per nosaltres és una declaració d'amor a tot el seu talent i a tot el seu trajecte, no? I tot el seu material.
0: Un dels objectius inicials, o un dels desitjos, no diré objectius, era que la pròpia Guillermina Mota el pogués veure en algun moment?
1: No estaven en els nostres objectius.
0: Ja.
1: No, nosaltres ho vam fer perquè ens agradava aquest material, perquè ens encantava. Si ella venia o no venia, era una cosa secundària. Si per nosaltres venia, estupendo. Vull dir que no... Però no, en cap moment... Més que res, perquè jo la vaig conèixer fa uns 15 anys i vaig parlar amb ella i jo ja vaig veure que ella ja estava com retirada i em deia: jo no vull sortir de casa.
0: D'acord.
1: I jo l'última cosa, quan vaig parlar amb ella per dir-li: mira, fem aquest espectacle, la vam convidar, òbviament, però ella em va dir, diu, mira, jo no surto de casa. I llavors jo li vaig dir, jo ho entenc perfectament i ho respecto i em sembla molt bé i l'última cosa que vull és posar-te...
0: En una obligació, no?
1: Incòmode, saps? Sí, una obligació. Dic, nosaltres hi som. Si em ve de gust, vens, i si no, ja t'ho explicaré, no? I jo crec que això ella la va com relaxar i va dir, doncs mira, ja miraré a veure si vinc. I finalment va venir.
0: Vaja.
1: I va venir i va repetir dues vegades més.
0: D'acord.
1: I clar, imagina't que la impressió de tenir-la allà al davant a la sala Atrium, que és a l'antiga, perquè ara encara van 100 persones, però ara són 50, no? Estava a primera fila. Sort, era post-pandèmia i encara portava la mascareta i això encara ens va posar una mica de barrera, però...
0: Entenc, Jordi, que ella va dir potser m'hi acostaré i no veu saber mai quin dia exactament vindria i te la vas trobar?
1: Això m'ho va dir.
0: Això t'ho va dir.
1: Vindré tal dia, sí.
0: D'acord.
1: Però la segona vegada que va venir no ens ho va dir.
0: Que ha estat el dia més, no sé si dir, que ha estat el dia més complex, ha estat el dia més complicat de gestionar o no?
1: Bé, ens hem posat com nerviosos, evidentment, més que res perquè ella se sentís que li estàvem fent, que ho estàvem tractant amb tot l'amor i el carinyo i el respecte, no? Que de cap i volta no... més que el que li agradés, que no se sentís malament, no?
0: Està clar.
1: Bé, el dia següent em va deixar una nota de veu al WhatsApp, que la guardo, perquè que quan estic deprimit me la poso. Perquè li va agradar molt i perquè bueno, va veure tot l'amor que li havien posat en l'espectacle, no? I amb ella, en la seva persona.
0: Ens ho has posat molt bé, perquè és clar, és un espectacle a partir de cançons conegudes, com s'agafa tot aquest repertori, el repertori de Guillermina Mota, que potser els espectadors de més edat tenen més interioritzat i se'n fan, jo dic, matises el que faci falta, se'n fan versions. Com un se les fa seves i respecte a allò que es fa seu, en crea una versió que no sé si ha de ser molt, molt mimètica o no, que l'original, o es permet certes llicències, o com?
1: Mira, nosaltres, tant quan amb el Jordi Prat, quan hem fet aquests dos espectacles que t'he dit, de l'Ovidio Montllor i del Jacques Brel, en cap moment hem volgut fer una imitació. Vull dir, jo soc cantant, jo canto, i des de la meva sensibilitat i des del meu sedàs, jo canto les cançons i me les faig meves i les canto des de Jordi Vidal.
0: És que, esclar, és que quines propostes, eh? Perquè Ovidio Montllor, Jacques Brel, Guillermina Mota, és per, diguem-ne, agafar-se fort a la taula, eh?
1: Sí, no ens hi posem per poc.
0: No us hi poseu per poc, no.
1: Perquè són un tipus d'intèrprets, no? que més que cantar, interpreten i expliquen molt les cançons. I això és el que a nosaltres ens agrada molt. No es tracta de fer un concert de virtuosisme vocal, sinó que la gent s'emocioni i que surti emocionada.
0: Faig aquí una derivada, perquè no sé si com a intèrpret... Esclar... allò de la feminitat de les cançons i si d'alguna manera també aquí el registre de la interpretació podia ser més lliure per allò de dir, bé, les cançons les interpretava una dona, eren en aquest registre, van néixer en aquest registre, es van interpretar, me les faig meves i això anirà d'una altra manera.
1: Bueno, aquí diguéssim que tenim com un recurs, que és el recurs dramatúrgic, que és el que s'ha inventat en Jordi Prat i Coll, que és un monòleg que fa al principi el mateix Jordi Cornudella explicant quin concert veurà el públic, que és que jo intentant emular a la protagonista de les Guillermines del rei Salomó, que era una noia lletja que es prenia un beuratge per tornar-se guapa, jo... Jordi Vidal es pren una pòssima per convertir-se en Guillermina Mota. Com diu en Jordi Cornudella, diu els resultats no són òptims, però vaja, ningú és perfecte, no? Vull dir que... I a partir d'aquí, clar, vull dir, jo vaig vestit de dona, jo porto una perruca i ho canto des d'això, i ho canto... I és que en aquest cas el gènere és igual, parla de coses tan...

0: un home. Que, però de cop i volta és com... si ningú vol cantar, no? No sé qui em va preguntar com és que un home canta unes cançons de dona? Home. Però és que ningú les està cantant. Sí. Doncs ja les canto.
1: Exacte. No? Però és que anava a dir, les cançons són cançons, no?
0: Clar.
1: Les cançons són cançons, vaja. Aquí hi ha en la nota de premsa ens surt un concepte que ens ha semblat, vaja, ens va cridar l'atenció, no perquè no ens veiem a venir de què va, però la proposta combina sensibilitat, ironia, no cal ni dir-ho, compromís i mamarratxisme.
0: Mamarratxisme, sí, clar. És a dir, molt mamarratxo la vida per suportar-la.
1: La versió més esbojarrada,
0: Sí, totalment, sí. El mamarratxo és un concepte que l'hauríem de posar tots en voga.
1: És un concepte que no apareix massa enlloc ara.
0: És necessari.
1: És un concepte que no apareix massa enlloc ara. Que és un concepte que no apareix massa enlloc ara.
0: No. Per això nosaltres el defensem molt. Ah. I amb molt de mamarratxisme, però amb molt de... no em surt ara la paraula, molta dignitat. Uh-huh. Un mamarratxisme digne.
1: Com s'ordena tot aquest repertori? I haig de suposar que amb aquesta passió per Guillermina Motta, òbviament, el repertori de Guillermina Motta és molt llarg, molt gran. Com se selecciona i com s'ordena? I si han quedat, si per les necessitats de l'espectacle han quedat algunes cançons, algunes peces en el tinter o no, veritablement hi ha la selecció que tu volies que hi hagués?
0: Compte que el Guillermina té més de 100 cançons.
1: Uh-huh, per això.
0: En fem 18. Vull dir que has de fer una tria, però això justament és la feina que ha fet en Jordi Prat, que ha fet una feina d'orfebreria, de triar cançons, passant per tot arreu, per tot el que va fer la Guillermina, no? Des del couplet, que és el que tothom coneix, després passant a les cançons pròpies seves, als poemes musicats, a les adaptacions de música francesa, perquè ella era una gran enamorada, és una gran enamorada de la música francesa.
1: Gairebé diríem com...
0: I a partir d'aquí és passar per tots.
1: Anava a dir-te, com molts de la seva generació, La música francesa...
0: Sí, totalment. Era un dels corpus importants de la nova cançó. Treien molta cosa de la música francesa, de tots els intèrprets. En Jean Moustaki, Aznavour, Brel, Barberà...
1: Gent jove en trobes a l'espectacle? Gent que descobreixi així de cop i volta, dir, oh, no sabia qui era, no sabia què, no havia escoltat res...
0: Sí. Sí, a lo millor venen, que també és bonic perquè és intergeneracional, no? Perquè a lo millor ve l'àvia amb la neta, que l'àvia pues, li sonava el Guillermina, o pares i fills, no? I de cop i volta és bonic perquè els fills descobreixen un al·lucinen de dir, ostres, que moderna aquesta dona, no? Yeah. Perquè estem parlant dels anys 70-80.
1: Sí.
0: Era una moderna abans la letra, no? Aquesta dona, vull dir, de tot el que parlava en aquells temps i de l'empoderament que tenia ella i la força que tenia a l'hora de cantar i a l'hora de parlar de temes que, potser una dona no els havia de parlar, no?
1: Entenc que aquestes 18 cançons es lliguen també d'una forma explicant històries pel mig, explicant...
0: Sí, diguéssim, és un concert, sí. No, vull dir que és un concert teatralitzat, i llavors entre blocs de cançons o entre cançons jo parlo i tot el que dic són fragments d'entrevistes, de declaracions de la mateixa Guillermina. Vull dir que és bonic també recuperar no només aquesta part cantada, sinó aquesta part més parlada, declarada, que ella, que quan agafava un micro, quan les deia i deia coses d'un pes i d'una veritat espectacular.
1: Està clar. 11:32.
0: I el que és molt bonic, el que deies, això, perdona, de la gent jove, la gent jove, que no coneix gens Guillermina, la descobreix, però el que m'agrada més és la gent de la meva generació, una mica més gran, que quan els dius Guillermina, arrufen el nas perquè pensen, no, saps? I això és remena nena, no? Sí, complet, no? No vull veure això. I justament surten que aquest és quan penso, mira, aquí hem guanyat una batalla, que és que surten de dir, ostres, no sabia que la Guillermina cantés aquestes cançons tan i tan boniques. I això per mi és com, és com una medalleta que ens posem nosaltres. De dir, que bé que hem fet una Guillermina.

0: contamina més, no?
1: Vull dir. Sí. Quin catàleg de cançó catalana oblidada ja, eh?
0: Sí, total. I a gust per la paraula, per un català preciós que està allà al límit, que dringa d'una manera quan es canta, i com ella deia les cançons, no? Vull dir que jo, de tant escoltar-la, també al final se t'acaba empapant tot això, no?
1: Incorporant aquesta forma, eh?
0: Per dir... Sí, sí.
1: És un perfil d'artista... És que no sé si sovinteja, si no hauria de sovintejar perquè estem en una altra època, però si ho trobes a faltar una mica en el panorama...
0: Ui, molt necessari.
1: Molt necessari.
0: Molt necessari. Molt necessari, sobretot, ja no només pel que canta, sinó per la integritat com a persona i com a artista. I la integritat és un concepte, un valor que cada vegada va a la baixa, diguéssim. Mhm.
1: Integritat des del punt de vista de posicionament a la vida, de posicionament cultural, social...
0: Sí, tot junt. Vull
1: artístic,
0: dir que
1: ja
0: fa una amalgama. Sí, fa una amalgama de tot. Vull dir que no només no té la... No és la Guillermina política o la Guillermina social o la Guillermina... No, ella és com a artista, agafa aquest... Sense ella, potser voler-ho o ser-ne conscient, agafa aquesta posició i des de les cançons ella defensa el que pensa i el que creu, i sempre hi ha amb tots els dubtes, no? Vull dir, una de les cançons que cantem és La gent que dubta, m'agrada La gent que dubta, que és un himne, directament. Vull dir que... I diu molt d'ella, no? Vull dir que és voler agafar aquesta cançó, que és d'una cantant francesa, i agafar-la, i posar-la, i escampar-la, i està dient... M'agrada La gent que dubta,
1: sí.
0: Per mi ja és un...
1: És una declaració d'intencions.
0: Absolutament. Absolutament.
1: I sí que és cert que hi va haver una època que no sé què va passar. Actrius que cantaven, cantants que feien d'actriu.
0: Mm.
1: Hi havia, jo què sé, Cerdà, que era una actriu com una casa de pagès, i cantava de meravella.
0: Feia amb aquell cabaret.
1: Aquesta mena de dualitat entre la cançó i l'actuació, que vam tenir una època en què tothom jugava molts papers a la vegada i molt bé, no?
0: Exacte. Sí, i no es penalitzava. Ara això es penalitza una mica. O ets cantant, o ets actor, o ets... No?
1: Sí,
0: i abans les fronteres eren molt difuses. Ara no, ara... Mira, jo quan vaig començar fa 20 anys amb aquest concert del Ovidi Montlló, quan jo explicava, no, és que és un, però quan anaves a vendre, o sigui, a distribuir-ho, a vendre-ho
1: perquè ho
0: programessin, però què, és un concert? Dius, bueno, és un concert teatralitzat. Ah, doncs truca a teatre. Trucaves a teatre i dius, però què és teatre? Dius, bueno, és un concert teatralitzat. Doncs truca a música.
1: Clar, és que
0: no hi havia...
1: I precisament Ovidi Montlló, que va ser també un exemple. Gran actor,
0: totalment.
1: Gran intèrpret.
0: Sí. Sí, necessitem posar etiquetes a tot, no?
1: A tot.
0: I com més va, més encara per posar... Per tenir-ho tot ben ordenadet en el nostre cap, no? I dius, no cal, deixa't sorprendre.
1: Està clar.
0: Que justament la vida és bonica per això, no? Perquè et deixi sorprendre, perquè si vas a veure una cosa que ja saps que et trobaràs, on està la gràcia?
1: L'espectacle Arriba a Sitges demà, no sé si dir-ho d'aquesta manera, va girant? Teniu més ruta?
0: Sí. O sigui, ara ja portem 5 anys, evidentment, hem fet moltes actuacions, portem més de 60 o 70, crec. Nosaltres, diguéssim, el Maldà de Barcelona ens acull cada any, per nosaltres és com una mena de ritual anar allà, perquè ens agrada.
1: Encara suposo que és una d'aquelles sales que queda viva, eh? El Maldà.
0: El Maldà, el teatre... Sí. I li queda molt bé l'espectacle, perquè és petitet, són 50 persones, és un espectacle íntim. Vull que també l'hem fet al Condal,
1: passat
0: de 500 localitats.
1: Però dins del panorama general en què es mouen les sales a tot arreu, encara n'hi ha d'històriques que continuen mantenint una programació ferma.
0: Sí, batallant allà, i tant, moltes altres, sí.
1: Demà a l'Escorxador, a partir de les 8 del vespre, un espectacle amb tres Jordis, però sobretot amb Guillermina Mota. Guillermota, Vidal canta, Guillermina Mota, n'hem parlat amb el protagonista principal, amb en Jordi Vidal. Jordi, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, adéu-siau. Bon dia, gràcies.
0: Adéu-siau.
2: D'una noia capritjosa va prendar-se un estudiant i va dir-li sols mial, el cor se m'està eixamplant. Si m'estima una miqueta, jo seré del tot feliç. A l'escoltar això, la noia contestar puntis.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Asseguren que no hi ha debat i critiquen que no sàpiguen el que passa dins de la plaça. Jordi Vilabosc, que és vicepresident de l'associació Correbous Vidreres.
2: Sap greu perquè molta de la gent que no han vingut mai t'estan criticant una cosa que no saben de primera mà, que no hi ha cap tipus de maltractament.
1: Vilabosc recorda que fa 5 anys el poble es va votar a favor de seguir amb els Correbous.
3: I una dona de 64 anys procedent de Catalunya ha mort avui després de ser embestida per un bou durant un correbou a Aina, a Albacete. L'accident ha passat durant la celebració de les festes patronals. Els serveis d'emergències l'han atès al lloc dels fets, però ha mort mentre era traslladada a l'heliport. Un altre home d'uns 60 anys també ha resultat ferit en un braç durant aquest mateix correbou. Arran de l'accident, l'Ajuntament ha suspès els actes festius previstos per aquest dissabte.
0: El temps.
3: Actualitzem la previsió meteorològica amb l'Eloi Cordomí.
4: Avui hem tingut una altra vegada temperatures extremes que han produït rècords de calor a 64 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya amb més de 20 anys de dades. Les més altes avui de temperatura han arribat als 41 graus al Carràs, també gairebé 41 graus a Sant Romà d'Abella, però també s'han assolit els 40 graus a Lleida, al Mas Roig, al Priorat, a Cardona, a la comarca del Bages, i gairebé han arribat als 40 a Horta de Sant Joan. Un nou rècord també s'ha produït a l'Observatori Fabra de Barcelona, amb 35 graus de màxima. Són rècords pel mes de setembre. De cara a demà, tornem a tenir unes temperatures calcades a les d'avui. Potser baixen un plet a les comarques de l'Oest, i és que demà arribaran alguns núvols prims, núvols que podien ser una mica més abundants en alguns llocs de l'Alt Pirineu, en principi sense precipitacions. A la resta continuarà fent sol, molta calor, tant durant la nit com durant el dia, amb aquestes màximes que poden arribar amb facilitat als 40 graus en aquestes zones més càlides del país. I en pròxims dies, encara dilluns farà calor, també dimarts, no tanta com aquest cap de setmana. I sí que la baixada clara de la temperatura la tindrem a partir de dimecres, amb més inestabilitat, amb tempestes i una davallada de la temperatura que posarà els termòmetres al seu lloc durant la segona meitat de la setmana.
0: Trescat Info. Trescat Info.
3: Ara passa un minut de 3:15 de la nit. Un conductor ha estat detingut per un delicte de falsedat documental i un altre està sent investigat per una presumpta manipulació del tacògraf en un macrocontrol de camions dels Mossos d'Esquadra a l'AP7 a Sant Sadurní d'Anoia. El dispositiu s'ha fet aquest dissabte al matí i ha permès inspeccionar 35 vehicles pesants. En total, els agents han interposat 16 denúncies, 15 per incompliment dels temps de conducció i descans i una altra per no tenir la ITB en regla. El control s'ha fet amb l'objectiu de reduir la sinistralitat en un dels principals eixos viaris de Catalunya. I el Bicing, el Servei Municipal de Lloguer de Bicicletes de Barcelona, creix un 19% aquest estiu en relació amb el primer trimestre de l'any. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, durant els mesos de juliol i agost, cada 2 segons una persona ha agafat una bicicleta elèctrica a la capital catalana. Les elèctriques concentren, de fet, 8 de cada 10 viatges del servei i s'han utilitzat una mitjana de 10 vegades cada dia, també durant els episodis de calor més intensos. Les incidències vinculades a la calor s'han reduït més del 80% gràcies a les mesures que s'han desplegat. Les explica Francesc Delgado, director de Mobilitat de Barcelona Serveis Municipals.
5: Hem adaptat els sistemes de les bateries, s'han fet ajustos en els sistemes de recàrrega de les estacions i també hem reforçat el seu manteniment i hem intensificat la redistribució de bicicletes cap als punts amb més demanda.
3: A més del rècord d'usos d'aquest estiu, també ha crescut un 4% més la seva utilització en relació a l'estiu anterior. Durant els 8 primers mesos d'aquest any, el Bicing ha acumulat 13 milions i mig d'usos, un 9% més que els registrats en el mateix període de l'any passat.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A Espanya, els pagaments en els punts de venda amb diners en efectiu superen els que es fan amb targeta. És una de les conclusions d'un estudi fet per Denaria, que és una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Sapiguem-ne més detalls en aquest reportatge de Maite Curto amb el muntatge musical de Jordi Galbany.
6: La plataforma Denaria Europe va néixer per defensar, promoure i garantir l'ús dels diners en efectiu. ha analitzat la situació en 20 països europeus i conclou que a Espanya el 57% dels pagaments que es fan en els punts de venda són amb diners en metàl·lic. Això el situa per damunt de la mitjana europea. Si parlem de l'acceptació d'aquest mètode de pagament, Espanya se situa a la zona intermèdia, però presenta un elevat risc d'exclusió monetària per la pèrdua de caixers i oficines bancàries. El president de Denaria Espanya, Javier Rupérez, posa xifres a aquests resultats.
7: Los españoles que tienen más de 64 años en un 79% utilizan el efectivo. Eso también se traduce en el tema de la aceptación del efectivo. Hay un 70% de la población española que, aunque no utilice el efectivo, dice que el efectivo tiene que existir y tiene que tener una parte significativa de la vida económica.
6: Rupérez destaca una asignatura pendent, la millora de la infraestructura de caixers automàtics.
7: No únicamente España, sino prácticamente toda Europa, como consecuencia de la pandemia, registró una importante reducción en el número de cajeros, ¿no? Eso, naturalmente, condiciona mucho la capacidad de acceso al efectivo.
6: I aquesta falta de caixers afecta de manera especial aquests col·lectius.
7: Las personas mayores no tienen un buen conocimiento, ¿no?, del funcionamiento de los sistemas electrónicos. Las personas discapacitadas no tienen capacidad de hacer frente a una economía digitalizada. Y luego, el tema de la población rural, por el hecho de la necesidad de la existencia de los cajeros.
6: Arran de l'apagada, molta gent ha pres consciència de la necessitat de portar al damunt diners en metàl·lic.
7: En ese momento el efectivo era el único sistema de acceso a los servicios normales de supervivencia, ¿no? Y eso efectivamente ha aconsejado que se tenga una cierta capacidad de efectivo en los bolsillos, ¿no?
6: Per Rupérez, fer pagaments amb diners en efectiu té avantatges respecte a l'ús de les targetes.
7: Es una libertad enorme de utilización, ¿no? No dependemos de ningún tipo de sistema digital. Por otra parte, la libertad supone la falta de control. Por otra parte, también hay una mayor seguridad en el uso de efectivo. Cuando utilizamos el efectivo, sabemos, estamos viendo, estamos tocando exactamente lo que estamos pagando.
6: En els últims 3 anys, Denaria ha rebut 500 denúncies i queixes per impediments en l'accés i l'ús de l'efectiu.
3: Més coses, un vaixell oceanogràfic troba de forma casual 26 àmfores romanes al sud de l'illa de Formentera, a les Balears. Es tracta d'un conjunt força homogeni que servia per transportar oli amb molts segells i marques que aportaran molta informació, segons ha indicat el govern balear a través d'un comunicat. La troballa és rellevant perquè prové d'un jaciment a 1.400 metres de profunditat i pel bon estat d'aquestes peces. La tripulació del vaixell va mantenir hidratades les àmfores fins al seu lliurament al museu. Ara, a les dependències d'aquest museu han començat les tasques de dessalatge i estabilització peça a peça per després fer-ne la restauració definitiva que podrien començar la setmana que ve.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I de seguida arriben els esports, però abans us expliquem que, malgrat les sancions als atletes russos, el país continua sent una potència en molts esports, entre els quals els escacs. En aquesta disciplina fa gairebé 20 anys que no ocupa el número 1 del rànquing mundial, però ara hi ha un nen de només 11 anys que aspira a aconseguir-ho. Es diu Roman i l'hem entrevistat a Catalunya Ràdio. Concretament ho ha fet la nostra corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
8: L'any passat el Roman Chakhjev es va convertir en el mestre internacional d'escacs més jove de la història i aquest any ja ha fet el primer pas per ser considerat gran mestre, un títol que només tenen uns 2.000 jugadors a tot el món. Tant ell com la seva mare, Saglara, expliquen que l'afició per aquest esport li ve de ben petit.
9: El pare buscava alguna cosa a l'armari i vaig veure una capsa i vaig preguntar què era. Des de llavors em van començar a agradar els escacs.
10: Ho va deixar tot de banda, totes les joguines, només jugava a escacs. El Roman sempre ha volgut ser campió del món.
8: Els esportistes russos han de competir sota bandera neutral, però en alguns tornejos infantils els permeten representar Rússia, com va passar fa uns mesos a Sèrbia, on el Roman es va proclamar campió. La Saglara, la mare, ho recorda amb orgull.
10: Quan el Roman era al podi i sonava l'himne, el cantàvem i teníem llàgrimes als ulls d'eufòria i d'alegria. En aquell moment vam tenir el desig de continuar perquè l'himne de Rússia torni a sonar amb la màxima freqüència possible.
8: Les autoritats comunistes van convertir els escacs en un símbol de la superioritat intel·lectual del sistema socialista sobre l'Occident capitalista. Del 1948 al 2005, 7 dels 8 campions del món es van formar a l'escola soviètica. Ara, amb l'esport rus castigat per la guerra d'Ucraïna, Rússia somia en recuperar aquella hegemonia perduda.
0: Esports.
3: Fins a les 11 amb el Damià Aguilar. Bona nit.
11: Bona nit a l'estadi de la Ceràmica. Falta menys d'un minut perquè s'acabi el partit i el Deportivo de la Corunya, que pot donar la sorpresa, està guanyant per 2-3 el Villarreal amb un gol tardà que ha fet Aubameyang per desequilibrar el marcador. Ara mateix és l'últim partit de primera divisió pel que fa aquest dissabte. Mentre això no acaba, us expliquem que el Barça d'handbol guanya la Supercopa Ibèrica, victòria 39-34 sobre l'Sporting de Portugal. Al descans, victòria parcial d'un gol, i a la segona part els catalans, que han posat una velocitat més, han arribat a tenir un màxim avantatge de 7, que s'ha quedat finalment amb un avantatge de 5. Antonio Carlos Ortega, tècnic blaugrana a l'Esport 3.
12: La temporada passada va ser increïble. Repetir-la va ser molt, molt difícil, però volem competir. El Barça sempre ha d'estar ahí. Volem guanyar el títol domèstic i volem arribar a la Final Four, sense dubte. Però pas a pas.
11: I s'acaba el partit i el Deportivo de la Corunya, que dona la sorpresa, Villarreal 2, Deportivo de la Corunya 3. Continuem amb l'handbol, cinquè títol per als blaugranes, aquesta Supercopa Ibèrica. De fet, han guanyat totes les edicions d'aquesta competició. Una copa que ha aixecat el porter del filial, Albert Casada.
13: Potser el somni sí, però no. He vingut, he fet tot el que he pogut. Al màxim, sempre donant el 100%, i ha sortit com ha sortit.
11: També declaracions a l'Esport 3. Segon títol de la temporada per al Barça, després de la Supercopa de Catalunya.
0: 3Cat Info.
11: I aquest darrer partit de primera, pel que fa aquest dissabte, amb la sorpresa, Villarreal 2, Deportivo de la Corunya 3, amb el gol, el tercer, el de la victòria d'Aubameyang, i el debut de Marc Casado amb l'equip visitant. El Rayo Vallecano ha guanyat per 3-2 el Racing de Santander, i l'Atlètic Club de Bilbao 3-0 l'Atlètic de Madrid. Simeone ha fet sortir al terreny de joc Julián Álvarez al minut 60.
14: Te quería preguntar por un detalle que hemos visto ahora al final del partido. Han salido a entrenar los suplentes, Julián no ha salido. ¿Cómo lo valoras?
15: ¿En serio?
14: Sí.
15: No tengo nada que comentar.
11: Demà, a 4:15, València-Barça. Lamine Yamal viatjarà, però és dubte. Aquest dissabte s'ha entrenat al marge. Livakovic i Gabriel Jesús també són a la convocatòria. Flick ha recordat als seus jugadors que el Madrid ha perdut al camp del Betis.
16: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així, i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a 4:15 de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
11: El Barça ha triat capitans, Rafinha i Pedri, escollits per Hansi Flick, i Eric García, Frenkie de Jong i Lamine Yamal, votats pel vestidor. Igualment, demà a les 9 del vespre, Espanyol-Sevilla. El tècnic Manolo González, que demà compleix 100 partits a la banqueta, convoca Brian Zaragoza.
17: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Ja arribar al partit 100 per mi és un orgull que pots imaginar pel club que és. A sobre, aconseguir objectius cada temporada i només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci i en gran part també als que esteu darrere i als jugadors, sobretot, perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
11: A la segona divisió, el Girona guanya 0-2 al camp de l'Sporting de Gijón amb gols d'Esprilla i de Carles Pérez. El de Pérez, el nou fitxatge, 8 minuts després de debutar. És la segona victòria seguida dels de Quique Álvarez.
18: En un partit lleig en el que no pots fer el que vols o el que t'agradaria més estona, hem fet alguna estona bona però més estona, ja et dic, més per mèrit de rival que per de mèrit nostre, hem sabut fer l'altre futbol que a vegades en aquesta categoria és important.
11: També definitius, Reial Societat B, 1, Tenerife 1, Ceuta 0, Celta B, 2, Valladolid 1, Andorra 0 i el Denc 0, Mallorca 0. A la primera ref, Sant Andreu 2, Àguiles 0, Cartagena 0, Nàstic 0. A la Lliga F, Espanyol 0, Badalona 1, Sevilla 0, Barça 4.
0: 3CAT Info.
11: Al Palau Blaugrana, el Barça disputarà demà la final de la Supercopa Espanyola de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els de Javi Rodríguez han superat els penals al Jaén a les semifinals.
19: Lo que está claro es que creo que llegan los dos mejores equipos de la temporada pasada. Es así, en liga regular fuimos los dos mejores, quedamos nosotros primeros, ellos quedaron segundos. En la liga nos jugamos la liga ellos y nosotros. Es cierto que hubieron equipos que también hicieron muchos méritos, como Jaén, que hizo una temporada espectacular ganando Copa del Rey, ganando Copa de España, pero es cierto que los dos mejores equipos del año pasado en la liga regular fueron el Barça y el Pozo. I no hi ha millor final que esta per mañana.
11: El líder de la Vuelta a Espanya de ciclisme, Enric Mas, ha ampliat el seu avantatge. Ara té 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall i 2 minuts 10 segons sobre Primo Roglic. La 14a etapa, en final en un port de primera, la Pandera de Jaén, l'ha guanyada l'alemany Marco Brenner de l'equip Tudor, el dia que l'equip Emirates anuncia la renovació de Tadej Pogacar fins al 2032 i confirma que no tornarà a competir aquesta temporada. Toni Bou guanya la primera cursa del Mundial de Trial a l'aire lliure als Països Baixos i se situa com a virtual campió. Ho ha de rematar aquest diumenge.

0: Bona nit, són les 11. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per instal·lar-hi un nou espai temporal per acollir 1.000 persones migrants. El govern de la ciutat s'hi havia negat després d'un vistiplau inicial i Madrid s'ha acollit a la llei de ports per posar-lo en marxa. Les altes temperatures previstes per aquest diumenge situen un centenar de municipis de 17 comarques, principalment de l'interior i el sud de Catalunya, en el nivell màxim de risc d'incendi. Els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialb, a la Noguera, per precaució. Eleccions clau aquest diumenge a l'Anna Alemany de Saxònia-Anhalt, on l'extrema dreta pot aconseguir per primera vegada formar part del govern. La vigília dels comicis, unes 15.000 persones es manifesten a Magdeburg per defensar el pluralisme i la diversitat. Vladimir Putin obre a Moscou les negociacions sobre la guerra amb els enviats de la Casa Blanca que viatjaran després a Kiev. Rússia i Ucraïna suspenen durant 72 hores els atacs per facilitar les converses. En 24 hores moren 3 persones a les platges catalanes i ja són 26 les que han perdut la vida en el que portem de temporada de bany. 2 homes de nacionalitat francesa de 68 i 78 anys han mort a Colera i Lloret de Mar respectivament, i un home de 40 anys anglès es va ofegar divendres en voler arribar nedant des d'un ferri a la platja a Cambrils. El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que s'estan fent conferències sense aval científic en el primer congrés sobre l'aigua de mar que se celebra aquest cap de setmana a Llançà. Entre els ponents hi ha el polèmic Josep Pàmies, que promou l'ús d'un lleixiu per curar l'autisme infantil. Els Xiquets de Valls han fet història amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família. La Colla Vella i la Colla Joves hi ha aixecat 2, 3 de 8 simultanis en homenatge a Antoni Gaudí. L'arquitecte català seguia el fet casteller i els considerava una metàfora del treball col·lectiu. Aquest dissabte s'ha presentat al Festival de Cinema de Venècia el documental Oasis Don't Look Back in Anger. Recull el retrobament dels germans Gallagher durant la gira del 2025, després de 15 anys sense parlar-se.
1: Esports. El blaugrana Lamine Yamal viatjarà a València, però és dubte per jugar aquest diumenge en partit de Lliga de Primera Divisió de Futbol. L'Espanyol rebrà el Sevilla amb Manolo Centenari a la banqueta. A la segona divisió, el Girona guanya 0-2 a Gijón amb un gol de Carles Pérez al seu debut. El Barça d'handbol s'adjudica la Supercopa Ibèrica, victòria per 39-34 a la final disputada contra l'Sporting de Portugal a Vigo.
0: Pel que fa al temps, per aquest diumenge s'espera un altre dia amb temperatures extremes. Les màximes arribaran als 35-40 graus a tot l'interior, amb sol, però també amb alguns núvols prims a l'oest del país.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us parla Carola Gil. El govern espanyol ja ha començat les obres al port de Ceuta per acollir-hi 1 miler de migrants. La cessió de l'espai s'havia acordat amb el govern de la ciutat, que a últim moment s'hi ha negat. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha signat una ordre per imposar el seu criteri i prendre així el control del port i autoritzar-ne l'ús. Madrid, Tània Tàpia.
3: Cop de puny sobre la taula del govern espanyol davant la negativa del govern de Ceuta de cedir terrenys per acollir persones migrants que fa setmanes que malviuen als carrers. Ceuta controla el port i la cessió estava acordada, però el govern de Juan Jesús Vives s'ha fet enrere en el darrer moment al·legant motius de seguretat. El ministre Òscar Puente s'ha agafat a la llei de ports que li permet imposar el seu criteri i, tot i reconèixer que pot afectar una infraestructura crítica, defensa que hi ha motius humanitaris i d'interès general que justifiquen obrir aquests espais. S'habilitaran 16.000 metres quadrats per posar-hi carpes i es faran zones de descans, infermeria i atenció social. I estarà disponible fins a finals d'any. La Moncloa continua rebent crítiques per la gestió de la crisi i per haver apartat Marroc de l'autoria. Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso.
4: Gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
5: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno
2: al que le tienen cogida la matrícula.
3: A la pressió del PP s'hi ha sumat també Podem i Yone Belarrap veu Sánchez sotmès al xantatge del Marroc.
5: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
3: Des del PSOE, Pilar Bernabé es defensa de les crítiques.
6: Prudencia, responsabilidad, que es imprescindible para abordar todas y cada una de las crisis de las que, por cierto, este país ha salido y ha salido siempre bien.
3: I diu que sense proves no poden assenyalar Rabat.
0: Precisament aquest dissabte a la tarda, poc més d'un centenar de persones s'ha manifestat en contra de la instal·lació de carpes al port de Ceuta que volen acollir més de 1.000 persones. Amb crits a favor de l'expulsió dels migrants, els manifestants han retret que es faci aquesta instal·lació a la vora de zones inflamables i no gaire lluny de l'escola del barri. La policia els ha barrat el pas quan han arribat a la zona portuària. I ens fixem ara en els termòmetres perquè les altes temperatures previstes per aquest diumenge faran triplicar el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi. En total seran 106 localitats de 17 comarques, principalment de l'interior i el sud de Catalunya. Per precaució, els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Montroig i la Baronia de Rialb, tots dos espais naturals a la Noguera. Aquest dissabte, la calor ja ha deixat registres de més de 40 graus a diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Catalunya Central. Al litoral, els termòmetres no s'han enfilat tant, però també s'han assolit temperatures de rècord i molts veïns de la zona han buscat refugi a les platges. Són declaracions a 3CAT Info.
7: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
8: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
9: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
10: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sense soroll, no pots dormir, un desastre.
0: Al llarg de dissabte, els bombers també han treballat en diversos incendis. A Ripollet han estabilitzat un foc de vegetació al voral de la C-58 que ha obligat a tallar la carretera en sentit nord durant una hora. I a Tordera, al Maresme, han donat per controlat un incendi forestal que ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum i ha obligat a confinar dues urbanitzacions. Les flames han afectat alguns patis, però no els habitatges.
11: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Saxònia-Anhalt celebra aquest diumenge unes eleccions regionals clau per a Alemanya perquè pot convertir-se en el primer land on governi l'extrema dreta. En les hores prèvies, unes 15.000 persones s'han manifestat al carrer de Magdeburg, la capital de l'Estat, per defensar pluralisme i diversitat davant la deriva autoritària. La formació alternativa per a Alemanya lidera els sondejos i si obté el 46% dels vots, tindrà la majoria absoluta i podrà governar en solitari, de manera que se saltaria el cordó sanitari dels altres partits. Una victòria que pot comprometre l'ideari democràtic, per exemple, del sistema educatiu, que és una competència que tenen els estats federats. Ens ho explica el nostre enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
12: Max Heckel netejava el taller de fusteria al final d'una classe. Un alumne el va abordar i li va preguntar si votaria alternativa per a Alemanya. Ell va respondre que no, perquè la fiscalia considera que és una formació extremista. Setmanes més tard, les autoritats escolars l'amonestaven per haver trencat el principi de neutralitat. A Saxònia-Anhalt, el creixement de l'extrema dreta va imposant el silenci.
13: Alternativa per a Alemanya fa anys que treballa en contra de projectes com el d'escola en vapor o escoles contra el racisme. Els trets creuats no han començat ara fa poc, des que el partit s'ha emborratxat amb la possibilitat d'una victòria imminent. Els atacs fa anys que estan en marxa, no és un fenomen nou.
12: Quan el cas de Max Heckel va saltar a la llum pública, automàticament es va reforçar la campanya d'assetjament contra ell. Ara té el dubte d'on s'aturarà tot plegat.
13: Aquest matí, per primer cop, tenia adhesius al meu cotxe de l'AFD i dels contraris als antifeixistes. És un fet, cada cop ho tenim més a prop. Abans hi havia més distància, sobretot online. El proper pas serà... De fet, el cotxe era aparcat davant de casa. El següent pas serà a la casa i el següent dins la casa.
12: A la República Federal la crispació puja de to. L'extrema dreta perquè sap que necessita la majoria absoluta. Qui s'hi oposa perquè vol evitar-ho com sigui. És un ambient tòxic promogut principalment per Alternativa per Alemanya. i de ben segur que no s'aturarà després de les eleccions regionals.
0: Encara de la crònica internacional, us expliquem que enmig d'un fràgil alto el foc, Vladimir Putin es reuneix al Kremlin amb els dos enviats especials de la Casa Blanca per aturar la guerra a Ucraïna, però els adverteix que serà difícil aconseguir-ho.
14: Estimats col·legues, una cordial benvinguda a Moscou. La situació que abordarem avui no és senzilla, però abans vull transmetre els meus millors desitjos al president Trump.
0: Després de veure's amb Putin, els dos homes de confiança de Trump, Steve Witkoff i Jared Kushner, es traslladaran aquest diumenge a Kiev per entrevistar-se amb el president Volodymyr Zelensky. És la primera trobada entre la diplomàcia nord-americana i el Kremlin per abordar la guerra amb Ucraïna després que al febrer les negociacions es van aturar arran de l'operació militar dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Fa dues setmanes, el cap de la CIA va visitar Moscou. Abans de la trobada, Putin ha ordenat un alto el foc de 3 dies per facilitar la missió diplomàtica i, tot seguit, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha ordenat aturar els atacs contra Rússia fins dilluns. Però a última hora, Moscou ha informat que un dron ucraïnès ha matat una persona i n'ha ferit una altra a la ciutat russa de Belgorod. Unes hores abans de la treva, Rússia ha bombardejat una planta metal·lúrgica a la regió de Dnipropetrovsk i ha atacat un edifici de Kiev i els aeroports de Kiev i de la ciutat veïna de Borispil. Les importacions de gas rus van créixer un 42% durant la primera meitat de l'any. Espanya va aprofitar els primers mesos del 2026 per comprar a Moscou abans que entri en vigor el veto europeu al gas rus. Des de la patronal Cedigas, Joan Batalla en fa una altra lectura. Són declaracions a aquesta emissora.
15: Rússia, en el que portem en el darrer any, representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comercialitzadors que tinguin contractes de llarg terminis podran fer, amb la qual és una possibilitat, una palanca que estan utilitzant per a complir.
0: Rússia ocupa la tercera posició de les importacions de gas. Al davant hi ha els Estats Units i Algèria. Prop de la meitat del gas que es consumeix a Espanya prové de l'Àfrica. Malgrat les sancions als atletes russos, Rússia continua sent una potència en molts esports, entre els quals els escacs. En aquesta disciplina fa gairebé 20 anys que no ocupa el número 1 del rànquing mundial, però ara hi ha un nen que només amb bons anys que aspira a aconseguir-ho. Es diu Roman i l'hem entrevistat a Catalunya Ràdio. Moscou, Cristina Solias.
16: L'any passat, el Roman Chakhjev es va convertir en el mestre internacional d'escacs més jove de la història i aquest any ja ha fet el primer pas per ser considerat gran mestre, un títol que només tenen uns 2.000 jugadors a tot el món. Tant ell com la seva mare, Saglara, expliquen que l'afició per aquest esport li ve de ben petit.
17: El pare buscava alguna cosa a l'armari i vaig veure una capsa i vaig preguntar què era. Des de llavors em van començar a agradar els escacs.
18: Ho va deixar tot de banda. Totes les joguines, només jugava a escacs. El Roman sempre ha volgut ser campió del món.
16: Els esportistes russos han de competir sota bandera neutral, però en alguns tornejos infantils els permeten representar Rússia, com va passar fa uns mesos a Sèrbia, on el Roman es va proclamar campió. La Saglara, la mare, ho recorda amb orgull.
18: Quan el Roman era al podi i sonava l'himne, el cantàvem i teníem llàgrimes als ulls d'eufòria i d'alegria. En aquell moment vam tenir el desig de continuar perquè l'himne de Rússia torni a sonar amb la màxima freqüència possible.
16: Les autoritats comunistes van convertir els escacs en un símbol de la superioritat intel·lectual del sistema socialista sobre l'Occident capitalista. Del 1948 al 2005, 7 dels 8 campions del món es van formar a l'escola soviètica. Ara, amb l'esport rus castigat per la guerra d'Ucraïna, Rússia somia en recuperar aquella hegemonia perduda.
0: Els Estats Units i l'Iran tensen la corda després d'una jornada d'hostilitats obertes. Teheran ha atacat 3 petroliers que transitaven per l'estret d'Hormuz i 3 vaixells nord-americans que navegaven per una ruta no autoritzada com a resposta als atacs previs de Washington que han inutilitzat 3 petroliers iranians. Les hostilitats es desencadenen mentre el portal de notícies Axios assegura, citant fonts de la Casa Blanca, que l'administració Trump ja treballa en una estratègia de postguerra. Les estratègia buscaria contenir Teheran i ampliar la normalització de les relacions entre Israel i els seus veïns. El pla s'articula al voltant de dos esdeveniments claus per a l'estratègia nord-americana: les eleccions del 27 d'octubre a Israel i les eleccions de mig mandat als Estats Units el 3 de novembre. Acció sosté que hi ha tres elements centrals en l'estratègia: alinear els aliats americans per contenir l'Iran, amb els Estats Units com a garants, assegurar la següent fase del pla de futur per a Gaza, implementant el fràgil acord actual entre Israel i el Líban, i ampliar els acords d'Abraham per segellar una entesa entre l'Aràbia Saudita i Israel.
11: El temps.
0: Eloi Cordomí.
19: Després d'un dia càlid, en què s'han produït rècords altra vegada de calor en un mes de setembre, preveiem diumenge en què repeteixi aquesta situació. Tindrem temperatures extremes, que altra vegada podrien arribar entre els 35 i 40 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Les més altes, a les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, fins i tot en alguns llocs de la Conca de Tremp podrien assolir aquestes xifres, tot i que durant el diumenge aniran arribant algunes capes de núvols prims, núvols potser una mica més gruixuts en alguns llocs de l'Alt Pirineu, i podrien atenuar una mica l'acció del sol i fer baixar lleugerament el termòmetre. A la resta, molta calor, temperatures altra vegada que podrien batre rècords, i en previsió que es mantingui la calor de cara a dilluns i dimarts. Segurament baixarà un palet la temperatura, 1-2 graus a tot estirar aquests dos dies, a l'espera que la baixada més important dels termòmetres la tindrem a partir de dimecres, amb una entrada vent del nord, de mestral, amb més inestabilitat, hi haurà tempestes, i durant la segona meitat de la setmana les temperatures posaran el lloc que toca en aquesta època.
11: 3CAT Info.
0: Tres persones moren en menys de 24 hores a tres platges catalanes i ja són 26 les víctimes mortals en el que portem de temporada de bany, segons ha informat Protecció Civil. Les tres darreres víctimes s'han ofegat entre divendres i dissabte. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa de 69 anys que s'estava banyant a la platja de la Rovellada, al municipi de Colera, a l'Alt Empordà, i tot el desplegament dels serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. A un altre home, també de nacionalitat francesa de 78 anys, l'han tret sense vida de la platja de Lloret de Mar, a la Selva, i divendres va morir ofegat un home de 45 anys de nacionalitat anglesa, quan va saltar d'un ferri que feia el trajecte entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja. El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que s'estan fent conferències sense aval científic en el primer congrés sobre l'aigua de mar que celebra aquest cap de setmana a Llançà, a l'Alt Empordà. Els metges estan preocupats per la difusió de continguts sobre suposades propietats curatives que no es corresponen amb el coneixement científic disponible. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Carme López, presidenta del Col·legi de Metges de Girona.
20: Qualsevol producte a nivell sanitari, abans no s'aprova, passa tot un regulatori, tota una sèrie de proves, una sèrie d'assajos, fins no surt al mercat. Vull dir que, clar, no podem anar dient coses, no?, que ens semblen que són beneficioses si no hi ha l'estudi al darrere que ho avali.
0: Entre els ponents del Congrés hi ha el pagès i activista Josep Pàmies, conegut, entre d'altres, per promoure l'ús d'un lleixiu per curar l'autisme infantil. L'Ajuntament de Llançà cedeix el local on se celebra el Congrés i, si bé inicialment l'alcaldessa havia de fer el Parlament inaugural aquest diumenge, finalment el farà l'entitat local Som Mar. Entre les activitats que es fan destaca una recollida d'aigua de mar conjunta per part dels participants, així com una caminada en silenci amb els peus a l'aigua. També està previst degustar un gazpatxo fet amb aigua de mar. Prop de 300 persones s'han inscrit a aquest Congrés. I no ens movem de les comarques de Girona, perquè s'ha fet una nova protesta d'entitats animalistes a Vidreres, a la Selva, a l'inici dels correbous que s'hi fan per festa major. Denuncien que fer servir animals per a l'entreteniment és una forma de tortura, mentre que els organitzadors asseguren que no hi ha cap debat al poble i que cada any tenen més gent. Anem a Vidreres. Gerard Vilà.
1: Amb banderes i pancartes, una vintena de manifestants d'entitats animalistes han protestat, com sol ser habitual, a l'entrada de la plaça de Bous de Vidreres per demanar que es posi fi al que qualifiquen de tortura. Isabel Sáenz és una de les manifestants.
21: Nosotros estaremos allí en cualquier lugar donde se explote a los animales, sean los correbous, sea un matadero o sea en un centro de experimentación animal.
1: Des de l'associació de correbous de Vidreres, però, asseguren que al poble no hi ha cap polèmica, que ja es va fer una consulta fa 5 anys i que cada any tenen més gent. Jordi Vilabosc és vicepresident de l'associació Correbous Vidreres.
22: Molta gent de la que ho critiquen no han ni entrat mai a veure el Correbous Vidreres, no? Molta de la gent que no han vingut mai t'estan criticant una cosa que no saben de primera mà, que no hi ha cap tipus de maltractament. Cada vaca surt 10 minuts i no pot tornar a sortir fins al cap de 24 hores.
1: Les entitats asseguren que seguiran protestant i carreguen contra l'Ajuntament per no prohibir els correbous.
0: No deixem els correbous perquè una dona de 64 anys procedent de Catalunya ha mort aquest dissabte després de ser embestida durant un correbou a Aina, a Albacete. L'accident ha passat durant la celebració de les festes patronals. Els serveis d'emergència l'han atesa al mateix lloc dels fets, però ha mort mentre la traslladaven a un centre sanitari. Un altre home d'uns 60 anys també ha resultat ferit en un braç durant el mateix correbou. Arran de l'accident, l'Ajuntament ha suspès els actes festius que hi havia programats per aquest dissabte. Detingut un home de 42 anys acusat d'haver pallissat la seva parella a Aitona, al Segrià. La dona estava ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però la seva vida no corre perill. L'agressió masclista es va produir la matinada de dijous a divendres. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre. Els Mossos d'Esquadra han escorcollat el pis de Manresa, on viu un dels menors detinguts per l'homicidi del veí de Castellnou de Bages, de 45 anys, mort apunyalat aquesta setmana a la capital del Bages. Es va acordonar al carrer Santa Llúcia a la recerca de nous indicis que permetin reforçar les proves acusatòries contra els detinguts. L'operatiu el va comandar la Divisió d'Investigació Criminal amb la participació d'efectius de la Brigada Mòbil i de la Policia Científica. Dimarts passat, el mateix dia de l'homicidi, els Mossos ja van fer un primer escorcoll en un local ocupat de la zona. Segons fonts de la Fiscalia, un dels menors detinguts estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim anteriorment. La llibertat vigilada, quan es tracta de menors, no suposa un seguiment policial, sinó que es basa en mesures de seguiment per part de professionals. Els menors de 15 i 16 anys se'ls havia detingut prèviament per casos relacionats amb robatoris violents i lesions. Un d'ells hauria agredit amb arma blanca una altra persona a la mateixa zona de l'apunyalament mortal d'aquesta setmana. La investigació continua oberta. Un macrocontrol de camions dels Mossos d'Esquadra a la P7 a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, ha acabat amb un conductor detingut i un altre investigat. El primer està acusat de falsedat documental, mentre que el segon està sent investigat per una presumpta manipulació del tacògraf. El dispositiu s'ha fet aquest dissabte i s'han inspeccionat 35 vehicles. Els agents han interposat 16 denúncies, 15 per incomplir els temps de conducció i descans i una altra per no tenir la ITV en regla. L'objectiu del control és reduir la sinistralitat en un dels principals eixos viaris de Catalunya.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Bicing, el Servei Municipal de Lloguer de Bicicletes de Barcelona, tanca un estiu de rècord, amb un 19% més d'usos diaris que l'hivern. Durant els mesos de juliol i agost hi ha hagut una mitjana superior als 55.000 usos. En les 100 estacions amb més activitat de la ciutat aquest estiu s'ha agafat una bicicleta cada 4 minuts durant les hores punta, mentre que el servei ha arribat a registrar 4.500 usos en una sola hora en el conjunt de Barcelona. Tot i que els episodis de calor extrema a l'inici de l'estiu van afectar els processos de càrrega de les bateries, es van prendre mesures per resoldre-ho, com explica Francesc Delgado, director de Mobilitat de Barcelona, Serveis Municipals.
23: Hem adaptat els sistemes de les bateries, hem fet ajustos en els sistemes de recàrrega de les estacions i també hem reforçat el seu manteniment i hem intensificat la redistribució de bicicletes cap als punts amb més demanda.
0: A més del rècord d'usos d'aquest estiu, també ha crescut un 4% més la seva utilització en relació a l'estiu anterior.
11: Esports.
0: Amb en Damià Aguilar.
2: Aquest diumenge de primera divisió de futbol hi ha un València-Barça i un Espanyol-Sevilla. Aquest dissabte el Barça d'handbol ha guanyat una vegada més la Supercopa Ibèrica.
11: 3CAT Info.
2: Aquest diumenge a 4:15 en directe a Catalunya Ràdio València-Barça. Lamine Yamal ha viatjat, però és dubte. Aquest dissabte s'ha entrenat al marge. Livakovic i Gabriel Jesús també són a la convocatòria. Flick recorda als seus jugadors que el Madrid ha perdut el camp del Betis.
4: I think when you see the game yesterday...
5: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a 4:15 de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
4: And it's not easy there.
2: També aquest diumenge a les 9 del vespre, Espanyol-Sevilla. El tècnic Manolo González, que compleix 100 partits a la banqueta, convoca Brian Zaragoza i recupera Leandro Cabrera.
6: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Ja arribar al partit 100 per mi és un orgull que pots imaginar per, bueno, pel club que és. A sobre, pues, bueno, aconseguint objectius cada temporada i bueno, només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci... i bueno, en gran part també als que esteu darrere i als jugadors sobretot perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
2: També de primera, Villarreal 2, Deportivo de la Coruña 3, amb gol decisiu d'Aubameyang. Ha debutat amb l'equip gallec Marc Caçador. Per altra banda, Rayo 3, Racing de Santander 2 i Athletic Club 3, Atlètic de Madrid 0. Julián Álvarez ha jugat 30 minuts, li han demanat a Simeone.
24: Te quería preguntar por un detalle que hemos visto ahora al final del partido. Han salido a entrenar los suplentes, Julián no ha salido. ¿Cómo lo valoras?
25: ¿En serio?
24: Sí.
25: No tengo nada que comentar.
2: A segona, Sporting 0, Girona 2. Gols d'Esprilla i de Carles Pérez 8 minuts després de debutar. Segona victòria seguida dels de Quique Álvarez.
26: En un partit lleig, en el que no pots fer el que vols o el que t'agradaria més estona. Hem fet alguna estona bona, però més estona. Ja et dic, més per mèrit de rival que per de mèrit nostre, doncs, bueno, hem sabut fer l'altre futbol que a vegades en aquesta categoria és important.
2: A la primera ref, a Can Dragó, Sant Andreu 2, Àguiles 0 i Cartagena 0, Nàstic 0. A la Lliga F, Espanyol 0, Badalona 1, amb gol de Llompart, i Sevilla 0, Barça 4, amb gols de Brooks, Pina, Marta i Vicky. Aquest dissabte s'han complert 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català. Va ser un Barça a les Palmes, i el va fer el Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. A Catalunya Ràdio hem estrenat el documental de la sèrie Rècords, Puyal 50, disponible a l'aplicació i a la web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
11: 3CAT Info.
2: El Barça d'handbol guanya la Supercopa Ibèrica. Victòria 39-34 sobre l'Sporting de Portugal. Antonio Carlos Ortega, tècnic blaugrana, en declaracions a l'Esport 3.
27: La temporada passada va ser increïble. Repetir-la va ser molt, molt difícil, però volem competir. El Barça sempre ha d'estar ahí. Volem guanyar el títol domèstic i volem arribar a la Final Four, sense dubte. Però pas a pas.
2: Cinquè títol dels blaugranes que han guanyat totes les edicions de la Supercopa Ibèrica, segon títol de la temporada, després de la Supercopa de Catalunya. Al Palau Blaugrana, el Barça juga aquest diumenge contra el Pozo de Múrcia la final de la Supercopa Espanyola de Futbol Sala. Els de Javi Rodríguez han superat els penals al Jaén a les semifinals.
28: Es cierto que los dos mejores equipos del año pasado en la Liga Regular fueron el Barça y el Pozo, y no hay mejor final que esta para mañana.
2: El líder de la Vuelta a Espanya de ciclisme, Enric Mas, ha ampliat el seu avantatge. El balear té ara 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primoz Roglic. La 14a etapa, en final al port de primera de la Pandera a Jaén, la guanyada de l'alemany Marco Brenner de l'equip Tudor. L'equip Emirates ha anunciat la renovació del lesionat Tadej Pogacar fins al 2032 i confirma igualment que l'eslové no tornarà a competir aquesta temporada. Toni Bou ha guanyat la primera cursa del Mundial de Trial a l'aire lliure als Països Baixos i aquest diumenge tindrà l'opció matemàtica d'aconseguir el seu 40è títol mundial.
3: Molt content com hem començat el cap de setmana, ja ahir vam aconseguir la pole, hem sortit a darrere, hem controlat molt bé la carrera la primera volta, la segona volta ha costat una mica més, hem començat un error al principi, amb una carrera tan fàcil on s'anaven secant les zones, sabia que els petits detalls marcarien la diferència, així que hem lluitat fins al final, hem pogut aconseguir una altra victòria, una altra doble victòria, aquest any les coses estan anant molt bé i estem molt, molt a prop del títol.
2: El Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, pole per al francès Pierre Gasly amb Alpine al davant de George Russell amb Mercedes. A la segona fila hi haurà els dos Ferrari, Leclerc i Hamilton. El líder Antonelli sortirà des de l'onzena fila per canvis al motor. Primera pole de Gasly a la Fórmula 1 en 190 grans premis i primera pole d'un francès des del 1997.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A l'Open dels Estats Units de tennis passa la tercera ronda Francisco Cerúndolo, l'argentí, que supera Taylor Fritz, el nord-americà, i Iga Swiatek, la polonesa, ha superat la txeca Buskova i es classifica també pels vuitens.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per instal·lar-hi un nou espai temporal per acollir 1.000 persones migrants. El govern de la ciutat s'hi havia negat després d'un vistiplau inicial i Madrid s'ha acollit a la llei de ports per posar-lo en marxa. Les altes temperatures previstes per aquest diumenge situen un centenar de municipis de 17 comarques, principalment de l'interior i del sud de Catalunya, en el nivell màxim de risc d'incendi. Els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i a la Baronia de Rialp, a la Noguera, per precaució. I eleccions clau aquest diumenge al Land alemany de Saxònia-Anhalt, on l'extrema dreta pot aconseguir per primera vegada formar govern. La vigília dels comicis, unes 15.000 persones es manifesten a Magdeburg per defensar el pluralisme i la diversitat. A partir d'ara us explicarem que els Xiquets de Valls han fet història amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família de Barcelona. La Colla Joves i la Colla Vella dels Xiquets de Valls hi han alçat 2, 3 de 8 simultanis durant la missa internacional en homenatge a Antoni Gaudí i en el marc de l'any dedicat a l'arquitecte català. I una dada curiosa. A Espanya encara es fan més pagaments amb diners en efectiu que amb targeta, en concret un 57% del total. És una de les conclusions d'un estudi fet a 20 països europeus per Denaria, una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Això situa Espanya per damunt de la mitjana europea. I en esports, què destaques, Damià Aguilar?
1: El blaugrana Lamine Yamal és a València, però és dubte per jugar aquest diumenge en partit de Lliga de Primera Divisió de Futbol. L'Espanyol rebrà el Sevilla. El Barça d'handbol s'ha adjudicat la Supercopa Ibèrica.
0: Pel que fa al temps, per aquest diumenge s'espera un altre dia amb temperatures extremes. Les màximes arribaran als

0: Òscar Puente ha signat una ordre per imposar el seu criteri i prendre així el control del port i autoritzar-ne l'ús. Madrid, Tania Tàpia.
1: Cop de puny sobre la taula del govern espanyol davant la negativa del govern de Ceuta de cedir terrenys per acollir persones migrants que fa setmanes que malviuen als carrers. Ceuta controla el port i la cessió estava acordada, però el govern de Juan Jesús Vives s'ha fet enrere en el darrer moment al·legant motius de seguretat. El ministre Òscar Puente s'ha agafat a la llei de ports que li permet imposar el seu criteri i, tot i reconèixer que pot afectar una infraestructura crítica, defensa que hi ha motius humanitaris i d'interès general que justifiquen obrir aquests espais. S'habilitaran 16.000 metres quadrats per posar-hi carpes i es faran zones de descans, infermeria i atenció social. I estarà disponible fins a finals d'any. La Moncloa continua rebent crítiques per la gestió de la crisi per haver apartat Marroc de l'autoria. Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso.
2: El gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
3: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
1: A la pressió del PP s'hi ha sumat també Podem i Yone Belarrap veu Sánchez sotmès al xantatge del Marroc.
4: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
1: Des del PSOE, Pilar Bernabé es defensa de les crítiques.
5: Prudencia, responsabilidad, que es imprescindible para abordar todas y cada una de las crisis de las que, por cierto, este país ha salido y ha salido siempre bien.
1: I diu que sense proves no poden assenyalar Rabat.
0: Precisament aquest dissabte a la tarda, poc més d'un centenar de persones s'han manifestat en contra de la instal·lació de carpes al port de Ceuta que poden acollir més de 1.000 persones. Amb crits a favor de l'expulsió dels migrants, els manifestants han retret que es faci aquesta instal·lació a la vora de zones inflamables i no gaire lluny de l'escola del barri. La policia els ha barrat el pas quan han arribat a la zona portuària.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les altes temperatures previstes per aquest diumenge faran triplicar el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi. En total seran 106 localitats de 17 comarques, principalment de l'interior i el sud de Catalunya. Per precaució, els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i a la Baronia de Rialb, tots dos espais naturals a la Noguera. Aquest dissabte la calor ja ha deixat registres de més de 40 graus a diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i Catalunya Central. Al litoral, els termòmetres no s'han enfilat tant, però també s'han assolit temperatures de rècord i molts veïns de la zona han buscat refugi a les platges. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
8: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
9: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
10: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir. Un desastre.
0: Al llarg de dissabte, els bombers també han treballat en diversos incendis. A Ripollet han estabilitzat un foc de vegetació al voral de la C-58 que ha obligat a tallar la carretera en sentit nord durant una hora. I a Tordera, al Maresme, han donat per controlat un incendi forestal que ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum i ha obligat a confinar dues urbanitzacions. Les flames han afectat alguns patis, però no els habitatges. Els bombers voluntaris de Serós, al Segrià, ja disposen d'un nou parc després de prop de 20 anys de reivindicacions. L'equipament, inaugurat aquest dissabte, ha suposat una inversió de gairebé 2 milions d'euros i reforça la capacitat de resposta dels bombers al Baix Segre. Anem a Serós, Roger Segura.
11: Les primeres demandes d'un nou parc al municipi es remunten al 2008, però no va ser fins al 2021, quan l'espai que ocupaven es va haver de clausurar per deficiències estructurals, que el govern hi va posar fil a l'agulla. Després de 5 anys en espais provisionals, ara disposen d'un equipament segur i digne, com destaca el cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
12: És una instal·lació moderna, necessària i llargament esperada. És un parc funcional, concebut perquè els bombers voluntaris i les bomberes puguin desenvolupar la seva tasca amb més comoditat, més seguretat i les millors condicions possibles.
11: Durant l'acte inaugural davant uns 400 veïns, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha reivindicat el paper dels bombers voluntaris dins l'estratègia d'extinció i prevenció d'incendis de Catalunya.
13: L'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal. i aquest és el compromís amb el que estem treballant.
11: El parc de bombers voluntaris de Seròs és el primer que es construeix mitjançant

0: mitjançant mòduls prefabricats a Catalunya. Segons el govern, aquest model permet agilitzar calendaris i mantenir els estàndards de qualitat, per la qual cosa servirà d'inspiració per a futures obres públiques.
1: Anem ara a Alemanya perquè Saxònia-Anhalt celebra aquest diumenge unes eleccions regionals clau per a Alemanya perquè pot convertir-se en el primer land on governi l'extrema dreta. En les hores prèvies, unes 15.000 persones s'han manifestat al carrer de Magdeburg, la capital de l'estat, per defensar pluralitat realisme i diversitat davant la deriva autoritària. La formació alternativa per a Alemanya lidera els sondejos i si obté el 46% dels vots tindria la majoria absoluta i podrà governar en solitari, de manera que se saltaria el cordó sanitari dels altres partits. Una victòria que pot comprometre l'ideari democràtic, per exemple, del sistema educatiu, que és una competència que tenen els estats federats. Ens ho explica el nostre enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
2: Max Heckel netejava el taller de fusteria al final d'una classe. Un alumne el va abordar i li va preguntar si votaria alternativa per a Alemanya. Ell va respondre que no, perquè la fiscalia considera que és una formació extremista. Setmanes més tard, les autoritats escolars l'amonestaven per haver trencat el principi de neutralitat. A Saxònia-Anhalt, el creixement de l'extrema dreta va imposant el silenci.
3: Alternativa per a Alemanya fa anys que treballa en contra de projectes com el d'escola en vapor o escoles contra el racisme. Els trets creuats no han començat ara fa poc, des que el partit s'ha emborratxat amb la possibilitat d'una victòria imminent. Els atacs fa anys que estan en marxa, no és un fenomen nou.
2: Quan el cas de Max Heckel va saltar a la llum pública, automàticament es va reforçar la campanya d'assetjament contra ell. Ara té el dubte d'on s'aturarà tot plegat.
3: Aquest matí, per primer cop, tenia adhesius al meu cotxe de l'AFD i dels contraris als antifeixistes. És un fet, cada cop ho tenim més a prop. Abans hi havia més distància, sobretot online. El proper pas serà... De fet, el cotxe era aparcat davant de casa. El següent pas serà a la casa i el següent dins la casa.
2: A la República Federal la crispació puja de to. L'extrema dreta perquè sap que necessita la majoria absoluta. Qui s'hi oposa perquè vol evitar-ho com sigui. És un ambient tòxic promogut principalment per Alternativa per Alemanya i de ben segur que no s'aturarà després de les eleccions regionals.
1: Sèrbia continua enaltint i homenatjant Ratko Mladic, mort aquesta setmana passada als 84 anys a la presó de La Haia, on complia condemna per genocidi i crims de guerra. Aquest dissabte, desenes de militars, familiars, el ministre de Justícia serbi i funcionaris del govern ultranacionalista del país li han fet una cerimònia d'homenatge en un quarter militar de Belgrad. Era un acte organitzat per una associació de generals serbis retirats i en actiu, i els parlaments s'ha constantment la seva figura.
4: El general Ratko Mladic és una persona que va fer una gran contribució a la defensa del seu poble i que mereix ocupar un lloc digne a la història al costat de coneguts ducs, generals i soldats serbis.
1: Dilluns està previst que enterrin Ratko Mladic en un cementiri de Belgrad, on s'esperen milers de persones. Brussel·les ha advertit que l'exaltació de la seva figura és incompatible amb els valors de la Unió Europea i que es tindrà en compte per estudiar la possible adhesió de Sèrbia als 27. Mladic va ser condemnat per genocidi al Tribunal de La Haia pel seu paper en la matança de Srebrenica del 1995, la pitjor matança a Europa des de la Segona Guerra Mundial, i van morir unes 8.000 persones.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El PP carrega contra Pedro Sánchez per la reforma del model de finançament. Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso l'acusen d'intentar comprar la seva continuïtat i la de Salvador Illa, i també de voler imposar el model pactat amb Esquerra per garantir-se el seu suport.
6: Això no és ningún sistema de financiació, és un sistema de supervivència.
7: Para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
1: I enmig de la polèmica per la compra d'un àtic de luxe amb diners públics per part del govern de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha acusat els polítics catalans de viure molt bé.
7: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña, con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
1: Això mentre el PSOE retreu al PP que torpedini un sistema que aportaria 21.000 milions extres a les comunitats autònomes. Pilar Bernabé diu que Feijóo té una espanyolitat mal entesa.
8: Su espanyolitat le hace que, oye, que es mucho mejor que haya confrontación, porque su españolidad le dice que lo mejor es que España esté en este momento crispada. Que vivan bien los ciudadanos y las ciudadanas con mejores recursos, eso no importa.
1: I des de Catalunya, la consellera d'Economia, Alícia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir en alguna cosa davant de Junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés.
9: Per exemple, en el debat que va haver-hi, molt llarg, dins del Consell de Política Fiscal i Financera, es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte, perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
1: Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2027. Encara en clau econòmica us expliquem que a Espanya encara es fan més pagaments amb diners en efectiu que amb targeta, en concret un 57% del total. És una de les conclusions d'un estudi fet a 20 països europeus per Denaria, una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Això situa Espanya per damunt de la mitjana europea. Pel que fa a l'acceptació dels diners en efectiu, Espanya se situa a la zona intermèdia, però presenta un elevat risc d'exclusió monetària per la pèrdua de caixers i oficines bancàries. El president de Denaria Espanya, Javier Rupérez, posa xifres a aquests resultats.
10: Los españoles que tienen más de 64 años en un 79% utilizan el efectivo. Eso también se traduce en el tema de la aceptación del efectivo. Hay un 70% de la población española que, aunque no utilice el efectivo, dice que el efectivo tiene que existir y tiene que tener una parte significativa de la vida económica.
1: Per Rupérez, fer pagaments amb diners en efectiu dona llibertat d'ús i més seguretat i control del que paguem. Afirma que arran de la pagada, molta gent ha pres consciència de la necessitat de portar al damunt diners en metàl·lic. Entre un 40 i un 60% de la collita de la patata amb denominació IGP de Prades està afectada per la necrosi. Es tracta d'una afectació provocada per la calor que compromet el desenvolupament dels tubercles i que es manifesta amb taques marrons a l'interior de les patates. Anem a Prades, Ariadna Escoda.
11: Actualment hi ha menys d'una desena de pagesos que es dediquen a fer patates amb segell IGP en finques repartides pels municipis de les muntanyes de Prades. Un dels més joves és l'Enric Domènech, qui amb més de 50 anys calcula que haurà de descartar la meitat de la collita d'enguany.
12: M'he trobat doncs, que al moment d'arrencar les patates, tot i que havia anat comprovant durant la campanya doncs, que les patates estessin en condicions, anant fent cates i proves, ha resultat que quan hem decidit treure-les, doncs han sortit amb això, amb la necrosis aquesta per calor i també amb picades de cuc de filferros. Hi ha zones que estan molt més afectades, hi ha zones que potser no hi estan tant. No sabem si és ben bé pel tipus de rec o perquè la terra és una mica diferent. Això és una cosa que hem d'estudiar per intentar, si pot ser, que no torni a passar. Però doncs, ens hem trobat amb aquest problema. I el problema jo crec que en el meu cas pot arribar a un 40-45% segur entre les dues malalties.
11: El seu cas no dista massa de la resta de pagesos que es dediquen a aquest conreu, que han avançat tant la sembra com l'arrencada de les patates davant l'increment de temperatures. Ho explica Eugeni Coll, president de la IGP Patata de Prades.
13: El normal era començar a sembrar a finals d'abril, primers de maig, més aviat primers de maig, i s'arrencava doncs, a primers de setembre. Ara estem adelantant la sembra, a mitjans d'abril, i estem arrencant ja a l'agost.
11: En canvi, el que sí que es posposarà serà la posada en venda de les patates amb denominació IGP, que es retardarà fins a finals de setembre. Amb aquesta espera, els pagesos confien d'estriar més fàcilment aquelles peces que estiguin afectades per la necrosi.
5: El temps.
1: Eloi Cordomí.
14: Després d'un dia càlid, en què s'han produït rècords altra vegada de calor en un mes de setembre, preveiem diumenge en què repeteixi aquesta situació. Tindrem temperatures extremes, que altra vegada podrien arribar entre els 35 i 40 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Les més altes, a les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, fins i tot en alguns llocs de la Conca de Tremp podrien assolir aquestes xifres, tot i que durant el diumenge aniran arribant algunes capes de núvols prims, núvols potser una mica més gruixuts en alguns llocs de l'Alt Pirineu, i podrien atenuar una mica l'acció del sol i fer baixat lleugerament el termòmetre. A la resta, molta calor, temperatures altra vegada que podrien batre rècords, i en previsió que es mantingui la calor de cara a dilluns i dimarts, segurament baixarà un palet la temperatura, 1-2 graus a tot estirar aquests dos dies, a l'espera que la baixada més important dels termòmetres la tindrem a partir de dimecres, amb una entrada vent del nord, de mestral, amb més inestabilitat, hi haurà tempestes, i durant la segona meitat de la setmana les temperatures posaran el lloc que toca en aquesta època.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Els Xiquets de Valls han fet història aquest dissabte amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família de Barcelona. La Colla Joves i la Colla Vella dels Xiquets de Valls hi han alçat 2, 3 de 8 simultanis durant la missa internacional en homenatge a Antoni Gaudí i en el marc de l'any dedicat a l'arquitecte català. Hi ha assistit la Colla Ballester.
15: Els castells es veuen ínfims dins la Sagrada Família, que aquest dissabte ha combinat el so de les gralles amb els cants de la missa internacional, que començava amb dos pilars dels Xiquets de Valls, amb la Colla Vella i les Joves. Gaudí admirava i coneixia el fet casteller i feia referència, i segons alguns historiadors s'hi va inspirar per fer les torres de la Sagrada Família. Segons un dels seus deixebles, César Martinell, Gaudí defensava les figures amuntegades dels sants dels seus vitralls perquè li feien referència als castells i arribar al cel, per arribar-hi ens hem d'enfilar, deia, els uns amb els altres. Molt a prop dels vitralls, avui els Xiquets de Valls li han tornat a demostrar amb 2, 3 de 8 simultanis. Xavi Pons és el president de la Vella i Marc París de les Joves.
16: És lligar Antoni Gaudí, no? El gran arquitecte català de tots els temps, amb uns altres arquitectes humans, com som els castellers, no? Com els Xiquets de Valls.
17: Ens omple d'orgull perquè sabem de que s'ha inspirat en el fet casteller, no? Veiem els vitralls, les imatges dels sants un damunt de l'altre, i això se'ns ha comentat que estava inspirat en el fet casteller.
15: La imatge ha estat meravellosa, impactant tant que la missa ha inclòs un gran aplaudiment pels castellers de Valls.
1: L'energia del rock i les emocions per una reconciliació llargament esperada conviuen al documental Oasis Don't Look Back in Anger, que s'ha presentat aquest dissabte al Festival de Cinema de Venècia.
18: Oasis, the world's biggest rock band.
19: The popularity likened to that of the Beatles.
18: The pop group Oasis is in.
1: Després de 15 anys sense parlar-se, els germans Gallagher es despullen emocionalment en aquesta cinta sobre el seu retrobament en la gira del 2025. Liam i Noel Gallagher han exhibit la seva renovada complicitat a la catifa vermella, però no han comparegut a la roda de premsa. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
20: La pel·lícula documenta durant 2 hores com va ser l'apassionada reconciliació fraternal i musical del cantant i el guitarrista d'Oasis, des de la seva primera trobada al local d'assajos fins als concerts internacionals massius de l'any passat, on cada cop van anar retrobant la confiança i la complicitat fins al moment actual, dominat pel perdó i l'oblit dels retrets. El tercer gran protagonista de la cinta és el públic, desenes de milers de persones a qui veiem cantar, vibrar i plorar cada cop que senten en directe algun dels himnes del rock, com Wonderwall o Live Forever. Sentim el director, Steven Knight.
21: They were astonished.
22: Estàvem perplexos per la resposta a l'anunci de la gira, perquè hi havia una demanda tan gran d'entrades que es va veure clar que no només era la generació que als 90 havien estimat els Oasis, sinó que també la següent havia descobert la seva música. La gran pregunta era, per què això va passar? Per què la seva música perdura? I aquest és l'interrogant que hem volgut respondre.
20: I una connexió catalana. La figura de cartró a mida real de Pep Guardiola, idolatrat pels Oasis, el Manchester City, apareix en mitja dotzena d'ocasions al documental perquè formava part de l'escenografia de la gira.
1: Victoria Luengo se situa al radar de Hollywood amb el seu paper protagonista a El Ser Querido.
23: ¿Qué quieres que te diga yo?
24: Nada, no quiero que me digas nada.
23: O sea, me echas toda esta mierda en la cara.
1: L'actriu mallorquina que ha passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio i ha revelat que en una conversa amb Javier Bardem, el director nord-americà Steven Spielberg la va felicitar per la seva interpretació a la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen.
25: I la Victoria Luengo està absolutament superbia amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat, estaven. I jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, pero ¿qui és? I em diu, de un director que hizo una película, no sé si la viste, se llamaba Ete. I jo em vaig posar a plorar perquè era Steven Spielberg, ha escrit el meu nom en un WhatsApp.
1: Luengo també ha explicat que comença a fer passos en la seva carrera internacional i que ha rodat una pel·lícula en francès que s'estrenarà aviat. El ser querido, que es pot veure a les sales de cinema des del 26 d'agost, està preseleccionada com a candidata a ser nominada als Òscar, juntament amb La bola negra i Los Domingos. Al cinema, una pel·lícula que ha tingut una estrena de rècord i que es pot veure des d'aquest divendres, és Cronos.
0: Necessitem reforços a les Rambles en Boqueria.
2: Hem de passar-ho a les Rambles, sinó malàcies.
3: Aquí compta el 4%, què ha passat a les Rambles?
1: Coproduïda per 3CAT, es basa en els atemptats de la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017. En el primer dia en cartellera, Cronos va aportar més de 16.000 espectadors als cinemes i va recaptar prop de 120.000 euros, unes xifres que la converteixen en la millor obertura d'una producció catalana i en llengua catalana. Més endavant, s'emetrà per TV3 i també estarà disponible a la plataforma 3CAT.
5: Esports.
1: Amb en Damià Aguilar.
4: A la primera divisió de futbol, el Barça visita aquest diumenge al València a 4:45 de la tarda en directe a Catalunya Ràdio. Lamine Yamal ha viatjat, però és dubte. Livakovic i Gabriel Jesús també són a la convocatòria. La visió del Barça des de València la posa el tècnic local Corberán.
6: Un equipo con muchísimo potencial, con muchísimas opciones. Es un equipo que, pese a que viene de ganar la Liga, que es el vigente actual campeón de Liga, pues ha tenido una inversión descomunal, tremenda, muy superior quizás a la de los últimos años, no sé si son más de 170 millones, invirtiendo en fichajes, ¿no?, en jugadores, y eso hace que sea un equipo pues con unas posibilidades muy grandes, pero nosotros nos centramos en el Valencia.
4: També aquest diumenge, a les 9 del vespre, Espanyol-Sevilla, el tècnic Manolo González, que compleix 100 partits a la banqueta, convoca Brian Zaragoza, un dels últims fitxatges.
21: Ja té més ritme que fa uns dies i, bueno, a poc a poc es vagi posant en forma. També és veritat que si que l'hem de fer, intentar de fer jugar o que pugui jugar minuts quan més aviat possible perquè agafi el ritme també el més aviat possible. Llavors, Brian demà anirà convocat segur i esperem que pugui tenir minuts durant el partit. I, bueno, el partit l'afrontem amb moltes ganes de fer un bon partit, de tornar a guanyar i sobretot a casa, que sabem que és més important encara.
4: Manolo recupera Leandro Cabrera. També de primera, Villarreal 2, Deportivo de la Corunya 3, amb gol decisiu d'Aubameyang. Ha debutat amb l'equip gallec Marc Caçador. Per altra banda, Rayo 3, Racing de Santander 2 i Atlètic Club de Bilbao 3, Atlètic de Madrid 0. Julián Álvarez ha jugat 30 minuts. Li han demanat a Simeone.
26: Te quería preguntar por un detalle que hemos visto ahora al final del partido. Han salido a entrenar los suplentes. Julián no ha salido. ¿Cómo lo valoras?
27: ¿En serio?
26: Sí.
27: No tengo nada que comentar.
4: A segona, Sporting 0, Girona 2, amb gols d'Esprilla i de Carles Pérez, 8 minuts després de debutar el davanter granollerí. Segona victòria seguida de Quique Álvarez. Parla Carles Pérez a Catalunya Ràdio.
28: Individualment molt, molt content. Al final pel gol, però sobretot més per l'equip, per la victòria. Sabíem que veníem a un cap complicat i que millor que treure aquest resultat.
4: A la Lliga F, Espanyol 0, Badalona 1, gol de Llompart i Sevilla 0, Barça 4, gols de Brooks, Pina, Marta i Vicky i el comentari de Marta Torrejón.
29: Estic molt contenta, jo crec que s'ha vist una primera part bastant més fluida, potser la calor al final se'ns ha notat una miqueta tant a nosaltres com a elles. Contentes per la primera sortida, pels primers 3 punts, per un gran resultat, per la continuïtat de l'equip i el bon joc que estem assolint. Que tot just acabem de començar, això és molt llarg i que l'equip continuï així.
4: Aquest dissabte s'han complert 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català. Va ser un Barça a Les Palmes i el va fer el Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. A Catalunya Ràdio hem estrenat el documental de la sèrie Rècords Puyal 50, disponible a l'aplicació i a la web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Barça d'handbol guanya la Supercopa Ibèrica. Victòria 39-34 sobre l'Sporting de Portugal. Cinquè títol dels blaugranes que han guanyat totes les edicions d'aquesta competició. Ricardo Costa, el tècnic de l'Sporting de Portugal, ha estat expulsat a 10 minuts pel final. La Copa, l'aixecada, el porter del filial, Albert Casada. Declaracions a l'Esport 3.
7: Potser el somni sí, però no, he vingut, he fet tot el que he pogut, al màxim sempre donant el 100% i ha sortit com ha sortit.
4: Segon títol de la temporada després de la Supercopa de Catalunya d'handbol. Al Palau Blaugrana, per altra banda, el Barça juga aquest diumenge contra el Pozo de Múrcia a la final de la Supercopa Espanyola de Futbol Sala. Els de Javi Rodríguez han superat els penals al Jaén a les semifinals.
8: Contento por pasar a la final, pero tengo que decir que un equipo como nosotros no podemos regalar tres goles como hemos regalado hoy. Regalar tres goles en un partido de tanto nivel, de tanta tensión, es complicado remontarlos. Un día te va a salir bien, como ha salido hoy, pero lo normal que te pasen estas eliminatorias es que caigas.
5: 3CAT Info.
4: El líder de la Vuelta a España de ciclisme, Enric Mas, ha ampliat el seu avantatge. El Balear té ara 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primoz Roglic a la General. La 14a etapa, en final, al port de primera de la Pandera, a Jaén, l'ha guanyada l'alemany Marco Brenner de l'equip Tudor. L'equip Emirates ha anunciat, per la seva banda, la renovació del lesionat Tadej Pogacar fins al 2032. També ha confirmat que l'eslové, el millor ciclista del món, no tornarà a competir aquesta temporada. Per tant, d'entrada es perd el Mundial del Canadà. Anem al trial. Toni Bou guanya la primera cursa del Mundial a l'aire lliure als Països Baixos i aquest diumenge tindrà l'opció matemàtica d'aconseguir el seu 40è títol mundial.
9: Ara no hem de cometre cap error, intentar disfrutar del dia de demà, serà un dia especial quan jugues un títol i quan el tens tan a prop. Sembla mentira, però costa estar concentrat, així que bueno, intentarem tirar experiència i sobretot disfrutar.
4: En trial 2, Arnau Ferrer també podria proclamar-se campió del món. El Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, pol per al francès Pierre Gasly, d'Alpine, al davant de George Russell amb Mercedes. A la segona fila hi haurà els Ferrari, Leclerc i Hamilton. El líder Antonelli sortirà des de la cua de la graella per canvis al motor. Primera pol de Gasly a la Fórmula 1 en 190 grans premis i primera pole position d'un francès a la Fórmula 1 des de l'any 1997.
5: Tresca Info.

0: Són les 12.
1: El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per instal·lar-hi un nou espai temporal per acollir 1.000 persones migrants. El govern de la ciutat s'hi havia negat després d'un vistiplau inicial i Madrid s'ha acollit a la llei de ports per posar-lo en marxa. Les altes temperatures previstes per aquest diumenge situen un centenar de municipis de 17 comarques, principalment de l'interior i el sud de Catalunya, en el nivell màxim de risc d'incendi. Els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialb, a la Noguera, per precaució. Eleccions clau aquest diumenge a l'Anna Alemany de Saxònia-Anhalt, on l'extrema dreta pot aconseguir per primera vegada formar part del govern. La vigília dels comicis, unes 15.000 persones es manifesten a Magdeburg per defensar el pluralisme i la diversitat. Vladimir Putin obre a Moscou les negociacions sobre la guerra amb els enviats de la Casa Blanca que viatjaran després a Kiev. Rússia i Ucraïna suspenen durant 72 hores els atacs per facilitar les converses. En 24 hores moren 3 persones a les platges catalanes i ja són 26 les que han perdut la vida en el que portem de temporada de bany. Dos homes de nacionalitat francesa de 68 i 78 anys han mort a Colera i Lloret de Mar respectivament, i un home de 40 anys anglès es va ofegar divendres en voler arribar nedant des d'un ferri a la platja a Cambrils. El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que s'estan fent conferències sense aval científic en el primer congrés sobre l'aigua de mar que se celebra aquest cap de setmana a Llançà. Entre els ponents hi ha el polèmic Josep Pàmies, que promou l'ús d'un lleixiu per curar l'autisme infantil. Els Xiquets de Valls han fet història amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família. La Colla Vella i la Colla Joves hi ha aixecat 2, 3 de 8 simultanis en homenatge a Antoni Gaudí. L'arquitecte català seguia el fet casteller i els considerava una metàfora del treball col·lectiu. Aquest dissabte s'ha presentat al Festival de Cinema de Venècia el documental Oasis Don't Look Back in Anger. Recull el retrobament dels germans Gallagher durant la gira del 2025, després de 15 anys sense parlar-se.
2: Esports. El blaugrana Lamine Yamal viatjarà a València, però és dubte per jugar aquest diumenge en partit de Lliga de Primera Divisió de Futbol. L'Espanyol rebrà el Sevilla amb Manolo Centenari a la banqueta. A la segona divisió, el Girona guanya 0-2 a Gijón amb un gol de Carles Pérez al seu debut. El Barça d'handbol s'adjudica la Supercopa Ibèrica, victòria per 39-34 a la final disputada contra l'Sporting de Portugal a Vigo.
1: Pel que fa al temps, per aquest diumenge s'espera un altre dia amb temperatures extremes. Les màximes arribaran als 35-40 graus a tot l'interior, amb sol, però també amb alguns núvols prims a l'oest del país.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us parla Carola Gil. El govern espanyol ja ha començat les obres al port de Ceuta per acollir-hi 1 miler de migrants. La cessió de l'espai s'havia acordat amb el govern de la ciutat, que a últim moment s'hi ha negat. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha signat una ordre per imposar el seu criteri i prendre així el control del port i autoritzar-ne l'ús. Madrid, Tània Tàpia.
3: Cop de puny sobre la taula del govern espanyol davant la negativa del govern de Ceuta de cedir terrenys per acollir persones migrants que fa setmanes que malviuen als carrers. Ceuta controla el port i la cessió estava acordada, però el govern de Juan Jesús Vives s'ha fet enrere en el darrer moment al·legant motius de seguretat. El ministre Òscar Puente s'ha agafat a la llei de ports que li permet imposar el seu criteri i, tot i reconèixer que pot afectar una infraestructura crítica, defensa que hi ha motius humanitaris i d'interès general que justifiquen obrir aquests espais. S'habilitaran 16.000 metres quadrats per posar-hi carpes i es faran zones de descans, infermeria i atenció social. I estarà disponible fins a finals d'any. La Moncloa continua rebent crítiques per la gestió de la crisi per haver apartat Marroc de l'autoria. Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso.
4: El gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
5: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
3: A la pressió del PP s'hi ha sumat també Podem, i on ve la rap veu Sánchez sotmès al xantatge del Marroc.
6: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
3: Des del PSOE, Pilar Bernabé es defensa de les crítiques.
7: Prudència, responsabilitat, que és imprescindible para abordar todas y cada una de las crisis de las que, por cierto, este país ha salido y ha salido siempre bien.
3: I diu que sense proves no poden assenyalar Rabat.
1: Precisament aquest dissabte a la tarda, poc més d'un centenar de persones s'ha manifestat en contra de la instal·lació de carpes al port de Ceuta que volen acollir més de 1.000 persones. Amb crits a favor de l'expulsió dels migrants, els manifestants han retret que es faci aquesta instal·lació a la vora de zones inflamables i no gaire lluny de l'escola del barri. La policia els ha barrat el pas quan han arribat a la zona portuària. I ens fixem ara en els termòmetres perquè les altes temperatures previstes per aquest diumenge faran triplicar el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi. En total seran 106 localitats de 17 comarques, principalment de l'interior i el sud de Catalunya. Per precaució, els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialb, tots dos espais naturals a la Noguera. Aquest dissabte, la calor ja ha deixat registres de més de 40 graus a diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Catalunya Central. Al litoral, els termòmetres no s'han enfilat tant, però també s'han assolit temperatures de rècord i molts veïns de la zona han buscat refugi a les platges. Són declaracions a 3Cat Info.
8: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
9: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
10: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
11: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir. Un desastre.
1: Al llarg de dissabte, els bombers també han treballat en diversos incendis. A Ripollet han estabilitzat un foc de vegetació al voral de la C-58 que ha obligat a tallar la carretera en sentit nord durant una hora. I a Tordera, al Maresme, han donat per controlat un incendi forestal que ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum i ha obligat a confinar dues urbanitzacions. Les flames han afectat alguns patis, però no els habitatges.
0: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Saxònia-Anhalt celebra aquest diumenge unes eleccions regionals clau per a Alemanya perquè pot convertir-se en el primer land on governi l'extrema dreta. En les hores prèvies, unes 15.000 persones s'han manifestat al carrer de Magdeburg, la capital de l'estat, per defensar pluralisme i diversitat davant la deriva autoritària. La formació alternativa per a Alemanya lidera els sondejos i si obté el 46% dels vots, tindrà la majoria absoluta i podrà governar en solitari, de manera que se saltaria el cordó sanitari dels altres partits. Una victòria que pot comprometre l'ideari democràtic, per exemple, del sistema educatiu, que és una competència que tenen els estats federats. Ens ho explica el nostre enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
12: Max Heckel netejava el taller de fusteria al final d'una classe. Un alumne el va abordar i li va preguntar si votaria alternativa per a Alemanya. Ell va respondre que no, perquè la fiscalia considera que és una formació extremista. Setmanes més tard, les autoritats escolars l'amonestaven per haver trencat el principi de neutralitat. A Saxònia-Anhalt, el creixement de l'extrema dreta va imposant el silenci.
13: Alternativa per a Alemanya fa anys que treballa en contra de projectes com el d'escola en vapor o escoles contra el racisme. Els trets creuats no han començat ara fa poc, des que el partit s'ha emborratxat amb la possibilitat d'una victòria imminent. Els atacs fa anys que estan en marxa, no és un fenomen nou.
12: Quan el cas de Max Heckel va saltar a la llum pública, automàticament es va reforçar la campanya d'assetjament contra ell. Ara té el dubte d'on s'aturarà tot plegat.
13: Aquest matí, per primer cop, tenia adhesius al meu cotxe de l'AFD i dels contraris als antifeixistes. És un fet, cada cop ho tenim més a prop. Abans hi havia més distància, sobretot online. El proper pas serà... De fet, el cotxe era aparcat davant de casa. El següent pas serà a la casa i el següent dins la casa.
12: A la República Federal la crispació puja de to. L'extrema dreta perquè sap que necessita la majoria absoluta. Qui s'hi oposa perquè vol evitar-ho com sigui. És un ambient tòxic promogut principalment per Alternativa per Alemanya. I de ben segur que no s'aturarà després de les eleccions regionals.
1: Encara de la crònica internacional, us expliquem que enmig d'un fràgil alto al foc, Vladimir Putin es reuneix al Kremlin amb els dos enviats especials de la Casa Blanca per aturar la guerra a Ucraïna, però els adverteix que serà difícil aconseguir-ho.
14: Estimats col·legues, una cordial benvinguda a Moscou. La situació que abordarem avui no és senzilla, però abans vull transmetre els meus millors desitjos al president Trump.
1: Després de veure's amb Putin, els dos homes de confiança de Trump, Steve Witkoff i Jared Kushner, es traslladaran aquest diumenge a Kiev per entrevistar-se amb el president Volodymyr Zelensky. És la primera trobada entre la diplomàcia nord-americana i el Kremlin per abordar la guerra amb Ucraïna després que al febrer les negociacions es van aturar arran de l'operació militar dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Fa dues setmanes, el cap de la CIA va visitar Moscou. Abans de la trobada, Putin ha ordenat un alto al foc de 3 dies per facilitar la missió diplomàtica i, tot seguit, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha ordenat aturar els atacs contra Rússia fins dilluns. Però a última hora, Moscou ha informat que un dron ucraïnès ha matat una persona i n'ha ferit una altra a la ciutat russa de Belgorod. Unes hores abans de la treva, Rússia ha bombardejat una planta metal·lúrgica a la regió de Dnipropetrovsk i ha atacat un edifici de Kiev i els aeroports de Kiev i de la ciutat veïna de Borispil. Les importacions de gas rus van créixer un 42% durant la primera meitat de l'any. Espanya va aprofitar els primers mesos del 2026 per comprar a Moscou abans que entri en vigor el veto europeu al gas rus. Des de la patronal Cedigas, Joan Batalla en fa una altra lectura. Són declaracions a aquesta emissora.
15: Rússia, en el que portem en el darrer any, representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comercialitzadors que tinguin contractes a llarg terminis podran fer, amb la qual és una possibilitat, una palanca que estan utilitzant per a complir.
1: Rússia ocupa la tercera posició de les importacions de gas. Al davant hi ha els Estats Units i Algèria. Prop de la meitat del gas que es consumeix a Espanya prové de l'Àfrica. Malgrat les sancions als atletes russos, Rússia continua sent una potència en molts esports, entre els quals els escacs. En aquesta disciplina fa gairebé 20 anys que no ocupa el número 1 del rànquing mundial, però ara hi ha un nen que només amb bons anys que aspira a aconseguir-ho. Es diu Roman i l'hem entrevistat a Catalunya Ràdio. Moscou, Cristina Solias.
16: L'any passat, el Roman Chakhjev es va convertir en el mestre internacional d'escacs més jove de la història i aquest any ja ha fet el primer pas per ser considerat gran mestre, un títol que només tenen uns 2.000 jugadors a tot el món. Tant ell com la seva mare, Saglara, expliquen que l'afició per aquest esport li ve de ben petit.
17: El pare buscava alguna cosa a l'armari i vaig veure una capsa i vaig preguntar què era. Des de llavors em van començar a agradar els escacs.
18: Ho va deixar tot de banda, totes les joguines, només jugava a escacs. El Roman sempre ha volgut ser campió del món.
16: Els esportistes russos han de competir sota bandera neutral, però en alguns tornejos infantils els permeten representar Rússia, com va passar fa uns mesos a Sèrbia, on el Roman es va proclamar campió. La Saglara, la mare, ho recorda amb orgull.
18: Quan el Roman era al podi i sonava l'himne, el cantàvem i teníem llàgrimes als ulls d'eufòria i d'alegria. En aquell moment vam tenir el desig de continuar perquè l'himne de Rússia torni a sonar amb la màxima freqüència possible.
16: Les autoritats comunistes van convertir els escacs en un símbol de la superioritat intel·lectual del sistema socialista sobre l'Occident capitalista. Del 1948 al 2005, 7 dels 8 campions del món es van formar a l'escola soviètica. Ara, amb l'esport rus castigat per la guerra d'Ucraïna, Rússia somia en recuperar aquella hegemonia perduda.
1: Els Estats Units i l'Iran tensen la corda després d'una jornada d'hostilitats obertes. Teheran ha atacat 3 petroliers que transitaven per l'estret d'Hormuz i 3 vaixells nord-americans que navegaven per una ruta no autoritzada com a resposta als atacs previs de Washington que han inutilitzat 3 petroliers iranians. Les hostilitats es desencadenen mentre el portal de notícies Axios assegura, citant fonts de la Casa Blanca, que l'administració Trump ja treballa en una estratègia de postguerra. L'estratègia buscaria contenir Teheran i ampliar la normalització de les relacions entre Israel i els seus veïns. El pla s'articula al voltant de 2 esdeveniments claus per a l'estratègia nord-americana: les eleccions del 27 d'octubre a Israel i les eleccions de mig mandat als Estats Units el 3 de novembre. Axios sosté que hi ha 3 elements centrals en l'estratègia: alinear els aliats americans per contenir l'Iran amb els Estats Units com a garants, assegurar la següent fase del pla de futur per a Gaza, implementant el fràgil acord actual entre Israel i el Líban, i ampliar els acords d'Abraham per segellar una entesa entre l'Aràbia Saudita i Israel.
0: El temps.
1: Eloi Cordomí.
19: Després d'un dia càlid, en què s'han produït rècords altra vegada de calor en un mes de setembre, preveiem diumenge en què repeteixi aquesta situació. Tindrem temperatures extremes, que altra vegada podrien arribar entre els 35 i 40 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Les més altes, a les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, fins i tot en alguns llocs de la Conca de Tremp podrien assolir aquestes xifres, tot i que durant el diumenge aniran arribant algunes capes de núvols prims, núvols potser una mica més gruixuts en alguns llocs de l'Alt Pirineu, i podrien atenuar una mica l'acció del sol i fer baixar lleugerament el termòmetre. A la resta, molta calor, temperatures altra vegada que podrien batre rècords, i en previsió que es mantingui la calor de cara a dilluns i dimarts. Segurament baixarà un palet la temperatura, 1-2 graus a tot estirar aquests dos dies, a l'espera que la baixada més important dels termòmetres la tindrem a partir de dimecres, amb una entrada vent del nord, de mestral, amb més inestabilitat, hi haurà tempestes, i durant la segona meitat de la setmana les temperatures posaran el lloc que toca en aquesta època.
0: 3CAT Info.
1: Tres persones moren en menys de 24 hores a tres platges catalanes i ja són 26 les víctimes mortals en el que portem de temporada de bany, segons ha informat Protecció Civil. Les tres darreres víctimes s'han ofegat entre divendres i dissabte. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa de 69 anys que s'estava banyant a la platja de la Rovellada, al municipi de Colera, a l'Alt Empordà, i tot el desplegament dels serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. A un altre home, també de nacionalitat francesa de 78 anys, l'han tret sense vida de la platja de Lloret de Mar, a la Selva, i divendres va morir ofegat un home de 45 anys de nacionalitat anglesa, quan va saltar d'un ferri que feia el trajecte entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja. El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que s'estan fent conferències sense aval científic en el primer congrés sobre l'aigua de mar que celebra aquest cap de setmana a Llançà, a l'Alt Empordà. Els metges estan preocupats per la difusió de continguts sobre suposades propietats curatives que no es corresponen amb el coneixement científic disponible. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Carme López, presidenta del Col·legi de Metges de Girona.
20: Qualsevol producte a nivell sanitari, abans no s'aprova, passa tot un regulatori, tota una sèrie de proves, una sèrie d'assajos, fins no surt al mercat. Vull dir que, clar, no podem anar dient coses, no?, que ens semblen que són beneficioses si no hi ha l'estudi al darrere que ho avali.
1: Entre els ponents del Congrés hi ha el pagès i activista Josep Pàmies, conegut, entre d'altres, per promoure l'ús d'un lleixiu per curar l'autisme infantil. L'Ajuntament de Llançà cedeix al local on se celebra el Congrés i, si bé inicialment l'alcaldessa havia de fer el Parlament inaugural aquest diumenge, finalment el farà l'entitat local Som Mar. Entre les activitats que es fan destaca una recollida d'aigua de mar conjunta per part dels participants, així com una caminada en silenci amb els peus a l'aigua. També està previst degustar un gaspatxo fet amb aigua de mar. Prop de 300 persones s'han inscrit a aquest Congrés. I no ens movem de les comarques de Girona, perquè s'ha fet una nova protesta d'entitats animalistes a Vidreres, a la Selva, a l'inici dels correbous, que s'hi fan per festa major. Denuncien que fer servir animals per a l'entreteniment és una forma de tortura, mentre que els organitzadors asseguren que no hi ha cap debat al poble i que cada any tenen més gent. Anem a Vidreres. Gerard Vilà.
21: Amb banderes i pancartes, una vintena de manifestants d'entitats animalistes han protestat, com sol ser habitual, a l'entrada de la plaça de Bous de Vidreres per demanar que es posi fi al que qualifiquen de tortura. Isabel Sáenz és una de les manifestants.
22: Nosotros estaremos allí en cualquier lugar donde se explote a los animales, sean los correbous, sea un matadero o sea en un centro de experimentación animal.
21: Des de l'associació de correbous de Vidreres, però, asseguren que al poble no hi ha cap polèmica, que ja es va fer una consulta fa 5 anys i que cada any tenen més gent. Jordi Vilabós, que és vicepresident de l'associació Correbous Vidreres.
23: Molta gent de la que ho critiquen no han ni entrat mai a veure el Correbous Vidreres, no? Molta de la gent que no han vingut mai t'estan criticant una cosa que no saben de primera mà, que no hi ha cap tipus de maltratament. maltractament. Cada vaca surt 10 minuts i no pot tornar a sortir fins al cap de 24 hores.
21: Les entitats asseguren que seguiran protestant i carreguen contra l'Ajuntament per no prohibir els correbous.
1: No deixem els correbous perquè una dona de 64 anys procedent de Catalunya ha mort aquest dissabte després de ser embestida durant un correbou a Aina, a Albacete. L'accident ha passat durant la celebració de les festes patronals. Els serveis d'emergència l'han atesa al mateix lloc dels fets, però ha mort mentre la traslladaven a un centre sanitari. Un altre home d'uns 60 anys també ha resultat ferit en un braç durant el mateix correbou. Arran de l'accident, l'Ajuntament ha suspès els actes festius que hi havia programats per aquest dissabte. Detingut un home de 42 anys acusat d'haver pallissat la seva parella a Aitona, al Segrià. La dona estava ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però la seva vida no corre perill. L'agressió masclista es va produir la matinada de dijous a divendres. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre. Els Mossos d'Esquadra han escorcollat el pis de Manresa, on viu un dels menors detinguts per l'homicidi del veí de Castellnou de Bages, de 45 anys, mort apunyalat aquesta setmana a la capital del Bages. Es va acordonar al carrer Santa Llúcia a la recerca de nous indicis que permetin reforçar les proves acusatòries contra els detinguts. L'operatiu el va comandar la Divisió d'Investigació Criminal amb la participació d'efectius de la Brigada Mòbil i de la Policia Científica. Dimarts passat, el mateix dia de l'homicidi, els Mossos ja van fer un primer escorcoll en un local ocupat de la zona. Segons fonts de la Fiscalia, un dels menors detinguts estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim anteriorment. La llibertat vigilada, quan es tracta de menors, no suposa un seguiment policial, sinó que es basa en mesures de seguiment per part de professionals. Els menors de 15 i 16 anys se'ls havia detingut prèviament per casos relacionats amb robatoris violents i lesions. Un d'ells hauria agredit amb arma blanca una altra persona a la mateixa zona de l'apunyalament mortal d'aquesta setmana. La investigació continua oberta. Un macrocontrol de camions dels Mossos d'Esquadra a la P7 Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, ha acabat amb un conductor detingut i un altre investigat. El primer està acusat de falsedat documental, mentre que el segon està sent investigat per una presumpta manipulació del tacògraf. El dispositiu s'ha fet aquest dissabte i s'han inspeccionat 35 vehicles. Els agents han interposat 16 denúncies, 15 per incomplir els temps de conducció i descans i una altra per no tenir la ITB en regla. L'objectiu del control és reduir la sinistralitat en un dels principals eixos viaris de Catalunya.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Bicing, el Servei Municipal de Lloguer de Bicicletes de Barcelona, tanca un estiu de rècord, amb un 19% més d'usos diaris que l'hivern. Durant els mesos de juliol i agost hi ha hagut una mitjana superior als 55.000 usos. En les 100 estacions amb més activitat de la ciutat aquest estiu s'ha agafat una bicicleta cada 4 minuts durant les hores punta, mentre que el servei ha arribat a registrar 4.500 usos en una sola hora en el conjunt de Barcelona. Tot i que els episodis de calor extrema a l'inici de l'estiu van afectar els processos de càrrega de les bateries, es van prendre mesures per resoldre-ho, com explica Francesc Delgado, director de Mobilitat de Barcelona, Serveis Municipals.
2: Hem adaptat els sistemes de les bateries, hem fet ajustos en els sistemes de recàrrega de les estacions i també hem reforçat el seu manteniment i hem intensificat la redistribució de bicicletes cap als punts amb més demanda.
1: A més del rècord d'usos d'aquest estiu, també ha crescut un 4% més la seva utilització en relació a l'estiu anterior.
0: Esports.
1: Amb en Damià Aguilar.
4: Aquest diumenge de primera divisió de futbol hi ha un València-Barça i un Espanyol-Sevilla. Aquest dissabte el Barça d'handbol ha guanyat una vegada més la Supercopa Ibèrica.
0: 3CAT Info.
4: Aquest diumenge a un quart de cinc en directe a Catalunya Ràdio València-Barça. Lamine Yamal ha viatjat, però és dubte. Aquest dissabte s'ha entrenat al marge. Livakovic i Gabriel Jesús també són a la convocatòria. Flick recorda als seus jugadors que el Madrid ha perdut al camp del Betis.
3: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a 4:45 de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
4: També aquest diumenge, a les 9 del vespre, Espanyol-Sevilla. El tècnic Manolo González, que compleix 100 partits a la banqueta, convoca Brian Zaragoza i recupera Leandro Cabrera.
5: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Ja arribar al partit 100, per mi és un orgull que pots imaginar per, bueno, pel club que és. A sobre, pues, bueno, aconseguint objectius cada temporada i bueno, només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci, i bueno, en gran part també als que esteu darrere i als jugadors, sobretot, perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
4: També de primera, Villarreal 2, Deportivo de la Coruña 3, amb gol decisiu d'Aubameyang. Ha debutat amb l'equip gallec Marc Caçador. Per altra banda, Rayo 3, Racing de Santander 2 i Athletic Club 3, Athletic de Madrid 0. Julián Álvarez ha jugat 30 minuts. Li han demanat a Simeone.
6: Te quería preguntar por un detalle que hemos visto ahora al final del partido. Han salido a entrenar los suplentes, Julián no ha salido. ¿Cómo lo valoras?
7: ¿En serio?
6: Sí.
7: No tengo nada que comentar.
4: A segona, Sporting 0, Girona 2. Gols d'Esprilla i de Carles Pérez 8 minuts després de debutar. Segona victòria seguida dels de Quique Álvarez.
24: En un partit lleig, en el que no pots fer el que vols o el que t'agradaria més estona. Hem fet alguna estona bona, però més estona. Ja et dic, més per mèrit de rival que per de mèrit nostre, doncs, bueno, hem sabut fer l'altre futbol que a vegades en aquesta categoria és important.
4: A la primera ref, a Can Dragó, Sant Andreu 2, Àguiles 0 i Cartagena 0, Nàstic 0. A la Lliga F, Espanyol 0, Badalona 1, amb gol de Llompart, i Sevilla 0, Barça 4, amb gols de Brooks, Pina, Marta i Vicky. Aquest dissabte s'han complert 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català. Va ser un Barça a les Palmes, i el va fer el Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. A Catalunya Ràdio hem estrenat el documental de la sèrie Rècords, Puyal 50, disponible a l'aplicació i a la web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: 3CAT Info.
4: El Barça d'handbol guanya la Supercopa Ibèrica. Victòria 39-34 sobre l'Sporting de Portugal. Antonio Carlos Ortega, tècnic blaugrana, en declaracions a l'Esport 3.
25: La temporada passada va ser increïble. Repetir-la va ser molt, molt difícil, però volem competir. El Barça sempre ha d'estar ahí. Volem guanyar el títol domèstic i volem arribar a la Final Four, sense dubte. Però pas a pas.
4: Cinquè títol dels blaugranes, que han guanyat totes les edicions de la Supercopa Ibèrica, segon títol de la temporada, després de la Supercopa de Catalunya. Al Palau Blaugrana, el Barça juga aquest diumenge contra el Pozo de Múrcia la final de la Supercopa Espanyola de Futbol Sala. Els de Javi Rodríguez han superat els penals al Jaén a les semifinals.
26: Es cierto que los dos mejores equipos del año pasado en la Liga Regular fueron el Barça y el Pozo, y no hay mejor final que esta para mañana.
4: El líder de la Vuelta a Espanya de ciclisme, Enric Mas, ha ampliat el seu avantatge. El balear té ara 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primoz Roglic. La 14a etapa, en final al port de primera de la Pandera a Jaén, la guanyada l'alemany Marco Brenner de l'equip Tudor. L'equip Emirates ha anunciat la renovació del lesionat Tadej Pogacar fins al 2032 i confirma igualment que l'eslové no tornarà a competir aquesta temporada. Toni Bou ha guanyat la primera cursa del Mundial de Trial a l'aire lliure als Països Baixos i aquest diumenge tindrà l'opció matemàtica d'aconseguir el seu 40è títol mundial.
27: Molt content com hem començat el cap de setmana, i ahir vam aconseguir la pole, hem sortit a darrere, hem controlat molt bé la carrera la primera volta, la segona volta ha costat una mica més, hem començat un error al principi, amb una carrera tan fàcil on s'anaven secant les zones, sabia que els petits detalls marcarien la diferència, així que hem lluitat fins al final, hem pogut aconseguir una altra victòria, una altra doble victòria, aquest any les coses estan anant molt bé i estem molt, molt a prop del títol.
4: El Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, pole per al francès Pierre Gasly, amb Alpine al davant de George Russell amb Mercedes. A la segona fila hi haurà els dos Ferrari, Leclerc i Hamilton. El líder Antonelli sortirà des de l'onzena fila per canvis al motor. Primera pole de Gasly a la Fórmula 1 en 190 grans premis i primera pole d'un francès des del 1997.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A l'Open dels Estats Units de tennis passa la tercera ronda Francisco Cerúndolo, l'argentí, que supera Taylor Fritz, el nord-americà, i Iga Swiatek, la polonesa, ha superat la txeca Buskova i es classifica també pels vuitens.
0: 3CAT Info. Són dos quarts d'una.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per instal·lar-hi un nou espai temporal per acollir 1.000 persones migrants. El govern de la ciutat s'hi havia negat després d'un vistiplau inicial i Madrid s'ha acollit a la llei de ports per posar-lo en marxa. Les altes temperatures previstes per aquest diumenge situen un centenar de municipis de 17 comarques, principalment de l'interior i del sud de Catalunya, en el nivell màxim de risc d'incendi. Els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i a la Baronia de Rialp, a la Noguera, per precaució. I eleccions clau aquest diumenge al Land alemany de Saxònia-Anhalt, on l'extrema dreta pot aconseguir per primera vegada formar govern. La vigília dels comicis, unes 15.000 persones es manifesten a Magdeburg per defensar el pluralisme i la diversitat. A partir d'ara us explicarem que els Xiquets de Valls han fet història amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família de Barcelona. La Colla Joves i la Colla Vella dels Xiquets de Valls hi han alçat 2, 3 de 8 simultanis durant la missa internacional en homenatge a Antoni Gaudí i en el marc de l'any dedicat a l'arquitecte català. I una dada curiosa, a Espanya encara es fan més pagaments amb diners en efectiu que amb targeta, en concret un 57% del total. És una de les conclusions d'un estudi fet a 20 països europeus per Denaria, una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Això situa Espanya per damunt de la mitjana europea. I en esports, què destaques, Damià Aguilar?
1: El blaugrana Lamine Yamal és a València, però és dubte per jugar aquest diumenge en partit de Lliga de Primera Divisió de Futbol. L'Espanyol rebrà el Sevilla. El Barça d'handbol s'ha adjudicat la Supercopa Ibèrica.
0: Pel que fa al temps, per aquest diumenge s'espera un altre dia amb temperatures extremes. Les màximes arribaran als 35-40 graus a tot l'interior, amb sol, però també amb alguns núvols prims a l'oest del país. El govern espanyol ja ha començat les obres al port de Ceuta per acollir-hi un miler de migrants. La cessió de l'espai s'havia acordat amb el govern de la ciutat, que a últim moment s'hi ha negat. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha signat una ordre per imposar el seu criteri i prendre així el control del port i autoritzar-ne l'ús. Madrid, Tània Tàpia.
2: Cop de puny sobre la taula del govern espanyol davant la negativa del govern de Ceuta de cedir

0: Bartomeu Sánchez sotmès al xantatge del Marroc.
1: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
0: Des del PSOE, Pilar Bernabé es defensa de les crítiques.
2: Prudencia, responsabilidad, que es imprescindible para abordar todas y cada una de las crisis de las que, por cierto, este país ha salido y ha salido siempre bien.
0: I diu que sense proves no poden assenyalar Rabat.
3: Precisament aquest dissabte a la tarda, poc més d'un centenar de persones s'han manifestat en contra de la instal·lació de carpes al port de Ceuta que poden acollir més de 1.000 persones. Amb crits a favor de l'expulsió dels migrants, els manifestants han retret que es faci aquesta instal·lació a la vora de zones inflamables i no gaire lluny de l'escola del barri. La policia els ha barrat el pas quan han arribat a la zona portuària.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: Les altes temperatures previstes per aquest diumenge faran triplicar el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi. En total seran 106 localitats de 17 comarques, principalment de l'interior i el sud de Catalunya. Per precaució, els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i a la Baronia de Rialb, tots dos espais naturals a la Noguera. Aquest dissabte la calor ja ha deixat registres de més de 40 graus a diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i Catalunya Central. Al litoral, els termòmetres no s'han enfilat tant, però també s'han assolit temperatures de rècord i molts veïns de la zona han buscat refugi a les platges. Són declaracions a 3Cat Info.
5: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
6: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
7: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
8: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir. Un desastre.
3: Al llarg de dissabte, els bombers també han treballat en diversos incendis. A Ripollet han estabilitzat un foc de vegetació al voral de la C-58 que ha obligat a tallar la carretera en sentit nord durant una hora. I a Tordera, al Maresme, han donat per controlat un incendi forestal que ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum i ha obligat a confinar dues urbanitzacions. Les flames han afectat alguns patis, però no els habitatges. Els bombers voluntaris de Serós, al Segrià, ja disposen d'un nou parc després de prop de 20 anys de reivindicacions. L'equipament, inaugurat aquest dissabte, ha suposat una inversió de gairebé 2 milions d'euros i reforça la capacitat de resposta dels bombers al Baix Segre. Anem a Serós, Roger Segura.
9: Les primeres demandes d'un nou parc al municipi es remunten al 2008, però no va ser fins al 2021, quan l'espai que ocupaven es va haver de clausurar per deficiències estructurals, que el govern hi va posar fil a l'agulla. Després de 5 anys en espais provisionals, ara disposen d'un equipament segur i digne, com destaca el cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
10: És una instal·lació moderna, necessària i llargament esperada. És un parc funcional, concebut perquè els bombers voluntaris i les bomberes puguin desenvolupar la seva tasca amb més comoditat, més seguretat i les millors condicions possibles.
9: Durant l'acte inaugural davant uns 400 veïns, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha reivindicat el paper dels bombers voluntaris dins l'estratègia d'extinció i prevenció d'incendis de Catalunya.
11: L'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal. I aquest és el compromís amb el que estem treballant.
9: El Parc de Bombers Voluntaris de Serós és el primer que es construeix mitjançant mòduls prefabricats a Catalunya. Segons el govern, aquest model permet agilitzar calendaris i mantenir els estàndards de qualitat, per la qual cosa servirà d'inspiració per a futures obres públiques.
3: Anem ara a Alemanya perquè Saxònia-Anhalt celebra aquest diumenge unes eleccions regionals clau per a Alemanya perquè pot convertir-se en el primer land on governi l'extrema dreta. En les hores prèvies, unes 15.000 persones s'han manifestat al carrer de Magdeburg, la capital de l'estat, per defensar pluralisme i diversitat davant la deriva autoritària. La formació alternativa per a Alemanya lidera els sondejos i si obté el 46% dels vots tindria la majoria absoluta i podrà governar en solitari, de manera que se saltaria el cordó sanitari dels altres partits. Una victòria que pot comprometre l'ideari democràtic, per exemple, del sistema educatiu, que és una competència que tenen els estats federats. Ens ho explica el nostre enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
12: Max Heckel netejava el taller de fusteria al final d'una classe. Un alumne el va abordar i li

0: Va preguntar si votaria Alternativa per Alemanya. Ell va respondre que no, perquè la fiscalia considera que és una formació extremista. Setmanes més tard, les autoritats escolars l'amonestaven per haver trencat el principi de neutralitat. A Saxònia-Anhalt, el creixement de l'extrema dreta va imposant el silenci.
1: Alternativa per a Alemanya fa anys que treballa en contra de projectes com el d'Escola en Vapor o Escoles contra el Racisme. Els trets creuats no han començat ara fa poc, des que el partit s'ha emborratxat amb la possibilitat d'una victòria imminent. Els atacs fa anys que estan en marxa, no és un fenomen nou.
0: Quan el cas de Max Heckel va saltar a la llum pública, automàticament es va reforçar la campanya d'assetjament contra ell. Ara té el dubte d'on s'aturarà tot plegat.
1: Aquest matí, per primer cop, tenia adhesius al meu cotxe de l'AFD i dels contraris als antifeixistes. És un fet, cada cop ho tenim més a prop. Abans hi havia més distància, sobretot online. El proper pas serà... De fet, el cotxe era aparcat davant de casa. El següent pas serà a la casa i el següent dins la casa.
0: A la República Federal la crispació puja de to. L'extrema dreta perquè sap que necessita la majoria absoluta. Qui s'hi oposa perquè vol evitar-ho com sigui. És un ambient tòxic, promogut principalment per Alternativa per Alemanya. I de ben segur que no s'aturarà després de les eleccions regionals.
2: Sèrbia continua enaltint i homenatjant Ratko Mladic, mort aquesta setmana passada als 84 anys a la presó de La Haia, on complia condemna per genocidi i crims de guerra. Aquest dissabte, desenes de militars, familiars, el ministre de Justícia serbi i funcionaris del govern ultranacionalista del país li han fet una cerimònia d'homenatge en un quarter militar de Belgrad. Era un acte organitzat per una associació de generals serbis retirats i en actiu, i els parlaments s'ha lluat constantment la seva figura.
3: El general Ratko Mladic és una persona que va fer una gran contribució a la defensa del seu poble i que mereix ocupar un lloc digne a la història al costat de coneguts ducs, generals i soldats serbis.
2: Dilluns està previst que enterrin Ratko Mladic en un cementiri de Belgrad, on s'esperen milers de persones. Brussel·les ha advertit que l'exaltació de la seva figura és incompatible amb els valors de la Unió Europea i que es tindrà en compte per estudiar la possible adhesió de Sèrbia als 27. Mladic va ser condemnat per genocidi al Tribunal de La Haia pel seu paper en la matança de Srebrenica del 1995, la pitjor matança a Europa des de la Segona Guerra Mundial, i van morir unes 8.000 persones.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: El PP carrega contra Pedro Sánchez per la reforma del model de finançament. Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso l'acusen d'intentar comprar la seva continuïtat i la de Salvador Illa, i també de voler imposar el model pactat amb Esquerra per garantir-se el seu suport.
5: Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia.
6: Para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
2: I enmig de la polèmica per la compra d'un àtic de luxe amb diners públics per part del govern de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha acusat els polítics catalans de viure molt bé.
6: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña, con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
2: Això mentre el PSOE retreu al PP que torpedini un sistema que aportaria 21.000 milions extres de les comunitats autònomes. Pilar Bernabé diu que Feijóo té una espanyolitat mal entesa.
7: Su espanyolitat le hace que, oye, que es mucho mejor que haya confrontación, porque su espanyolitat le dice que lo mejor es que España esté en este momento crispada. Que vivan bien los ciudadanos y las ciudadanas con mejores recursos. Eso no importa.
2: I des de Catalunya, la consellera d'Economia, Alicia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir en alguna cosa davant de Junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés.
8: Per exemple, en el debat que va haver-hi, molt llarg, en el, dins del Consell de Política Fiscal i Financera, es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte, perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
2: Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2027. Encara en clau econòmica us expliquem que a Espanya encara es fan més pagaments amb diners en efectiu que amb targeta, en concret un 57% del total. És una de les conclusions d'un estudi fet a 20 països europeus per Denaria, una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Això situa Espanya per damunt de la mitjana europea. Pel que fa a l'acceptació dels diners en efectiu, Espanya se situa a la zona intermèdia, però presenta un elevat risc d'exclusió monetària per la pèrdua de caixers i oficines bancàries. El president de Denaria Espanya, Javier Rupérez, posa xifres a aquests resultats.
9: Los españoles que tienen más de 64 años en un 79% utilizan el efectivo. Eso también se traduce en el tema de la aceptación del efectivo. Hay un 70% de la población española que, aunque no utilice el efectivo, dice que el efectivo tiene que existir y tiene que tener una parte significativa de la vida económica.
2: Per Rupérez, fer pagaments amb diners en efectiu dona llibertat d'ús i més seguretat i control del que paguem. Afirma que arran de la pagada, molta gent ha pres consciència de la necessitat de portar al damunt diners en metàl·lic. Entre un 40 i un 60% de la collita de la patata amb denominació IGP de Prades està afectada per la necrosi. Es tracta d'una afectació provocada per la calor que compromet el desenvolupament dels tubercles i que es manifesta amb taques marrons a l'interior de les patates. Anem a Prades, Ariadna Escoda.
10: Actualment hi ha menys d'una desena de pagesos que es dediquen a fer patates amb segell IGP en finques repartides pels municipis de les muntanyes de Prades. Un dels més joves és l'Enric Domènech, qui amb més de 50 anys calcula que haurà de descartar la meitat de la collita d'enguany.
11: M'he trobat doncs, que al moment d'arrencar les patates, tot i que havia anat comprovant durant la campanya doncs, que les patates estessin en condicions, anant fent cates i proves, ha resultat que quan hem decidit treure-les, doncs han sortit amb això, amb la necrosis aquesta per calor i també amb picades de cuc de filferros. Hi ha zones que estan molt més afectades, hi ha zones que potser no hi estan tant. No sabem si és ben bé pel tipus de rec o perquè la terra és una mica diferent. Això és una cosa que hem d'estudiar per intentar, si pot ser, que no torni a passar. Però doncs, ens hem trobat amb aquest problema. I el problema jo crec que en el meu cas pot arribar a un 40-45% segur entre les dues malalties.
10: El seu cas no dista massa de la resta de pagesos que es dediquen a aquest conreu, que han avançat tant la sembra com l'arrencada de les patates davant l'increment de temperatures. Ho explica Eugeni Coll, president de la IGP Patata de Prades.
12: El normal era començar a sembrar finals d'abril, primers de maig, més aviat primers de maig, i s'arrencava doncs, a primers de setembre. Ara estem adelantant la sembra, a mitjans d'abril, i estem arrencant ja a l'agost.
10: En canvi, el que sí que es posposarà serà la posada en venda de les patates amb denominació IGP, que es retardarà fins a finals de setembre. Amb aquesta espera, els pagesos confien d'estriar més fàcilment aquelles peces que estiguin afectades per la necrosi.
4: El temps.
2: Eloi Cordomí.
13: Després d'un dia càlid, en què s'han produït rècords altra vegada de calor en un mes de setembre, preveiem diumenge en què repeteixi aquesta situació. Tindrem temperatures extremes, que altra vegada podrien arribar entre els 35 i 40 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Les més altes, a les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, fins i tot en alguns llocs de la Conca de Tremp podrien assolir aquestes xifres, tot i que durant el diumenge aniran arribant algunes capes de núvols prims, núvols potser una mica més gruixuts en alguns llocs de l'Alt Pirineu, i podrien atenuar una mica l'acció del sol i fer baixar lleugerament el termòmetre. A la resta, molta calor, temperatures altra vegada que podrien batre rècords, i en previsió que es mantingui la calor de cara a dilluns i dimarts, segurament baixarà un palet la temperatura, 1-2 graus a tot estirar aquests dos dies, a l'espera que la baixada més important dels termòmetres la tindrem a partir de dimecres, amb una entrada vent del nord, de mestral, amb més inestabilitat, hi haurà tempestes, i durant la segona meitat de la setmana les temperatures posaran al lloc que toquen en aquesta època.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Els Xiquets de Valls han fet història aquest dissabte amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família de Barcelona. La colla Joves i la colla Vella dels Xiquets de Valls hi han alçat 2, 3 de 8 simultanis durant la missa internacional en homenatge a Antoni Gaudí i en el marc de l'any dedicat a l'arquitecte català. Hi ha assistit la colla Ballester.
14: Els castells es veuen ínfims dins la Sagrada Família, que aquest dissabte ha combinat el so de les gralles amb els cants de la missa internacional, que començava amb dos pilars dels Xiquets de Valls, amb la Colla Vella i les Joves. Gaudí admirava i coneixia el fet casteller i feia referència, i segons alguns historiadors s'hi va inspirar per fer les torres de la Sagrada Família. Segons un dels seus deixebles, César Martinell, Gaudí defensava les figures amuntegades dels sants dels seus vitralls perquè li feien referència als castells i arribar al cel, per arribar-hi ens hem d'enfilar, deia, els uns amb els altres. Molt a prop dels vitralls, avui els Xiquets de Valls li han tornat a demostrar amb 2, 3 de 8 simultanis. Xavi Pons és el president de la Vella i Marc París de les Joves.
15: És lligar Antoni Gaudí, no? El gran arquitecte català de tots els temps, amb uns altres arquitectes humans, com som els castellers, no? Com els Xiquets de Valls.
16: Ens omple d'orgull perquè sabem de que es va inspirar en el fet casteller, no? Veiem els vitralls, les imatges dels sants un damunt de l'altre, i això se'ns ha comentat que estava inspirat en el fet casteller.
14: La imatge ha estat meravellosa, impactant tant que la missa ha inclòs un gran aplaudiment pels castellers de Valls.
2: L'energia del rock i les emocions per una reconciliació llargament esperada conviuen al documental Oasis Don't Look Back in Anger, que s'ha presentat aquest dissabte al Festival de Cinema de Venècia.
17: Oasis, the world's biggest rock band.
18: The popularity likened to that of the Beatles.
17: The pop group Oasis is in...
2: Després de 15 anys sense parlar-se, els germans Gallagher es despullen emocionalment en aquesta cinta sobre el seu retrobament en la gira del 2025. Liam i Noel Gallagher han exhibit la seva renovada complicitat a la catifa vermella, però no han comparegut a la roda de premsa. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
19: La pel·lícula documenta durant 2 hores com va ser l'apassionada reconciliació fraternal i musical del cantant i el guitarrista d'Oasis, des de la seva primera trobada al local d'assajos fins als concerts internacionals massius de l'any passat, on cada cop van anar retrobant la confiança i la complicitat fins al moment actual, dominat pel perdó i l'oblit dels retrets. El tercer gran protagonista de la cinta és el públic, desenes de milers de persones a qui veiem cantar, vibrar i plorar cada cop que senten en directe algun dels himnes del rock, com Wonderwall o Live Forever. Sentim el director, Steven Knight.
20: They were astonished.
21: Estàvem perplexos per la resposta a l'anunci de la gira, perquè hi havia una demanda tan gran d'entrades que es va veure clar que no només era la generació que als 90 havien estimat els Oasis, sinó que també la següent havia descobert la seva música. La gran pregunta era, per què això va passar? Per què la seva música perdura? I aquest és l'interrogant que hem volgut respondre.
19: I una connexió catalana. La figura de cartró a mida real de Pep Guardiola, idolatrat pels Oasis, el Manchester City, apareix en mitja dotzena d'ocasions al documental perquè formava part de l'escenografia de la gira.
2: Victoria Luengo se situa al radar de Hollywood amb el seu paper protagonista a El Ser Querido.
22: ¿Qué quieres que te diga yo?
23: Nada, no quiero que me digas nada.
22: O sea, me echas toda esta mierda en la cara.
2: L'actriu mallorquina, que ha passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio, i ha revelat que en una conversa amb Javier Bardem, el director nord-americà Steven Spielberg la va felicitar per la seva interpretació a la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen.
24: I la Victoria Luengo està absolutament superbia, amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat, estaven, i jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, però qui és? Y me dijo, de un director que hizo una película, no sé si la viste, se llamaba Ete. Y yo me voy a poner a plorar, porque era Steven Spielberg, ha escrito el meu nom en un WhatsApp.
2: Luengo també ha explicat que comença a fer passos en la seva carrera internacional i que ha rodat una pel·lícula en francès que s'estrenarà aviat. El Ser Querido, que es pot veure a les sales de cinema des del 26 d'agost, està preseleccionada com a candidata a ser nominada als Òscar, juntament amb La Bola Negra i Los Domingos. Al cinema, una pel·lícula que ha tingut una estrena de rècord i que es pot veure des d'aquest divendres, és Cronos.
25: Necessitem reforços a les Rambles en Boqueria.
26: Necessitem... Hem de passar algunes Rambles, 5 ambulàncies.
27: Aquí compta el 4x0, què ha passat a les Rambles?
2: coproduïda per 3CAT, es basa en els atemptats de la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017. En el primer dia en cartellera, Cronos va aportar més de 16.000 espectadors als cinemes i va recaptar prop de 120.000 euros, unes xifres que la converteixen en la millor obertura d'una producció catalana i en llengua catalana. Més endavant s'emetrà per TV3 i també estarà disponible a la plataforma 3CAT.
4: Esports.
2: Amb en Damià Aguilar.
0: A la primera divisió de futbol, el Barça visita aquest diumenge al València a 16:15 en directe a Catalunya Ràdio. Lamine Yamal ha viatjat, però és dubte. Livakovic i Gabriel Jesús també són a la convocatòria. La visió del Barça des de València la posa el tècnic local Corberán.
1: Un equipo con muchísimo potencial, con muchísimas opciones. Es un equipo que, pese a que viene de ganar la Liga, que es el vigente actual campeón de Liga, pues ha tenido una inversión descomunal, tremenda, muy superior quizás a la de los últimos años, no sé si son más de 170 millones en invirtiendo en fichajes, ¿no?, en jugadores, y eso hace que sea un equipo pues con unas posibilidades muy grandes, pero nosotros nos centramos en el Valencia.
0: També aquest diumenge a les 9 del vespre, Espanyol Sevilla, el tècnic Manolo González, que compleix 100 partits a la banqueta, convoca Brian Zaragoza, un dels últims fitxatges.
3: Ja té més ritme que fa uns dies, i bueno, a poc a poc es vagi posant en forma. També és veritat que si que l'hem de fer, intentar de fer jugar o que pugui jugar minuts quan més aviat possible perquè agafi el ritme també el més aviat possible. Llavors Brian demà anirà convocat segur i esperem que pugui tenir minuts durant el partit. I bueno, el partit l'afrontem amb moltes ganes de fer un bon partit, de tornar a guanyar i sobretot a casa, que sabem que és més important encara.
0: Manolo recupera Leandro Cabrera. També de primera, Villarreal 2, Deportivo de la Coruña 3, amb gol decisiu d'Aubameyang. Ha debutat amb l'equip gallec Marc Casado. Per altra banda, Rayo 3, Racing de Santander 2 i Atlètic Club de Bilbao 3, Atlètic de Madrid 0. Julián Álvarez ha jugat 30 minuts. Li han demanat a Simeone.
5: Te quería preguntar por un detalle que hemos visto ahora al final del partido. Han salido a entrenar los suplentes. Julián no ha salido. ¿Cómo lo valoras?
6: ¿En serio?
5: Sí.
6: No tengo nada que comentar.
0: A segona, Sporting 0, Girona 2, amb gols d'Esprilla i de Carles Pérez, 8 minuts després de debutar el davanter granollerí. Segona victòria seguida de Quique Álvarez. Parla Carles Pérez a Catalunya Ràdio.
20: Individualment molt, molt content. Al final pel gol, però sobretot més per l'equip, per la victòria. Sabíem que veníem a un cap complicat i què millor que treure aquest resultat.
0: A la Lliga F, Espanyol 0, Badalona 1, gol de Llompart i Sevilla 0, Barça 4, gols de Brooks, Pina, Marta i Vicky i el comentari de Marta Torrejón.
26: Estic molt contenta, jo crec que s'ha vist una primera part bastant més fluida, potser la calor al final se'ns ha notat una miqueta tant a nosaltres com a elles. Contentes per la primera sortida, pels primers 3 punts, per un gran resultat, per la continuïtat de l'equip i el bon joc que estem assolint. Que tot just acabem de començar, això és molt llarg i que l'equip continuï així.
0: Aquest dissabte s'han complert 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català. Va ser un Barça a Les Palmes i el va fer el Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. A Catalunya Ràdio hem estrenat el documental de la sèrie Rècords Puyal 50, disponible a l'aplicació i a la web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça d'handbol guanya la Supercopa Ibèrica. Victòria 39-34 sobre l'Sporting de Portugal. Cinquè títol dels blaugranes que han guanyat totes les edicions d'aquesta competició. Ricardo Costa, el tècnic de l'Sporting de Portugal, ha estat expulsat a 10 minuts pel final. La Copa l'aixecada, el porter del filial, Albert Casada. Declaracions a l'Esport 3.
27: Potser el somni sí, però no, he vingut, he fet tot el que he pogut. Al màxim sempre donant el 100% i ha sortit com ha sortit.
0: Segon títol de la temporada després de la Supercopa de Catalunya d'handbol. Al Palau Blaugrana, per altra banda, el Barça juga aquest diumenge contra el Pozo de Múrcia a la final de la Supercopa Espanyola de Futbol Sala. Els de Javi Rodríguez han superat els penals al Jaén a les semifinals.
28: Contento por pasar a la final, pero tengo que decir que un equipo como nosotros no podemos regalar 3 goles como hemos regalado hoy. Regalar 3 goles en un partido de tanto nivel, de tanta tensión, es complicado remontarlos. Un día te va a salir bien, como ha salido hoy, pero lo normal que te pasen estas eliminatorias es que caigas.
4: 3Cat Info.
0: El líder de la Vuelta a Espanya de ciclisme, Enric Mas, ha ampliat el seu avantatge. El balear té ara 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primoz Roglic a la General. La 14a etapa, en final, al port de primera de la Pandera, a Jaén, l'ha guanyada l'alemany Marco Brenner de l'equip Tudor. L'equip Emirates ha anunciat, per la seva banda, la renovació del lesionat Tadej Pogacar fins al 2032. També ha confirmat que l'eslové, el millor ciclista del món, no tornarà a competir aquesta temporada. Per tant, d'entrada es perd el Mundial del Canadà. Anem al trial. Toni Bou guanya la primera cursa del Mundial a l'aire lliure als Països Baixos i aquest diumenge tindrà l'opció matemàtica d'aconseguir el seu 40è títol mundial.
7: Ara no hem de cometre cap error, intentar disfrutar del dia demà, serà un dia especial quan jugues un títol i quan el tens tan a prop. Sembla mentira, però costa estar concentrat, així que bueno, intentarem tirar experiència i sobretot disfrutar.
0: En trial 2, Arnau Ferrer també podria proclamar-se campió del món. El Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, pol per al francès Pierre Gasly, d'Alpine, al davant de George Russell amb Mercedes. A la segona fila hi haurà els Ferrari, Leclerc i Hamilton. El líder Antonelli sortirà des de la cua de la graella per canvis al motor. Primera pol de Gasly a la Fórmula 1 en 190 grans premis i primera pole position d'un francès a la Fórmula 1 des de l'any 1997.
4: Trescat Info.

0: Es la una.
1: El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per instal·lar-hi un nou espai temporal per acollir 1.000 persones migrants. El govern de la ciutat s'hi havia negat després d'un vistiplau inicial i Madrid s'ha acollit a la llei de ports per posar-lo en marxa. Les altes temperatures previstes per aquest diumenge situen un centenar de municipis de 17 comarques, principalment de l'interior i el sud de Catalunya, en el nivell màxim de risc d'incendi. Els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialb, a la Noguera, per precaució. Eleccions clau aquest diumenge a l'Anna Alemany de Saxònia-Anhalt, on l'extrema dreta pot aconseguir per primera vegada formar part del govern. La vigília dels comicis, unes 15.000 persones es manifesten a Magdeburg per defensar el pluralisme i la diversitat. Vladimir Putin obre a Moscou les negociacions sobre la guerra amb els enviats de la Casa Blanca que viatjaran després a Kiev. Rússia i Ucraïna suspenen durant 72 hores els atacs per facilitar les converses. En 24 hores moren 3 persones a les platges catalanes i ja són 26 les que han perdut la vida en el que portem de temporada de bany. Dos homes de nacionalitat francesa de 68 i 78 anys han mort a Colera i Lloret de Mar respectivament, i un home de 40 anys anglès es va ofegar divendres en voler arribar nedant des d'un ferri a la platja a Cambrils. El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que s'estan fent conferències sense aval científic en el primer congrés sobre l'aigua de mar que se celebra aquest cap de setmana a Llançà. Entre els ponents hi ha el polèmic Josep Pàmies, que promou l'ús d'un lleixiu per curar l'autisme infantil. Els Xiquets de Valls han fet història amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família. La Colla Vella i la Colla Joves hi ha aixecat 2, 3 de 8 simultanis en homenatge a Antoni Gaudí. L'arquitecte català seguia el fet casteller i els considerava una metàfora del treball col·lectiu. Aquest dissabte s'ha presentat al Festival de Cinema de Venècia el documental Oasis Don't Look Back in Anger. Recull el retrobament dels germans Gallagher durant la gira del 2025, després de 15 anys sense parlar-se.
0: Esports.
2: El blaugrana Lamine Yamal viatjarà a València, però és dubte per jugar aquest diumenge en partit de Lliga de Primera Divisió de Futbol. L'Espanyol rebrà el Sevilla amb Manolo Centenari a la banqueta. A la segona divisió, el Girona guanya 0-2 a Gijón amb un gol de Carles Pérez al seu debut. El Barça d'handbol s'adjudica la Supercopa Ibèrica, victòria per 39-34 a la final disputada contra l'Sporting de Portugal a Vigo.
1: Pel que fa al temps, per aquest diumenge s'espera un altre dia amb temperatures extremes. Les màximes arribaran als 35-40 graus a tot l'interior, amb sol, però també amb alguns núvols prims a l'oest del país.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us parla Carola Gil. El govern espanyol ja ha començat les obres al port de Ceuta per acollir-hi un miler de migrants. La cessió de l'espai s'havia acordat amb el govern de la ciutat, que a últim moment s'hi ha negat. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha signat una ordre per imposar el seu criteri i prendre així el control del port i autoritzar-ne l'ús. Madrid, Tània Tàpia.
3: Cop de puny sobre la taula del govern espanyol davant la negativa del govern de Ceuta de cedir terrenys per acollir persones migrants que fa setmanes que malviuen als carrers. Ceuta controla el port i la cessió estava acordada, però el govern de Juan Jesús Vives s'ha fet enrere en el darrer moment al·legant motius de seguretat. El ministre Òscar Puente s'ha agafat a la llei de ports que li permet imposar el seu criteri i, tot i reconèixer que pot afectar una infraestructura crítica, defensa que hi ha motius humanitaris i d'interès general que justifiquen obrir aquests espais. S'habilitaran 16.000 metres quadrats per posar-hi carpes i es faran zones de descans, infermeria i atenció social. I estarà disponible fins a finals d'any. La Moncloa continua rebent crítiques per la gestió de la crisi i per haver apartat Marroc de l'autoria. Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso.
4: El gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
5: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
3: A la pressió del PP s'hi ha sumat també Podem, i on ve la rap veu Sánchez sotmès al xantatge del Marroc.
0: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
3: Des del PSOE, Pilar Bernabé es defensa de les crítiques.
6: Prudència, responsabilitat, que és imprescindible para abordar todas y cada una de las crisis de las que, por cierto, este país ha salido y ha salido siempre bien.
3: I diu que sense proves no poden assenyalar Rabat.
1: Precisament aquest dissabte a la tarda, poc més d'un centenar de persones s'ha manifestat en contra de la instal·lació de carpes al port de Ceuta que volen acollir més de 1.000 persones. Amb crits a favor de l'expulsió dels migrants, els manifestants han retret que es faci aquesta instal·lació a la vora de zones inflamables i no gaire lluny de l'escola del barri. La policia els ha barrat el pas quan han arribat a la zona portuària. I ens fixem ara en els termòmetres perquè les altes temperatures previstes per aquest diumenge faran triplicar el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi. En total seran 106 localitats de 17 comarques, principalment de l'interior i el sud de Catalunya. Per precaució, els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Montroig i la Baronia de Rialb, tots dos espais naturals a la Noguera. Aquest dissabte, la calor ja ha deixat registres de més de 40 graus a diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Catalunya Central. Al litoral, els termòmetres no s'han enfilat tant, però també s'han assolit temperatures de rècord i molts veïns de la zona han buscat refugi a les platges. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
8: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
9: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
10: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir. Un desastre.
1: Al llarg de dissabte, els bombers també han treballat en diversos incendis. A Ripollet han estabilitzat un foc de vegetació al voral de la C-58 que ha obligat a tallar la carretera en sentit nord durant una hora. I a Tordera, al Maresme, han donat per controlat un incendi forestal que ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum i ha obligat a confinar dues urbanitzacions. Les flames han afectat alguns patis, però no els habitatges.
11: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Saxònia-Anhalt celebra aquest diumenge unes eleccions regionals clau per a Alemanya perquè pot convertir-se en el primer land on governi l'extrema dreta. En les hores prèvies, unes 15.000 persones s'han manifestat al carrer de Magdeburg, la capital de l'estat, per defensar pluralisme i diversitat davant la deriva autoritària. La formació alternativa per a Alemanya lidera els sondejos i si obté el 46% dels vots, tindrà la majoria absoluta i podrà governar en solitari, de manera que se saltaria el cordó sanitari dels altres partits. Una victòria que pot comprometre l'ideari democràtic, per exemple, del sistema educatiu, que és una competència que tenen els estats federats. Ens ho explica el nostre enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
12: Max Heckel netejava el taller de fusteria al final d'una classe. Un alumne el va abordar i li va preguntar si votaria alternativa per a Alemanya. Ell va respondre que no, perquè la fiscalia considera que és una formació extremista. Setmanes més tard, les autoritats escolars l'amonestaven per haver trencat el principi de neutralitat. A Saxònia-Anhalt, el creixement de l'extrema dreta va imposant el silenci.
13: Alternativa per a Alemanya fa anys que treballa en contra de projectes com el d'escola en vapor o escoles contra el racisme. Els trets creuats no han començat ara fa poc, des que el partit s'ha emborratxat amb la possibilitat d'una victòria imminent. Els atacs fa anys que estan en marxa, no és un fenomen nou.
12: Quan el cas de Max Heckel va saltar a la llum pública, automàticament es va reforçar la campanya d'assetjament contra ell. Ara té el dubte d'on s'aturarà tot plegat.
13: Aquest matí, per primer cop, tenia adhesius al meu cotxe de l'AFD i dels contraris als antifeixistes. És un fet, cada cop ho tenim més a prop. Abans hi havia més distància, sobretot online. El proper pas serà... De fet, el cotxe era aparcat davant de casa. El següent pas serà a la casa i el següent dins la casa.
12: A la República Federal la crispació puja de to. L'extrema dreta perquè sap que necessita la majoria absoluta. Qui s'hi oposa perquè vol evitar-ho com sigui. És un ambient tòxic promogut principalment per Alternativa per Alemanya. I de ben segur que no s'aturarà després de les eleccions regionals.
1: Encara de la crònica internacional, us expliquem que enmig d'un fràgil alto al foc, Vladimir Putin es reuneix al Kremlin amb els dos enviats especials de la Casa Blanca per aturar la guerra a Ucraïna, però els adverteix que serà difícil aconseguir-ho.
14: Estimats col·legues, una cordial benvinguda a Moscou. La situació que abordarem avui no és senzilla, però abans vull transmetre els meus millors desitjos al president Trump.
1: Després de veure's amb Putin, els dos homes de confiança de Trump, Steve Witkoff i Jared Kushner, es traslladaran aquest diumenge a Kiev per entrevistar-se amb el president Volodymyr Zelensky. És la primera trobada entre la diplomàcia nord-americana i el Kremlin per abordar la guerra amb Ucraïna després que al febrer les negociacions es van aturar arran de l'operació militar dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Fa dues setmanes, el cap de la CIA va visitar Moscou. Abans de la trobada, Putin ha ordenat un alto al foc de 3 dies per facilitar la missió diplomàtica i, tot seguit, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha ordenat aturar els atacs contra Rússia fins dilluns. Però a última hora, Moscou ha informat que un dron ucraïnès ha matat una persona i n'ha ferit una altra a la ciutat russa de Belgorod. Unes hores abans de la treva, Rússia ha bombardejat una planta metal·lúrgica a la regió de Dnipropetrovsk i ha atacat un edifici de Kiev i els aeroports de Kiev i de la ciutat veïna de Borispil. Les importacions de gas rus van créixer un 42% durant la primera meitat de l'any. Espanya va aprofitar els primers mesos del 2026 per comprar a Moscou abans que entri en vigor el veto europeu al gas rus. Des de la patronal Cedigas, Joan Batalla en fa una altra lectura. Són declaracions a aquesta emissora.
15: Rússia, en el que portem en el darrer any, representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comercialitzadors que tinguin contractes de llarg termini podran fer, amb la qual és una possibilitat, una palanca que estan utilitzant per a complir.
1: Rússia ocupa la tercera posició de les importacions de gas. Al davant hi ha els Estats Units i Algèria. Prop de la meitat del gas que es consumeix a Espanya prové de l'Àfrica. Malgrat les sancions als atletes russos, Rússia continua sent una potència en molts esports, entre els quals els escacs. En aquesta disciplina fa gairebé 20 anys que no ocupa el número 1 del rànquing mundial, però ara hi ha un nen que només amb bons anys que aspira a aconseguir-ho. Es diu Roman i l'hem entrevistat a Catalunya Ràdio. Moscou, Cristina Solias.
16: L'any passat, el Roman Chakhjev es va convertir en el mestre internacional d'escacs més jove de la història i aquest any ja ha fet el primer pas per ser considerat gran mestre, un títol que només tenen uns 2.000 jugadors a tot el món. Tant ell com la seva mare, Saglara, expliquen que l'afició per aquest esport li ve de ben petit.
17: El pare buscava alguna cosa a l'armari i vaig veure una capsa i vaig preguntar què era. Des de llavors em van començar a agradar els escacs.
18: Ho va deixar tot de banda, totes les joguines, només jugava a escacs. El Roman sempre ha volgut ser campió del món.
16: Els esportistes russos han de competir sota bandera neutral, però en alguns tornejos infantils els permeten representar Rússia, com va passar fa uns mesos a Sèrbia, on el Roman es va proclamar campió. La Saglara, la mare, ho recorda amb orgull.
18: Quan el Roman era al podi i sonava l'himne, el cantàvem i teníem llàgrimes als ulls d'eufòria i d'alegria. En aquell moment vam tenir el desig de continuar perquè l'himne de Rússia torni a sonar amb la màxima freqüència possible.
16: Les autoritats comunistes van convertir els escacs en un símbol de la superioritat intel·lectual del sistema socialista sobre l'Occident capitalista. Del 1948 al 2005, 7 dels 8 campions del món es van formar a l'escola soviètica. Ara, amb l'esport rus castigat per la guerra d'Ucraïna, Rússia somia en recuperar aquella hegemonia perduda.
1: Els Estats Units i l'Iran tensen la corda després d'una jornada d'hostilitats obertes. Teheran ha atacat 3 patrullers que transitaven per l'estret d'Hormuz i 3 vaixells nord-americans que navegaven per una ruta no autoritzada com a resposta als atacs previs de Washington que han inutilitzat 3 patrullers iranians. Les hostilitats es desencadenen mentre el portal de notícies Axios assegura, citant fonts de la Casa Blanca, que l'administració Trump ja treballa en una estratègia de postguerra. L'estratègia buscaria contenir Teheran i ampliar la normalització de les relacions entre Israel i els seus veïns. El pla s'articula al voltant de 2 esdeveniments claus per a l'estratègia nord-americana: les eleccions del 27 d'octubre a Israel i les eleccions de mig mandat als Estats Units el 3 de novembre. Axios sosté que hi ha 3 elements centrals en l'estratègia: alinear els aliats americans per contenir l'Iran amb els Estats Units com a garants, assegurar la següent fase del pla de futur per a Gaza, implementant el fràgil acord actual entre Israel i el Líban, i ampliar els acords d'Abraham per segellar una entesa entre l'Aràbia Saudita i Israel.
11: El temps.
1: Eloi Cordomí.
19: Després d'un dia càlid, en què s'han produït rècords altra vegada de calor en un mes de setembre, preveiem diumenge en què repeteixi aquesta situació. Tindrem temperatures extremes, que altra vegada podrien arribar entre els 35 i 40 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Les més altes, a les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, fins i tot en alguns llocs de la Conca de Tremp, podrien assolir aquestes xifres, tot i que durant el diumenge aniran arribant algunes capes de núvols prims, núvols potser una mica més gruixuts en alguns llocs de l'Alt Pirineu, i podrien atenuar una mica l'acció del sol i fer baixar lleugerament el termòmetre. A la resta, molta calor, temperatures altra vegada que podrien batre rècords, i en previsió que es mantingui la calor de cara a dilluns i dimarts. Segurament baixarà un palet la temperatura, 1-2 graus a tot estirar aquests dos dies, a l'espera que la baixada més important dels termòmetres la tindrem a partir de dimecres, amb una entrada de vent del nord, de mestral, amb més inestabilitat, hi haurà tempestes, i durant la segona meitat de la setmana les temperatures posaran el lloc que toquen en aquesta època.
11: 3CAT Info.
1: Tres persones moren en menys de 24 hores a tres platges catalanes i ja són 26 les víctimes mortals en el que portem de temporada de bany, segons ha informat Protecció Civil. Les tres darreres víctimes s'han ofegat entre divendres i dissabte. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa de 69 anys que s'estava banyant a la platja de la Rovellada, al municipi de Colera, a l'Alt Empordà, i tot el desplegament dels serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. A un altre home, també de nacionalitat francesa de 78 anys, l'han tret sense vida de la platja de Lloret de Mar, a la Selva, i divendres va morir ofegat un home de 45 anys de nacionalitat anglesa, quan va saltar d'un ferri que feia el trajecte entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja. El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que s'estan fent conferències sense aval científic en el primer congrés sobre l'aigua de mar que celebra aquest cap de setmana a Llançà, a l'Alt Empordà. Els metges estan preocupats per la difusió de continguts sobre suposades propietats curatives que no es corresponen amb el coneixement científic disponible. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Carme López, presidenta del Col·legi de Metges de Girona.
20: Qualsevol producte a nivell sanitari, abans no s'aprova, passa tot un regulatori, tota una sèrie de proves, una sèrie d'assajos, fins no surt al mercat. Vull dir que, clar, no podem anar dient coses, no?, que ens semblen que són beneficioses si no hi ha l'estudi al darrere que ho avali.
1: Entre els ponents del Congrés hi ha el pagès i activista Josep Pàmies, conegut, entre d'altres, per promoure l'ús d'un lleixiu per curar l'autisme infantil. L'Ajuntament de Llançà cedeix el local on se celebra el Congrés i, si bé inicialment l'alcaldessa havia de fer el Parlament inaugural aquest diumenge, finalment el farà l'entitat local Som Mar. Entre les activitats que es fan destaca una recollida d'aigua de mar conjunta per part dels participants, així com una caminada en silenci amb els peus a l'aigua. També està previst degustar un gazpacho fet amb aigua de mar. Prop de 300 persones s'han inscrit a aquest Congrés. I no ens movem de les comarques de Girona, perquè s'ha fet una nova protesta d'entitats animalistes a Vidreres, a la Selva, a l'inici dels correbous que s'hi fan per festa major. Denuncien que fer servir animals per a l'entreteniment és una forma de tortura, mentre que els organitzadors asseguren que no hi ha cap debat al poble i que cada any tenen més gent. Anem a Vidreres. Gerard Vilà.
21: Amb banderes i pancartes, una vintena de manifestants d'entitats animalistes han protestat, com sol ser habitual, a l'entrada de la plaça de Bous de Vidreres per demanar que es posi fi al que qualifiquen de tortura. Aitzabel Sáenz és una de les manifestants.
22: Nosotros estaremos allí en cualquier lugar donde se explote a los animales, sean los correbous, sea un matadero o sea en un centro de experimentación animal.
21: Des de l'associació de correbous de Vidreres, però, asseguren que al poble no hi ha cap polèmica, que ja es va fer una consulta fa 5 anys i que cada any tenen més gent. Jordi Vilabós, que és vicepresident de l'associació Correbous Vidreres.
23: Molta gent de la que ho critiquen no han ni entrat mai a veure el Correbous Vidreres, no? Molta de la gent que no han vingut mai t'estan criticant una cosa que no saben de primera mà, que no hi ha cap tipus de maltractament. Cada vaca surt 10 minuts i no pot tornar a sortir fins al cap de 24 hores.
21: Les entitats asseguren que seguiran protestant i carreguen contra l'Ajuntament per no prohibir els correbous.
1: No deixem els correbous perquè una dona de 64 anys procedent de Catalunya ha mort aquest dissabte després de ser embestida durant un correbou a Aina, a Albacete. L'accident ha passat durant la celebració de les festes patronals. Els serveis d'emergència l'han atesa al mateix lloc dels fets, però ha mort mentre la traslladaven a un centre sanitari. Un altre home d'uns 60 anys també ha resultat ferit en un braç durant el mateix correbou. Arran de l'accident, l'Ajuntament ha suspès els actes festius que hi havia programats per aquest dissabte. Detingut un home de 42 anys acusat d'haver pallissat la seva parella a Aitona, al Segrià. La dona estava ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però la seva vida no corre perill. L'agressió masclista es va produir la matinada de dijous a divendres. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre. Els Mossos d'Esquadra han escorcollat el pis de Manresa, on viu un dels menors detinguts per l'homicidi del veí de Castellnou de Bages, de 45 anys, mort apunyalat aquesta setmana a la capital del Bages. Es va acordonar al carrer Santa Llúcia a la recerca de nous indicis que permetin reforçar les proves acusatòries contra els detinguts. L'operatiu el va comandar la Divisió d'Investigació Criminal amb la participació d'efectius de la Brigada Mòbil i de la Policia Científica. Dimarts passat, el mateix dia de l'homicidi, els Mossos ja van fer un primer escorcoll en un local ocupat de la zona. Segons fonts de la Fiscalia, un dels menors detinguts estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim anteriorment. La llibertat vigilada, quan es tracta de menors, no suposa un seguiment policial, sinó que es basa en mesures de seguiment per part de professionals. Els menors de 15 i 16 anys se'ls havia detingut prèviament per casos relacionats amb robatoris violents i lesions. Un d'ells hauria agredit amb arma blanca una altra persona a la mateixa zona de l'apunyalament mortal d'aquesta setmana. La investigació continua oberta. Un macrocontrol de camions dels Mossos d'Esquadra a la P7 Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, ha acabat amb un conductor detingut i un altre investigat. El primer està acusat de falsedat documental, mentre que el segon està sent investigat per una presumpta manipulació del tacògraf. El dispositiu s'ha fet aquest dissabte i s'han inspeccionat 35 vehicles. Els agents han interposat 16 denúncies, 15 per incomplir els temps de conducció i descans i una altra per no tenir la ITB en regla. L'objectiu del control és reduir la sinistralitat en un dels principals eixos viaris de Catalunya.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Bicing, el Servei Municipal de Lloguer de Bicicletes de Barcelona, tanca un estiu de rècord, amb un 19% més d'usos diaris que l'hivern. Durant els mesos de juliol i agost hi ha hagut una mitjana superior als 55.000 usos. En les 100 estacions amb més activitat de la ciutat aquest estiu s'ha agafat una bicicleta cada 4 minuts durant les hores punta, mentre que el servei ha arribat a registrar 4.500 usos en una sola hora en el conjunt de Barcelona. Tot i que els episodis de calor extrema a l'inici de l'estiu van afectar els processos de càrrega de les bateries, es van prendre mesures per resoldre-ho, com explica Francesc Delgado, director de Mobilitat de Barcelona, Serveis Municipals.
0: Hem adaptat els sistemes de les bateries, hem fet ajustos en els sistemes de recàrrega de les estacions i també hem reforçat el seu manteniment i hem intensificat la redistribució de bicicletes cap als punts amb més demanda.
1: A més del rècord d'usos d'aquest estiu, també ha crescut un 4% més la seva utilització en relació a l'estiu anterior.
11: Esports.
1: Amb en Damià Aguilar.
2: Aquest diumenge de primera divisió de futbol hi ha un València-Barça i un Espanyol-Sevilla. Aquest dissabte el Barça d'handbol ha guanyat una vegada més la Supercopa Ibèrica.
11: 3CAT Info.
2: Aquest diumenge a 16:15 en directe a Catalunya Ràdio València-Barça. Lamine Yamal ha viatjat, però és dubte. Aquest dissabte s'ha entrenat al marge. Livakovic i Gabriel Jesús també són a la convocatòria. Flick recorda als seus jugadors que el Madrid ha perdut el camp del Betis.
4: I think when you see the game yesterday...
5: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a 16:15 de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
4: And it's not easy there.
2: També aquest diumenge a les 9 del vespre, Espanyol-Sevilla. El tècnic Manolo González, que compleix 100 partits a la banqueta, convoca Brian Zaragoza i recupera Leandro Cabrera.
3: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Ja arribar al partit 100 per mi és un orgull que pots imaginar per, bueno, pel club que és. A sobre, pues, bueno, aconseguint objectius cada temporada i bueno, només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci i bueno, en gran part també als que esteu darrere i als jugadors sobretot perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
2: També de primera, Villarreal 2, Deportivo de la Coruña 3, amb gol decisiu d'Aubameyang. Ha debutat amb l'equip gallec Marc Caçador. Per altra banda, Rayo 3, Racing de Santander 2 i Athletic Club 3, Atlètic de Madrid 0. Julián Álvarez ha jugat 30 minuts. Li han demanat a Simeone.
6: Te quería preguntar por un detalle que hemos visto ahora al final del partido. Han salido a entrenar los suplentes. Julián no ha salido. ¿Cómo lo valoras?
7: ¿En serio?
6: Sí.
7: No tengo nada que comentar.
2: A segona, Sporting 0, Girona 2. Gols d'Esprilla i de Carles Pérez 8 minuts després de debutar. Segona victòria seguida dels de Quique Álvarez.
8: En un partit lleig en el que no pots fer el que vols o el que t'agradaria més estona. Hem fet alguna estona bona, però més estona. Ja et dic, més per mèrit de rival que per de mèrit nostre, doncs, bueno, hem sabut fer l'altre futbol que a vegades en aquesta categoria és important.
2: A la primera ref, a Can Dragó, Sant Andreu 2, Àguiles 0 i Cartagena 0, Nàstic 0. A la Lliga F, Espanyol 0, Badalona 1, amb gol de Llompart i Sevilla 0, Barça 4, amb gols de Brooks, Pina, Marta i Vicky. Aquest dissabte s'han complert 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català. Va ser un Barça a les Palmes i el va fer el Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. A Catalunya Ràdio hem estrenat el documental de la sèrie Rècords Puyal 50, disponible a l'aplicació i a la web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
11: 3CAT Info.
2: El Barça d'handbol guanya la Supercopa Ibèrica. Victòria 39-34 sobre l'Sporting de Portugal. Antonio Carlos Ortega, tècnic blaugrana, en declaracions a l'Esport 3.
24: La temporada passada va ser increïble. Repetir-la va ser molt, molt difícil, però volem competir. El Barça sempre ha d'estar ahí. Volem guanyar el títol domèstic i volem arribar a la Final Four, sense dubte. Però pas a pas.
2: Cinquè títol dels blaugranes que han guanyat totes les edicions de la Supercopa Ibèrica, segon títol de la temporada, després de la Supercopa de Catalunya. Al Palau Blaugrana, el Barça juga aquest diumenge contra el Pozo de Múrcia la final de la Supercopa Espanyola de Futbol Sala. Els de Javi Rodríguez han superat els penals al Jaén a les semifinals.
25: Es cierto que los dos mejores equipos del año pasado en la Liga Regular fueron el Barça y el Pozo y no hay mejor final que esta para mañana.
2: El líder de la Vuelta a Espanya de ciclisme, Enric Mas, ha ampliat el seu avantatge. El Balear té ara 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primoz Roglic. La 14a etapa, en final al port de primera de la Pandera a Jaén, la guanyada l'alemany Marco Brenner de l'equip Tudor. L'equip Emirates ha anunciat la renovació del lesionat Tadej Pogacar fins al 2032 i confirma igualment que l'eslové no tornarà a competir aquesta temporada. Toni Bou ha guanyat la primera cursa del Mundial de Trial a l'aire lliure als Països Baixos i aquest diumenge tindrà l'opció matemàtica d'aconseguir el seu 40è títol mundial.
26: Molt content com hem començat el cap de setmana, ja ahir vam aconseguir la pole, hem sortit a darrere, hem controlat molt bé la carrera la primera volta, la segona volta ha costat una mica més, hem començat un error al principi, amb una carrera tan fàcil on s'anaven secant les zones, sabia que els petits detalls marcarien la diferència, així que hem lluitat fins al final, hem pogut aconseguir una altra victòria, una altra doble victòria, aquest any les coses estan anant molt bé i estem molt, molt a prop del títol.
2: El Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, pole per al francès Pierre Gasly, amb Alpine, al davant de George Russell, amb Mercedes. A la segona fila hi haurà els dos Ferrari, Leclerc i Hamilton. El líder, Antonelli, sortirà des de l'onzena fila per canvis al motor. Primera pole de Gasly a la Fórmula 1 en 190 grans premis i primera pole d'un francès des del 1997.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A l'Open dels Estats Units de tennis passa la tercera ronda Francisco Cerúndolo, l'argentí, que supera Taylor Fritz, el nord-americà, i Iga Swiatek, la polonesa, ha superat la txeca Buskova i es classifica també pels vuitens.
11: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per instal·lar-hi un nou espai temporal per acollir 1.000 persones migrants. El govern de la ciutat s'hi havia negat després d'un vistiplau inicial i Madrid s'ha acollit a la llei de ports per posar-lo en marxa. Les altes temperatures previstes per aquest diumenge situen un centenar de municipis de 17 comarques, principalment de l'interior i del sud de Catalunya, en el nivell màxim de risc d'incendi. Els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i a la Baronia de Rialp, a la Noguera, per precaució. I eleccions clau aquest diumenge al Land alemany de Saxònia-Anhalt, on l'extrema dreta pot aconseguir per primera vegada formar govern. La vigília dels comicis, unes 15.000 persones es manifesten a Magdeburg per defensar el pluralisme i la diversitat. A partir d'ara us explicarem que els Xiquets de Valls han fet història amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família de Barcelona. La Colla Joves i la Colla Vella dels Xiquets de Valls hi han alçat 2, 3 de 8 simultanis durant la missa internacional en homenatge a Antoni Gaudí i en el marc de l'any dedicat a l'arquitecte català. I una dada curiosa, a Espanya encara es fan més pagaments amb diners en efectiu que amb targeta, en concret un 57% del total. És una de les conclusions d'un estudi fet a 20 països europeus per Denaria, una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Això situa Espanya per damunt de la mitjana europea. I en esports, què destaques, Damià Aguilar?
1: El blaugrana Lamine Yamal és a València, però és dubte per jugar aquest diumenge en partit de Lliga de Primera Divisió de Futbol. L'Espanyol rebrà el Sevilla. El Barça d'handbol s'ha adjudicat la Supercopa Ibèrica.
0: Pel que fa al temps, per aquest diumenge s'espera un altre dia amb temperatures extremes. Les màximes arribaran als 35-40 graus a tot l'interior, amb sol, però també amb alguns núvols prims a l'oest del país. El govern espanyol ja ha començat les obres al port de Ceuta per acollir-hi 1.000 de migrants. La cessió de l'espai s'havia acordat amb el govern de la ciutat, que a últim moment s'hi ha negat. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha signat una ordre per imposar el seu criteri i prendre així el control del port i autoritzar-ne l'ús. Madrid, Tània Tàpia.
2: Cop de puny sobre la taula del govern espanyol davant la negativa del govern de Ceuta de cedir terrenys per acollir persones migrants que fa setmanes que malviuen als carrers. Ceuta controla el port i la cessió estava acordada, però el govern de Juan Jesús Vives s'ha fet enrere en el darrer moment al·legant motius de seguretat. El ministre Òscar Puente s'ha agafat a la llei de ports que li permet imposar el seu criteri i, tot i reconèixer que pot afectar una infraestructura crítica, defensa que hi ha motius humanitaris i d'interès general que justifiquen obrir aquests espais. S'habilitaran 16.000 metres quadrats per posar-hi carpes i es faran zones de descans, infermeria i atenció social. I estarà disponible fins a finals d'any. La Moncloa continua rebent crítiques per la gestió de la crisi per haver apartat Marroc de l'autoria. Alberto Núñez Feijó, Isabel Díaz Ayuso.
3: Gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
4: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
2: A la pressió del PP s'hi ha sumat també Podem i Yone Belarrap veu Sánchez sotmès al xantatge del Marroc.
5: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
2: Des del PSOE, Pilar Bernabé es defensa de les crítiques.
6: Prudencia, responsabilidad

0: barri. La policia els ha barrat el pas quan han arribat a la zona portuària.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les altes temperatures previstes per aquest diumenge faran triplicar el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi. En total seran 106 localitats de 17 comarques, principalment de l'interior i el sud de Catalunya. Per precaució, els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i a la Baronia de Rialb, tots dos espais naturals a la Noguera. Aquest dissabte la calor ja ha deixat registres de més de 40 graus a diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i Catalunya Central. Al litoral, els termòmetres no s'han enfilat tant, però també s'han assolit temperatures de rècord i molts veïns de la zona han buscat refugi a les platges. Són declaracions a 3CAT Info.
2: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
3: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
4: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
5: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir. Un desastre.
0: Al llarg de dissabte, els bombers també han treballat en diversos incendis. A Ripollet han estabilitzat un foc de vegetació al voral de la C-58 que ha obligat a tallar la carretera en sentit nord durant una hora. I a Tordera, al Maresme, han donat per controlat un incendi forestal que ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum i ha obligat a confinar dues urbanitzacions. Les flames han afectat alguns patis, però no els habitatges. Els bombers voluntaris de Serós, al Segrià, ja disposen d'un nou parc després de prop de 20 anys de reivindicacions. L'equipament, inaugurat aquest dissabte, ha suposat una inversió de gairebé 2 milions d'euros i reforça la capacitat de resposta dels bombers al Baix Segre. Anem a Serós, Roger Segura.
6: Les primeres demandes d'un nou parc al municipi es remunten al 2008, però no va ser fins al 2021, quan l'espai que ocupaven es va haver de clausurar per deficiències estructurals, que el govern hi va posar fil a l'agulla. Després de 5 anys en espais provisionals, ara disposen d'un equipament segur i digne, com destaca el cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
7: És una instal·lació moderna, necessària i llargament esperada. És un parc funcional, concebut perquè els bombers voluntaris i les bomberes puguin desenvolupar la seva tasca amb més comoditat, més seguretat i les millors condicions possibles.
6: Durant l'acte inaugural davant uns 400 veïns, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha reivindicat el paper dels bombers voluntaris dins l'estratègia d'extinció i prevenció d'incendis de Catalunya.
8: L'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal. I aquest és el compromís amb el que estem treballant.
6: El Parc de Bombers Voluntaris de Serós és el primer que es construeix mitjançant mòduls prefabricats a Catalunya. Segons el govern, aquest model permet agilitzar calendaris i mantenir els estàndards de qualitat, per la qual cosa servirà d'inspiració per a futures obres públiques.
0: Anem ara a Alemanya perquè Saxònia-Anhalt celebra aquest diumenge unes eleccions regionals clau per a Alemanya perquè pot convertir-se en el primer land on governi l'extrema dreta. En les hores prèvies, unes 15.000 persones s'han manifestat al carrer de Magdeburg, la capital de l'estat, per defensar pluralisme i diversitat davant la deriva autoritària. La formació alternativa per a Alemanya lidera els sondejos i si obté el 46% dels vots tindria la majoria absoluta i podrà governar en solitari, de manera que se saltaria el cordó sanitari dels altres partits. Una victòria que pot comprometre l'ideari democràtic, per exemple, del sistema educatiu, que és una competència que tenen els estats federats. Ens ho explica el nostre enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
9: Max Heckel netejava el taller de fusteria al final d'una classe. Un alumne el va abordar i li va preguntar si votaria alternativa per a Alemanya. Ell va respondre que no, perquè la fiscalia considera que és una formació extremista. Setmanes més tard, les autoritats escolars l'amonestaven per haver trencat el principi de neutralitat. A Saxònia-Anhalt, el creixement de l'extrema dreta va imposant el silenci.
10: Alternativa per a Alemanya fa anys que treballa en contra de projectes com el d'escola amb vapor o escoles contra el racisme. Els trets creuats no han començat ara fa poc, des que el partit s'ha emborratxat amb la possibilitat d'una victòria imminent. Els atacs fa anys que estan en marxa, no és un fenomen nou.
9: Quan el cas de Max Heckel va saltar a la llum pública, automàticament es va reforçar la campanya d'assetjament contra ell. Ara té el dubte d'on s'aturarà tot plegat.
11: Aquest matí

0: Per primer cop tenia adhesius al meu cotxe de l'AFD i dels contraris als antifeixistes. És un fet, cada cop ho tenim més a prop. Abans hi havia més distància, sobretot online. El proper pas serà... De fet, el cotxe era aparcat davant de casa. El següent pas serà a la casa i el següent dins la casa.
1: A la República Federal la crispació puja de to. L'extrema dreta perquè sap que necessita la majoria absoluta. Qui s'hi oposa perquè vol evitar-ho com sigui. És un ambient tòxic, promogut principalment per Alternativa per Alemanya. I de ben segur que no s'aturarà després de les eleccions regionals.
2: Sèrbia continua enaltint i homenatjant Ratko Mladic, mort aquesta setmana passada als 84 anys a la presó de La Haia, on complia condemna per genocidi i crims de guerra. Aquest dissabte, desenes de militars, familiars, el ministre de Justícia serbi i funcionaris del govern ultranacionalista del país li han fet una cerimònia d'homenatge en un quarter militar de Belgrad. Era un acte organitzat per una associació de generals serbis retirats i en actiu, i els parlaments s'ha lluat constantment la seva figura.
3: El general Ratko Mladic és una persona que va fer una gran contribució a la defensa del seu poble i que mereix ocupar un lloc digne a la història al costat de coneguts ducs, generals i soldats serbis.
2: Dilluns està previst que enterrin Ratko Mladic en un cementiri de Belgrad, on s'esperen milers de persones. Brussel·les ha advertit que l'exaltació de la seva figura és incompatible amb els valors de la Unió Europea i que es tindrà en compte per estudiar la possible adhesió de Sèrbia als 27. Mladic va ser condemnat per genocidi al Tribunal de La Haia pel seu paper en la matança de Srebrenica del 1995, la pitjor matança a Europa des de la Segona Guerra Mundial, i van morir unes 8.000 persones.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: El PP carrega contra Pedro Sánchez per la reforma del model de finançament. Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso l'acusen d'intentar comprar la seva continuïtat i la de Salvador Illa, i també de voler imposar el model pactat amb Esquerra per garantir-se el seu suport.
5: Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia.
6: Para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
2: I enmig de la polèmica per la compra d'un àtic de luxe amb diners públics per part del govern de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha acusat els polítics catalans de viure molt bé.
6: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña, con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
2: Això mentre el PSOE retreu al PP que torpedini un sistema que aportaria 21.000 milions extres de les comunitats autònomes. Pilar Bernabé diu que Feijóo té una espanyolitat mal entesa.
7: Su espanyolitat le hace que, oye, que es mucho mejor que haya confrontación, porque su espanyolitat le dice que lo mejor es que España esté en este momento crispada. Que vivan bien los ciudadanos y las ciudadanas con mejores recursos. Eso no importa.
2: I des de Catalunya, la consellera d'Economia, Alícia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir en alguna cosa davant de Junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés.
8: Per exemple, en el debat que va haver-hi, molt llarg, en el, dins del Consell de Política Fiscal i Financera, es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte, perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
2: Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2027. Encara en clau econòmica us expliquem que a Espanya encara es fan més pagaments amb diners en efectiu que amb targeta, en concret un 57% del total. És una de les conclusions d'un estudi fet a 20 països europeus per Denaria, una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Això situa Espanya per damunt de la mitjana europea. Pel que fa a l'acceptació dels diners en efectiu, Espanya se situa a la zona intermèdia, però presenta un elevat risc d'exclusió monetària per la pèrdua de caixers i oficines bancàries. El president de Denaria Espanya, Javier Rupérez, posa xifres a aquests resultats.
9: Los españoles que tienen más de 64 años en un 79% utilizan el efectivo. Eso también se traduce en el tema de la aceptación del efectivo. Hay un 70% de la población española que, aunque no utilice el efectivo, dice que el efectivo tiene que existir y tiene que tener una parte significativa de la vida económica.
2: Per Rupérez, fer pagaments en diners en efectiu dona llibertat d'ús i més seguretat i control del que paguem. Afirma que arran de la pagada, molta gent ha pres consciència de la necessitat de portar al damunt diners en metàl·lic. Entre un 40 i un 60% de la collita de la patata amb denominació IGP de Prades està afectada per la necrosi. Es tracta d'una afectació provocada per la calor que compromet el desenvolupament dels tubercles i que es manifesta amb taques marrons a l'interior de les patates. Anem a Prades, Ariadna Escoda.
10: Actualment hi ha menys d'una desena de pagesos que es dediquen a fer patates amb segell IGP en finques repartides pels municipis de les muntanyes de Prades. Un dels més joves és l'Enric Domènech, qui amb més de 50 anys calcula que haurà de descartar la meitat de la collita d'enguany.
11: M'he trobat doncs, que al moment d'arrencar les patates, tot i que havia anat comprovant durant la campanya doncs, que les patates estessin en condicions, anant fent cates i proves, ha resultat que quan hem decidit treure-les, doncs han sortit amb això, amb la necrosis aquesta per calor i també amb picades de cuc de filferros. Hi ha zones que estan molt més afectades, hi ha zones que potser no hi estan tant. No sabem si és ben bé pel tipus de rec o perquè la terra és una mica diferent. Això és una cosa que hem d'estudiar per intentar, si pot ser, que no torni a passar. Però doncs, ens hem trobat amb aquest problema. I el problema jo crec que en el meu cas pot arribar a un 40-45% segur entre les dues malalties.
10: El seu cas no dista massa de la resta de pagesos que es dediquen a aquest conreu, que han avançat tant la sembra com l'arrencada de les patates davant l'increment de temperatures. Ho explica Eugeni Coll, president de la IGP Patata de Prades.
12: El normal era començar a sembrar finals d'abril, primers de maig, més aviat primers de maig, i s'arrencava doncs, a primers de setembre. Ara estem adelantant la sembra, a mitjans d'abril, i estem arrencant ja a l'agost.
10: En canvi, el que sí que es posposarà serà la posada en venda de les patates amb denominació IGP, que es retardarà fins a finals de setembre. Amb aquesta espera, els pagesos confien d'estriar més fàcilment aquelles peces que estiguin afectades per la necrosi.
4: El temps.
2: Eloi Cordomí.
13: Després d'un dia càlid, en què s'han produït rècords altra vegada de calor en un mes de setembre, preveiem diumenge en què repeteixi aquesta situació. Tindrem temperatures extremes, que altra vegada podrien arribar entre els 35 i 40 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Les més altes, a les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, fins i tot en alguns llocs de la Conca de Tremp podrien assolir aquestes xifres, tot i que durant el diumenge aniran arribant algunes capes de núvols prims, núvols potser una mica més gruixuts en alguns llocs de l'Alt Pirineu, i podrien atenuar una mica l'acció del sol i fer baixar lleugerament el termòmetre. A la resta, molta calor, temperatures altra vegada que podrien batre rècords, i en previsió que es mantingui la calor de cara a dilluns i dimarts, segurament baixarà un palet la temperatura, 1-2 graus a tot estirar aquests dos dies, a l'espera que la baixada més important dels termòmetres la tindrem a partir de dimecres, amb una entrada vent del nord, de mestral, amb més inestabilitat, hi haurà tempestes, i durant la segona meitat de la setmana les temperatures posaran el lloc que toca en aquesta època.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Els Xiquets de Valls han fet història aquest dissabte amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família de Barcelona. La colla Joves i la colla Vella dels Xiquets de Valls hi han alçat 2, 3 de 8 simultanis durant la missa internacional en homenatge a Antoni Gaudí i en el marc de l'any dedicat a l'arquitecte català. Hi ha assistit la colla Ballester.
14: Els castells es veuen ínfims dins la Sagrada Família, que aquest dissabte ha combinat el so de les gralles amb els cants de la missa internacional, que començava amb dos pilars dels Xiquets de Valls, amb la Colla Vella i les Joves. Gaudí admirava i coneixia el fet casteller i feia referència, i segons alguns historiadors s'hi va inspirar per fer les torres de la Sagrada Família. Segons un dels seus deixebles, César Martinell, Gaudí defensava les figures amuntegades dels sants dels seus vitralls perquè li feien referència als castells i arribar al cel, per arribar-hi ens hem d'enfilar, deia, els uns amb els altres. Molt a prop dels vitralls, avui els Xiquets de Valls li han tornat a demostrar amb 2, 3 de 8 simultanis. Xavi Pons és el president de la Vella i Marc París de les Joves.
15: És lligar Antoni Gaudí, no? El gran arquitecte català de tots els temps, amb uns altres arquitectes humans, com som els castellers, no? Com els Tiguets de Valls.
16: Ens omple d'orgull perquè sabem de que es va inspirar en el fet casteller, no? Veiem els vitralls, les imatges dels sants un damunt de l'altre, i això se'ns ha comentat que estava inspirat en el fet casteller.
14: La imatge ha estat meravellosa, impactant tant que la missa ha inclòs un gran aplaudiment pels castellers de Valls.
2: L'energia del rock i les emocions per una reconciliació llargament esperada conviuen al documental Oasis Don't Look Back in Anger, que s'ha presentat aquest dissabte al Festival de Cinema de Venècia.
17: Oasis, the world's biggest rock band.
18: The popularity likened to that of the Beatles.
17: The pop group Oasis is in...
2: Després de 15 anys sense parlar-se, els germans Gallagher es despullen emocionalment en aquesta cinta sobre el seu retrobament en la gira del 2025. Liam i Noel Gallagher han exhibit la seva renovada complicitat a la catifa vermella, però no han comparegut a la roda de premsa. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
19: La pel·lícula documenta durant dues hores com va ser l'apassionada reconciliació fraternal i musical del cantant i el guitarrista d'Oasis, des de la seva primera trobada al local d'assajos fins als concerts internacionals massius de l'any passat, on cada cop van anar retrobant la confiança i la complicitat fins al moment actual, dominat pel perdó i l'oblit dels retrets. El tercer gran protagonista de la cinta és el públic, desenes de milers de persones a qui veiem cantar, vibrar i plorar cada cop que senten en directe algun dels himnes del rock, com Wonderwall o Live Forever. Sentim el director, Steven Knight.
20: They were astonished.
21: Estàvem perplexos per la resposta a l'anunci de la gira, perquè hi havia una demanda tan gran d'entrades que es va veure clar que no només era la generació que als 90 havien estimat els Oasis, sinó que també la següent havia descobert la seva música. La gran pregunta era, per què això va passar? Per què la seva música perdura? I aquest és l'interrogant que hem volgut respondre.
19: I una connexió catalana. La figura de cartró a mida real de Pep Guardiola, idolatrat pels Oasis, al Manchester City, apareix en mitja dotzena d'ocasions al documental perquè formava part de l'escenografia de la gira.
2: Victoria Luengo se situa al radar de Hollywood amb el seu paper protagonista a El ser querido.
22: ¿Qué quieres que te diga yo?
23: Nada, no quiero que me digas nada.
22: O sea, me echas toda esta mierda en la cara.
2: L'actriu mallorquina, que ha passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio, i ha revelat que en una conversa amb Javier Bardem, el director nord-americà Steven Spielberg la va felicitar per la seva interpretació a la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen.
24: I la Victoria Luengo està absolutament superbia, amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat, estaven. I jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, però qui és? I em diu, de un director que hizo una película, no sé si la viste, se llamaba E.T. I jo em vaig posar a plorar perquè era Steven Spielberg, ha escrit el meu nom en un WhatsApp.
2: Luengo també ha explicat que comença a fer passos en la seva carrera internacional i que ha rodat una pel·lícula en francès que s'estrenarà aviat. El ser querido, que es pot veure a les sales de cinema des del 26 d'agost, està preseleccionada com a candidata a ser nominada als Oscar, juntament amb La bola negra i Los domingos. Al cinema, una pel·lícula que ha tingut una estrena de rècord i que es pot veure des d'aquest divendres, és Cronos.
25: Necessitem reforços a les Rambles en Boqueria.
26: Hem de passar algunes Rambles, sí, gràcies.
27: Aquí compta el 4-0, què ha passat a les Rambles?
2: Coproduïda per 3CAT, es basa en els atemptats de la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017. En el primer dia en cartellera, Cronos va aportar més de 16.000 espectadors als cinemes i va recaptar prop de 120.000 euros, unes xifres que la converteixen en la millor obertura d'una producció catalana i en llengua catalana. Més endavant, s'emetrà per TV3 i també estarà disponible a la plataforma 3CAT.
4: Esports.
2: Amb en Damià Aguilar.
28: A la primera divisió de futbol, el Barça visita aquest diumenge al València a 4:45 de la tarda en directe a Catalunya Ràdio. Lamine Yamal ha viatjat, però és dubte. Livakovic i Gabriel Jesús també són a la convocatòria. La visió del Barça des de València la posa el tècnic local Corberán.
29: Un equipo con muchísimo potencial, con muchísimas opciones. Es un equipo que, pese a que viene de ganar la Liga, que es el vigente actual campeón de Liga, pues ha tenido una inversión descomunal, tremenda, muy superior quizás a la de los últimos años, no sé si son más de 170 millones en invirtiendo en fichajes, ¿no?, en jugadores, y eso hace que sea un equipo pues con unas posibilidades muy grandes, pero nosotros nos centramos en el Valencia.
28: També aquest diumenge a les 9 del vespre, Espanyol-Sevilla, el tècnic Manolo González, que compleix 100 partits a la banqueta, convoca Brian Zaragoza, un dels últims fitxatges.
0: Ja té més ritme que fa uns dies i, bueno, a poc a poc es vagi posant en forma. També és veritat que si que l'hem de fer, intentar de fer jugar o que pugui jugar minuts quan més aviat possible perquè agafi el ritme també el més aviat possible. Llavors, Brian demà anirà convocat segur i esperem que pugui tenir minuts durant el partit. I, bueno, el partit l'afrontem amb moltes ganes de fer un bon partit, de tornar a guanyar i, sobretot, a casa, que sabem que és més important encara.
28: Manolo recupera Leandro Cabrera. També de primera, Villarreal 2, Deportivo de la Coruña 3, amb gol decisiu d'Aubameyang. Ha debutat amb l'equip gallec Marc Casado. Per altra banda, Rayo 3, Racing de Santander 2 i Atlètic Club de Bilbao 3, Atlètic de Madrid 0. Julián Álvarez ha jugat 30 minuts. Li han demanat a Simeone.
1: Te quería preguntar por un detalle que hemos visto ahora al final del partido. Han salido a entrenar los suplentes, Julián no ha salido. ¿Cómo lo valoras?
3: ¿En serio?
1: Sí.
3: No tengo nada que comentar.
28: A segona, Sporting 0, Girona 2, amb gols d'Esprilla i de Carles Pérez, 8 minuts després de debutar el davanter granollerí. Segona victòria seguida de Quique Álvarez. Parla Carles Pérez a Catalunya Ràdio.
5: Individualment molt content, al final pel gol, però sobretot més per l'equip, per la victòria. Sabíem que veníem a un cap complicat i que millor que treure aquest resultat.
28: A la Lliga F, Espanyol 0, Badalona 1, gol de Llompart i Sevilla 0, Barça 4, gols de Brooks, Pina, Marta i Vicky i el comentari de Marta Torrejón.
6: Estem molt contentes, jo crec que s'ha vist una primera part bastant més fluida, potser la calor al final se'ns ha notat una miqueta tant a nosaltres com a elles. Contentes per la primera sortida, pels primers tres punts, per un gran resultat, per la continuïtat de l'equip i el bon joc que estem assolint, que tot just acabem de començar, això és molt llarg i que l'equip continuï així.
28: Aquest dissabte s'han complert 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català. Va ser un Barça a les Palmes i el va fer el Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. A Catalunya Ràdio hem estrenat el documental de la sèrie Rècords Puyal 50, disponible a l'aplicació i a la web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
28: El Barça d'en Bol guanya la Supercopa Ibèrica. Victòria 39-34 sobre l'Sporting de Portugal. Cinquè títol dels blaugranes que han guanyat totes les edicions d'aquesta competició. Ricardo Costa, el tècnic de l'Sporting de Portugal, ha estat expulsat a 10 minuts pel final. La Copa, l'aixecada, el porter del filial, Albert Casada. Declaracions a l'Esport 3.
7: Potser el somni sí, però no, he vingut, he fet tot el que he pogut, al màxim sempre donant el 100% i ha sortit com ha sortit.
28: Segon títol de la temporada després de la Supercopa de Catalunya d'handbol. Al Palau Blaugrana, per altra banda, el Barça juga aquest diumenge contra el Pozo de Múrcia a la final de la Supercopa Espanyola de Futbol Sala. Els de Javi Rodríguez han superat els penals al Jaén a les semifinals.
8: Contento por pasar a la final, pero tengo que decir que un equipo como nosotros no podemos regalar tres goles como hemos regalado hoy. Regalar tres goles en un partido de tanto nivel, de tanta tensión, es complicado remontarlos. Un día te va a salir bien, como ha salido hoy, pero lo normal es que te pasen estas eliminatorias que caigas.
4: 3CAT Info.
28: El líder de la Vuelta a Espanya de ciclisme, Enric Mas, ha ampliat el seu avantatge. El Balear té ara 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primoz Roglic a la General. La 14a etapa en final al Port de Primera de la Pandera, a Jaén, l'ha guanyada l'alemany Marco Brenner de l'equip Tudor. L'equip Emirates ha anunciat per la seva banda la renovació del lesionat Tadej Pogacar fins al 2032. També ha confirmat que l'eslové, el millor ciclista del món, no tornarà a competir aquesta temporada. Per tant, d'entrada es perd el Mundial del Canadà. Anem al trial. Toni Bou guanya la primera cursa del Mundial a l'aire lliure als Països Baixos i aquest diumenge tindrà l'opció matemàtica d'aconseguir el seu 40è títol mundial.
9: Ara no hem de cometre cap error, intentar disfrutar del dia de demà, serà un dia especial quan jugues un títol i quan el tens tan a prop. Sembla mentira, però costa estar concentrat, així que bueno, intentarem tirar experiència i sobretot disfrutar.
28: En trial 2, Arnau Ferrer també podria proclamar-se campió del món. El Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, pol per al francès Pierre Gasly, d'Alpine, al davant de George Russell amb Mercedes. A la segona fila hi haurà els Ferrari, Leclerc i Hamilton. El líder Antonelli sortirà des de la cua de la graella per canvis al motor. Primera pole de Gasly a la Fórmula 1 en 190 grans premis i primera pole position d'un francès a la Fórmula 1 des de l'any 1997.
4: Trescat Info.

0: Són les dues.
1: El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per instal·lar-hi un nou espai temporal per acollir 1.000 persones migrants. El govern de la ciutat s'hi havia negat després d'un vistiplau inicial i Madrid s'ha acollit a la llei de ports per posar-lo en marxa. Les altes temperatures previstes per aquest diumenge situen un centenar de municipis de 17 comarques, principalment de l'interior i el sud de Catalunya, en el nivell màxim de risc d'incendi. Els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialb, a la Noguera, per precaució. Eleccions clau aquest diumenge a l'Anna Alemany de Saxònia-Anhalt, on l'extrema dreta pot aconseguir per primera vegada formar part del govern. La vigília dels comicis, unes 15.000 persones es manifesten a Magdeburg per defensar el pluralisme i la diversitat. Vladimir Putin obre a Moscou les negociacions sobre la guerra amb els enviats de la Casa Blanca que viatjaran després a Kiev. Rússia i Ucraïna suspenen durant 72 hores els atacs per facilitar les converses. En 24 hores moren 3 persones a les platges catalanes i ja són 26 les que han perdut la vida en el que portem de temporada de bany. Dos homes de nacionalitat francesa de 68 i 78 anys han mort a Colera i Lloret de Mar, respectivament. I un home de 40 anys, anglès, es va ofegar divendres en voler arribar nedant des d'un ferri a la platja a Cambrils. El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que s'estan fent conferències sense aval científic en el primer congrés sobre l'aigua de mar que se celebra aquest cap de setmana a Llançà. Entre els ponents hi ha el polèmic Josep Pàmies, que promou l'ús d'un lleixiu per curar l'autisme infantil. Els Xiquets de Valls han fet història amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família. La Colla Vella i la Colla Joves hi ha aixecat 2, 3 de 8 simultanis en homenatge a Antoni Gaudí. L'arquitecte català seguia el fet casteller i els considerava una metàfora del treball col·lectiu. Aquest dissabte s'ha presentat al Festival de Cinema de Venècia el documental Oasis Don't Look Back in Anger. Recull el retrobament dels germans Gallagher durant la gira del 2025, després de 15 anys sense parlar-se.
0: Esports.
2: El blaugrana Lamine Yamal viatjarà a València, però és dubte per jugar aquest diumenge en partit de Lliga de Primera Divisió de Futbol. L'Espanyol rebrà el Sevilla amb Manolo Centenari a la banqueta. A la segona divisió, el Girona guanya 0-2 a Gijón amb un gol de Carles Pérez al seu debut. El Barça d'handbol s'adjudica la Supercopa Ibèrica, victòria per 39-34 a la final disputada contra l'Sporting de Portugal a Vigo.
1: Pel que fa al temps, per aquest diumenge s'espera un altre dia amb temperatures extremes. Les màximes arribaran als 35-40 graus a tot l'interior, amb sol, però també amb alguns núvols prims a l'oest del país.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us parla Carola Gil. El govern espanyol ja ha començat les obres al port de Ceuta per acollir-hi 1 miler de migrants. La cessió de l'espai s'havia acordat amb el govern de la ciutat, que a últim moment s'hi ha negat. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha signat una ordre per imposar el seu criteri i prendre així el control del port i autoritzar-ne l'ús. Madrid, Tània Tàpia.
3: Cop de puny sobre la taula del govern espanyol davant la negativa del govern de Ceuta de cedir terrenys per acollir persones migrants que fa setmanes que malviuen als carrers. Ceuta controla el port i la cessió estava acordada, però el govern de Juan Jesús Vives s'ha fet enrere en el darrer moment al·legant motius de seguretat. El ministre Òscar Puente s'ha agafat a la llei de ports que li permet imposar el seu criteri i, tot i reconèixer que pot afectar una infraestructura crítica, defensa que hi ha motius humanitaris i d'interès general que justifiquen obrir aquests espais.